0: prestigiós del món ha arrencat amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica per al cineasta Peter Jackson. El Tribunal Suprem descarta que els treballadors indefinits de les administracions públiques que no són fixos puguin passar a ser fixos si no han aprovat unes oposicions. En un nou pronunciament que fixa doctrina, el Suprem estableix que només es poden convertir en fixos els empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés, s'han quedat sense plaça i per això han encadenat contractes temporals.
1: La coordinadora de Comissions Obreres de la Generalitat, Isabel Caire, assegura que la figura del treballador indefinit no fix és pràcticament inexistent a l'administració catalana.
2: És una figura estranya que a la Generalitat de Catalunya en queden poquíssims, perquè amb el procés d'estabilització no sabria dir-te que pocs que en queden.
1: Pels que no han superat unes oposicions, el Tribunal Suprem considera que n'hi ha prou d'indemnitzar el treballador i comunicar la situació a la Inspecció de Treball o la Seguretat Social perquè obrin un expedient sancionador.
0: Esports, el Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez, el president del Madrid, acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Madrid ha convocat urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions a què optarà a la reelecció.
1: A la prèvia de l'Alavés-Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més fins al 2028 amb una altra d'opcional. També aquest dimecres, Espanyol Athletic Club de Bilbao.
0: Espanyol i Girona queden provisionalment fregant el descens després del Celta 2, Llevant 3 d'aquest dimarts. També jugats Betis 2, Elx 1, on els 3 punts dels bètics els classifiquen per la Lliga de Campions, i Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2.
1: A Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona a la Lliga CB de bàsquet i ha certificat la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74-79.
0: El Barça de bàsquet ha comunicat que el pivot txec Jan Veselý es retirarà als 36 anys un cop que acabi la temporada amb el club blaugrana, on ha jugat les últimes 4 temporades.
1: Al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez s'ha adjudicat la quarta etapa de 138 quilòmetres de mitja muntanya entre Catanzaro i Cosenza. L'italià Giulio Ciccone és el nou líder de la general.
3: Fins aquí les notícies.
4: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
5: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
6: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
7: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
6: Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, sí. Va quedar així.
8: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
9: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: No m'agrada veure com a dos personalitats oposades, sinó com a una extensió, no, de mateix. Al final l'Ofèlia el que em permet és, doncs, explorar els temes que m'interessen, fer-ho dalt d'un escenari, potser amb més llibertat, més creativitat, no, més...
3: Pots dir coses com a Ofèlia que en Pau no podria dir.
2: Més que potser no s'atreviria, no tant, però amb la perruca, el maquillatge, els vestits...
4: Abans ho passarem molt bé, avui, eh?
1: És una drag queen.
5: L'Ofèlia.
1: L'Ofèlia. I el llagut, parlarem del llagut.
5: Va, és igual, vinga, va, crema jefes. Calleu.
3: Déu vos guard.
6: I visca el Guàrdia!

0: El llaüt és una embarcació típica de la costa catalana.
1: Llagut.
0: Eh?
2: Ha dit llaüt.
3: Ha dit llaüt.
1: A l'Empordà diguem llagut.
2: No hi ha cap dia que diguis l'objecte tal com toca.
1: Ai, jo el dic com toca. A l'Empordà diguem llagut.
4: Al Baix Llobregat en diem barco.
0: És una altra manera de dir-ho, és una altra manera, ja està. Es pot dir llaüt i, com diu en Xuriguera, també es pot dir llagut.
1: Gràcies per la meva intervenció.
4: I barco, també es pot dir barco.
0: Barco no és correcte, eh?
4: Ah, no?
0: Barca sí, en femení, una barca, però barco es veu que no. El llaüt és la barca típica de Catalunya, la teniu al cap, eh?
1: I tant,
4: sí.
0: Fusta, petitona, la de les fotos en blanc i negre que posen als restaurants de la Costa Brava.
3: Sí.
0: Llavors poder menjar sushi i guiozes de pollastre, però...
3: I posen una... Però la foto hi és.
0: La foto hi és. La foto sempre queda més català, llavors. La guioza sona més catalana, llavors. Bueno, doncs el llaüt, com us deia...
1: Bueno, el va inventar un català, Peyu, no fotem.
0: Suposo que sí.
1: Home, i tant que sí. Sí.
0: Aviam, no hi ha constància, de qui el va inventar.
1: No, sí, un de l'Escala.
0: Ah, sí?
1: Bueno, un de l'Escala i un de... Sí.
0: Sí. Ho tens documentat, això?
1: Això ho tinc...
3: El coneixies?
1: Bueno, era molt amic de casa.
0: No se sap qui el va inventar, però hi ha
1: un
0: referències...
1: Un de l'Escala.
0: Sí, sí, torni. Hi ha referències... molt amic de casa vostra.
1: Sí, era molt amic de casa nostra.
0: Hi ha referències molt antigues.
1: Ho tia una rosa, la que sol... Ui, aquest home...
0: Vols posar-te aquí a fer-ho tu, Xuriguera?
1: No. Endavant, eh? Endavant.
0: No, endavant. Qui dius que el va inventar?
1: Un de l'Escala... Fotia un suquet de peix a sobre el llagut, us en llepariu els dits.
0: Segur que sí, segur que
1: sí. De brat, eh? Suquet
0: de brat. Deia que la referència al llagut apareix diverses vegades a Tirant-lo Blanc.
1: Sí, i tant.
0: És un llibre del segle XV.
1: Home,
0: vull dir que...
1: un de l'Escala el va fer.
0: No, diria que no era de l'Escala ben bé. Ah. Escolta, a mi me'l van... Us el feien llegir?
1: Sí, i tant, sí,
0: me'l van fer llegir...
5: Sí.
0: Aquest me'l vaig llegir, no me'n recordo de res, eh?
3: Què vols dir?
5: De ma vida.
0: Bueno, vull dir que Lazarillo de Tormes, per exemple, li vaig fer llegir la meva mare i em va fer un resum.
3: No tens vergonya fer-li llegir la teva pobra mare, el Lazarillo.
0: Si a ella li agradava llegir en castellà i a mi no, quina culpa hi tinc jo?
3: No, també és veritat.
1: El Lazarillo és divertit.
0: No em va agradar gota.
5: Jo vaig fer el mateix.
0: Bueno, a la meva mare no li va agradar gota.
5: La meva mare va anar a fer l'examen.
0: Sí?
1: Del Lazarillo?
0: Què dius ara?
5: M'ho va llegir també i diu, hi ha examen. I m'hi va anar ella. Un 6.
0: Bueno, mira, t'ho va aprovar, escolta. Bueno, més enllà de com vaig aprovar el batxillerat, que ara no interessa, anem al llaüt, que com us deia ja apareix a Tirant-lo Blanc.
1: I tant.
0: Arnau, sisplau.
6: Molts foren moguts per fer rompre lo bot a Tirant, que feien tots los preparatoris a barques i a llaüts i a galeres perquè poguessin primer així en terra.
0: Déu-n'hi-do, el català del segle XV, déu-n'hi-do.
1: L'última versió del Tirant-lo Blanc en català actualitzat el tenim d'en Màrius Serra. Això us havia de dir, que va venir aquí al programa i és una gran versió.
0: Molt bé. L'has llegit, també?
1: Collons, i tant.
0: Bé. Qui el va escriure? Un de l'Escala.
1: Un de l'Escala.
3: Amb lo intel·ligent que ets, sembles ben tonto, de vegades.
0: Hòstia, Mercè,
3: Perquè és que és un tio llegit.
1: Me les canta tan clara, sempre.
0: Complicat el català del segle XV, No?
5: Però maco,
0: Maco, maco. No dic pas que no, però costa, t'has de concentrar per entendre-ho.
3: Sí, tenir un llaüt sí que ha de ser maco,
0: Això sí, i poder anar a la cantada aquella de Vaneres que fan allà a Calella. No sé si paguen, entrada, els que es fiquen amb la barca just davant de l'escenari.
1: Aquells no
0: paguen.
3: Però has de fer cua 3 dies abans.
0: Perquè els de la grada sí que paguen, Que això també, no sé si hauríem... No? Hauríem de replantejar una mica aquella cantada de Vaneres, no?
1: Mira.
0: Que és bonic, A mi m'agrada,
1: Però... I va haver-hi la polèmica de que si es cantava el meu avi al final o no.
0: Final... Però aquell públic que hi ha allà...
1: Sí.
0: Hòstia, hi ha molts que no sembla que parlin massa el català del segle XV,
5: No.
3: Què vols dir?
0: Sembla més partidaris de parlar el català del segle XXI, una mica.
3: Què és el català del segle XXI?
0: El castellà, Mercè. Sí. Carles Xuriguera, Rafael Feixedes, Laia Lucarnau, Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita una sàvia per conèixer, una diva catalana que deixa empremta per allà on passa. Agafeu-vos fort, perquè avui ens visita una força de la natura, la drag queen dels Pirineus. Amb grans dosis de ploma, humor i d'orgull, reivindica la història i la tradició popular catalana. Una artista brillant i irreverent, tant dalt com a baix de l'escenari.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Ofèlia Drax! Ofèlia, què has menjat avui per esmorzar?
2: Doncs avui he menjat pa amb tomàquet i pernil.
0: Pa amb tomàquet i pernil. Sí. Molt bé. Ofèlia, eh? D'on surt això d'Ofèlia?
2: Ofèlia Drax, de fet, era un col·lectiu d'escriptors, entre els quals hi havia el Quim Monzó, per exemple, que van escriure literatura de gènere, eròtica, novel·la negra... Van explorar diferents gèneres.
0: Sí.
2: I vaig voler fer, com que jo vinc també del món de la literatura, d'estudiar filologia catalana, doncs vaig voler fer aquest homenatge a la literatura, no?, a través d'aquest nom, fent el joc de paraules amb el Drax, que ells l'escrivien amb C, i jo escrivint-lo amb G, no?, per fer el joc de paraules amb el Drac, no?
0: Tu ets de la Seu d'Urgell?
2: Sí.
0: Sí? Sí. Podria ser que siguis la primera drag queen de la comarca, de l'Alt Urgell?
2: Crec que hi havia hagut gent que havia fet algunes cosetes, clar, vull dir... A l'escala que estic fent jo, que m'estic doncs, movent-me, intentant fer cosetes i tal, potser no tant, però jo crec que més en, potser en un sentit de... Potser que no s'havia cobrat o d'alguna altra manera, jo crec que sí que hi havia hagut gent que havia fet coses, però bé, que hagi anat fent bolos, orgulls, històries d'aquestes, doncs potser sí que sóc la primera de la...
0: Darrere de l'Ofèlia hi ha un noi que es diu Pau Martí, no? No sé com conviuen aquestes dues personalitats. Com ho fas, això?
2: Bé, al final és... No m'agrada veure-ho com a dues personalitats oposades, sinó com a una extensió, no?, de mi mateix. Al final, l'Ofèlia el que em permet és doncs, explorar els temes que m'interessen, fer-ho dalt d'un escenari, potser amb més llibertat, més creativitat, no?, més...
0: Pots dir coses com a Ofèlia que en Pau no podria dir?
2: Més que potser no s'atreviria, no tant, però amb la perruca, el maquillatge, els vestits, tal, a dalt d'un escenari, amb el micròfon a la mà, doncs mira, és una cosa diferent i... No tant com una màscara, perquè al final tampoc amago res, sinó com una manera de fer sortir coses que potser no...
0: És un gènere que ens cau lluny a molts, no?, i que no hi estem molt ficats. No sé si ens pots fer un resum de com està l'escena drag queen a Catalunya.
2: Clar, l'escena drag a Catalunya, drag queen i drag king, i aquí hi ha molta diversitat,
0: hi ha
2: de tot. Sí que és veritat que la gran majoria ho fa en castellà, i són poquetes les que apostem realment doncs, pel català, ja no només com una eina, sinó com un espai de militància, no?, de fer-ho en català, doncs, per reivindicar que això també es pot fer en la nostra llengua.
0: A més, veig que tots els... No, la vestimenta que portes...
3: Que una cosa, perdó, és... Portes el vestit de la geganta de l'agrupació?
2: Sí, sí.
3: És que t'he vist entrar i dic...
4: De quina agrupació?
2: L'agrupació de colles geganteres de Catalunya.
0: Ah, mira.
2: Sí, perquè fa unes setmanes va ser la Fira del Món Geganter a la Seu i vaig fer un espectacle amb gegants i em vaig fer el vestit per l'ocasió inspirat en aquesta geganta.
4: I a l'aqueta, també.
2: I a l'aqueta.
0: És que els gegants, si te'ls mires bé, no deixen de ser uns dracs.
2: A mi una mica travestis, ho
0: sí,
2: són.
0: Sí,
3: però
0: sí.
3: Perfectes.
0: I aquí portes l'aqueta, que és la boca aquesta
2: sí,
0: del ricord del català.
2: Sí, coses que em representen, no? El campanar de la Catedral de la Seu, el cadí, l'aqueta... Aquest és el punyal de Maricel, que també vaig fer un show inspirat en Dagoll de Gom.
0: Quan t'aficiones a aquest món? I des de la Seu, que entenc que no devia ser fàcil, tampoc.
2: Clar, vull dir, la cosa va començar, o sigui, quan realment vaig veure que com anava i com funcionava va ser amb el programa Drag Race d'Estats Units, que vaig començar a mirar-lo i vaig dir, mi calla. Però sí que abans hi havia coses, no? I recordo, quan era petita, també hi havia un vídeo que em mirava molt, que era un senyor amb els llavis pintats, que portava vestits fets de paper, se'ls anava canviant, anava fent playback de cançons, i aquest vídeo m'obsessionava de petita, i els hi feia mirar els meus pares quasi cada dia, i llavors, no, evidentment, no tenia la paraula, no?, per dir travesti, drag queen, no sabia de què anava el tema, però ja hi havia allà alguna cosa, no?, que ja es movia, i després això, a través del programa de Drag Race, doncs vaig començar veient-ho, després sí que ja vaig anar a veure espectacles en directe a Barcelona.
0: I què passa en un dels teus espectacles, per exemple?
2: Doncs mira, jo intento, doncs això, parlar de referents de la cultura catalana, no? T'hi pots trobar una cançó de la Guillermina Mota, o una cançó de la Julieta, o jo què sé, ara l'últim show que faig parlo de les dones de Jaume I.
0: Sí?
2: Vull dir, són temes una mica variats, una mica el que...
0: Les dones de Jaume I, sí, que eren vàries, eh?
2: Eren, sí.
0: Sis dones?
2: Sis dones. jo m'ho he fet quadrar una mica, perquè sí, això és amb el show de... Hi ha un musical anglosaxó que és Six, que és Les dones d'Enric VIII. Sí. Jo m'ho he adaptat, he agafat les dones, he agafat les amants, m'ho he fet venir una mica bé, sí, però sí, aquí sí que una mica de rigor històric intento, no?
4: Aquelles acabaven sense cap.
2: Sí, no, les meves de moment no.
4: Val.
2: No, encara...
0: Has après història de Catalunya també, una mica?
2: Sí,
0: a través
2: sí, no, amb això vull dir, vaig informar-me per aquest show. També hi ha shows que són... que és una mica dens, no? També tinc un show, la gran nit de Dragó el Dragom,
0: oh,
2: que sí, parla una mica de... No? Una mica la paròdia de, o homenatge, no?, als shows de Dragó el Dragom. La travesti Expedició Pirineus.
0: Hòstia.
2: Sí.
0: Maco.
2: Sí, sí.
0: T'has trobat algun senyor gran, algun espectacle que se t'hagi desmaiat una mica, que no sabia què venia a veure o no?
2: La veritat és que tinc molt públic de moltes edats, perquè sí que és veritat que el drac a Barcelona està molt... És un públic molt de nínxol, no? Qui el va veure ja sap què va veure.
0: Sí.
2: Però jo tinc la sort de voltar força per Catalunya i anar a Orgulls, a festes majors, a coses, a pobles més petits.
0: Sí.
2: I llavors ve una mica tothom, no? Totes les generacions... I hi ha molta gent més gran que potser no ha vist mai una drag queen, però que surt encantada. També hi ha gent que em fa mal les cares, eh? Mira, així com una mica... Dius, què està passant aquí, no?
0: Però... Hi ha mercat més enllà de Barcelona?
2: Jo crec que l'estem creant. És a dir, el fet que hagi sortit gent que ho fa en català i que treballa amb referents catalans, precisament jo crec que fa que sigui accessible més enllà d'un públic ninxol de Barcelona, no?
0: Uh-huh.
2: Perquè si hi ha moltes drag queens a Barcelona que fan playbacks doncs, de cantants americanes, per exemple, que això te'n vas a, no ho sé, un poble de 150 habitants i llavors sí, que has de fer... Però, hòstia, si agafes una cançó de la Guillermina Mota, les tres bessones, el no sé què, vas combinant referents que la gent sí que els té, no? Doncs trobo que és més fàcil...
4: Funciona.
2: Que la gent hi entri,
4: clar,
2: i que després, doncs això, festes majors, ara també està venint-hi molts orgulls rurals, no? Sí. A pobles que organitzen celebracions durant el mes de juny, i doncs tot això doncs, ens estem mirant de fer espai i de fer-nos lloc a llocs que potser fins ara no hi havíem estat, però que, mira, que vagin comptant amb nosaltres.
0: Clar, no? Que sí, clar, home, que sí, no?
5: La nostra, una drac nostrada, no?
0: Mira, o la festa major, tu.
2: Sí, sí.
0: Ja està bé, les habaneres, ja està bé.
5: Sí, però
0: no?
5: Les habaneres...
4: Home, ara mateix, una combinació de dracs i habaneres m'encantaria.
0: Seria maco, de veure.
4: Ah,
0: t'has trobat alguna situació surrealista dalt de l'escenari, amb algun poble...
2: De fet, la situació més violenta potser va ser a la Seu, de fet, que a més a la celebració de l'Orgull, un senyor que em va dir que vergüenza, que delante de los niños no, que no sé què més, estàvem al mig del carrer.
4: Sobretot.
2: Sí, sí, no. I bueno, després, la cara, després del show, jo amb la cara, ja no anava vestida, però amb la cara encara maquillada, la policia local així posant la denúncia, va ser una cosa, una cosa divertida. Sí.
0: Ah, us van denunciar?
2: No, vaig posar jo la denúncia.
0: Ah, tu em vens.
2: Denunciar, ja em denunciaran els abogados cristianos en algun moment, però de moment encara
0: no t'han denunciat mai.
2: No, ja ens ho trobarem.
0: Clar, tindran uns dubtes, eh? No sabran si denunciar pel tema de què és drac, si perquè parla català, són moltes coses. Eh?
2: Com el TikTok, m'agafen per totes bandes, uns comentaris, allò que això, entre ser drac i ser catalana...
0: Clar, és que són totes gràcies, filla meva. Ja.
2: Déu sí que castigui dues vegades. Sí, sí, sí.
0: Tens nervis abans d'actuar? No.
2: Sí, també depèn una mica de... No sé, a vegades tinc shows que ja els porto fent... Mm-hmm. Porto unes quantes vegades havent-lo fet, no? Doncs potser no tants. Ara això que us deia de la Fira del Món Gegante, que de cop era un show amb músics en directe, amb 20 gegants, amb il·luminació davant de la catedral. Veus, els abogados cristians, sí, sí, fotre un show davant de la catedral. I cantant la cançó del canonge de la Seu, que la vaig versionar per parlar del bisbe de la Seu.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, va, home, això...
0: Pues... Ara em faria gràcia veure't actuar.
4: Hòstia, jo també.
0: Ha de ser un... No ens podries cantar un couplet?
2: Home,
0: alguna...
2: i tant.
0: Sí? Ah, sí?
2: Si m'ajuden els músics.
0: Home, tenim aquí dos músics de... Què ens cantaràs? Què ens pots cantar?
2: Doncs us puc cantar L'ofici de la drag queen.
0: L'ofici de la drag queen.
4: No la conec.
0: Aviam.
2: No la conec.
0: A veure.

0: Ai, més val que no parlem de les campanes que toquen els mossens. Ara que jo... Com que tinc cara bonica i dos pits de patrimoni, un culet de porcellana i dos cames de marrana.
1: Ai, ai, ai.

0: estava mirant i pensava... Hauríeu de fer de drac.
1: No m'hi veig, però anar a veure aquest tipus d'espectacle m'agrada molt.
0: Sí, eh?
1: Sí,
0: és... quin nom els hi podríem posar com a dracs, a Ofèlia i el Xuri?
2: Sí, ho sé. Sí, hauria de pensar...
0: Drac.
2: Mira, podem fer un duo. Rita Fia i Aroa de Montserrat.
0: Mira.
2: Un duo una mica... Sí, temàtica de bar. No?
0: La Rita Fia i l'Aroa de Montserrat.
3: Mira, ja m'agrada.
0: Perfecte, un bon duo. Quan veieu que van baixant els bolos...
3: Sí, no, no, no. Sí.
1: Rita Fia.
3: Ens ho
1: apuntem,
4: eh? I Aroa de Montserrat.
0: Hòstia, seria bonic de veure. Et anirem seguint... On et podem veure properament?
2: Doncs mira, el 22 de maig estic al Centre Cívic de Sant Andreu, a Barcelona, sí, fent el 6, Les dones de Jaume I. I el 23 estic inaugurant la Fira Literal, una fira de literatura. Uh-huh. I després, al juny, ja comença temporada d'Orgulls. O sigui, estaré a diversos llocs. Estaré a La Seu, estaré a Peramola, no sé quins bolos tinc, però en tot cas a xarxes
0: Ofèlia
2: @ Ofèlia Dracs, allà penjo tot.
0: Et seguirem.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Ofèlia, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
6: Vera!
0: La paraula d'avui és bugar. Bugar. B-O-G-A-R. Bugar, rentar la roba com una acció rutinària, fer la bugada.
1: La iaia era molt moderna. Quan anava als safrejos del poble a bugar, la roba aprofitava per vendre marihuana a les veïnes.
0: No. Sí que era moderna, sí. Bé, bugar, es diu de la persona amb pocs estudis, malparlada, que no hi entén de protocols ni refinaments.
3: Aquell teu nano es va presentar a l'enterro de l'avi amb pantalons curts i menjant un Frankfurt. És molt bugar.
0: Sí, bugar, acció de remar, servir-se dels rems per fer avançar una embarcació a l'aigua.
4: He conegut un noi que fot uns braços, és de Banyoles i es veu que els té així de tan bugar el club de rem.
0: A, B o C?
2: Jo diria la C.
0: La C. Correcte!
2: Moltes gràcies.
0: Bé, s'ha notat la filologia catalana.
2: D'alguna cosa havia de servir.
4: Clar, clar.
0: Avui dediquem el capítol al llaüt. Seria un bon espectacle, eh? Uns dracs sobre un llaüt.
4: Ostres, seria maco.
0: I els fiquem allà a la cantada de veneres.
1: Ara no sé quina peli hi ha, Somos les tres calaveres, que aviam...
4: Que anava d'això?
1: Sí.
0: Sí?
4: Està tot inventat, Peyu.
0: Està tot inventat, noi.
7: Aquest títol pinta bé.
2: Sí, no? Travestis en barca.
1: I la Santa Maria. Sí, és igual.
0: Déu-n'hi-do.
2: La Seu tenim piragües.
4: Amb el Xuri passem d'un extrem a l'altre.
0: Sí. Mercè.
4: Vinga. Heu de saber que actualment a Catalunya hi ha una cinquantena de clubs de rem amb llagut, sí. És que hi ha una lliga catalana.
0: Mira.
1: Qui va primer, Mercè?
7: El Barça.
4: No.
1: En la mitja mal, rema?
4: No sé si rema, però no. No hi ha el Barça en el club de rem de llaguts, no. És els de Mataró i els de Badalona es veu que són els que la toquen més. Sí. Avui dia el llagut és una barca que ha quedat relegada només, bàsicament, a l'oci, no?
0: Sí.
4: Però que Catalunya va tenir un paper molt important en el seu moment,
0: sí,
4: en la pesca i en el cabotatge.
0: Cabotatge?
4: Sí,
0: què
4: cabotatge.
0: És cabotatge?
4: No saps què és cabotatge?
0: No, ni deia jo.
4: No te n'aniràs a dormir sense millorar el teu llemosí. Es diu cabotatge a la navegació arran de costa entre ports per transportar mercaderies.
1: Contrabando.
0: O sigui, navegar arran de costa per portar coses sense fotre mar dins.
8: Sí, com els percebes i la cocaïna a Galícia.
0: No. Ho heu fet mai, això, no?
4: La cocaïna els perdia
0: més. No, dic d'anar amb llaüt.
1: Això sí.
3: No, amb llaüt.
1: M'agrada molt.
0: T'agrada anar amb llaüt, tu, Xuriguera?
1: A mi m'agrada navegar, sí.
0: Sí.
1: Però que tingui la barca l'amic, jo no.
0: És car, mantenir una barca.
1: Sí, collons. Home.
0: La marre, eh?
1: La marre.
0: Com es diu amarre en català?
1: Espera't.
0: Ningú, eh?
4: Que ens ho digui l'Ofèlia.
0: Ofèlia.
2: Jo és que soc de la Seu.
0: És de terra
2: endins. Això
0: no ho gasto.
1: Hòstia, ara m'has enganxat.
0: Norai? Què diu?
9: A la cosa on poses, on tires la corda,
0: sí,
9: es diu un norai.
0: Ah, sí?
4: Sí, però això és la cosa aquella per enganxar.
9: On amarrar, allà amarres.
4: Sí.
0: El norai. I tu d'on t'ho has tret, això?
3: Perquè és dels que vam al llull amb la cocaïna.
9: Tinc una vida paral·lela marítima.
3: L'Arnau és
0: d'aquest. Déu meu senyor, Déu meu senyor. Tu sí que podries ser drac, tu, Arnau, també.
9: Home, ja soc drac, jo.
0: Ja ets una mica drac, ja et converteixes una mica, la veritat. Bueno, tothom pregunta.
9: Jo ho havia estat.
0: L'Arnau és així, realment? Tothom pregunta.
9: Sí. Jo dic que sí. No, però tenia un personatge, tu recordaràs, sí, històricament, que
0: princesa
9: era la princesa Rosa.
0: Sí, senyor.
9: Jo era el més proper a drag queen que he estat.
0: De que hi hagi hagut a Osona, segurament, sí. Ofèlia, et anirem seguint a tot arreu. Gràcies per venir a seure una estona a l'Escola de la Renaixença.
2: A vosaltres.
5: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Tot i que siguem catalans, ens agrada conèixer gent.
0: Arnau, Laia, com heu relacionat el llaüt amb la música? Havaneres?
9: Home, doncs sí, en efecte. Clar. Però sabies que el nom de la embarcació de la, a la qual dediquem llaüt? El programa d'avui, llaüt, deriva justament de l'instrument?
0: Ah, sí?
4: De veritat?
6: Jo volia parlar del llaüt.
0: Per què?
6: És molt maco, el llaüt.
9: Diguéssim, per la forma de tot plegat.
0: La forma de l'instrument...
9: Recorda, o sigui, la forma de la barca...
0: Recorda la forma de l'instrument.
6: La panxa del llaüt.
9: Això ho vaig trobar en una web de dubtosa credibilitat.
6: Però té lògica.
9: Jo et deixo la dada per aquí.
0: Perfecte, perfecte, ens la creiem.
9: Doncs justament ho abordarem per aquí. Llaüt, barques i música, havaneres.
0: Molt
9: bé.
6: Perquè són moltes les composicions que agafen el llaüt com a inspiració i com a metàfora d'una vida. Així que començarem el nostre viatge sonor d'avui amb una havanera que ens parla d'un llaüt vell i atrotinat, però que, malgrat el seu estat, encara s'enfronta a la mar i aconsegueix tornar els mariners a bon port.
9: L'havanera s'anomena Vola, vola, barca meva, amb lletra de Tòfol Mus i música de Josep Bastons, que és un dels grans noms de l'havanera de la història. Qui l'interpreta aquí són el trio Arrels de Menorca, que és un trio menorquí que incorpora diversos gèneres al seu repertori i entre els quals, doncs, naturalment, l'havanera. Escoltem-la. Trèmolo. Trèmolo, en català.
0: Trèmol.
9: Trèmol, trèmol. Vola, vola, barca meva.

0: Una mica de cremat, ara.
1: Sí.
2: Continuem amb més havaneres inspirades pels lleuts. La segona que us proposem podria ser molt ben la malaurada continuació de l'anterior, perquè si ara explicàvem que el lleut, tots i els seus anys i el seu deteriorament, encara aguantava com un autèntic campió, a la següent peça ja ens l'hem d'imaginar com un cadàver de fusta a la platja.
1: Destrossat.
2: Meu, sí.
3: Ara sentirem els mítics Port Bo, interpretant aquesta havanera de títol prou explícit. La barca abandonada, la lletra de Josep Maria Ministral i música de Salvador Dabau. Absoluta devastació, tragèdia i plors. Escoltem-la.
1: La barca...
3: La barca abandonada.
2: Quin matí ens està quedant, eh?
3: I espereu-vos. Silenci.

0: platja.
1: La platja.
2: Calleu.
3: Com desferra el costellà.
2: Segona veu, aquí, les havaneres són un dels grans gèneres vocals catalans que no s'han reivindicat prou per aquesta bellesa vocal que ha enaltit justament el cant conjunt.
1: Jo sempre que escolto havaneres m'imagino un senyor molt gras fent els greus.
4: No.
1: La barca.
5: Ha dit desballestat, fa de mal rimar, desballestat,
2: sí.
5: Però...
2: Bé, hem aturat.
1: Sí.
6: Hola,
1: De fet, amb qualsevol participi.
6: Ja la tenc,
5: a mi és que em costa molt rimar qualsevol cosa.
2: Hem començat de manera molt tràgica, però el llaüt també és font d'inspiració de temes més agradables.
7: És el moment més maco que hem fet mai en aquesta...
1: T'agraden les havaneres, Soniguera?
2: Ha quedat aquí el llaüt allà a la platja.
7: Molt. Jo ploro amb havaneres.
1: Veus que bé. Jo quan era petit recordo anar a veure els pescadors de l'Escala i quan cantaven el meu avi, sempre a mi a casa meva se'm havia vengut que era el meu de veritat. Sempre. No, sí, va anar a Cuba i tal. Jo mirava el meu avi i pensava que aquest home va anar a Cuba.
2: En fi, seguim endavant, no?
1: Endavant.
2: Doncs això que hi ha peces inspirades en el llaüt també que tenen un altre registre. Sí. És el cas de l'havanera Des del llaüt. I aquí
7: gràcies.
2: Ho fem servir el terme empordanès. Des del llaüt es veu el poble franc. I poca broma perquè el text de la peça parteix d'un poema de Josep Maria de Sagarra, un dels grans noms de les lletres catalanes.
8: Qui va musicar-lo va ser Toni Sobirana i aquí l'escoltarem en una versió de Les Anxovetes. El llaüt, o llagut, tal com surt aquí, com ens diu el Xuri, ens ofereix una vista privilegiada del poble que ens permet mirar-ho tot amb una mica més de perspectiva. I sona així, escoltem-lo.
2: Totes tenen una introducció que presenta el tema.
8: Porta, sí.
2: Et situa.
9: Des del llagut es veu el poble franc.
2: Està bé, havaneres amb veu femenina també cal...
7: Han de venir les anxovetes, Les reivindico.
1: Són de Torelló, no són de Torelló?
7: Són d'aquí.
1: No són de Torelló, em diuen que no són de Torelló.
7: No, són d'aquí.
2: Jo diria que no, les tietes queques eren de Torelló. Diria que no tenen res a veure.
7: Deixeu sentir les anxovetes.
10: Quins referents teniu,
1: D'on són les anxovetes?
7: De l'Escala.
1: De l'Escala?
2: La feina del llaüt, o del llagut, és navegar, però a vegades no pot fer-ho. I no només perquè s'ha fet vell i s'ha degradat. Aquesta petita embarcació també està sotmesa a les inclemències del temps i si hi ha temporal, més val que es quedi a bord.
8: Doncs sí, així que la següent peça parla justament d'això i, de fet, es diu així, El temporal. Una havanera amb lletra de Josep Maria i Clarà i música d'Enric Ferrer que ens explica tot allò que passa en el món mariner quan hi ha mala mar i no es pot sortir a pescar. I qui ens la interpreta és el grup Els Cremats.
11: Avui no surt cap barca de la platja.
1: Plaja.
7: Plaja, s'ha dit plaja.
11: Avui la gent escolta l'enrenou.
2: Un cop ho poses en música d'havanera, qualsevol tema que tractis es converteix en una tragèdia.
8: Un drama.
2: De devastació profunda.
7: Sí. Els Cremats, el que toca els tamborinos dels Cremats era un membre de Xato Diré.
1: Mira.
7: Charlie.
11: La gent passa la nit lluny del llagut.
2: Però bé, malgrat tot, a vegades la mala mar enxampa els mariners quan ja han sortit del port i no poden evitar-la.
1: La gent aneu xerrant i van esperant la vella Lola, vull dir que...
8: Sí, sí.
2: No,
7: la barca xica. La barca xica, la barca xica.
1: La gent vol en la vella Lola i el meu avi.
2: La barca xica la tinc per després d'aquella secció que no sona mai, que ningú sap que existeix.
7: La barca xica.
2: Doncs deia això, que a vegades la mala mar enxampa els mariners quan ja han sortit del port i no hi poden fer res i els posa en risc a ells i a la seva barqueta.
8: La darrera cançó d'avui crea una bonica metàfora entre el llaüt malmès i devastat pel temporal i el cor trencat del mariner. Perquè al final la gent de les havaneres com en Xuri és gent ben romàntica.
1: Són gent com en Xuriguera que s'enamoren a cada port. Sí.
2: Escolteu-me.
5: Trencats per dins.
2: Pobre Xuriguera.
7: Molt petats per dins.
2: L'havanera ens explica aquest retorn dolorós a la costa i s'anomena... Ara ho veureu perquè ho sabia, el meu norai. És aquesta petita construcció que permet amarrar la barca a la costa.
1: El meu norai.
2: I tot i que el llaüt està molt malmès, com l'ànima del mariner i d'en Xuriguera, al final trobaran un lloc on aferrar-se. Aquests són altra vegada Port Bo, música mestra.
11: Es fa lent el camí de tornada. Duc els flocs del llaüt fets malbé.
1: Ai, Déu.
11: Sense jau i amb la vela esquinçada.
2: La vela esquinçada.
11: El manat i rompot el nou pres.
0: El mal temps
2: no coneix cap trasllera.
1: T'agraden, eh?
2: Sí, sí.
1: A mi també.
4: A mi també, mare.
8: I l'Arnau escriu... Perdó, sempre et faig la pilota, però és que ho penso de bosc, que escriu unes habaneres molt boniques.
1: Sí.
2: En tinc dues?
8: Bueno, sí, jo només he tocat una, però la que...
2: I una no s'ha publicat mai.
8: Mira. Però la publicada, que és la que jo toco, és molt bonica.
1: Sí, sí, sí.
2: Gràcies, Laia, és que jo també tinc
7: una ànima ferida. A mi m'agrada una reflexió que fa la Marina Rossell, que a vegades ho he dit.
1: Què diu?
7: Que té una habanera que diu... De què calles, habanera?
1: De què calles, habanera?
7: Clar. Sempre la manera parla de coses molt maques, però amaga coses molt lletges.
1: Una mica fosques.
7: Sí.
1: Sí.
7: I la Marina Rossell...
1: Sí, perquè els amors aquests dels ports i tal no solen ser molt romàntics, no solen ser.
7: I el que passava a l'Havana i l'esclavatge...
1: Sí. Xuriguera, ja trobaràs el teu norai en algun port. Arnau, Laia, moltíssimes gràcies.
8: A vosaltres.

0: mira-la.
1: La barca xica.
2: La barca més petita de totes. Si un llaüt ja és petit de per si, la barca xica, feta amb l'esclop d'un pescador, encara és més diminuta.
1: Hosti, tant.
2: I és que, en efecte, aquesta peça, com ja us anticipava, es diu així, La barca xica. I qui l'interpreta és el grup de Calella de Palafrugell. És així, eh, Xuriguera?
0: Palafrugell.
1: S'escriu malament.
0: Sí.
2: Porbo, en un enregistrament de l'any 1997. I, si em permeteu una confessió, doncs haig de dir-vos que és la meva manera preferida.
1: Sí?
0: Molt bé.
1: La barca xica, eh? Sí, sí.
0: Avui hi ha un enamorament entre l'Arnau i jo bastant important. Eh?
2: Com el que vols dir avui?
1: Sempre, sempre.
2: La resta de dies no era així, Xuriguera?
1: Sempre hi ha un feeling especial.
2: Lletra del poeta Rafael Llop i música de Josep Maria Roglan. Un personatge fascinant que combinava l'ofici de fuster amb el de músic.
1: Mira.
2: I saps d'on era, Mercè?
3: De Sabadell?
2: De Molins de Rei.
3: L'altre.
1: Doncs escoltem Port Bo amb la barca xica i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda del mur de Berlín.

0: Avui tenim en Bach, que és un...
1: Bach, com en Joan Sebastià.
0: És un bitxon maltès de 7 anys.
1: Mira, que maco.
0: És de l'Anna i viu en Andorra la Vella.
1: Oita, un gos d'Andorra. Mira, veus?
2: Que se li nota.
1: Sí, tributa menys.
0: Sí.
1: Paga menys d'IRPF, veus?
0: És molt blanc, eh?
1: Oita com treu la llenga, eh? El malparit com ho sap que paga menys que nosaltres. Oita.
0: Quan fa pipí en Bach, aixeca les dues potes alhora.
1: Eh?
3: Ostres!
1: Quines dues potes?
3: Què vols dir?
0: Les, a veure, s'ha de precisar això. Les d'una banda, diguéssim.
1: Ah, les dues de darrere, no? Perquè
0: si
1: estaria fent la vertical.
0: Exacte, sí. Si no estaria fent la granota i això és difícil. Per
1: bueno, i aixecar les de l'esquerra totes dues
0: sí,
1: també.
0: No és fàcil tenir un bon equilibri, eh?
1: Pots acabar fent la voltereta, eh? I pixant a sobre.
4: Ja ho provaré, ho provaré.
1: Prova un dia, Esbriguera.
4: Ho provaré.
3: Però potser ho fa dret, eh? Vull dir, com
0: home,
3: un home.
0: Clar que ho fa dret.
4: Però com un home, amb les dues potes es posa dret i amb l'altre se l'agafa. Sí.
1: Aixeca les dues potes de davant.
3: I amb l'altre se l'agafa.
1: Com per pixar amb un orinal d'aquest del bar.
3: I l'altre així.
1: Està bé, eh?
3: Saps?
2: Però tu te l'agafes amb una mà només.
1: Eh? Aviam.
3: Per favor, Arnau.
4: L'Arnau, eh?
1: Mercè, sisplau, posa ordre.
0: Ja li preguntarem a l'Anna, això. A més, l'Anna ens explica que és aficionat a la música clàssica i udola quan la sent.
1: Ah, sí? Sí. Bueno, aficionat.
4: Aquí el nom de Bach.
0: Clar.
4: El barroc.
1: Sí.
2: Doncs crec que en Bach s'ho passarà bé.
0: L'Arnau està vermell, com un
5: papagot.
2: Encara estic en el gac, aquell.
3: L'ha dit molt grossa, l'Arnau. S'ho passa
2: per grossa...
1: No. A mi no em veureu mai riure d'això.
0: Poder hi ha el segon rotllo en aquest programa.
4: Hi ha una classe.
1: Hi ha una elegància.
4: Hi ha elegància, classe.
3: De cagar el que vulguis, tot el que vulguis.
1: Cagar, sí, però les tites no em fan riure. Les merdes, sí.
2: Però si l'altre dia li vas dir cuca en una.
1: Vaig dir remenar-se la cuca. Que és una expressió que està...
3: Això ja ho va trobar molt fort.
1: Molt gros.
2: En fi, deia que en Bach s'ho passarà bé perquè, malgrat que de música clàssica no en tindrem, passarem el capítol al costat d'un músic reconegut.
1: Mira,
5: molt bé.
1: Avui passegem, no?, el gos per State Line, Nevada, als Estats Units. És 8 de desembre de 1963. Som al Harris Club Lodge, un resort de luxe situat a la vora d'un llac, per conèixer un músic, en Frank Sinatra.
3: En Frank Sinatra! Oh! Hòstia! Frank Sinatra,
1: és el meu, Frank Sinatra Jr.
3: Hosti, quina merda.
1: És el fill del Sinatra. En Junior no és tan famós com el seu pare, però té una carrera prometedora. Només té 19 anys i ja està fent concerts arreu dels Estats Units, eh?
0: No, i a més se li assembla. Vull dir que quan no tens calés per contractar el pare, contractes el fill.
1: Exacte. Mira.
0: Fan bastant el fet.
4: És com si ho veiés. Mira, som una associació sense ànim de lucre. Saps? Tenim la festa major, no tenim calés pel pare, si poguéssim portar el fill o l'Esperit Sant.
1: Mira. Això passa a Catalunya.
4: Algú que es digui Sinatra, que s'hi sembli, un doble.
1: En Junior no li pot fer ombra al seu pare, però fa molts concerts. Avui en té un al resort on som. De fet, en Bach, el nostre gos, està entusiasmat per saber que, bueno, que el veurà. Està molt nerviós. Veurà el Frank Sinatra Junior.
4: Sí, per aquest preu tenim el fill.
1: Sí. Es quedarà amb les ganes, per això. Perquè, amics meus, el concert del Frank Sinatra Junior s'acaba d'anul·lar.
3: Ja deu ser d'aquells artistes que van allò... Aquesta aigua que m'heu posat al camerino, d'aquesta marca no m'agrada. S'anul·la el bolo.
1: Ah, sí?
3: N'hi ha d'aquests, eh?
4: Ui,
0: hòstia. Però pot tenir una disposició...
4: Nosaltres exigim unes coses per anar d'actuació.
1: Oh, què demaneu?
4: Nosaltres, ui... platades de macarrons gratinats. Sí.
0: A cada bolo, eh?
3: Sí.
1: Jo saps de què m'he donat?
4: Sushis.
1: Sushis, eh?
5: Sushis.
1: Sushis i macarrons?
4: Sushis.
1: És de mal combinar, eh?
4: Escudella.
1: Escudella.
4: Calenta.
1: Calenta.
3: Vaig de bolo amb aquest tio, jo.
1: Sí, ja.
3: Tio puta, encara...
1: No demaneu...
0: Trobo que fa molts anys, no? Que us aguanteu?
1: No demaneu res, en concret, per contar.
3: Ai, no. Mira, vam arribar un dia amb un bolo i va venir la tècnica del teatre...
4: Sant Quirze.
3: I ens va dir... Bueno, tot bé, no? I vam dir, sí. Cap d'hora va dir... Us va tot bé, no? Si dius que el que ens ha costat trobar aquestes aigues amb ampolla de vidre... No sé per què... Bueno, és que ens van dir que vosaltres l'aigua la voleu amb ampolla de vidre. No sé qui els hi va dir, tio. Però es va, que vam portar dos dies buscant aigues amb una mida ideal d'ampolla de vidre.
1: Fixa't, és que sou tiquismiquis.
4: Tu t'imagines? No, no, no.
3: Va ser molt gros.
4: Un lloc per canviar-se.
1: L'Arnau, sí, els músics sí, que demaneu coses.
0: Sí. Ui, sí, els músics. Els Riders.
2: No, i coses cares.
1: Coses cares,
2: Jo ho deixo allà i no ho toco, però... Com a mínim has vist que t'han tingut en consideració.
1: Sí, sí, sí. Bueno, va, anem a la història, que t'estem despistant,
0: Va, Frank Sinatra.
1: S'ha anul·lat el concert, i l'organització és qui l'ha anul·lat, perquè el motiu és un motiu de pes.
4: Exacte.
1: Han segrestat en Frank Sinatra Jr.
4: Això és gros, això.
1: És gros, és gros. És gros.
4: Sí, sí.
1: La notícia corre com la pólvora i s'esbomba per tot el país en pocs minuts.
5: Notícia d'última hora. Frank Sinatra ha estat segrestat aquest vespre instants abans del concert.
0: No ho fotis.
6: Ostres.
0: Josep Maria! Ai, mira què diuen a la tele.
6: Què diuen?
0: T'han segrestat en Sinatra.
6: El Frank Sinatra.
0: Sí, l'han segrestat.
6: La voz.
0: Ai, ai, ai.
6: El dels Luis Buau.
0: Sí.
6: Ai, Déu, això és una desgràcia.
0: Ai, sí.
6: Ai, Déu.
5: La desaparició d'en Frank Sinatra Jr., fill del popular cantant, ha tingut lloc al seu camerino.
0: Josep Maria! Que, mira, que no cal que pateixis, que en Frank Sinatra està bé. Ah. El que han segrestat és el seu nano, el que no val res.
6: Que doni pel cul.
1: És evident que si la persona segrestada hagués estat el pare, la notícia hauria resultat encara més traumàtica pels fans d'en Sinatra. Però igualment els ha colpit. Els Sinatra són gent molt estimada al país i tothom està impactat.
4: Sí,
1: És com si aquí haguessin segrestat el fill d'en Jordi Pujol. Sí. No és en Jordi Pujol, però també, hòstia...
4: Quin dels fills?
1: Un.
4: Té molts.
1: Un.
4: La filla de la Montserrat Caballé.
1: La vedada per part de seguretat és evident. Però donen pel que donen els de seguretat. Ara el que cal és veure com ens ho hem de fer per aconseguir l'alliberament d'en Júnior. Per fer-ho, ens n'anem amb en Bach a casa de la família Sinatra. Molts de nervis en aquella casa. La mare d'en Júnior ha estat ben desesperada, pobra dona.
7: Ai, mama. Ui, com estàs, mama? Jo estic molt trista, el meu germanet, han segrestat el meu germanet,
1: Aquesta és la germana de Júnior,
4: Sí.
7: Mama.
4: No és la mare, no?
1: No, la mare és aquesta.
0: Sí, ai, el meu fillet, torneu-me'l.
7: Estem molt angoixades.
8: Veiem la germana?
1: La germana.
7: Oh, estic molt desesperada.
1: La mare.
0: Aquesta és la germana, jo sóc la mare.
1: Estan molt tristes.
8: La tieta, la tenim, la tieta?
1: El pare, anem a veure el pare. El Frank Sinatra.
8: Aviam.
2: Va. Movem el cul i alliberem ràpid el nano, que a les 6 tinc un rodatge i després he d'agafar un avió per anar a un concert a demà i... New York, New York...
1: Aquest és el de veritat.
0: Una mica d'empatia, no? Vull dir que...
1: Se li repampinfla una mica.
0: Sempre pensant en la feina, New York, New York.
1: És que és veritat que pare i fill Sinatra tenen una relació una mica estranya. Passen l'un de l'altre. Però el segrest d'en Júnior ha fet emprenyar molt en Frank. Li ha fet agafar el toro per les banyes. Vol ser ell mateix el que negociï amb els segrestadors.
8: Clar, bé, això.
1: Que truquin Sinatra.
8: Collons.
1: En aquests moments està esperant la trucada dels segrestadors des d'una cabina telefònica que hi ha al davant de casa seva. Ara és quan sabrem les condicions que demanen per l'alliberament del nano. És un moment de nervis. Agafa'l.
4: Això és la cabina?
1: Agafa'l, Frank, agafa'l.
5: Frank Sinatra, l'autèntic. Digui'm.
4: Hòstia, nano.
9: Estic i no es veus que ho tenim,
1: Què feu tots a dins la cabina?
9: Estem en una altra cabina, nosaltres.
1: Ah, vale.
9: Sí.
1: Sou els segrestadors, vosaltres.
9: Som els segrestadors, estem molt estrets aquí dins, però digue-li, va.
4: Digue-li les condicions.
9: Digue-li les condicions, sí.
4: Senyor Sinatra.
9: Digui'm.
4: Hòstia, és que estic nerviós,
9: Va, digue-li.
4: Sí, estic molt nerviós, és que m'agrada molt la seva música. Sí. I New York. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan.
1: A veure, un moment. O sigui, tu ets el segrestador. Tu ets el segrestador.
4: Sí.
1: No, i estàs exigint un rescat...
4: En el New York.
1: En el senyor...
4: en el Sinatra.
1: Sí. No pots quedar a cantar enmig de la trucada. I tu que ets en Frank Sinatra, que tens el fill segrestat molt menys. No pots quedar-te a cantar.
6: Puc negociar amb algú, jo?
1: Sisplau.
6: Puc negociar amb algú, sisplau?
1: Sí.
6: Hòstia?
4: No crideu.
6: Hòstia, demana-li alguna
4: cosa, va. Sí. Digues, què volem? Sí. És que no sé què demanar-li.
0: Poseu un preu.
6: $240,000.
4: Vinga, ben parit.
6: Senyor Sinatra, volem $240,000.
4: Sí.
1: $240,000 l'any 1963 és una morterada.
4: Això és pasta.
1: Piquen fort els segrestadors.
6: Sí.
1: $240,000.
6: $240,000.
4: Sí, el matarem en Júnior.
1: La resposta a la petició d'en Frank Sinatra...
10: Junior.
1: És aquesta. Atenció, perquè Frank Sinatra els hi fa una contraproposta.
10: Vinga.
2: Res de 240.000 dòlars.
10: Ho pensava.
2: Si allibereu el meu fill, us pagaré $1,000,000.
1: En Frank Sinatra ha volgut marcar paquet i deixar clar que els diners no són un problema per ell. Tot això és real, eh? Però el que en qualsevol cas hauria acabat en un acord ràpid es complica. I tot per culpa de les exigències dels segrestadors.
0: Merda. Demanen més pasta, oi?
11: I una moto per escapar-se com a les pel·lícules, no?
1: Doncs no exactament. Les seves exigències són una mica més peculiars. Agafa'l.
4: Ui, ara. Ara anem força, eh?
1: Agafa'l.
0: Frank, agafa el telèfon!
2: Frank Sinatra, l'autèntic al telèfon. Digue.
12: Senyor Sinatra, escolti'm una cosa.
2: Sí?
12: Diu
10: jo...
12: Que això del milió de dòlars que ens ha ofert... Res de res, eh?
10: Nanai.
12: Senyor Sinatra, res de res. 240.000 dòlars... Que no. Que no, un milió de... M'estic liant, sí. M'he fotut nerviós, sí. Perquè vostè...
10: Quan volem?
12: Vostè ens ha ofert $1,000,000.
2: $1,000,000 si retorneu al meu.
12: Doncs res de res, senyor Sinatra.
10: No.
12: No volem $1,000,000.
10: No.
12: Volem 240.000 dòlars, senyor Sinatra.
10: Ni un més ni un menys.
12: Senyor Sinatra.
10: 140.000.
12: Vostè què pensa, que són tontos o què? Ara.
1: El que acabeu de sentir és tan estrany com real. Els segrestadors d'en Júnior no volen sentir parlar del milió de dòlars que els ha ofert.
10: No.
1: Ells volen...
10: 240.000.
1: Els 240.000.
11: Però ja ho saben, no?, que un milió és més que 240.000.
10: Clar que ho sabem, clar que ho sabem.
1: Ho saben, ho saben. Però tampoc sembla que siguin el canari més llest de la gàbia. Resulta que hi ha diversos motius que fan que exigeixin aquesta quantitat tan concreta. I tot responen a les peticions d'en Keenan, que és el cervell de la banda. Poseu música, música dient per en Keenan, que us diré les tres raons que li han fet demanar 240.000 dòlars. En Keenan és un antic corredor de borsa que es va arruïnar en una operació. Ha fet números i ha vist que amb la part dels 240.000 dòlars que li pertoquen del rescat, en té prou per pagar els deutes. Són tres segrestadors a repartir.
13: 80.000.
1: 80.000.
13: 80.000. Si un ja en té prou, 80.000, perquè n'has de demanar més.
1: De fet, calcula que són prou diners per pagar els deutes, invertir la resta, fer-se ric un altre cop i llavors poder tornar al Sinatra els diners del rescat.
0: Són bona gent.
13: Els tornarem els diners encara. És dels més honestos que he conegut mai.
0: És tant.
13: Els més imbècils també.
1: També. També. Segon motiu, l'espiritualitat. En Keenan és un faranduler dels àngels, mig boig, té aparicions divines. Assegura que Déu li ha encarregat que faci un gest que reconcili en Sinatra pare i en Sinatra fill.
4: És clar que si és ideal, segrestos un dels dos i llavors els... Saps? Es crea un vincle, una necessitat,
1: que
4: està molt ben pensat.
1: Se t'apareix Déu un dia i et diu, has d'unir Frank Sinatra fill i Sant Frank Sinatra pare.
4: O un enviat, un àngel, Sant Gabriel.
1: Tercer i últim motiu.
4: Sant Miquel.
1: Sí. Dada completament real, eh? Atenció.
4: Sant Francisco.
1: Sí, ja ens ha quedat clar, Xuriguera. En Keenan només demana 240.000 dòlars perquè, segons diu, no vol ser considerat una persona avariciosa.
2: També és mala sort que m'hagin hagut de venir a segrestar el fill als paios més imbècils de tots els Estats Units.
1: A veure, depèn de com tu miris, Frank. Al final són cèntims que t'estalvies, eh?
2: New York, New York.
1: Quin tio més imbècil. Espero que no fos així,
2: sí,
1: Frank Sinatra.
2: Sí, era pitjor.
1: El pitjor de tot plegat és que després de tot el sarau, quan reben els diners, un dels segrestadors, atenció, té un atac de nervis i acaba alliberant en Frank Sinatra Júnior.
11: Molt bé.
1: Bé, nano, bé, molt bé.
4: No es pot treballar amb gent poc professional,
1: no,
4: eh?
1: No. A més de deixar-lo lliure abans d'hora, confessa el segrest de la seva família. Sí. El delaten a l'acte i els tres segrestadors acaben a la presó. Al principi se'ls va imposar la cadena perpètua, però eren tan tontos, suposo, que amb només 4 anys els van alliberar. Van dir, aquesta gent farà més feina fora que dintre.
4: És poc perpètua.
1: Sí, 4 anys és poc perpètua la cadena, sí. Anem a veure si ha sobreviscut el nostre gos, el nostre Quiso.
0: Estic aquí amb...
1: Amb qui, Mercè?
0: Amb el
1: Quico.
0: Quico.
1: Quico
4: Terrassa. Quico Sinatra?
1: Quico Sinatra.
0: És que tinc una vista.
1: En Quico de Terrassa. Quico, el segrest va fer que en Frank Sinatra, pare, agafés per sempre un costum. Un costum de dur una cosa a la butxaca. Què hi portava? A. Una foto del seu fill Júnior. B. Un grapat de monedes per si havia de trucar des d'una cabina. O C. Un xec per valor de 240.000 dòlars.
0: Ai, ai, ai, ai.
14: Posem el xec.
1: El xec, eh? Doncs el gos és...
11: Ai.
1: Mort.
11: Oh, no.

0: de monedes a la butxaca perquè va agafar pànic haver de tallar les converses per falta de tenir efectiu quan trucaves des de la cabina. Hi ha dies en què les morts són del tot inexplicables i aquest és un dels casos més flagrants. La situació de tensió que s'ha viscut durant el segrest d'en Frank ha estat tan alta que ens hem despistat massa i hem perdut de vista en Bach, el nostre gos. Com que volia escoltar un músic tant sí com no, se'ns ha escapat, segurament per trobar algun músic de carrer que li animés la tarda, i un dels cops que ha travessat la carretera, un autobús l'ha atropellat. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
1: I en el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El fiscal del judici, els Pujol, ha afirmat durant la sessió d'aquest dimarts que són responsables de corrupció i de frau fiscal, entre d'altres delictes, i els ha acusat de presentar-se com a víctimes d'una persecució política per part de les clavegueres de l'Estat. Fernando Bermejo ho ha dit durant la presentació del seu informe final.
2: Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90.
1: El fiscal ha remarcat que durant dècades els acusats van amagar sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. Aquest dimecres serà el torn dels informes finals de la defensa. Els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol s'enfronten a una petició de pena d'entre 8 i 29 anys de presó. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Els docents tornaran a la vaga aquest dimecres a les aules del Baix Llobregat i el Penedès. És la segona del cicle d'aturades després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació. El sindicat demanarà dijous a la taula sectorial un augment salarial de 400 euros, però el govern els acusa de llançar propostes poc realistes.
1: La infiltració dels Mossos en una assemblea de professors arriba al Parlament. La consellera d'Interior i el major dels Mossos donaran explicacions aquest dimecres i el Departament d'Educació assegura que no n'estava informat. Una associació d'advocats ha presentat la primera denúncia.
3: El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta de passatgers espanyols continuen donant negatiu i Sanitat en flexibilitza les mesures de quarantena. L'OMS no descarta més positius, tot i que espera que el brot s'estabilitzi.
1: Els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà sobre els preus de l'energia disparen la inflació als Estats Units al 3,8% en la taxa interanual, al nivell més alt dels últims 3 anys. Donald Trump diu que això és un efecte més

0: Barcelona, Carlos Chico, va explicar que l'explosió va ser quan la mare estava cuinant.
1: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici.
0: Els bombers van poder extingir el foc, però el pis en qüestió i dos més de l'edifici van quedar inhabitables. Arran d'això, 12 persones, entre les quals dos menors, han passat la nit reallotjades pel Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona.
2: Esports. El Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Madrid ha convocat urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà, diu, a la reelecció.
0: A la prèvia de l'Alavés Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més fins al 2028 amb una altra d'opcional. També aquest dimecres, Espanyol, Atlètic Club de Bilbao.
2: Espanyol i Girona queden provisionalment fregant el descens després del Celta 2, Llevant 3 d'aquest dimarts. També jugats Betis 2, Elx 1, on els 3 punts dels bètics els classifiquen per a la Lliga de Campions, i Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2.
0: El Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona a la Lliga CB de bàsquet i ha certificat la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74-79.
2: I el Barça de bàsquet ha comunicat que el pivot txec Jan Veselý es retirarà als 36 anys, un cop que acabi la temporada amb el club blaugrana, on ha jugat les últimes 4 temporades.
3: Fins aquí les notícies. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
4: Aneu massa de listos.
5: I els valencians?
4: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
3: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
6: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
7: Has sentit el que acaba de dir?
8: Que a Mallorca no feu l'amor.
9: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
3: I també disponible a la plataforma 3CAT.
10: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
11: No m'agrada aquesta sintonia.
12: És que està molt bé. Pam, pam,
10: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
13: M'ho faries tu, Elisenda?
11: Jo sempre. Pam, pam, pam, pam, pam.
13: Mar Marvà, bona tarda.
14: Bona tarda.
13: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
15: Pam, pam, pam, pam.
11: Molt bé.
13: Com ho faries, Òscar?
16: No, jo no ho faria.
13: No puc millorar-ho.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7...
10: La millor hora del dia.
9: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: Pam, pam, pam, pam. Catalunya
9: Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: El moment d'obrir debat abat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució, com sempre, part de la solució. El meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Com estàs?
1: Molt bé, estava parlant amb una persona que ara mateix ens està escoltant.
0: Val.
1: Però no en el temps present.
0: Ah, o sigui, està posant el programa d'ahir.
1: Ens posarà...
0: Sí?
1: Però clar, ella ens està escoltant ara mateix.
0: D'acord.
1: Però clar, no ara mateix. Sinó a les 3 de la matinada.
0: Per ell és ara mateix, per nosaltres
1: clar,
0: és el futur.
1: Per ell és ara mateix. Per tant, et parlo a tu, Miquel de Sabadell.
0: Miquel de Sabadell.
1: Que reparteixes pa.
0: Oh, el fas o només el reparteixes,
1: a la matinada,
0: Miquel?
1: No, el reparteix. El reparteix. I ens segueix a les 3 de la matinada, perquè de vegades sempre ens preguntem, escolta'm, i a les 3? De 3
0: un aplaudiment per aquests 3 de la matinada, que
1: també
0: han augmentat, eh? Hem duplicat els oients a les 3 de la matinada.
1: No, increïble, i per això ens escolta a les 3. Per tant, Miquel, moltes gràcies. Diu, enhorabona, són molt interessants tots els temes.
0: Oh, i quin és el que més t'ha agradat?
1: Vinga, Miquel, no, però Miquel ara no contestarà.
0: No sé.

0: Com està vostè?
1: Pues molt bé.
0: Em sembla fort perquè en Josep Presseguer és director gerent del Parc Agrobiotec de Lleida. Tu et dius Josep de nom, sí. Aquest és el teu cognom. Tu vas decidir treballar del que treballes a causa del teu cognom o et va condicionar?
1: No, de cap de les maneres. Jo crec que ha estat una feliç coincidència. A part, he estat molt bé a tots els treballs on he estat i tots relacionats d'alguna manera o altra, excepte amb alguna petita variació d'algun temps, amb el meu cognom.
0: Per o sigui, tant, sempre has estat relacionat amb l'agropecuari, diguem-ne.
1: Sí, sí, perquè jo vaig començar ja fent estudis a la Comunitat Europea, a la Unió Europea, i aleshores ja era responsable en matèria agrària, a nivell de la Generalitat de Catalunya he estat a la Conselleria d'Agricultura, després he estat de gerent en una associació de fruticultors, després director en una cooperativa de fruita, és a dir, que hi ara de gerent, el director gerent al Parc Agrobiotec de Lleida. Escolta'm, no em puc queixar, el nom m'ha seguit,
0: i
1: és
0: tant.
1: Evident, i l'ofici jo crec que també.
0: I escolta'm, Josep Presseguer, ara et diré Presseguer, la teva família s'hi han dedicat també al sector primari? No, ets el primer, eh?
1: No, sóc el primer i a part la meva família ve de, diguem-ne, no, mai ha estat relacionada a nivell d'avis, segurament que tots tenim
0: avis
1: que s'han
0: dedicat
1: al sector primari, eh? Però, diguem-ne, d'ofici no.
0: Doncs escolta'm, mira, només queda per dir-te una cosa, proposo que feu servir a la propera campanya publicitària en Joan Pera. Així t'ho acabes de reblar, eh? Josep Presseguer, director gerent del Parc Agrobiotec de Lleida, gràcies per haver-nos atès en aquesta breu trucada. Una abraçada molt forta. Fins ara.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, guapo. Adéu. Va, anem al concurs, que no enganya. Carles, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Ara et sento molt millor, Carles, on vas a parar.
2: Sí,
0: va, vinga, pregunta del Xavi.
3: Va, Carles, som-hi. És, a més, una pista perquè l'hem deixat al canal de la Comunitat de la Solució, així que heu tingut temps per pensar la resposta. Et donaré tres noms, Carles, i m'has de dir qui va ser la persona encarregada de la gespa del Camp Nou als anys 90.
0: A veure, tic-tac, tic-tac. Tres
3: opcions,
0: eh?
3: Maria Flor Seca, Gabriela Malaherba o Josep Campreciós.
0: Quina diries és la correcta, Carles?
3: La persona encarregada de la gespa del Camp Nou als anys 90. Maria Flor Seca, Gabriela Malaherba o Josep Campreciós.
2: El Josep Campreciós.
0: Josep Campreciós, i la resposta és...
3: Correcte!
0: Gràcies, Carles, bonic, una abraçada.
3: T'endús un no premi.
0: Adéu, guapo. Carles? Ah, ja ha penjat el Carles, ha dit, val, fantàstic i perfecte. Ara
2: arribem amb...
0: Ah, Carles, que et deia que gràcies per participar al concurs que no enganya. Una abraçada, bonic. Fins ara.
2: Adéu.
0: Avui estem fotent un merder de trucades. Ja
4: no, és que, perdona, la Mila diu que ens en recordem de Patricia Botín.
0: Sí. Home.
4: Diu perquè a més es dedicava als assumptes de diners i perquè Botín era el que s'emportaven els lladres habitualment. Això és el que diu la Mila i diu la Rosa, a la meva feina hi ha una persona que es diu Rei Rojo, impossible, actualment.
0: Rei Rojo, impossible.
4: No, és que la gent posa les seves agotacions, també.
0: Escolta'm una cosa, Mireia, segons diversos textos històrics, és a partir del segle XI, als comtats catalans, almenys, que el cognom agafa entitat pròpia. Per què passa això?
5: Doncs és la necessitat de distingir persones, la que ens ha impulsat a tenir cognoms i també sobrenoms, que a vegades són els sobrenoms que acaben sent cognoms o van a part.
0: Un mal nom podria ser, no? També allò que dius, li deien, jo què sé, l'usurero, i que de sobte es digui així de cognom, eh?
5: Sí, tenim mal noms que són cognoms com bastardo.
0: Ah, clar.
5: I es poden canviar.
0: Es poden canviar? És a dir, si tu dius bastardo de cognom, et pots decidir canviar el nom?
5: Sí, la llei t'empara, perquè considera que hi ha noms de família que són perjudicials per tu.
0: I això passaria, per exemple, posem que jo em dic bastardo de cognom i tinc dos fills, que també se'n diuen. Si jo em canvio el cognom perquè la llei m'empara, perquè és pejoratiu per la meva persona, automàticament se'ls canvia la meva descendència o han de fer el mateix procés?
5: Doncs si són menors d'edat, canviarien amb tu, però si són majors d'edat, ells decidirien si també volen canviar-s'ho.
0: Ah, amiga, haurien de decidir en cada, en cada situació.
3: Clar, i després en un testament què passa? Ja no et dius com diu el testament, Elisenda?
0: Oh,
3: ja no et dius bastardo?
0: Suposo que pots acreditar, no? Has de portar el paper. Has de portar el paper, m'ha canviat el nom.
3: És que me l'he canviat,
0: Ara he passat de bastardo a bonito, a querido. Va, deixa'm saludar l'Enric.

0: Dic, Enric, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Que tu vols concursar, no, Enric?
1: Sí, bueno, les dues coses. I també per comentar-vos un abdomen que
0: Epa,
1: no hi ha ni
0: farem doblet. Us demano sí. A tots els que teniu ara mateix al telèfon en espera, l'Enric, l'Andreu, en Jordi, us demano que traieu el mans lliures, perquè si no, no ens en sortirem. Perquè ho sentim fatal, com la meva frase de sempre, eh? Bob Esponja sota el mar.
1: Jo no sé que mans lliures, eh? Jo estic amb el mòbil, amb normal, eh?
0: T'has de comprar un mòbil, Enric, eh? Ja t'ho dic ara, eh?
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: sona... Sí. Sona l'any 92.
1: No,
0: va, Enric.
1: Potser n'estic, potser traia una mica de reverb aquí on estic.
0: Pot ser. Va, comenta'ns aquest aptònim que et ronda pel cap pues, i vols compartir.
1: Mira, jo sempre m'agrada la música i jo penso que hi ha uns cognoms que et predestinen una mica. Jo penso que si et diu bass guitar, doncs només pots tocar el baix.
0: Clar, exemple, no? Sí, clar.
1: Em feia molta gràcia comentar-vos-ho.
0: M'agrada molt, Enric, el que ens hagis comentat. Va, fem una pregunteta amb el Pérez Esquerdo.
2: Va, som-hi.
0: Foli.
1: Molt bé.
2: A què diries que es dedica Ataulfo del Hoyo? Ataulfo del Hoyo.
3: T'ho has inventat, ja.
2: T'ho prometo que ho hem
3: és
2: estat mirant.
3: És una persona real, eh?
2: Fran, tu i jo hem estat mirant que realment sí. existissin aquestes persones.
0: Ataulfo del Hoyo.
1: Ja m'estic imaginant.
4: Ataulfo del Hoyo.
2: Pot ser que sigui assessor jurídic de la funerària municipal de Palma, que sigui sepulter del municipi de Caldas, a Colòmbia, o vigilant de seguretat del cementiri de Càceres.
1: Hòstia, per aquí anava la cosa, però jo no sé, jo diria la primera. Va.
0: La primera, que és assessor jurídic de la funerària municipal de Palma, i la resposta és...
2: Correcte!
3: Oh,
2: molt bé, el senyor de l'Hoyo!
3: Increïble que s'ha tirat.
0: Mare de Déu, avui...
2: I el viva...
0: Us hem de dir que tots els aptònims que estem comentant avui són reals, tots sí, els que sí. surten al concurs que no enganya d'en Xavi Pérez Esquerdo. Enric, gràcies per trucar-nos, una abraçada, bonic.
1: Fins
0: ara, adéu, adéu. Andreu, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Tens un aptònim de Girona, quin és, fot-li?
5: És molt divertit, és el carrer de l'Argenteria i el Joier. Ojo, eh? El carrer de l'Argenteria i el Joier,
4: sí.
5: que es diu Pere Quera.
0: Oh, sí, Pere Quera.
5: Pedra, oh. Com Quera vol dir pedra. Per tant, aquest senyor podia ser joier o picapedrer. Però...
0: per duplicat, eh? Pere
5: no,
0: Quera.
5: No, triplicat, triplicat. Pere Quera, joier i el carrer de l'Argenteria.
0: Oh, boníssim. Un aplaudiment per aquesta Bravo. Proposta que ens fa l'Andreu. Andreu, gràcies per trucar-nos, bonic. Una abraçada
5: no,
0: molt forta.
5: Ah,
0: espera, espera.
4: Un moment.
2: Acaba el concurs.
5: Sí, només vull recordar que als anys 90 el director general de pesca es deia Jordi Peix. I el líder de l'Unió de Pagesos es deia Joan Cavall.
0: Correcte,
4: sí, tant,
0: recordem.
4: Sí, sí.
0: Boníssim, en peix i en cavall,
4: sí, sí.
0: eh? És boníssim,
4: que
0: això.
4: Bo.
0: Andreu, ara sí, gràcies per trucar.
5: Ai, una darrera cosa, els peris i els gomis, els peris i els gomis,
0: sí?
5: són llinatges catalans, diferents dels peres i els gomes. I molts d'aquests han estat traduïts al castellà per funcionaris que van començar el registre civil al segle XIX.
0: Mira, com que tenim la Mireia, crec que aixecava sí. el dit. A veure, Mireia...
5: I cognoms Peris... com Marco són sí. Marcó.
0: Espera't, espera't, Marcó. Anem per part, Jordi. Peris i Gomis, què passa amb aquests Peris i Gomis?
6: Peris i Gomis, aquestes is finals indiquen més aviat que seran de València.
0: Ah, valencians, que no pas catalans. I això que diu del registre, que no els van deixar traduir? Cert, no cert?
6: Doncs a vegades quan anaves al registre civil els primers anys traduïen al castellà els teus cognoms catalans o bascos i és una cosa que ara podem nosaltres reclamar que es reverteixi.
0: Bueno, t'he de dir, Jordi, que jo conec un cas de molt a prop que eren quatre germans i els quatre cadascun del registre li van inscriure el cognom com els hi va sortir del papo, eh? I cada quatre, aquests quatre germans cadascun té un cognom diferent.
2: Oh, que bo!
0: No diré quin és perquè si no se sentiran apel·lats, sobretot la meva amiga que em trucarà i m'esquilarà. Jordi, gràcies per trucar-nos, bonic, una abraçada.
5: Andreu.
0: Ai, Andreu, perdona'm, Andreu, una abraçada, bonic. Adéu, adéu.
2: Estàs adéu, canviant adéu. També els noms i els cognoms.
0: Estic marejant. És que ara sí que anem amb el Jordi. Jordi, bon dia.
7: Hola.
0: Jordi? Hola, Jordi, com estàs?
7: Hola. Hola, bé. Mira, jo vaig intentar entrar a l'altre programa que vau fer dels cognoms.
0: Sí. I ara, no, ara ho has aconseguit. A veure, Foli, Llongueres.
7: Sí.
0: D'on ve Llongueres?
7: Llongueres, sí. Mira, el senyor Domingo Llongueres va venir de França a l'any 1660 i va aterrar a la masia Cal Perdut d'Esparreguera. I llavors el cognom Llongueres va néixer al Baix Llobregat.
0: Però ara no acabo d'entendre, però això no és pas un aptònim, no?
7: No, jo és sobre cognoms, eh? No sé si...
0: Ah, perquè tu volies parlar sobre cognoms, ah, punyatero, sí. pensava que era sobre aptònims, d'acord.
7: No, no, no, no, perdó, jo ho dic sobre els... He trucat sobre els cognoms, que l'altra vegada que vau fer dos cognoms em vaig quedar una mica fora, que no vaig poder entrar, I era per dir només això.
0: Ai, ara m'ha sabut greu, Jordi. Doncs un altre dia, escolta'm, tornarem a fer el tema cognoms a l'ús i dedicarem més trucades al respecte. Una abraçada, Jordi.
7: Pues va, igualment.
0: Fins ara, guapo. Adéu. Ara m'ha sabut greu. Avui estem parlant d'aptònims. Us demanem allò d'un cognom que sembli fet expressament per el càrrec, per la posició, per la feina que tenim. Avui hem parlat amb en Josep Presseguer. Hem sentit, no?, el cavall, el peix, no?, que ens han dit tota aquesta sèrie d'aptònims. També en tenim a través del WhatsApp.
3: Sí, n'hi ha un que segurament ja l'heu vist a través dels mitjans de comunicació, però el posem també a l'antena de la solució. Ens el recorden la Clara, el Carlos, que és aquest responsable del servei de canvi climàtic de Copernicus, que, com tothom sap, es diu Carlo Buentempo.
0: Oh, i tant, a Buentempo. No,
3: ho tenim vist.
0: Va, fem una pausa i a la tornada...
3: Més aptònims. Ai,
0: parlarem amb una odontòloga, no, especialista en implantologia i pròtesis dentals.
3: No.
0: Aneu fent apostes de com es diu, va.
4: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Passen 2 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem parlant de cognoms, de l'origen dels cognoms, i hem marxat a una segona branca, que és aquest nom propi de persona que té una relació semàntica directa, sovint curiosa o irònica, amb la seva professió, el seu caràcter o els seus trets físics, que serien els aptònims. Hem parlat amb en Josep Presseguer, director gerent del Parc Agrobiotec de Lleida, i hem marxat de la publicitat dient-vos que teníem punxada una persona que és odontòloga, és especialista en implantologia i pròtesis dentals. La tenim al telèfon. Rosa, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Rosa?
8: Molt bé. Aquí, mira.
0: Rosa, tu et dediques al món de l'odontologia? I sí. Quin és el teu cognom, Rosa?
8: Muela.
0: Rosa Muela. Bravo, em sembla extraordinari. Bravo, i fantàstic.
3: Bravo.
0: Quantes vegades t'han fet la broma, Rosa?
8: Doncs moltíssimes. Des que vaig començar a la universitat fins ara.
0: Et vas plantejar no agafar aquesta branca de la medicina només per evitar que et fessin bromes?
8: No, bueno, és que no ho vaig plantejar i va arribar sol, i quan vaig arribar a classe em vaig donar compte que era... Sí, sí.
0: Que era un aptònim, no? Tu t'imaginaves al llarg de la teva carrera que acabaries dedicant-te en aquest món amb aquest cognom?
8: No, jo volia ser metge. A casa meva tothom es dedica a la branca sanitària i jo volia ser metge, però al final vaig decidir fer odontologia. I bueno, fins aquí. La meva germana també és dentista.
0: No m'ho puc creure.
3: No.
0: De veritat?
2: Muela.
0: O sigui, les dues germanes Muela són dentistes.
3: Com es diu, seny?
8: Exactament.
3: Ah, no, estic Muela.
0: Com es diu de nom, si es pot saber,
8: Georgina, Gina.
0: Gina Muela. Gina Muela i Rosa Muela, que sapigueu, ara es quedarà tothom perquè és la millor publicitat mai feta.
3: Però és que jo tinc un client, de la...
0: Què dius? A veure, foli.
3: No, que tinc un client, de l'Eric Ribas. Diu, soc client de la doctora Rosa Muela. Una abraçada.
0: Per favor, m'encanta.
3: Soc de Ribes de Freser. Com té les dents, l'Eric?
0: Diu, sí, a veure, com són les dents de l'Eric, Rosa?
8: Sí. Digue'm, perdona.
0: Les dents de l'Eric les té ben cuidades, bé?
8: Sí.
3: Eric Ribes.
8: Sí, es cuida.
0: Està cuidant.
3: Eric Ribes, i és de Ribes de Freser.
0: Oh, boníssim, això també. També és un aptònim. Rosa Muela, odontòloga i especialista en implantologia i pròtesis dentals, gràcies per haver-nos atès. Una abraçada bonica.
8: De res,
0: fins
8: a vosaltres. Una abraçada.
0: Adéu. Ai, senyor. I ara jo us pregunto, un gerent d'un club nàutic de Sant Feliu de Guíxols, com es podria dir de cognom? Va, Mireia.
6: Mar,
0: per exemple, es podria dir Mar.
2: Bona.
0: Ona, boira. Maribel, molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Maribel, tu ets la gerent del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols. Quin és el teu cognom?
9: Pues, Vela.
0: Maribel Vela. Endavant.
3: Déu meu.
0: Per favor, la gent al principi deu pensar que és una broma, no, Maribel?
9: Mira, la veritat és que la gent se fixa i és molt divertit, perquè a més en aquest món del Club Nàutic doncs fem moltes activitats de vela, estem federats de la Federació Catalana, l'Espanyola, i moltes vegades la gent s'aguarda els contactes com Xavi Vela.
0: Clar.
9: Però és perquè és el de la vela. I a mi m'ha passat moltes vegades però també Carlos Vela, no.
0: Hosti, és boníssim. Clar, la gent deu tenir Maribel Vela, és la de la vela.
3: La de la vela.
0: No, però és que és Maribel Vela, vela. És vela al quadrat, perquè fa vela i a més és gerent del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols. Maribel, gràcies per haver-nos atès. Endavant les atxes o endavant les veles, que s'inflin fort. Una abraçada.
9: Gràcies.
0: Fins ara. Adéu, adéu. Ja ho sabeu, 93-201-7474-677-8-77-19. Podeu dir la vostra. Teniu algun aptònim curiós, algun cognom d'aquells que digueu s'ha de destacar?
3: Doncs sí, el Manel concretament diu que coneix a una persona que es diu Narcís Rosés Atmetller i que fa de jardiner.
0: Oh,
3: increïble aquest combo que ens expliques, Manel. I atenció al Sergi, és ell en primera persona que ens ho explica. Diu, jo i el meu germà treballem amb una cristalleria. Sabeu com ens diem de cognom?
0: No, a veure, vidre.
2: Mirall.
3: En castellà.
0: Espejo.
3: El Sergi Espejo i el seu germà treballen amb una cristalleria. I l'Eva té un veí al poble que es diu Josep Fill de Déu.
0: Fill de Déu.
3: I a què s'encarrega? De muntar el pessebre cada any al poble.
0: Això també és interessant. Mireia Nieto, la tenim aquí amb nosaltres a l'estudi 1, ella és experta en genealogia. Ara has sentit això, fill de Déu, i has aixecat les celles. Sí. Què vol dir això?
6: Això estic gairebé segura que estem parlant d'una persona que descendeix d'algú expòsit.
0: Ah, expòsit és els d'Olofeu, aquí a Catalunya,
6: exacte.
0: Els d'Olofeu, que són persones orfes.
6: Exacte, que no tenen pare, mare, coneguts. Es podia posar un nom que fos qualsevol, un García, un Martínez,
0: sí,
6: un Valls, perquè no hi havia, no estava establert que s'hagués de posar Déu l'Ofeu.
0: D'acord.
6: Així que qualsevol dels nostres cognoms podrien que ens semblen...
2: O sigui, nom de Déu també, per exemple.
6: Exacte,
2: un amic,
6: sí,
2: és dir, nom de Déu de cognom. Mm-hmm. O sigui, podria ser que fos algun parent...
6: Segurament.
2: Orfe.
0: Uau. Per cert, 93-201-7474, si voleu dir-nos aptònims o si voleu participar al concurs d'en Xavi Pérez Esquerdó, el concurs que no enganya, eh? Mira, no diré els cognoms, sí, d'acord? Farem al revés. Tenim al telèfon la Isabel. Isabel, bon dia.
10: Hola, bon dia, què tal?
0: Com estàs, Isabel, estimada?
10: Molt bé. Us estava escoltant i dic, ostres, mira, jo fa temps que ho pensava. Si
0: home.
10: Si algun dia faig el meu també de cognom.
0: Isabel, tu a què et dediques?
10: Jo sóc mestra jubilada.
0: Uh-huh.
10: I el meu nom és Isabel Mestre.
0: Bravo!
2: Bravo!
3: El millor dia perquè truqui una mestra.
0: El millor dia perquè truqui una mestra.
3: Un mestra.
0: I escolta'm, em sembla que no ets l'única a la teva família, és a dir, allò dels mestres...
10: Bueno, la meva família hi ha uns quants mestres, mestres i professors, sí.
0: I t'ho han fet notar els alumnes sovint, que tens un cognom que és un aptònim?
10: No. Però bueno, jo és com una predestinació del meu nom, ja.
0: Boníssim. Escolta'm.
10: El meu pare també era mestre, la meva tia, l'altra tia, la meva cosina... N'hi ha molts homes.
0: I tots són mestres de cognom, eh?
10: Mestres de cognom. El que passa que el meu pare, bueno, diu... Nosaltres érem mestres, acabat amb maestra, per aquestes coses, no hi havia normalització lingüística, i bueno... No. Però hi ha una part de la meva família que s'ho va canviar de mestres en mestres en
0: B. Home, ara estic pensant que el que ens sobten, no, els aptònims, però en realitat l'origen dels cognoms també n'hi ha molts que eren de la professió. Per tant, té més sentit a l'origen que siguin aptònims tots que no pas el que ens arriba avui en dia, no? Perquè possiblement la família de la Isabel podria haver sigut que li haguessin posat mestre perquè era el mestre del poble, no?
6: Exacte. Així que d'alguna manera són aptònims els cognoms
0: sempre
6: que tenim.
0: Sí, clar.
2: Tot el que són fusters, ferrers, no, serra, sí, és perquè devien tenir el pare que era fuster, treballador d'allò.
0: Clar, avui
6: segurament, però potser vivien al costat també del ferrer.
0: És a dir, aquell del Cals Ferrer, no?
6: Sí, el que estava aquí. O el nom de la casa, que no havia de ser.
2: I Carot, d'on ve Carot?
0: Carot, no tinc ni idea. Jo segur que és una cosa mal escrita. O que era molt car, alguna cosa,
2: Carot.
0: No sé.
2: Ui, la Carot.
0: Però amb D final, Carot. No ho sé, no ho sabria dir mai. Hauria de buscar l'heràldica del meu cognom, eh?
6: No la busquis, sisplau.
0: No? Ai.
6: Perquè els cognoms no tenen un escut.
0: Ah?
6: No, escuts de cognoms no s'han de comprar. Són les persones i les institucions les que tenen un escut.
0: Ah, amiga. Bueno, en tot cas, si algú sap l'origen de Carot, que m'ho faci saber. Isabel, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bonica.
10: Una abraçada, moltes gràcies.
0: A tu. Adéu. Jordi, bon dia.
11: Bon dia!
0: Com estàs, Jordi?
11: Bé, aquí el camió a tot el canó.
0: Escolta'm, Jordi, començarem al revés. Digue'm, a què es dedica la teva parella?
11: La meva parella és com treballa en una comercialitzadora de llum i de gas. Tal?
0: Sí.
11: Com és Endesa, com és gas natural.
0: Sí.
11: Perfecte. Què passa? Que el seu cognom és gas.
0: No m'ho puc creure. És a dir, truca la... Com es diu de nom?
11: Es diu Alexandra.
0: O sigui, truca. Hola, sóc l'Alexandra, Alexandra Gas, truco de la companyia de gas.
11: Correcte. I molta gent es pensava que era la filla del senyor del gas natural.
0: Home, a veure, la filla, com et dius? Ah, no, sóc la filla del senyor del gas natural, per favor. És boníssim.
11: Ella podria haver sigut així, tio, m'ha tocat la pobra. Com...
0: Exacte, t'ha tocat la pobra. Va, que en Jordi, fem participar el Jordi al concurs que no enganya d'en Xavi Pérez Esquerdo. Jordi, et fem una pregunta, a veure si la saps respondre per no premis. Som-hi. A veure.
2: Mira, abans estàvem parlant amb la doctora Muela.
3: Sí, i tant, vale, Rosa, mira, Muela, i tant.
2: Tinc un d'aquests que li va el nom.
3: A veure.
2: Et donaré, Jordi, tres noms i m'has de dir qui és responsable d'una clínica dental a Barcelona.
11: Sí. Mm. A veure.
0: A veure.
2: Doctor Javier Losilla Bocanegra.
3: Molt bé.
0: Aquest és xungo, eh?
3: En el segon cognom, a més.
0: Ja riu.
2: Sí, sí. Doctora Maria Sarro. O Sarro? Sarro, deu ser, no hi ha accent, Sarro.
0: O Sarro, doctora... vull pensar que és Sarro.
3: Ho ha escrit ell, però diu...
2: Joana Mola Trencalós.
0: Joana Mola Trencalós.
11: On estàs tu? Mm.
2: Javier Losilla Bocanegra, Maria Sarro o Joana Mola Trencalós.
0: Bocanegra, Sarro, Trencalós. Què diries, Jordi?
11: M'ha agradat aquesta.
0: Què has dit?
11: La tercera,
0: Trencalós.
6: A mi també m'agrada.
0: T'agrada també, eh?
3: Trencalós seria més traumatòloga, potser, no?
0: I la resposta és... incorrecta. Quina és la resposta correcta, Xavi?
2: Bocanegra!
3: Però en el segon.
2: En el segon, de dir-se doctor Losilla.
0: Doctor Losilla, de veritat. Jordi, et sentim fatal que vas en cotxe. Una abraçada, bonic. Petons a l'Alexandre Gas. Adéu, adéu. 93-201-7474. Baixem la síndrome. M'estic atabalant, eh?
3: Tant de soroll.
0: 93-201-7474. Si voleu participar al concurs d'en Xavi Pérez Esquerdo per endevinar quin és l'aptònim correcte. I si teniu algun aptònim a prop, sí, a la família... Per exemple, ens ha trucat la Isabel Mestres, que ha dit, jo soc mestre i em dic Isabel Mestres. O ha trucat el Jordi, que la seva parella treballa de venedora de gas, comercial de gas, i es diu Alexandre Gas. Doncs ja ho sabeu, 93-201-7474.
3: Fixeu-vos que ara això que explicaré és un aptònim, antònim, però també és divertit. També. Hi ha dos oients que ens han escrit des de Gelida i ens han explicat el mateix, concretament el Quim i la Marga, que expliquen que a Gelida va haver-hi durant molts anys un metge, els metges tenen cura de la nostra salut, no? Sí, és a dir, que en rescaten, diguem-ne, que es deia Javier Peligro. És a dir, aptònim, antònim, en aquest cas.
0: No és gaire de fiar.
3: He de dir que és un metge excel·lent i ara està jubilat, per tant...
0: Metge excel·lent i jubilat.
3: Sí. El Cristian té una amiga...
0: Espera, que la Mireia volia dir alguna cosa.
6: Antiaptònim.
0: Ah, es diu així, eh? Antiaptònim.
3: Fixa't.
0: Mira,
3: perfecte,
0: sí. Aptònims i antiaptònims també ens serveixen, ens ho podeu dir, al telèfon o al WhatsApp.
3: El Cristian té una amiga que es diu Laura Drets i que ja podeu dir que...
0: És advocada.
2: És advocada.
3: Acabant sent advocada. Oh, i el Juan, atenció, ens escriu des de la ciutat de Càceres.
0: Però vull jugar, eh?
3: D'acord, no. Doncs ens parla d'Antonio Rejas.
0: D'acord.
3: Qui era Antonio Rejas?
0: Vinga, si vols funcionari jugar? De presons.
3: Sí, té a veure amb les presons. Concretament, l'antic director de la presó.
0: Buah, bravo!
3: Antonio Rejas. Aquest és l'antic director de la presó. Per cert, la Maria Dolors té una pregunta arran del senyor Bocanegra, que és, perquè computi com a aptònim, ha de ser el primer o pot ser també el segon?
0: Ah, això ens ho dirà la Mireia.
3: Què diu la llei?
6: Acceptem segon, també.
0: Acceptem segon, també.
3: Perfecte, hi ha un buit legal. L'Olga fa un comentari sobre els cognoms, també, que diu, a Itàlia hi ha el cognom Troia, sense accent a la A, que vol dir prostituta. I molta gent es canvia la vocal tònica o s'ha anat canviant alguna lletra i s'ha anat posant Proia per aquestes confusions que hi havia en el cognom. Per cert, el Samuel ens envia un altre aptònim, el Guillem Pastoret.
0: És veritat!
3: Qui és Guillem Pastoret, Xavier?
2: Perquè em sona molt.
0: Unió de Pagesos?
3: És el representant de la plataforma Revolta Pagesa.
0: Revolta Pagesa, exacte. Revolta Pagesa. Tens tota la raó del món. Per cert, la Fina, que vol concursar amb en Xavi Pérez Esquerdo. A veure, Fina, bon dia, estimada.
12: Bon dia.
0: Com estàs, Fina?
12: Bé, bé, molt bé.
0: Tot bé a casa?
12: Tot bé.
0: T'has llevat bé, de bon humor, no? És important saber si els oients esteu bé.
12: Acostumo a
3: llevar-se.
0: La Fina ha trucat i diu, jo vull concursar, no m'empatollis ara a preguntar-me coses. Va, concursem, el concurs que no enganya d'en Xavi Pérez Esquerdo.
2: Et donaré tres noms i m'has de dir qui ha estat president del Cercle d'Economia. Ho sap poc, eh? Jaume Guardiola, Esteve Monedero o Salvador Trampós.
0: Uau, la molaria molt l'antiaptònim, no has dit?
6: Sí.
0: Antiaptònim,
2: Ha estat president del Cercle d'Economia. Jaume Guardiola, Esteve Monedero o Salvador Trampós.
0: Quina diries, Fina?
13: El primer que m'ha vingut, Monedero.
2: El Monedero?
13: Bé.
0: La resposta és...
2: incorrecta. Oh. És Jaume Guardiola, era Jaume Guardiola.
0: Que li ha vingut en Monedero per al politòleg, escriptor espanyol, en Juan Carlos Monedero, que si hagués pujat al poder hauria pogut ser ministre d'Hisenda, per exemple. Però no va ser així. No passa res, Fina.
2: Imagines, ministre d'Hisenda.
0: Gràcies a tu, bonica, una abraçada. Adéu, adéu. Que mono són, eh? La Fina ella mateixa s'ho gestiona, eh?
3: Ens ha escrit la Sílvia.
0: Què diu la Sílvia?
3: Es diu Bedford, perquè el meu pare era anglès.
0: D'acord, Bedford.
3: De primer. I de segon es diu Guaus.
0: Com?
3: Volia posar atenció, diu la Sílvia. Guaus. El meu segon cognom és Guaus.
0: Però amb G.
3: Sí, Guau. G-U. Com el que fa un gos en castellà. Val, en català fa bup i en castellà
0: és
3: fa Guaus.
0: És que no l'havia sentit mai. Guau. Vaig a buscar quants n'hi ha.
3: Diu, el meu millor amic sempre feia broma.
0: Ai.
3: Perquè la meva professió és...
0: No. Veterinària.
3: Veterinària.
2: Però... Bravo, Sílvia. Ai, pensava que, com has dit que es deia Bed, que tindria una
3: Bedford, no?
2: Casa de postes.
3: No. Bedford, de llit.
0: Bedford.
3: De llit i de la marca de cotxes. Sí. Bedford,
0: quants guaus diríeu que hi ha a Catalunya?
3: Ostres. Ai. Va, Mireia, mulla't, que és l'experta.
0: Mulla't, Mireia.
6: 94.
0: 94, diu la Mireia.
2: 93.
0: 93, diu en
3: Vinga,
0: Xavi.
3: 53, va. 54?
6: No, guanyarà.
3: 54? Vinga, sí. Jo, és de l'IDESCAT, això, no?
0: Cap de les respostes és correcta. Vaig a la publicitat i us ho dic.
3: Vinga, va.
0: Quants guaus hi ha a Catalunya?
4: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 11 minutets perquè siguin les dues del migdia. Avui us he de dir moltes coses, eh? El 677-38-77-19. Estem parlant de cognoms curiosos, d'aptònims, per qui s'hagi enganxat ara mateix a la ràdio. L'aptònim és un nom propi d'una persona que té una relació directa, semàntica, sovint curiosa o irònica amb la seva professió, amb característiques físiques, no? Parlàvem de, m'ha quedat molt clar, Isabel Mestres, no?, que era mestra, o Rosa Muela, que hem parlat amb ella, la Maribel Vela, gerent del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols, la Rosa Muela, dentista. Ens podeu dir la vostra a través del 93207474 o el 677-38-77-19 i també podeu concursar al concurs d'en Xavi Pérez Esquerdo per endevinar quin és l'aptònim correcte. A tot això, a través de WhatsApp, si voleu formar part de la nostra comunitat, ens ho demaneu. Nosaltres us enviem l'enllaç i entrareu a formar part de la comunitat exclusiva de La Solució. Deixeu-me saludar una persona.
3: A veure,
0: mireu.
3: Un altre aptònim?
0: Sí.
3: Vinga.
0: Una persona que es diu Toni. Toni, molt bon dia.
14: Hola, bon dia.
3: Aptònim.
0: Com estàs, Toni?
14: Sí, bé.
0: Tu a què et dediques?
14: Jo sóc mestre de karate.
0: Mestre de karate. D'acord. No marxis, Toni, no marxis. Perquè l'hem deixat votant i hem dit quants guaus hi ha a Catalunya. Heu dit 94, 93, 54. Doncs us he de dir que en un total n'hi ha 21 com a primer cognom, 13 com a segon cognom. Estem parlant de 34 guaus només.
6: Cognom en perill d'extinció, doncs.
0: Però guau deu venir realment de l'expressió guau, de guau, guau?
6: Doncs ara mateix no sabria per què, però ho estudiaré. Em posaré a investigar.
0: Origen del cognom guau, m'encantaria, l'origen, Estic mirant, i més enllà, a Espanya, a nivell d'espanyol, 434 persones es diuen guau de cognom. Toni, a veure, tu has dit, tu ets profe de karate. Un esport de lluita. El teu cognom quin és, Toni?
14: Aquest mateix és Lucha.
3: Toni Lucha.
0: Toni Lucha.
3: És com una ordre, no? Però també Lucha pot ser una descripció del que està fent, efectivament.
0: Clar, si tu ets profe de karate, això vol dir que tens molts alumnes, adults i infants?
14: Sí, tinc, bueno, adults i infants. És més, bueno jo de petit i ja de més gran feia competicions i quan anava a les competicions em trucava, em deia Toni Lucha. Quan em tocava a mi anar.
0: És que, clar...
3: Falta la coma, eh?
0: I molts pares que no es deuen creure de dir com que el teu profe es diu Lucha.
14: Sí, la gent no... Em diuen, de veritat, et dius així? Sí.
0: Toni, escolta'm, doncs Toni Lucha, professor de karate, sensei Lucha, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Una abraçada, bonic.
14: Gràcies,
0: fins ara, adéu, adéu. 8 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Mireia, jo et volia preguntar, ara ho dèiem que hi ha gent que es diu Calvet, ho dèiem a la publicitat, també hi ha cognoms relacionats amb els tres trets físics de la persona, no?
6: Ros, prim,
0: és veritat,
6: alegre, per exemple, trets de personalitat també.
0: De personalitat també, Però no hi ha ningú que es digui trist. Conxita trista.
6: No, no estaria tan segura.
3: Vaig a mirar-ho a l'IDESCAT.
0: Ai, mira-m'ho a l'IDESCAT, t'imagines? Sí,
6: l'IDESCAT ens ajuda molt.
0: L'IDESCAT
3: sí,
0: ens
3: Nostra
0: ajuda.
3: Senyora de l'IDESCAT.
0: Molts dels cognoms d'oficis catalans són artesans, no? Per exemple.
2: Li poses, per compensar, alegre, trista.
3: No conec un alegre.
2: Alegria.
0: Alegria, sí. Alegret, també. També n'hi ha, no?
6: I els cognoms a Catalunya es declinaven.
0: Epa!
6: Una dona portava el cognom del pare en femení, Romeu Romeva.
0: Ah.
6: I a vegades aquests cognoms
0: feminitzats... Sí, Raül Romeva és perquè es va declinar en el seu dia.
6: Feminitzar. I després es va convertir en el cognom que va heretar la família.
0: Ah, no sabia que es declinaven. Sí. Fixa't tu, 93-201-7474.
2: Grossa, clar, grossa, no?
0: Clar,
2: és veritat.
0: Torre grossa.
2: Sí, sí.
0: No, clar, això és la torre. Jo també estic per inferenciar. 93-201-7474-677-3877-19.
3: He de dir que no hi ha persones a Catalunya que es diguin trist o trista.
0: Oh,
3: segons Nostra Senyora de l'IDESCAT, ja sabeu que si la freqüència està per sota de 5, no l'indexa, per tant, potser podríem estar amb aquell llindar, potser n'hi ha 3, potser n'hi ha 2, però bé, no hi surten. Us he de parlar de la mare del Quim, això sí.
0: Què diu la mare del Quim?
3: Es diu Maria Dolors, d'acord? Maria Dolors Castells, concretament. I pertany als moixiganguers d'Igualada. Què fan els moixiganguers d'Igualada?
2: Ah, castells.
3: Són castellers, concretament. Bravo per la mare del Toni, la Maria Dolors, que fa castells. I el Ramon diu, al meu poble hi havia viscut el que era el fuster. Concretament, atenció, perquè és doble combo. Josep Roura Castanyer, el fuster del poble.
0: Un aplaudiment,
3: bravo.
0: Per favor.
3: Molt bé. I la Carme va a una ortopèdia on la propietària...
0: Es diu?
3: Té un cognom relacionat amb el cos humà.
0: Peus.
3: En castellà. Pies. I abans teníem el Sergi Espejo, que era que feia castelleria.
0: Pies, unya.
3: Ortopèdia.
0: Dedos.
3: Hueso.
0: Bona.
3: Bravo. I acabem el bloc de la salut amb l'Ester de Valls, que diu... La meva doctora de capçalera es diu Immaculada. Fins aquí cap problema. Immaculada. Salut, Immaculada, sí. No? Molt bé. Hospital.
0: M'encanta. Mira, em fa notar...
3: És com l'Alejandra Gas.
0: Gran oient del programa, en Jofre Llombart, col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, un excel·lent periodista.
3: I amant del semantisme.
0: Amant del semantisme. Diu...
3: Doctor.
0: Hi va haver una ministra de Sanitat que es deia... Anna Mato.
2: Anna Mato.
0: Extraordinari.
3: Em diré una cosa, l'Àlex diu que va agafar un dia el pont aeri i el comandant, ara que parlàvem d'aquest... parlàvem d'aquests antiheptònims, va saludar el vol i va dir... Us parla el comandante Riesgo. Diu l'Àlex, diu, espero que de segon cognom no estigués Màximo.
0: De nom m'hi haurien d'haver posat. Va, parlem amb en Miquel. A veure, Miquel, molt bon dia.
3: Ai, Miquel.
15: Hola, bon dia.
0: No dic el teu cognom expressament. En Miquel és responsable sindical de la Unió de Pagesos, segurament l'haureu sentit amb més d'un tallaveu aquí a Catalunya Ràdio, a casa nostra. Miquel, tu et dediques al món de la pagesia o a representar aquest món de la pagesia. Podries dir-te Oliva, però et dius, com et dius?
15: Pinyol.
0: Oh! Un aplaudiment per a Miquel Pinyol, per favor. Clar, de fet, es podria dir Oliva de segon, que seria sí. Miquel Pinyol Oliva. Com et dius de segon, Miquel?
15: Tarragó.
0: Aquí ja s'escapa una miqueta, Tarragó. Sí. Que això serien cognoms relacionats amb la zona geogràfica, no? Vindria a ser? Deu venir de Tarragona?
6: Sí, ve de Tarragona. També podien ser gentilicis, com català, o podem provenir de... també de... O sigui, a vegades no s'originen en el mateix lloc, és a dir, una persona que es digui Tarragona, el cognom no ha de venir d'allà perquè no et distingeix de les persones de Tarragona.
0: Ah, clar. Si pot venir de Barcelona i no, que ell tenia un familiar de no sé on, mira, li fotem Tarragona,
6: clar.
0: No? Podria ser. Miquel, escolta'm, al principi hem parlat amb en Josep Presseguer, el teu gremi, hi ha molts cognoms del RAM, no? Per exemple, un oient també ens ho deia, en Joan Cavall o en Guillem Pastoret, de Revolta Pagesa. Això, tu creus que us predestina, en certa manera, en aquest sector primari, els vostres cognoms?
15: Bueno, no ho sé ben bé què ha dit. Sí que és veritat que hi ha molts companys que tenen molts apellits, no? Molts cognoms relacionats en la feina que estem realitzant, això sí que és així, però no sé si és un destí o no.
0: Miquel, Miquel Pinyol, responsable sindical de la Unió de Pagesos, no t'atabalo més, gràcies per participar en el nostre recull d'aptònims. Una abraçada, bonic, fins ara.
15: Vale, gràcies.
0: Adéu, adéu.
3: Mira, aquest matí estava parlant amb l'Olga Clapés, lingüista de la casa, sí? I aquí estem repassant tots els oficis i gremis, parlàvem de, en aquest àmbit, què és el que podríem trobar. Doncs ens ha escrit la Norma, que és filòloga catalana.
0: De la Norma.
3: Oh, exacte, és a dir, ja pel nom d'entrada.
2: Ah, Norma.
3: I es diu Norma Català Ribera. I a més és de la comarca de la Ribera d'Ebre. Per tant, escolta'm, aquí ho té tot, la Norma.
0: Norma Català Ribera, hauré de fer la segona edició dels aptònims, perquè tenim molts oients amb aptònims. Gisela, bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Va, que acabem amb tu. Escolta'm, tu treballes a la Fundació Salvans, que té cura dels boscos.
16: Exacte, Fundació Selvans.
0: Ah, Selvans, perdó, Selvans.
16: Sí, d'acord. Exacte, i tenim cura dels boscos madurs de Catalunya i el meu cognom és Bosc.
0: Oh, bravo, oh, predestinada.
16: Sí. I a més, per conservar aquests boscos generem cartografia i el programa més habitual és el GIS.
0: És el GIS, bo, perfecte. Exacte. És que tot ho acabes de quadrar. Gisela, gràcies, del GIS, Gisela Bosch, a la Fundació Selvans. Una abraçada, bonica, fins ara.
16: Una abraçada, adéu, que vagi bé, gràcies.
0: Avui hem parlat de cognoms breument perquè hem parlat bàsicament d'aptònims. Ho hem fet amb la Mireia Nieto, experta en genealogia. Mireia, moltes gràcies, eh?
6: A vosaltres.
0: Per les corredisses que t'has marcat. Xavi Pérez Esquerdo, amb què acabes?
2: Va, us jugueu una?
0: Vinga, vinga, va, va, va.
2: Qui d'aquestes esportistes ha estat jugadora de l'Ajax d'Amsterdam?
0: Va, fot-li.
3: A veure.
2: Berta Bou, Alex Corner o Rosa Van Gol?
0: Espero que sigui Corner. Alex Corner, dic jo. Fran.
3: Jo dic també Corner.
6: Jo també, Corner.
2: Doncs no, Rosa Van Gol.
0: No!
2: Gol, gol, gol.
0: Bravo, bravo.
2: A l'últim minut.
0: Sí, bravo. Xavi Pérez Esquerda, moltíssimes gràcies, estimat.
2: A tu.
0: Fran Domènech, gràcies.
3: Salut, fins demà.
0: Tornem demà amb en David Balaguer, la Cristina Sánchez Miret, preguntant-nos per què som nostàlgics. És bo ser nostàlgic fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una busquem la solució. Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La guerra a l'Orient Mitjà i els seus efectes sobre els preus de l'energia disparen la inflació als Estats Units al nivell més alt dels últims 3 anys, però Donald Trump insisteix a treure-hi ferro. La inflació s'ha situat al 3,8% en taxa interanual, però el president nord-americà assegura que és un efecte passatger, que els seus conciutadans se'n fan càrrec i que, quan s'acabi la guerra, els preus cauran de cop.
2: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
1: Trump ho ha dit poc abans de marxar cap a la Xina, país que visitarà dijous i divendres. Ahir el Pentàgon va actualitzar el cost de la guerra contra l'Iran. En 6 setmanes, Washington ha gastat 29.000 milions de dòlars. Aquesta matinada, Trump també ha tornat a insistir en la idea d'annexionar-se a Venezuela com a 51è estat dels Estats Units. Ho ha fet com a de costum amb un missatge a la seva xarxa social Truth Social. Aquest cop ha penjat un mapa que mostra Venezuela pintada amb la bandera dels Estats Units. Des de la detenció del president veneçolà Nicolás Maduro, al gener, Trump ha deixat anar diverses vegades que voldria annexionar-se al país llatinoamericà i també ha dit el mateix del Canadà o de Groenlàndia. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Els docents tornaran a la vaga aquest dimecres a les aules del Baix Llobregat i el Penedès. És la segona del cicle d'aturades després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70% segons la USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació. El sindicat demanarà dijous a la taula sectorial un augment salarial de 400 euros, però el govern els acusa de llançar propostes poc realistes.
1: El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta de passatgers espanyols continuen donant negatiu i Sanitat en flexibilitza les mesures de quarantena. L'OMS no descarta més positius, tot i que espera que el brot s'estabilitzi.
3: El primer ministre britànic Keir Starmer manté el pols contra els crítics del Partit Laborista i manté que no dimitirà. 4 alts càrrecs del govern han dimitit aquest dimarts en plena guerra oberta al partit. Per contra, més d'un centenar de diputats han donat suport a la continuïtat d'Estàmar.
1: L'arribada de la intel·ligència artificial i el debat entre art i política han centrat l'atenció de les primeres hores del Festival de Cannes. El certamen, el més prestigiós del món, ha arrencat amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica per al cineasta Peter Jackson. El Tribunal Suprem estableix que només es poden fer fixos els interins que hagin superat unes oposicions.
3: La sentència estableix que si els treballadors que han encadenat contractes temporals sense haver superat unes oposicions o un concurs d'oposició adquirissin la condició de fixos, s'estaria vulnerant la Constitució espanyola i l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. La coordinadora de Comissions Obreres a la Generalitat, Isabel Caire, assegura que la figura del treballador indefinit no fix és pràcticament inexistent a l'administració catalana.
4: No es fijo porque no ha pasado unas opos. Es una figura extraña que a la Generalitat de Catalunya en queden poquíssims, perquè amb el procés d'estabilització no sabria dir-te que pocs que en queden, però sí que és una figura molt abusada a la resta de l'Estat espanyol.
3: Aquesta nova sentència arriba unes setmanes després del dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que apuntava que l'abús de la temporalitat a l'Estat espanyol no se sancionava amb prou contundència.
1: Esports, el Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Real Madrid ha convocat urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió, ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència i ha dit a més que optarà la reelecció.
3: A la prèvia de l'Alavés Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més fins al 2028 amb una altra d'opcional. També aquest dimecres, Espanyol, Atlètic Club de Bilbao.
1: L'Espanyol, precisament, i el Girona queden provisionalment fregant el descens després del Celta 2, Llevant 3, d'aquest dimarts. També jugats Betis 2, Elx 1, on els 3 punts dels bètics els classifiquen per la Lliga de Campions, i Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2.
3: El Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona a la Lliga CB de bàsquet i ha certificat la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74 a 79.
0: Fins aquí les notícies.
5: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
6: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, au, contentes.
5: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
7: Som pura cafeïna.
8: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
10: Frena el feixisme espanyol i català.
9: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
11: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
9: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
12: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
9: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Hola, Anna.
13: Hola.
5: Amb Ricard Ostrell.
13: Rufiti. Rufiti. Rufiti.

0: De dones artistes n'hi ha des del Paleolític. Hi ha estudis que confirmen que són elles les que pintaven les pintures de les coves, però des de llavors ha plogut molt. I en el món de l'art les ha vist, sobretot, com a muses i models. En el darrer segle, i podríem dir que els dos últims, les dones han anat trobant els seus espais. Però tot i així, en el món que vivim, dedicar-se a l'art és gairebé un privilegi. Per això, les residències artístiques, que permeten crear, a part de tot i tothom, oblidar-nos una mica de les cures, són una opció fantàstica per a les dones.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: vegades estem de Beduín, aquesta cantant que, vaja, jo crec que porta l'ADN al United Colors of Benetton, perquè va néixer a Síria, de pares armenis. Es va criar a l'Aràbia Saudita i després se'n va anar a viure als Estats Units. I en tota aquesta motxilla que li travessa tot el que fa, fa aquests discos meravellosos, fins, delicats, com aquest nou EP que es diu On My Own. I fem servir aquest llit musical perquè avui justament hem anat a conèixer una residència, la residència Roser de Foc, a Vinyals i els Arcs, al Baix Camp, una casa antiga de poble amb unes quantes habitacions, estudis privats i una biblioteca on les artistes hi troben un espai meravellós per treballar. Hi arriben per beques, però si ho voleu també, clar, hi podeu llogar un espai si teniu alguna cosa entre mans, si teniu ganes de crear, és un molt bon lloc. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies. Avui aquest programa no pot començar millor perquè estem a Vinyols dels Arcs, al Baix Camp, a més en un jardí, amb rosers al davant i sentint els moixonets que ens fan companyia. Hem sortit de Barcelona, una bona excusa, perquè els hi vam prometre ja a principi de temporada i al final... A final de temporada hem arribat aquí a Roser de Foc, que és aquesta residència artística que du també amb el seu company, la Raquel Olives. Com estàs, Raquel?
1: Molt bé.
0: Què tal?
1: Molt bé, encantada que estigueu aquí.
0: Estem molt ben acompanyades, ja heu sentit a la Raquel Olives, que és la cofundadora d'aquesta residència de Roser de Foc. Ara ens parlarem de per què Roser de Foc, etc. Però també d'una veu ja del programa, no podríem fer sense ella, Anna Maria Endavert, com estàs?
2: Molt bé, jo si hi ha saraus al Camp de Tarragona, aquí estic.
0: Anna Maria Endavert, historiadora de l'art, senyora que treballa al Museu d'Art de Tarragona, però avui ha sortit una mica abans de la feina de demanar permís per venir aquí a estar, a acompanyar-nos en aquest Roser de Foc, i també ens acompanyen una de les artistes en residència que ha estat algunes vegades aquí i que jo crec que ja és com de la casa, l'Anna Santís, com estàs?
3: Bones, doncs molt contenta d'estar avui aquí.
0: L'Anna Santís és de Reus, ara parlarem de que tothom, totes les persones que tenen aquí, podríem dir que tenen doble vida, perquè això de l'art s'ha doncs de fer amb molt bona voluntat i amb una doble vida, ara en parlarem d'això. L'Anna Santís, a part de dir-se així, tens un nom artístic, podríem dir?
3: Sí, el meu nom artístic seria La Vulnerable.
0: Doncs ara parlarem de què vol dir això i per què La Vulnerable. I el més important, quan muntes una residència artística i fas saraus, has de tindre content els veïns. I els veïns és l'Elisabet Cirici. Com estàs?
4: Hola, bon dia. Molt bé.
0: Escolta, està bé ser veïna d'una residència artística? Ho recomanes?
4: Ho recomano, sí, és molt guai.
0: Tu abans, mira, començo per tu, perquè jo trobo que quan estàs en un poble com Vinyols i els Arcs, un poble de 2.500 habitants, i vius en un poble tranquil on no hi ha massa soroll, a què es dedica normalment el poble? Perquè ens fem una idea, fes una mica retrat sociològic del poble. On treballa la gent aquí?
4: Bueno,
0: Reus, Cambrils?
4: Sí, havia estat un poble eminentment agrícola, no? Tot l'entorn és rural, camps de conreat. Ara jo crec que és una minoria que es dedica a l'agricultura, llavors sí, jo crec que no, els llocs de feina doncs, serien Reus, a Tarragona, Cambrils, a les ciutats o pobles més grans que tenim a la vora.
0: D'artistes aquí al poble, com aneu? Com bueno, anàveu abans de que arribessin els forasters?
4: Jo crec que... Bueno, sempre hi ha hagut, no?, un cert... Tenim una galeria d'art, Art Amill, no? Amill vivia aquí a Vinyols. Llavors, jo crec que hi havia un regust artístic, vull dir que van anar a parar a un bon lloc, penso.
0: I què va passar quan van arribar fa 6 anys la gent de Roser de Foc? Era una parella que havien vingut, deien de Berlín, i es van comprar una casa aquí al mig del poble, al carrer Major, ni més ni menys. Ara parlarem com ho van fer tot això. Però què corria pel poble, ara que no en sent ningú?
4: Bueno, dintre del que cap, jo penso que va ser tot com bastant discret, molt a poc, la curiositat, no? Sobretot curiositat de, no? qui són, què venen a fer, perquè no? Més el concepte aquest de residència artística, no? Jo la primera, no? Estem molt avasats, no sabíem ben bé què era, llavors pues, més que res curiositat.

0: Raquel, explica, vosaltres veníeu de Berlín, que és aquesta ciutat on, no sé si passen ara totes les coses, perquè ara passen totes les coses a Vinyols i als Arcs, però abans passaven totes les coses, amb aquest món molt cool, molt artístic, que sempre té Berlín aquest regust. Vosaltres veníeu d'aquest món, però ja estàveu, com diuen allà, fijo en fèrtig, no? O sigui, ja no podíeu més, i vau decidir que tornàveu a la daurada Catalunya, o com va anar això?
1: Bueno, una mica de tot. Vam tenir com certa enyorança en algun moment, no? Quan portes temps allà, arriba un moment que dius... no, m'hi quedo o torno. I teníem una certa enyorança per les coses més bàsiques de la vida, com és el mar i el sol. Però també perquè Berlín s'estava convertint en una ciutat... bueno, una mica el que li va passar a Barcelona abans. S'estava gentrificant moltíssim, s'estava, no, els preus de la vivenda s'estaven convertint cada vegada en preus menys accessibles i estava deixant de ser, no, aquell espai creatiu, no?, que et permetia tenir una vida laboral menys intensa, no?, però per una altra banda podies dedicar-te més intensament al món de l'art, i això doncs estava perdent, i aquí va ser quan vam decidir que necessitàvem un altre espai.
0: Vosaltres éreu dos artistes, tu eres sobretot eminentment fotògrafa, i la teva parella era... es dedicava...
1: És músic.
0: És músic, no? I llavors veu dir, escolta, tornem, però no només tornem a podríem dir, a Catalunya, sinó que tenim ganes de muntar una residència artística.
1: Clar, era una mica, sí, tornem, però què fem? Clar, era com, què fem? I els anys a Berlín ens havien donat, per una banda, no?, com poder incentivar molt aquesta part artística que a Barcelona no havíem pogut desenvolupar tant, i clar, era com renunciar a això, no té sentit. I llavors vam dir, bueno, pensant, doncs va aparèixer, no?, aquesta idea, gràcies també a que a Berlín havíem conegut, doncs, altres residències artístiques o amics i amigues que havien anat a alguna residència artística, i vam dir, escolta, si nosaltres necessitarem un lloc, no?, per fer nosaltres les nostres històries, per què no compartir aquest espai?
0: Clar, hi ha molta gent que potser ens escolta a la ràdio i diu, què vol dir una residència artística, no? Perquè jo crec que encara hi ha molta gent que no ho sap. Mm. És a dir, és un lloc on en realitat el que tens és assegurat, és a dir, un dormir i uns mitjans per poder crear, perquè normalment a totes les persones que creen, artistes, etc., gairebé tothom està treballant bastant en precari en el món en què estem avui. És molt difícil ser artista, a no ser que siguis filla o de milionari.
1: Exacte.
0: En general, la gent té problemes per crear. Llavors, d'alguna manera, el que troben aquí, què és?
1: Per una banda, nosaltres els hi oferim... Bueno, com ens agrada dir, és que els oferim un temps i un espai per dedicar íntegrament, no, al seu procés creatiu, perquè de fet també Roser de Foc el que volem sobretot és posar el focus en el procés creatiu, que és aquesta part que normalment et perds, no veus, tu vas a un museu i veus l'obra final, però no saps quin és el viatge que ha tingut aquell artista per arribar fins allà. Llavors posem molt el focus en això, i clar, a vegades es corre també el perill del que tu deies, Montse, no?, de la precarietat, perquè sona molt romàntic, no?, això, t'oferim un temps i un espai fora de la teva quotidianitat, del teu dia a dia, perquè...
0: Però qui ho paga, això?
1: Clar, i perquè tu no pots dedicar-te íntegrament a aquesta vida artística, perquè necessites tenir una feina que et pagui el lloguer, que et pagui les factures, no?, i llavors és com, vale, sí, et traiem d'aquesta quotidianitat, però perquè vivim en una societat que no t'ho permet, no?, com dedicar-te plenament a aquesta vida més artística.
0: De fet, això ens ho pot explicar, per exemple, molt bé l'Anna Santís, la Vulnerable, com a artista, perquè tu, de fet, tens una botiga a Reus, que es diu La Caseta de l'Arbre, que és una botiga de moda criança, no?
2: De criança, sí. Torna a tot el que s'entendria com a criança respectuosa. Som cooperativa i jo en soc sòcia treballadora.
0: Uh-huh. Tu tens aquesta botiga, però tu el que t'encanta és escriure, escrius poesia, i tu, de fet, vas venir l'octubre passat, allò vas demanar, m'imagino, una setmana a la feina. Com tu vas fer? A veure, explica'm què et passava, i se't va obrir el cel, m'imagino, quan vas saber que hi havia una residència més o menys al costat de casa o propera, etc. Oi?
2: Sí, és clar, o sigui, és com un... Jo vaig gastar dies de vacances per venir, vaig haver d'empescar-me-les, doncs, amb el tema de les cures del meu fill.
0: Sí, perquè tu ets mare, que això és una cosa molt important també aquí. És a dir, si les artistes ja de normal ja els hi costa que trobar aquest espai, quan ets mare... com, diguéssim, com et permets a tu mateixa, més que t'ho permetin els altres, com et permets a tu mateixa, aparco la criatura una setmana i vaig a crear. Com ho

0: De fet, fa no gaire vaig intentar fer l'invent d'un cap de setmana que ningú em molesti a casa, si us plau, i va ser, sí que vaig escriure alguna cosa més que de sovint, però a grosso modo va ser bastant fallo estratosfèric i dic, hòstia, he de tornar a Roser de Foc. No, però...
1: Tu tens un xiquet de quants anys?
0: Ara en farà 10.
1: Ara en farà 10, vull dir que ja és una persona autònoma, però et necessita.
0: Sí, i afortunadament que cada vegada és més autònom i que, a més, si li dic, ara estic estudiant, perquè jo, a banda de treballar, també estudio, o sigui, faig com diverses coses.
1: De què fas? De què
0: estic
1: estudies?
0: Estic fent un grau d'educació primària. Uh-huh. Clar, li vaig dir que, li dic que no em molesti, però al final és inevitable, sent sorolls i que es mou i queda més, però, clar, o sigui, jo me'n recordo, vaig escriure molt sobre el puerperi, un cop vaig passar el puerperi.
1: Què és el puerperi, perdona?
0: El puerperi és quan és el postpart no immediat, sinó que dura durant els dos primers anys després d'haver parit d'una d'aixòs. Que hi va haver com molta revolució a l'hora de ganes d'escriure i de més, però si amb prou feines tenia temps per dutxar-me, doncs per escriure encara menys.
1: Clar.
2: Que això que diu l'Anna, perdó, però és que és inevitable, perquè ho hem parlat mil vegades al programa, és com, clar, perquè hem considerat uns artistes i no uns altres i aquests han sigut eminentment masculins, doncs segurament perquè les dones no tenien temps ni d'agafar un boli, perquè no tenien temps ni de dutxar-se, doncs com has de fer una gran obra d'art, o que sí que hi són, evidentment, i si rasques les trobes, però quantitativament no les hem acabat de trobar perquè ha influït tot el que està explicant l'Anna.

0: Anna Maria Endavert, tu aquí estàs com...
1: col·laboradora eterna.
0: Exacte.
1: Sí. Sí, la Raquel i jo ens vam conèixer ja fa anys, treballant com a educadores en espais patrimonials del Camp de Tarragona, i llavors em va explicar el seu projecte, que em va semblar una flipada, i també em va agradar molt que no hi havia com uns condicionants institucionals, no? Sinó que es feia tot el que es fa a Roser de Foc, es fa molt des de la convicció personal del Jordi i la Raquel de que pot ser algo interessant o divertit, o que les persones que passen per aquí, pues, val la pena que hi siguin. Llavors això em va agradar molt.
0: De fet, ara això t'anava a preguntar, Raquel, que algú està pensant ja residència artística, i van els artistes, els bequen, no? Hem sentit la paraula que ha dit l'Anna Santís. Hi ha gent que pensarà, bueno, i tot això com ho feu? Vosaltres aquí us heu deixat, i ho puc dir així, us heu deixat el sou.
2: Sí, totalment, totalment.
0: Perquè al principi vau comprar una casa... explica una mica el procés, perquè tu et vas vendre una propietat que tenies per poder comprar aquesta casa. Estava que es queia, eh?
2: Sí, estava molt deixada a nivell de... Sí, a nivell d'obres majors no hem hagut de fer, a nivell d'estructura i coses així, però, clar, primer que era una casa que no funcionava com a una casa íntegrament, sinó que era un espai que estava dividit en pisos i estava llogat. Llavors, clar, les persones propietàries d'aquesta casa no hi vivien aquí. I... clar, feia temps que no hi vivia ningú i la casa en moltes parts era un abocador, pràcticament. Llavors, clar, no només les condicions de la casa, sinó el poder preparar-la. Això ens vam estar dels 6 anys que fa que vivim aquí, doncs més de 3. Va ser tot aquest procés de recuperar-la i també de trobar nosaltres el nostre espai vital.
0: Clar, perquè vosaltres hi viviu aquí.
2: Nosaltres vivim aquí.
0: És a dir, heu convertit aquest espai en un lloc pels altres perquè els artistes puguin crear, però vosaltres també podeu crear, perquè, clar, vosaltres éreu artistes. Heu estat renunciant una mica al vostre art per ajudar altres a crear, o com ha anat això? Com...
2: En certa manera, jo, per exemple, des del meu punt de vista com a fotògrafa, jo m'he passat com quasi 4 anys sense fer fotografia. I
0: perquè
2: ara...
0: estava rascant parets.
2: Estava rascant parets, estava tapant... no, esquerdes, pintant, muntant una pèrgola, aquesta pèrgola tan maca que estem. Tot coses d'aquestes, però ara Roser de Foc és com que està empenyent una altra vegada com la meva vessant creativa, no? I, i al final és com ja hi ha un... no? Tot es nutreix, al final. I és com algo que estic tornant a recuperar.
0: O sigui que va haver molta feina, molt de suar, molt d'arremangar-se.
2: Moltes llàgrimes, també.
0: Moltes llàgrimes, perquè m'imagino que va haver moments durs de dir, vols dir que ho hem fet bé,
2: vols
0: això?
2: Dir, que sí.
0: Amb el bé que estàvem a Berlín.
2: Sí. Clar, perquè també amb el Jordi això ho hem parlat moltes vegades. Nosaltres veníem com a... nosaltres teníem la nostra pel·lícula muntada, no? Però clar, després la gent ha de dir, vale, hòstia, que guai, no? Aquest lloc és... no? Respira alguna cosa.
0: Hi ha el nom ja del lloc evoca l'espai, que es diu Roser de Foc, perquè hi ha un roser aquí que ara no té roses, però en breu sortirà, no?
2: Ha tingut dues. És sí. Que és un roser de l'any 1955, llavors està molt vellet, però encara hi dura, i treu molt poquetes roses, però encara en treu. I de fet és curiós perquè sempre que... bueno, a mi m'agrada pensar que sempre que venen artistes comença a treure fulles.
0: Comença a florir.
2: Sí. Sí.
1: És que, Montse, aquest jardí està 100% aprofitat, eh? Aquí, és veritat, quan fem els cicles, quan fem activitats creatives, les fem al jardí amb el roser, i és com molt orgànic, perquè tu, Raquel, deies, hi ha l'empremta del Jordi i de mi en tota la casa. Sí, totalment, però a la vegada és una casa summament oberta.
2: A tothom, sí,
1: a tothom, a la ciutadania, amb els tallers oberts, a les persones col·laboradores, com jo mateixa, que vens i proposes i penses i fas un, no, una paella amb la Raquel i Jordi, bueno, això funciona així o podria funcionar diferent, o com ho fem? Bueno, serem pocs, és igual, fem-ho igual. És com un espai, a part de molt gran i molt acollidor, obert a tothom, que crec que per mi aquesta és la clau, perquè residències artístiques cada vegada n'hi ha més, hi ha un boom, ja s'està estudiant de per què n'hi ha tantes, i respon també en part a aquesta precarització del sector, però com jo deia abans, a mi el que m'agrada de Roser de Foc és que no té uns eixos institucionals atrevessats, no? Té una empremta molt personal i sincera.
0: És evident que hi ha subvencions, és evident que s'han de demanar ajuts, però em dèieu que vosaltres ho esteu fent amb el vostre sou, és a dir, que tu treballes també de tècnic de museu, en Jordi també treballa com a tècnica audiovisual, tots us heu d'esmerçar perquè això funcioni.
2: Clar, clar, clar. I, de fet, també, per una banda, Les residències becades sí que demanem subvenció a la Diputació i la Generalitat, que ens subvencionen entre un 30 i un 40% de la totalitat de la residència, però el 60% surt de, o de nosaltres o de les activitats paral·leles que fem amb Roser de Foc, doncs des del cicle d'art en perspectiva, de gènere...
0: Que això ho feu la setmana que ve, eh?
2: Comença la setmana que... D'aquí dues setmanes, el 23 de maig.
1: Apunteu-vos totes ja, perquè serà espectacular.
0: Què s'ha de fer? Què s'ha de fer per apuntar-se?
2: Doncs tota la informació la teniu al web de Roser de Foc, roserdefoc.com, o a l'Instagram, i és tan fàcil com omplir el formulari d'inscripció, i serà un matí entorn a la figura de Mercè Rodoreda, i farem lectures, farem pràctiques artístiques...
0: I això, per exemple, està obert a la gent del poble, però tothom que ho vulgui, si ens estan sentint ara des de Barcelona, també poden venir.
2: Sí,
0: eh?
2: A tothom. No, no demanem que siguis expert en res, ni res...
0: I en aquests espais on obriu als veïns, al públic en general i tal, hi ha més dones o homes? O hi ha de tot?
2: En general, el nostre públic et podria dir que és un 70-75% femení, un 20-25% masculí. I de les activitats, per exemple, les residències artístiques, excepte una persona, totes han sigut dones.
0: Per què creus que passa això?
2: Bueno, també nosaltres apostem pel... De fet, nosaltres som Roser de Foc, residència d'artistes i artesanes, perquè apostem per donar visibilitat a projectes impulsats per dones. Llavors, bueno, o sigui, no som exclusius, però sí que creiem que és necessari que hi hagi una major visibilitat de projectes impulsats per dones.
0: També perquè creieu que potser estan més elles en precari o què? Que és
2: sí,
0: aquesta...
2: I al llarg de la història. Sempre hem estat apartades del, no, de la vida artística, cultural, política...
1: Tot i ser les grans consumidores de cultura, eh? O sigui, estem intentant arreglar, no, com un greuge històric, tot i haver estat les grans impulsores que hi hagi cultura, perquè ens hem dedicat més a llegir, ens hem dedicat, no, com a tenir aquests espais d'inversió en la cultura. Però sí que és veritat el que diu la Raquel, que tot i no ser un espai excloent, a les activitats, de manera natural, hi ha menys nois, això és cert.
0: Sí, si voleu venir a lligar homes heterosexuals a Catalunya, heu de venir a Roser de Foc, clarament.
1: Montse, jo un dia aquí fent una xerrada...
0: Que has lligat tu.
1: Un noi em va dir, simpatiquíssim, estàvem fent una xerrada sobre art, dones, no recordo exactament el tema.
2: Crec que era sobre la de religió, potser.
1: Ah, sobre la representació de les dones en la religió i l'art. I un noi maquíssim em va dir, que sàpiguis que m'he perdut el Barça per estar aquí.
2: Ojo, eh?
1: Em va semblar el més maco que em podien dir, però a la vegada li hagués xafat la cara.
0: Era per lligar. No, em sembla que volies dir alguna cosa, Anna.
3: No, que jo particularment, o sigui, a banda de la residència en la qual quan vaig venir érem efectivament tot dones, també he assistit a algun d'aquests tallers de perspectiva de gènere com a públic, i particularment jo he agraït que hi hagi una majoria de dones, perquè... Jo que potser estic una mica polititzada i que tinc com un tarannà d'anar, doncs, en diferents espais en els quals, doncs, es pot ser més crític o es pot parlar de certs aspectes, però realment acaben estant molt masculinitzats i no t'hi acabes de sentir del tot còmode, o veus que igual la teva opinió no està, tot i ser a priori com molt progre l'espai. Però realment, inclús amb el que deia l'Anna, tot i haver-hi algun home i de més, sí que em vaig sentir en un lloc molt segur, on realment nosaltres, les dones, podíem parlar i compartir-nos, i ens respectàvem molt els tons de paraula, i a més, que en llocs on estan més masculinitzats això no es troba.

0: la veïna, que la tenim aquí silenciosa. Tu, Elisabet, des del principi has participat en les activitats de Roser de Foc. També és molt important com deslocalitzar el pensament artístic, l'art i tot, que tot no passi a Barcelona.
1: Sí, sí, és un luxe que no hauria de ser, però és, realment passa això, que no està tot molt localitzat i poder estar aquí al poble, no? Dos cases més enllà, tant assistint a la xerrada o van vindre també a fer uns tallers que ens oferien, no?, les noies que en aquell moment estaven fent una residència. Va ser molt xulo, també.
0: Quins avantatges té que no tot passi per Barcelona, Anna Maria Endaver?
2: Bueno, primer i principal, qui cregui que tot passa a Barcelona, no se n'està enterant de res. Això és la primera i principal. La segona és generar referents, és dir, que la gent que estem aquí sapiguem que aquí podem consumir i produir art, cultura, no?, i pensament crític. I després, jo crec que hi ha una cosa molt social en l'art que jo sempre hi he cregut molt, que és... O sigui, nosaltres tenim com integrat de agafes un dia el cotxe i te'n vas a Barcelona a un concert i si vas bé de pasta t'hi quedes a dormir i és un dia especial.
0: Tu vas a hotels.
2: Jo vaig a hotel perquè això ja ho explicarem un altre.
0: Com m'encanta. Com ella es pilla un hotel.
2: Això ho feia quan tenia calés, ara ja no ho faig, però sí. En qualsevol cas, entenem que és un dia especial anar a Barcelona. I el fet que el Camp de Tarragona, els que hi vivim, o on sigui, la gent que viu a Lleida, més igual, Terres de l'Ebre, entenguin que en la seva quotidianitat això hi té cabuda, et configura diferent la vida i l'entesa de la cultura.
0: També venint de Berlín, com se us ha configurat la vida? Perquè a mi això també em té molt encuriosida. Vens de Berlín, que és una ciutat més o menys tranquil·la, tranquil·la, vull dir, pel que fan el dia a dia, que és una ciutat verda, freda també, però... Sí. Però clar, en el fons una ciutat cosmopolita, amb molts habitants, amb realitats molt diferents, multicultural, de sobte arribes a Vinyols i als Arcs i la vostra vida ha canviat moltíssim.
3: Com... En realitat no tant.
0: D'acord.
3: Això era una cosa que sí que... O sigui, sí que ha canviat perquè estem en un altre lloc, no? Però sí que hem intentat guardar molt aquest esperit que ens vam emportar de Berlín, no? De fes el que vulguis com sigui, però fes-ho, no? És, que això va ser...
0: Tan... Do it yourself.
3: Totalment.
0: I quan feu activitats d'aquestes, sé que li pagueu a l'Anna i sé que pagueu a la gent que fan aquestes coses perquè és una dels vostres... Vaja, de les vostres apostes, no volíeu fer que ningú treballés gratis.
3: Clar.
0: Però al mateix temps la gent que ve ho fa de manera gratuïta, és a dir, té accés a això de manera gratuïta o com ho fan? Em refereixo als que venen i s'interessen per el concert que fa ella.
3: Nosaltres marquem un preu com
0: simbòlic,
3: i és una de les coses que, per exemple, ens vam portar de Berlín. Tu allà, per exemple, quan anaves a fer una classe del que fos, es marcava un preu simbòlic, però en funció dels teus ingressos tu podies pagar més d'aquell import si tu ho consideraves. Ningú et preguntava quin eren els teus ingressos, no? Es confia en que si tu creus que pots pagar una mica més, doncs ho pagaves. Uh-huh. Llavors nosaltres una mica fem això, marquem un preu simbòlic i a partir d'aquí, si tu consideres que vols pagar més o que vols fer una aportació major, doncs la fas. I si no, doncs ja ens sembla correcte. A més, també posem una copeta de vi amb producte local, fem vi de capçanes, no? Que són
0: això és
3: coses...
0: el més important. Això uneix.
3: Exacte. No, però també amb aquests detalls, és com no anirem a comprar el vi a no sé on, doncs anirem a buscar un vi de capçanes que és un celler que la dona, o sigui, que l'enòloga és una dona i que la qualitat dels vins des de que l'enòloga és una dona han pujat molt la seva qualitat, no? Sí, són coses que també doncs volem posar en valor.
2: I no només la copeta de vida quan fem cicle d'art en perspectiva de gènere, sinó que moltes de les activitats que es fan aquí a Roser, com el Club de Collage, sempre hi ha com un esmorzaret pel mig, que és un moment... que és aquell moment fantàstic en el que sents que la Raquel i el Jordi t'estan obrint casa seva, perquè no estàs com fent feina produint, pensant, sent creatiu, no, estàs tranquil·lament, no?, amb la resta de la gent, xerrant, fent una infusió. I jo crec, per mi, també això és com una cosa diferencial d'un gran museu, d'un gran centre d'art, és aquest espai del tu a tu.

0: A veure, Anna Santís, tu que ja has catat i has tastat una mica el que significa estar una setmana aquí, explica'ns com era la teva vida quan venies aquí i explica'ns una mica l'espai on t'estaves, perquè també és important. Clar, estem a la ràdio, no hem pogut fer allò un tour de propietari, però explica'ns una mica que tu tenies una habitació pròpia.
1: Jo tenia una habitació compartida i al principi em feia com, primera, una mica de respecte, perquè jo sóc molt meva amb els meus espais, però també em feia molta il·lusió compartir-lo amb la meva companya, perquè ja la coneixia, que és la Marta Busquets, i vam compartir, i va ser una fantasia, poder compartir espais amb ella, no? Una, perquè superrespectuosa, ens vam respectar molt els espais una a les altres, també ens vam cuidar molt l'una a l'altra, i també quan estàs en un interval així creatiu, sentir que també t'estan cuidant. Ei, vaig a fer un te, en vols? I després, no, ei, llegeix-me, et ve de gust llegir-me el que has escrit i compartir-nos d'aquesta manera, però després a l'hora, no? Doncs potser hem passat tot un matí tancada a l'estudi, però després venia aquí fora a llegir i després me n'anava a la biblioteca, continuava escrivint, i llavors al final estàs com en un pis, però després que a banda tens com els altres espais també compartits, no?
0: Tu venies amb carmanyoles, ens has dit.
1: Ja vaig venir amb carmanyoles.
0: Perquè només et dediquessis a escriure, havies d'aprofitar el temps.
1: Bueno, clar, o sigui, al final...
0: Vas portar carmanyoles per unes setmanes que estic?
1: Pràcticament sí.
0: No toco ni quarts ni hores amb això.
1: Llavors, o sigui, se te'n va molt de temps en el dia a dia, no?
0: Perquè no els hi vas demanar que et facin cap arrosset? No, estaven al preu.
1: No, el primer dia ens van fer un sopar meravellós i l'últim dia ens van fer una paella també meravellosa, o sigui... Llavors, bueno, per mi va ser un regalàs. O sigui, jo estic somiant en tornar. Perquè, clar, necessitava fer-me les carmanyoles perquè en el dia a dia el que dèiem, no?, se't menja el fet de, ostres, si ara has de pensar què em faig per menjar, ho he d'anar a comprar, m'ho he de cuinar, després fregat els plats, després no sé què, fregàvem els plats amb la Marta.
0: Sí,
1: confirmo,
0: sí, netes, artistes però netes.
1: Artistes però netes. Però clar, et facilita molt la feina, perquè al final jo em permetia, ostres, se m'han fet les 12 de la nit i no he sopat, i em vaig emportar uns noodles, no, per algun dia que em passés alguna cosa així, perquè de tant en tant una mica de menjar brossa també va bé. Llavors...
0: Això crea, fa crear.
1: Llavors, doncs, bueno, són les 12 de la nit, em faig uns noodles i continuo aquí fins les tantes i fins que el cuerpo me diga basta. I això de no tenir els horaris, no, perquè al final, ostres, si l'endemà has de portar la criatura, has d'anar a treballar o el que sigui, que em pugui permetre estar fins les 3 de la matinada, que jo feia molt de temps que no em tirava desperta fins les 3 de la matinada perquè el cos no m'aguanta, i de dir, doncs demà m'aixeco més tard i ja començaré a crear d'una altra, i agafar una vegada, no, aquest d'això i sentir-te molt bohèmia, clar, i sentir-te bohèmia et fa escriure.
0: Bohèmia i somiadora. L'Elisabet, Sirici, ella també té una cooperativa, de fet, a part de ser veïna, una cooperativa, en el teu cas, d'exercici físic.
2: Sí, fem diferents tipus d'activitat física a l'aire lliure.
0: Tu has intentat implementar-ho aquí? Que la gent faci flexions o alguna cosa mentre escriuen? Els escriptors necessitem, perquè el cor...
2: No, encara no, però segur que aniria molt bé el ratet de mobilitat.
0: Potser els hi pots proposar.
2: Sí, pot ser una proposta. De fet, moltes vegades, no, surts d'estirar les cames, també és un moment com d'estar pensant coses, no, i sorgeixen coses.
0: Quina interacció hi ha, diries, del poble o d'aquesta ciutat petita amb el que passa aquí dins?
2: Bueno, jo penso, no, que
0: al principi...
2: És com una mica... No? Bueno, primer, el que deia, no, la curiositat. I llavors, a poc a poc, no, és com la gent veus que hi va participant. Un dels tallers aquests que, no, havia vingut amb la meva filla, i de cop i volta va aparèixer la meva sogra, també. Aquí no ens ho havíem parlat, eh? Vull dir que sí que veus que la gent...
0: Era el dia del taller eròtic, eh?
2: Hagués sigut xulo, però no.
0: No, havia de tenir una conversa pendent.
2: També el dia de... Crec que era una xerrada al vespre sobre, no, les dones que havien passat per la vida de Picasso.
3: Ui, sí. Ui, aquell dia!
2: No, l'entrar, que a més jo vaig entrar, que ja era... No? I ara fos i així, però anaves reconeixent cares del poble també, vull dir que va estar molt bé.
0: M'imagino que hi ha moments també, Anna Maria Endeberg, quan treus, per exemple, temes com aquests, a Picasso, hi ha polèmica també.
4: Sí, això és molt interessant també, quan surten temes així una mica més escabrosos que...
0: Escabrosos,
4: que
0: jo intento... Picasso escabros, sí.
4: Jo intento sempre ser molt políticament correcte, però al final totes estem posicionades per sort, sigui d'una manera o d'una altra. Sí que quan deixem, que aquest és el moment màgic que dic jo, no? Acabem i ens prenem una copeta del que sigui i deixem aquest espai per parlar, més o menys en públic, clar que hi ha sempre una varietat d'opinions, però és que és molt interessant, perquè també inclús fins i tot en la intergeneracionalitat.
5: Sí.
4: No només de si estàs més o menys d'acord que Picasso era un impresentable. Recordo un dia una nena que parlava de les dones en la religió, que s'havien representat com a males dones, si portaven els llavis pintats i anaven així ensenyant pit, i una, no una nena, una adolescent em va dir, mira, és que jo, a mi això que m'expliques no em sona de res. I vaig pensar, que guai que hagis vingut, que guai que no et ressoni de res, perquè la seva mare al costat li deia, no, doncs clar, és que jo quan era adolescent a mi em deien que portar els llavis pintats era fatal. Llavors aquest punt d'encontre, diferents generacions, nois, noies, identitats, les que tu vulguis, i diferents posicionaments, enriqueix molt i fa aquesta part, no, de xerrem una miqueta i què més en surt, perquè al final ningú té la paraula definitiva de res.
0: Fa de molt mal dir, però clar, a Roser de Foc ara ja fa 6 anys que hi sou, han passat molts artistes per aquí, moltes artistes sobretot. Ella, l'Anna Sentís, és la vulnerable, que amb el títol de la seva proposta ja deixa anar a veure moltes coses. Em sembla d'una valentia molt bèstia dir-se la vulnerable, perquè encara que sembla que ara la vulnerabilitat està de moda, només està de moda de cara al paper, però la realitat, quan una dona és vulnerable, no s'entén gaire bé.
1: És un bon meló.
0: M'agrada que em treguis aquest tema.
1: És un bon meló. Clar, jo em vaig posar a la vulnerable quan potser no estava tan mascat el tema de la vulnerabilitat i ara és com... Porto vulnerable, a més, tot el clatell.
0: Ai.
1: I és com, bueno, és un bon meló. Crec que és una paraula que s'ha pervertit molt, igual que la paraula sororitat, et diria. Al final, el que jo sempre sobre el que escric, ja sigui des de l'erotisme, ja sigui des de les violències, ja sigui d'un tema més emocional... Estic parlant des de la meva voluntat i el que estic dient és soc vulnerable en aquesta situació em sento vulnerable en aquesta situació i som vulnerables en aquestes situacions, no? I durant molt de temps la paraula vulnerable s'ha transmès com a la debilitat. I en realitat crec que hi ha molta fortalesa en mostrar on em sento vulnerable. Llavors, és com... Em vaig posar el nom de la vulnerable, potser d'una manera com molt atrevida, també ho he de dir, però al final és des d'on jo vull viure i des d'on jo em vull relacionar.
0: Raquel, m'imagino que quan vau rebre el projecte d'ella, vau dir, ens agrada. És a dir, quan vaqueu, d'alguna manera també esteu triant.
5: Sí.
0: De totes les artistes que han vingut aquí, ja et deia, fa de mal preguntar, però recordeu o teniu algun record especial d'alguna pràctica artística, d'alguna cosa de les que passés aquí? O que us va canviar o que us va commoure d'alguna manera?
5: Bueno, hem tingut la sort fins ara de que podria dir-te que tots els projectes que han arribat és com que ens han deixat
0: Alguna cosa.
5: Mm. I també ha sigut molt bonic perquè ha sigut com a l'inrevés. És com que Vinyols al final apareix en molts dels projectes o en quasi tots els projectes que han vingut aquí. Al final ens hem deixat una empremta mútua i crec que això és com... És al final la importància de Roser de Foc, no? Que sigui una cosa que passi de veritat.

0: Doncs tothom a Rosa de Foc, a Vinyols i els Arcs. Raquel Olives, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Cofundadora de la residència Rosa de Foc, Anna Santís, La Vulnerable. Com estàs? Gràcies.
2: Bé, molt agraïda. Merci.
0: L'Anna Maria Endaver, que...
3: Contentíssima, també.
0: Feliç que hagin vingut aquí. Sí. I l'Elisabet Cirici, veïna del poble. Com es diu la teva cooperativa?
4: En Natura't.
0: En Natura't.
4: En Natura't, sí.
0: Doncs si us voleu apuntar a fer exercici físic a la natura, també...
4: I tant, a tothom doncs és benvingut.
0: És una opció. Moltíssimes gràcies al Josep Fors i també al Jordi, que ha estat aquí, no l'he deixat parlar, perquè ja sabeu, les dones i els dies, això, però l'estimem. Gràcies.
5: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Estem ja cantant, estem cantant. Només ens falta Ferran Badia, el nostre tècnic, que té molt bona veu, per cert, que ho sapigueu. Està gravant ja promos i falques per aquesta casa, perquè entri aquí a l'estudi i canti amb nosaltres. Olga Ábalos.
1: Ens hem de posar de genolls. Bona nit.
0: Exacte, com estàs?
1: Bé, molt bé. Fantàstic.
0: Doncs avui em parlaràs de col·laboracions musicals entre dones. Venim de Rosafoc, escolta, derrapant des de Vinyols als Arts per estar amb tu aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio. I jo m'imagino, tu imagines una residència artística entre Sabrina Carpenter i Madonna?
1: Mira, ara sí. Ara sí, i crec que tot el món s'ho imagina, perquè, de fet, el que estem escoltant va ser una cosa que ningú s'esperava que passés al darrer festival de Coachella, que és que durant l'actuació de Sabrina Carpenter, Madonna va aparèixer a l'escenari i van interpretar tres temes juntes, i entre ells aquest Like a Prayer que estem escoltant.
0: I a més, sobretot, perquè Madonna moltes vegades les col·laboracions sempre li han portat mal de caps, té una mica de mala fama, de vegades, que sobretot li preguntes a Lady Gaga per Madonna, i la cosa no es pot aguantar, i llavors està bé que doncs Madonna també s'entengui amb altres generacions i pugui fer altres projectes.
1: Sí, i a més, en aquest cas, sobretot en el món de la música, no? Diguem que a vegades costa, no?, que hi hagin col·laboracions entre dones, i sempre que hi ha aquestes...
0: Jo crec que hi ha una intenció,
1: sí,
0: per fer veure que totes ens portem malament. Perquè jo crec que no és veritat.
1: No, llavors és com quan succeeix, com en aquest Coachella, clar, és una imatge molt, molt poderosa, i especialment si són dones de dues generacions totalment diferents, no? Sabrina Carpenter té 27 anys i Madonna, com va sortir a l'escenari de Coachella, té 67. O sigui, hi havia 40 anys de diferència entre les dues.
0: Mira com molts senyors amb les seves nòvies. Perdó.
1: Perdó.
0: Algú havia de dir-ho.
1: Estàs pensant en algú en concret?
0: No,
1: o no?
0: Deixem-ho estar. Un altre dia. Ja farem una altra secció aquí en el programa.
1: Però bé, no és la primera vegada que succeeix, eh? Ara me'n recordo quan Olivia Rodrigo, que també ha actuat a Barcelona no fa gaire, va tocar al costat de Sheryl Crow, no?, en una gala del Rock and Roll Hall of Fame, i també d'alguna forma Sheryl Crow es va convertir com en mentora, no?, també d'Olivia Rodrigo. Vull dir que
0: clar, explica coses xules. Explica una mica qui és Sabrina Carpenter, perquè potser hi ha qui no la coneix, però és una rossa, podríem dir, que ha jugat molt a la sexualització,
1: sí,
0: i però que té unes cançons de pop, a mi em semblen molt divertides i molt bones.
1: I té molt bona veu, i ella és una gran performer, llavors té una molt bona posició en escena, s'ha creat la seva imatge així una mica com de nina, no?, molt maca, tot perfecte.
0: Però podria ser una protagonista de la sèrie Eufòria, no confondre amb la de 3Cat, sinó...
1: Mira, no l'he vist, però té un punt Disney, fins i tot.
0: Sí,
1: vale?
0: una barreja. Entre Disney i pornografia, tot plegat.
1: El que passa és que amb aquests detalls de convidar a Madonna i altres detalls que ha tingut amb altres artistes més veteranes, fa que Sabrina Carpenter deixi de ser com una cantant tipus objecte sexualitzat, sinó que es converteixi en algú que és transmissor de coneixement. I, com a exemple, aquest duo entre Sabrina Carpenter i Dolly Parton.

0: De fet, estava pensant que Sabrina Carpenter és com Dolly Parton, però més jove. És a dir, tenen aquest punt estètic, molt americà, ros... que... Sí, he pensat que fa molt bona parella. I molt bona veu, com deia més, Sabrina Carpenter.
1: Té una gran veu. I aquesta col·laboració que estem escoltant, que és tot just de l'any passat, abans de que Dolly Parton entrés en aquesta fase una mica de salut més...
0: Delicada,
1: va ser també una sorpresa, no?, pels fans, perquè ningú s'esperava aquesta col·laboració. I ella, la mateixa Sabrina Carpenter, explica que Dolly Parton va accedir a fer aquesta col·laboració sota unes condicions.
0: Què dius?
1: És a dir, diguem que a la versió original...
0: Les veteranes glòries no s'hi posen per poc.
1: A la versió original de Please, Please, Please, que és el tema d'aquesta cançó, doncs hi ha algun parell de versos que hi ha alguna paraulota. Llavors Dolly Parton li diu, vale, tornarem a gravar, jo col·laboraré amb tu, però diguem que hem de canviar algunes coses de la cançó.
0: I què li va demanar?
1: Doncs que canviés un motherfucker que sortia per allà per una altra cosa. Llavors és que hi ha la lletra una mica canviada,
0: o sigui,
1: per
0: ni paraulotes, ni blasfemar, ni res.
1: No, ja són les condicions que li va posar Dolly Parton.
0: I el videoclip com és? Perquè és curiós.
1: Sí, llavors surten elles dues, és un videoclip en blanc i negre, surten elles dues conduint una furgoneta, com si fossin dos grans amigues.
0: Thelma i Louise, com dues
1: fugitives, i diguem que és una furgoneta d'aquestes americanes, no?, que té com una mena de... com una pick-up, no?, que es diu. Llavors allà hi ha un senyor lligat com si l'haguessin raptat.
0: Ja
1: està.
0: Quina bonica imatge. O sigui, Sabrina Carpenter, Dolly Parton, la mateixa persona amb diferents edats. Que...
1: Un Thelma i Louise, bàsicament.
0: Exacte, un Thelma i Louise. Com es diu l'actor que estava a Thelma i Louise, que no em surt
1: ara? El Brad Pitt.
0: Brad Pitt lligat allà. Perfecte, quina bonica imatge ens agrada. Continuem amb Sabrina Carpenter i una altra col·laboració amb Madonna.
1: Tornem amb Madonna. Don't

0: M'agrada aquesta generositat de Madonna de participar també amb una dona tan jove, perquè també es podria pensar que no li agrada sortir a l'escenari, no li agrada compartir espai amb una dona que li porta tant de temps per l'agressivitat amb la que tracten les dones i el seu físic.
1: Correcte, però en aquest cas, Bring Your Love, que és un tema nou que han gravat Sabina Carpenter i Madonna, és, diguem que va ser com l'excusa, també perquè o sigui, que aparegués Madonna a Coachella també té un punt de màrqueting, perquè tot just coincidia que feia 20 anys de l'última actuació de Madonna a Coachella, que va presentar aquell disc que es deia Dance Floor, Confessions on a Dance Floor, que precisament, que bueno, d'aquí poc Madonna traurà la segona part. Per tant, d'alguna forma es va com lligar tot per presentar aquest nou tema, perquè Sabina Carpenter
0: sigui més coneguda,
1: doncs Sabina Carpenter va portar a Madonna al seu terreny i viceversa, vull dir que entre elles dues es van unir els seus públics, per dir-ho així, i tot, bueno, diguem que d'aquí unes setmanes tot això desembocarà en el nou disc de Madonna.
0: Exacte, els seus públics i els seus mallots també, perquè anaven pràcticament vestides igual.
1: Home, sí, era molt...
0: Em va encantar. Doncs seguim amb un altre himne, però aquí tornem una mica enrere per veure que això de Barbara Streisand... Ai, perdó, per veure que això de... No em vull avançar aquí a la cosa.
1: Vinga.
0: Per veure que això de Madonna i Sabrina Carpenter no és la primera vegada que passa. Ja hi havia casos com Barbara Streisand amb Donna Summer.

0: Aquesta és la Donna Summer.
1: Aquesta és Donna Summer. Clar, això no és disco.
0: Contestant a Barbara Streisand, que això és difícil, contestar a Barbara Streisand, sí? Perquè jo crec que té la veu més preciosa de la història.
1: Les dues. Jo crec que entra...
0: Ai, Déu meu.
1: Es compenetren molt bé en aquest tema.
0: Gallina de pell, gallina de pell.
1: 1979. Això és un tema que es diu No More Tears. Barbara Streisand tenia 37.
0: Ja parlem aquí nosaltres.
1: Donna Summer tenia 31. No hi ha tanta diferència. El que passa és que venien de mons totalment diferents. I... es van unir en un estudi de gravació per gravar No More Tears, que comença així, però després hi ha aquest gir de guió.
0: Clar que sí, si s'acaben les llàgrimes, doncs que pugi el pòdium. Ah, i això és l'època dels escalfadors i les espatlleres, sí. Aquella època mítica dels 80.
1: I aquest tema jo crec que connecta molt bé amb aquesta nova cançó entre Sabina Carpenter i Madonna. Uh-huh. És disco total i és un tema que va ser número 1 a l'any 79 i també aconsegueix fer allò que dèiem de Sabina Carpenter i Madonna. Diguem que Donna Summer es fa conèixer pel públic de Barbara Streisand, que era com un públic més de Broadway, més seriós, etc. I al revés, no? Barbara Streisand, diguem que es modernitza la seva imatge gràcies a través de la música de
0: Donna Summer. És sí. A dir, res d'auditoris, més discoteca, que era el que triomfava llavors. Era un win-win per les dues. Escolta, tenim 2 minuts per acabar aquest programa, així que Cyndi Lauper i Patti LaBelle.

0: Cançó mitiquíssima de la Cyndi Lauper, Time After Time, i cantant amb aquesta senyora, la Patti LaBelle, que era una senyora ja d'una edat.
1: Sí, vull dir, Cyndi Lauper, això és l'any 1985,
0: era
1: això
0: joveneta.
1: És una actuació en directe, dins del show que Patti LaBelle tenia a la televisió americana. Patti LaBelle, que és aquesta cantant de rhythm and blues, soul, no? També coneguda per temes com Lady Marmalade, per exemple, sí. No? Tenia una reputació de cantant virtuosa. Va convidar a Cyndi Lauper al seu programa i van acabar cantant juntes amb aquest Time After Time, i a partir d'aquí va néixer una amistat, moltes més col·laboracions, i fins i tot Patti LaBelle va acabar cantant a la boda de Cyndi Lauper.
0: Home, i va ser la boda és amiga per sempre.
1: I va ser padrina del seu fill. O sigui que d'una col·laboració musical pot néixer una amistat.
0: Que bonic, m'encanta. Doncs escolta, amb aquesta música nosaltres ho deixem aquí, acabem el programa d'avui. Olga Ábalos, torna sempre, t'estimem, ens encanta que ens portis
1: també
0: música.
1: Nosaltres,
0: exacte, el pròxim dia entrarà Ferran Badia a cantar, que és el que ens puja sempre la tecla i el piano aquí en aquest programa, ens puja la tecla i el piano. No, atenció, com ho he dit, això. I l'equip de les Dones i els Dies, Mireia Dalmau, Roser Parera, Moragues, Montse Comelles, Anna Miquel, Nil Via, ja ho he dit, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornarem, parlarem amb dones que fan teràpia familiar amb un enfocament feminista. Com us ho penseu, això? Com pot ser això? Fer teràpia feminista és possible? Doncs us dic que sí. Demà ho explicarem a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats d'educació mantenen el pols i continuen aquest dimecres el cicle d'aturades amb una vaga territorial al Penedès i al Baix Llobregat. Es preveuen talls de carretera i aquest migdia hi hauran concentracions a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Les posicions entre el govern i els sindicats continuen enrocades. De cara a la taula sectorial de demà dijous, el sindicat USTEC hi proposarà un augment salarial de 400 euros que els podria fer desconvocar les vagues. Tot i això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ja els avisa que no es poden fer peticions de màxims.
2: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400, 500 euros.
3: Aquestes posicions o plantejaments, a vegades maximalistes, no ajuden, no, a acostar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: La vaga d'ahir dimarts a tot el sector educatiu de Catalunya va tenir un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el govern. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Aquesta tarda compareixeran al Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre la infiltració d'agents en una assemblea de mestres i professors. L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia sobre aquests fets i el sindicat USTEC n'està preparant una altra.
1: La inflació als Estats Units es dispara fins al 3,8%. És la taxa interanual més alta dels últims 3 anys, amb la guerra a l'Orient Mitjà afectant de ple els preus de l'energia. Donald Trump insisteix a treure-hi ferro i diu que és un efecte passatger. Ho ha dit poc abans de començar el seu viatge cap a la Xina, país que visitarà dijous i divendres.
4: Els afectats per l'antivirus que estan fent quarantena en un hospital de Madrid podran rebre visites si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a la prova PCR. El Ministeri de Sanitat flexibilitza així el protocol hores després de la reunió entre el director de l'OMS i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: Les acusacions pel crim d'Helena Jubany demanen 26 anys de presó per al principal investigat, Santi Laiglesia, pels delictes d'assassinat i detenció il·legal de la jove mataronina el desembre del 2001 a Sabadell. La Fiscalia i la família de Jubany coincideixen a demanar que s'aparti de la causa de manera provisional l'altre investigat, Xavi Jiménez. L'escriptor britànic Julian Barnes ha presentat a Barcelona el seu últim llibre, Comiats, amb el qual s'acomiada, de fet, dels seus lectors.
4: Barnes, que té 80 anys i és autor de títols com El sentit d'un final, diu que la decisió de plegar no ha sigut senzilla, però que ja ha dit tot el que havia de dir i que ara el que toca és callar. Ho explicava així a una pregunta d'aquesta emissora.
5: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè crec que va ser correcte aturar-ho. I qui sap, si per casualitat escric un altre llibre, l'hauria de titular Ho sento, només estava fent broma.
4: La memòria és un dels temes que tracta Acomiats i és també una qüestió recurrent en la seva obra. Barnes ha participat en un esdeveniment organitzat pel CaixaForum Barcelona, on ha llegit un text inèdit fet expressament per aquest festival.
1: Esports. El Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Real Madrid ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà, això sí, a la reelecció.
4: A la prèvia de l'Alavés Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més, fins al 2028, amb una altra d'opcional. També aquest dimecres, Espanyol, Atlètic Club de Bilbao.
1: Espanyol i Girona queden provisionalment al llindar del descens després del Celta 2, Llevant 3 d'aquest dimarts. També jugats Betis 2, Elx 1, on els 3 punts dels bètics els classifiquen per a la Lliga de Campions, i Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2.
4: I el Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona a la Lliga ACB de bàsquet i ha certificat la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74-79.
0: Fins aquí les notícies.
6: La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 13 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui dimecres continuarà el temps inestable. El rebuf entre la tramuntana i el mestral ja ens portarà un matí amb núvols al nord-est i més sol i boires matinals a la resta. A la tarda, ruixats a la meitat nord i localment intensos a la Garrotxa, a la Selva i al Gironès. La temperatura serà més baixa. Ja sabeu que aquesta setmana tindrem una davallada important de la temperatura. Per tant, abrigueu-vos si heu de sortir de casa. Ho estem dient un 13 de maig. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Matiners, avui a Sant Sadurní d'Anoia veuran sortir el sol a les 6:36 i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 27 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui recordem aquesta cita de Stevie Wonder que diu: no importa qui siguis, l'important és què fas amb la teva vida i com tractes els altres.
0: Avui és el nostre protagonista perquè hi ha moltes maneres de començar el dia, però avui us proposem sortir del llit una cançó que traspua tendresa i amor per tots els quatre costats.

0: de Stephen Hathaway Morris, o senzillament Stevie Wonder. És un cantautor i activista social i un dels artistes amb més pes de la mítica companyia discogràfica Motown. Les xifres ho diuen tot, eh? Wonder ha venut més de 100 milions de discos a tot el món. Podríem fer, de fet, un repàs extens de la seva carrera, però avui he pensat que qui millor ens el pot descriure és un cantant i compositor català que tots coneixeu. Us parlo del Manu Guix. El Manu és fan absolut de Stevie Wonder i sempre li he sentit dir que li encantaria veure-la en directe. I això va passar, i no fa massa. Per tant, qui millor que ell perquè ens expliqui i ens parli de Stevie Wonder. Manu Guix, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Jo vaig tenir la sort de veure Stevie Wonder en directe el 10 de juliol de l'any passat a Cardiff. I va ser, sens dubte, el millor concert de la meva vida. Vaig trobar un Stevie Wonder que li costa caminar, però que quan se senta els teclats i el piano i es posa a cantar, és que segueix mantenint exactament la mateixa vitalitat, el mateix to de veu. Em va semblar una autèntica animalada. Estava acompanyat d'uns músics espectaculars i va ser un concert que recordaré tota la meva vida. No vaig parar de plorar en tot el concert. Un petó.
0: Tot dit i res més a afegir. Donem corda al dimarts. Millor dit, donem corda al dimecres, felicitant Stevie Wonder. Avui bufarà 76 espelmes. I tant de bo avui us soni el telèfon i us diguin trucava per dir-te t'estimo. Aquesta sí que serà una bona manera d'engegar el matí.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon dimecres.
3: Molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
3: Doncs molt bé, i vos?
0: Bé, aquí a punt per escoltar què ens heu preparat a partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Doncs mira, què hem preparat nosaltres i què ens va deixar ahir Florentino Pérez en una roda de premsa històrica. Sí. Jo crec que és la més esperpèntica que he vist mai, però vaja, aquí que cadascú respongui el seu. Amb tot el que va dir, tot contra qui va atacar i què passarà al Madrid a partir d'ara, farem una hora esportiva especial i anirem incorporant alguna de les persones que van atacar, també periodistes de l'ABC, també tindrem Fonsi Loaiza, que és un dels periodistes que més ha escrit contra Florentino Pérez, i d'això en farem, com et deia, l'hora esportiva, perquè és un dia que bé, quedarà marcat a la història del Madrid i del periodisme espanyol de ben segur. També
0: segur.
4: Estarem atents a les mobilitzacions de mestres i professors, avui concentrades a la zona del Penedès i al Baix Llobregat, i també parlarem amb el director de la Fundació DAM, perquè celebren el 150 aniversari aquest dissabte.
0: I tant.
4: I a les 11, Sopa de Cabra. Estrena documental, 40 anys de trajectòria. Tindrem el director del documental, el Jordi Call, el Gerard Quintana i el Josep Tió. Per tant, avui ocuparan més d'una cadira, no només la cadira de Lara García. Els entrevistats, avui la Lara no tindrà aquest privilegi. I acabarem amb l'humor pendent, si és que ja es pot fer més riure que tornar a posar mitja horeta de roda de premsa a Florentino d'ahir, que insisteixo, va ser increïble.
0: Déu-n'hi-do. Segurament serà una de les imatges que ens deixa aquest 2026, i no en positiu, precisament.
4: Jo he vist centenars de roda de premsa i no exagero amb la xifra, perquè és la meva feina. No havia vist mai res igual.
0: Ep, alerta, Dada Maiol no anirà per aquí avui.
4: Ja veurem.
0: Ui. Noies, heu escalfant a la banda.
5: Has estat molt hàbil aquí.
0: Que això anirà de futbol. Gràcies, Maiol.
4: Fins ara.
0: 3 minuts, un quart de 6 del matí, acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia. Àlex Bosch, bon dia.
6: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
6: Doncs mira, entre altres coses, que Google ha presentat aquesta nit algunes de les novetats de la versió 17 del seu sistema operatiu
0: Android. A veure,
6: Android.
0: Molt bé.
6: Té un parell de novetats interessants. Una es diu Screen Reactions. És una eina que permet gravar a través de la càmera del mòbil les teves reaccions quan, per exemple, veus un vídeo.
0: Mm-hmm.
6: I alhora grava també el vídeo que estàs veient al mòbil.
0: Val. És a dir, com una pantalla partida, per
6: sí,
0: entendre'ns.
6: Sí, és un tot plegat pensat per fer publicacions a TikTok o Instagram.
0: Molt
6: bé. La gent que sap de què va això, segur que entès perfectament.
5: Nosaltres no.
6: L'eina, Screen Reactions. I ara la bona. També ha anunciat una eina que es diu Pause Point.
0: Pause Point?
6: Sí.
0: I de què va això?
6: És una eina que Google planteja per millorar el benestar digital de l'usuari. Explico com funciona Pause Point. Detecta quines són les aplicacions a les quals estàs més enganxat.
0: Ah.
6: Pregunta quina?
0: M'ho preguntes a mi? Instagram i TikTok.
6: Instagram, per exemple, Instagram o TikTok.
0: Jo doncs, sóc com un adolescent, Àlex.
6: Sí, jo també. Jo t'hauria contestat el mateix. Instagram, TikTok no, però t'hauria contestat Instagram. Doncs quan tu prems Instagram, el que et fa aquesta eina és aturar-t'ho 10 segons. Tu aturat 10 segons i et dona temps per, entre altres coses, proposar-te coses, com exercicis de respiració, o que com a alternativa et plantegis la possibilitat d'escoltar un audiollibre.
0: M'encanta!
5: Ah, és a dir, molt xulo!
0: És a dir, alerta que tornes una altra vegada
6: que estàs
0: a una de les teves addiccions al mòbil.
6: Què tal si escoltes un audiollibre o fas uns exercicis de respiració?
0: L'altra cosa és que li fotem cas després al que ens digui el mòbil.
6: Em sembla que no.
0: Gràcies, Àlex. Va, fins ara. En emissió conjunta, com cada dia, també a través de DICAT. Bon dia als que ens escolteu a través de les freqüències DICAT i també a aquestes hores del matí. Volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor perquè el 2025 es va registrar un increment d'un 71% en el consum de continguts en català a les xarxes socials. És la conclusió d'un estudi d'Accent Obert i La Fera, que apunta que la principal causa és l'augment d'activitat de perfils ja existents. Potser al final serà possible ser usuari d'Instagram, TikTok i YouTube sense necessitat de canviar de llengua.
0: Bones notícies per començar el matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. I aquestes hores també, Marta, volem saber de què parlarem poc.
5: Doncs que Messi es veu que no pare de comprar coses a Catalunya.
7: Solo quería presentarme, saludarlo, que se sepa que acá estamos para crecer, para ayudarlo en todo lo que nos haga falta. Tenemos mucha ilusión en este nuevo presente.
5: L'últim que sabíem és que es va comprar al club de futbol del Cornellà i ara es veu que l'última adquisició ha sigut les galeries Wagner per 11 milions i mig.
0: Quatre llorunetes, per res, Leo Messi, això.
5: No és res. Són unes oficines que estan aquí just al costat de la ràdio, de fet a la plaça de Wagner, aquí al Turó Parc. Portaven, i hem passat moltíssimes vegades per davant quan anem a comprar cafè, portaven 33 anys abandonades i ara doncs l'argentí ha decidit rescatar-les.
8: Què mira, bobo?
5: No és la primera vegada que Messi inverteix al mercat d'oficines de la ciutat. De fet, l'exfutbolista del Barça també va explotar fa uns anys unes altres oficines, en aquest cas que estaven ubicades a l'antiga Esquerra de l'Eixample, que això és molt a prop de l'Hospital Clínic.
8: Vica el Barça i vica Catalunya!
0: Oh, escolta'm, és que al final l'hauran de fer president de la Generalitat.
5: I tant, alcalde. Al ritme que va...
0: O alcalde de la
5: ciutat.
0: Alcalde
5: de Barcelona, com a mínim.
0: Multipropietari.
5: Ah, que aprengui una mica català. I ja ho tindríem tot.
0: Doncs mira, bona reflexió,
5: sí,
0: Marta.
5: Molt bé.
0: Bones notícies, per cert, per engegar el matí, l'ara i amb bones dades, sobretot.
9: Doncs sí, és que Espanya ha desbancat a Malta i se situa per primera vegada a la història com a millor país d'Europa en drets LGTBI. La nova direcció de Map Arcoiris, que és la major organització internacional LGTB, destaca la lluita decidida, diuen, del govern central contra els intents de l'extrema dreta de posar en risc la legislació. En un comunicat, l'entitat assegura que la valentia política continua sent la resposta més eficaç per combatre les agressions contra el col·lectiu.
0: Doncs mira, bones noticietes, perquè tal com està el panorama últimament i amb el 2026 que portem, sempre intentem que aquest primer cafè vingui carregat amb algunes bones notícies i amb Bot Serra, que mai sabem en el seu metavers particular de què ens parlarà. Anem a escoltar. Quin motiu tenim per saltar del llit, Tot Serra? Bon dia.
10: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és donar una segona vida a les fotografies i vídeos de record. Els formats VHS o Super 8 han quedat obsolets, però hi ha maneres de recuperar el material antic. El Diari de Girona ha parlat amb els impulsors de Galeria 35, un negoci de revelatge de fotografies i digitalització de cintes que compleix 50 anys. Tenen platós per fer sessions fotogràfiques, ofereixen serveis de reportatges a l'exterior i, naturalment, també imprimeixen fotos digitals.
11: En un any calculem que la gent, els més importants són entre unes 100, 150, 200 fotos màxim, que són vacances, celebracions, events, activitats. No hem de tenir moltes i moltes imatges de tot, vull dir, amb una petita selecció de cada cosa perquè puguem recordar, és suficient.
10: Van néixer a Banyoles i avui també tenen botigues a Girona, Figueres i Vic. Per molts anys...
0: Recuperar VHS, entre d'altres. Jo tinc uns quants VHS de casa que si els hagués de passar a digital crec que m'espantaria. De les primeres feines, de...
5: Que mono!
0: Quina
5: gràcia.
0: La meva adolescència...
5: Oh, i passa'l, sisplau.
0: I tant, ara mateix. Posarem aquí l'estudi amb un DVD mentre anem fent els matiners.
5: Ai, doncs mira, a vegades...
0: Amb l'ulup, coses de la meva vida.
5: Vull dir, per veure anuncis, et veiem a tu.
0: Molt bé. M'ho pensaré. Però està bé que hi hagi botigues com aquesta que recuperin alguns formats d'imatge, en aquest cas com el VHS, que ja no acostumem a utilitzar. Moment a aquestes hores del matí per desplegar la nostra revista del cor i saber com batega el cor aquest matí, l'Anna.
9: Batega Manolo García, que ha reaparegut després de l'aparatosa caiguda que va tenir aquest cap de setmana en ple concert amb l'último de la fila, ha explicat que està bé, que no es va fer molt mal, i s'ha mostrat indignat per la volada que ha tingut tot plegat a les xarxes.
12: Me parece feo porque, no sé, yo, no sé, soy fan de Paul McCartney, por decir, y a mí me dicen, oye, Paul McCartney, y a mí me entra congoja, me entra una angustia. Es muy feo que por dinero, porque lo hacen por dinero, para monetizar, como se dice, una palabra horrible también, para que la gente clique, miles y miles de personas, por morro, por curiosidad, o por preocupación, oye, pues este muchacho a mí me cae bien, ¿qué le ha pasado, tal? Y meter el miedo, meter la congoja, meter la angustia en la gente, es punible, o sea, tendría que ser denunciable, y los gobiernos tendrían que hacer algo al respecto.
0: Amb pipadíssim i amb tota la raó del món, Manolo García, amb aquestes imatges que també es van fer virals d'aquesta tirada en platja, que per uns moments vaig pensar, està fent un Joan Daus virals d'aquesta tirada.

0: bueno, s'ha d'anar combinant-ho. Els dos han refet, evidentment, la seva vida sentimental i quan li han preguntat a Cayo si podria viure sense amor, ella contesta això.
1: No, jamás.
0: No, jamás. I quan li pregunten com té el cor, atents al que diu.
1: Pleno en nuestra partida.
2: Com que ha dit?
0: Se n'enriu ella mateixa. Torna, a veure, podem tornar a posar?
3: És que no ho sento, a veure.
1: Pleno en nuestra partida.
0: Pleno y no está partido.
3: ¡Ah!
0: Allí. En picadeta d'ullet.
2: ¿A quina cançó?
0: A corazón.
2: A corazón partido. Es que m'encanta, perquè és que...
0: Se n'enriu ella mateix, se m'agrada molt el vídeo.
2: Saps aquella gent que fa connexions entre les persones, els actors i actrius i cantants? Escolta'm, podries fotre allà un mapa d'aquest
0: sí.
2: Va estar amb aquest, perquè va deixar-ne amb aquesta i aquest va agafar l'altre i tomba que gira. Que tot queda molt recollidet.
0: Tomba que gira.
2: Exacte. En 9 minuts, pràcticament, arribem a 6:15 del matí. Quins sons deixa la ràdio?
0: Al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Pérez Cruz va cantar-nos en directe Mar d'Anna Catalina, un dels temes del seu últim disc. Hi ha unes escales...

0: M'estic imaginant molta gent ara que s'està despertant, que ha posat la ràdio i, escolta'm, amb aquesta cançó és impossible que no comencis bé al matí, Marta.
1: I tant. Bon humor i bon relló. Mira sempre.
0: Ella com ho ven.
1: Un dia com avui, un 13 de maig del 1967, The Supremes aconseguia col·locar aquest tema de Happening al seu desè senzill, al número 1 de la llista dels Estats Units, amb aquest tema. Un tema, per cert, que també forma part de la pel·lícula del 1967 que porta el mateix nom. Va ser, de fet, l'últim tema sota el nom de la banda de Supremes, ja que el grup després va canviar el seu nom a Diana Ross and the Supremes abans del següent llançament.

0: Amb aquesta música, com sempre, us saludem des dels matiners de Catalunya Ràdio. Ara, per això, passem de suprems a connectar-nos amb els astres. Per favor, agafem-nos de les mans. Provoquem energia positiva perquè hem de saber precisament quin dia ens espera astrològicament parlant, i ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Cristina.
1: Bon dia, matiners. Avui dimecres 13 de maig la lluna entra a Àries, i quan la lluna passa per aquest signe, alguna cosa dins nostra es desperta. Hi ha més ganes de moure'ns, d'actuar, de començar, de fer el primer pas. Però compte, valentia no vol dir anar a la guerra per qualsevol cosa. Avui pot haver-hi impuls, però també convé triar bé on posem l'energia. No totes les batalles mereixen la nostra força. Així que mou-te, atreveix-te, però no et deixis arrossegar per la irreflexió. Que tingueu molt bon dia.
0: Déu-n'hi-do els missatgets últimament intensos que ens envia Astrocat.cat, eh?
2: És que ho saben tot.
0: Ho saben tot i més. Per tant, estigueu alerta als astres, i sobretot el que ens expliquen cada dia en Sergi i la Cristina. I alerta, agafa aire, Lara, perquè tenim uns quants personatges que avui...
3: Clar, ahir no hi havia ningú...
4: Avui hi ha molta gent.
0: Ahir hi havia el Frenkie de Jong i ja està.
4: I ja està.
0: Però avui...
4: Bueno, avui hi ha un reguitzell de persones.
0: Sí, exacte, i segons Lara García, només una persona hi celebrava.
2: Ahir només, va ser una persona.
4: Si hi ha algú que truqui, van trucar, no.
0: Potser perquè estaven adormits, també t'ho dic al matí. Però avui és una cosa que no es pot aguantar.
4: Comencem felicitant l'actor Ferran Renyer, perquè avui en fa 76. Un altre actor català, en aquest cas Jordi Sánchez, que avui farà 62 espelmes. I encara un actor més, aquest una mica més internacional. Us parlem de Robert Pattinson, que celebrarà que avui en fa 40. I del món de la interpretació, el de la música. Felicitem Stevie Wonder, que arriba als 76 anys. I acabem dient anys i anys per molts anys a l'exfutbolista Yaya Touré, que mereix...

0: el 1983 i fa 43 anys.
1: I tu, per què matines?
2: No, ara mateix no caigo, no.
1: Explica'ns-ho.
2: A veure, dame el papel.
1: 93-201-7474.
2: A quina ràdio?
1: Catalunya Ràdio.
2: Molt bé.
3: A veure, hem de recordar que això ho escric jo i que només et vaig posar l'any.
0: Sí.
3: I la Lara aquí ha fet un càlcul matemàtic ràpid en directe perquè això quedés bé
0: perquè
3: i perquè no hi hagués cap problema. Que, l'exfutbolista Yaya Touré, que avui
0: fa...
3: en fa 1983.
0: És un vampir.
3: És que són les coses a vegades de picar... la...
0: no passa res.
3: Però escolta, molt ben salvat això, Lara. Et dedico aquesta cançó de Jennifer López.
0: Gràcies.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 11, parlarem de Tornar enrere, el nou documental sobre Sopa de Cabra. A la tarda, ens preguntem què se n'ha fet de Carmele Marchante amb Abraham Oriols. I també rebrem una nova masterclass d'història d'Enric Alpena. Al Catalunya Nit conversarem amb el cantant Ivan Ferreiro abans del seu concert demà al Sant Jordi Club.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 13 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment també de repassar els titulars d'aquesta primera hora del matí. Avui recordem nova jornada de vaga a l'ensenyament.
1: Ahir va ser una vaga general a tot Catalunya. Avui és només al Penedès i al Baix Llobregat. Compte perquè també es preveuen, però, talls de carreteres. El pols entre els sindicats majoritaris i el govern es manté a l'espera que les dues parts es trobin demà a la taula sectorial. El sindicat USTEC vol un augment salarial de 400 euros i Educació diu que no ho veu realista. Sentim la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i la consellera Esther Niubó.
2: Quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
3: Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a acostar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: La vaga d'ahir a tot el sector educatiu va tenir un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el govern.
0: I avui pendents de la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Com a rerefons, la polèmica infiltració d'agents en una assemblea de docents.
1: Una polèmica que s'està fent una mica més gran després que la consellera d'Educació admetés que no en sabia res. Tots dos donaran explicacions als diputats. Mentrestant, l'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia perquè creu que s'han vulnerat drets fonamentals.
4: Un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets, un delicte contra la llibertat sindical, també parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
0: Donald Trump té un problema greu derivat de la guerra a l'Iran, la inflació.
1: Els preus s'han disparat un 3,8%, sobretot per l'encariment dels carburants i l'energia. Aquesta és la taxa més alta dels últims 3 anys. Però Trump mira de restar importància i anuncia que aviat es girarà la truita.
5: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
0: Trump, per cert, ja viatja cap a la Xina.
1: Ho fa a bord de l'Air Force One i acompanyat, entre d'altres, d'Elon Musk i el propietari d'NVIDIA, empresa clau en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Abans de marxar, Trump n'ha fet una de les seves a la xarxa social Truth Social, la seva xarxa social. Ha penjat una imatge on situa Venezuela com el 51è estat dels Estats Units.
0: El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus.
1: La resta de passatgers espanyols continuen donant negatiu i Sanitat en flexibilitza les mesures de quarantena. Podran rebre visites si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a la PCR.
0: La fiscalia ha acusat la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el judici com un atac polític a Catalunya.
1: Sí, el fiscal Fernando Bermejo els acusa de corrupció i de frau fiscal. Assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger.
6: Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90.
1: En l'informe final, el fiscal remarca que estafar la hisenda pública és estafar la societat.
0: La intel·ligència artificial i el debat entre art i política han centrat l'atenció de les primeres hores del Festival de Cinema de Cannes.
1: El certamen, el més prestigiós del món, va arrencar ahir amb una comèdia romàntica francesa i l'entrega de la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson, el cineasta que hi ha al darrere de la saga del Senyor dels Anells.
0: I déu-n'hi-do la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez.
1: Entre d'altres coses, va parlar del cas Negreira i el Barça ja ha comunicat que estudia en prendre accions legals contra el president del Madrid. Florentino ha avisat que prepararà un dossier de 500 pàgines que diu que demostraria la compra dels àrbitres per part del Barça.
7: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
1: Florentino Pérez va anunciar la convocatòria d'eleccions i va acusar la premsa d'orquestrar una campanya contra ell.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: Vinga, va 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Doncs avui seguim parlant d'aquesta roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez en totes les portades de la premsa general, també esportiva. Comencem pel diari ABC. Blanc principal de les crítiques del president del Real Madrid. És l'únic tema que du en portada. Fotografia de Pérez, que ocupa més de la meitat de la pàgina. Assenyalen amb el dit i titular Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac Marc desaforat a ABC. També en portada referència a l'editorial titulat Respectar el Real Madrid des de dins.
9: A La Vanguardia titulen Florentino desfermat. L'Ara explica que Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa i a la premsa de Madrid. El País també fa un titular descriptiu de la roda de premsa d'ahir. Titula Florentino explota contra la premsa en una insòlita intervenció. Ho acompanya, per cert, d'una foto del president blanc tapant-se les orelles. I El Mundo parla d'una roda de premsa hilarant.
8: Més premsa, l'esportiva de Madrid les porta les paraules de Florentino m'han de fer fora a trets a la seva portada i el Marca ho resumeix tot en una sola paraula, desconcert.
9: Florentino a banda, altres temes de portada. El periòdico relata que l'OMS descarta un brot més gran d'antivirus, però no nous casos, i dedica la gran foto als mestres i professors amb una plaça de Sant Jaume tenyida de groc. Els docents mantenen la vaga, titulant.
0: I alerta perquè els articles d'opinió i els editorials, o sorpresa, avui tenen un nom propi, evidentment el de Florentino Pérez.
9: Pel que fa a la premsa de Madrid, tant l'ABC com El Mundo dediquen l'editorial al president del Club Blanc.
8: L'ABC el titula Respectar el Real Madrid des de dins i considera que la compareixença de Florentino confirma que el Madrid travessa una crisi més profunda que una mala temporada.
9: L'ABC diu que, encara que Florentino Pérez hagi deixat de pagar la subscripció al seu diari, ells seguiran explicant el que passi al club, que és estimat pel propi diari i també pels seus lectors.
8: El Mundo titula l'editorial La desconcertant exhibició de Florentino Pérez i diu que ahir el president va mostrar la seva pròpia personalitat.
9: El diari considera que aquesta aparició pot considerar-se el reflex de la seva pròpia debilitat després de 2 anys sense títols, amb una situació econòmica confusa i un projecte esportiu trencat.
8: A El País, la periodista Nadia Tronchoni explica que ahir es va viure un deliri impropi de Florentino Pérez.
9: Tronchoni diu que el president del Madrid va mostrar que és un directiu desorientat i que està fora de lloc.
8: Mentrestant, a La Vanguardia, el cap d'esports, Juan José Pallás, descriu Florentino com una persona vulnerable.
9: I destaca que es va oblidar de les càmeres i van aflorar les fòbies, els tics, el masclisme i també la supèrbia.
8: A El Periódico, el periodista Emilio Pérez de Rozas es pregunta per què es permet això.
9: Qualifica l'acte d'ahir de patètic i diu que els seus aliats dins del club, els de Florentino, així com la seva dona i els seus fills, li haurien d'haver impedit que mostrés d'aquesta manera, doncs aquesta manera descontrolada i fora de si.
8: I la titula l'editorial La fugida endavant de Florentino Pérez.
9: I assenyala que la imatge que queda després de la roda de premsa és la d'un Real Madrid en descomposició.
0: Sílvia Solanes, també molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
0: Moment de repassar la premsa digital. El Poble amb més oliveres mil·lenàries.
10: El tenim a prop.
0: Ah, no m'ho diguis.
10: Sí, Ulldecona.
0: Mira.
10: Relativament a prop.
0: Sí.
10: Ulldecona, el Montsià.
0: El País també és petitó, eh?
10: Sí.
0: Dues, tres horetes el tens fet.
10: Sí, menys i tot. Ulldecona, el Montsià. Un municipi amb 126 quilòmetres quadrats que té 1.900 exemplars catalogats distribuïts entre les serres del Montsià i de Godall, sobretot. Ho recull la BC, que destaca que hi ha oliveres singulars com la més antiga, anomenada Farga de l'Arion, que es va plantar l'any 314. De fet, explica que està reconeguda com l'olivera més antiga del món que encara produeix olives.
0: Déu-n'hi-do. L'any 314, eh?
10: Sí.
0: Les havies passat a tots colors, eh?
10: Pots ben dir.
0: Un llibre obert per explicar-nos històries. Els gelats que s'estan fent famosos.
10: Doncs els de la Rua del Barça, els que es van menjar Lewandowski i Schenske a la Rua. Doncs bé, llegim al web de BTV, que són de la gelateria Vibra, això ho posava a la bossa, que va obrir fa només 5 dies. Expliquen que quan la Rua va passar pel carrer París amb Enric Granados, van sortir cap a l'autobús del jugador sense tenir gaire clar si els hi podrien fer arribar una terrina que els havien preparat amb un cartell de vols un gelat. Diu que Schenske les va veure, va demanar la bossa i encara no s'ho creuen.
0: Ara estava recordant que hi han hagut ja dues campanyes indirectes de dues marques que els hi ha anat molt bé. Els gelats i, recordem, Nutella amb els astronautes.
10: Cert.
0: Aquest any, de moment, tenim dues marques que ja han fet una mica l'agost.
10: Sí, sí.
0: Qui torna, per cert, a tenir quiosc?
10: Doncs Taradell. Llegim el 9-9, que després d'un any i mig sense quiosc, l'obrirà ara l'Ajuntament. El projecte arriba després d'un camí llarg de burocràcia i de negociacions amb els antics propietaris. Ho presenten com un servei essencial per al municipi, i és que des que va tancar l'anterior, els subscriptors de premsa del poble havien d'anar al poble del costat a buscar el diari.
0: Si sou de parcs d'atraccions, preneu nota.
10: M'agrada?
0: M'encanta.
10: Doncs vinga, va. Tens el top 10, te n'explico uns quants.
0: Va.
10: El Traveler's Choice Awards de TripAdvisor acaba de publicar una llista dels millors de tot el planeta, basant-se en quines destinacions han rebut el major nombre de ressenyes excel·lents. Al capdamunt del rànquing, per sobre fins i tot de parcs aquàtics, de tot, se situa Futuroscope, a França. En segon lloc, Beto Carrero World, al Brasil.
0: Val.
10: Després, una mica més lluny, Waterbomb, a Bali, a Indonèsia. Més a prop, número 4, Disneyland.
0: Sí.
10: Després ja...
0: M'estàs enviant molt lluny, eh? Jo pensava que diries Catalunya en miniatura.
10: Home, parcs d'atraccions. A veure, t'he de dir que PortAventura no hi apareix.
0: Clar, és que no ho entenc.
10: El més a prop que tens és això, Futuroscope i Disney. I a l'estat espanyol sí que n'hi ha un, és a Tenerife,
0: sí,
10: el Siam Park, que també està considerat el parc aquàtic millor del món.
0: Doncs res, noi, haurem de fer una ruta per aquests parcs repartits per tot el món.
10: Ah, així fem turisme.
0: Gràcies. Marc, bé, quin temps tenim per avui?
8: Va, de moment un matí més fresc, amb sol, també amb boires matinals a l'interior i més núvols també al nord-est. I a la tarda, atenció, ruixats a la meitat nord del país, localment intensos a la Garrotxa, a la Selva i al Gironès. La temperatura màxima d'avui també serà una mica més baixa.
0: Pràcticament amb 4 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, matiners, i benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Aquestes hores, com sempre, moment de repassar alguns apunts culturals i alerta perquè avui comencem amb la bona notícia de... En aquest cas, bona notícia per Joan Manuel Serrat.
11: Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
0: Pot haver-hi una millor cançó, per favor, que aquesta?
12: M'agrada molt...
0: Ens fotrem a plorar millor aquí a l'estudi.
12: Sentir-la... Sí, sí, viure-la,
0: caminar per la platja amb un pareo, amb la caiguda del sol.
12: Amb un pareo. Feia moltes que no sentia la paraula pareo.
0: Que no es deu dir pareo.
12: No es deu dir. Ara li preguntarem a la Marta.
0: La Marta, que ens rectifiqui això que acabem de dir.
12: Sí.
0: Què passa amb Joan Manuel Serrat? Va.
12: Doncs que l'Acadèmia de la Música ha anunciat que concedirà el seu primer premi d'honor al cantautor i músic català. Per tant, una gran i una molt bona notícia. Serrat, per cert, recollirà aquest premi el proper dia 26 de maig, que es farà una gala a Madrid.
0: I més coses també per avui mateix.
12: Sí, algunes previsions. Avui, per exemple, a 8:45 del vespre a la sala Ludegas de Barcelona, que aquests dies, evidentment, ha sigut notícia amb Jan Laporta per allà dins, doncs en aquest cas acollirà una gala única que serà un homenatge que es farà aquest vespre pels 25 anys de la mort del còmic i humorista Eugenio. I també, en aquest cas, avui a Reus comença la Fira del Circ de Catalunya Trapezi. La inauguració es farà al Centre d'Art Calmassó.
0: I com cada dia ens agrada bellugar el dial cap amunt i cap avall, a veure què és el que ens ha preparat avui en Jan Soteres i quin moment radiofònic ens recorda. Jan, molt bon dia.
13: Bon dia, matiners. Avui que passaran pel matí de Catalunya Ràdio Gerard Quintana i Josep Tió, del Sopa de Cabra, movem el dial al 1995, quan el programa Al cap dels anys, de Catalunya Ràdio, la cantant Guillermina Mota conversava amb Quintana, quan feia menys de 10 anys de la formació de la banda. Durant l'entrevista va confessar-li el seu somni de fer un muntatge teatral.
14: Ara ja ho puc dir, aquesta nit amb Gerard Quintana, que és, com tothom sap, el cantant i lletrista del grup de rock Sopa de Cabra. Eh?
15: Sí, sí. Sóc unes quantes coses més, però no exerceixo.
14: Però aquestes ara mateix m'interessa, doncs. A veure, què més? Home, però esclar, jo dic l'oficial.
15: Clar, clar, clar.
14: Però potser hi ha alguna altra cosa oficial que jo no sé.
15: Sí, bé, i no sé, com que els somnis penso que sempre es poden fer realitat en qualsevol moment, sí. Hi ha coses que me les guardo a dintre, no? Ara mateix, avui venint cap aquí, està pensant... La quantitat de projectes que tinc allà, al calaix, per dir-ho, sí, d'alguna manera... Sí. I que si vaig deixant passar el temps, es quedaran això, en projectes, no? I que he de començar a enllestir-los, com, no sé, m'agradaria escriure alguna cosa. Tinc un parell d'idees per fer un tipus de muntatge teatral que fa 2 o 3 anys que li dono voltes. I algun dia em destaparé amb tot això.
0: Era meravella tornar a recuperar moments com aquest, protagonitzat per la sempre estimada Guillermina Mota i un Gerard Quintana, amb una veu, i el Roger, bastant més jove.
16: Sí, que sempre tenim aquell dubte on hi ha la veu jove i on hi ha el canvi de filtre de la ràdio, no? Perquè a vegades també ens ha passat també. Gent que a priori per edat hauria de tenir una veu similar,
0: sí,
16: que també
0: cert.
16: Se la sent així més jove.
0: Els moments, els grans moments d'aquesta emissora. I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de França. Perquè, evidentment, allà també falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí. Guillem Soler, bon dia.
17: Bon dia, matiners. Ahir va arrencar una nova edició del Festival Internacional de Cinema de Cannes, que és un dels més prestigiosos del món i que aquest any compta amb molta presència catalana.
18: És una història d'amor, de gent que no puede mirarse a los ojos,
17: com ara el ser querido de Rodrigo Sorogoyen, que ha tingut el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals i opta a la Palma d'Or. El festival és un dels més longeus del món, ja que se celebra des del 1946 i cada any situa la ciutat francesa en l'epicentre del cinema internacional.
19: El cinema, on diu, oh no, ça peut pas changer le monde. Ben, moi, je crois que ça peut un petit peu changer le monde quand même. J'y crois.
17: Després de la Segona Guerra Mundial, només hi ha hagut dos anys en què no s'ha celebrat. El 1968, per unes fortes protestes a tota França, i el 2020, per la Covid. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Canes, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I d'aquí un quart d'hora engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I avui què ens heu preparat, Maiol?
16: Doncs mira, amb un ull posat a les mobilitzacions d'educació, que recordem que avui són el Penedès i el Baix Llobregat i que també poden provocar mobilitzacions de trànsit, més enllà de tot el que passa a les escoles. Però molt atents, òbviament, avui a totes les reaccions a la roda de premsa esperpèntica ahir de Florentino sí. Pérez. Farem Àgora Esportiva Especial amb Laia Tudel, Joel Díaz, Francesc Garriga i Carme Barceló, en la que afegirem Alfredo Relaño, un dels atacats ahir, va parlar de Los Relaño Boys. Parlarem amb periodistes de l'ABC, també parlarem amb Fonsi Loaiza, un dels periodistes que més ha disseminat Florentino en els últims anys, i repassarem els millors moments d'una roda de premsa per la història. Després tindrem el director de la Fundació DAM, ara que la fàbrica de cervesa celebra els 150 anys.
0: I nosaltres qui serem?
16: Sí, exacte. I però no per això l'entrevistem. Vull dir, l'entrevistem perquè és interessant saber com funciona.
0: Bueno, és que va sonar... No, deixo clar.
16: No l'entrevistem perquè fa una festa, l'entrevistem. Que la festa és diumenge i, per tant, això bé, sinó perquè és una de les empreses més importants del país.
0: Sí, està bé que ho puntualitzis.
16: I fa 150 anys. Després tenim secció de telesèries amb Mariola Covells, Ario Porres i Marc Garriga des de Cans. I a les 11, Sopa de Cabra, veurem amb quina veu, amb Gerard Quintana, Josep Tió i Jordi Calla, el director del documental, que per això els tenim aquí.
0: Doncs vinga, d'aquí reengega el matí de Catalunya Ràdio. I és un dels moments més esperats per l'audiència d'aquest programa, també per les nostres participants. Number one, Marta Viana, Lara García. Arriba el moment de la dada, Maiol.
16: Feia 13 anys que Florentino no donava una roda de premsa.
0: Ja hi som.
16: I, és òbviament, ja una dada sobre Florentino Pérez.
0: Yo soy de Florentino.
16: I en concret, a quantes eleccions s'ha presentat el president del Real Madrid?
0: Jo diria que poques.
20: Quants anys fa?
16: Va tenir una primera etapa de 6 anys.
0: Val.
16: I ara n'hi ha una segona ininterrompuda des del 2009.
0: 6?
20: Carai.
0: 6, jo dic 6. Jo i la Sara Llobet. La Sara Llobet i jo diem 6. Va, m'estimades.
20: 5. 8.
16: Florentino Pérez s'ha presentat a 8 eleccions.
20: Un moment.
16: 8 eleccions com a president del Madrid i unes com a candidat al Congrés dels Diputats en quarta posició. Atenció. De les eleccions del Madrid n'ha perdut unes, que ahir deia a la roda de premsa van votar fins i tot els morts. N'ha guanyat dues i en les 5 restants no ha tingut rival. Des del 2009 ningú s'ha enfrontat a Florentino Pérez.
0: El poder.
16: La que falta. Us recordo que l'any 1986 Convergència i Unió es va presentar a les eleccions a tot Espanya amb la marca del Partit Reformista Democràtic. El número 4 a Madrid era Florentino Pérez, número 4 a la llista. Quants vots va obtenir? Oh, que bé que et
20: canta. Hosti, que bé, que clavat.
0: És que sembla que estiguin fent un màster d'història futbolística.
16: 36.709 vots a Madrid.
0: Veus, ja ho deia
16: jo. Per tenir
0: una
16: referència, el PSOE va obtenir 1 milió de vots. El Partit Reformista Democràtic no va obtenir representació a Espanya, només Convergència a Catalunya amb Miquel Roca.
0: Molt ben remat, això, Maiol.
20: Molt interessant, això.
0: Sí, molt bé. Sempre prenem cosetes. Sí. Està molt bé. D'aquí uns moments parlem amb els oients que ja ens esteu trucant al 932074474 i que us desperteu cada dia amb els matiners de Catalunya Ràdio.
21: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
22: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
23: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
22: Per aprofundir en tota mena de temes.
24: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
22: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
25: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
21: De dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
2: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
3: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
2: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
4: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
2: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
6: Catalunya migdia.
2: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
6: Amb Òscar Fernández.
7: Cada dia a les dues.
2: I a partir de les tres...
7: L'espai de reflexió a la tertúlia.
6: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
2: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
26: Els matiners som un programa per emmarcar.
27: Que estic jubilat i me'n vaig d'excursió amb uns amics i en aquell moment doncs m'estic quedant un plat de llardons i un plat i un cafè amb llet.
20: Ostres, tu!
27: Mira, he tret el nòrdic i he posat el súrdic, o sigui, nord, surt.
0: Martí, aquest acudit de primera hora ha sigut que de cop i volta t'ha sortit o ja el tenies guardat?
27: No, no, és que mentre m'estava feitant ja l'estava buscant, eh? Sí, o sí, oh. Escolta'm, el dematí ja tinc la trampera matinera, me cago un cony, i escolta'm, endavant, tu.
26: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: El cert és que cada dia tenim oients més desperts i més trempats.
20: Som fantàstics, més trempats, més trempats.
0: 9-3-2-0-7-4-7-4, a la recta final dels matiners. Com sempre, tenim ganes de saber què feu desperts o despertes a aquestes hores. Lara, no ploris, perquè avui tenim un oient de Terrassa que ens ha trucat.
20: Ah? Estic tan contenta.
0: Vas fer una crida.
20: Vaig fer una crida. Vaig dir que em feia mal que la gent de Terrassa no truqués als matiners i ens han fet cas.
0: Doncs mira, de cop i volta diu, si la Lara està trista, tens aquí la Montse de Terrassa... que et truca. Vols saludar-la tu?
20: Home, i tant.
0: Vinga, va, de terrassenca a terrassenca.
20: Montse!
28: Home, bon dia.
20: Molt bon dia.
28: I tant, avui m'he llevat bé. Això és super.
20: Oi, que
28: estic
20: bé.
28: Estic fent gimnàs. Gimnàstica, ja.
20: Veus? A molt bé, gent optimista, Terrassa.
28: Sí, i tant.
0: Montse, a veure una cosa. A quina hora t'has despertat avui?
28: A la vostra, a les 5 i 10, concretament, sense despertador. Perquè ja soc veterana, podia ser les vostres mares, quasi bé. I el cos ja m'ho demana. Ja de sempre he sigut matinera.
0: És
28: tant
0: a dir...
28: per estudiar com per anar a treballar.
0: Avui t'has despertat i has dit ximpum patapum a les 5 i 10 del matí i ens hem posat a fer esport a les 5 i 10?
28: A les 5 i 10 he escoltat la d'allò, he anat al lavabo, em prema l'aigua amb la llimoneta, dues gotes de llimona, la pastileta, i a fer gimnàstica, que la tinc pautada dues o tres vegades al dia, però abans m'haig de posar unes mitges d'aquestes ortopèdiques que les porto de peus fins a la cadera, perquè tinc un, bueno, un problema de cames i és la pauta, és la meva teràpia, posar-me les mitges, fer gimnàstica, si puc dues o tres vegades al dia, o bé caminar, moure'm, eh?
0: Molt bé, però això, Montse, entenc que no vas allà amb les peses de 40 quilos i amunt i avall, no? Vull dir que són exercicis suaus.
28: Pautats per mi personalment, sí, estan adaptats per mi i pesos no puc gaire, no.
0: Perquè dic ara
28: jo
0: aquí...
28: camino molt, avui toca mercat a Terrassa, els dimecres tenim mercat setmanal.
20: Correcte.
28: I aniré a peu.
0: Doncs escolta'm, i Montse, també... digue'm.
28: No, que sabeu que faig també, que és una cosa molt terrassenca.
0: Ah.
28: I soc voluntària. Els envasos de l'Estrella d'Am, les cervesa...
20: Les ampolles o les llaunes?
28: Les llaunes, exacte. Les deixen aquests que van a les santes o matiners, que encara no han anat a dormir, les deixen als quartos de reixa, que encara en queden.
0: Molt bé.
28: Aquestes finestres... i també per terra.
0: Molt
28: bé. Jo soc voluntària, agafo una bosseta cada dia, inclús al voltant de casa.
0: Veus?
20: Molt bé, mira.
28: Els escombraires.
0: Molt bé.
20: No sabia pas.
0: Doncs escolta'm, Montse, celebro aquesta vitalitat. Gràcies per trucar-nos aquest matí, per despertar-te amb els matiners de Catalunya Ràdio.
28: Avui feliciteu les Fàtimes, que Terrassa encara en queden.
0: I tant, avui és Santa Fàtima, sí senyor. Un petonet, Montse. Sí.
28: Felicitats pel programa i a tot l'equip.
0: Gràcies.
20: Adéu.
0: I de la Montse de Terrassa marxem cap a Girona per saludar en Joan. Joan, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com està, Joan?
1: Bé, molt bé. La veritat és que molt bé.
0: Tu també fent esport com la Montse o no?
1: Perdona?
0: Tu també fent esport com la Montse o no?
1: No. Jo ja estic treballant.
0: I de què treballes, tu, Joan?
1: Tinc una parada al Mercat del Lleó de Girona.
0: Home, que bé. I de què és aquesta parada, Joan?
1: És una parada de cafès, tés, xocolates, dolços...
20: Ui, perfecte per començar el dia.
1: Sí, exactament, per començar el dia i per acabar-lo, de fet. I llavors jo també podem fer cafè i aleshores vinc a primera hora. De fet, no està obert al públic encara, però els paradistes ja hi són des de les 5, un quart de 6, i procuro venir això, 5:45, més o menys, per poder, bueno, perquè sempre agraeixen arribar a la feina a aquesta hora i poder fer un cafetó.
0: Joan, què consumeix més la gent, cafè o te?
1: Cafè, bastant més cafè que té. Que passa que en els últims anys hi ha hagut una progressió, diguem, podem parlar, potser no ho sé, tampoc no ho sé amb exactitud, però si abans fa 10 anys era 90-10, ara és 70-30, potser.
20: S'ha posat de moda el te, no?
1: Sí, va lligat a aquesta vida més saludable, o que la gent pretén que sigui més saludable, i s'ha posat una mica més de moda, i llavors això és una reacció bastant en cadena. Si tu vas a casa amics o vas a casa algú i pren un te i el trobes bo, bueno, te l'ofereix, després, bueno, es va incrementant, diguem, la gent que em fa. Però
0: doncs,
1: va,
0: escolta'm,
1: que segueixin bastant majoritari el cafè.
0: Joan, farem una cosa, et vindrem a veure un dia aquí al Mercat del Lleó de Girona, que sempre...
1: Anar
0: a treure'l cap a Girona sempre està bé.
1: Sí, a més ara aquesta setmaneta, aquest temps de flors...
0: Temps de flors, i tant.
1: I la gent s'atabala una mica perquè hi ha cues a tot arreu, però i aquesta és una ciutat de caminar-la tranquil·lament,
0: sí.
1: Però és bonic de veure, sí.
0: Doncs escolta'm, gràcies també per passar pels matiners, Joan, també una abraçada i que vagi molt bé la jornada.
1: Només faltaria, igualment a vosaltres.
0: Que vagi bé. Adéu.
1: Adéu, bon dia.
0: Doncs vinga, ens encanta que aneu marcant el 9-3-2-0-7-4-7-4, que ens expliqueu què feu desperts aquestes hores del matí. Nosaltres, clar, hem de fer un programa de ràdio cada dia, per tant la gent ja ho sap. I el cordomí, que sempre el fem despertar una mica més d'hora de l'habitual, també. Eloi, bon dia.
5: Bon dia, bona hora.
0: Com ho portes tu això de matinar, Eloi?
5: Bé, prou bé. A mi no em molesta, matinar.
0: No, eh?
5: No, la veritat és que no, em sento prou bé. Ahir sí que és veritat que em veu despertar una mica més d'hora.
0: Ah, sí?
5: I vaig estar una mica trasbalsat, és a dir, matina tant com ho feu vosaltres, encara necessito una mica més de recorregut.
0: Vas haver de fer migdiada? Et van deixar fer migdiada o no per això?
5: Ho vaig fer, sí, abans d'anar a buscar el nano al col·le sempre faig... 20 minutets, 10 minutets.
0: És que dic, el tema de la migdiada...
20: És curta la migdiada, no? És molt traïdora.
0: Sí, és molt traïdora si se't descontrola.
5: Però em va molt bé. De fet, ho necessito per afrontar amb garanties la tarda, si no és un desastre.
0: Però que te'n vas a dormir molt tard.
5: No, me'n vaig a dormir amb el nen, també, cap al 9:15, com a molt.
0: Molt bé. Escolta, m'has acabat ja la gran cita?
5: Sí, tots els capítols.
0: I què?
5: De fet, per això aquests dies he dormit una mica menys, també.
0: Ah, ja t'ho vaig dir que t'enganxaries.
5: M'ha agradat molt i m'ha agradat, sobretot, la manera i el respecte a com s'ha tractat tot el tema de l'amor. És a dir, és una classe magistral de...
20: Totalment.
5: D'això, de l'amor avui en dia, com
0: sí.
5: percep i com es tracta entre la gent jove. I m'ha agradat molt.
0: Tens
5: vull
0: tota
5: pensar
0: la
5: que la gent jove tracta l'amor d'aquesta manera, com hem vist a la tele.
0: Doncs escolta'm, deixa que abans acomiadi la Lara García i la Marta Viana. Gràcies, noies, i tornem demà.
20: Adéu,
0: que vagi molt
20: demà.
0: Bé. I em quedo amb tu, perquè escolta'm, déu-n'hi-do, la tarda que vam tenir ahir ja ens vas alertar que a partir del migdia hi hauria canvis, i avui crec que si fa no fa, Eloi.
5: Sí, però menys, clarament va. Menys tempestes. Sí. És veritat que avui hi ha llocs que ha baixat una mica la temperatura. Ara mateix també tenim molts bancs de boira, els llocs sobretot on ahir va ploure, boira, núvols baixos. Com que queda molta humitat, doncs durant la nit es formen tots aquests núvols i després, a mesura que vagi sortint el sol, s'aixecarà una miqueta. A la meitat sud de Catalunya avui farà una mica de vent i això farà doncs que els núvols vagin marxant ràpid. I en canvi, a la meitat nord i sobretot a les comarques de l'interior Girona, la Catalunya central i el Prepirineu, és on avui podem tornar a tenir tempestes, ruixats, poden arribar a la Costa Brava, però ja més desgastats, i a la resta, difícilment. I avui temperatura, això, 24-25 al sud, menys de 20 a la meitat nord, així que encara quedarem fresquets.
0: Ai, noi, de veritat, espero que hi hagi remuntada de temperatura, perquè jo el mes de maig ja estic enfocat en samarreta, màniga curta, pantalonets, Ricard Ostrell, bon dia.
5: Què tal, bon dia? I empatitzo totalment amb tu, eh?
0: No, és que clar, ara ja... Ara ja comença a tocar bon temps, bon temps.
5: Doncs no, divendres baixarà la temperatura.
8: Doncs a mi m'agrada, el mes d'abril que va fer va ser espectacular.
0: Sí.
8: I ara aquest mes de maig que ens posi una mica més refrescats està bé.
0: Semblem tres jubilades aquí comentant el temps. M'encanta.
5: El maig cada dia un raig, això és el que toca.
0: Sí, sí, no, i tant.
8: Sí, senyor. Sí, senyor, cada dia, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
0: Gràcies, cada dia,
5: cada dia. Que caiguin 50 litres per metre quadrat.
8: Sí, a vegades passa el mes de maig.
5: 5 o 6 ja faríem.
0: I tant, sempre hi ha
8: sorpreses. No, però ja va bé.
0: Una abraçada, Eloi, fins demà.
8: Una ruixada que no t'esperes, saps?
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Demà hi tornem. Bon dia, matiners.
8: Senyors i senyors, bon dia. Són les 6.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Ens despertem amb 6 graus al Santuari de Caral, 10 al Carràs i 13 a Mataró. I encara tenim avisos per tempestes, però només al Gironès, la Selva i la Garrotxa. Res a veure amb les tempestes d'ahir a la tarda, que van deixar més de 50 litres en alguns punts. Un violent temps temporal amb tormenta, amb acumulacions de més de 50 litres, com dèiem, per metre quadrat. Això sí, sense incidents remarcables, tot i que els bombers van fer una cinquantena de sortides. I avui tornem a tenir vaga de professors, en aquest cas al Baix Llobregat i al Penedès. Seguirem les afectacions que puguin generar i els possibles talls de carreteres. Una altra previsió del dia, també destacada, la tenim a la tarda. La consellera Parlon i el major Trapero compareixen per donar explicacions sobre els Mossos infiltrats en assemblees docents. Però, tot i així, el nom del dia és, sense cap mena de dubte, el de l'home que no dimiteix però convoca eleccions. Florentino Pérez.
1: Porque me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid. Y por eso quiero que haya elecciones. Y yo me quiero presentar. Nos vamos a presentar. Y yo voy a decir la verdad de lo que pasa. No hagan caso a este señor, porque este señor es antimadridista desde pequeño, por decir, o lo que sea.
0: Avui és molt interessant llegir i sentir les reaccions de la premsa de Madrid després de la històrica i esperpèntica roda de premsa del president del Real Madrid. El Marca titula en portada Desconcert, o l'ABC, el diari que va rebre més atacs de Florentino, amb comentari masclista inclòs.
1: Pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja. Porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC. Miren el postperiódicos hoy, 2 artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
0: L'ABC obre avui amb 5 columnes titulant Florentino tapa els fracassos del Madrid amb un atac desaforat a l'ABC. I a les tertúlies de la ràdio aquesta nit no es parlava de res més.
2: Aquí nosotros decimos y diremos lo que pensamos. Le guste a quien le guste. Porque a día de hoy yo trabajo para la cadena SER y para Mediaset. Y me debo a mis empresas. Y yo sé que a veces contar la verdad es incómodo, pero tenemos que contarla. I a veces...
0: Així hauria l'Arguero, Manu Carreño a la SER, o un altre dels assenyalats, Manolo Lama a la COPE.
2: Arguero estará puesto ahí también para algo, además de para dirigir partidos. Oye, si estás viendo lo que se está cociendo, que lo estás viendo, como lo estaban viendo los compañeros y ahora nos van a contar, a la caseta, o a tu casa, o al vestuario, y evitas lo que ha pasado luego. No estoy diciendo que la culpa la tenga Arbeloa, la culpa la tiene...
0: Sent Manu Carreño a la SER. Tot i que no han estat tot crítiques, per exemple, Josep Pedrerol al Chiringuito.
3: Hi ha una parte que és positiva. Yo lo he visto más fuerte que nunca, con errores, ¿vale? Con errores seguramente, pero más fuerte que nunca, decir, aquí estoy yo, de aquellos que dudan de mi capacidad, que sepan que aquí estoy con más ganas que nunca. Eso era muy importante que los socios lo vieran, porque era una comparecencia para los socios, no para oficiales en general, para sus socios.
0: Avui a 9:15, al matí de Catalunya Ràdio Especial Àgora, amb Laia Tudel, Joel Díaz i Francesc Garriga, i en parlarem també amb periodistes de Madrid com l'Alfredo Relaño o Salvador Sostres. Analitzarem també les opcions que li surti rival a les eleccions i qui vulgui ha de presentar-se amb una bala en patrimoni personal de 187 milions d'euros. Des del 2009, Florentino ha guanyat 5 eleccions perquè no s'hi ha presentat mai ningú. Més tard, a partir de les 10, també celebrarem el segle i mig de vida d'Estrella Damm i després parlarem de les últimes novetats de la TV i sèries amb Mariela Cubells i Darío Porres, i avui especialment amb el cap de cultura de Catalunya Ràdio, Marc Garriga, que és enviat especial al Festival de Canes. I a les 11, Gerard Quintana, Josep Tió de Sopa de Cabra i el seu director d'un documental que presenten al 3CAT.
4: Encara no ha nascut la persona que sigui capaç d'invertir el temps. Sempre endavant. Pots imaginar, pots jugar la il·lusió d'estar girant el rellotge, però no ho faràs mai.
0: Tots tres parlarem d'aquest nou documental Tornar enrere, que s'estrena al Sense Ficció de TV3 dimarts vinent. Sopa de Cabra compleix 40 anys i és a punt de començar la gira de commemoració.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 6. Fem un cartull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb què ens portem aquest matí?
2: Amb un informe que alerta que les persones grans, les persones amb discapacitat o aquelles amb dependència que viuen en entorns rurals pateixen barreres estructurals que es posen la vida molt i molt complicada. L'informe és del projecte Transfrontarer Cimer Inclusió. Està finançat per fons europeus i l'ha publicat aquesta nit l'Agència Catalana de Notícies.
1: I a Brussel·les.
2: Avisen que els països europeus han gastat poc més de la meitat dels ajuts que la Unió va engegar arran de la pandèmia. Poc més de la meitat, un 53% s'han gastat d'aquells diners. I Espanya encara va pitjor, un 44%. 4% dels ajuts ha gastat, segons ha publicat Eurostat aquest dimarts. Aquest 44% dels ajuts són els únics que s'han traduït en despeses concretes.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Doncs amb els preparatius del viatge de Donald Trump a la Xina, ja està volant cap allà i arribarà avui per reunir-se amb Xi Jinping. Abans de marxar, el president dels Estats Units ha avançat que demanarà que la Xina s'obri. Els intercanvis comercials i la tecnologia seran els temes claus. De fet, el director executiu d'NVIDIA, l'empresa més gran del món de fabricació de xips per intel·ligència artificial, a ultimíssima hora s'ha afegit al viatge com a convidat. A l'avió presidencial també hi són Elon Musk o Tim Cook, el president d'Apple.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb el mateix, amb aquesta cimera entre Xi i Trump, com que Taiwan també pot aparèixer a l'agenda, els Estats Units donen suport des de fa molts anys a l'illa, una portaveu del govern de Pequín ha deixat clar, abans de tot plegat, que la voluntat d'oposar-se a la independència de Taiwan és textualment tan ferma com una roca i ha recordat que la Xina té, també textualment, capacitat d'esclafar qualsevol intent en aquest sentit.
3: Avui és dimecres 13 de maig, ens despertem amb 3 graus a Ribes de Freser, 10 graus a Balaguer i 13 graus al Prat de Llobregat, amb bancs de boira, núvols baixos a molts llocs, sobretot on hi va ploure, de Catalunya Central, al litoral, en alguns llocs de l'Empordà també n'hi ha. La idea és que es vagin aixecant tots aquests núvols, que s'acabi imposant el sol abans del migdia, però avui queda inestabilitat i es tornaran a formar tempestes, clarament menys que no pas ahir, però sí que n'hi haurà a l'interior de les comarques de Girona, la Catalunya Central i en punts també del Prepirineu. Avui, si arriben a la Costa Brava, ja ho faran més desgastades. En canvi, la meitat sud de Catalunya farà vent i això farà que hi hagi moltes més clarianes, amb unes temperatures al sud més altes, de 24 a 25, i a la meitat nord no passaran dels 20.
1: Avui a l'Àgora Esportiva del matí de Catalunya Ràdio, partida 8:45. Laia Tudel, Joel Díaz, Francesc Garriga i Carme Barceló. Quan són les 6:09, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
1: Ja ens actualitzem. Amb la nova jornada de vaga de mestres i professors, avui a les aules del Baix Llobregat i del Penedès. Això després de la vaga general d'ahir, que va tenir un seguiment d'un 70% segons USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació.
5: L'USTEC diu que demà la taula sectorial proposarà un augment salarial de 400 euros i la consellera Esther Niubó els acusa de fer propostes poc realistes.
6: Es preveuen talls de carreteres i a la migdia hi haurà concentracions a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i una altra a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. De cara a la mesa de dijous, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que un augment salarial de 400 euros els podria fer replantejar el cicle d'aturades i que cal trobar una posició intermèdia. Però la consellera Esther Niubó diu que es demanen impossibles. Ho van dir ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio.
7: Quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400, 500 euros.
8: Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a costar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans.
6: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Esquerra i els comuns exigeixen al govern que es posi les piles i faci una proposta als mestres i professors per posar fi a les vagues.
9: Reclamen a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que tingui cintura i reobri les negociacions amb els sindicats a la reunió de demà dijous. Esther Capelles, la portaveu dels Republicans del Parlament, i Jèssica Albiach, la líder dels comuns.
10: Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que busqui les solucions i que no posi més excuses.
11: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa.
9: Junts retreu a Esquerra i els comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen la dimissió del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració d'agents en assemblees de docents. Mònica Sales, líder de Junts al Parlament.
12: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema.
4: El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
9: El PP i Vox també donen suport a les reivindicacions de mestres i professors.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda al Parlament per explicar-se sobre la infiltració d'agents en una assemblea de docents.
5: Ho faran a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública. La polèmica cada cop creix més, sobretot després que ahir la consellera Niubó va assegurar que el seu departament no sabia res de la infiltració i va demanar més explicacions. L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia en un jutjat de Guàrdia de Barcelona perquè considera que s'han vulnerat drets fonamentals. Ho explica César Lagongrio, president de l'associació.
12: Considerem que s'han produït diferents il·lícits penals, com seria un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets, un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
5: El sindicat majoritari de l'educació, USTEC, també prepara una denúncia.
1: I trobant-se a Catalunya Ràdio, només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys. Això segons les últimes dades recollides de l'Observatori Català de la Joventut.
9: La resta han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer.
13: La meitat dels joves treballa i la majoria al sector serveis. Molts, un 60% del total, a més, estudien. No hi ha capacitat d'estalvi i aquest 18% que es podria considerar afortunat perquè ha pogut anar a viure fora de casa dels pares ha de superar una autèntica cursa d'obstacles per engegar un projecte personal. El Pau i la Zoe ronden la trentena.
14: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
15: El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
14: Sí, és bastant frustrant.
9: Sara Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avala activar incentius fiscals a la compra i al lloguer d'habitatge, com reclama Junts per Catalunya. Joan Vilaplana.
16: Rodríguez ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que el que demana Junts, deduccions del 15% en l'IRPF pels imports destinats a hipoteca o lloguer, s'assembla a propostes anteriors del PSOE i al govern espanyol. Ho veu una oportunitat.
17: Al final estamos destinando muchos miles de millones de euros a construir nueva vivienda, pero esto nos lleva un tiempo. Y en ese tiempo la gente sigue pagando sus rentas de alquiler.
16: Des del Parlament, els comuns avisen que els incentius fiscals no són la seva aposta, però ho analitzaran si permeten aconseguir el suport de Junts a la pròrroga dels lloguers. Esquerra aposta per gravar impostos a la compra especulativa i la CUP per prohibir-la. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el vaixell de càrrega rus que es va enfonsar l'any 2024 davant de les costes de Cartagena transportava dos reactors nuclears.
5: Això és almenys el que ha revelat una investigació de la cadena nord-americana CNN. El vaixell es va enfonsar el desembre del 24, unes 60 milles del litoral murcià, en estranyes circumstàncies, i després hi va haver una sèrie d'explosions. El govern espanyol va permetre que els seus 17 tripulants desembarquessin en territori espanyol. La investigació periodística revela ara que l'embarcació podria transportar dos reactors nuclears per a submarins i es dirigia cap a Corea del Nord. Una setmana després de l'incident, un suposat vaixell espia rus va passar per la zona i va provocar quatre explosions més i recentment s'ha constatat que avions militars dels Estats Units també han sobrevolat la zona. Són revelacions periodístiques que han transcendit mentre continua oberta la investigació oficial per aclarir les circumstàncies d'aquest naufragi.
1: El Ministeri de Sanitat flexibilitza el protocol pels afectats de l'antivirus.
9: Si passats 7 dies de les persones en quarantena a l'hospital continuen donant negatiu a la prova PCR, podran rebre visites. Una modificació que arriba hores després de la reunió entre el director de l'OMS i el president espanyol Pedro Sánchez.
18: El govern espanyol segueix les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i allarga la quarantena fins al 21 de juny, però en rebaixa les restriccions pel que fa als contactes que no tenen la malaltia. Tot plegat després que el director de l'OMS, Tedros Adhanom, i el president espanyol Pedro Sánchez enviessin ahir un missatge de calma, tot i no descartar més positius entre els passatgers del creuer.
19: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados.
20: There is no sign that we are seeing...
21: No hi ha senyal de que es vegi l'inici de un més gran brot.
18: Per la seva banda, la ministra de Sanitat, Mònica García, acusa el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'evacuació de l'Ondius hores abans que el vaixell arribés a Tenerife. Des de Madrid, Cristian Roland Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la guerra a l'Orient Mitjà i els seus efectes sobre els preus de l'energia disparen la inflació als Estats Units al nivell més alt dels últims 3 anys, però Donald Trump insisteix a treure-li ferro.
5: La taxa d'inflació interanual s'ha situat en el 3,8%, però el president nord-americà assegura que és un efecte passatger, que els seus conciutadans se'n fan càrrec i que quan s'acabi la guerra els preus cauran de cop.
0: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
5: Trump ho ha dit poc abans de marxar cap a la Xina, país que visitarà aquest dijous i divendres. Ahir el Pentàgon va actualitzar el cost de la guerra contra l'Iran. En 6 setmanes, Washington s'ha gastat 29.000 milions de dòlars.
1: Aquesta matinada, Donald Trump també ha tornat a insistir en la idea d'annexionar-se a Venezuela com a 51è estat dels Estats Units.
9: Ho ha fet, com de costum, amb un missatge a la seva xarxa social, Truth Social. Aquest cop ha penjat un mapa que mostra Venezuela pintada amb la bandera dels Estats Units. Des de la detenció del president veneçolà Nicolás Maduro al gener, Trump ha deixat anar diverses vegades que voldria anar accionar-se al país llatinoamericà i també ha dit el mateix del Canadà o de Groenlàndia.
1: I a les últimes hores, 13 persones han mort en atacs israelians al sud del Líban.
5: Ho ha comunicat el Ministeri de Sanitat del país, que assegura que la sèrie d'atacs tenien com a objectiu 3 ciutats del sud del Líban i que també han deixat diversos ferits. Tot i l'alto el foc vigent des de mitjans d'abril, el Líban ha continuat els bombardejos d'Israel i també els atacs amb drons per part de la milícia xiita Hezbollah.
1: Mentre continua la polèmica a Israel per una de les imatges més virals de la rua del Barça, la de Lamine Yamal amb una bandera de Palestina. Jerusalem, Jordi Prescó.
2: El gest de Lamine va caure com una bomba a Israel, on el Barça és de llarg l'equip més estimat. Encara recorden la imatge de Messi al mur de les Lamentacions en una visita del Barça l'any 2013, però com explica el periodista esportiu Uri Levy, ha plogut molt des d'aleshores.
22: Barça, després de Messi, se busca una nova cara per representar el club a lugares com en Israel. I Lamine és esta cara. I si esta cara se mueve la bandera de Palestina, és muy duro.
2: A Palestina, feu madridista, encara no s'ho creuen. El gest de Lamine els obre un escenari desconegut. Fins ara estaven pràcticament orfes d'ambaixadors globals en el món del futbol. Des de Jerusalem, Jordi Berescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6 i 18, més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
9: Bon dia.
1: El fiscal del judici, els Pujol, els acusa de presentar-se com a víctimes d'una persecució política per part de les clavegueres de l'Estat.
23: Remarca en el tram final del judici que durant dècades han amagat sumes milionàries de diners a Andorra i en altres països de l'estranger. Avui les defenses comencen a presentar els seus informes finals.
24: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo, que ha trigat més de 4 hores a defensar el seu informe final, ha assegurat que no val amagar-se darrere a la suposada Operació Catalunya.
25: El análisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
24: Si s'estafa Hisenda, dit s'estafa l'estat del benestar i els altres ciutadans. La família Pujol assegura va aprofitar la seva posició social i la seva influència política per multiplicar els diners que tenia Andorra en una associació il·lícita encapçalada per l'expresident i la seva dona. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La Fiscalia recorre la decisió de l'Audiència de Barcelona d'arxivar la causa contra els tres Mossos acusats d'ajudar Carles Puigdemont a fugir de Barcelona fa gairebé 2 anys.
26: El Ministeri Públic demana reobrir un cas que el tribunal va donar per tancat per falta d'indicis i perquè els tres agents no estaven treballant aquell dia. La Fiscalia, però, insisteix que tot plegat va ser un pla orquestrat al detall i que, per més que no estiguessin en actiu, els policies tenien l'obligació de detenir l'expresident. Les acusacions de Vox i Azteoir també han demanat a l'Audiència Provincial que reactivi el procediment.

0: de l'edifici. La Fiscalia i l'acusació particular demanen que s'obri judici oral i que provisionalment Xavi Jiménez quedi fora de la causa. Els indicis el relacionen amb els anònims que va rebre la víctima, però no el vinculen amb una participació directa en el crim. Montse Careta es va suïcidar en la presó el 2002. Santi Laiglesia va sortir en llibertat provisional aquest gener. Havia entrat a presó per primera vegada el mes de novembre, després que l'estiu passat es va reobrir el cas. Des de Mataró, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Tiroteig al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs.
2: Segons els Mossos, va passar ahir cap a les 6 de la tarda al carrer Saturn i no hi va haver ferits. La policia manté oberta una investigació per localitzar-ne els responsables. Segons el periòdico, poc després va aparèixer un vehicle tirotejat en un altre punt de Sant Adrià, a 1,5 km del primer incident. El diari apunta que l'origen dels fets seria una disputa entre dues famílies, però els Mossos no ho confirmen.
1: I una explosió de butà en un edifici del barri del Poblenou de Barcelona va deixar ahir 11 ferits, dos dels quals continuen ingressats a l'Hospital Vall d'Hebron.
3: Es tracta d'una mare i la seva filla menor d'edat que viuen al pis on hi va haver l'incident. Una de les víctimes es troba greu i l'altra menys greu. Els altres 9 ferits van ser de caràcter lleu i no va caldre traslladar-los a l'hospital. El cap de l'operatiu dels bombers de Barcelona, Carlos Chico, va explicar que l'explosió va ser quan la mare estava cuinant.
4: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici.
3: Els bombers van poder extingir el foc, però el pis en qüestió i dos més de l'edifici van quedar inhabitables. Arran d'això, 12 persones, entre les quals dos menors, han passat la nit reallotjades pel Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona.
1: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, desafia les veus laboralistes i que li demanen la dimissió i insisteix que continuarà al capdavant del govern.
5: La guerra oberta al partit després de la desfeta electoral de la setmana passada ja ha provocat la sortida de 4 alts càrrecs de l'executiu.
1: Londres, Quim Olivares.
6: Starmer ha resistit un dia més i ha demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo. David Lammy és el viceprimer ministre.
7: Nobody has come forward.
8: Ningú s'ha ofert per presentar-se en els processos que existeixen al partit. Sembla que ningú té cap nom per plantar cara a Keir Starmer. I aquells que suggereixen que s'hauria de retirar haurien de dir quin candidat seria millor.
6: Més de 100 diputats laboristes han signat una carta de suport a Starmer. En canvi, una norantena demanen que dimiteixi i hi ha hagut també un degoteig de dimissions ministerials. El sainet laborista ha fet disparar el cost del deute britànic i ha fet caure la cotització de la lliura esterlina. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La Comissió Europea convida a Brussel·les el govern talibà de l'Afganistan, tot i que no reconeix formalment el règim islamista, per reunir-se i parlar de deportacions d'immigrants.
2: L'executiu comunitari vol agilitzar el retorn d'afganesos en situació irregular que suposin un risc per la seguretat, tal com diu la Comissió.
9: Les ONG veuen ambigua aquesta definició i alerten que els deportats es trobaran un Afganistan en crisi i sense drets humans. Ahmad Wali Ahmad Yar lidera la xarxa d'organitzacions de la diàspora afganesa a Europa.
10: We have
11: Tenim molts i molts casos de gent que tornen de l'Afganistan i acaben detinguts, humiliats o empresonats pels talibans.
9: El portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lamart, normalitza les converses amb els talibans.
12: Això no suposa de cap manera un reconeixement. La Unió Europea manté a l'Afganistan una presència sobre el terreny per facilitar contactes. Ja tenim contactes operatius, no és res nou.
9: Nega que reunir-se amb ells els legitimi. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
13: Què tal, bon dia?
1: La primera. Que han perdido...

0: L'Acadèmia de la Música concedirà el seu primer premi d'honor al cantautor i músic català Joan Manuel Serrat. Per l'Acadèmia, Serrat representa la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, a més de ser, diuen, un artista que ha esdevingut un pont entre generacions. El cantautor recollirà el premi el proper 26 de maig a Madrid.
1: La segona.

compra per 3.400 milions d'euros els drets musicals de 45.000 cançons d'artistes com Beyoncé, Shakira, Bon Jovi o Mariah Carey. Fins ara el catàleg de cançons eren de Recognition Music Group, propietat del fons Blackstone, i a partir d'ara té més com All I Want For Christmas Is You o aquesta que sentim, Living On A Prayer.

0: passaran a mans de la companyia japonesa.
1: I la tercera?
0: I avui a Reus comença la Fira del Circ de Catalunya Trapezi, que aquest any celebra el 30è aniversari. Aquest any hi haurà 80 espectacles i més de la meitat estan produïts a casa nostra. La inauguració serà aquesta nit a 11:15 a la plaça del Mercadal amb l'espectacle de la companyia Circ Pistolet entre el cel i la terra.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Què tal, bon
1: dia. El Barça estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les acusacions pel cas de Greira.
2: El president del Madrid avisa que presentarà un dossier de 500 pàgines que demostraria la compra dels àrbitres per part del Barça. Parla de robatori.
3: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
2: Florentino descarta la dimissió, anuncia eleccions al club, també ataca la premsa.
4: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
1: Déu-n'hi-do. Després ho comentarem també en Agora Esportiva. I l'Espanyol rep l'Atlètic Club a les 7 sense marge d'error.
2: Amb els mateixos punts que el Girona, que està en posició de descens, Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
5: Que al final el que importa som nosaltres. Que estiguem bé al partit, que no el parlem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. El rival ara mateix ja penso que dona igual.
2: El Llevant surt del descens amb la victòria al cap del Celta 2-3. També avui juga el Barça a 8:45, camp de l'Alavés. Hansi Flick dona per feta la seva continuïtat al club fins al 2028, amb una temporada opcional fins al 2028. L'Espanyol Atlètic Club de Bilbao al Tot Gira a les 7, tot seguit l'Alavés Barça a la TDT, les dues transmissions a Catalunya Ràdio. També jugats a primera, Betis 2 el Jun, Osasuna 1 Atlètic de Madrid 2 al Manresa, que confirma la permanència a la Lliga de Bàsquet amb la victòria a la pista del Girona.
1: I avui a partir de les 11, Sopa de Cabra. Gerard Quintana i Josep Tió seran aquí amb nosaltres per presentar-nos el seu nou documental, documental de la història de Sopa de Cabra, que es diu Tornar enrere i s'emetrà dimarts al Sense Ficció. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui el meu motiu per llevar-me, que si voleu també pot ser el vostre, és fer el que s'hagi de fer durant el dia, enllestir les obligacions laborals, familiars i personals, arribar a casa, preparar-me una cervesa i un bol gegant de crispetes i tornar a mirar la roda de premsa d'ahir de don Florentino Pérez. Per què? Doncs en primer lloc perquè sempre és maco veure una mala persona fent el ridícul i en segon lloc, i més important, per veure representat en aquell pobre senyor balbucejant què és el que passa quan algú és tan poderós que ningú s'atreveix a dir-li, com l'emperador aquell del conte que va despullat. Florentino Pérez hagués pogut sortir ahir a fer la roda de premsa vestit només amb uns bolquers, o disfressat d'emperador romà, o de guàrdia civil, per exemple, i ningú no li hagués dit res. I el millor, amics, és que aquest espectacle només ha fet que començar.

0: I avui cançons sobre la roda de premsa de Florentino Pérez.
1: Contradiccions. Artistes carregats de contradiccions en el nom, com la del grup de Mamas and the Papas, on ells sí que eren papes, però elles no eren mames, perquè Cas Elliot i Michelle Phillips no van tenir fills fins més tard, que per cert la filla de la Michelle Phillips és una del grup Wilson Phillips.

Un altre grup amb contradiccions en el nom. Es diuen Texas, però són d'Escòcia. De fet, el nom de Texas han explicat diverses vegades que ve del cinema, de la pel·lícula de Wim Wenders, París, Texas.

0: En punt dels quarts de set. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El Barça estudia emprendre accions legals arran de la insòlita roda de premsa d'ahir del president del Real Madrid, Florentino Pérez, en què va convocar eleccions i va llançar una bateria d'acusacions.
1: Contra el Barça, per exemple, qui va acusar de comprar àrbitres i que en tenia proves.
2: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
3: El veterà dirigent blanc ha comunicat també que es presentarà a la reelecció.
1: Per defensar-se ell i el Madrid del que considera atacs organitzats dels grups mediàtics.
2: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
0: Per tot plegat, hem convocat una àgora esportiva d'emergència per analitzar-ho a partir de 9:15, amb Laia Tudel, Joel Díaz, Francesc Garriga, Carme Barceló i una sèrie també d'analistes que ens ajudaran a entendre les claus d'aquesta compareixença de Florentino Pérez d'ahir. I els docents tornen avui a la vaga a les aules del Baix Llobregat i el Penedès.
1: Demà, a la taula sectorial, USTEC proposarà un augment salarial de 400 euros, mentre que el govern els acusa de poc realista. Sentim la portaveu del sindicat majoritari, Yolanda Segura, i la consellera d'Educació, Esther Niubon. Declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules, 700 no, 200 tampoc, però 400, 500 euros.
5: Aquestes posicions o plantejaments, a vegades maximalistes, no ajuden, no, a costar posicions.
0: Aquesta tarda compareixen també al Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre la polèmica infiltració d'agents en una assemblea de docents.
3: L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat denúncia per aquests fets i l'USTEC n'està preparant una altra. César Langonio, advocat.
6: Un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets, un delicte contra la llibertat sindical, també parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
0: I us avança Catalunya Ràdio. Només un 18% dels joves marxen de casa els pares abans dels 30 anys.
1: La resta no aconsegueixen emancipar-se principalment perquè no poden pagar-se un lloguer.
0: El vaixell de càrrega rus que es va enfonsar l'any 2024 davant les costes espanyoles transportava dos reactors nuclears.
3: Ho revela una investigació de la CNN. El vaixell es va enfonsar unes 60 milles del litoral murcià en estranyes circumstàncies i després hi va haver una sèrie d'explosions.
0: La inflació als Estats Units es dispara fins al 3,8%.
1: És la taxa interanual més alta dels últims 3 anys, amb la guerra a l'Orient Mitjà afectant de ple el preu de l'energia. Donald Trump insisteix que és passatger.
7: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
0: Els afectats per antivirus que estan fent quarantena podran rebre visites.
3: I al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a la prova PCR.
0: I una explosió d'una bombona de putà deixa 11 ferits al barri del Poblenou de Barcelona.
8: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici.
1: Aquestes dues persones continuen ara mateix ingressades. I arran de la deflagració, una dotzena de veïns han passat la nit rellotjats pel Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona.
0: I repassem ara les portades dels diaris, avui amb la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez, amb totes les portades de la premsa general i esportiva. Marc Jurado.
9: Sí, comencem pel diari ABC. Blanc principal de les crítiques del president del Real Madrid. És l'únic tema que du a la portada, fotografia de Pérez, que ocupa més de la meitat de la pàgina, assenyalant amb el dit i el titular, Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desaforat a l'ABC. El Mundo parla d'una roda de premsa hilarant i El País descriu la intervenció com a insòlita per l'atac a la premsa. Ho acompanya amb una foto de Florentino Pérez que també surt en altres diaris tapant-se les orelles. Més premsa, l'Esportiva de Madrid, l'AS destaca la portada de les paraules de Pérez, m'hauran de fer fora a trets, i el Marca ho resumeix tot en una sola paraula, desconcert. I a Catalunya l'Esport parla de Reial Esperpent i el Mundo Deportivo i l'Esportiu coincideixen en un titular amb una sola paraula ben gran, delirant. A La Vanguardia titula en Florentino desfermat i l'ara explica que Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa. I Florentino Pérez a banda, altres temes de portada, el periòdico relata que l'OMS descarta un brot més gran d'antivirus, però no nous casos, i dedica la gran foto als mestres i professors amb la plaça de Sant Jaume tenyida de groc. Els docents mantenen la vaga titulant.
0: Avui a Riudecanyes, al Baix Camp, es desperten amb 13 graus, al migdia arribaran els 23 i a Olot en tenen 6, amb una màxima que no passarà dels 19. S'esperen ruixats i tempestes, però menys que el que vam viure ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, avui tindrem ruixats i tempestes de tarda al nord-est. Això vol dir a les comarques de Girona, sobretot a les comarques interiors de Girona, i potser també al Prepirineu i a la Catalunya central. I, en canvi, al sud de Catalunya farà vent i sol tot el dia. I a la resta sí que ara mateix tenim força núvols baixos i boira, però la previsió és que es vagin aixecant durant el matí.
0: I després de la compareixença de Florentino Pérez, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Semblava impossible protagonitzar una roda de premsa més delirant que la del CC de Johan Cruyff per part de Josep Lluís Núñez, amb aquell gloriós i mític sangues. Però ahir Florentino Pérez ho va aconseguir. El president del Madrid va oficiar una missa que podrà utilitzar-se als seminaris de comunicació del futur per explicar tot allò que no s'ha de fer. Florentino s'hi va mostrar imprecís, xaruc, erràtic i va matallar els missatgers del periodisme més castís per no rendir-li la pleitesia que ell creu mereixer pels segles dels segles. També va excusar el nadaplete del seu equip escudant-se en l'esperit de Negreira i una sèrie de complots que només veuen ell i Tomás Roncero. Té gràcia veure com un home tan poderós pot semblar tan feble i crec que el Barça faria bé de passar d'ell olímpicament, perquè mentre plori l'enemic és senyal que anem molt bé.

0: I amb què ets despertes avui, Can Elias?
1: Bon dia, avui amb Ain't No Mountain High Enough, però la versió que es va gravar per la pel·li Sister Act 2, i és que tal dia com avui, un 13 de maig, però de l'any 1995, l'alpinista britànica Alison Hargreaves va marcar una fita històrica en convertir-se en la primera dona que feia el cim de l'Everest, sense oxigen suplementari i sense l'ajuda dels xerpes, ni cordes, ni res. Malauradament, per això, només 3 mesos després de fer el cim, el 13 d'agost del 95, Hargreaves va morir en el descens del K2, la segona muntanya més alta del món.
0: I amb quina matinera us ha despertat avui els matiners de Catalunya Ràdio, Can Elias?
1: Avui amb la Montserrat des de Terrassa, una matinera que es lleva d'hora per fer una mica d'esport. Montse, a veure una cosa, a quina hora t'has despertat avui?
2: A les 5:10, concretament, sense despertador, perquè ja soc veterana i el cos ja m'ho demana. Ja de sempre he sigut matinera.
1: I ens hem posat a fer esport a les 5:10?
2: A les 5:10. He anat al lavabo, la pastileta, i a fer gimnàstica, que la tinc apautada 2 o 3 vegades al dia.
1: Veus que bé? Doncs
0: molt bé.
1: Molt bé.
0: I avui on són festes?
1: Doncs mira, avui engega la Festa Major del Gòtic de Barcelona. La festa s'iniciarà 4:45 de la tarda.
0: A la Cercavila, que fan de pregó.
1: Sí, tant del pregó, que a més ja saps que recorrerà els barris de...
0: Algunes escoles també va, no?
1: Sí, tant. Les entitats de la taula d'infància del Gòtic, amb grups de percussió i amb gegants i capgrossos de l'escola Baixeres i l'escola de Sant Felip Neri, exactament. I a 8:15 del vespre, a la plaça de la Mercè, hi haurà el pregó, efectivament. Molt bé, quina rapidesa, que és el carter del Gòtic Sud des de fa més de 20 anys, Ricard.
0: Sí, 23 o 24, no?
1: Ben bons.
0: I a la xarxa, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs les declaracions del cantant Omar Montes, que ha reaparegut després de la crisi, de la suposada crisi amb Lola Romero, i ha decidit vacilar la premsa així.
4: Mi madre ha llegado a casa y nos ha contado lo que esperábamos, hablando claro. Que mi madre está embarazada. Se ha quedado embarazada del padre de Lamine Yamal. Y a mí me gusta el padre, para mí.
3: I fins aquí.
0: És una vacilada.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de l'Helena Castelar, d'Arbúcies. Es queixa del tracte rebut a l'Hospital de Santa Caterina, a Salt, després de tenir un accident al riu. Considera que no va rebre una atenció correcta a urgències, a banda de no trobar facilitats per poder tornar a casa en ambulància després.
7: Jo, morta de fred, tremolant, i he dit, escolta, per fer una descripció per abans. Porta'm un calefactor o traieu-me el solet, que està fent sol a fora. Pues no. Bueno, personal, molt malament, si us ho he dit. Molt malament, increïblement antipàtic, mal humor.
6: L'hospital confirma que va atendre l'Helena, però no els consta cap queixa formal. Insisteixen que estan compromesos amb la qualitat assistencial i conviden l'Helena a registrar la queixa a través dels canals oficials de l'hospital. Ella diu que ho farà.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
3: Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats que trontollen davant la falta d'avenços per arribar a un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. El preu del petroli ja s'enfila per damunt dels $108 del barril de Brent. A Europa i els índexs van tancar amb caigudes d'entre un 1 i un 2%. L'IBEX 35 encadena ja 4 sessions consecutives de baixades. Ahir va perdre un 1,56% i s'allunya encara més dels 18.000 punts. A Wall Street, després de les dades d'ahir d'inflació dels Estats Units, les borses van tancar planes i acabem repassant els parquets asiàtics. Aquest matí els índexs de Tòquio i Hong Kong es mantenen estables i podem destacar també que a Seul el Kospi creix un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Avui a 6:45, tot gira amb la transmissió de l'Espanyol Atlètic Club. I després, la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 9:15, la TDT de l'Alavés Barça a Catalunya Ràdio.
10: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
11: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
12: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui el nom del dia és el de Florentino Pérez, després de la roda de premsa inèdita que va fer ahir a la tarda el president del Real Madrid.
14: Una compareixença esperpèntica, disparant a tort i a dret, en què va convocar eleccions.
15: Me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid. Y por eso quiero que haya elecciones. Y yo me quiero presentar, nos vamos a presentar. Y yo voy a decir la verdad de lo que pasa. No hagan caso a este señor, porque este señor es antimadridista desde pequeño, por lo que sea, o lo que sea.
14: Va carregar sobretot contra la premsa i en especial contra l'ABC i amb comentari masclista inclòs.
15: Pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja. Porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC. Miren los periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC hoy contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
14: El Barça també va rebre, acusant novament el club pel cas Negreira, i ara el club estudia accions legals. A la premsa, el Marca, avui títol en portada, desconcerto. L'ABC, Florentino tapa els fracassos del Madrid amb un atac desaforat contra l'ABC.
0: Avui la convocatòria de vaga a l'educació afecta les comarques del Baix Llobregat i el Penedès. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hi acaba de referir dels Estats Units.
14: Manté el pols i defensa que l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT és extraordinari. De fet, no ha donat senyals que demà la consellera d'Educació es presenti amb una proposta nova.
16: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet i compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara, mai. I dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir raonant i de mà estesa. Anticipem aconteixements.
14: Tot això després que la vaga d'ahir a tot Catalunya va tenir un seguiment del 70% segons l'Austec i del 34% segons el Departament d'Educació. L'Austec diu que demà a la taula sectorial proposaran un augment salarial del 400 euros. Ho va explicar ahir Iolanda Segura al matí de Catalunya Ràdio.
17: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord.
14: La consellera Esther Niubuli va replicar que són propostes poc realistes. Avui a les protestes es preveuen talls de carretera i al migdia hi haurà concentracions a Sant Feliu de Llobregat i a Vilafranca del Penedès.
0: Esquerra Republicana i els Comuns exigeixen al govern que mogui fitxa.
14: Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament i Jessica Albiach dels Comuns.
18: Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que busqui les solucions i que no posi més excuses.
19: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa.
14: Junts carrega contra el govern, mentre que el PP i Vox també donen suport a les protestes dels mestres.
0: Tot plegat enmig de la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents. Avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixeran al Parlament.
14: Ho faran a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública. La polèmica cada cop creix més, sobretot després que la consellera Esther Niubó va assegurar que el seu departament no sabia res de la infiltració. L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia en un jutjat de Guàrdia de Barcelona perquè considera que s'han vulnerat drets fonamentals. L'Austec també prepara una denúncia.
0: I en clau internacional, la guerra a l'Orient Mitjà dispara la inflació als Estats Units al nivell més alt dels últims 3 anys. Donald Trump, però, hi treu ferro.
14: La taxa interanual s'ha situat en el 3,8%, però el president nord-americà assegura que és un efecte passatger.
20: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
14: Trump ho ha dit poc abans de marxar cap a la Xina i el Pentàgon va actualitzar el cost de la guerra contra l'Iran. En 6 setmanes, Washington ha gastat 29.000 milions de dòlars.
0: Més notícies. El Tribunal Suprem descarta que els treballadors temporals de les administracions públiques puguin passar a ser fixos si no han aprovat abans unes oposicions. Rafael de Ribot.
2: El Suprem dictamina que només es poden convertir en fixos els empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés, s'han quedat sense plaça i per això han encadenat contractes temporals. La coordinadora de Comissions Obreres a la Generalitat, Isabel Caire, assegura que la figura del treballador indefinit no fix és pràcticament inexistent a l'administració catalana.
21: Poquíssims, perquè amb el procés d'estabilització no sabria dir-te que pocs que en queden.
2: Pels que no han superat unes oposicions, el Suprem considera que n'hi ha prou d'indemnitzar el treballador i comunicar la situació a la Inspecció de Treball o la Seguretat Social perquè obrin un expedient. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quality Espresso prepara un ERO que pot afectar tots els treballadors de producció de la planta que té a la zona franca de Barcelona.
14: L'empresa té 117 treballadors i es dedica a la fabricació de màquines i molinets de cafè. Encara no ha concretat la xifra d'acomiadaments, tot i que els sindicats temen que sigui una vuitantena. L'empresa ho justifica amb l'argument de continuar sent competitiva, però des de Comissions Obreres, Òscar Perea denuncia que la direcció vol deslocalitzar la producció.
22: Toda la producción y todos los departamentos directamente estrechos con producción son los que quieren que entren en el expediente de regulación de empleo. Y eso te digo que es bastante más de la mitad de la plantilla, porque casi todos tenemos que ver con producción.
14: La direcció i els sindicats es reuniran dilluns que ve per abordar aquest ERO. Quality Espresso fa 75 anys que és a Catalunya.
0: Amb el lema Les infermeres ja no callen, les professionals han manifestat a les quatre capitals catalanes per reivindicar la seva feina i exigir millores salarials i professionals.
14: Ho han fet en el Dia Internacional de la Infermeria a Girona. S'han concentrat davant les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt.
0: Salt, Núria Paraire.
23: Expliquen que cada vegada la població viu més anys i això fa que hi hagi més necessitats sanitàries que han d'assumir els professionals d'infermeria, tot i que diuen que no se'ls compensa econòmicament. Ho ha explicat el secretari provincial a Girona del sindicat SATSE, David Oliver.
24: Tot això doncs, ens va caient doncs, des d'espirometries, des de proves funcionals, d'altres coses que anem assumint, però sense que ningú, doncs, només amb un petit protocol, amb una formació d'una horeta, doncs, ja se'ns encarrega que ens en fem càrrec d'això. Quan això a nosaltres ens preocupa i això ens provoca aquest estrès, diguéssim, físic i mental, sobretot.
23: Concreta que la manca de millores fa que hi hagi professionals que deixin la feina perquè canvien d'àmbit o perquè marxen a altres països europeus on estan ben valorats, tenen millors sous i on hi ha més infermeres per cada 1.000 habitants. Des de Salt, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a aquesta notícia, un advocat de Girona de 100 anys s'ha convertit en l'advocat en actiu més vell de Catalunya.
14: És Ignasi de Ribot i de Valle, que va ser alcalde de la ciutat fins al 1979. Des del Col·legi d'Advocats li han fet un homenatge.
0: Tornem a Girona, Fèlix Martín.
25: Ignasi de Ribot ha agraït el reconeixement, ha escrit el llibre d'honor del col·legi. Fer 100 anys no costa gens, lo difícil és fer d'advocat. I en declaracions a Catalunya Ràdio, afegeix que no té previst de plegar.
26: Estaria cansat si no treballés. Treballar és emplenar la vida, amb discursos, amb alegries.
25: A tot l'estat només hi ha un altre advocat en actiu de més edat, viu a Múrcia i té 102 anys. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a la cultura, el debat sobre si el cinema i la política poden conviure i com s'ha d'afrontar l'arribada de la intel·ligència artificial ha centrat les primeres hores del Festival de Cinema de Cannes, el més prestigiós del món, Marta Viana.
27: El certamen ha arrencat amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica per a Peter Jackson.
0: Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
28: Jane Fonda ha declarat oberta aquesta 79a edició afirmant que el cinema ha estat sempre un acte de resistència. I abans, el president del jurat, el sud-coreà Park Chan-wook, afirmava que el cinema polític amb vocació artística té un gran valor, com també el té el que es fa simplement per entretenir, com ara la cinta inaugural, aquesta Venus Electric entretinguda i inofensiva. A tot això, Guillermo del Toro ha vingut a presentar la còpia restaurada del Laberinto del Fauno i s'ha emocionat al final de la projecció.
29: Això és el que les pel·lícules generen en nosaltres, això és el que l'art fa per nosaltres i a la merda la IA.
28: L'altre gran debat, la IA, amb l'Academy Moore, membre del jurat, diu que hi haurem de conviure, vulguem o no. Per cert, avui serà el dia d'Aina Clotet. Des de Cannes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara, literatura. L'escriptor britànic Julian Barnes ha presentat a Barcelona el seu últim llibre, Acomiats, amb el qual s'acomiada dels lectors.
27: Barnes, que té 80 anys i és autor de títols com El sentit d'un final, diu que la decisió de plegar no ha estat senzilla, però que ja ha dit tot el que havia de dir, que ara el que toca és callar. Ho explicava així a una pregunta d'aquesta emissora.
30: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè crec que va ser correcte aturar-ho. I qui sap, si per casualitat escric un altre llibre, l'hauria de titular Ho sento, només estava fent broma.
0: I atenció a això, perquè Israel es classifica per a la final d'Eurovisió 2026 amb aquesta cançó.
27: El representant israeliano Ambetan ha aconseguit passar la primera semifinal després d'haver rebut una advertència formal de l'organització per haver demanat el vot de forma il·lícita. Es veu que havien aparegut diversos anuncis en diferents idiomes a les xarxes i mitjans de comunicació demanant els vots, un fet que prohibeix el reglament del festival. El festival, per cert, ha censurat també els crits d'atureu el genocidi que el públic va cridar durant l'actuació de Noam Bet. En Grècia i Finlàndia, els dos països favorits a les apostes oficials, també s'han classificat al costat d'Israel.
0: I una altra de música, aquesta sense polèmica. Joan Manuel Serrat, guardonat amb el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola.

0: Considera que ocupa un lloc essencial en la història per la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons. Per l'Acadèmia, Serrat representa la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, a més de ser un artista que ha esdevingut un pont entre generacions. El cantautor recollirà aquest premi d'honor a la gala que se celebrarà a l'Acadèmia de la Música el proper dia 26 de maig a Madrid.
1: I els esports, Robert Prat.
2: El Barça, que estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les acusacions pel cas Negreira. El president del Madrid diu també que el Club Blanc els han robat les lligues. Descarta dimitir, anuncia eleccions i ataca la premsa. L'Espanyol rep a la cel l'Atlètic Club sense marge d'error. Els blanquiblaus tenen els mateixos punts que el Girona, que estan descens. I també a 9:15 avui es disputa el partit entre l'Alavés i el Futbol Club Barcelona.
1: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
3: El president del Madrid, Florentino Pérez, és el rei despullat a qui ningú s'atreveix a dir-li cabanú. Ahir va oferir una roda de premsa per anunciar que convocarà eleccions i va convertir la compareixença en un sainet. Despectiu amb qualsevol oposició, atacant periodistes com si fossin els responsables de tots els mals del Madrid, tornant una vegada més al cas Negreira per alimentar el relat victimista i esquitxant tot aquest discurs amb el seu masclisme ranci. I enmig de tot això, convoca eleccions anticipades, una maniobra per blindar-se encara més a la presidència blanca. Tan sorprenent és el que diu Florentino com el silenci que l'ha envoltat en els últims anys.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
5: B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a btravel.com.
6: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Ara mateix, Sant Pau de Segúries, al Ripollès, tenen 4 graus després de la tempesta i la calamarsada que hi va deixar 54 litres per metre quadrat. Els hostalets a Pierola hi van caure 37 litres per metre quadrat i ara mateix hi ha 11 graus. Tenim també bancs de boira, núvols baixos, a molts llocs de la Catalunya central, les comarques de Barcelona, les de Girona. En general s'aniran aixecant durant el matí, per tant, en general acabarà fent més sol. També tenim vent a la meitat sud de Catalunya, sobretot a les Terres de l'Ebre, i avui a la tarda hi haurà tempestes, però menys que no pas ahir, més concentrades al nord-est, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, a la Catalunya central i potser al Prepirineu. No descartem que arribin a la Costa Brava, però ja més desgastades. I en pròxims dies, demà es mantindrà la mateixa situació. Divendres augmenta la inestabilitat una altra vegada, amb més núvols i sobretot una baixada a la temperatura.
7: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la bohème, La flauta màgica, d'As Reingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
10: A partir de 9:15, Àgora Esportiva amb Laia Tudel, Joel Díaz i Francesc Garriga per analitzar l'anunci de convocatòria electoral al Real Madrid i la roda de premsa del seu president, Florentino Pérez. També en parlarem amb el periodista Alfredo Relaño.
11: I després comentarem la dimissió del president del grup Vocento, Ignacio Ibarra, el mateix dia que el president del Madrid carregava durament contra el diari ABC, amb els periodistes Carme Barceló i Salvador Sostres.
10: A 9:45 entrevistarem el periodista Fonsi Loaiza, autor del llibre Florentino Pérez, El poder del palco.
11: I a 11:00 parlarem del documental Tornant enrere, que repassa la història de Sopa de Cabra. Ens el presentaran el director Jordi Call i Gerard Quintana i Josep Tió.
10: Des de les 6 i fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
12: Ahir a temes pendents ens va venir a veure en Sergi, el nostre Sergi, que va explicar que dilluns van a veure la rua dels jugadors del Barça pels carrers de Barcelona, però que va patir una mala experiència.
13: Tenia una camiseta i volia que me la firmés el meu jugador preferit.
14: Sí. Qui és el teu jugador preferit?
13: El Bargi.
14: Quin Bargi?
15: El Bardagí.
13: El
15: Rooney Bardagí.
14: I què va passar?
15: I què va passar?
13: Que li vaig voler tirar la camiseta a l'autocar perquè me la firmés.
15: El Roni Verdagí.
13: La vaig enrotllar.
15: Sí.
13: Però al tirar-la es va...
15: No et tranquis.
13: Es va desplegar i...
15: La samarreta es va desplegar, clar, va fer com una vela, no? Com un
13: paratent. I va anar a la cara d'un guàrdia urbano.
15: No, Sergi.
13: I li vaig dir, perdona, és que no iba per a ti, era per al bar, i súbesela si puedes.
14: Home, mira, que te la pugi i et pugi clar,
15: que el vent. I què va fer l'urbano?
13: Va mirar i se va quedar.
15: Què dius?
13: Va ficar sota el xaleco i jo li vaig dir, devuélveme la camiseta o llamo a la policia.
15: Ja, però clar, la policia, que la policia era ell, oi?
13: Era ell i...
15: Molt bé.
13: Se va quedar... Se
15: la... Sí, ara mateix hi ha un...
12: Avui cap a quarts de 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
16: Avui és un bon dia per a confessar-vos que estic fent una desintoxicació de mòbil. Bé, realment ho estic intentant, però em costa molt. Pròximament participaré a la travessa del programa de 3CAT i allà ens llevaran tots els aparells electrònics que tinguem en possessió. Així que jo he volgut avançar-me i provar com és la meva vida sense un aparell telefònic. Spoiler, no he aguantat ni una hora. Els meus dits em demanen escriure i fer swipe amb els Instagrams de la gent. És horrible. Com ho faré quan t'haig de gravar? Ni idea. Això sí, el drama està assegurat.
1: I el segon, el Joan Foguet.
17: Winston Churchill va pronunciar el seu primer discurs com a primer ministre davant la Cambra dels Comuns tal dia com avui de 1940. Ja em direu que torno a semblar la Viquipèdia. I tant de bo. Llavors digué que no tenia res més a oferir que sang, esforç, llàgrimes i suor contra Hitler. El discurs va triomfar, però perquè no havia alternativa, ho tenia molt magre. Però com ell mateix deia, si estàs passant per un infern, segueix endavant. S'ha de seguir endavant i deixar de pensar en que vindrà algú que t'arreglarà els problemes. Per què no? Poseu unes gotes de Churchill. Podria ser whisky, xampany o conyac a la vostra vida. Sigues el teu propi Churchill. Avui pot ser un bon dia per convertir-te en el líder que tu mateix necessites.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui es preveu una altra tarda amb ruixats i tempestes, però els meteoròlegs diuen que avui quedaran més concentrades a les comarques del nord-est. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui les tempestes de tarda les esperem sobretot a les comarques de Girona, però també se'n poden formar entre el Prepirineu i la Catalunya Central. D'altra banda, aquesta hora tenim boira i núvols a moltes comarques, en general s'aniran desfent, i en canvi al sud i a ponent, avui s'espera un temps ventós, però amb sol tot el dia.
0: Avui tornem també a tenir vaga de professors. I en aquest cas, al Baix Llobregat i al Penedès, seguirem també les afectacions als possibles talls de carretera. Per cert, que la crisi oberta amb el sector n'acaba de parlar el president Salvador Illa en el seu viatge oficial als Estats Units. De seguida anirem per saber què és el que ha dit. I una altra previsió també destacada del dia la tenim a la tarda. La consellera de Parlon i el major Trapero compareixen per donar explicacions sobre els Mossos infiltrats en assemblees de docents. Però el nom del dia és, sense cap mena de dubte, el nom de Florentino Pérez.
2: Me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid, y por eso quiero que haya elecciones. Y yo me quiero presentar, y nos vamos a presentar. Y yo voy a decir la verdad de lo que pasa. No hagan caso a este señor, porque este señor es antimadridista desde pequeño, porque es el...
0: Avui és molt interessant llegir i sentir les reaccions de la premsa de Madrid després de la històrica i esperpèntica roda de premsa del president del Real Madrid. El Marca titula en portada Desconcert, o l'ABC, el diari que va rebre més atacs de Florentino, amb comentaris masclistes inclòs.
2: Pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja. Porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC. Miren los periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
0: L'ABC obre avui a 5 columnes titulant Florentino tapa els fracassos del Madrid amb un atac desaforat a l'ABC. I a les tertúlies de ràdio d'aquesta nit no es parlava de res més.
3: Aquí nosotros decimos y diremos lo que pensamos. Le guste a quien le guste. Porque a día de hoy yo trabajo para la cadena SER y para Mediaset. Y me debo a mis empresas. Y yo sé que a veces contar la verdad es incómodo.
0: Així volia l'Arguero, Manu Carreño a la SER, o un altre dels assenyalats, Manolo Lama a la COPE.
4: Este fue un señor temido, luego admirado y ahora sinceramente siento pena por él. La rueda de prensa que hoy ha dado es una rueda de prensa patética, una rueda de prensa inconexa, perdido, repetitiva. Ha habido un momento que he pensado que, que no se encontraba bien, que estaba cansado.
0: Tot i que no han estat crítiques, Josep Pedrerol al Chiringuito.
5: Hay una parte que es positiva. Yo lo he visto más fuerte que nunca. Con errores, ¿vale? Con errores seguramente, pero más fuerte que nunca. Decir, aquí estoy yo. Y aquellos que dudan de mi capacidad, que sepan que aquí estoy con más ganas que nunca. Eso era muy importante, que los socios lo vieran. Porque era una comparecencia para los socios.
0: No avui, Àgora Especial, al matí de Catalunya Ràdio, on parlem també amb periodistes de Madrid, com Alfredo Relaño, i també amb Salvador Sostres, que avui escriu a l'ABC, Florentino és amic meu, i en escoltar la roda de premsa, la primera reacció que vaig tenir va ser tancar els ulls molt fort, com els nens, amb l'esperança absurda que, en obrir-los, el monstre se n'hagués anat. També analitzarem les opcions que li surtin un rival a les eleccions. Qui ho vulgui ha de presentar un aval amb patrimoni personal de 187 milions d'euros. Des del 2009, Florentino Pérez ha guanyat 5 eleccions, entre altres coses perquè ningú s'hi ha presentat. Tot això avui que a l'Ampolla el sol ha sortit a les 6:42 minuts i a Cassà de la Selva es pondrà a les 9 en punt del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dimecres, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a 9:15 farem una àgora esportiva especial al matí amb Laia Tudel, amb Francesc Garriga, amb Carme Barceló i Joel Díaz. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Defensa l'acord.
8: El president Salvador Illa manté el pols amb els sindicats de l'ensenyament i posa en valor el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT minoritaris al sector. N'acaba de parlar des de Califòrnia a l'inici del viatge oficial pels Estats Units.
0: Aviat especial a San Francisco. Albert Prat, bon dia.
9: Què tal? Bon dia. Sí, just acabat d'aterrar i Salvador Illa no ha donat cap senyal que demà la consellera d'Educació es presenti amb una proposta que convenci a l'USTEC. Illa vol evitar que es trenquin ponts, però segueix reivindicant l'acord pactat amb Comissions i la UGT.
10: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet un compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. I dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir enraonant i de mà estesa.
9: I sense treure un ull de Catalunya, el president farà avui la primera parada del viatge a Silicon Valley, on visitarà Nvidia, l'empresa amb més valor del món en borsa i líder en intel·ligència artificial. Des de San Francisco, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Es manté el pols.
1: Nova jornada de vaga de mestres i professors avui a les aules del Baix Llobregat i del Penedès. Això després de l'aturada general d'ahir, que va tenir un seguiment del 70% segons els sindicats i del 34% segons la conselleria.
7: El sindicat majoritari USTEC portarà demà a la taula sectorial una proposta d'augment salarial de 400 euros al mes per docent. La reacció de la consellera Esther Niubó la vam tenir en directe en aquest programa. El Matí de Catalunya Ràdio diu que ho considera poc realista.
0: Maria Costa.
11: Es preveuen talls de carreteres i a la migdia hi haurà concentracions a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i una altra a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. De cara a la mesa de dijous, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, diu que un augment salarial de 400 euros els podria fer replantejar el cicle d'aturades i que cal trobar una posició intermèdia. Però la consellera Esther Niubó diu que es demanen impossibles. Ho van dir ahir aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
12: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
13: Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a costar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans.
11: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No només diners.
8: Aquesta nova onada d'aturada es torna a posar sobre la taula. Quins problemes té avui en dia l'educació i quines són les possibles solucions? El professor expert en lideratge i innovació educativa, Pepe Menéndez, ens deia al Matí de Catalunya Ràdio que no tot és una qüestió de posar-hi més diners, cal repensar el model, per exemple, de l'escola inclusiva.
14: Només la quantitat de diners no farà que millorem. Per això jo insisteixo en aquesta necessitat d'alguns canvis més del model, més d'estructura, d'organització. És com si jo tingués la calefacció posada i les finestres obertes, no? O sigui, ja puc posar més diners a la calefacció. Si tinc les finestres obertes, no aconseguiré que l'habitació s'escalfi, no?
1: Els socis del govern, Esquerra i Comuns, exigeixen a la conselleria reobrir les negociacions per arribar a un acord amb els sindicats.
0: A casa els pares.
7: Us ho avança a Catalunya Ràdio. Només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut.
0: Sara Riera.
15: La meitat dels joves treballa i la majoria al sector serveis. Molts, un 60% del total, a més, estudien. No hi ha capacitat d'estalvi i aquest 18%, que es podria considerar afortunat perquè ha pogut anar a viure fora de casa dels pares, ha de superar una autèntica cursa d'obstacles per engegar un projecte personal. El Pau i la Zoe ronden la trentena.
16: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
17: El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
16: Sí, és bastant frustrant.
15: Sara Riera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou tiroteig.
8: Ahir a la tarda, al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs, l'avís es va rebre cap a les 6 i ara els Mossos en busquen els responsables.
1: Segons el periòdico, a un quilòmetre i mig dels fets haurien aparegut un vehicle amb impactes de bala i s'apunta que el detonant seria una baralla de primera hora entre dues famílies que es van agreujant. No consten ferits.
0: Més flexibles.
7: El protocol per als afectats per l'antivirus. El Ministeri de Sanitat ha anunciat que si passat 7 dies les persones aïllades continuen sense símptomes i donant negatiu, podran aleshores rebre visites.
1: El govern espanyol segueix les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i allarga la quarantena fins al 21 de juny, però en rebaixa les restriccions pel que fa als contactes que no tenen la malaltia. Tot plegat després que el director de l'OMS, Tedros Adhanom, i el president espanyol, Pedro Sánchez, enviessin ahir un missatge de calma, tot i no descartar més positius entre els passatgers del creuer.
18: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados.
19: There is no sign that we are seeing.
20: No hi ha senyal de que es vegi l'inici de un més gran brot.
1: Per la seva banda, la ministra de Sanitat, Mònica García, acusa el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'evacuació de l'Ondius hores abans que el vaixell arribés a Tenerife. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomás, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Preocupa.
8: La salut d'alguns dels infectats pel virus i especialment la de la ciutadana francesa ingressada en estat greu ara i que ja necessita respiració assistida. El govern francès, mentrestant, està pendent dels resultats d'unes proves per poder confirmar o descartar que el virus hagi mutat.
0: Torn de les defenses.
1: El judici del cas Pujol, que demà quedarà ja vist per a sentència. Ahir vam escoltar les acusacions i la fiscalia que va retreure a la família haver-se presentat com a víctimes de les clavegueres de l'Estat.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Revella.
2: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo, que ha trigat més de 4 hores a defensar el seu informe final, ha assegurat que no val amagar-se darrere la suposada Operació Catalunya.
21: El análisis del caso Puyol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
2: Si s'estafa Hisenda, dit, s'estafa l'estat del benestar i els altres ciutadans. La família Pujol assegura va aprofitar la seva posició social i la seva influència política per multiplicar els diners que tenia Andorra en una associació il·lícita encapçalada per l'expresident i la seva dona. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Reobrir.
7: La fiscalia demana que es reobri la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per suposadament ajudar a fugir Carles Puigdemont de l'Arc de Triomf el 8 d'agost del 2024.
8: Fa 15 dies un jutjat va tancar la investigació perquè no s'havia pogut acreditar que els agents que aquell dia eren de vacances o de baixa haguessin comès cap delicte.
0: Han d'opositar.
22: Els treballadors públics interins per convertir-se en fixos, una sentència del Tribunal Suprem, estableix que si els empleats que han encadenat contractes temporals sense haver fet oposicions adquirissin la condició de fixos, estaria vulnerant la Constitució. Isabel Caire és la coordinadora de Comissions Obreres de la Generalitat.
23: No és fijo porque no ha pasado unas opos. És una figura estranya que a la Generalitat de Catalunya en queden poquíssims perquè amb el procés d'estabilització no sabria dir-te que pocs que en queden, però sí que és una figura molt abusada a la resta de l'estat espanyol.
0: Pocs danys.
7: Els que van causar les pluges, en alguns casos acompanyades de calamars, que ahir a la tarda van escombrar bona part del país. Protecció Civil va tancar ahir al vespre el pla Inuncat. El telèfon 112 va informar de prop d'un centenar d'incidents, sobretot al litoral i al prelitoral. Els bombers van arribar a fer 56 sortides entre les 3 i les 7 de la tarda, la majoria per petites inundacions o branques caigudes.
8: A Ponent, finques de fruites d'almenys 8 municipis han sofert danys per la pedra que va caure, en alguns casos de la mida d'una avellana.
0: 11 ferits.
22: Per l'explosió debutant un edifici del barri del Poblenou de Barcelona, dos continuen ingressats a l'Hospital Vall d'Hebron. Són una mare i la seva filla menor d'edat que viuen al pis on hi va haver l'incident.
7: Una d'elles es troba en estat greu. El cap de l'operatiu dels bombers de Barcelona, Carlos Chico, va explicar que l'explosió va ser quan la mare estava cuinant.
24: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici.
0: Dos reactors nuclears.
8: És el que portava el vaixell de càrrega rus que es va enfonsar l'any 2024 davant les costes de Cartagena. Ho ha revelat una investigació de la cadena nord-americana CNN. El vaixell es va enfonsar el desembre del 2024 a unes 60 milles del litoral murcià en estranyes circumstàncies i després hi va haver una sèrie d'explosions.
22: Una setmana després de l'incident, un suposat vaixell espia rus va passar per la zona i va provocar 4 explosions més i recentment s'ha constatat que avions militars dels Estats Units també han sobrevolat la zona.
0: Cap a la Xina.
7: Donald Trump, 8 anys després, arribarà avui a Pequín. Demà i divendres té previst reunir-se amb el president Xi Jinping. Un dels temes de tractar serà segur la guerra a l'Iran. El Pentàgon ha confirmat en les últimes hores que en 6 setmanes Washington s'hi ha gastat 29.000 milions de dòlars.
0: Comença el debat.
8: El Festival de Cinema de Canes sobre si el cinema i la política poden conviure i com s'ha d'afrontar l'arribada de la intel·ligència artificial. El certamen ha arrencat amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica per a Peter Jackson.
0: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
25: Jane Fonda ha declarat oberta aquesta 79a edició afirmant que el cinema ha estat sempre un acte de resistència. I abans, el president del jurat, el sud-coreà Park Chan-wook, afirmava que el cinema polític amb vocació artística té un gran valor, com també el té el que es fa simplement per entretenir, com ara la cinta inaugural, aquesta Venus Electric entretinguda i inofensiva. A tot això, Guillermo del Toro ha vingut a presentar la còpia restaurada del Laberinto del Fauno i s'ha emocionat al final de la projecció.
26: This is what
27: això és el que les pel·lícules generen en nosaltres, això és el que l'art fa per nosaltres i a la merda la IA.
25: L'altre gran debat, la IA, amb la Demi Moore, membre del jurat, diu que hi haurem de conviure, vulguem o no. Per cert, avui serà el dia d'Aina Clotet. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Classificat.
28: Michel Zavarella, Anibafela.
22: El representant d'Israel a Eurovisió, Noam Betan, ha aconseguit passar la primera semifinal del festival després d'haver rebut una advertència formal de l'organització per haver demanat el vot de forma il·lícita. Durant l'actuació s'han sentit crits com "atureu el genocidi a Palestina" per part del públic i el festival els ha censurat.
0: Compra històrica.
7: Sony compra per 3.400 milions d'euros els drets musicals de 45.000 cançons d'artistes com Beyoncé, Shakira, Bon Jovi o Mariah Carey.
0: Diu adeu.
8: L'escriptor britànic Julian Barnes ha presentat a Barcelona el seu últim llibre, Comiats, amb el qual s'acomiada dels seus lectors. Barnes, que té 80 anys i és autor de llibres com El sentit d'un final, diu que la decisió de plegar no ha estat senzilla, però que ja ha dit tot el que havia de dir i que ara el que toca és callar.
3: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè crec que va ser correcte aturar-ho. I qui sap, si per casualitat escric un altre llibre, l'hauria de titular Ho sento, només estava fent broma.
0: I en esport, Robert Prat, dictatorial.
4: L'actitud de Florentino Pérez.
5: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
4: El Barça estudia emprendre accions legals contra el president del Madrid. Florentino anuncia eleccions, diu que no dimitirà i ataca la premsa per les crítiques al Madrid.
0: Sense marge.
4: L'Espanyol rep l'Atlètic Club a les 7. Manolo González, Sergi Blanquiblau.
6: S'ha de sortir, pues, a morir, no hi ha més.
4: L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ocupa posicions de descens després de la victòria del Llevant a 9:15 a la Vés-Barça.
0: Avui és dimecres 13 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Aaron amb 3 quilos 620 grams a l'Hospital Universitari de Vic i l'Arlet amb 2 quilos 62 grams a l'Hospital Sant Joan de Déu. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
9: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un 8:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 8 graus ara mateix a Vic, 11 a Vilafranca i 14 a Mataró. I el trànsit, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. Retencions hores d'ara a la P7 entre Barberà i Mollet, direcció Tarragona, degut a un accident que talla un carril. Trànsit dens també d'entrada a Barcelona, la 2, la B23 i la C58. I també molt carregades la Ronda de Dalt de Trinitat a Mundet i la Litoral de Santa Coloma a la Barceloneta, en tots dos casos sentit Llobregat.
10: Gràcies, Clàudia. I a Montserrat, tancat el camí de la Santa Cova pels desperfectes dels aiguats d'ahir a la tarda. Les autoritats, de fet, demanen màxima prudència i que respecti la senyalització. Barcelona amplia el procés de regularització pels immigrants que no estan empadronats a la ciutat.
13: El procés es pot iniciar a partir d'avui dimecres a la Fira de Montjuïc.
10: Toni Fortesa.
26: Els tràmits per aquest procés se centralitzaran a la Fira de Barcelona i a partir de la setmana que ve l'operatiu sumarà advocats especialitzats en les tramitacions, a més de treballadors de les UAC i del SAIER. Tot i així, l'oficina de la Monumental continuarà oberta. L'Ajuntament de Barcelona ja ha atès 27.000 persones pel procés de regularització d'immigrants des que va començar la campanya i ja ha entregat 24.000 informes de vulnerabilitat. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Més notícies. El Vallès Occidental Sabadell vol ser referent a Europa en formació de restauradors i obre un centre en una antiga nau industrial.
12: L'escola de restauració ocupa 2.300 metres quadrats, està equipada amb l'última tecnologia i ha suposat una inversió de 6,6 milions d'euros. Prop de la meitat provenen de fons europeus.
10: Un altre cop a Barcelona, els veïns de Ciutat Vella denuncien que el nou pla d'usos al districte afavorirà l'aparició de més negocis encarats al turisme.
13: Denuncien que s'ha posat molt el focus en la limitació de negocis com botigues de cànnabis, fundes de mòbil o de manicura, però que s'ha amagat que hi haurà més permissivitat per activitats vinculades a l'oci nocturn, al turisme i la restauració.
10: I les portes obertes al Port de Barcelona es faran el cap de setmana del 30 i 31 de maig. Aquest any les novetats seran les visites al Far del Llobregat i també un ball d'embarcacions.
12: Serà la primera vegada que es fa aquest espectacle marítim en un port de l'estat. Vaixells remolcadors, amarradors i de pràctics es mouran i dispararan aigua a raig al so de la música. S'obriran 5.000 places per visitar el port des del mar amb golondrina.
10: I cultura. Vic vol declarar bé cultural d'interès local els tres caps de llúpia i els gegants centenaris. Totes són figures centenàries dins del conjunt de la imatgeria festiva de la ciutat. De fet, els comtes d'Osona i la Vella daten del 1862, el Merma del 1832 i el Nen del 1900. La iniciativa havia sorgit arran d'una proposta de la mateixa colla gegantera i l'aprovació inicial ha merescut el suport de tots els grups municipals. I Granollers, sapigueu també que obre les fires i festes de l'Ascensió amb el pregó. Serà càrrec de Teresa Llobet a partir de 7:45. Són les 7:20. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: un missatge partito Florentino. Deixa't de veure pel·lícules de science-ficció. És que no es pot fer gran, eh? Ara, con tots els fracassos del Real Madrid, i està culpant a la premsa i està culpant al periodista. Però venga, va, home, sisplau. No es pot anar així pel món.
1: Veig que estàs enfadat, amb la roda de premsa d'ahir.
0: No estic enfadat, però és que un no es pot fer gran. És que no para de dir tonteries una darrere de l'altra, però és que no, home.
1: En fi, què hi farem, no, Calet? Doncs
0: pues mira, aguantar, i ja està.
1: Gràcies, Calet. De fet, si repassem la portada d'aquest diari de l'ABC, que diu el Calet que avui s'està venent molt i que se seguirà venent durant tot el dia, el tema principal és aquest. La fotografia de Pérez ocupa més de la meitat de la pàgina. L'acompanya el titular Florentino Pérez, tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desaforat a l'ABC. El Mundo parla d'una roda de premsa hilarant i El País descriu la intervenció com a insòlita per l'atac a la premsa. Ho acompanya amb una foto de Florentino Pérez que també surt en altres diaris tapant-se les orelles. Més premsa, l'Esportiva de Madrid, l'AS destaca la portada Les paraules de Pérez, m'hauran de fer fora trets, i el Marca ho resumeix tot en una sola paraula, desconcert. I a Catalunya, l'Esport parla de Reial Esperpent, i el Mundo Deportivo i l'Esportiu coincideixen en un titular amb una sola paraula ben gran, que diu delirant. A La Vanguardia titulen Florentino desfermat, i l'Ara explica que Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa. I sobre altres temes de portada, que també n'hi ha, el periòdico relata que l'OMS descarta un brot més gran de l'antivirus, però no nous casos, i dedica la foto als mestres i professors, amb la plaça de Sant Jaume tanyida de groc. Els docents mantenen la vaga, titulen.
2: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
3: 7, 15, 19, 28 i 35, i els sols, el 3 i l'11.
2: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
4: I un dia més volem parlar de l'ambició de la FIFA en aquest Mundial de Futbol. Frederic Vincent, bon dia.
5: Bon dia, sí, dia de futbol. A banda de Florentino Pérez, ja hem parlat aquí, i molt, de l'escàndol del preu de les entrades d'aquest Mundial, però el 40% del que guanyarà la FIFA en aquest Mundial, i guanyarà molt, ve dels drets televisius. 180 països ja han firmat acords amb la FIFA per passar els partits del Mundial, però quan falta un mes perquè comenci el Mundial, només un mes, hi ha dos països que no han arribat a acords i, per tant, ara mateix no tenen assegurat veure els partits del Mundial. I no són països qualsevol, són la Xina i l'Índia.
6: Millions of people might not be able to watch the World Cup this summer. That's because neither India nor China has agreed.
5: Dues coses destacades. Primer, la Xina i l'Índia concentren una tercera part de la població mundial i, per tant, una part molt important del públic potencial i dels ingressos. I la segona, aquests acords normalment es fan en mesos o anys d'antelació. Insistim que falta un mes i no hi ha acord. Per tant, què s'està passant? La primera explicació segurament us sonarà perquè l'hem dit algun cop ja. La FIFA li ha demanat a la Xina 300 milions de dòlars per poder retransmetre el Mundial. És el doble del que la televisió xinesa va pagar pels dos últims Mundials junts. La FIFA ara negocia, ho ha rebaixat a la meitat, però continua sense haver-hi acord. I és un problema per la FIFA, perquè la meitat del consum digital de l'últim Mundial, només la meitat venia d'un sol país, que és la Xina. I a l'Índia, l'oferta de la FIFA era de 100 milions d'euros. A l'últim Mundial van ser 60, per tant, és pràcticament el doble. La FIFA també ha rebaixat les pretensions, però ni així hi ha acord. I és un gran mal de cap perquè la Xina i l'Índia són un enorme mercat futbolístic. De fet, les empreses xineses patrocinen aquest Mundial amb 500 milions de dòlars.
4: I per què s'ha arribat fins aquí?
5: Aviam, primer perquè, com deies abans, la FIFA s'ha passat d'ambiciosa. Ja vam explicar que ha permès que la seva web de revenda s'anunciïn entrades per la final a 2 milions de dòlars, doncs és una mica l'equivalent. Aquí no ha calculat una cosa important, que és la diferència horària. A l'Índia, pràcticament tots els partits seran de matinada.
7: Ronaldo, penalty! Penalty, Melie! Alonso toca, Javadia!
5: I això fa que alguns temin que tindran poca audiència i, per tant, els anunciants s'ho estan pensant molt. I després hi ha un factor futbolístic. La FIFA va ampliar de 32 a 48 equips els que jugarien en Mundial. Les males llengües diuen que això es feia justament amb l'esperança que la Índia i la Xina s'hi classifiquessin. Però en lloc de la Xina i l'Índia...
8: Intercepted by Curaçao! Curaçao have done it!
5: En lloc de la Xina i l'Índia s'ha classificat Curaçao, amb una població equivalent a una ciutat, Índia o xinesa. La FIFA ingressarà 11.000 milions de dòlars amb el Mundial, però ara amb la Xina i l'Índia podrien ser més, però insistim que de moment no hi ha acord per la tele.
2: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
9: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia pal clavat a terra en plena fredorada i la resposta era geló. Un geló és un pal que es clava a terra per indicar una alineació i en català central sona com la fredor intensa que anomenem geló amb G-E-L-O. R. Avui dimecres, un Enigmàrius mèdic. Inflamació de les bufetes de mitja dotzena de primats, de 8 lletres. Inflamació de les bufetes de mitja dotzena de primats, 8 lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
4: I ara comentari televisiu amb Mariola Cubells. Avui sobre l'entrevista d'Isabel Díaz Ayuso ahir a 4.
10: Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, ha estat al programa de 4 en boca de todos amb Nacho Abad. El motiu de l'entrevista era per a que explicara el seu polèmic viatge a Mèxic. I entre altres coses prou incomprensibles, Ayuso ha dit que ningú es va queixar quan Salvador Illa va anar a Mèxic, a segons ella, fer propaganda del català. I ho ha comparat amb el seu elogi a Hernán Cortés, que és el que va generar tota la controvèrsia, com ja sabem. Feia molt que no l'escoltava tanta estona i la veritat m'ha resultat desassossegant.
4: I la recomanació del dia avui que arrenca a Barcelona la primera trobada internacional pels drets digitals, la Cristina Bordas ens recomana la sèrie Person of Interest.
11: Avançada al seu temps i creada per Jonathan Nolan quan encara faltava molt per arribar a imaginar les possibilitats de la intel·ligència artificial actual, planteja l'existència d'una IA capaç de predir crims i detectar qui hi estarà involucrat. Una gran excusa per obrir el debat de fins on seríem capaços de renunciar a la nostra llibertat a canvi de seguretat. Altes dosis d'acció clàssica, gecs d'hòsties i trets i un protagonista carismàtic de gatell fàcil. Trobareu Person of Interest a Netflix i també de compra a Prime Video.
2: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
4: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jovany? Bon dia.
14: Bon dia, en Florentino.
15: Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas sudamericanas.
16: Insults, amenaces, hasta contra els difunts.
14: El president barra propietari del Real Madrid, Florentino Pérez, és el protagonista del dia perquè ahir a la tarda va decidir allargar la festa i l'alegria culer amb una compareixença esperpèntica, ridícula, tabernària, total amb l'objectiu d'anunciar que convocarà eleccions i per atacar els mitjans i periodistes que considera que no li han llepat prou el cul.
17: Florentino Pérez, más fuerte que nunca.
4: Josep Pedrerol, què tal? Bon dia.
17: I són del Barça, eh?
14: Sí, sí, sí, home, i tant, ho sabem tots, Pedrerol.
17: Bon dia, buenas noches, bienvenidos al Chiringuito, benvinguts al Chiringuit, exclusivo. Sí va, sí va, sí va, sí va, sí va. Ya nadie habla de la Liga, del Barça. El mundo entero aplaude la comparecencia de Florentino Pérez.
14: No, no sé si aplaude, ¿eh? No Dios, sé si es la paraula.
17: Qué discurso, sí, qué locución, sí, qué capacidad oratoria. Sí. El mundo no asistía a un evento como este desde que Martin Luther King pronunció lo de I have a dream.
14: Sí, igual.
17: Desde que Winston Churchill llamó a la resistencia a la Segunda Guerra Mundial. Ayer, vi gente con lágrimas en los ojos mientras Florentino Pérez decía verdades como puños.
14: Sí, pero escolta una cosa, Pedrerol.
17: Te callas. Respeta, ¿vale? Respeta. ¿Vale? Va. Sí. Y era hora que alguien le pintara la cara a la prensa, a Relaño, a Juanma Castaño, a una mujer que escribe sobre fútbol sin tener ni idea de fútbol.
14: Ya, bueno, deixem-ho estar, Pedrerol.
17: Venga.
4: Són 7:45. I pendents, aquest matí d'una nova jornada de mobilitzacions de mestres i de professors. Avui a vaga al Baix Llobregat i al Penedès ja tenim els primers talls, per exemple, la B23 a Sant Joan d'Espí. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
18: Hola, bon dia. Doncs sí, tenim diverses incidències. Una d'elles és aquest tall a la B23 a Sant Just, sentit Barcelona, per una manifestació. Destaquem també retencions a l'AP7 entre Barberà i Mollet, sentit sud, degut a un accident que talla un carril. Atenció també a l'AP7 a Vilafant. Hi ha dos carrils tallats en cada sentit per l'accident d'un camió i intensitat en els dos sentits de la marxa. I circulació també amb congestió a la C32 a l'Ella, direcció Barcelona. Hi ha un carril tallat per un accident. Retencions des de Taià.
4: Sobre el pols amb els sindicats majoritaris, n'acaba de parlar també el president Salvador Illa des de Califòrnia. No parla d'una possible oferta demà a la taula sectorial, sí que defensa l'acord a què el govern va arribar amb Comissions Obreres i la UGT minoritaris del sector.
19: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet un compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara, mai. I dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir enraonant i de mà estesa.
4: Illa també ha dit que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major Trapero donaran avui explicacions pertinents sobre la infiltració dels agents dels Mossos en assemblees de mestres. I això avui, que al matí de Catalunya Ràdio us avancem que només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys, segons les últimes dades de l'Observatori Català de la Joventut. El principal motiu, que no es poden permetre el que costa pagar un lloguer. I pel que fa als esports, Robert Prat?
5: El Barça, que estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les acusacions pel cas Negreira. El president del Madrid diu que el club blanc els han robat les lligues. Descarta dimitir, anuncia eleccions, ataca la premsa. L'Espanyol rep a la cel l'Atlètic Club sense marge d'error. Els blanquiblaus tenen els mateixos punts que el Girona, que estan descens, també a quarts de 10 a la Ves Barça.
4: I pel que fa al temps, avui esperem tempestes, però sembla que n'hi haurà menys i no tan fortes com les d'ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Sí, bon dia. Hi ha inestabilitat, però no tanta com ahir. Avui les tempestes quedaran més concentrades al nord-est de Catalunya. En aquesta hora sí que destaquem la boira i els núvols baixos que hi ha molts llocs de les comarques de Girona, de Barcelona, al centre del país. S'aniran aixecant en general. En canvi, al sud de Catalunya i a Ponent fa vent, i això farà que faci sol aquí tot el dia. I en canvi, al nord-est, en aquests sectors de l'interior de Girona, sobretot Catalunya Central, Prepirineu, aquí és on aquesta tarda podran haver-hi aquestes tempestes. Avui en temperatures més baixes, màximes de 20 graus, en general potser 24-25 les més altes al sud. Sembla que la baixada de les temperatures es farà més contundent de cara a divendres.
4: I mobilitat també a aquesta hora amb retards a Rodalies. Hi ha l'AVE, Maria Fernández Noguera. Bon dia.
21: Bon dia. Els trens de les línies R1 i R4 de Rodalies van en retard perquè hi ha hagut una incidència en la senyalització provocada per un robatori de cable entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons informa Adif. Aquest no és l'únic problema avui de l'R4, perquè entre Manresa i Montcada bifurcació hi ha limitacions de velocitat, més de les habituals, a causa de les pluges, i això provoca demores de 15 minuts de mitjana, segons informa Renfe. D'altra banda, Adif assegura que ja ha solucionat el problema de falta d'atenció a la catenària, que ahir va provocar retards a l'alta velocitat, però l'AVE, que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid avui a primera hora del matí, va amb un quart d'hora de retard. I atenció si teníeu previst comprar un títol de viatge a les màquines del metro de Barcelona, perquè hi ha una incidència que fa que no s'hi pugui pagar amb targeta bancària. El servei de trens subterranis, això sí, funciona amb normalitat.
4: I avui a l'Àgora Esportiva del matí amb Laia Tudel, Francesc Garriga, Carme Barceló i Joel Díaz parlarem d'aquesta crisi amb Florentino Pérez. Quan són les 7:33. I avui aquesta hora a la redacció del matí, connectem amb la redacció per conèixer les opinions destacades dels diaris. Mariol Roger, pel Foradada, bon dia.
22: Bon dia.
4: Avui, com no podia ser d'altra manera, articles d'opinió i editorials que tenen un nom propi, el de Florentino Pérez.
23: Pel que fa a la premsa de Madrid, tant l'ABC com el Mundo dediquen l'editorial al president del Club Blanc.
24: El involuntari protagonista d'ahir, l'ABC, el titula respectar el Real Madrid des de dins i considera que la compareixença de Florentino confirma que el Madrid travessa una crisi més profunda que una mala temporada.
23: El diari del Grupo Cento diu que seguirà explicant el que passi al club encara que incomodi el seu president, que per cert ha deixat de pagar la subscripció del rotatiu.
24: El Mundo titula la desconcertant exhibició de Florentino Pérez i diu que ahir el president va mostrar la seva pròpia personalitat.
23: Considera que aquesta aparició pot considerar-se el reflex de la seva debilitat després de 2 anys sense títols, amb una situació econòmica confusa i un projecte esportiu trencat.
24: A El País, la periodista Nadia Tronchoni explica que ahir es va viure un deliri impropi de Florentino Pérez.
23: Tronchoni diu que el president del Real Madrid va mostrar que és un directiu desorientat i que està fora de lloc.
24: Mentrestant, a La Vanguardia, el cap d'esports, Juan José Pallás, descriu Florentino com una persona vulnerable.
23: I destaca que es va oblidar de les càmeres i van aflorar les fòbies, els tics, el masclisme i la supèrbia.
24: I el periodista Emilio Pérez de Rozas es pregunta per què se li va permetre això.
23: qualifica l'acte d'ahida patètic i diu que les persones de confiança de Florentino, així com la seva família, li haurien d'haver impedit que es mostrés de manera descontrolada i fora de si.
24: I acabem amb l'àlera que titula la fugida endavant de Florentino Pérez.
23: I assenyala que la imatge que queda després de la roda de premsa d'ahir és la d'un Real Madrid en descomposició.
4: I afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista David Bassa.
0: Llegeixo a la NPR, la National Public Radio dels Estats Units, que la majoria dels nord-americans no es creuen que els atemptats contra Trump siguin reals. I alerta, perquè si bé la majoria dels incrèduls són demòcrates, comença a haver-hi votants republicans que també consideren que els atemptats són un muntatge orquestrat pel propi president. Mala peça el teletrampista. A veure si encara resultarà que haver jugat tan fort a les xarxes i a la desinformació els acabarà passant factura. Ja ho diu la dita, sempre t'emmascares amb una paella bruta.
1: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli Terbequina Verge Extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
3: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
6: Ah, como hemos cambiado.
22: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
25: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
26: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
27: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
28: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
29: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El poble amb més oliveres mil·lenàries.
30: És Ulldecona, al Montsià, un municipi amb 126 quilòmetres quadrats que té 1.900 exemplars catalogats distribuïts entre les serres del Montsià i de Godall, entre d'altres. Ho recull l'ABC, que destaca que hi ha oliveres singulars, com la més antiga, anomenada Farga de l'Arion, que es va plantar l'any 314. De fet, explica que està reconeguda com l'olivera més antiga del món que encara produeix olives.
4: Els gelats que s'estan fent famosos.
31: Els que es van menjar Lewandowski i Schneck a la Rua del Barça. Doncs bé, llegim al web de BTV, que són de la gelateria Vibra, que va obrir fa només 5 dies. Expliquen que quan la Rua passava pel carrer París amb Enric Granados, van sortir cap a l'autobús del jugador sense tenir gaire clar si els podrien fer arribar una terrina que els havien preparat amb un cartell. Vols un gelat? Schneck les va veure i va demanar-ne la bossa. Encara no s'ho creuen.
4: I què ha tornat a tenir quiosc?
30: Taradell, llegim el 9-9, que després d'un any i mig sense, l'obrirà l'Ajuntament. El projecte arriba després d'un camí ple de burocràcia i negociacions amb els antics propietaris. Ho presenta com un servei essencial per al municipi i és que des que va tancar els subscriptors de premsa es van quedar sense punt de recollida i havien d'anar a buscar el diari al poble del costat.
4: I pescadors de vaixelles.
31: A Galícia, des que la conselleria ha donat llum verda a la captura de vieires a Cangas, els pescadors de la confraria de Sant José estan recuperant exemplars històrics de la ciutat. Els mariners diuen que a vegades troben coses, però que això és extraordinari. En 16 dies han reunit una vaixella amb peces centenàries del fons de la ria. Hi ha, per exemple, safates amb el segell de la companyia transatlàntica espanyola, que era una navilieria de referència per creuar l'Atlàntic. Ho recull la Voz de Galícia.
4: El xandall de Maduro.
30: El porta el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, almenys a apareix en una fotografia a l'avió presidencial rumb a la Xina amb la mateixa roba esportiva que portava l'expresident de Venezuela quan va ser capturat. És la mateixa Casa Blanca qui ha difós i ho fa en gran a les xarxes. El cap de comunicació pública la foto amb el text, el secretari Rubio lluint el Nike Tech Venezuela. Ho recullen diversos digitals.
4: I ara els destacats en internacional i economia, amb Frederic Vincent i Lara Garcia.
5: El New York Times avança que, tot i la guerra a l'Orient Mitjà, l'Iran conserva una gran capacitat militar, sobretot en els seus míssils. El diari cita informes de la intel·ligència dels Estats Units que diuen que Teheran continua tenint accés operatiu a 30 dels 33 emplaçaments de míssils al llarg de l'estret d'Hormuz. Per tant, l'exèrcit iranià encara és molt més fort del que ha afirmat Donald Trump. La crisi política al Regne Unit centra totes les portades de la premsa de Londres després que Keir Starmer, el primer ministre, descartés plegar com a mínim per ara, tot i la revolta de diputats del seu partit, el laborista. El Daily Mail parla de paràlisi pel caos laborista. El Times, el Guardian i el Daily Telegraph ja posen el ministre de Justícia com un dels que més estan pressionant perquè plegui Starmer. I el Sun recupera aquell tòpic del disc de Supertramp i posa en portada una imatge de Starmer i titula Crisi, quina crisi. Le Monde avança les conclusions de l'informe sobre el robatori del Louvre, que destaca la necessitat de millorar la seguretat ja no només d'aquest museu, sinó de tots els de França. L'informe, que han fet diversos diputats, destaca que només un de cada quatre museus a França té un pla per protegir els seus béns culturals.
2: I a la premsa econòmica, el Cinco Días parla sobre la sentència del Suprem, que diu que els treballadors públics temporals hauran de fer oposicions per ser fixos. Segons el diari, la sentència dispararà les demandes perquè permet als que ja han superat les oposicions reclamar un lloc fix i a tots els afectats exigir compensacions econòmiques. Afegeix que els tribunals ja acumulen 40.000 denúncies d'aquest tipus i que encara en sumaran més. Avui l'Expansió destaca que les associacions agràries anticipen un efecte en cadena per la pujada de preus dels fertilitzants per la guerra, que amenaça de descontrolar els preus del pa, la carn o la llet. I adverteix que molts agricultors deixaran de conrear cereals si es continua produint a pèrdues. I l'ON Economia assegura que les retallades constants de Ryanair passen factura a l'aerolínia, que en els primers 4 mesos de l'any ha perdut, per primera vegada, passatgers a Barcelona i en el conjunt de l'Estat. El diari ho atribueix a la reducció d'operacions després del seu enfrontament amb Aena per la pujada de tarifes.
4: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
7: Esperpèntica per l'esportiu. Aquesta compareixença de Florentino Pérez, una maniobra de distracció del fracàs esportiu, una aparició delirant, reial esperpent pel diari Esport amb un Florentino que mostra la seva pitjor imatge. Joan Veïns parla d'un Florentino superb i provocador. Florentino s'atrinxera, remarca el diari Ara.

Deportivo és un deliri de Florentino Pérez que s'autoelogia amb zero crítica. Un espectacle que Santi Noia defineix com el show de Flo. La Vanguardia remarca una frase de Florentino: només me n'aniré a trets. Juanjo Pallás diu que va obviar les càmeres, van aflorar les fòbies, els tics, el masclisme i el poder. El periòdico recorda que per presentar-se com a president del Madrid es necessita un aval de 187 milions d'euros i 20 anys d'antiguitat de soci. Emilio Pérez de Rozas parla d'un Florentino descontrolat, fora de si, amb un discurs patètic i amb una set de venjança desmesurada.

0: El diari Marca parla d'una explosió desconcertant. Es publica que el Madrid té un vídeo amb errades arbitrals que li han costat 16 punts a la Lliga i que presentaran davant la UEFA. L'ABC afegeix que el president del Madrid tapa els fracassos de l'equip amb un atac desaforat contra el diari. Des d'ABC incideixen que continuaran fent la seva feina amb autonomia, sense covardir-se per les crítiques de Florentino. Luis Herrero apunta que el president del Madrid ha convertit el club en un club odiat a massa llocs. I El Mundo diu que s'ha manifestat un Florentino mai vist, que s'ha despullat i el comparen amb Jesús, Gil i Gil.
1: Atención, españoles. Habla el jefe del Estado.
2: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
3: A la premsa del cor, la filla petita dels reis d'Espanya, Elisenda Pineda.
4: Fi de curs de Sol i Platja per a la infanta Sofia. La filla de Felip VI i Letícia acaba el primer any universitari a Lisboa, uns estudis que continuarà a París i acabarà a Berlín. Ciències polítiques i gincana, dos en un. A la Universitat de Lisboa és tradició celebrar el final de curs gaudint d'un dia de platja on els alumnes fan xap-xap a les gèlides aigües de l'Atlàntic mentre gaudeixen d'un pícnic. Esperem que Sofia porti carmanyola amb truita de patates, llauna d'olives rellenes, l'espanyola i mitja síndria. I ja que hi som, creurem els dits perquè a la nevera no li falti co-co-co-co al ricó co-co-co-co.
5: Coco.
3: I el músic Stevie Wonder fa anys avui, que n'alies?
5: Sí, i tant. Però quants anys el fer Stevie Wonder?
3: 76.
5: No, és més jove.
3: Ah, sí?
5: 76 anys.
3: Ah, mira, 10 anys més jove.
5: També felicitem l'actor Ferran Renyer.
3: Ferran Renyer, 71.
5: Doncs mira, com Stevie Wonder també en fa 76, i acabem amb l'actor Jordi Sánchez.
3: 62.
5: Sí, senyor, clavadíssims.
3: Mira, Sant Oral.
5: Avui és se celebra la Mare de Déu de Fàtima, un 13 de maig del 1917. Tres nens van anar a pasturar les seves ovelles com de costum, a un lloc conegut com Cova d'Íria, a prop del seu poble natal, a Fàtima, Portugal. Una de les nenes, Lucía, va descriure haver vist sobre una alzina una dona més brillant que el sol, vestida de blanc, amb un mantell amb vores daurades i amb un rosari a les mans. Els va demanar que retornessin el mateix dia i a la mateixa hora durant 6 mesos consecutius, encomanant-los al prec. L'aparició va ser entre el 13 de maig i el 13 d'octubre i la seva fama va anar més enllà dels seus límits locals i, evidentment, va arribar a tot el món. A Catalunya hi ha 10.493 persones que es diuen Fàtima.
3: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 13 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
6: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
7: 13 de maig de 1996, primers dies de José María Aznar a la Moncloa i primeres fotos del nou president jugant a pàdel, un esport encara molt desconegut ara fa 30 anys i que Aznar va posar de moda amb les seves partides amb famosos com Pedro J. Ramírez, Carlos Sainz o el president de Telefònica, Juan Villalonga. Aznar s'acabaria fent una pista de pàdel a la Moncloa. El 1996 també eren bones èpoques per al rei d'Espanya, Joan Carles I. Tothom li reia les gràcies i fins i tot rebia premis internacionals com la medalla Roosevelt de les quatre llibertats. Llibertat de culte, d'expressió, llibertat contra la por i llibertat contra la indigència. Aquesta última, diguem que la va exercir de manera generosa. I acabo perquè ara fa 30 anys les joventuts d'Esquerra Republicana elegien un nou secretari general. Es deia Camil Ros, tenia 23 anys i s'havia declarat insubmís a l'Emili. Ros estava disposat a anar a la presó si calia per ser coherent amb les seves idees i canviar les coses. És el mateix Camil Ros que ara lidera la UGT de Catalunya.
3: Avui és 13 de maig del 2026, és el 133è dia del calendari. Falten 39 dies per l'estiu, 42 per Sant Joan i 4 pel Dia Internacional contra l'Homofòbia. Així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
8: Lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir.
9: Miren el postperiódico hoy, 2 artículos que hay en el ABC contra el Madrid. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
8: Dígaselo a Juanma Castaño, si es de la COPE.
9: Que es todos los días, a todas horas. Pero yo entré con José María García, después vinieron los Segurolas, los Carreños, todos esos. Yo le digo para que hable con su jefe. Bueno. Y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado? Porque me tendrán que echar a tiros.
10: 400-500 euros.
11: Tothom el que demana són més mans per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
12: Seguiremos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados.
13: There is no sign that we're seeing...
14: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot.
3: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Esperpent.
0: Persona, situació o cosa grotesca i grotesca és que fa riure per la seva estranyesa, extrema lletjor, absurditat. Esperpent és una de les paraules més repetides que trobem per definir la roda de premsa, certament esperpèntica i grotesca, de Florentino Pérez. També trobem deliri, ridícul, desconcert, n'hi ha per triar avui.
3: Saquejar.
0: Entrar en un lloc i robar tot el que hi ha de valor. L'origen és l'italià saquejare i ve de la tradició de l'home del sac, fent referència als soldats que omplien sacs amb el botí obtingut en assaltar ciutats o cases. En les seves conclusions, el fiscal del cas Pujol va acusar la família de l'expresident de saquejar les arques públiques.
3: Desencriptar.
0: Tenint en compte que encriptar és, en informàtica, xifrar basant-se en algoritmes matemàtics, desencriptar és desfer-ho per poder llegir la informació real. Avui els diaris expliquen com els tribunals tenen problemes per desencriptar els arxius del comissari Villarejo.
3: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 18%.
15: Només un de cada cinc joves de Catalunya aconsegueix emancipar-se abans del 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut. La resta han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer.
3: 80.
15: Són els treballadors a qui podria afectar l'ERO de l'empresa Quality Espresso de la planta de la Zona Franca de Barcelona. L'empresa té 117 treballadors, encara no ha concretat la xifra d'acomiadaments, tot i que els sindicats ja temen que en siguin una vuitantena.
3: 100.
15: Són els anys que té l'advocat en actiu més vell de Catalunya. És Ignasi de Ribot i de Valla, de Girona, que va ser alcalde de la ciutat des del 1972 fins al 79. És la primera vegada que un advocat centenari continua treballant a Catalunya i des del Col·legi d'Advocats li han fet un homenatge.
3: I ara anem al veig. Tres imatges pel Foradada. A la primera imatge hi veig una plaça, és la plaça de Sant Jaume. És una fotografia panoràmica feta des d'un balcó, amb el Palau de la Generalitat a la dreta, l'Ajuntament queda a l'esquerra, i al mig hi ha milers i milers de persones que omplen la plaça, totes amb samarretes grogues.
16: Imatge del tram final de la multitudinària manifestació de docents ahir al centre de la capital catalana. Primer dia d'una nova onada d'aturades que s'allargarà durant les properes setmanes i en què s'hi van sentir crits reclamant millores salarials o proclames com menys policia i més educació.
3: A la segona imatge hi veig la part inferior d'unes cames i uns peus. Són d'una persona asseguda en una cadira, les sabates són de pell de color marró clar i els mitjons, força cridaners, s'hi veuen diverses banderes dels Estats Units.
16: Mitjons molt patriòtics. El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, els portava aquest dimarts durant una compareixença a la Cambra de Representants marcada pels advertiments sobre les possibles operacions de la intel·ligència russa de suport logístic a Cuba. Va insistir que l'illa representa una amenaça per a la seguretat nord-americana.
3: I a la tercera imatge veig l'escultor i joier Joan Serramià a la seva taula de treball. S'està fent un esbós de llapis d'una creu. En un dels folis es pot llegir Fèrula papal, any Gaudí 2026. Tarragona, Ricard Buigas, què està fent?
17: Doncs mira, t'explico. Serramià està dissenyant un bastó inspirat en l'obra de Gaudí que el Papa Lleu XIV tindrà a la seva disposició el 10 de juny en la seva visita a la Sagrada Família. La creu que veus, a la imatge que Serramià ens ha fet arribar, és similar a la creu gaudiniana de la Torre de Jesucrist que precisament ha d'inaugurar el pontífex, coronarà el bastó. Bé, hi ha coses molt curioses. Al pal, per exemple, hi haurà incrustacions de pedres originals del mas que la família de Gaudí tenia a Riudoms i, a més, inclourà una tortuga al peu, com la que l'arquitecte va posar a la porta del naixement. El Vaticà sap l'existència d'aquesta fèrula. Ara serà decisió del Papa si utilitza aquest bastó en lloc del seu habitual quan visiti la Sagrada Família.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: 7:51, atenció a aquest titular que circula. Un home utilitza el seu penis per arrossegar durant 40 metres un cotxe policial que estava aturat en meitat d'un carrer. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. La notícia diu que l'home té 50 anys. També diu que el cotxe policial arrossegat era un Renault Clio i també diu que el cotxe pesa unes 2 tones. Dit tot això, la notícia explica que l'home va arrossegar el cotxe uns 40 metres utilitzant el seu penis per conscienciar la gent contra el càncer de pròstata i també contra l'assetjament escolar. La notícia s'acompanya d'una imatge. Veiem l'home situant-se a la part del davant del cotxe, es lliga una corda al penis, l'home va arrossegar el cotxe policial caminant d'esquenes i, a més, diu la notícia, va decidir prendre's foc mentre ho feia.
3: I això és real o fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
10: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
19: La Universitat CEU Abat Oliva continua reforçant la seva aposta per l'àmbit de la salut amb nous acords estratègics. D'una banda, la Universitat i l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu han impulsat un programa conjunt en recerca translacional per desenvolupar projectes científics i noves eines diagnòstiques amb aplicació clínica. D'altra banda, la CEU Abat Oliva i Badalona Serveis Assistencials han signat un conveni que permetrà a l'alumnat de graus d'infermeria i medicina fer pràctiques formatives als seus centres assistencials.
10: El grau en Medicina de la Universitat CEU Abat Oliva busca formar professionals competents, ètics i preparats per als reptes del futur. Per això ofereix un enfocament integral amb una metodologia innovadora com l'aula invertida, activitats de simulació clínica i pràctiques en hospitals de referència des del primer curs. Canvia el teu present, crea el teu futur.
18: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que un home utilitza el seu penis per arrossegar durant 40 metres un cotxe policial que estava aturat en meitat d'un carrer, és una notícia real.
3: Ah?
18: Ha succeït a Anglaterra. L'home que ha fet aquesta proesa és un expert en arts marcials. S'ha convertit en la primera persona del món, i diria que única, que arrossegarà un cotxe amb el penis mentre el seu cos estarà en flames. Diu l'home en la notícia que li va fer força mal, però que ja tot està correcte allà sota.
3: L'altre dia llegia el de Sant, que es veu que la mida del penis als Estats Units, al Regne Unit, ha crescut un 10% en 2 anys. És un nou estudi que diu que ha crescut. Segueixen liderant-ho el Congo i el Sudan. I després, atenció, perquè guanya posicions Venezuela. Es veu que Venezuela estan també augmentant la llargada.
18: Mira, miraré aquesta notícia.
3: Mira-te-la, mira-te-la. És de Sant, eh? Vull que també agafa bon pinces. Gràcies, Marc.
18: Vinga, va, una abraçada, bon dia.
20: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
21: Quan giri a la dreta, haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
22: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
23: Catalunya Ràdio.
3: Ara són les 7:55. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Les protestes de mestres i professors avui al Penedès i al Baix Llobregat complica un dia més la circulació. Equip Viaris, Glàudia Serra.
24: Bon dia, sí, segueix aquest tall a la B23 de Sant Joan d'Espí per aquesta manifestació que afecta tots dos sentits de la marxa. S'estan fent desviaments cap a la A2, però tot plegat provoca retencions en aquesta zona, a la A2 de Pallejà cap a Cornellà i a la B23 del Papiol cap a Sant Feliu del Llobregat i de Molins de Rei cap al Papiol. Millora, això sí, el trànsit a la C32 entre Alella i Premià, direcció Barcelona, on hi ha hagut un accident, i també millora la situació a la P7 entre Barberà i Mollet, sentit sud, on també hi ha hagut un accident fa una estona. Tots els carrils ja són oberts.
3: La C32 com està?
24: Doncs, en principi, ara ja està començant a millorar la situació. Fa una estona hi havia hagut un accident entre Alella i Premià, direcció Barcelona, però ara els carrils ja són oberts.
3: Gràcies, Clàudia. Salvador Illa, que manté mentrestant el pols, també hi defensa que l'acord firmat amb Comissions Obreres i la UGT, pel que fa a l'educació, és extraordinari.
25: Ho ha fet als Estats Units, on comença un viatge oficial.
26: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet i compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai.
25: Demà a la taula sectorial, l'USTEC proposarà un augment salarial de 400 euros, cosa que el govern considera poc realista.
3: El Barça estudia emprendre accions legals arran de la insòlita roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez.
27: Va convocar eleccions, diu que s'hi tornarà a presentar i va llançar una bateria d'acusacions contra la premsa, sobretot l'ABC i contra el Barça.
28: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
3: I us avança Catalunya Ràdio. Només un 18% dels joves marxen de casa dels pares abans dels 30 anys.
25: La resta no aconsegueixen emancipar-se, principalment perquè no es poden pagar un lloguer.
3: Els afectats per antivirus que estan fent quarantena podran rebre visites.
27: Això si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu una prova PCR.
29: A
1: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
0: Bon dia. Pel que fa al temps, avui comencem el dia amb boira i núvols baixos a molts llocs del centre de Catalunya, les comarques de Girona, les de Barcelona, ja a aquesta hora comencen a aixecar-se. En canvi, el sud i a Ponent avui farà sol i vent tot el dia, amb una temperatura que pot enfilar-se fins als 24 o 25 graus. Avui també esperem ruixats i tempestes, sobretot a les comarques de Girona, a l'interior especialment, i també entre el Prepirineu i la Catalunya central. En principi, avui no seran tan fortes com les d'ahir.
1: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
3: Manu Guix! Sí. Com estàs, Manu?
4: Bé, i vosaltres?
3: Molt bé, molt bé. Escolta.
4: Home, us trobat a faltar aquests dos dies.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Ja. Dilluns no podies tu, dimarts vam tenir les vagues. Bueno,
4: home,
3: sí,
4: escolta, quin liu.
3: Sí, sí, sí. Però ja liu, ja liu.
5: Tornem
3: ja liu.
5: A la normalitat, ah, tornem sí. a la normalitat.
3: Hem marcat el telèfon de l'Andreu.
5: Home, 18 Déu. Anys.
3: Sí, 18 anys fa l'Andreu.
5: Mare meva.
3: I avui és una trucada molt especial.
5: Sí, senyor.
7: Ah, sí?
3: Perquè és de part de la seva àvia.
5: Ah, exacte. Ah.
3: Hola, Andreu.
8: Bon dia.
3: Com estàs, Andreu?
8: Bueno,
3: està fent. Bueno, escolta, escolta, fas 18 anys, no, Andreu?
8: Sí, avui.
3: Bueno, i què? Què faràs?
8: I ara a l'institut, perquè m'obliguen.
5: Ah. Molt bé, quina actitud. Clar que sí, Andreu. Escolta'm, doncs et truquem de part de la teva àvia, com li dius tu, la padrina Montse.
3: Saps on truquem o no?
5: Ah, clar.
8: Sí, de la ràdio.
3: Ah, vale, escolta, sí, sí. Res.
5: Doncs, bueno, una cançó que es diu Cada cop que rius, tu. Vinga, tu de Stromberg.
8: Em va dir que havia de dir Xirripiti, no?
3: Sí, igual.
5: És
3: igual.
5: Mira la cançó de Stromberg.
3: La cançó que toca el Manu Guix.
5: Va, va, va. A la merda. Una...

0: Doncs escolta'm res, Andreu, que tinguis un bon dia.
1: Andreu.
2: Bueno, merci.
1: Bé, no? Ai, el dia? Tant. Pinta bé el dia,
2: sí.
1: O no?
2: Sí, vull sí, tranquil.
1: Què faràs avui, Andreu?
2: Bueno, depèn de l'1 que tingui primera hora, poder un cop de cap, un son, i després escoltaré una mica.
1: Escoltaràs una mica el què?
2: A la classe, escoltaré una mica.
1: Ah, a la classe. Bueno, què, si fa, no... què fas a la classe?
2: A vegades dormir, depèn del dia.
0: Ja, sí, home.
1: I què estudies, Andreu?
2: Agràries, a Olot.
1: Ah, molt bé, escolta'm. Ha plogut bastant per aquí a Olot, no? Aquests dies, aquestes últimes hores?
2: Sí, ha plogut bastant.
0: I què, i bé?
2: No,
0: bueno.
2: Ui,
0: bueno, tampoc.
2: Ja va bé, que plogui.
0: Sí.
1: Escolta, records de la teva padrina Montse, que ha volgut que et truquéssim?
0: Bueno. Perfecte. No, està bé, està bé. És que és així.
1: Bueno, Andreu, escolta, doncs que vagi bé el dia i anar tirant, eh?
2: Merci.
0: I amunt els cors, Andreu.
2: Adéu.
1: Ui. Vale, adéu. Adéu, Andreu.
0: Manu, bueno.
3: Manu, pues res.
0: Molt bé, escolta'm.
3: Manu. Adéu, Andreu. Adéu.
1: Adéu.
0: Me'n vaig jo també. Adéu.
3: Vagi bé el dia. Adéu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Passa un minut de les 8 del matí.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: ridícul estratosfèric de Florentino Pérez.
1: Muchas gracias a todos por su asistencia. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir.
0: La família madridista i el món del futbol està en estat de xoc. La roda de premsa d'ahir del president del Real Madrid va certificar amb llums i taquígrafs la gravíssima crisi esportiva, però també institucional, que viu l'entitat blanca. En directe i davant de tothom, Florentino Pérez va perdre literalment els papers. Diumenge el Real Madrid va tocar fons al Camp Nou, dues temporades en blanc i una crisi gravíssima al vestidor. I per primera vegada en molts anys, la massa social madridista començava a buscar culpables entre la llotja presidencial. Després de molts anys de silenci mediàtic, més de 12 anys, la complicitat del madridisme sociològic amb Florentino Pérez amenaçava trencadissa. Calia aixecar una cortina de fum, canviar el relat, evitar que la conversa continués centrada en els èxits del Barça i en els fracassos del Real Madrid. I per això, ahir, Florentino Pérez va convocar una roda de premsa, cosa que no fa mai, perquè no li agrada retre comptes ni donar explicacions. I l'espectacle no va defraudar. D'entrada, va convocar eleccions i va anunciar que es presentarà a la reelecció. Ho va fer amb el seu estil, un estil despòtic i gairebé dictatorial.
1: ¿Usted cree que es normal que si hace menos de 2 años hemos ganado la Champions y hace otros 2 años habíamos ganado otra vez y otra Champions, que ahora venga esta corriente de que se quieran cargar al presidente? Porque, pero bueno, es una tontería, de verdad. Porque me tendrán que echar a tiros.
0: Però la seva prepotència no es va aturar aquí. També els va tocar rebre els periodistes i els mitjans. En aquest punt va traspassar la línia del masclisme més caspós. Primer, assenyalant una periodista de l'ABC.
1: Miren el post periódicos hoy, 2 artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
0: I després comportant-se com si fos l'Espanya dels anys 70, quan va deixar que una periodista li fes una pregunta.
1: A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
0: Impresentable. Però hi ha moments encara més per la vergonya. Com quan va anunciar que es donava de baixa de l'ABC per honorar el seu pare.
1: Madre leía siempre l'ABC y me suscribió hace muchísimos años, ¿no? Y yo no sabía qué hacer porque yo quería honrar a mi padre. Y ahora ya he tomado la decisión que me voy a dar de baja.
0: I en el súmum del mal gust, fins i tot va haver-hi espai per un racisme de baixa intensitat gens dissimulat, com quan es va referir a un possible rival a les eleccions que acabava d'anunciar.
1: Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento sudamericano.
0: Naturalment, Florentino també va treure a passejar el fantasma de Negreira i la suposada conxorxa del Barça i els àrbitres per perjudicar el Real Madrid. Per cert, el Club Blaugrana ja ha anunciat que els serveis jurídics estudien aquestes declaracions per si és oportú carallar-s'hi.
1: Que vamos a presentar de inmediato a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva un caso por el bien del fútbol mundial como el que es el caso llamado caso Negreira.
0: Un despropòsit rere un altre, una actuació només a l'abast del poder que ha perdut el nord i ja no toca de peus a terra. Lluny de defensar el seu club, ahir Florentino Pérez va fer mal al Real Madrid, perquè qui veu ofenses personals i conspiracions en l'escrutini públic de la seva gestió ja deixa de ser un líder. S'assembla més a un tirà, que només pot viure en companyia d'aduladors i assalariats incapaços de portar-li la contrària. I mentrestant els enemics del Real Madrid es freguen les mans davant d'una decadència personal i institucional gens dissimulada que no sembla reversible a curt termini.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Bon dia, avui és dimecres 13 de maig, hem començat el dia amb 7 graus a Oliana, 13 a Malgrat de Mar i 16 graus a Amposta i molts núvols baixos i boires, sobretot al nord-est de Catalunya, a aquesta hora ja comencen a aixecar-se. Esperem que faci sol, en canvi, per exemple, a les comarques de Ponent, al sud, aquí al sud també ho farà vent de mestral, i esperem també que hi hagi tempestes, però menys que no pas ahir. Avui quedaran concentrades a l'interior de les comarques de Girona, potser també en alguns llocs del Prepirineu i de la Catalunya central, i amb unes temperatures que quedaran més frenades, sobretot en aquests llocs on hi hagi tempestes. De cara a demà, el temps encara serà molt semblant al d'avui, i divendres arribaran més núvols, una altra vegada més tempestes i una baixada important de la temperatura.
0: Ara són les 8:06 i aquest matí entrevistarem a Sopa de Cabra amb motiu dels 40 anys del grup i del documental que n'explica la trajectòria. També parlarem amb el director d'aquest documental sobre el grup Tornar Enrere, és el Jordi Call. Serà a partir de les 11 del matí, després que haguem repassat tots els angles d'aquesta compareixença de Florentino Pérez. Avui fins i tot la premsa de Madrid qualifica com a desconcert la compareixença d'ahir. És el que diu, per exemple, el diari Marca en portada, i és només una de les lectures que es fan avui, sobretot els atacs del president madridista contra els mitjans.
4: La roda de premsa que hi ha dalt és una roda de premsa patètica, inconexa, perdido. He pensado que no se encontraba bien, que estaba cansado.
5: Aquí nosotros decimos y diremos lo que pensamos. Le guste a quien le guste.
6: Y fíjese, presidente, si cuidamos al Madrid, que por ejemplo en su día tomamos la decisión de no emitir esos audios que le grabaron en varios restaurantes, donde usted faltaba al respeto del Real Madrid, de jugadores, de entrenadores, de capitanes, de todo el mundo.
0: Així ho destacaven els programes esportius de la sèrie La Cope, fins i tot els mitjans internacionals se'n fan ressò amb una dosi de sorpresa. La cadena britànica Sky parlava d'una roda de premsa estranya.
7: Let's get to Real Madrid now and a simply bizarre news conference held by the Madrid president Florentino Pérez. He didn't hold back this evening as he hit back at the media.
0: La cadena britànica també es feia ressò dels atacs als mitjans de comunicació del president del Real Madrid. De fet, per trobar una lectura positiva de la compareixença, d'ahir cal anar fins al Chiringuito.
8: Yo lo he visto más fuerte que nunca, con errores. ¿Vale? Con errores seguramente, pero más fuerte que nunca, decir, aquí estoy yo, y aquellos que dudan de mi capacidad, que sepan que aquí estoy con más ganas que nunca. Eso era muy importante que los socios lo vieran, porque era una comparecencia para los socios.
0: Així ho deia Josep Pedrerol analitzant el llarg del llistat de perles que va llançar ahir la tarda Florentino Pérez quan va anunciar la convocatòria d'eleccions. A banda de les que ja hem comentat, hi ha aquestes altres.
1: Porque estoy encantado en que alguien se enfrente conmigo, es que nunca se han enfrentado conmigo. Debe ser que me tienen miedo. Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado?
9: Una pelea entre dos futbolistas del primer equipo. No sé a usted, como presidente, ¿qué le parece que dos jugadores...?
1: Pues me parece muy mal, y me parece peor que lo hayan sacado a la luz, porque yo llevo 26 años. Le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa.
0: Realment no acabaríem si poséssim tots els estirabots del president del Madrid, perquè n'hi ha cabassos. Avui ho analitzarem en una àgora especial al matí de Catalunya Ràdio d'aquí a menys d'una hora amb Carme Barceló, amb Laia Tudel, amb Joel Díaz i Francesc Garriga. També parlarem amb alguns dels periodistes que van assenyalar Florentino Pérez, com per exemple Alfredo Relaño. Robert Prat, bon dia.
10: Bon dia.
0: També entrevistarem, entre altres, el periodista de l'ABC, el que Florentino va enfonsar i li va dir en directe que ha intentat humiliar-lo i que no li permetria. No recorda res semblant del que acabem d'escoltar.
10: No, entre altres coses, perquè les rodes de premsa de Florentino Pérez són en comptagotes. Feia més d'una dècada que el president del Madrid no convocava roda de premsa, per tant, quan ho ha fet, s'ha esplaiat repartint a tort i dret contra el Barça, contra els àrbitres, contra els periodistes i contra tothom, en definitiva, qui gosi acabar amb el seu regnat.
0: Entre les primeres reaccions a la roda de premsa hi ha també el Barça.
10: Sí, anuncien mesures legals perquè hi ha una acusació directa al Barça, aquesta.
1: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
10: Aquesta és l'acusació. Doncs bé, diu Florentino que el cas Negreira és un dels escàndols més importants de l'esport mundial. El club blaugrana reacciona al moment, comunicat anunciant que el departament jurídic estudia emprendre accions legals contra el president del Madrid, comunicat ras i curt, diu que s'analitzen les declaracions del president del Madrid, que s'estudien els passos a seguir, que en donaran detalls quan ho considerin oportú.
0: I també des de la Lliga n'ha parlat el seu president, Javier Tebas.
11: Viven del victimismo de la persecución y yo ahí me quedo, ¿no? Pero es triste que un hombre como Florentino, con el prestigio empresarial que tiene, ¿no? Y lo que ha hecho por el Real Madrid, por la historia del Real Madrid, tenga que entrar a mentir y a decir estas cuestiones. A mí me... Todo el mundo sabe que soy madridista, ahora estoy invernado. Me da pena por el Real Madrid.
10: La Lliga de Futbol Professional i el Real Madrid no mantenen bones relacions, tot i el madridisme que confessava el mateix Javier Tebas. I el president del CENAFE, que són les escoles de formació d'entrenadors, Miguel Galán, avisa que quan Florentino diu això...
1: Porque yo he venido aquí a luchar y a defender al Madrid. No he venido a que unos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona. Yo no he venido a eso.
10: Florentino no calibra les conseqüències, diu. El Codi Disciplinari habilita la Federació, el Comitè Tècnic d'Àrbitres, a perseguir Florentino disciplinàriament. També alguna opinió favorable, poques, la de l'exporter Iker Casillas. T'ha agradat la roda de premsa de Florentino? A mi sí, ha piulat a través d'una enquesta a les xarxes socials.
0: Avui també entrevistarem i ens acompanyarà Salvador Sostres, que avui escriu a l'ABC. Ell és col·laborador habitual de l'ABC i escriu que Florentino és amic seu. Diu, Florentino és amic meu i en escoltar la roda de premsa, la primera reacció va ser tancar els ulls molt fort, com els nens, amb l'esperança absurda que en obrir-los el monstre se n'hagués anat. De fet, un dels fets més estranys té a veure amb l'ABC. Frederic Vincent, bon dia.
12: Bon dia.
0: Perquè mentre Florentino Pérez carregava contra l'ABC, plegava el president de Vocento.
12: Que és el grup al qual pertany ABC i també relevo que Florentino Pérez va dir que cobrava de la Lliga. Mentre això passava, mentre feia aquesta roda de premsa el president del Madrid, Vocento emetia un comunicat on anunciava la dimissió del seu president, Ignacio Ibarra Aznar, i on proposava com a substitut Eirés García de Benuesa. No es diu cap motiu en aquest comunicat, també és veritat que és habitual que no es digui els motius, més enllà de dir que plega i que continuarà pertanyent al Consell de administració com a conseller.
0: En tot cas, val la pena recordar que la idea original de la roda de premsa era convocar eleccions. Des del 2009, Florentino Pérez no ha tingut mai rival quan s'han convocat els comicis, i el motiu és que els requisits dificulten molt les candidatures alternatives. Ot Serra.
13: Per postular-se cal ser espanyol i tenir 20 anys d'antiguitat com a soci del Real Madrid. Un cop es publiqui la convocatòria oficial d'eleccions, hi ha 10 dies per presentar la candidatura. L'impediment principal és que en aquest marge de temps també cal presentar un aval del 15% del pressupost del club. Per aquest any serien 187 milions d'euros. El Barça també exigeix un aval del 15% del pressupost en patrimoni personal, però amb una diferència important. El Madrid s'ha de presentar abans de votar. En canvi, el club blaugrana es pot dipositar fins a 3 setmanes després de les eleccions. Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I del que no va dir res Florentino Pérez és dels números del club, després que els ingressos del nou Bernabéu no siguin els que s'havien previst.
12: Dos exemples només. La justícia va donar raó als veïns del Bernabéu i va avalar que s'anuli la concessió de 2 aparcaments que es volia fer al costat de l'estadi. I el Madrid havia arribat a aquell acord amb el fons nord-americà Sixth Street, que li havia pagat 360 milions d'euros a canvi de participar en l'explotació del Bernabéu. Això vol dir els concerts, uns concerts que no es poden fer perquè estan parats precisament pel soroll que van denunciar els veïns.
0: I sobretot plegat, comentari del col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Ramon Besa.
14: Ara ja tothom sap com és de veritat Florentino. El president del Madrid, el mateix que fins ara parlava com un missaire, es va despullar públicament i va començar a desbarrar com sol fer privadament quan es refereix als periodistes que no li donen la raó. Va ser una intervenció barroera, machista, populista. Parlant del Madrid de la mateixa manera que Trump parla dels Estats Units, amb l'excusa de convocar unes eleccions que encara no se sap ni quan seran. A Florentino no li sap greu que els seus populistes s'estopin, sinó que el que l'emprenya és que se sàpiga. Senyal que aquesta setmana s'ha donat que ja no controla el relat i vol saber qui són els taups. Per això ha començat una cacera esbojarrada dient que amb ell no el faran fora ni a tiros. Tot plegat podria molt ben ser que Florentino hagués deixat de fer por per fer llàstima.

0: En parlarem a partir de 3:15 tot plegat amb Laia Tudel, amb Joel Díaz, amb Francesc Garriga i també amb Carme Barceló. Serà un especial Àgora Esportiva avui al matí de Catalunya Ràdio. I a banda d'això, avui és el segon dia de vaga al sector educatiu. És la primera protesta convocada per territoris. Avui és el Penedès i el Baix Llobregat qui es manifesta. Anem en directe cap a l'Institut Vilafranca 2 de Vilafranca del Penedès. Montse Gené, bon dia.
1: Hola, bon dia. Mira, aquí no hi ha gens d'activitat al voltant del centre aquest Vilafranca 2, que a aquesta hora cada dia bullia fa uns minuts amb l'entrada d'uns 250 alumnes. Realment sembla un diumenge. Una dada és indicadora. Dels 15 autobusos que arriben cada dia abans de les 8, avui només n'ha arribat un de sol amb només dos alumnes dels 15 que porta habitualment. És una vaga que afecta totes les escoles i instituts de la vegueria del Penedès. Segons ens han dit des d'USTEC, a 8:45 hi ha previst aquí una concentració aquí fora per esmorzar i anirà decidint les accions que faran durant el matí per acabar desembocant en una manifestació a la plaça de la Vila de Vilafranca a 12:45 del migdia. Ja és l'hora d'haver començat les classes i només he vist entrar 7 alumnes als barracons que són aquest institut de relativament nova creació.
0: Doncs al Penedès anem cap a, del Penedès anem cap a una altra comarca on avui hi ha vaga de docents, al Baix Llobregat. David Àngela, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs ara ja fa més d'una hora, pocs minuts més d'una hora, que amb crits, entre d'altres, d'on és, no ho veiem, on és el 6%, més d'un centenar de docents estan tallant la B23 a l'alçada de Sant Just d'Esvern. Mireia Valentí Iturriaga, presidenta de la Junta de Personal Docent del Baix Llobregat, considera que no són corporativistes i que el conflicte arribarà a altres sectors de la societat.
3: Estem convençudes que això passarà. De fet, el col·lectiu de metges també està en una lluita, que ja va començar també fa molts mesos, i mica en mica s'hi aniran sumant. Estic convençuda, és insostenible. La classe treballadora ara mateix està ofegada.
0: I aquesta nova jornada de protestes és l'endemà també de la vaga que es va fer a tot Catalunya i un dia abans que demà el govern es torni a reunir amb els sindicats. Aquest mateix matí el president Salvador Illa insisteix a defensar l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i del qual se n'han desmarcat els sindicats majoritaris a l'ensenyament, que són els que convoquen la vaga d'avui. Ho ha dit Salvador Illa des de Califòrnia a l'inici d'aquest viatge oficial pels Estats Units. Albert Prat, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Sí, just acabat d'aterrar i Salvador Illa no ha donat cap senyal que demà la consellera d'Educació es presenti amb una proposta que convenci a l'USTEC. Illa vol evitar que es trenquin ponts, però segueix reivindicant l'acord pactat amb Comissions i la UGT.
5: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet un compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. I dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir raonant i de mà estesa.
4: I sense treure un ull de Catalunya, el president farà avui la primera parada del viatge a Silicon Valley, on visitarà Nvidia, l'empresa amb més valor del món en borsa i líder en intel·ligència artificial. Des de San Francisco, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda de la vaga, l'agenda del dia també ens porta una altra cita molt destacada sobre el sector educatiu. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda al Parlament per explicar-se sobre la infiltració d'agents en una assemblea de docents.
6: Ho faran a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública després que hagi aparegut la primera denúncia per aquest cas. L'ha presentada l'Associació d'Advocats d'Osona perquè considera que s'han vulnerat drets fonamentals. César Lago Nigro és el president de l'associació.
7: Considerem que s'han produït diferents il·lícits penals, com seria doncs, un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets, un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
6: El sindicat majoritari de l'educació, USTEC, també prepara una denúncia. Ahir al matí de Catalunya Ràdio parlàvem amb la seva portaveu, Yolanda Segura.
8: És una operació policial desproporcionada, absolutament. Això sí que és desproporcionat. I evidentment, nosaltres ho portem, us anunciem, ho portem als tribunals i demanem depurades responsabilitats. Però és que, a més a més...
0: Davant la dimissió de la consellera d'Interior.
8: Evidentment. I del cap dels Mossos d'Esquadra, perquè no s'hauria d'haver produït... Això és traspassant la línia vermella.
6: I per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, situava la pilota a la taulada dels seus companys de govern del Departament d'Interior.
9: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi doncs, Departament d'Interior, no? Que es valori doncs, l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu. I, per tant, des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar doncs, aquestes explicacions del propi doncs, de la Direcció General de Policia.
6: També en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
0: Sobre això, comentari que afegim ara de la periodista Rebeca Carranco.
10: Després de dies de pilota endavant, avui podrem escoltar la consellera Parlon i també Trapero. Els dos hauran de fer front a una acumulació de crisis a l'interior. La seguretat, el pla dels Mossos a les escoles i els policies infiltrats. Les teories de la conspiració diuen que tot això és una conxorxa per fer trontollar la conselleria més inflamable del govern. Però avui tenen l'oportunitat d'admetre que no, que falla l'oportunitat, la transparència i l'agilitat comunicativa. Tampoc valen dir que aquestes coses d'infiltrar-se sempre les ha fet la policia, ni acontentar-se en fer caure el comandament operatiu de torn. Calen raons, arguments i, arribat al cas, rectificacions.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
11: Pals i la cuina de l'arròs.
12: Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi us conviden a assaborir el menú de l'arròs de Pals.
13: Veniu i gaudiu també d'activitats i visites per tota la família.
12: Més informació al 972-63-73-80 o visitpals.com.
13: Pals i la cuina de l'arròs. Vine, tasta'l, sorprèn-te.
14: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
15: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum.

0: Bàsics, amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, amb Marta Viana, amb Marc Jurado, amb Francesc Soler, Lara García i Mònica Galindo. Bon dia.
1: Bon dia. Bon dia.
0: I una notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys. Són les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut. Sara Riera.
2: La meitat dels joves treballa i la majoria al sector serveis. Molts, un 60% del total, a més, estudien. No hi ha capacitat d'estalvi i aquest 18% que es podria considerar afortunat perquè ha pogut anar a viure fora de casa dels pares ha de superar una autèntica cursa d'obstacles per engegar un projecte personal. El Pau i la Zoe ronden la trentena.
3: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
4: El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
3: Sí, és bastant frustrant.
2: Sara Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, que qui ha decidit entrar al negoci immobiliari de Barcelona és Leo Messi.
5: L'Argentí ha comprat les antigues galeries Via Wagner de Barcelona, tocada al Turó Parc. La intenció és convertir-les en un complex d'oficines de lloguer. L'operació té un valor d'11 milions i mig d'euros i s'ha fet a través de l'empresa del jugador Sosimi Edificio Rostower, que ja posseeix altres edificis, hotels i restaurants.
0: Sosimi?
5: Sí, no.
0: Sí, no. Quin nom més curiós. I encara parlant de diners, tenim un altre expedient de regulació. El presenta l'empresa Quality Expresso, que es dedica a la fabricació de màquines i molinets de cafè.
5: L'ERO pot afectar tots els treballadors de producció de la planta que té la zona franca de Barcelona. En total, la plantilla la formen 117 treballadors i no se sap encara quants es veurien afectats pels acomiadaments, però els sindicats temen que sigui una vuitantena. La direcció i els sindicats es reuniran dilluns.
0: I aquest nou expedient de regulació s'afegeix al que tots els que s'han presentat a les últimes setmanes. La llista és realment llarga.
6: Glovo va anunciar-ne un de 750 treballadors, un dels més nombrosos que s'han anunciat fins ara. També Nissan va comunicar que faria fora més de 200 empleats, molts dels quals a les instal·lacions que conserva Barcelona. Nestlé, Majorel, Mediapro, Ficosa són altres de les empreses que han anunciat expedients de regulació. En total afecten més de 2.000 persones. El primer trimestre d'aquest any, els treballadors que han perdut la feina en Eros han augmentat un 53% respecte a l'any anterior.
0: Passa que Sosimi és un tipus d'empresa, són les sigles de societats anònimes cotitzades d'inversió al mercat immobiliari. I una de les previsions més destacades del dia és l'inici de la cimera entre els Estats Units i la Xina.
7: Donald Trump ja viatja per reunir-se amb Xi Jinping. Abans de marxar, el president dels Estats Units avança que li demanarà que obri el país. Una portaveu del govern de Pequín ha deixat clar que la voluntat d'oposar-se a la independència de Taiwan és tan ferma com una roca.
0: I Taiwan serà un dels punts a l'agenda de la trobada. També hi seran els acords comercials i la rivalitat entre els Estats Units i la Xina per liderar aquesta cursa de la intel·ligència artificial.
7: A última hora s'ha afegit al viatge com a convidat el director executiu d'NVIDIA, empresa la més gran del món de fet de fabricació de xips per a la intel·ligència artificial. El viatge ja estava previst que hi anessin Elon Musk o Tim Cook d'Apple.
0: Doncs on s'ha parlat d'intel·ligència artificial és a Cannes, ahir durant la inauguració del festival.
8: El jurat també va defensar que cinema i política poden conviure i que no s'han de separar. En la inauguració es va poder veure una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica que la va rebre Peter Jackson.
0: Enviat especial, Marc Garriga.
9: Jane Fonda ha declarat oberta aquesta 79a edició afirmant que el cinema ha estat sempre un acte de resistència. I abans, el president del jurat, el sud-coreà Park Chan-wook, afirmava que el cinema polític amb vocació artística té un gran valor, com també el té el que es fa simplement per entretenir, com ara la cinta inaugural, aquesta Venus Electric entretinguda i inofensiva. A tot això, Guillermo del Toro ha vingut a presentar la còpia restaurada del Laberinto del Fauno i s'ha emocionat al final de la projecció.
10: Això és el que les pel·lícules generen en nosaltres, això és el que l'art fa per nosaltres, i a la merda la IA.
9: L'altre gran debat, la IA, amb l'Academy Moore, membre del jurat, diu que hi haurem de conviure, vulguem o no. Per cert, avui serà el dia d'Aina Clotet. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan falten pocs dies per Eurovisió, un any més el festival va censurar els crits de Stop Genocide durant l'actuació d'Israel en la primera semifinal.
8: Uns crits, aquests que es van poder sentir durant la retransmissió en directe, però que han eliminat del vídeo de l'actuació que han compartit després a YouTube. Tot i això, el representant d'Israel a Eurovisió, Noam Betan, ha aconseguit classificar-se per la final al costat de Grècia i Finlàndia.
0: Si es van sentir com els hem sentit ara, no sé si la gent ho va acabar d'entendre. Són les 8:25. I és notícia de les últimes hores. Un tiroteig al barri de la mina Sant Adrià de Besòs.
11: Segons els Mossos, no hi va haver ferits i es busquen el responsable. Segons el periòdico, poc després apareixia un vehicle tirotejat en un altre punt de Sant Adrià, un quilòmetre i mig del primer incident. El diari apunta que l'origen dels fets seria una disputa entre dues famílies, però els Mossos no ho confirmen.
0: I també de les últimes hores, Una explosió de butà al Poble Nou va deixar 11 ferits.
11: Dos dels quals continuen ingressats a la Vall d'Hebron. Es tracta d'una mare i la seva filla menor d'edat que viuen al

0: pis on hi va haver l'incident. Els altres 9 ferits van ser de caràcter lleu i no va caldre traslladar-los a l'hospital. Segons els bombers, l'explosió va ser quan la mare estava cuinant.
1: I el turista espanyol contagiat per antivirus no pitjora.
2: Però sí que té febrícula i dificultats respiratòries. Mentrestant, el Ministeri de Sanitat flexibilitza el protocol per als afectats per l'antivirus i si passats 7 dies les persones en quarantena a l'hospital continuen donant negatiu a la prova PCR, podran rebre visites.
1: La gestió del creuer ha estat una de les polèmiques polítiques de la setmana. L'altre és el viatge d'Isabel Díaz Ayuso a Mèxic. El govern espanyol nega que la deixés desprotegida, com ha anunciat la presidenta madrilenya. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
3: Sí, ja de tornada a Espanya, Ayuso ha acusat la Moncloa de posar-la en perill, d'abandonar-la i d'actuar, diu, de la mà de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que diu i l'acusa de boicotejar-la, d'obligar-la a suspendre la part final del viatge per qüestions de seguretat. Però la Moncloa, sobre el pas, li van oferir protecció via ambaixada, però Ayuso ho va rebutjar. Ella puja el to, però Pedro Sánchez evita el cos a cos.
4: I si no és perquè nos han protegido i nos hemos buscado la vida, podríamos haber tenido cualquier problema y nadie encargarse de ti. Es un país muy peligroso y el gobierno nos ha abandonado.
5: Tampoco quiero polemizar con alguien que es profesional en crear problemas y en confrontar no solamente en nuestro país.
3: Tot i cancel·la al final del viatge per seguretat, segons Ayuso, s'ha quedat el cap de setmana a Mèxic sense agenda pública. Ahir va fer 3 entrevistes i no va saber aclarir on ha estat aquests 2 dies.
6: Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
1: 8 i 28. Avui els advocats dels Pujol exposen els seus informes finals davant del tribunal. Serà després que el fiscal acusés la família de l'expresident de presentar-se com a víctimes d'una persecució política. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Revella.
7: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo, que ha trigat més de 4 hores a defensar el seu informe final, ha assegurat que no val amagar-se darrere la suposada Operació Catalunya.
8: El anàlisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
7: Si s'estafa Hisenda, ha dit, s'estafa l'estat del benestar i els altres ciutadans. La família Pujol assegura va aprofitar la seva posició social i la seva influència política per multiplicar els diners que tenia Andorra en una associació il·lícita encapçalada per l'expresident i la seva dona. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Revetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara dels tribunals. La Fiscalia recorre la decisió de l'Audiència de Barcelona d'arxivar la causa contra els 3 Mossos acusats d'ajudar Carles Puigdemont a marxar de Barcelona ara fa gairebé 2 anys.
9: El Ministeri Públic demana reobrir un cas que el tribunal va donar per tancat per falta d'indicis i perquè els 3 agents aquell dia no estaven treballant, estaven de vacances o de baixa. La Fiscalia, però, insisteix que tot plegat va ser un pla orquestrat al detall i que, per més que no estiguessin en actiu, els policies tenien l'obligació de detenir l'expresident.
1: I també tenim novetats del cas Helena Jubany.
9: Les acusacions demanen 26 anys de presó per al principal investigat, Santi Laiglesia, pels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. La Fiscalia i la família coincideixen a deixar fora de la causa de manera provisional l'altre investigat, Xavi Jiménez.
1: Arribem al punt de 8:45 del matí, 2 previsions també del dia. Grècia viu avui una vaga de 24 hores. I el Regne Unit comença el nou període de sessions parlamentàries amb el rei llegint el programa de govern. Això mentre el primer ministre insisteix que no plega, malgrat les veus del seu propi partit, que així li demanen. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
10: Starmer ha resistit un dia més i ha demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo. David Lammy és el viceprimer ministre.
11: Nobody has come forward.
12: Ningú s'ha ofert per presentar-se en els processos que existeixen al partit. Sembla que ningú té cap nom per plantar cara a Keir Starmer. I aquells que suggereixen que s'hauria de retirar haurien de dir quin candidat seria millor.
10: Més de 100 diputats laboristes han signat una carta de suport a Starmer. En canvi, una 90 demanen que dimiteixi i hi ha hagut també un degoteig de dimissions ministerials. El sainet laborista ha fet disparar el cost del deute britànic i ha fet caure la cotització de la lliura esterlina. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a això, perquè Sony compra per 3.400 milions d'euros els drets musicals de 45.000 cançons d'artistes.
13: Artistes com
2: com Beyoncé, Shakira, Bon Jovi o Mariah Carey. Fins ara el catàleg de cançons era de Recognition Music Group, propietat del fons Blackstone, i a partir d'ara temes com All I Want for Christmas Is You o aquesta que sentim, Living on a Prayer, passaran a mans de la companyia japonesa.
1: Parlant de música.
13: D'un temps que ja és un poc nostre.
1: L'Acadèmia de la Música concedirà el seu primer premi d'honor al cantautor i músic català Joan Manuel Serrat.
2: L'Acadèmia considera que ocupa un lloc essencial en la història per la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons. Per l'Acadèmia, Serrat representa la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, a més de ser un artista que ha esdevingut un pont entre generacions. El cantautor recollirà el premi el 26 de maig a Madrid.
1: I a banda dels esports, de la roda de premsa, vull dir, de Florentino. Pel que fa als esports, ja hem comentat que avui és una jornada també vital per l'Espanyol, que ha acumulat 18 partits sense guanyar.
14: Rep l'Atlètic Club a Cornellà a partir de les 7, no hi ha cap marge d'error, els blanquillous tenen els mateixos punts que el Girona, que està en posició de descens. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
15: Que al final el que importa som nosaltres, que estiguem bé al partit, que no el parem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. El rival ara mateix ja penso que dona igual.
14: I és que el Llevant ha sortit al descens amb la victòria al camp del Celta per 2-3.
1: També juga avui el Barça a 2:15 al camp de l'Alavés amb l'objectiu d'arribar als 100 punts.
14: Objectiu que passa per guanyar els 3 partits que queden. Hansi Flick dona per feta la seva continuïtat al club fins al 2028 amb una temporada opcional fins al 29. I think a lot of
16: coaches are... Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Crec que en aquest cas, amb el Barça, es vol limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem.
14: L'Espanyol Athletic Club, el Tot Gira a les 7, tot seguit l'Alavés Barça a la TDT, les dues transmissions a l'antena de Catalunya Ràdio, també jugats a primera, Betis 2 el juny, Osasuna 1, Athletic de Madrid 2 i el Manresa, que confirmen la permanència a la Lliga de Bàsquet amb la victòria a la pista del Girona.
17: La teva mare sempre té raó.
18: Em compro un cotxe nou?
19: Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
17: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
20: Sou molt bona gent!
21: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
22: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
23: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
24: Som campions! Nit històrica per FanZone!
25: No us perdeu el FanZone d'aquesta setmana.
26: Exclusiva.
25: Madrid crema.
27: Estan fatal, eh?
25: Perquè això no s'atura i passaran coses.
28: Vostè fitxaria José Mourinho?
25: Moltes coses.
29: I l'Espanyol no parlareu o què?
17: FanZone, amb Gerard Romero. Dijous a TV3 i a la plataforma 3Cat.
1: Catalunya Ràdio. Ara són les 8:35 i el matí arrenca pendent de... Els talls de carreteres de mestres i professors en una protesta que avui es concentra al Baix Llobregat i al Penedès. Equip Diari, Clàudia Serra, bon dia.
30: Bon dia, doncs el que us podem explicar és que ja s'ha aixecat aquest tall per aquesta manifestació dels docents que afectava la B23 a Sant Joan d'Espí en els dos sentits de la marxa. Precaució, però encara en aquest punt, perquè segueix el trànsit dens a la B23 des del Papiol a Sant Feliu del Llobregat en sentit Barcelona i també a la 2 des de Pallejà cap a Barcelona.
1: Hi ha punts taronja?
30: Sí, n'hi ha, perquè a conseqüència d'aquest tall doncs les carreteres de l'entorn van encara molt carregades. Destaquem, per exemple, la Ronda de Dalt des de Trinitat cap a Pedralbes, sentit Llobregat, i des de l'Hospitalet cap a Pedralbes, sentit Besòs. Precaució en aquest punt.
1: Gràcies, Clàudia. De seguida ho actualitzem, ho seguim actualitzant al llarg d'aquest matí. I pel que fa a la mobilitat, com va ara mateix, Maria Fernández Noguera, bon dia.
0: Bon dia, doncs avui al matí hi ha molts problemes a la línia R4 de Rodalies, hi ha demores de 30 minuts de mitjana a causa d'una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. A més, els trens que teòricament tenen destinació a Martorell avui inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. Aquest no és l'únic problema avui de l'R4, perquè fins fa ben poca estona hi havia limitacions de velocitat entre Manresa i Montcada Bioscació a causa de les pluges. I d'altra banda, hi ha diverses línies d'autobusos afectades per aquest tall de la B23 ja reoberta.
1: Anem precisament a la B23, al punt que estava tallat fins ara. Anem a Sant Joan Despí. David Àngela, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs pocs minuts després de les 8, els mestres han aixecat aquest tall que han mantingut durant més d'una hora aquí a la B23 a Sant Just Desvern. Com ahir, avui també hi ha hagut algun moment de tensió entre conductors i manifestants. Antoni Martínez és un dels conductors molestos amb les protestes.
4: Estem aquí com a ciutadans que no tenim res a veure i el seu dret s'està imposant contra el nostre dret de ciutadà, així de clar. I no ens deixen ni passar a peu. Això és injust.
3: Ara els mestres es dirigeixen a la seu dels serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat i a les 12 del migdia els docents de la comarca faran una assemblea a la plaça 8 de març. Aquesta és l'agenda d'avui, la primera mobilització comarcal que es repetirà el 29 d'aquest mateix mes.
1: I des de Vilafranca del Penedès a l'Institut Vilafranca 2 hi ha la Montse Gené. Montse, bon dia.
5: Hola, bon dia. Mira, estan arribant els primers docents a la concentració de 8:45 de tots els mestres i professors de la vegueria de les quatre comarques. Ho fan davant d'aquest institut Vilafranca 2, que avui està pràcticament buit amb menys d'una desena d'alumnes. A 12:45 està prevista una manifestació a la plaça de la Vila de Vilafranca. Ells ens diuen que esperen que sigui una gran mobilització sectorial, tot i ser el segon dia seguit de vaga.
1: I una altra protesta és la que fan avui els treballadors de Burger King a Salou. Denuncien condicions laborals inacceptables. Anem cap a tard. Jordi Barranca, bon dia.
6: Bon dia. Si seran aturades a cada un dels dos establiments que hi ha a Salou a les 11 i a les 12, respectivament, Comissions Obreres, que és el sindicat convocant, denuncia, entre d'altres, jornades laborals de 9 hores, quan els treballadors només se'ls en paguen 8, que no els paguen la nocturnitat ni el plus de cap de setmana, i, a banda, també denuncien pràctiques per part d'aquestes empreses franquiciades per limitar l'activitat sindical.
1: I a Madrid, avui, el Congrés pot prendre una decisió inèdita: expulsar de manera temporal de la cambra l'agitador Ultra Vito Quiles per les faltes de respecte continuades. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. Sí, es reuneix la mesa del Congrés i sobre la taula ja té l'expedient per expulsar fins a 3 mesos l'agitador, un expedient que s'està mirant amb lupa per ser el primer en aplicació del nou reglament, una norma que s'ha fet expressament en gran part per posar fre al comportament d'aquests pseudoperiodistes. En el cas de Vito Quiles se'l podria expulsar per faltes reiterades, com gravar en espais on no està permès. Quiles ja ha anunciat que portarà el cas al Suprem si se li treu l'acreditació.
1: De seguida, Àgora Esportiva Especial amb Laia Tudel, amb Joel Díaz, amb Francesc Garriga i Carme Barceló per comentar la roda de premsa de Florentino Pérez, però què més tindrem avui també al matí de Catalunya Ràdio. Reconnectem ara amb la redacció. Sílvia Solanes, bon dia.
8: Bon dia, doncs parlarem dels 150 anys de DAM. Ho farem amb el director de la Fundació DAM, Ramon Ajenjo. Com cada dimecres, sèrie i teles, avui amb connexió al Festival de Canes. I a les 11, Sopa de Cabra, que celebra els 40 anys de trajectòria. Parlarem amb el director del documental del grup, Jordi Call, i amb Gerard Quintana i Josep Tió.
26: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
1: I quin temps ens espera després del temporal d'ahir en algunes zones importants de Catalunya? Eloi Cordomí, bon dia.
27: Bon dia. Doncs mira, avui encara tempestes, però menys que no pas ahir, i un temps molt irregular. Al sud de Catalunya, avui, sol tot el dia, amb ambient ventós i temperatura encara suau, de 24 a 25 graus. Al centre, hem començat el dia amb bancs de boira, núvols baixos, també n'hi ha la Costa Brava, el Maresme, es van aixecant. I en principi, a la tarda, esperem tempestes, però més concentrades al nord-est, sobretot a les comarques de Girona, especialment a l'interior, i també entre la Catalunya central i el Prepirineu podríem tenir alguna tempesta, i aquí les temperatures quedaran més frenades. Llavors, demà dijous, un temps calcat al d'avui, i divendres, una altra tongada d'inestabilitat i més fred.
28: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
29: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
31: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
32: Ahir,
2: pal clavat a terra en plena fredurada era Jaló. Avui dimecres, un enigmàrius mèdic. Inflamació de les bufetes de mitja dotzena de primats, de 8 lletres. Inflamació de les bufetes de mitja dotzena de primats, 8 lletres.
29: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
9: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
12: Carglass canvia, Carglass repara.
13: El balcó gastronòmic és un lloc...
14: Que bo.
13: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
14: Parella, què us podem partir?
13: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
15: Renault.
16: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
18: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
19: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
31: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
19: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
32: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
19: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
33: Bona tarda.
34: Catalunya migdia.
19: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
34: Amb Òscar Fernández.
29: Cada dia a les dues.
19: I a partir de les tres...
29: L'espai de reflexió a la tertúlia.
34: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
19: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
29: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
1: Avui a l'àgora especial esportiva del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen la Laia Tudel, el Joel Díaz, el Francesc Garriga i d'aquí uns minuts la Carme Barceló.
35: I de què parlar fins ara abans d'entrar a l'àgora?
1: Doncs ja... De què rius?
35: Home, que estàvem parlant del 3CAT en viu.
1: És que mira que hi ha teca de Florentino i aquí, parlant de la casa.
35: De la gran festa. Quan és això, Joel?
36: 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica. 3CAT en viu.
35: I
36: 5 escenaris.
35: Què fa la ràdio, Garriga? Què fem a la ràdio?
36: Home, com a ràdio no tinc el programa, però jo sé que jo hi aniré una estoneta.
35: A què fer? És
36: que no sé si ho puc explicar.
35: Sí, home, sí, clar, ho pots explicar.
36: Unes entrevistes encreuades.
35: Entrevistes encreuades. Ah, això sí. Està molt bé.
36: Jo espero que sí.
35: Si aneu entrevistant-vos l'un a l'altre.
36: Exacte. Però no és amb gent de la ràdio només, eh?
35: Ah?
36: És amb gent de 3CAT.
35: Va, gent de Catalunya Música també, gent d'ICAT.
36: No faig jo la programació. Jo sé, m'han trucat a mi.
37: I qui t'entrevista no pots dir.
36: Jo crec que no es pot revelar encara.
35: Ah, però ho saps ja.
36: És possible.
37: No, home, clar, no saps. Home,
35: la gent vindrà a veure com t'entrevisten. A les 4 de la tarda.
36: Sí.
37: I com entrevistes tu, no?
36: Com ho saps, a les 4 de la tarda?
35: Bueno, perquè fas un programa a les 4 de la tarda.
36: Ah, mira, no hi havia pensat, clar.
35: Deu ser
36: per això. Pensàvem convocar a les 4.
35: I llavors vas allà, et fan una entrevista i la gent ve a veure. Però us donen coses, perquè la festa del súper donaven, jo recordo que donaven pizza de Tarradellas, donaven un pot de Nesquik...
38: No, la pizza de Tarradellas no crec que et donin, eh?
37: I pot de Nesquik tampoc.
36: No, no sé.
35: Ara fan mozzarella, la pizza de Tarradellas. Igual et foten un pot de mozzarella.
38: Sí.
35: Bueno, està bé, doncs ja ens ho explicareu. Parlarem de parlar molt de Florentino Pérez. De
36: ara,
35: sí.
36: Ara. Això sí.
35: Ens acompanyarà Salvador Sostres, amic personal de Florentino Pérez, també articulista de l'ABC, per tant té el cor dividit. Ha fet un article avui, que ara comentarem, on parla de que ahir quan estava veient la roda de premsa era com aquell nen que tanca els ulls i vol que el monstre passi, i quan els obres veus que el monstre segueix allà, diguéssim. Uh-huh. Ara ho explicarem i ens ho explicarà ell en primera persona, i també Alfredo Relaño, d'aquí a pocs minuts també amb nosaltres. Declaracions desconcertants, una roda de premsa desconcertant de Florentino Pérez. No sé si us l'esperau. De fet, Garriga, tu que vas estar a Madrid cobrint... No. El Madrid, Florentino Pérez, el vas veure parlar mai en roda
36: sí,
35: de premsa?
36: Sí, sí. Jo vaig tenir l'oportunitat d'anar a una roda de premsa de Florentino, que era just abans d'una final de Copa, i li vaig poder preguntar per si cediria l'estadi del Bernabéu a la final de Copa, que el Madrid no la va cedir, i va esquivar la pregunta amb certa habilitat. A mi em va sorprendre, perquè jo el Florentino que recordava, ja no només de quan vaig ser allà fins al 2015, sinó més recentment, és un home que evitava el cos a cos, que evitava l'exposició pública, que ja tenia qui es barallés amb els mitjans. No ho havia de fer ell. Ell tenia la gent que disparava contra els periodistes. I ahir va voler ser ell el que disparés contra els periodistes, però sobretot em va desconcertar... És que ho comentàvem a fora. Jo ahir vaig veure a Trump i a Biden a la vegada.
35: Ah.
36: I ara... I això,
35: Biden?
36: Sí, sí, sí, jo vaig veure...
35: Per l'estat de salut, vols dir?
36: Bé, mental, jo no parlo de l'estat de salut.
38: Per l'agilitat mental.
36: Correcte, és a dir, vaig veure un senyor que començava a balbucejar...
35: Bé, va començar així. Pere.
0: Muchas gracias a todos por su asistencia y lamento decirles, porque me cuentan por ahí que no voy a dimitir.
36: No, me cuentan por ahí que voy a dimitir.
35: No, directe, va convocar eleccions, sí. Va anunciar que es presentarà la reelecció.
36: Sí, però fixa't, convoca eleccions i li pregunten quan seran les eleccions. I diu, pues no sé, en 15 dies. Com que no sé en 15 dies?
35: És aquest estil més despòtic de Florentino.
0: ¿Pero usted cree que es normal que si hace menos de 2 años hemos ganado la Champions y hace otros 2 años lo habíamos ganado otra vez y otra Champions, que ahora venga esta corriente de que se quieran cargar al presidente? Porque, pero bueno, es una tontería, de verdad. Porque me tendrán que echar a tiros.
36: Però fixa't com no se l'entén, com no acaba les frases. Això és Joe Biden.
35: Ja. I després també el masclisme, que ara ho comentarem també, no? Primer assenyalen aquesta periodista de l'ABC.
0: Miren el postperiódico hoy, 2 artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
35: I després comportant-se...
36: Això és Trump.
35: Sí, sí, això és Trump. Comportant-se com si fos això a l'Espanya dels anys 70, que va deixar, com quan una periodista li fes una pregunta, va dir això.
0: A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
35: I després va anunciar que es donava de baixa de l'ABC.
0: Madre leía siempre l'ABC y me suscribió hace muchísimos años, ¿no? Y yo no sabía qué hacer porque yo quería honrar a mi padre. Y ahora ya he tomado la decisión que me voy a dar de baja.
37: És que, clar, a veure, el fet de que...
35: Hi ha més, vull dir que si em voleu,
37: No,
35: sí, va ser
37: una hora i mitja de roda de premsa?
35: Però una horeta, no? Una horeta i 10.
36: Una hora llarga,
37: sí. Al final, perquè no em volia marxar, vull dir, el sí. Cap de premsa
36: es portes va tallar la senyal quan va acabar la roda de premsa i va haver de tornar perquè Florentino es va tornar a seure.
37: Sí, sí, i el seu cap de premsa va intentar tallar 2 vegades la roda de premsa i ell va voler seguir. Fins ara, com que s'exposava o feia tan poques rodes de premsa, segurament mantenia aquest misteri, aquesta hora d'ésser del tot poderós, que tothom li pressuposa un poder molt gran que l'ha tingut i que encara el té.
36: No,
37: evidentment.
36: No el té.
37: No, per això vull dir que el té. Però amb la roda de premsa d'ahir i aquesta exposició queda molt, molt evident que tot allò d'aquest ésser, allò que deies fins i tot el padrino, la màfia, tot allò, ara no ho té. Era un senyor gran fent una roda de premsa amb moltes limitacions. No és... El president del Real Madrid ahir no va mostrar poder, va mostrar molta debilitat per a la roda de premsa.
38: Jo aquí discrepo, total.
37: Doncs sí, digue'm on el vas veure poderós. On el vas veure poderós.
38: Un home que es pot permetre sortir d'aquella manera, amb una maca d'ou, en una roda de premsa que està esperant tot Espanya i et diria que tot el món futbol, després de 11 o 11 anys de no sortir...
37: 2015, no?
38: Es pot permetre sortir d'aquella manera, sense preparar-se absolutament res, no, vacil·lant
36: taula,
38: a tothom...
36: Amb la taula plena de paper.
38: Això és, en realitat, una exhibició de poder, de dir, jo podria sortir aquí despullat...
37: És ridícul,
38: amb el membre fora,
37: no, sí,
38: i ningú em diria res. Més coses, això, en el fons, és tenir molt poder. No,
35: més coses que va dir, per posar més exemples.
0: Porque estoy encantado en que alguien se enfrente conmigo. Es que nunca se han enfrentado conmigo. Debe ser que me tienen miedo.
35: Clar.
0: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado?
3: Una pelea entre dos futbolistas sí. del primer equipo. No sea usted como presidente, ¿qué le parece que dos jugadores...
0: Pues me parece muy mal y me parece peor que lo hayan sacado a la luz. Porque yo llevo 26 años. Le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro. Pero quedan dentro de la casa.
37: És que és molt fort.
36: Sí, sí. Mira, això, això que deia el Joel, és veritat que Florentino Pérez fa això perquè ho pot fer.
38: Això
36: i això demostra el poder. Però, per què surt ahir Florentino i llegeix quatre vegades l'article de l'ABC? Perquè li fa molt mal que un diari, que ell entén que és promadridista o que és de la seva corda, el critiqui. I perquè està fart de veure que els mitjans de comunicació, que sempre l'han venerat, que mai s'han atrevit amb ell, ara de cop s'atreveixin. I per mi no calcula bé, perquè si surts justament perquè t'ha tocat els nassos que els mitjans et comencin a criticar, avui ja no estem parlant de la baralla de Tchouaméni i Valverde, estem parlant del ridícul que va fer Florentino Pérez.
38: Sí, sí, sí.
36: Per tant, el focus ara el té ell personalment, que és el que no pot suportar. Ell el focus el vol per ser superior, el mejor presidente de la història,
37: que ho va repetir moltes vegades.
36: És que hemos ganado 7 Champions, és que conmigo...
35: És el manual del victimisme, vull dir que això, i això funciona, eh?
37: Sí,
35: vull dir que
37: però
36: ell mai s'ha presentat com a víctima, ell era un guanyador.
37: Perquè ell era intocable. Però
35: ara ja està, és el poder que se'n menja, ja està. Deixem-ho fer un cop d'ull a l'estat del trànsit, que tenim complicacions. Clàudia Serra, com està la situació?
4: Doncs poc a poc es va normalitzant el trànsit, sobretot a l'entorn d'aquesta B23 que ha estat afectada per aquest tall per manifestació dels docents, però atenció en aquest punt perquè segueix la circulació densa en alguns trams del Papiol a Sant Feliu del Llobregat en sentit Barcelona i també a la 2 des de Pallejà cap a Barcelona. A conseqüència d'aquest tall ja aixecat va molt carregada la Ronda de Dalt de Trinitat fins a Esplugues, sentit Llobregat, i de l'Hospitalet també fins a Esplugues, sentit Besòs, i la C30 a Gavà i Cornellà cap a la capital.
35: I després també hi ha les acusacions directes amb noms i cognoms que va fer el president del Real Madrid cap a periodistes, per exemple.
0: En algunos sectores del periodismo. Los seguro las boys, los relaños, esos todos esos que se queden como José María García, que han inventado el fútbol. Nosotros le llamamos en el Madrid los intelectuales del régimen. ¿Eh? Pues esos, ¿por qué quieren hacer daño? Pues a mí no me lo van a hacer.
35: Alfredo Relaño, bon dia.
5: Bon dia.
35: Fem una pausa i ara ho comentem.
6: Tenim un equip que és prou fort per tenir opcions d'anar a Berlín. Aquest equip és l'equip júnior.
7: És una bogeria.
8: 8 homes van ser un.
15: Remeu pel vostre país. Remeu per aquell moment en què tot allò que teniu en contra passa a un segon pla.
8: L'equip de rem que va desafiar Hitler. Remant com un sol home. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: 012, la millor resposta.
20: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
21: És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
20: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
21: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
20: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
17: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
22: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
23: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç les cebes.
24: Sí, eh?
23: Sí, soc de cebes, de patates, de porros.
24: De coses d'aquestes de sota terra.
23: Sí. Han rigut amb porros, a veure si és clar que tenim...
24: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
25: He estat jo, perdó.
23: Ha sigut l'única. No?
24: És la que fa menys que se'n fuma.
23: No.
22: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
17: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
22: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: En algunos sectores del periodismo. Los seguro las boys, los relaños, esos todos esos que se queden como José María García, que han inventado el fútbol. Nosotros le llamamos en el Madrid los intelectuales del régimen. ¿Eh? Pues esos, ¿por qué quieren hacer daño? Pues a mí no me lo van a hacer.
35: Saludem el periodista Alfredo Relaño abans d'anar a publicitat. Alfredo, bon dia de nou.
2: Hola, buenos días.
1: I gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
1: És vostè un enemic del Real Madrid?
2: No, hombre, yo soy aficionado al Real Madrid desde Di Stéfano, pues casi gente. Y bueno, he disfrutado mucho con el Real Madrid todos estos años, ¿no? Digamos que ha sido uno de los compañeros de mi vida.
1: ¿Li ha sorprès la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez?
2: No mucho, pues yo ya sabía que estaba... No sé, me cuesta, me sabe mal hablar de la edad de las personas, pero yo ya sabía que el tiempo lo estaba alcanzando. Me sabe mal a mí también, porque yo también la tengo. Estoy próximo a su edad. Me faltan 4 para tener los años que él tiene. Pero bueno, a cada uno le vienen los bajones cuando le vienen. Y yo a Florentino ya sabía que no estaba... Que está en la curva descendente en muchos sentidos, ¿no? Ayer se notó por lo errática de su exposición, no tenía la claridad mental de otras veces, incluso esa gestualidad, moviendo el micrófono aquí para allá, buscando en papeles lo que no tenía, venga a ponerse y quitarse el anillo, repitiendo obsesiones una y otra vez, ¿no? Repitiendo los mismos temas. Bueno, fue una cosa que, en cierto modo, digamos que me apenó. Me la podía esperar, llevaba bastante tiempo él sin salir, y ahora me expliqué más que seguramente la gente que tenía alrededor evitaba exponerle, ¿no? Se expuso ahí porque quiso y bueno, quedó como quedó, ¿no? Y explica un poco que esté así, también explica un poco que esté el medio así, ¿no? Pues ya no es lo mismo, la persona que está al frente pues ya no es la misma que estaba hace 10 años, ¿no? Mm.
1: La veritat que Florentino no estàvem acostumats a veure'l entrar en aquest fang, no? Sempre mostrava una certa prudència, no? Era un poder que no es mostrava. Aquesta és la diferència, aquesta segurament és la debilitat que ha mostrat Florentino amb aquesta roda de premsa.
2: Sí, él así en corrillos y en privado y más o menos jocosamente en el palco es muy lenguaraz, es muy dado a hablar mal de las personas, de las organizaciones y tal. Pero en público trataba de mantener y lo conseguía, ¿no? Un aspecto así de hombre frío y muy formal, muy cortés, muy educado. Y ayer pues se desparramó. Pero aparte de eso, digamos, de las impertinencias que volcara, era esa manera repetitiva de volver uno a uno y otro tema, de hacer un discurso tan desordenado, de la misma forma de referirse a las mujeres, ya era una cosa de persona que no está en dominio de todos sus resortes, digamos, ¿no?
1: ¿Dirías por eso que el Madrid seguirá en Florentino fins que ell vulgui?
2: Bueno, supongo que sí, que seguirá hasta que quiera. No se me ocurre otra cosa. Anunció que iba a haber elecciones, no las hay desde el 2009 o algo así.
36: 2004.
2: Parece que está muy asustado con una persona, un empresario que está moviendo, Enrique Riquelme, que es de Alicante, este que dijo que tenía acento sudamericano, luego dijo que mexicano, que efectivamente pues, tiene negocios en México de renovables y habla con un deje mexicano de lo mucho que va allí, ¿no? Y que este le estaría apoyando Sánchez Galán, que es su gran enemigo, el Iberdrola, por eso decía tanto lo de las eléctricas, sin llegar a decir eso. Este hombre, pues últimamente ha hablado con algunos de los héroes de la séptima, por así decir, ¿no? Sí. Yo creo que eso de repente le dio un ataque a Florentino. Además, alguien antes de la comparecencia le mandó una cosa que había salido en el ABC, en una especie de chat que tienen, que era simplemente que había dicho que estaba cansado. Y con eso le dio un ataque contra el ABC tremendo, y de ahí a toda la prensa, sobre todo contra el ABC. Es que invirtió una sexta parte del tiempo a meterse con la ABC y repitiendo, diciendo que era el periódico de su padre y que siempre había sido suscriptor y que ahora se borraba. A mí me pareció bastante chaladora, sinceramente.
1: Sobre aquest possible candidat va referir-se així.
7: Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento sudamericano, ¿eh?
1: I ara denotava també un deix racista també en aquestes paraules.
2: Pues sí, parece que es un menoscabo de una persona hablar con un acento sudamericano, como dice él, que no aclaró que es mexicano, que no es exactamente sudamericano, ¿no?
35: Mm. Sí, que hi ha una cosa, per això, Alfredo, que s'ha trencat d'alguna manera, no? Perquè hi havia com una certa por de parlar de Florentino i potser això, aquest encarament que fa cap als mitjans, fa que també potser els periodistes ara actuïn d'una altra manera, que no hi hagi aquesta por. O realment creus que continuarà havent-hi una certa covardia a l'hora de dir segons què?
2: Bueno, yo creo que eso estaba desapareciendo. Eso ha existido. Ha existido miedo y ha existido, digamos, una reverencia sincera. Ha habido gente pues que ha valorado sus logros. Él ha reconstruido, digamos, unos aspectos del Madrid que desde Bernabéu no habíamos visto. Pero ahora es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Yo lo noté ayer mismo, hablando con muchos, es muy difícil mantenerse al lado de una persona que se expresa así, no porque haya ofendido a los periodistas, digamos, que ofendió a uno, bueno, si se puede decir ofender, ¿no? Hablo de unos pocos casos concretos, ¿no? Pero, claro, de una persona que razona así, pues ya no puede estar seguro de él, ¿no? El otro día lo hablábamos, seguirán, pues ahora le votarán, hombre. Porque por un mal día le van a dejar de votar. Bueno, es que no sé yo si lo llamaría un mal día, sino un cambio en el personaje, un cambio grande, sí, sí, en el personaje. No te lo imaginabas hablando así hace 10 años, ¿no? Con esos extravíos, esa falta de hilo conductor en la exposición, no está en posesión de sus resortes.
36: L'Alfredo Relaño ha estat director de Diari a Madrid durant molts anys. Sempre s'ha dit, Alfredo, que Florentino Pérez trucava als mitjans i demanava el cap de periodistes. Això era així? Florentino Pérez s'ha dedicat
2: sí,
36: a això?
2: Sí, això és veritat. Això és veritat. Això no, nadie tiene duda y en algunas ocasiones pues lo ha conseguido, ¿no? Eso es verdad que y además presionada por todos lados, por las buenas, por las regulares y por las malas, ¿no? O sea, presionada por Penanco, presionada por debajo, te decía que tenía espías dentro de la acción y que sabía que no sé qué, tal, o por las buenas, siendo obsequioso en según qué tal, siendo muy atento en tal, pero sí, él siempre ha tenido mucha obsesión con influir en la prensa, ¿no? Y de hecho lo ha estado consiguiendo bastante tiempo. Creo sinceramente que de un tiempo a esta parte cada vez menos, ¿no?
35: És Alfredo Relaño, periodista. Gràcies per acompanyar-nos, Alfredo.
2: Gràcies, un abrazo.
35: Són les 9 i 2, el Marca avui titula en portada Desconcert o l'ABC, el diari que va rebre més atacs de Florentino, amb comentari masclista inclòs.
9: Pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja, porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC. Miren el postperiódico hoy, dos artículos en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
35: Avui l'editorial de l'ABC destaca que dels 65 minuts que va durar la roda de premsa de Florentino d'ahir, 15 els va dedicar a criticar aquest mateix diari. De fet, un dels moments més tensos va ser quan es va enfrontar el periodista de l'ABC, Rubén Cañizares.
9: No, yo no ataco su trabajo, pero una persona... No, déjeme, yo lo quiero discutir. Una persona que permanentemente se mete con el Madrid...
10: Pero, esa opinión suya.
9: Mía, que motiva que me voy a dar de baja mañana por la mañana en mi derecho. Y voy a decir por qué. Y porque yo no puedo admitir de verdad... Yo soy el presidente de una institución muy prestigiosa y no, usted no puede hablar del... Y no puedo hablar del Madrid.
35: Rubén Cañizares, bon dia, buenos días.
11: ¿Qué pasa, compañero? Buenos días.
35: ¿Cómo estás?
11: Muy bien.
35: Bueno,
11: muy bien.
35: Bueno, eso está.
11: No he dormido mucho.
35: Ya.
11: Porque me acosté anoche tarde de la radio con los compañeros de la cadena COPE, con los que partidazo, con los que colaboro habitualmente. Y nada, pues me he levantado temprano para hacer las funciones habituales de todo trabajador y padre de familia. O sea, no he dormido mucho, pero bien, todo bien.
35: ¿Cómo lo viviste, la comparecencia de Florentino Pérez?
11: Pues muy surrealista, la verdad, lo que sucedió ayer allí. A mí me parecía una gran noticia que 11 años después Florentino volviera a dar una rueda de prensa. Creo que si hay un momento donde los líderes se les pide que den la cara es cuando las cosas no salen como uno espera. Y la gloria y la brillantez que le ha dado Florentino al Madrid en estos 23 años de presidencia en dos etapas, bueno, pues no ha sido así estas dos últimas, sobre todo por resultados deportivos, bueno, más allá también de otras polémicas varias, como en la reforma del estadio, sobre todo en lo deportivo, ¿no? Lo que tiene un poco enfadado a la afición, al socio, porque 2 años sin ganar títulos en el Madrid es un drama. Entonces creo que él mismo se había creado una oportunidad de dar explicaciones, que era la rueda de prensa de ayer. Pero claro, cuando sale allí para decir que va a convocar elecciones y luego para hacer ese ataque desaforado a la prensa y en especial a ABC, a mi compañera María José Fuente Álamo, con ese comentario que habéis puesto, que me parece absolutamente fuera de lugar, innecesario. Y luego interpelándome a mí también, criticando mis informaciones y tachándome de antimadridista, que esto es lo que más...
35: Hoy escribes un artículo en la ABC, ¿no? Bueno, donde dices que te da mucha pena, ¿no?, que el mejor presidente de la historia del Madrid, según tu criterio, utilizara su primera rueda de prensa en 11 años para intentar vender que la ABC y que tu trabajo es antimadridista.
11: Pues sí, yo es que creo que hay cosas que se caen por su propio peso en este país. Decir que el periódico ABC es antimadridista es una cosa de locos. Y decirme a mí que es antimadridista, que soy antimadridista, es de locos al cuadrado. Florentino sabe perfectamente qué equipo soy y seguramente está muy cerca del suyo. Pero bueno, oye, si estas son las razones que ayer quería esgrimir para atacarme, para atacarnos, pues respetables, ¿eh? La gente me pregunta, oye, ¿qué tal, tal? Yo es que no estoy ni enfadado, ni molesto, ni no tengo ningún tipo de rencor, ni nada parecido. A mí lo que me dio es pena lo de ayer, porque yo vi al mejor presidente del Madrid muy lejos de esa etapa brillante en la que él ha dirigido. Uh-huh. Y bueno, pues eso es lo que me da pena, la verdad.
35: ¿Y por qué crees luego, que el presidente del Real Madrid actúa de esta forma?
11: Pues me imagino que... Es que no sé decirte, porque ayer convocó una rueda de prensa y decía atacar a la prensa, a los radicales ultras, a los reventas, a la corrupción arbitral. Bueno, todo eso, toda esa parte menos la prensa, la sé, la conozco, no es la primera vez que lo hace, pero luego la prensa queremos adueñarnos del Madrid. Uf, es que esto es una historia de blanco y negro.
35: Ya.
11: De hace 25 o 30 años.
35: Bueno, entre otras cosas dijo que la prensa quería apoderarse del Madrid.
11: Pues... No sé qué prensa, si se refiere a ABC o a mí, yo no soy socio del Madrid ni abonado. No puedo apoderarme del Madrid, es imposible. Solo intento hacer mi trabajo lo mejor posible y nada más, con los errores como todos y con los aciertos cuando hay, pero siempre dignamente y respetuosamente y sin faltar el respeto a nadie. Creo que él ayer sobrepasó esas rayas de sobra, no solo conmigo, sino con mi compañero Fuente Álamo, con mi periódico, con el resto de compañeros. Y sobre todo dejó una hora de comparecencia sin dar una sola explicación a los socios madridistas de Valverde, de Tchouaméni, de Mbappé, de Vinicius, de Xabi Alonso, de Arbeloa, de Mourinho, de tantos y tantos nombres que hay ahora mismo calientes y que quién mejor que el presidente del Madrid para dar explicaciones.
4: Y Rubén, ¿la rueda de prensa de ayer de Florentino tú crees que va a influir en alguna manera en el socio? Porque aquí la prensa queda claro que lo recibe de una manera y de otra y es que se le puede criticar o no, pero el socio siempre ha estado bastante a favor de Florentino. ¿Puede haber alguna reacción en el Bernabéu o el último partido de Liga?
11: Pues no lo sé si mañana en el Madrid Oviedo va a pasar algo. Es puente aquí en Madrid, el viernes es el día de San Isidro. Eso imagino que hará que vaya menos gente del habitual el jueves, unido a que ya no hay nada a nivel deportivo para el Madrid. No lo sé qué reacción. Pues la verdad que tengo muchas dudas de la reacción del Bernabéu. Si tuviera que decantarme por algún lado, creo que recibirán o serán más señalados, tendrán más pitos algunos ciertos jugadores que el propio presidente, pero también hasta ayer las fichas del tablero más o menos eran conocidas. Ayer Florentino pasó un manotazo por encima de esas fichas del tablero y lo movió todo. Y no sé cómo va a reaccionar el socio madridista. Yo conozco a muchos socios y abonados madridistas que admiran y realzan el trabajo del Florentino, porque creo que se lo ha ganado, pero también a su vez que entienden que ha estado desacertado en estos 2 últimos años y que bueno... Que debe corregir ese rumbo para devolver al Madrid al sitio donde él lo ha puesto.
35: Todo
11: su reacción pública en el Bernabéu no la desconozco, ya la veremos mañana, la verdad es que no sabía qué decirle.
35: Ya. Tú dudas en el artículo de hoy del ABC, bueno, pones en duda de que acabe habiendo elecciones en Madrid.
11: Bueno, pero es que eso son datos, es científico. Florentino En esta segunda etapa no ha tenido elecciones. 2009, 2013, 2017, 2021, 2025. Cinco procesos electorales que nunca llegaron a ser porque no hubo candidato. Porque los requisitos son importantes. Hay que avalar, creo que es el 15 o el 20% del presupuesto. Estamos hablando a día de hoy de casi 200 millones. Tiene que ser 25 años, tiene 25 años de antigüedad de Madrid. Pues no sé cuántas personas están tienen esos millones en su cuenta bancaria, porque es un aval personal, y esa antigüedad de socio. Y luego que el que lo tenga, que se atreva a dar ese paso, y si se atreve a dar ese paso, que le pueda ganar a Florentino. Entonces, no estoy diciendo nada raro. Es que no ha habido elecciones desde hace muchísimos años en el Madrid, desde hace más de 20, desde que dimitió Florentino. Entonces, no sé si de aquí a... Porque no él anunció las elecciones, pero no hay calendario electoral. No sabemos si las elecciones son pasado mañana, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, cuando sean, cuando las convoque y haga un calendario electoral, pues ya veremos si hay alguna persona que cumple los requisitos, que se atreve a formar un equipo de trabajo y que se atreve a enfrentarse a él.
35: Ha de presentar aquest aval de 187 milions d'euros i tenir 20 anys d'antiguitat de soci, per tant fa difícil que algú pugui presentar-se en aquestes condicions. Rubén Cañizares, periodista de l'ABC, una abraçada i gràcies per acompanyar-nos.
11: Gràcies a vosaltres. Saludos, compañero.
35: Que vagi bé. Ara ho comentarem amb Laia Tudela, amb Joel Díaz, amb Francesc Garriga i també amb un home que és amic personal de Florentino Pérez, però també treballa a l'ABC. Per tant, avui té el cor dividit. Salvador Sostres, bon dia.
3: Què tal?
35: Bon dia. Una pausa, ara tornem.
12: Capravo, estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
13: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar. No sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra. Un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
18: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
19: Ara amb Lidl Plus, 250 grams de pernil cuit extra a talls per 1,89. T'estalvies un 22%. Lidl, val la pena.
25: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
26: A Catalunya Ràdio... Postdates.
27: La successió dels instants és la vivència del temps de l'autor. De la introducció a territori del temps d'Albert Ràfols Casamada, de Josep Maria Castellet, 100 anys del seu naixement.
26: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
28: El matí de Catalunya Ràdio.
29: Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
30: Hola, molt bon dia. S'acosta l'espectacle més gran del món del futbol. I el Corte Inglés ja ho tenen tot a punt perquè el visquis com cal. Aprofita fins al 20 de maig les ofertes sensacionals que hi ha per convertir casa teva en una autèntica llotja VIP. Per exemple, tens un televisor Samsung de 75 polzades, NeoQLED Mini LED, que costava 2.399, ara per només 899 euros. 1.500 euros menys. O un convertible 2 en 1 Lenovo IdealPad Flex 5 AMD Ryzen 7 perquè ho miris on vulguis i com vulguis per només 699 euros. També pots quedar-te un frigorífic Combi LG Door Cooling Sèrie 700 per tenir les begudes sempre preparades i aperitius al punt per celebrar cada gol per tan sols 764 amb 15 euros. I amb l'esplit d'aire condicionat Daikin 1x1 de 2.201 frigories pujarà l'emoció mentre baixa la temperatura per només 623 amb 20 euros. Tot amb els tecnoavantatges del Corte Inglés. Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions. I recorda, aquest diumenge les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem. Això és tot, bon dia.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Cellers Maset. Vins i caves directes del celler a casa vostra us ofereix l'Àgora Esportiva.
9: Pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja. Porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC. Miren el postperiódico hoy, dos artículos en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
1: L'ABC obre avui a 5 columnes, titulant Florentino tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desaforat a l'ABC, i a les tertúlies de la ràdio d'aquesta nit no es parlava de res més.
5: Aquí nosotros decimos y diremos lo que pensamos. Le guste a quien le guste, porque a día de hoy yo trabajo para la cadena SER y para Mediaset, y me debo a mis empresas. Y yo sé que a veces contar la verdad es incómodo, pero tenemos que contarla. Y a veces, cuando el equipo gana, está muy bien, pero cuando el equipo pierde, somos enemigos.
1: Així obria el larguero Manu Carreño a la SER, o un altre dels assenyalats, Manolo Lama a la COPE.
6: Este fue un señor temido, luego admirado, y ahora, sinceramente, siento pena por él. La rueda de prensa que hoy ha dado es una rueda de prensa patética, una rueda de prensa inconexa, perdido, repetitiva. Ha habido un momento que he pensado que, que no se encontraba bien, que estaba cansado.
7: Sobre les declaracions de Manu Carreño, només fer un apunt, i és que ell ha dit que treballa per la cadena SER i per Mediaset, i no és veritat, també treballa per Florentino, perquè li produeix Real Madrid Televisión. Literalment, treballa per Florentino, aquest senyor, un petit apunt.
1: També hi ha hagut persones que no l'han criticat, per exemple, Josep Pedrerol, el Chiringuito.
8: Hay una parte que es positiva. Yo lo he visto más fuerte que nunca, con errores, ¿vale? Con errores seguramente, pero más fuerte que nunca, decir, aquí estoy yo, y aquellos que dudan de mi capacidad, que sepan que aquí estoy con más ganas que nunca. Eso era muy importante, que los socios lo vieran, porque era una comparecencia para los socios, no para aficionados en general, para sus socios.
1: I avui Salvador Sostres a l'ABC diu i escriu que l'ABC és el seu diari, que Florentino és el seu amic, i que en escoltar la roda de premsa la primera reacció que va ser tancar els ulls molt fort, com els nens, amb l'esperança absurda que en obrir-los el monstre se n'hagués anat.
15: I no va ser així.
1: Com t'has llevat avui?
15: No, bé. O sigui, home, amb aquesta contradicció, perquè clar, la meva empresa per mi és molt important. És l'empresa per la que treballo, i per tant jo sempre defensaré la meva empresa, sempre. I els meus amics també. I aleshores no era còmode, no és còmode la situació. No m'agrada, preferiria que s'hagués ficat amb qualsevol altre mitjà de comunicació, sincerament.
1: Bueno, de fet, a més, dius a l'article que ni Florentino ni el Madrid poden viure sense l'ABC, ni l'ABC sense el Real Madrid,
15: ara
1: esquenes al Madrid.
15: Ara això es tendirà a arreglar. Igual que quan hi ha alguna crisi entre Catalunya Ràdio i el Barça, es tendeix a arreglar. Igual que quan hi ha hagut va haver-hi una crisi fa no fa gaire, amb l'anterior entrenador, amb el Xavi, i es va intentar arreglar. És a dir, no és immediat, no és fàcil, però les institucions al final són les que són, i és poc habitual i estrany viure les unes sense les altres, i per tant ara hi ha hagut un incendi i es tendirà a arreglar. Dit això, de tota manera, és un senyor que per una vegada va agafar un micròfon i va dir el que pensava.
1: Ara.
15: A mi no em sembla que hagi de ser tan estrany, ni tan escandalós, ni que ens haguem de preocupar tant, perquè un senyor, de sobte, als seus 79 anys, sent un dels empresaris més importants d'aquest país, un president d'un club que també és un dels més importants del món, no entrem si és el més o el menys, però un dels més importants, un dia diu, traiga el micròfon, i ara vaig a dir el que em sembli. És igual, sense entrar a valorar, el que em sembli, durant una hora. A mi no em sembla que això hagi d'escandalitzar un país on la llibertat hauria de ser... Ens haurien de prendre més esportivament, crec.
2: Però sobta molt que algú que ha estat 26 anys o 24, amb els anys d'aturada al mig, 24 anys de president del Madrid i que ha tingut moments molt complicats i no ho faci fins ara. És a dir, per mi el que destaca és que no ho havíem vist. Això, la gent que ha parlat amb ell, jo també parlava amb un amic seu, em deia, no, si el Florentino del petit comitè ja és així com l'hem vist avui a la roda de premsa.
15: Això és veritat.
2: Però em diu aquest amic, el que a mi em flipa és que ara ho ha fet tan públic. Diu, això no ho esperàvem. Jo crec que és el que xoca.
15: Sí, per això et dic, és una vegada a la vida.
2: No volia marxar, eh? No volia marxar de la sala de premsa.
15: És que s'ho estava passant molt bé. Jo vaig parlar amb ella a la nit, i li vaig trucar, li vaig dir, com estàs? I diu, t'ha agradat? T'ho has passat bé? Perquè jo m'ho he passat molt bé. És a dir, això és el que va dir. No, suposo que va disfrutar això. Vull dir, és curiós perquè, si us fixeu, els presidents del govern, els presidents de les qüestions més aviat polítiques convencionals, reben molts atacs i molt forts, no?, dels mitjans de comunicació, i molt rarament diuen alguna cosa. En canvi, els presidents de futbol, que reben atacs més frívols, però entén-me, menys importants, menys greus, no se'ls acusa d'haver matat a no sé quantes persones, d'haver robat no sé què, que posin perill a la sanitat pública, per entendre'ns, tenen una pell molt més fina, és a dir, reaccionen, els hi afecta d'una manera molt més intensa la crítica. I hem vist el president Laporta moltes vegades molt... I hem vist

0: la imatge que va donar el president del Barça, del Real Madrid, no? O sigui, per mi va ser patètic. Patètic. O sigui, des del començament fins als papers, fins tot el que va defendre, que era el seu mandat, el seu personal tarannà, tot això. O sigui, estava defendiendo al Real a Florentino Pérez y dirigiéndose, que esto es muy importante, yo creo, a los florentinistas. No ya solo a los merengues o a los aficionados del Real Madrid, a los florentinistas. Era el típico discurso que también hace el presidente Joan Laporta hacia sus 35.000 adeptos, y que es una manera de sobrevivir, que me parece estupendo. Pero yo no estoy hablando de... O no creo que nadie se haya asustado por la libertad de poder decir lo que quiera, porque fue un aguántame el cubata que se van a enterar, ¿no? O sea, un poco la verdad. Y sobre todo vimos probablemente al presidente del Real Madrid de los audios, ¿no? ¿Os acordáis de los audios? Ese es el presidente del Real Madrid. O sea, la primera persona que pone verde a la prensa, a los periodistas, a los críticos, a los futbolistas, a los entrenadores, es Florentino Pérez. Y de eso también nos enteramos, ¿no? Y entonces lo de ayer fue una versión, pues eso, pública de las grabaciones. O sea, una cosa... A mí me parece... A ver, yo estoy un poco con Manolo Lama, ¿no? A mí me pareció entre cómico, entre un poco torrente y entre esperpéntico, ¿no? O sea, es decir... Saló.
1: Sí, jo, aquests àudios als que feia referència a l'Emilio van passar fa molts anys i el Florentino ha continuat sent president del Madrid i no li van afectar en absolut. I és el mateix que passarà ara. Ahir el Florentino va fer aquestes declaracions, avui hi ha hagut unes reaccions acusant-lo de patètic, del que sigui i tal, però avui mateix el president del Madrid continua sent el president del Madrid sense oposició, el president d'una companyia que és de les més importants del món, i la gent que el critica continua amb les seves vides increïblement petites.
2: Però no creus que...
0: Per cert, m'agradaria saber com pot respondre la Bolsa i les accions de la CS aquest discurs i aquesta variació.
1: jo crec que serà completament irrellevant.
2: Però no creus, Salvador, que hi ha florentinistes que hi van sentir-se una mica decebuts o avergonyits per veure un president...
3: Jo no sóc el Salvador, sí, però jo crec que no.
4: La pregunta que feia l'Emilio. Ara mateix, AX és l'empresa de... Sí, ACS és la segona empresa que més puja ara mateix a l'IBEX 35.
1: És que, clar, és que no, però... Si és, al final
2: doncs
1: és una
2: no
1: qüestió...
2: La premsa cada dia, tu.
1: Sí, és una qüestió...
4: La segona empresa que més puja ara mateix a l'IBEX 35.
1: O sigui, quan van sortir els àudios del Florentino, semblava que hi havia d'haver... I jo el veia en aquells dies, dic, vols que expliquem... Tens alguna cosa a explicar? Necessites que... I em va dir, però jo per què dono explicacions? Això s'ha filtrat, ja. Silenci absolut, i passarà. I efectivament, silenci absolut, i va passar. Evidentment, el que el Madrid no podrà sobreviure, ni el Florentino, ni el Madrid, ni és una temporada més catastròfica, o dues temporades més catastròfiques, això. Però tot i així, escolta, el Barça fa 10 anys que no guanya una Champions, i ara s'ha acostumat a celebrar les lligues com si fossin Champions. I per tant, quan nosaltres pensem, quan nosaltres tenim ganes de celebrar, podem celebrar fins i tot derrotes. És a dir, per tant, només és qüestió d'agafar costum.
3: Bé. Ara és que ens posaríem a discutir això i no acabaria.
4: És la tertúlia, vull dir que és això.
3: No, home, no, les lligues són molt importants, Salvador.
1: Les lligues...
3: Quan has estat tota la vida?
1: Les lligues locals espanyoles són importants.
3: No, ara és local, home, no. No, és estatal.
1: Escolta, des que no marquem el 93, quan truquem des de fora de Barcelona... El títol important és la Champions. I la resta és treure la gabarra quan guanyes la Copa del Rei.
3: Ja m'he llegit el teu article. No cal que me'l citis.
4: Joel, digues.
3: Sí, jo et llegeixo cada dia.
1: Moltes gràcies.
3: Que volia dir... No, dues coses. Dues
4: cada dia, Salvador Sostres.
3: És el meu plaer culpable. I ho ha estat des de que tenies el bloc aquell de color rosa. Escolta'm...
1: Aquell maco.
3: Era molt xulo.
1: Aquell color era xulo.
3: Sí, aquella colleta que vas muntar allà, estava molt bé. El que volia comentar són dues coses. El primer...
1: Els hi va anar bé, la colleta,
3: Sí, bueno, no tots.
1: Quina broma.
3: Sí, però ara, parlant del Florentino, respecte al que deia el Francesc, jo encara està per veure que realment a la massa social madridista sentir aquest rebuig que pressuposem que sentiran respecte al discurs de Florentino.
2: Una part.
3: No sé si
5: per això li preguntava al Rubén, perquè jo també tinc dubtes.
3: Una part. No sé si és la cabota, si és la cabota, i per tant no sé si és la que importa. Perquè sí, té el Frente Atlético en contra, però...
2: Els ultras
3: en contra, i un sector...
1: La qual cosa no és menor, del Madrid, cert, eh? És a dir, com el president Laporta, el president Florentino Pérez, han tingut la valentia...
3: Políticament és menor, Salvador, el que opini els ultrasurts.
1: No, però jo crec que és rellevant el fet que aquests dos presidents vagin ser pioners, va començar el Jan, en enfrontar-se de cara i assumint riscos de seguretat personal contra la facció criminal de la seva afició.
3: Cosa que no ha fet, per exemple,
1: l'Atlético de Madrid o l'Espanyol, que no ho han acabat de fer.
2: També és veritat que Ochaita, que és el líder històric d'ultrasurt, ara, diguem-ne que és florentinista,
3: Civilitzat.
1: Però aquest país creu en el cordó francesc.
3: Una última cosa puc dir, i Ricard, ja està.
4: Després Emilio, després Laia, sí.
3: Insisteixo, en aquesta línia, i molta gent està intentant veure en la roda de premsa i de Florentino mostres de debilitat, i jo insisteixo que el que hi veig és tot el contrari, una mostra de fortalesa.
5: Home, no, però no el vas veure.
3: Una exhibició de poder.
5: Una
3: exhibició de poder.
5: Una cosa és que tu tinguis... No, que tu siguis...
3: Metafòricament representat per la idea de sortir amb la polla fora...
2: Un senyor, allà, un moment.
1: No el trobava, perquè és que... Realment fa un lío. I els papers, jo li vaig dir això, els papers... I dic, no, és que jo leo mal. I dic, és que és veritat, ja és malament.
2: Però no l'havien vist mai, el Florentino, perdent literalment els papers.
1: No va perdre els papers, va sortir i va dir el que va voler. És a dir, és que ens sorprèn, perquè seria insòlid que aquí a Catalunya algú sortís i digués el que volgués durant una hora. No passa això.
2: La porta ho fa.
1: La porta ho fa, de tant en tant, ho fa molt...
5: Però amb una oratòria molt més exuberant i exhibint oratòria que no pas el que va fer ahir Florentino. Per tant, jo crec que sí que...
1: Oratòria exuberant?
5: Vull dir... Sí.
3: Florentino no és Florentino. Al contrari que la porta, Florentino no és Florentino per la seva oratòria. O sigui, la porta és la porta, bàsicament, en gran part per la seva oratòria. Florentino no és Florentino per la seva oratòria, ni ho ha sigut mai.
5: No, per això que ahir, quan fa una roda de premsa, no exhibeix aquest poder. Però quan et dic el poder de Florentino, el poder, és perquè, evidentment, que ell surt, una persona que surt, per què surt i diu el que vol? Perquè ell, en la seva manera de governar el Madrid, és evident que ell té aquest poder al Madrid, però jo dic, fora d'aquí, quan el Florentino era intocable, i els últims anys ha estat més criticat que mai, no se li havia criticat tant a Florentino, des de la premsa, que sempre dèiem, la premsa de Madrid no critica Florentino, doncs sí que l'ha criticat, i fins i tot el Bernabéu s'ha girat en algun partit a xiular la llotja, que ho hem destacat perquè era una cosa excepcional. Jo, això és el que dic, o sigui, veure a un Florentino que no és intocable... i després veure'l ahir en aquesta sala de premsa, que és evident que quan surt a fer aquesta roda de premsa, el que el motiva no és el mal moment del Madrid, sinó que l'han criticat a ell. Sí. Aquest és el motiu real pel qual fa la roda de premsa el president del Real Madrid, que està en el pitjor moment esportiu, institucional també, però esportiu dels últims anys, o dels pitjors de la història, i surt, i no surt a defensar el club. Surt a defensar-se ell de les crítiques, a més, que ha rebut.
3: Bueno, surt a convocar eleccions en el pitjor moment, com tu dius, dels últims anys.
1: La qual cosa és d'una certa valentia.
3: No, d'una certa valentia no. Per fer això has de tenir la situació molt controlada.
1: I després hi ha una qüestió del Florentino, dels avals. El Florentino sap que clubs com el Barça i com el Madrid són molt llaminers, i que si és fàcil presentar-se amb diners, només amb diners, a ser president, qualsevol se'l pot quedar en qualsevol moment. És a dir, el proper que es voldrà quedar, entre cometes, al Barça o al Madrid, no serà el Víctor Font, que evidentment no. Serà una persona que probablement sigui xinesa o sigui àrab i vingui aquí amb un candidat més o menys de paper, com fan una cosa simbòlica, i digui, no, jo vull aquest club perquè m'interessa, per la meva empresa, tenir aquest club. I quan el Florentino diu que tingui 25 anys de soci, que respongui amb un patrimoni personal i tant. És veritat que pot haver-hi una visió de dir, no, és que s'està blindant ell per ser president. Sí, de tota manera, jo crec que el Florentino l'hem d'intentar interpretar fora de les coses comuns, perquè no necessita aquestes coses. És a dir, ell té prou diners, té prou vanitat. Però en tot cas...
4: Moment, Emilio,
1: això assegura que el
4: Madrid
1: no es quedi en mans de qualsevol persona que se'l vulgui quedar per interessos empresarials. Aliens a Madrid.
4: Emilio.
6: No, no, a ver, por favor. Es que no ha habido nadie en la historia que haya hecho más negocios con el Real Madrid que Florentino Pérez. O sea, Florentino Pérez ha fichado futbolistas de países donde construye aeropuertos y autopistas.
1: Jo crec que això són teories de la conspiració.
6: Hablando?
1: Emilio, jo d'acord,
6: de què estem parlant?
1: No estem,
6: això
1: em pregunto jo, de què estem parlant? O sigui, tu creus que al senyor Florentino Pérez por li fa favor, falta por... el folclore de fitxar ninguna... jugadors de països que està construint? Però tu quan dius això i ho escoltes, sents a gust?
6: És que les dues coses són possibles. És que és possible fitxar a un gran futbolista i a fer un gran aeroporto. És un país, és que les dues coses són possibles.
1: Però és que jo crec que les dimensions econòmiques ens han de fer veure la realitat.
6: La virginidad de Florentino Pérez, por favor. O sea, que ha dicho que la pelea de Valverde y Chouameni es una tontería y le ha metido una multa de 500.000 euros a cada uno.
2: Sí, aquí Florentino va estar una mica...
1: Estas dues coses.
2: Però va dir, passa favor, cada any. Home, cada any els hi foten 500.000 euros, la veritat.
1: Perquè no se sap. Home, clar. Però és que, i a part, jo veig que els odis i les passions a través del Florentino es distribueixen amb molta intensitat. I això crec perquè és perquè tant a Catalunya com a Espanya, el ressentiment social continua sent el motor, l'agent provocador. O sigui, no és contra el Florentino, no és contra el Madrid, és contra el que representen,
2: sí, clar,
1: i contra una certa, contra una certa idea fascinant, fantasmagòrica, que la gent es crea de les mans negres, però, del poder, però, de les Salvador, boles calentes...
2: Que Florentino
1: tot això excita molt. És a dir, tot això és plaer culpable.
2: Però com... que Florentino s'ha volgut blindar, això és evident. Va augmentar els llindars de la dificultat per presentar-se per alguna cosa, que en part, el que dius, ho entenc, però també és veritat que tot això dels avals és una qüestió que venia imposada per la Lliga i el Barça, a la que la Lliga li va dir ja no fa falta, el Barça ho ha retirat.
1: Bueno, la part curiosa d'això és que
2: el Madrid no.
1: Ho vam fer nosaltres. És a dir, els avals els va retirar la Lliga perquè a través del PNB el Florentino va ajudar el Jan a continuar sent president i va demanar al Consell Superior d'Esports, en aquell moment controlat per Víctor Francos i per Miquel Iceta com a ministre de Cultura i Esports, li va demanar, sisplau, ajudeu el Jan i traieu aquests avals obligatoris per presentar-se president. Com que en aquell moment no es volia fer a través de Junts perquè no cantés, es va fer a través del PNB, que el PNB també tenia un cert interès en això, perquè el PNB tenia un candidat al president de l'Atlètic Club que volien... I, per tant, som tots una gran família. De vegades hi ha discussions familiars, converses dures i dinars de Nadal al que un membre no hi va. Però oblideu-vos...
4: L'any següent i torna.
1: Evidentment. És a dir, no oblidem que això és un carruselet i que va donant voltes.
4: I torna amb galetes, per exemple.
1: Sí, exactament.
4: Emilio, gràcies. Una abraçada. Cuida't.
6: Una abraçada forta.
4: Adéu. També ens acompanya avui Carme Barceló. Carme, bon dia.
7: Què tal? Bon dia, Ricard, companys.
4: Perdona, però és que la cosa estava animada. Com ho dius des de Madrid?
7: Home, la veritat és que jo ahir vaig estar una estona que estava com descol·locada perquè pensava que el que estava passant no era real. Després vaig pensar que estava veient a Trump en comptes de Florentino Pérez. Vull dir, ja el resum final és que aquest exercici brutal de poder ególatra en blanc i negre dels anys 80, de veure com un club està regit i dirigit i manat per una persona que ahir realment va donar una imatge bastant patètica, sincerament, i que a més, tot el que anava passant, una cosa darrere l'altra, a més, s'anava escalfant, i una cosa darrere l'altra anava construint una imatge de Florentino Pérez que la majoria de la gent desconeix, que molt sospitàvem, i que al final va ser la fotografia real de Florentino Pérez, que va ser ahir. Ja, per mi hi ha un abans i un després d'aquesta roda de premsa en quant a la imatge de Florentino Pérez, que fins ara havia tingut un perfil més baix a nivell comunicatiu, a nivell d'aparicions públiques, etc, excepte les darreres assemblees amb el tema Negreira, que sí que va estar més beligerant, però, bueno, sempre aquest comportament, aquest així amb el to baix i tal, doncs ahir es va veure qui mana al Madrid, com mana al Madrid, com ho fa, i tota una sèrie de tocs, no? De tocs i de pinzellades de la seva personalitat, no? Començant per tics masclistes i acabant per aquí estoy yo i a mí no me van a sacar aquí, ni que sea a tiros me van a tener que sacar de aquí, no? Y yo ya me ocupo y me preocupo de lo de dentro, y ya me encargo de los de fuera, ya me encargo de todo. Vull dir, una mica és això, agafar el telèfon, este no me gusta, cárgatelo, no? És una mica aquesta sensació que, com deia l'Emilio, pues d'alguna manera ens recordava aquells àudios del 2009, i aquí el company ha dit que això ha passat fa molts anys, però sí, però Florentino segueix sent el mateix, amb un agravant, que és que jo ahir el vaig veure bastant més perdut.
4: Hi ha un canvi, estem d'acord que hi ha un canvi.
7: Hi ha un canvi bastant inconexa.
4: Tu no l'hi veus perquè l'has vist sempre així, Salvador, però públicament...
7: Públicament hi ha un canvi.
2: S'ha fet gran.
1: Evidentment que s'ha fet gran. I que les persones, quan van fent anys, doncs depenen bastant del dia. Que tenen dies que tenen millors, que dies que tenen pitjors. Ara, jo crec que ahir no va ser precisament un dia que tingués dolent el president del Real Madrid. Jo crec
2: però balbuceja una mica, va d'un tema a l'altre...
7: Sí, repeteix constantment.
1: És una mica...
7: Anava
1: és una
7: constantment
1: mica,
7: a l'ABC, ho va repetir 40 vegades.
1: Perquè no tenia realment un missatge a donar. Ell va
3: bueno, el missatge era convoco eleccions, insisteixo.
1: El missatge era convoco eleccions i després sortir i fer una tertúlia de bar, diguem-ne, i aquesta era la
2: però
1: idea.
2: Però llegir 4 vegades l'article de l'ABC, indignant-se cada vegada. És a dir,
4: bueno, però és el seu... És a dir, al final, és el seu, això...
1: Aquesta és la seva manera de parlar. És
4: sí, hi ha una cosa que està... L'honestedat, és a dir...
2: Sí, home, sí, però en aquell moment...
4: Que s'expliquin tal com pensen, està bé, que tot agradi és un altre tema.
2: Sí, però en aquell moment està compareixent com a president del Madrid, amb l'escut del Madrid al darrere.
4: Sí que sí, clar, l'institucionalitat...
2: I és un senyor que no l'hem vist mai fer això.
3: Però, Garriga, és que, clar, està... Quan ell... O sigui, la imatge de Florentino sol amb l'escut del Madrid al darrere...
2: És bèstia.
3: És una imatge...
2: I no la veiem mai.
3: Sí, però és una imatge que, insisteixo, l'afició del Madrid ha deixat que acabi sent aquesta. És a dir, la identitat del Real Madrid dels últims 30 anys està fiada a aquest senyor. I ara mateix, per això deia jo abans això de que dubto que el soci del Madrid senti aquesta repulsa que nosaltres imaginem, és perquè jo crec que jo, si fos del Madrid, jo no veuria futur fora de Florentino. No hi ha una idea de dir, bueno, sense Florentino,
2: sentit,
3: què farem?
2: Els últims anys ja ha començat... No, jo no crec
3: Rafa
2: que sigui...
3: Rafa Nadal i aquest tipus
2: no,
3: de...
2: No crec que sigui majoritari. Estic segur que no és majoritari, però sí que és veritat que avui hi ha més gent que es mira amb recel Florentino que no pas fa 5 anys.
1: Home, clar, perquè clar,
7: sí, perquè no passa.
3: No per les formes en una roda de premsa,
2: jo crec
3: perquè
2: això
3: és el de menys.
2: Fa que hi hagi gent que digui, home, doncs, potser sí que hauríem de buscar un relleu.
1: Sí, però és...
3: El que vol és guanyar copes d'Europa, no que el seu president quedi guapo en una roda de premsa.
1: Que aquest procés, que jo estic d'acord, que evidentment els anys creen un desgast, encara que només sigui perquè en algun moment no podrà. És a dir, en algun moment no serà possible, no? Bueno, hi ha una anècdota. Un dia sortint de l'església de Sant Gregori i em vaig trobar amb Isidro Fainé, amb el president de la Caixa, i em va agafar pel braç. Ah, és molt oportunista anar a missa i anar a parlar amb el president de la Caixa, i per tant jo procurava sortir, però ens vam trobar, em va agafar ell i em va dir, jo quan surto de l'església i veig aquí on hi havia el Simon, que era la meva via, diu, penso molt en la teva àvia. Dic, oh, gràcies, president. I diu, sí, clar, la teva àvia es va retirar i, clar, es va morir. I diu, jo penso fer-ho al revés. Saps?
4: Jo em moriré i després em retiraré.
1: Vull dir, és que hi ha una sèrie de persones que nosaltres...
2: Creus que Florentino vol fer com Fainé?
1: Florentino Pérez, Javier Godó i Isidre Fainé es retiraran 2 o 3 dies després que ens enterem.
4: I Joan Laporta, potser també.
1: Joan Laporta està tan a gust ser president del Barça que jo no entenc com no ha canviat encara els estatuts per fer-ho infinit.
4: Sí, sí. Tot pot arribar. Sobre el fet de que mencioni l'ABC i no altres mitjans, tu avui escrius, Salvador, que això és perquè li importen menys els altres mitjans.
1: Sí, perquè ell ABC s'ho estima. Això que va explicar el seu pare, la veritat. I aquesta conversa l'havíem tingut de feia temps. I havíem intentat, no sé, fer alguna cosa perquè no fos tan disgust. Vull dir, el diari ha de fer el que ha de fer, de tota manera. Vull dir, en un club que ahir, per primera vegada, va donar informació. És a dir, ahir o avui la gent pot escriure amb causa del Real Madrid, però no hi ha filtracions del Madrid. És a dir, és molt dur ser periodista d'informació del Real Madrid a Madrid, perquè no tens on agafar-te. Pots publicar rumors, pots publicar indicis que tu tens, però el club no emet, no hi ha fissures. Al Barça hi ha fissures. Tothom ho sap que fa informació del Barça, que hi ha fissures, que hi ha moments en què parles amb un, parles amb l'altre. Al Madrid no n'hi ha. I, per tant, és complicat fer. Ara, dit això, i per tant que hi ha poc marge, l'ABC és un diari molt estimat pel Florentino, i per tant que l'ataqui l'ABC doncs li sap molt més greu, igual que a tots nosaltres sortia un diari que més o menys ja donem per descomptat, però clar, que ho faci algú que ens estimem, doncs, i hi ha molta gent que si tu dius alguna cosa en aquesta ràdio se sent més vinculat que si la diu ara altres ràdios en català, perquè sí, aquesta és la seva ràdio i és la ràdio del país, i per tant
4: fa més mal. Sí,
1: sí, és inevitable. Igual que hi ha professionals d'aquesta casa que per més diners no anirien a altres ràdios perquè s'estimen treballar en aquesta ràdio.
3: Jo mateix.
1: I és la seva.
3: Sense anar més lluny.
1: I quan tu dius, ole, estic a Catalunya Ràdio, no tens la mateixa sensació quan dius, ole, estic en una altra ràdio. És Catalunya Ràdio i TV3.
4: Sí, sí.
1: Sí, jo crec que...
4: Per això fa més mal, no? I per això ho esmenta.
1: I per això crea...
3: No, que li va fer mal és evident, perquè ho va repetir.
1: No va dir al Mundo, i al Mundo li foten igual, o més. I tampoc va dir...
4: Va parlar del seu pare quan és subscriptor de l'ABC.
1: I a més, això és veritat.
5: Però va fer la sensació que ell feia aquella junta directiva i després tenia la roda de premsa, però que li van enviar l'article...
4: Sí.
5: Abans de la roda de premsa, i llavors va girar, jo no sé, o sigui, sense l'article de l'ABC, el motiu de la... Potser la roda de premsa dura 15 minuts.
3: Jo això ho vaig pensar. Perquè, si no, clar, hi arribava l'article de l'ABC...
5: Un cop ha dit convoco eleccions i que no estava malalt...
3: d'aquesta bogeria.
5: Terminal? Cap a on hauria girat la roda de premsa?
3: I després...
1: Són coses que ja no sabrem.
4: Si hagués hagut un antivirus extrem i no hagués hagut la roda de premsa, tampoc.
5: No, però vull dir, ho va centrar molt en aquest article.
3: Li puc una pregunta a la Carme, que és a Madrid. Carme, ahir també va cridar molt atenció a nivell... Ara parlo ja comunicativament, eh?
7: Sí.
3: Es posa a parlar ell d'aquesta no malaltia, no? De que no m'estoy muriendo. Jo crec que... i corregeix-me tu, Carme, a Madrid ahir va haver-hi molta gent que es va assabentar que es deia que Florentino s'estava morint. És a dir, que si ell no ho diu, hi haurà socis que diuen, ah, coño, que decían que s'estava muriendo.
7: Cert. Jo et puc dir per companys meus i per mi mateixa, que al final algun dia sempre comentes pues, d'un o d'un altre, i pues, fa millor cara, pitjor cara, bueno, aquestes coses que tots comentem, no? És cert que de Florentino Pérez la paraula terminal o la paraula càncer greu jo no l'havia escoltat. Jo el màxim que havia escoltat és, ai, pues, potser està més prim o sembla que està una mica més cansat o alguna cosa així, que això també l'emprenya, ja ho vam veure ahir, però no, el tema de càncer terminal no ho havíem escoltat, ningú,
4: del meu
7: entorn, i és un entorn ampli.
5: Jo he de dir que sí, que els dos últims anys sí que ho
7: havia sentit. Que jo me n'alegro molt de que estigui tan saludable, perquè al final, vull dir, aquestes coses, vull dir, que molta conya i tal, però bueno, que jo me n'alegro molt que aquest senyor estigui sa, no? Però que també, vull dir, jo hi ha coses que no sé si, permeteu-me, que no sé si se'l veu tan bé del tot, no? Vull dir, hi havia coses que a mi em feien trontollar una mica, eh?
4: Està gran, és gran. Sí, és gran.
3: Fa unes setmanes va sortir un vídeo en què l'anava a entrevistar l'Edu Aguirre, aquest, el personatge aquest que surt al Chiringuito.
7: No
3: el va reconèixer.
7: És un company.
3: És un company i és un personatge, no?
7: No, és un company.
3: Ah, és així de veritat, aquesta persona?
7: Bueno, sí, és així de veritat.
3: Doncs,
7: és així de veritat.
3: Doncs el se suposa que es coneixen sobradament, sí. I feia veure que no sé si feia veure o realment no el reconeixia.
7: No,
3: i recordo
7: no
3: que sí que es va dir, a veure
7: tant,
3: si està una mica gagà el senyor, però més enllà d'això... Jo no havia sentit,
7: que el coneix tant.
3: Va semblar despistat, bueno. Florentino, ja.
7: Semblava una mica despistat, sí. Però bueno, en qualsevol cas, jo crec que per part del company Sostres has estat dulcificant moltíssim la imatge de Florentino, no? Vull dir, no, ell va sortir, volia parlar, no sé què, no sé quantos, vull dir, home, jo estaria amoïnada, sincerament, estaria
1: amoïnada
7: estaria amoïnada de veure'l, pues que, bueno, té algunes coses que no sé, sí, es fa gran, que és el que ha dit el Ricard, és una forma de descriure-ho, i d'altra banda, doncs, certificar que el que li està passant al Madrid aquests darrers temps, a lo millor s'explica per com és ell i com està executant i presidint aquest club, no? Vull dir, al final, els models ultrapresidencialistes porten a determinades coses, no? Si a ell li sembla més greu un filtrador que t'obri el cap que la violència, home, diu molt també de... com això, tantes coses que van passar ahir, no? De com està dirigint el club, no?
1: Però és un,
7: aquest és el Madrid, aquest és el Madrid que segurament voleu, no? Els madridistes.
1: Tu creus que és un desastre, això?
7: Home...
1: 10 anys, 5 Champions.
7: És que a mi anar als números quan... Si mires el passat per justificar el present, malament rai.
4: I el Tacho Benet m'està enviant un missatge, diu, conec a Florentino fa 25 anys, diu, sempre ha estat el mateix, lo d'ahir és el mateix que deia en privat fa 25 anys.
1: Sí. I durant aquests 25 anys, que encara...
4: Ja.
7: I veig que t'està bé. Vull dir, els tics masclistes, els atacs virals, bestials cap a la gent...
1: Perdó, una cosa, què va ser masclista? Dir que no estava segur que aquella persona, que aquella noia, que és companya meva i que és fantàstica, no sabés de futbol, aquesta noia al cap de 2 minuts va fer un article dient, efectivament, jo no sé de futbol.
2: Sí, però de Rubén Cañizares no li diu...
1: Perquè
7: no,
1: sap de futbol.
7: Aquella niña que porta 30 anys bueno, treballant, eh? 30 bueno. Anys la niña porta, eh? Clar, no, tractar-los així, perdona'm.
1: I que dos futbolistes, no dic dos futbolistes es peguin, és violència. Bueno,
7: home,
1: i aleshores, no sé, i la guerra què és, aleshores?
7: Que li obrin el cap a algú no és violència, perdona. No sé en quin món vius, eh? En el meu no.
1: Jo crec que hauríem de reservar les paraules per quan ens facin falta, eh?
7: A mi, de veritat, descriure que un senyor li han obert el cap, s'han barallat i ha tingut que acabar en un hospital, home, no sé com ho vols escriure tu.
1: A l'hospital, va, qualsevol protocol també a l'hospital.
7: Pobre, en el fragor de la batalla, a lo millor, ai, una piel de plata, no m'he caído. Home, per favor, o sigui...
1: Qui no ha anat a l'hospital en els últims 10 anys? Vull dir, és igual.
5: Però que es pegui
7: igual. És igual.
1: S'han barallat sempre. No, els Francesc, no. Ho saps perfectament.
2: Però, sí, però
1: allà
2: no
1: pica baralles.
2: No surten amb cadira de rodes.
5: No,
1: perquè... Però és que no es tracta de justificar.
7: Per tu és un divertimento. Per tu és un divertimento. I per la gent que no ens sembla divertit, és violència.
1: A mi el que em sembla que avui està tot l'entorn que el Florentino. Em sembla que està molt més preocupat la gent que parla del Florentino que el Florentino. Avui està dedicant-se a les seves coses, fitxant els seus jugadors...
3: I insisteixo, a la massa social madridista, cosa, no? A la gran majoria de socis del Madrid, el que menys els importa a la vida és que el comentari de Florentino Pérez sigui masclista o no sigui masclista. Això ho sap absolutament tothom.
5: Vull pensar que entre els socis madridistes hi ha gent que sí que està sensibilitzada amb això, vull dir.
7: Poc,
5: no, home, hi ha molts socis madridistes...
1: Laia,
7: pocs,
1: jo, clar, contra el masclisme, ja sí, però contradir aquesta noia, jo no sé si sap de futbol o no.
3: Estem criticant Florentino per unes coses...
1: dient que no cap de futbol, està publicat.
4: Sí, l'article l'ha fet, sí.
1: Sí, dient, efectivament, jo no sé de futbol.
2: Mira, l'article, ara que parla l'article, El Confidencial, en exclusiva, diu que el senyor Enrique Riquelme, que és aquest senyor d'accent sud-americà... Que està acabant de tancar l'aval i que intentarà anar-hi i que, per tant, per primera vegada des del 2006 hi hauria eleccions.
3: I aquest és el que se suposa que hi aniria avalat pels grans veterans històrics
5: del Madrid,
3: el Raúl, Hierro...
4: Tothom pot perdre diners com vol, però és una val.
1: A veure, aquest senyor té una cosa molt meritòria, té una empresa que es diu Cox, aquest senyor Enrique Riquelme, amb els seus primers... Li tocava un piset a la Can d'herència, una cosa bastant així que no tenia molt... No era gran cosa... Li va demanar al seu pare que li donés, i en aquell moment el va vendre i se'n va anar a Mèxic a invertir en energies renovables. I una de les coses que va descobrir o va posar en pràctica va ser una enginyeria per emmagatzemar aquesta energia solar. És a dir, ja sabíem produir energia solar, però no sabíem com guardar-la, de manera que depeníem sempre del dia que fes sol. I Enrique Riquelme i Cox van ser pioners en saber emmagatzemar aquesta
3: energia. I aquest senyor té alguna cosa a veure amb Iberdrola?
1: No ho sé.
2: No, té... té la proximitat de Sánchez Galán, que és el gran enemic de Florentino Pérez, que
3: Àngela Maria.
2: Aquesta figura, i saps què? Anem a ajudar aquest xaval a fer-se amics pel món.
1: Però l'empresari, la idea empresarial brillant i la valentia...
2: Els diners els ha de tenir ell.
3: Clar.
1: I els diners, jo no sé si els té.
3: Ell no, que tu has d'anar amb nou persones.
5: No, l'aval és personal.
7: No, és un aval personal.
5: El Madrid ha de ser personal.
1: Sí, però
7: ara s'està tenint
4: com aquí 185 milions d'euros.
1: No, una cosa, ha de ser personal de tots els...
3: Això és el que jo penso.
1: Sí. No, o sigui, no ha de ser personal.
5: Ah, jo pensava que era personal.
1: No. El que no pot ser són empreses que et donin els diners.
2: El que ha de fer la Porta, que va agafar diners de Jaume Roures, per exemple.
3: O de José Elías.
2: Això al Madrid no ho pots fer.
1: El que passa és que el Joan Laporta no tenia directius, o no tenia grans directius.
5: Que poguessin fer l'aval.
1: N'hi havia alguns que sí, però no n'hi ha... I, de fet, el Jaume Giró, que era el que hagués pogut, es va retirar precisament per no haver de posar l'aval.
7: Bueno, i en el Madrid també els vicepresidents també han de tenir una certa antiguitat, tota una sèrie de coses perquè al final quedin tres que puguin ser presidents
4: del Madrid. Per evitar que qualsevol soci s'hi pugui presentar. Sí.
7: Clar.
4: Sí. Salvador Sostres, Carme Barceló, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu.
7: Gràcies.
4: Fins la propera. Abraçada. Fem una pausa i ara tornem.
8: Blanco de verano, Don Simón.
9: Blanco de verano, Don Simón.
8: Nou blanco de verano, Don Simón.
10: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
11: I què?
10: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
11: Oh.
10: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
12: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
13: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
12: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
14: 012, la millor resposta.
15: Què fas tan concentrat?
16: He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
15: Que bé. Però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
16: Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
17: Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
15: M'encanta veure't tan motivat.
17: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
18: Els matins del cap de setmana, el suplement...
19: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
20: Crec que no vindran aquest cop, eh?
19: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
20: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del sol ells l'expliquen, sí.
18: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
20: En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
21: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
22: Aneu massa de listos.
23: I els valencians?
22: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
21: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
24: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
25: Has sentit el que acaba de dir?
26: Que a Mallorca no feu l'amor.
18: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
27: I també disponible a la plataforma 3CAT.
18: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Amb Laia Tudel, amb Joel Díaz i amb Francesc Garriga, i a aquesta hora també volem saludar el periodista Fonsi Loaiza, que és autor, entre altres, del llibre Florentino Pérez, El poder del palco. Fonsi, què tal? Bon dia.
28: Hola, bon dia, què tal?
4: I gràcies també per acompanyar-nos. És una biografia, la que vas escriure, no autoritzada, del president del Real Madrid, que vas escriure, si crec, no m'equivoco, fa 3 o 4 anys, i en el que vam viure ahir en la roda de premsa, diguéssim que és la perfecta essència del que expliques.
28: Sí, totalmente. Yo creo que se ha destapado en público lo que realmente es y cómo ha actuado siempre con la prensa, con ese menosprecio, incluso a las mujeres, ¿no? Que esos ataques machistas ya se han vivido anteriormente y fueron denunciados y también silenciados, ¿no? Por ejemplo, la periodista Julia Manresa, catalana, denunció a Florentino Pérez porque le acarició la cara como si fuera una de sus propiedades. También en los audios de Florentino Pérez se escondieron bastante los audios en los que atacaba a las mujeres, atacaba a la periodista Sara Carbonero, y esos ataques machistas se ocultaron. Incluso a día de hoy está prohibido difundir los audios de Florentino Pérez por la justicia española, ¿no? Pues vemos que el hombre más poderoso del régimen español en público trata así a las mujeres, pero lo peor de todo esto es que el hombre más poderoso de este país, que es Florentino Pérez, es la persona que controla las escuelas infantiles donde están mujeres explotadas y esclavizadas, la atención a domicilio y la ley de dependencia. Todo eso se ha ido privatizando y son mujeres explotadas en las residencias, mujeres trabajadoras en las escuelas infantiles que ahora están en huelga. Todo esto está controlado por el negocio de Florentino Pérez, no solo el Real Madrid, ¿no? Entonces es una persona con muchísimo poder y además...
4: ¿Es la persona que tiene más poder a España, dirías, Fonsi?
28: Por supuesto que sí, por todas estas privatizaciones que ha habido gracias a su influencia en el Real Madrid. Entonces tiene un negocio que ya no solo va con la estafa de las obras públicas en las cuales están metidos partidos políticos con financiación ilegal como el Partido Popular y demás, y que se ha llevado a la obra pública, sino que es que controla servicios que son esenciales, que están feminizados, como las residencias de mayores, con ese crimen que hubo en las residencias de mayores en Madrid, muchas de ellas privatizadas con Isabel Díaz Ayuso, y que están controladas por el negocio de Florentino Pérez, o también la educación de los niños de 0 a 3 años está controlado por el negocio de Florentino Pérez. Y esto yo creo que no se debería consentir en ningún país, que una persona tan poderosa controle la dependencia con la ayuda a domicilio, se esté privatizando absolutamente todo y se esté dando a una persona como Florentino Pérez, que se ha visto ya todo el mundo, porque yo creo que ya empieza a perderse el miedo. Yo creo que está ocurriendo como con el ladrón y corrupto de Juan Carlos I, ¿no? Cuando pidió perdón por el elefante, pues yo creo que con Florentino Pérez va a pasar algo parecido, en el cual ya algunos periodistas empiezan a decir cómo actúa Florentino Pérez, como un mafioso y demás, pero yo creo que ha sido por muchos años de silencio y que él actúa de esa forma porque se lo han permitido. ¿Por qué hace eso del ABC y demás? Porque él estaba acostumbrado a llamar al ABC, que su amigo íntimo Víctor Rubido, que era el director de ese periódico, comía con él y con Mariano Rajoy, y ponía y quitaba a periodistas de ese diario. Y ahora Víctor Rubido ha montado un medio, ahora que se montan fácil los medios digitales, que se llama El Debate y que está financiado por la empresa de Florentino Pérez, ¿no? Pues así es como actúa Florentino Pérez con la prensa, y está acostumbrado pues, a ese tipo de intoxicaciones.
4: Sempre s'ha parlat de la llotja del Bernabéu, no? Que ha estat el símbol i el pal com més poder absolut, no? Fas aquella fotografia i allà veus totes les possibles trames de corrupció, la influència mediàtica, tot està allà representat.
28: Claro, en ese palco pues siempre han acudido jueces, diferentes partidos políticos, no solo del Partido Popular, porque el propio gobierno actual llamado más progresista de la historia, uno de sus miembros de los ministerios, son los que más han acudido. Hemos visto por allí a Óscar López, que ahora se presenta en Madrid, hemos visto a Óscar Puente, hemos visto a todos ellos acuden a ese palco a rendir pleitesía a Florentino Pérez y luego a darle obra pública, a darle conciertos privatizados en residencias de mayores, en escuelas infantiles y demás. Y yo creo que Florentino Pérez usa el Real Madrid y por eso le da tanta importancia a seguir, porque la otra vez aprendió de que no tiene que dimitir. Florentino Pérez entendió que cuando había, ¿no?, malcriado a los futbolistas y se fue por las pañoladas y demás que y las críticas, pues ahora, antes de la gran pañolada que puede llevarse contra el Oviedo y demás, pues salgo y hago en el plan trumpista, venga, elecciones, y además pues que se estaba configurando un posible candidato al cual incluso ataca de forma racista, ¿no? Diciendo que sí tiene un acento sudamericano y demás, ¿no? Que es otra persona también poderosa como Riquelme, que se está moviendo dentro del mundo de las energéticas, que ha comprado Iberdrola en México, también Abengoa, y que es una persona que se está moviendo para hacer frente a Florentino Pérez, y por eso él da el paso de esas formas trumpistas, y yo creo que apostará por Mourinho para hacer ese tipo de ataques a la prensa.
0: És que es pot afegir poc més, però...
4: Sí, perquè al final, és a dir, també apuntant el que deia el Joel, és una figura que només s'entén si entens el Real Madrid i entens la ciutat, la capital de Madrid.
0: Bé, és que...
4: No, fora... Perquè si no, en altres llocs no són figures que ja no són actuals, però allà encara continuen, primer pel poc contrapoder intern, per aquest model galàctic, per aquesta imatge de poder, d'estabilitat, no? I pels èxits, evidentment.
0: I també perquè el món del futbol s'ha convertit una mica en això, en figures fortes que no poden ser rellevades, perquè el Madrid és un club de socis com el Barça, però en el fons ha estat actuant els últims 15 anys com si fos una propietat privada de Florentino Pérez.
4: Bueno, perquè aquest control institucional i els títols dir, fa que no, l'oposició...
0: Però doncs, no tant els títols, sinó el control... També... Evidentment, sense títol, Florentino Pérez hauria sortit amb globus. És una cosa que porta l'altra. Però ha arribat un punt en el que ja és molt difícil fer fora Florentino Pérez, perquè si ell vol seguir sent president, ho seguirà sent.
2: Bé, hauria sortit amb globus 2 anys en blanc al Barça... o sigui, amb Xavi aquí va haver una gran crisi perquè feia una temporada que no guanyava rei, la Porta va haver de canviar d'entrenador perquè si no li acabava,
0: sí,
2: l'acabava...
0: Sí, però al Barça els llindars són molt més baixos, i aquí a Barcelona tenim la sort que encara que hi hagi un president fort sempre apareix algú per enfrontar-se al president del Barça, perquè el president del Barça mai té la força com per, això ho vaig explicar ahir, Florentino Pérez ha trucat a bancs, no ara perquè no li fa falta, però anys enrere sí, per dir-li no se t'acudeixi fer un aval per aquest senyor que vol presentar-se contra mi, perquè si aquest senyor ve amb un aval del BBV o de la Banca Pastor o de no sé què, ACS deixarà de fer negocis...
4: Però la pregunta és, ara ha deixat de fer por Florentino o no? Fonsi, tu què en penses?
28: Yo creo que empieza a dejar de... dentro de la prensa deportiva ya empieza a quitarse un poco el miedo, ¿verdad? Que todavía pues vemos a periodistas que se arrastran, ¿no? Incluso ayer en la COPE Juanma Castaño, que es uno de los que señala, empieza a decir que nosotros no pusimos ni los audios de Florentino Pérez, ¿no? Evidenciando que controla Florentino Pérez esa radio como quiere, ¿no? Si han ocultado los audios de Florentino Pérez, pero yo creo que sí, porque él incluso ya no iba a ruedas de prensa desde hacía muchos años, no conoce a muchos periodistas jóvenes y demás que estaban en esa rueda de prensa, entonces yo creo que sí que se está, y señala a los de siempre, a Relaño, a Santiago Segurola, y yo creo que también hay una nueva generación pues que igual está perdiendo el miedo, porque claro, una persona que no ha estado en el día a día de esas ruedas de prensa y siempre pues él lo que quiere es montar un show en el mundo del fútbol a través de programas como El Chiringuito,
0: no,
28: que
0: pero si
28: el programa que monta Florentino.
0: Però si ahir pareix Florentino és justament perquè s'adona que ja no tothom li riu desgràcies, que es comencen a atrevir amb ell. I una mica, en la línia del que deia el Joel, és una exhibició de poder, sí, però jo crec que...

Sant Just Desvern ja comença a mirar cap a les eleccions municipals del 2027. Encara queda un any perquè arrenqui oficialment la campanya electoral, però els moviments polítics ja s'estan produint i aquesta mateixa setmana n'hem vist dos de significatius. Per una banda, Junts per Sant Just ha elegit a Ramon Figuerola com a candidat a l'alcaldia, mentre que Esquerra Republicana ha escollit Desirée Thriller com a nova candidata republicana. Dues decisions que no són menors. D'una banda, Junts aposta pel projecte polític que ja fa temps que treballa sota el nom Pla 2731, amb la voluntat de presentar-se com una alternativa sòlida i ambiciosa de govern. De l'altra, Esquerra inicia una nova etapa amb el lideratge de Desirée Thriller, obrint una nova fase dins el projecte República Local i començant a dibuixar el seu camí cap als comicis. Tot plegat, doncs, confirma una realitat evident. La precampanya ja ha començat. Durant els pròxims mesos veurem com els partits intensifiquen la seva presència pública, presenten equips, reforcen discursos i intenten connectar amb les preocupacions reals de la ciutadania. Habitatge, mobilitat, convivència, sostenibilitat, equipaments, cultura, joventut... Tots aquests seran, sense cap mena de dubte, alguns dels grans temes que marcaran el debat polític local en aquestes eleccions del 2027. Però més enllà dels noms, la pregunta important continua sent una altra. Quin model de poble vol Sant Just per als propers anys? Les eleccions municipals no només decideixen qui governa, sinó també com volem viure, créixer i conviure com a comunitat. Per això serà important que aquesta campanya electoral no es quedi només en eslògans o en estratègies de partit, sinó que serveixi per generar debat real, propostes concretes i una participació activa de la ciutadania. Encara queda temps, però el rellotge polític ja està en marxa. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla.

I comencem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari d'avui. Avui, dimecres 13 de maig, arrenquem amb les notícies de Sant Just. També farem un repàs a les portades dels diaris, tot plegat amb Mariona Sales, cap d'informatius. Seguirem la primera hora amb les efemèrides del dia i també amb la carta del dia amb la Palmira Badell, que passa dijous avui dimecres. I també tindrem l'espai del temps amb en Carles Rius. Tot seguit, a la segona hora, avui, entrevista del dia a Marta Malaret. Parlarem de la festa major de l'Ateneu Sant Justenc. També parlarem de vins amb l'Astrid Goldstein del celler de Can Mata i tancarem el programa d'una banda amb la Vall de Vers, amb en Josep Lluís Gil i també parlant d'emocions amb l'Elisa Linares. I avui que parlàvem de camins polítics i també que parlem ara del camí que emprendrà el nostre programa a partir d'ara, escriurem moltes coses plegats i ho farem aquí al 98.1 FM. De moment ho fem amb aquesta cançó de Miqui Núñez. Bon dia.

0: Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'aspira a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.fm i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí, que no s'adorm mai.
1: Smooth Jazz.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

0: Escassos segons d'arribar a un quart d'11 del matí, saludem ara Mariona Sales, cap d'informatius, que ens acompanya en aquest primer tram del programa. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa. Comencem, com sempre, amb els titulars del nostre municipi, amb allò doncs, que ha succeït o succeirà en els propers dies. Comencem parlant de que Sant Just celebrarà el 6 de juny la 20a trobada gegantera amb una cercavila pels carrers del municipi. També parlarem de Pepe Jiménez Espejo, que porta a Sant Just l'exposició Distopia Pies Íntimes, una mostra que podrem veure al celler de Can Ginestar. I tancarem avui aquest espai amb l'Hoquei Sant Just, que reivindica el projecte malgrat el descens de l'Hoquei Lliga Plata. Marxem a parlar de cultura, marxem a parlar de tradicions populars, Mariona.
1: Exacte, i és que la colla gegantera de Sant Just celebrarà la 20a trobada gegantera el pròxim 6 de juny amb una trobada festiva que reunirà diferents colles convidades als carrers del municipi. L'activitat començarà a les 6 de la tarda al Parc Maragall amb la plantada de gegants, mentre que la cercavila s'iniciarà a les 7 i finalitzarà cap a les 8 a la plaça Verdaguer, on es farà el tradicional ball de gegants. La cercavila recorrerà diversos punts del poble, passant pel carrer Major, carrer Verge del Pilar, el carrer Creu, Raval de la Creu, Bona Vista, Creu, Rambla de Sant Just, carrer Miquel Reverter, Verge dels Dolors, Sant Lluís i acabant doncs, a la plaça Verdaguer. La trobada comptarà amb la participació de diverses colles convidades en una de les cites destacades del calendari festiu local organitzada per la colla gegantera de Sant Just. En motiu de l'esdeveniment també s'ha organitzat un concurs de dibuix adreçat a l'alumnat de primària de les escoles de Sant Just per escollir el cartell de la trobada. I els guanyadors d'aquesta edició han estat Iris Herrera i Lluís Escofet.
0: Permetem una petita puntualització perquè certament alguns mitjans de comunicació per part de l'Ajuntament, és a dir, la nota de comunicació sí que diu aquest recorregut, però és que com a membre de la colla gegantera em veig obligat a fer una petita correcció. El recorregut passa per, en aquest cas, per Encenclavé. Per Encenclavé. A l'arribar a Rambla sí que és cert que el butlletí de Sant Just i altres mitjans sí que s'ha difós aquesta informació que entenc que pertany doncs, a l'anterior cercavila que es deuria celebrar fa 2 anys, però en aquest cas doncs, en comptes de fer tot Miquel Reverter es fa fins a Rambla, diguéssim, Rambla, Miquel Reverter i ja es puja per Encenclavé perquè la sortida dels gegants ens agrada més des d'allà.
1: Per tant, després de Miquel Reverter, pujarà per Anselm Clavé acabant a Verdaguer.
0: Exactament. Sí, perquè l'entrada als gegants ens agrada més.
1: Home, queda xulo.
0: La veritat és aquesta.
1: Queda més lluït, no?
0: Oi que a vosaltres, els dimonis i el drac, us agrada Anselm Clavé perquè és un carrer estret?
1: Perquè és un carrer estret i llueix molt més el correfoc.
0: Doncs a nosaltres ens agrada per això, precisament, perquè l'entrada dels gegants és més vistosa. Gràcies, Mariona, i disculpa.
1: No, que va.
0: Que és que ens hem trobat amb això, que el butlletí ha sortit aquest recorregut i no és el correcte. Molt bé, passem a parlar ara del celler de Can Ginestar, com també comentàvem abans. Hi ha una qüestió important, que és que tenim molta activitat al celler de Can Ginestar amb exposicions i ara, després de la del Carrau Blau, en ve una de nova.
1: Exacte, en concret, s'inaugura demà, 14 de maig, i es tracta de l'exposició pictòrica Distopies Íntimes, de l'artista Pepe Jiménez Espejo, i la mostra es podrà visitar fins al 21 de juny aquí a Sant Just, i l'acte inaugural començarà a 8:15 de la tarda. L'exposició planteja un recorregut artístic centrat en la idea d'un temps marcat per la imminència i per la percepció d'un futur cancel·lat. A través de diferents obres, la proposta doncs, busca generar espais de reflexió sobre la complexitat de l'existència contemporània, posant el focus en la incomunicació i el soroll presents doncs, en la societat actual. Les peces combinen figuració contemporània i abstracció geomètrica amb una iconografia formada per figures aïllades, arquitectures inevitables i espais escenogràfics que transmeten sensacions de desorientació i pèrdua de referents. En les obres abstractes, els elements geomètrics trenquen les regles tradicionals i el color s'utilitza allunyat del simbolisme convencional per destacar els processos i les transformacions. No sé si t'has entrat d'alguna cosa de les que he dit.
0: La veritat és que és complex, eh? És complex d'entendre i aquesta primera hora del matí encara no duc cap cafè.
1: Sí, jo mentre estava escrivint abans he pensat, ostres, és dens. Clar, és que és una exposició molt filosòfica. També.
0: Val.
1: Per tant, doncs, filosofia, art, tot en reflexions posades en quadres, fa que, dit així, sembli una mica dens, però realment és una crítica prou interessant i que pinta xulo com a
0: haurem de trucar
1: al
0: Pepe Jiménez Espejo.
1: Sí, a veure si pot passar-se per aquí a la ràdio i explicar-nos-ho bé. Exacte. Sí. Exacte. Doncs la programació inclourà també dues visites guiades previstes pels dies 28 de maig i 11 de juny a les 6 de la tarda amb l'objectiu d'aprofundir en el discurs i l'obra de l'artista.
0: Molt bé, doncs ara sí tanquem amb esports perquè ahir, després d'aquest descens ja matemàtic de l'hoquei Sant Just, podem dir doncs, que ahir van passar pels micròfons de Ràdio d'Esberna responsables d'aquest club santjustenc que havia fet història, que ha fet història i que segur que seguirà fent història, i en aquest sentit doncs, va ser a càrrec de Jaume Elias, el conductor del refugi, que va fer doncs, una entrevista a l'equip directiu de l'hoquei Sant Just.
1: Exacte, en concret el president de l'hoquei Sant Just, Edu Borràs, i el vicepresident esportiu, Ferran Brull, que doncs, com has dit, van visitar els estudis de Ràdio d'Esbern per analitzar una mica la situació actual de l'entitat després de la conclusió de la temporada. Malgrat el descens del primer equip masculí de l'hoquei Lliga, des del club s'ha volgut doncs, posar en valor el treball realitzat durant els darrers 3 anys a la màxima competició estatal. Segons ha explicat Ferran Brull, la pèrdua de la categoria ha estat fruit d'un cúmul de circumstàncies on la falta d'encert cara a la porteria ha estat un factor determinant. Malgrat el resultat esportiu, la junta directiva ha volgut lloar el compromís de la plantilla. De cara a la propera temporada de l'hoquei Lliga Plata, el club ja treballa en la confecció d'una plantilla competitiva i bé, tot i les baixes confirmades de jugadors com Iñaki Cabezas o Xavi Burguillos, el club manté la calma i treballa amb discreció en el mercat de fitxatges. Finalment, el club també ha celebrat l'èxit del juvenil, que s'ha proclamat campió de la Copa Elit, demostrant doncs, la bona salut de la pedrera santjustenca. I amb el suport incondicional de l'afició a la Bonaigua, l'hoquei Sant Just es prepara per un estiu de treball intens per tal de tornar a portar el club al lloc que li correspon.
0: Doncs els tres titulars de la jornada d'avui estan marcats perquè Sant Just celebra el 6 de juny la 20a trobada gegantera amb un cercavila pels carrers del municipi. La jornada reunirà diverses colles convidades i finalitzarà amb el tradicional ball de gegants a la plaça Verdaguer. També hem parlat de Pepe Gegants a la plaça Verdaguer.

0: tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Amb tots vosaltres, veus de la parròquia. Compartim notícies, actualitat, experiències socials i espiritualitat. Ens pots escoltar dimecres a 8:15 del vespre amb repetició els dissabtes a 12:15 del matí. Veus de la parròquia.

0: Doncs vinga, marxem a les portades dels diaris. Ara és moment de repassar la premsa escrita del nostre país i comencem amb la portada del diari Ara, Mariona.
1: Doncs el diari Ara obre ni més ni menys que amb la crisi educativa, dient que els docents mantenen el pols al carrer i el govern demana realisme. La vaga té un seguiment del 34,7% de les plantilles i 26.000 mestres es manifesten al centre de Barcelona. Esquerra i Comuns demanen gestos a Niubó i els sindicats convocants li exigeixen un gir o la dimissió. En fotografia principal veiem doncs a milers de professionals de l'educació que van omplir ahir la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores salarials i de recursos a les escoles i als instituts, amb lemes com menys policia, més educació o això no és un acord, és una traïció. I veiem doncs aquesta marea groga a plaça Sant Jaume. I de fet també cal ressaltar que avui dia 13, era vaga sectorial, en concret d'aquí del Baix Llobregat, i ja des del matí hi ha hagut talls a les carreteres, a la B23 a l'alçada de Sant Just, més endavant també a altres llocs, i doncs avui és una altra de les jornades de vaga del sector educatiu.
0: Molt bé, doncs seguim amb més informació, Mariona.
1: Altres notícies de l'Ara, parlem també de Florentino Pérez, que convoca eleccions i ataca la premsa. També veiem que el fiscal del cas Pujol diu que la família saquejava Catalunya. També que l'OMS preveu més casos d'antivirus dels viatgers del creuer. I tant que portada avui el diari Ara, parlant de PSC, Junts i Esquerra, que pacten una llei de mecenatge que s'ha fet esperar.
0: I ja ho avançava també la Mariona a la portada del diari Ara. Nosaltres també obrim amb això al periódico en català, i és que Florentino Pérez no dimiteix, però convoca eleccions al Real Madrid. Els que vau seguir aquella roda de premsa ahir a partir de les 6 de la tarda, 6 i quart, un quart de 7 de la tarda, més o menys, doncs, déu-n'hi-do, intensa, però entretinguda. Qui no tenia res a fer ahir a la tarda va passar una molt bona estona escoltant a Florentino Pérez en el seu prime, podríem dir, perquè va estar en un moment bastant desatado, que diríem en castellà. No sé per on agafar aquesta roda de premsa, senzillament, doncs, això, com bé ho defineix també l'Ara, un atac a la premsa constant, i bé, doncs, deixa molt clar que no dimiteix, que hi haurà eleccions, que convoca eleccions, però, clar, ara estava llegint també, abans d'entrar en directe, que les condicions per presentar-se a les eleccions del Real Madrid són impossibles. Vull dir, es necessita un aval immens, es necessiten no sé quants anys de ser soci... En fi, que serà bastant, bastant complicat. Les condicions, bàsicament, són només les compleix ell, gairebé, no? És allò de dir, bueno, serà complicat que tingui un rival, i també escoltàvem a Catalunya Ràdio abans de connectar amb la nostra emissió, que realment, doncs, té agafats del coll també a molts empresaris, a molts bancs, perquè no facin aquest aval a altres candidatures. Per tant, seguirem de prop, però està

0: Clar que és un sisme important al Reial Madrid. Marxem a parlar també de les autoritats sanitàries que fixen la quarantena entre el 10 de maig i el 21 de juny. L'OMS descarta un brot més gran d'antivirus, però no nous casos. El passatger espanyol contagiat presenta febrícula i dificultats respiratòries, però es troba estable. Els 13 viatgers confinats podran rebre visites amb EPIs i mascaretes els 7 dies si segueixen amb una PCR negativa. Marxem a parlar dels docents, que és la imatge principal del dia al periòdico. En aquest cas diu, els docents mantenen el pols. El sindicat USTEC torna a treure els professors al carrer i demana un augment salarial de 400 euros. La protesta dels professors a la plaça Sant Jaume ahir és la imatge principal de la jornada d'ahir dimarts. Marxem a parlar ara del hub tecnològic d'Espanya, que creix un 14% i ja val 125.000 milions. Un 40% de la riquesa d'aquest ecosistema es genera a Barcelona i un 38% a Madrid. Parlem ara també d'altres notícies relacionades amb els Estats Units. A cimera a Pequín, Trump busca rescabalar-se del fiasco de l'Iran amb un acord comercial amb Xi. El desafiament tecnològic de la IA marcarà la cita dels dos presidents. Últim any, la compravenda de pisos a l'Hospitalet i al Baix Llobregat augmenta un 9,7%. Està, doncs, aquesta notícia relacionada amb el tema de l'habitatge, que és un tema, doncs, que és recurrent a les portades dels diaris habitualment, i també, doncs, la podem llegir en aquest cas a l'Espai Persones, pàgina 44. Tanca en portada amb incentius fiscals, PSC, Junts i Esquerra presenten al Parlament una llei de foment del mecenatge. I de la portada vermella marxem a la blava. Què diu avui la Vanguardia, Mariona?
1: Doncs la Vanguardia obre amb la reivindicació dels docents dient que la protesta educativa reobre la negociació entre govern i sindicats. El primer dels 16 dies de protesta va tenir ahir el seguiment més baix del curs, però molta afectació viària. L'USTEC diu que una pujada salarial de 400 euros desconvocaria la vaga i la consellera proposa altres millores. I veiem en fotografia també doncs, aquesta Maria Groga a plaça Sant Jaume i a Barcelona. En fotografia principal veiem a Florentino Pérez desfermat. Veiem que el president del Madrid fa un discurs ple de victimisme i anuncia un procés electoral en què difícilment tindrà rival. I veiem, doncs, en fotografia a ell en una inaudita conferència de premsa en solitari. Altres notícies de La Vanguardia. Veiem que l'OMS relaxarà la quarantena dels afectats per antivirus si donen negatiu. El passatger espanyol, que va donar positiu, ja té símptomes. També veiem que La Vanguardia parla d'un tram en hores baixes, que va a Pequín per vendre des d'allà una victòria comercial. També veiem que la inflació es dispara als Estats Units al 3,8% pel preu del petroli. El cost de la vida és pitjor que en Biden, tot i les promeses electorals de Trump. Passem també a parlar de Barcelona, parlar del pacte social per mitigar la solitud no desitjada, i tanca portada avui La Vanguardia amb una troballa. Parla d'unes aquarel·les inèdites que revelen un fortuny experimental.
0: Molt bé, doncs marxem a l'última portada del dia, marxem a parlar del Punt Avui. El diari independent català comarcal i democràtic destaca avui l'entrevista a Antoni Abad i Manel Larosa, president i vocal de FEM Vallès, i en una cita seva doncs, diu: es governa un país que està en l'imaginari però no és el real. Pel que fa a l'Observatori Municipal, marxant a Torrent, el bloc de la dreta busca recompondre's, entrevista a Edu Gómez, portaveu adjunt del PSOE, i en aquest cas tenim aquesta notícia a les pàgines 31 i 33 del Punt Avui. Marxem a la imatge principal del dia, que està dedicada a les línies ferroviàries, al potencial ferroviari del 2027, és el titular de la jornada. PTP proposa millorar substancialment el servei a curt termini a la majoria del país, aprofitant els nous trens i el final d'obres en marxa. Passem ara per al d'ahir, d'Irene Casellas. Protestar també és educar. La manifestació a Barcelona i la jornada de vaga mostra de força de cara a la reunió de demà amb la consellera Niubó. I tanca en portada amb l'esportiu. Florentino convoca eleccions en una roda de premsa surrealista. Denuncia una campanya orquestada pels mitjans i carrega pel cas Negreira. Ara sí, nosaltres tanquem aquí aquest espai de repàs de portades de diaris. Mariona, gràcies. T'escoltem, com sempre, els butlletins informatius i també l'informatiu Edició Migdia.
1: Perfecte, Dani, ens escoltem ara.
0: I amb vosaltres, petita pausa, tornem de seguida amb les efemèrides, amb la carta del dia i amb el temps.

tots vosaltres, veus de la parròquia. Compartim notícies, actualitat, experiències socials i espiritualitat. Ens pots escoltar dimecres a 8:15 del vespre amb repetició els dissabtes a 12:15 del matí. Veus de la parròquia.

0: 6 minuts passant de 11:45 del matí. Nosaltres marxem ara directament a l'espai d'efemèrides. Ho fem amb el Sergio Paredes, que ja el tenim aquí als estudis. Sergio, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Benvingut al programa. Destaquem avui les efemèrides corresponents al 13 de maig, començant amb el Dia Mundial de la jornada d'avui.
1: I és que el Dia Mundial d'avui, Dani, és el de l'entrenador de futbol.
0: Ah, mira.
1: Mira tu, per d'on?
0: Mira, molt bé, molt bé. El Dia Mundial de l'entrenador de futbol. Magnífic, magnífic. És que se m'estan acudint molts acudits i ara mateix jo crec que no és moment de fer-los, però estan relacionats amb la banqueta del Real Madrid i aquestes coses. Però bé, sigui com sigui...
1: No ho celebraran, jo crec, aquest dia avui.
0: Avui jo no crec.
1: No estan per celebracions.
0: Bueno, aviam, potser ho celebren a la seva manera, que ja sabem que
1: és... Amb un ring.
0: Sí, exacte, amb un ring. Amb la velada de l'any. Molt bé, doncs vinga, marxem als esdeveniments. També avui destaquem que l'any 1981 el papa Joan Pau II va resultar ferit en un atemptat a la plaça de Sant Pere del Vaticà pel turc Ali Akka. En aquest cas, doncs, destaquem aquesta efemèride. Allò que deien, no? De Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Bueno, tothom menja el turc Ali Akka.
1: No, ell no.
0: Marxem a l'any 1995. La britànica Alison Graves es converteix en la primera dona que corona l'Everest sense oxigen i sense l'ajuda de Sherpas. És impressionant això de l'Everest, la crida que té a nivell turístic. Vaig anar a una conferència fa un any.
1: Ah, vale.
0: I és, no, l'Everest no. L'Everest no, perquè crec que no hagués tornat. Però és molt, molt bèstia i també... Quan t'ho expliquen Sherpas, a mi m'ho va explicar un Sherpa i la veritat és que és super, super interessant i super dur, perquè la gent va a la foto, la gent normalment va a la foto sense pensar en el risc que hi ha al darrere, perquè hi ha un risc brutal de mort, perquè
1: extrem.
0: escalar l'Everest i arribar al camp base encara, però arribar dalt de tot és algo duríssim, que no estàs posant només en risc la teva vida, sinó la de l'altra persona, perquè l'altra persona té l'objectiu de portar-te en vida a baix, vull dir, és el seu objectiu primordial, perquè si no li cau el pèl, bàsicament, i és brutal com juguen amb la vida dels Sherpas i amb la vida de la gent, perquè, clar, s'han de portar bombones d'oxigen, a vegades l'oxigen no arriba per tots i s'ha d'anar dosificant i a vegades, doncs, no sé, la gent és molt, molt desconsiderada. Vull dir que fer això per il·lusió, perquè estàs entrenat, perquè has treballat molt dur, perquè tens el nivell i perquè ho vols fer, d'acord, però si ho vols fer per tenir la foto i per dir als teus amics que has estat a l'Everest, em sembla fatal, perquè realment doncs són unes condicions duríssimes i les condicions amb les que treballen els Sherpas és que no estan pagades en absolut. Per no parlar de que val molts diners pujar allà i pagar tots els serveis, eh?
1: Sí, segurament no és el viatge més fàcil de pagar.
0: Ni fàcil de pagar ni fàcil de fer, perquè clar, també et dic que has d'esforçar-te, vull dir, és que no és anar a les Maldives, és a pujar allà dalt, déu-n'hi-do, i amb unes temperatures brutals, que no les hem comentat i també s'han de destacar, unes temperatures baix zero, brutals. Bé, marxem ara a parlar d'altres qüestions, perquè avui a la nostra esquela de funcions marxem a l'any 2024.
1: Sí, i és que fa poquet Alice Munro va morir tal dia com avui, i Alice Munro és una escriptora canadenca, la qual va ser el 2013 el Nobel de Literatura.
0: Perfecte. I ara destaquem el naixement i també la família musical. Per això doncs, necessitem marxar a l'any 1950, a la dècada dels 50, quan naixia un músic espectacular.
1: Impressionant, sí, perquè avui volem recordar el naixement de Stevie Wonder, cantant i compositor estatunidenc, i doncs la cançó escollida per avui és I Just Call to Say I Love You.
0: Doncs ja ho sabeu. I Sant Just, just I love you. Volia fer una rima amb el nom de Sant Just i no m'ha sortit. Vinga, va, I Just Call to Say I Love You aquí a Ràdio 2FM. Gràcies, Sergio.
1: Cuida't. A tu, Toni.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.

0: I el nostre tècnic d'avui, el Joaquín, deia, home, vols dir que haig de trucar a la Palmira si avui és dimecres? Li deia, escolta, truca a la Palmira que avui hem de parlar amb ella. I deia, no, que avui és dimecres, que avui no toca. I li dic, que no, que avui sí que toca. Palmira, bon dia.
1: Bon dia.
0: Això, que tens els tècnics
1: sí que
0: aquí...
1: Sí que toca, sí que toca.
0: Tens els tècnics nerviosos que no saben si toca o no toca.
1: Bueno, mentre toqui jo, ja n'hi ha prou.
0: I tant, que sí.
1: Avisa'l que passarà, aquest mes passarà més d'un dia.
0: Passarà més d'un dia, Joaquín, això passarà més d'un dia. Val, em fa que ok, amb el dit.
1: D'acord, doncs.
0: Molt bé, Palmira, tot teu.
1: Tot meu. Des del diumenge passat, amb el resultat del partit Barça-Madrid, la Colorada està que flipa. Ni com tu, perquè soc culer, i un partit amb un final tan rodó no l'havíem vist mai. Tenim un altre Dream Team. Fins aquí tot bé. Però per altra banda estic, diguem-ne, dolguda, per no dir una cosa més grossa. Cada vegada que es guanya la Lliga, com ha estat enguany, fan la rua. Ja sé que no tinc cap dret perquè no sóc sòcia, però com que és més que un club, em permeto la crítica. No em sembla bé que la rua acapari tantes hores la programació de la tarda de cada dia a TV3. Primera, perquè el futbol no agrada a tothom. El Barça tampoc. Hi ha una cadena d'esports. Per què no ho emeten per aquesta? I per què tota la rua sencera? Ah, i per què en aquesta rua no hi havia les noies que tenen la Lliga guanyada abans que els que anaven dalt de l'autocar? I per què no eren els altres campions de Lliga o Copa d'altre esport que no és el futbol? Em sembla un menys preu. Només uns són els que s'emporten els aplaudiments de les masses. Només uns són els millors. Només uns són els que cobren quantitats fora de l'ètica. Només uns. I segueixo dient que estic encantada, contenta dels resultats d'aquesta temporada. Però aquestes diferències no haurien de ser. Ja sé que no és nou, que es fa cada vegada i es farà cada vegada. Doncs jo diré cada vegada que no em sembla bé. Només m'ha semblat bé perquè aquest triomf ha acaparat tant els mitjans informatius, almenys d'ençà del dilluns, que no he tornat a sentir el recorregut que farà el Papa de Roma quan vingui a Barcelona, perquè cada dia, cada programa han de dir per on passarà. I m'ho descuidava. El diumenge abans de jugar el partit al camp, una bona part del públic va cantar els segadors i no ho van emetre. I també durant la rua es va veure un parell de banderes que potser portaran cua. Estarem a l'Oet. Has sentit a dir alguna cosa d'aquestes, Dani?
0: Home...
1: D'això de les banderes?
0: Doncs, home, sí, ara que ho dius, sí.
1: Uh-huh. Ja. Sí, bé, sí. El Lewandowski amb l'estelada davant, bé, em va sorprendre.
0: I a la Minyamal amb la Palestina, no?
1: Amb la Palestina.
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: Després amb una samarreta... Bé.
0: A mi m'ha agradat, a mi el que va dir el Flick em va agradar molt. Vull dir, ell és major d'edat, jo li vaig dir, no? Jo em vaig acostar amb ell, li vaig dir, escolta, jo crec que això no toca, però tu ets major d'edat i pots fer el que vulguis. I a partir d'aquí, doncs, home, jo crec que com a tècnic i com a líder del grup,
1: sí,
0: és el que has
1: sí.
0: de fer.
1: Sí, a veure, és que hauríem de poder saber acceptar el pensament d'un altre.
0: Uh-huh.
1: I no que això i a mi i com tothom té dret a pensar sense que els altres els hagi d'influenciar com perquè tot un país es giri en contra del Barça o d'aquest noi. Exigirem massa en aquestes coses. Penso, a veure, aquest noi és jove i aquestes reivindicacions sí que toquen.
0: Clar.
1: Potser no toca en aquest moment, pel que s'està celebrant, fer aquest gest, però quan tens aquesta edat et sembla que això és canviar el món.
0: Sí, sí, totalment. També és veritat, per mirar que ara estem més informats que mai, és a dir, fa 40 anys, tot i que ja hi havia televisor, fa 40 anys, a lo millor no retransmetia tota la rua en directe, o es feia, o era diferent, saps? Vull dir...
1: No es guanyava la lliga d'aquesta manera.
0: Clar.
1: Això, a veure...
0: Vull dir que hi havia coses que ara, quedaven per alguns, que quedaven doncs, per que hi eren allà.
1: Sí, per una banda estem més informats, per l'altra estem desinformats.
0: Totalment.
1: Vull dir, totalment, hem d'aprendre també a triar el gra de la palla.
0: Sí, sí, és així, és així. M'ha agradat molt la part de la carta en la que expressaves també tot aquest tema de que si som més que un club, perquè no hi és tot el club representant, no? Perquè realment jo també vaig trobar molt a faltar, jo hi era allà, Jo vaig anar sí. a la rua i jo vaig trobar a faltar doncs, l'autocar amb les noies, vaig trobar a faltar doncs, poder saludar a l'Alexia Putellas des del carrer, a l'Aitana Bonmatí, a totes aquestes jugadores que ho han fet increïble, que juguen com ningú,
1: la Catacoll. Sí, sí, i tant que sí.
0: Que juguen increïble, que juguen... Uf, és que és bestial veure-les, jo les he vist en directe i és al·lucinant.
1: I a comparació dels homes, cobren 4 rals.
0: Sí, sí, no, efectivament. Efectivament, sí, sí. I per no parlar, per exemple, de l'hoquei, que aquí a Sant Just entenem molt de l'hoquei, l'hoquei sí. del Barça, llàstima que no ha guanyat la Champions, però l'hoquei del Barça és un dels millors també, vull dir que també sí, tindrien sí. dret de poder fer una mica de promoció, no?, i de poder conèixer també els jugadors. D'alguna manera crec Home. que el Barça s'ha quedat una mica estancat amb això de la competició masculina de futbol i prou, no? I hi ha molt sí. hi ha un ventall extens de jugadors i d'equips que formen part del Barça. Palmira, ho hem de deixar aquí. Cuida't molt.
1: D'acord, doncs. Fins la setmana que ve.
0: Doncs vinga, una abraçada. Cuida't. Adéu-siau.
1: Bon dia.
0: Breu pausa, tornem ara amb el temps.
2: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell, Itgualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
3: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
4: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
5: En cas de robatori o furt del mòbil, informeu l'operador, faciliteu-li el número d'e-mail i feu la denúncia als Mossos d'Esquadra.
4: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
0: Moment de cloure aquesta primera hora de la Rambla, moment de parlar del temps, moment de saludar en Carles Rius. Carles, bon dia. Carles, sembla que no en sent. Avui volíem parlar amb ell doncs, per actualitzar tot el tema de la meteorologia pels propers dies. Recordem...
6: Sí, us escolto.
0: Ah, sí.
6: Perdó.
0: Carles, bon dia.
6: Bon dia, què tal?
0: Doncs molt bé, explica'ns una mica com està el tema, perquè ahir vam veure un ruixat espectacular als vols de les 5:30, 6 de la tarda, que inclús va caure pedra a Sant Just, sí. I bé, doncs això ha afectat a les temperatures d'aquest matí. Aquest matí feia fresqueta.
6: Feia fresqueta, l'ambient és més humit, clar, hi va haver la precipitació ahir, però hem baixat fins als 13 graus, és una temperatura que si no plou, doncs tens aquesta sensació de més benestant, però si plou tens una sensació de fresca, no? Perquè tot està remullat. 12 litres per metre quadrat, una bona precipitació. Aquest any doncs, anem pel bon camí, podríem dir, pel que fa a la precipitació. En aquests moments, a Sant Just, doncs, tenim 269 litres, gairebé 270. És molt més que el que va ploure en tot el 2022. És més del que va ploure el 2023, però clar, no és un any de sequera. O sigui, que de moment anem en mitjana, i abans d'arribar a la meitat de l'any doncs estem en una situació bastant òptima pel que fa a precipitacions, tant de bo es mantingui així el 2026 fins a final d'any. Després d'aquestes precipitacions, què ens ha quedat? Doncs bé, encara hi ha una certa inestabilitat, encara poden créixer nuvolades a la tarda, al matí fa sol, el cel és ben net, van creixent els núvols i descarreguen a la tarda. Però avui, a canvi, a diferència d'ahir, no plourà tants punts de Catalunya, ni tampoc plourà Sant Just, sinó que quedarà una mica més reduït cap a les comarques gironines. Aquesta tarda tenim avisos del Servei Meteorològic de Catalunya de precipitacions que poden ser fortes en forma de tempesta a la Garrotxa, al Gironès i també a la Selva, o sigui, comarques gironines interiors i de costa. I a la resta pot ploure una miqueta també, però sempre a meitat nord. A la meitat sud veurem els núvols més gruixuts aquesta tarda a Sant Just, però en principi no hauria de ploure. Dijous, què tindrem? Doncs al matí, encara amb alguns núvols una mica gruixuts, no descartem la possibilitat que demà al matí encara pugui haver alguna precipitació cap al Maresme i cap al nord, o sigui, Maresme cap a Girona. En aquesta zona sí, a Sant Just, tindrem uns núvols una mica més gruixudets al matí, però a la tarda doncs aquesta nuvolositat marxarà més cap a les comarques de la meitat nord de Catalunya i a Sant Just ens veurem doncs amb alguns núvols però sense precipitació. Demà dijous, unes temperatures que tenen tendència a anar baixant. El dia esplèndid o el dia protagonista d'aquesta setmana, com ja hem anat dient aquesta setmana, és divendres. Divendres és un dia on ja de bon matí tindrem un cel completament tapat, amb un ambient força més fred, amb unes temperatures que amb prou feina superaran els 16 o 17 graus de màxima, és una baixada important de les temperatures. Un dia que serà gris o s'ajusta bona part del dia, i a la tarda no descartem alguna precipitació, però ja et diem, és una precipitació que a mesura que ha anat avançant la setmana ha anat perdent pistonada, com a mínim de Sant Just. En altres punts de Catalunya no, però sí que Sant Just ha anat perdent una mica de força, o sigui que potser ens plou una mica el divendres a la tarda, però això sí, no ens traurem de sobre aquesta baixada important de temperatures i la no presència del sol gairebé durant tot el dia. Només el veurem a última hora quan es pongui, perquè pel ponent s'obriran moltes clarianes. Per què s'obriran aquestes clarianes? Doncs perquè el cap de setmana en general serà bo. Aquestes clarianes guanyaran terreny i dissabte i diumenge seran dos dies on el temps serà esplèndid, amb unes temperatures que progressivament s'aniran recuperant. I per finalitzar, a punt, a llarg termini, a partir de dimecres podríem tenir un tas d'estiu a Sant Just i a bona part de Catalunya. O sigui que a partir de dimecres les temperatures no estaran com divendres amb uns valors d'entre 15 i 16 graus, sinó que podrien estar en valors de 26 o 27 graus de cara a dimecres, dijous, divendres de la setmana vinent. Quan anirem seguint, però vaja, sembla que d'un testet d'estiu de cara a mitjans de la setmana que ve.
0: Carles Rius, gràcies, una abraçada i fins demà.
6: Bon dia.
0: Adéu, bon dia. Amb vosaltres, petita pausa per butlletins, tornem de seguida. Fins ara.
7: Panini és a Torroella de Montgrí, és una empresa italiana, però la tenim a Torroella de Montgrí. Això però també s'ha de dir.
8: 50% és d'en Florentino.
9: Hi ha Florentino Pérez, sí. I a darrere hi ha en Xuriguera.
7: Sí, en Xuriguera, segur. En Xuriguera Pérez.
10: Bueno, doncs gràcies, ara us escoltem.
8: Tu. Vinga, fins ara.
10: Farem una pausa. Saps qui tenim després del butlletí?
8: Aviam, Florentino Pérez.
10: Gerard Quintana, no. Josep Tió, sopa de cava.
11: Hola, grandes.
7: Molt bé.
10: Ara
11: rock and roll.
8: El capítol del Quanta Guerra del Gerard Quintana, de veritat, que és de lo millor, sí, que s'ha fet últimament, és espectacular.
10: Sí. Doncs espero dimarts a veure el documental que han fet de sopa de cabra, perquè...
11: Ai, quina pell de gallina.
8: També,
10: Sí, es dirà tornar enrere.
7: Mm-hmm. Molt bé.
10: Però es podria haver dit de derrota en derrota. Ara ho expliquem.
11: Ja ploraré. Ai, carai, tu. Ja ploraré.
12: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
13: Bon dia, us informa Joan Bota. Avui hi ha una nova jornada de vaga de mestres i professors a les aules, en aquest cas, del Baix Llobregat i del Penedès. Això després de l'aturada general d'ahir, que va tenir un seguiment del 70% segons els sindicats i del 34% segons la conselleria. A primera hora s'han fet talls de protesta en algunes vies i ara els docents del Baix Llobregat es concentren davant els serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat. Allà hi tenim en David Àngela. David, bon dia.
14: Bon dia. Després de tallar durant una mica més d'una hora la B23 a l'alçada de Sant Just d'Esvern, els mestres del Baix Llobregat s'han concentrat davant la seu territorial d'educació a Sant Feliu i a les 12 del migdia faran una concentració i la lectura d'un manifest a la plaça 8 de març. Mireia Valentí Iturriaga, presidenta de la Junta de Personal Docent del Baix Llobregat, delegada d'USTEC també aquí a la comarca, sent el suport de la ciutadania malgrat el malestar que expressen alguns conductors.
15: Cada cop l'estem notant més, perquè la gent s'està donant compte que nosaltres no demanem només un augment salarial, sinó que, a més, estan veient molt clar que estem lluitant pel futur del nostre país, per l'educació i els serveis públics en general.
14: David Àngela, Catalunya Ràdio, Sant Feliu de Llobregat.
13: Més notícies, Natàlia Ramon.
16: L'advocat de Jordi Pujol Ferrusola demana la seva absolució perquè assegura que al llarg del judici no s'ha provat la corrupció i ha acusat la fiscalia de fer una acusació genèrica pel broc gros, ha dit. El primogènit de l'expresident Pujol s'enfronta a una petició de pena de 29 anys de presó. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella, bon dia.
17: Hola, bon dia. En el seu informe final, que ja porta dues hores defensant, Martell diu que no s'ha pogut provar la corrupció i afirma que la majoria d'adjudicacions d'obra pública a les quals s'al·ludeix es van fer en època del tripartit.
18: No espera columnes que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
17: Maria Núria Rebella, Catalunya Ràdio, Audiència Nacional.
13: Prop del 70% dels ciutadans demanen més protecció a les xarxes socials, ho diu la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a Espanya i que es presenta aquest matí a la Llotja de Mar, a Barcelona. Anem cap allà, Marriera.
19: Bon dia. Aquí ha arrencat fa uns minuts la primera trobada internacional pels drets digitals. La secretària d'Estat de Digitalització, Maria González Veracruz, ha avançat que garantir la protecció de les dades o lluitar contra la desinformació és una de les prioritats del govern, així com també protegir els més joves.
20: Que la ciutadania està muy preocupada por nuestros menores. Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad, créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad. E insisto, es muy importante que la ciudadanía sepa que tiene derechos digitales para poder defenderse y que este gobierno tiene los derechos digitales como una de sus principales preocupaciones.
19: Mar Riera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
16: Les autoescoles de Lleida s'han hagut de reorganitzar a correcuita per preparar els 300 alumnes que faran l'examen pràctic aquest dissabte en una convocatòria extraordinària de la DGT per reduir la llarga llista d'espera que hi ha a la demarcació. Lleida, Estela Bussoms.
21: Bon dia. L'examen massiu de dissabte és una mesura del pla de xoc de la Direcció General de Trànsit per reduir esperes de 4 mesos per a uns 5.000 aspirants. La data es va anunciar divendres passat amb la Festa Major de Lleida pel mig. Raül Viladric, president de la Federació d'Autoescoles, agraeix la convocatòria però lamenta les presses.
22: Ha estat un enrenou de moure agendes, de programar, l'alumnat també està acabant batxillerat, altres estan de Festa Major, per tant, hi ha hagut una part logística important del personal administratiu de les autoescoles, del professorat per poder encarar aquest dissabte.
21: Els centres continuen reclamant més mesures per reduir el col·lapse a mig i llarg termini. Estela Bussoms, Catalunya Ràdio Lleida.
13: Esports, Marcos García.
23: L'entrenador del Real Madrid, Arbeloa, s'alinea amb les declaracions d'ahir del seu president, Florentino Pérez. Arbeloa acaba de fer una roda de premsa i com Florentino acusen el club blaugrana, el Barça, pel cas Negreira i també d'haver-lo robat, diuen, 7 títols de Lliga. El Barça ja sabeu anunciar ahir que valora emprendre accions legals contra Florentino Pérez. El Barça, amb el títol de Lliga a la butxaca, juga aquest vespre a 2:15 al camp de l'Alavés. Mentrestant, l'Espanyol rebrà la set l'Atlètic Club. Ho fa amb la necessitat de guanyar per allunyar-se del descens. A partir de 6:45, el Tot Gira, especial d'aquest Espanyol Atlètic Club, i a 8:45 la TDT, també a Catalunya Ràdio, de l'Alavés Barça. El Girona acaba de preparar avui el seu partit de demà a Montilivi contra la Reial Societat. I en bàsquet, avui tenim dos partits de la Lliga CB en present catalana. El Barça jugarà a la pista al Granada, ho fa 8:15, i el Hajo Pos Lleida ho farà a partir de les 7 a la pista al Berogán, a Lugo. Ahir, bàsquet Girona 74, Baxi Manresa 79.
12: Fins aquí les notícies.
1: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 7 minuts a les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. La colla gegantera de Sant Just celebrarà la 20a trobada gegantera el pròxim 6 de juny amb una jornada festiva que reunirà diferents colles convidades als carrers del municipi. L'activitat començarà a les 6 de la tarda al Parc Maragall amb la plantada de gegants, mentre que la cercavila s'iniciarà a les 7 de la tarda i finalitzarà cap a les 8 a la plaça Verdaguer, on es farà el tradicional ball de gegants. La cercavila recorrerà diversos punts del poble, passant pel carrer Major, carrer Verge del Pilar, Creu, Raval de la Creu, Bonavista, Creu, Rambla de Sant Just, Ensem Clavé, plaça Can Preciós i plaça Verdaguer. La trobada comptarà amb la participació de diverses colles convidades en una de les cites destacades del calendari festiu local organitzada per la colla gegantera de Sant Just. I encara en cultura, el celler de Can Ginestà inaugurarà aquest dijous 14 de maig l'exposició pictòrica Distopies íntimes, de l'artista Pepe Jiménez Espejo. La mostra es podrà visitar fins al 21 de juny a Sant Just i l'acte inaugural començarà a 7:45 del vespre. L'exposició planteja un recorregut artístic centrat en la idea d'un temps marcat per la imminència i per la percepció d'un futur cancel·lat. A través de diferents obres, la proposta busca generar espais de reflexió sobre la complexitat de l'existència contemporània, posant el focus en la incomunicació i el soroll presents en la societat actual. Les peces combinen figuració contemporània i abstracció geomètrica amb una iconografia formada per figures aïllades, arquitectures inevitables i espais escenogràfics que transmeten sensacions i desorientació i pèrdua de referents. En les obres abstractes, els elements geomètrics trenquen les regles tradicionals i el color s'utilitza allunyat del simbolisme convencional per destacar els processos i les transformacions. La programació inclourà també dues visites guiades previstes pels dies 28 de maig i 11 de juny a les 6 de la tarda amb l'objectiu d'aprofundir en el discurs i l'obra de l'artista. I en esports, el president de l'hoquei Sant Just, Edu Borràs, i el vicepresident esportiu, Ferran Brull, han visitat els estudis de ràdio d'Esvern per analitzar la situació actual de l'entitat després de la conclusió de la temporada. Malgrat el descens del primer equip masculí de l'hoquei Lliga, des del club s'ha volgut posar en valor el treball realitzat durant els darrers 3 anys a la màxima competició estatal. Segons ha explicat Ferran Brull, la pèrdua de la categoria ha estat fruit d'un cúmul de circumstàncies on la falta d'encert, que ara portaria, ha estat un factor determinant. Malgrat el resultat esportiu, la Junta Directiva ha volgut lluar el compromís de la plantilla. De cara a la propera temporada a l'hoquei Lliga Plata, el club ja treballa en la confecció d'una plantilla competitiva. Tot i les baixes confirmades de jugadors com Iñaki Cabezas i Xavi Burguillos, el club manté la calma i treballa amb discreció en el mercat de fitxatges. I això ha estat tot. Tornem a més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
1: En cas de robatori o furt del mòbil, informeu l'operador, faciliteu-li el número d'e-mail i feu la denúncia als Mossos d'Esquadra.
0: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
2: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, és moment de l'entrevista del dia i avui saludem a la Marta Malaret de l'Ateneu de Sant Just Desvern, que ja la tenim aquí als estudis de l'emissora. Marta, bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Benvinguda al programa. Avui ens atem, doncs, amb moltes ganes, amb molta il·lusió aquest espai perquè parlem de la Festa Major de l'Ateneu, una activitat doncs, que es concentra normalment en l'últim cap de setmana de maig o els vols no, de finals de maig i que en aquest sentit, doncs, durant tres dies, divendres, dissabte i diumenge, tenim una festa grossa i que abarca doncs, moltes activitats. Per on vols començar?
1: Oi, per tot, per on vulguis tu.
0: Et sembla si parlem una mica de el sentiment i l'emoció des d'on es fa aquesta activitat, és a dir, d'on neix la Festa Major de l'Ateneu?
1: Bé, la Festa Major de l'Ateneu és una festa que la fem les seccions de l'Ateneu, o sigui, el que dona vida a aquest Ateneu, i que la mostrem a la ciutadania i convidem a la ciutadania perquè vingui a veure tot el que s'ha programat, no? És una festa per compartir, una festa per col·laborar, bueno, és per divertir-se molt i disfrutar dels espectacles i concerts i de les propostes que es fan.
0: I bé, doncs ja feta aquesta introducció, marxem a parlar de les activitats que es duran a terme el cap de setmana del 29, 30 i 31, en aquest cas. Doncs comencem amb les portes obertes, amb l'inici de la Festa Major, i és que sempre voleu, d'alguna manera, obrir les portes a l'entitat, a tota aquella gent doncs, que a vegades doncs, potser no té costum de passar per aquells espais de l'Ateneu, no? d'entrar directament a les seccions i conèixer-les, i d'aquesta manera doncs, coneixem una mica els entramats de l'Ateneu i també tot el que s'hi cou a dins. Els entramats de l'Ateneu

0: sorpresa.
1: Ah, sí?
0: Sí, que no puc dir res, eh?
1: No ens pots avançar res, no?
0: No puc avançar res.
1: Llàstima. Molt bé, doncs parlem una mica d'aquest tret de sortida, que doncs és la part oficial, diguéssim, no?, amb els parlaments del, de, en aquest cas, dels representants de l'Ajuntament, del Joan Massaganyes, de la Eva Miñarro, i també dels representants culturals de l'entitat, que són el Miquel Obrador, president, i també el Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus.
0: Sí, sempre ve, sempre vol venir el Pep. Sí, és que l'Ateneu d'aquí Sant Just ja comença a ser un referent fins i tot per la FAC. De la Federació d'Ateneus. Ja ens posen com a exemple, no? Mireu la comunicació que fa, mireu les activitats, mireu l'empenta. Mira, ho havia de dir.
1: Sí, és veritat que hi ha hagut un canvi bastant significatiu en els darrers anys, que s'està treballant també doncs, perquè la programació arribi a totes les llars de Sant Just, amb aquesta embustiada que feu doncs, un cop al trimestre, sí. Perquè feu tota aquesta programació que ja vas venir a parlar fa unes setmanes de la programació dels mesos d'abril al juny, tot i que avui farem algun tastet d'alguna de les activitats que ens queden pendents, però realment doncs, és important aquesta comunicació, i a vegades a Sant Just les activitats passen desapercebudes i s'ha de treballar perquè arribi a tothom.
0: Sí, és un esforç, eh? Un esforç bastant important. Ara mateix, fa uns dies, doncs, el que és el programa exclusiu de la Festa Major, que és un díptic, també ha circulat, està a les botigues, algunes llars l'han rebut també, o sigui que hem tornat a fer una bustiada.
1: I bé, per altra banda, després dels parlaments tenim a Coraggio.
0: Sí, bueno, tenim tres petites actuacions musicals. La primera és Coraggio, sí. Després el cor Alfa de l'Escola de Música, i després hi ha els alumnes d'iniciació de la sensibilització musical, que sempre són els que arrosseguen com si fóssim els ratolins del conte, no? Cap a dins de l'Ateneu, i comença la inauguració de l'exposició d'Ateneu, que també es dona els premis del concurs que ha posat en marxa. I després la CEA jove prepararà una copa per tothom.
1: Molt bé. Doncs aquesta inauguració, com comentaves, de 5 veus en color, que és l'exposició d'Ateneu, una mostra de creació artística a partir de la visió i expressió individual dels membres de la secció formada per Imma Brunat, Pilar Montserrat, Joan Roca, Somtallines i, en aquest cas, també Josep Maria de Fàbregas, que bé, doncs, podreu veure Ateneu a la sala Piquet i que entenc que es podrà veure al llarg de tots aquests 3 dies de la Festa Major.
0: Sí, més, eh? Jo estarà
1: uns quants dies
0: més, sí. Bueno, és que la Festa Major el que és molt interessant i que ho vivim molt a gust és que la participació de les seccions en oferir actes, no? I aquí comença Ateneu, però vaja, després hi ha altres seccions que intervenen durant la Festa Major.
1: Molt bé, doncs parlem de la primera actuació també que es farà aquell mateix dia, aquell divendres, que estem parlant de teatre musical, l'arquitecte prohibit, a 2:15 de 9 del vespre, a les 8:30, una commemoració del centenari d'Antoni Gaudí. Per què és important aquest tipus d'espectacles a l'Ateneu per vosaltres?
0: Home, aquest any és l'any de la commemoració d'en Gaudí, i vam creure molt adient que un moment o altre havíem de fer alguna cosa, i això ens va venir en safata perquè és la producció teatral de la Federació d'Ateneus que tots els ateneus la programem. I és un musical fet per una companyia que és La Tremenda, que ja té una experiència i és molt, molt especial i molt, jo crec que agradarà moltíssim aquest espectacle de teatre musical. I vaja, i va sobre uns moments difícils en què hi havia la dictadura i tot s'havia com enfosquit, i és un crit a que en el moment en què l'art doncs s'imposa i l'arquitectura es deixa veure, aquesta nova arquitectura d'en Gaudí, no? Doncs dona doncs una alegria als cors, no? I és com una petita revolució de la ciutadania, i això és el que parla aquest espectacle.
1: Totalment, doncs, un espectacle que podreu veure, com dèiem, el divendres 29 de maig, a 8:45 del vespre, a 8:30, Teatre Musical L'Arquitecte Prohibit, i que, doncs, té una entrada de 10 euros per socis, sòcies i també menors de 30 anys i entrada general de 14. Marxem a parlar de les activitats de dissabte, perquè arriben carregades, doncs, de primerament a primera hora del matí ja, amb el torneig d'escacs. S'està consolidant el club d'escacs, eh?
0: Molt.
1: Està més que consolidat, podríem dir.
0: Molt, molt, però és que darrere hi ha persones que entusiastes dels escacs, que són les col·laboradores, que ho estan muntant tot, i es nota molt quan hi ha aquest entusiasme, perquè llavors l'activitat segur que funciona. I és el que està passant, doncs, amb els escacs i amb altres iniciatives que tenim a l'Ateneu, portades per col·laboradores, persones col·laboradores.
1: Sí, sí,
0: és un matí d'esport.
1: Ja ho veig, ja. Sí, sí, sí. Torneig d'escacs, campionat de billar, perquè la secció de billar també organitza aquest nou campionat de billar, que si no vaig errat, ja s'està duent a terme.
0: Sí, sí, sí,
1: però
0: ja
1: la final,
0: la final es farà el dissabte, sí. I la gent pot anar a veure, els que hi càpiguen, no? Perquè
1: sí,
0: és curiós, perquè el billar està al mig del restaurant, no? Està allà en un cantó, i s'omple el restaurant i tal, i és com una cosa desapercebuda. Fins i tot si entres a dins, tot i que hi ha soroll al restaurant, hi ha silenci.
1: Sí,
0: està protegit per uns vidres que realment donen un efecte d'insonorització que és genial. Llavors, però el billar està allà. I fan moltes coses. Hi ha molta gent jove ara apuntada.
1: Ostres.
0: I està viu, sí, sí, molt viu.
1: Perfecte, doncs seguim repassant també algunes activitats. Ja al bloc de la tarda tindrem l'espectacle familiar d'animació amb Jaume Barri, en aquest cas, doncs, a la plaça Antoni Malaret, per obrir-ho a tothom, no? Per...
0: Sí, sí, cada any fem un espectacle d'animació. Aquest home, aquest noi, té una marxa que jo crec que farà aixecar a les famílies i participar molt amb els seus cants i les seves propostes de jocs i tal. I paral·lelament, pels adults, diguéssim, també poden apuntar-s'hi joves, fem el taller d'art de música i cava.
1: Molt bé, perfecte.
0: Que és una proposta que no sabem molt bé, és per deixar-se anar, no? I fer, doncs, crear una pintura.
1: Perfecte, doncs organitza Arteneu, i en aquest cas, doncs, estarà a la sala Piquet, amb una activitat gratuïta, que cal inscripció prèvia, això sí.
0: No, farem a la cinquantenària,
1: Ah, vale, perfecte.
0: Per estar allà, bueno, a la platea,
1: perfecte.
0: Que la traiem totes les butaques i queda com una gran pista, allà ho farem.
1: Molt bé, sí. Magnífic. Doncs seguim comentant més qüestions. A les 8 del vespre del mateix dissabte hi haurà el lliurament de premis del segon concurs de microrelats, aquesta iniciativa del Club Literari. Comentaves abans el concurs de pintura d'Arteneu, i en aquest cas el Club Literari torna ja amb la segona edició
0: d'aquest concurs
1: de microrelats.
0: L'any passat va tenir molt d'èxit, es van fer uns microrelats superinteressants, o sigui que aquest any esperem que sigui tant o més.
1: Perfecte. I el tancament de dissabte és ja molt singular i ja molt característic, perquè tanqueu, doncs, amb el sopar de socis i sòcies i també amb els amics de l'Ateneu.
0: Sí. La veritat és que l'any passat va ser la primera vegada que vam fer el sopar dels socis, sòcies, amics i amigues de l'Ateneu, i aquest any ja ho esperem.
1: Sí, eh?
0: Sí, sí, perquè l'any passat hi va haver una petita animació d'uns cambrers molt bojos que van aparèixer de cop i volta, però aquest any l'únic que puc dir és que hi haurà escenari i pantalla gegant. O sigui, el que passarà és, ara de moment, és no us ho puc dir.
1: És una incògnita,
0: és una incògnita. És una incògnita, sí.
1: I tanquem amb diumenge, que, doncs, ja també és tradició tancar amb una ballada de sardanes. En aquest cas, doncs, amb l'àrea d'activitats de l'Ateneu organitzeu aquesta ballada de sardanes amb la Cobla Sabadell, que es durà a terme el diumenge 31 de maig a les 11:30, 11:45, a la plaça Antoni Malaret i Amigó, i que, doncs, vindrà acompanyada també de vermut per part de la CIA Jove, i ja al vespre tancar amb espectacle de dansa i música cèltic.
0: Uau, aquest espectacle també... Jo tinc moltes ganes de veure'l, també, perquè són antigues cròniques d'Irlanda i Escòcia, però dansades amb la seva música, amb narració, molt, molt brillant, molt, molt acolorida, molt fresca i animada. Penso que la gent, en el fons, ens ressonaran coses, no?, com a catalans, perquè parla també de les rebel·lions, bueno, de tots aquells moments, no?, de reivindicar pues, una nació i tot això. O sigui que crec que, a part de que ens faran ballar molt, perquè la música celta porta una marxa, sí, eh?, que segurament que ens aixecarem i començarem a ballar.
1: Doncs ja ho sabeu, si voleu gaudir de la Festa Major de l'Ateneu, teniu doncs 3 dies per descobrir-la i també per viure-la plenament. Per aquella gent que ens estigui escoltant i no sàpiga que l'Ateneu té Festa Major, doncs no us ho perdeu, apunteu-vos-ho, 29, 30 i 31 de maig, perquè seran activitats que feu des del cor i que també programeu amb aquesta varietat perquè hi hagi per tothom, Marta.
0: Sí, sí, sí, hi hagi per tots els gustos. Hi hagi teatre, música, exposicions, art, cultura, i sopar, i menjar, també.
1: Que també és important, ens hem d'alimentar.
0: I tant, tu. Sí, sí, sí.
1: Molt bé, doncs magnífic. Marxem a comentar un parell de cosetes abans de tancar l'entrevista, perquè em consta que aquest de setmana teniu bastanta activitat, també.
0: Sí, bueno, l'Ateneu és seu de lo que se'n diu els Docs a Prop, o sigui, és el Festival Docs de Barcelona, que ja és molt reconegut i tal, i des de fa, jo crec, 3 anys, ens van proposar ser una seu, hi ha diferents ciutats fora de Barcelona que acullen 2 documentals. Llavors, el dissabte fem aquest passi de 2 documentals i entremig fem un descans i superem. O sigui que dintre de... La gent pot veure els 2 documentals i, a més, doncs fer un pica-pica que farem a l'entremig. A veure, tot el que ens ve de Docs Barcelona té una qualitat que, bueno, que ja és reconeguda. O sigui que creiem que seran 2 documentals superinteressants de veure. I a sobre tindrem un pica-pica pel mig.
1: Perfecte.
0: Pues bueno, jo magnífic. Crec que sí. I després el diumenge hi ha el concert solidari del Sant Justenc, que pianista i músic, el David Expósito, que fa un concert per recaudar fons per la investigació sobre el càncer infantil de la Fundació de Sant Joan de Déu. És un concert solidari, és un concert que us convidem a tots aquells que sou això, solidaris, doncs pugueu venir a aquest concert, que a part d'escoltar un músic excepcional, Sant Justenc, doncs és per una bona causa. I això serà el diumenge a la tarda, a les 7 de la tarda.
1: Magnífic, doncs per una banda tenim documentals el dissabte, per l'altre diumenge tenim aquesta activitat que també doncs, ens ve molt de gust. Alguna cosa més que vulguis comentar, Marta?
0: Ostres, us volia parlar de, així, una per sobre, que juntament amb l'Ateneu, per cert, el concert solidari també l'organitza l'Ajuntament, sí, en col·laboració amb l'Ateneu. I una altra cosa que organitzem junts, l'Ajuntament i l'Ateneu, és la mostra de teatre infantil i juvenil, que per primera vegada l'hem agafat tota sencera, perquè hi ha molt de teatre, els nens i nois i noies de Sant Just fan molt de teatre, encara que no ho sembli, a les escoles, al casal de joves, a l'institut, doncs tots ells venen des del 21 de maig fins al 9 de juny a mostrar el que han fet de teatre. I, bueno, hem comptat que són 22 representacions en tots aquests dies del Casal de Joves, de les AFES de Montserrat, Montseny, Canigó, l'Institut i la Factoria de l'Ateneu, que fem diferents tallers de teatre. Tots faran aquesta mostra, 22, 22 representacions, des del 21 de maig fins al 9 de juny. I tothom pot venir, és entrada lliure, i no sé, a veure què fan els nois i noies a... Jo tinc moltes ganes de veure-ho.
1: Estem fent cantera.
0: Estem fent una cantera
1: brutal.
0: Sí.
1: Que bé, és important que Sant Just també doncs, agafi aquest tret característic que des de fa anys ja comença a moure i engegar, i ara amb l'Ateneu doncs, també amb la sala del cinquantenari arreglada a punt i amb la sala gran que esperem
0: ja està en marxa.
1: Que estigui a punt.
0: Ja ha començat.
1: D'aquí uns mesos, d'aquí un any, el que calgui, però que estigui ja perquè la necessitem.
0: Hem de fer moltes coses.
1: Es troba molt a faltar. es troba molt a faltar. Molt bé, Marta, doncs una abraçada molt gran, cuida't.
0: Igualment.
1: I que tinguis molt bona setmana i esperem doncs que ens puguem veure aquests dies de Festa Major a Ateneu, 29, 30 i 31 de maig.
0: Molt bé, bon dia a tothom.
1: Adéu-siau, bon dia.
0: Adéu.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Amb tots vosaltres, veus de la parròquia. Compartim notícies, actualitat, experiències socials i espiritualitat. Ens pots escoltar dimecres a 8:15 del vespre amb repetició els dissabtes a 12:15 del matí. Veus de la parròquia.

Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.

0: Doncs vinga, marxem a tancar aquesta segona hora de la Rambla d'avui dimecres, perquè ja tenim aquí els estudis... Ui, ui, no va, no va. Astrid Goldstein, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, què passa? És que ja no anava la setmana passada.
0: Ja no,
1: et sento igual de bé.
0: Ah,
1: no,
0: val, perfecte.
1: Però no m'afecta. Mentre no hi hagi un tercer que em vulgui parlar del més enllà...
0: No, de moment no. És que no li van els auriculars a l'Astrid, anem a explicar-ho perquè...
1: És que el dimecres passat ja no anava, ni no t'ha dit res.
0: Mare de Déu, no.
1: Pues la gent no se n'ha adonat.
0: No, la gent està sorda com una tàpia, tu. I és per complex, és que ens costa dir-ho, diu, mira, doncs no. Què tal, com estàs?
1: Molt bon dia.
0: Esverada, tu et veig esverada.
1: Sí, com el temps ahir.
0: Sí, eh? Home, quina pedregada,
1: Oh, ostres, els que portem moltes cicatrius al cos, era, ostres, que caigui ja, perquè sí. Era allò, no, sí. I ara no és per res, però a mi em dóna canvi. O sigui, encara tinc el cos allò de... Molt divan, va anar molt bé, era com un... que descarregui, no?
0: Van ser 15 minuts, perquè no van ser més,
1: sí.
0: Però...
1: I va caure pedra aquí.
0: Sí, no, i tant. Estava
1: no
0: per...
1: tenim grans cultius ni molta cosa. Sí que veies alguna fulla d'algun arbre, que dius, mira...
0: Jo estava per posar un cubell i fer-me un mojito després, però m'ho vaig pensar dos cops. Pensava, ara sí que faràs alguna cosa, vés en compte.
1: Com corria la gent pel carrer.
0: No, esverada, clar. És
1: que
0: no...
1: veia vindre, o sigui, ho havien anunciat. I alhora, o sigui, és allò que dius.
0: És que no ens ho podíem posar més fàcil, però som així, som com som.
1: Bé.
0: Sí.
1: El dia s'ha llevat bonic i ara corren uns quants
0: maco.
1: Per aquí. Mira,
0: sí,
1: Sant Feliu. Un cosí diu que quan els núvols venen de Sant Feliu agafen aigua de la riera. És per riure.
0: Sí, no.
1: Perquè dius, bueno, però
0: està
1: sí
0: més
1: que és
0: que la
1: allò
0: riera...
1: que dius, a vegades quan ve de Sant Feliu...
0: Vés en compte.
1: Sí.
0: Vés en compte. Astrid, avui ens portes una ampolla, però...
1: Maca,
0: Però preciosa. Però no és una ampolla qualsevol, perquè normalment avui és l'espai de vins, seria una ampolla d'un negre, d'un blanc, d'un rosat, d'un cava, exacte, d'unes bombolles.
1: Un dolç, un ranci, un
0: vés a saber,
1: una ratafia. Aviat
0: un most, perquè també hem tastat most. O sigui
1: també. Però vam acabar la secció de la setmana passada parlant d'oli. Bueno, de la pregunta a l'alcalde, perquè jo pensava que
0: veritat.
1: No venia avui.
0: No, ve la setmana que ve.
1: Tinc una pregunta que mai acabo d'elaborar.
0: Sí.
1: I vaig dir, doncs mira, m'avanço, però et deixo els deures de preguntar-li la setmana que ve que ens expliqui alguna coseta.
0: Sí.
1: Perquè no sabem gaire. Porto aquí aquest oli que diu... Oli nou de Barcelona, oli d'oliva verge extra elaborat per extracció en fred els mesos d'octubre i novembre del 2025. Cupatge de les varietats Arbequina, Bacaruda i Vera, del Vallès, conreades de forma ecològica a la Serra de Collserola, la Fundació Catalunya, la Pedrera i l'Olivera. Des de la masia de Can Calopa de Dalt, impulsem la recuperació agroforestal a l'entorn de Barcelona a través del conreu de l'Olivera i de l'elaboració d'olis d'alt valor afegit. Ampolla número 17 de 311.
0: Número 17, Carai.
1: O sigui, n'hi ha poquíssimes, estem parlant de res. 311 ampolles, i és aquest projecte. De l'Olivera, ja, què hem de dir? Jo crec que s'ha dit de tot, hem fet tastos. L'any passat a l'Ateneu, potser ja
0: correcte,
1: farà 20, vam fer la xerrada amb el Daniel Cardona.
0: Jo hi era en aquella xerrada. Va ser per festa major de l'Ateneu.
1: Veus? Jo no...
0: Ara, farà un any.
1: I la que en aquell moment era la... la presidenta de l'Olivera.
0: Ja deia jo que em sonaven. Jo dic, això de l'Olivera em sona.
1: I vam tastar el vi, el blanc, el Vinyes de Barcelona blanc, quasi bé en primícia, i ara surt aquest oli. Ells ja fan oli a Vallbona de les Monges des de fa anys, molts anys. O sigui, la idea principal era, tenim l'oli, tenim oliveres, tenim vinya, i anem a elaborar aquests productes, tot el programa d'inserció laboral, amb persones de diferents capacitats. De l'olivera és allò que dius, hem dit molt. Ara aquí entra aquest projecte de Collserola, juntament amb aquest programa del que ja ens estan dient que venen, que ja fa temps, que sobretot el que són bombers, ADFs, ens diuen aquests grans incendis de sisena generació, i de com gestionem el bosc. Com gestionar el bosc? A través de vinya, d'olivera, que no vol dir que no es cremin, Compte, si més no, l'aclarim, gestionem el territori, el mantenim net, i hi ha una producció. I tenim gent treballant. cultivant la terra, i d'aquí surten aquests productes. Cal dir que sí, que són ja una part de vinya, d'olivera, que formaria
0: part del Vallès. A la vinya Vallès, sempre, eh?
1: Aquest collserola que és multipoblacions, però sí que hi ha una part de vinya que forma part de Sant Just.
0: D'olivera. Has dit vinya un altre cop?
1: El tema vinya em va quedar pendent fa molts anys.
0: Sí, sí.
1: És un altre capítol.
0: Sí, que hi ha olivera de Sant Just.
1: Hi ha olivera de Sant Just.
0: Part de Catoli està fet amb olives de Sant Just?
1: Part de Catoli estaria elaborat amb vinyes de Sant Just.
0: Sí.
1: Perquè, mira, segons el Pau Moragues, el responsable de la producció de l'olivera ens diu: es tracta d'un oli amb múltiples valors afegits. El valor territorial, perquè contribueix a la prevenció d'incendis i a la recuperació del mosaic agrícola, el que parlàvem. Uh-huh. El valor social, perquè s'elabora en el marc d'un projecte d'inserció social, i el cultural, perquè preserva la tradició agrària. Val? Aquí, Fundació, participa Fundació Caixa La Pedrera, finca Oliveres Reverter, situades a Sant Just.
0: Home.
1: Per tant, aquest tema, en comptes de jo anar a fer recerca, que la podia haver fet, te la traspasso a tu.
0: I què he de preguntar la setmana
1: que ve? I què has de preguntar la setmana que ve? Doncs que ens expliqui. O busques algú de Cal Reverter.
0: Sí.
1: Que també ens expliqui.
0: També estaria
1: de
0: bé.
1: De primera mà.
0: Mm-hmm.
1: Aquest ja te'l deixo a tu, perquè com que jo estic miliada mil coses,
0: doncs vinga, preguntarem
1: doncs
0: a
1: tu.
0: Al Reverter,
1: és important, aviam, perquè no deixem de gestionar aquest petit bosc que ens queda entre cases, entre totxo, entre ciment, i també l'hem de poder gestionar. Nosaltres, com el senyor de Can Mata, amb altres persones, vam intentar plantar vinya fa uns quants anys, no ens en vam sortir. La casa gran a vegades és dura de picar, i vam dir que vingui una altra generació i ho intenti, però crec que tampoc se n'estarien en sortint, sé que ja n'hi ha algú més jove. Bueno, aquí tenim l'olivera, estan a Can Calopa, i jo crec que seria el moment per tocar consciències de què cal que hi hagi un canvi i tornar aquest passat més agrícola com es pugui.
0: Clar.
1: Perquè és que si no anem a la deriva.
0: Mm-hmm. Sí, està clar que Sant Just té un passat agrícola, Sant Just té un passat vitivinícola, i Sant Just té un passat on la vida ramadera també es feia camí. Vull dir, no hem d'obviar això, no ens hem d'oblidar d'aquest passat que té Sant Just, que és un passat d'arrels, d'un passat de gent treballadora, de gent que treballava al camp, que treballava a la terra, i crec que moltes vegades doncs no ens en recordem, perquè és el que tu dius, el totxo ens ha allunyat una mica de
1: el veiem, de les postes de sol
0: precioses,
1: les millors que tenim, la Maria Anna Quintana sempre deia, des de Can Ginestà, les millors postes de sol de Sant Just, molt bé.
0: Sí, sí.
1: Però qui ho gestiona, no? Llavors és allò que dius, que seria una paraula com molt moderna, no? Qui la treballa?
0: Sí, sí.
1: La terra, no? Perquè si oblidem la terra ja ens ho fem portar tot, de molt lluny.
0: Clar.
1: No anem, un dia això petarà. I si no som, a veure, no podem ser, no ens podem autoabastir amb el que es conrea a Sant Just, però sí que podem fer aquests petits trencaments, no? Amb el,
0: no,
1: el, amb el haver de comprar productes que més et venen de més lluny, no? Quan podem utilitzar aquí, i més és això, es parla d'aquest possible gran incendi a la Serra de Collserola. Doncs també hem de fer aquest punt de reflexió, no? Fantàstic que es faci un producte així. Sí, clar, són molt poques ampolles.
0: Clar,
1: és un
0: clar.
1: Tresor, això és com or. Sempre a l'oli sempre se li diu l'or líquid, no?
0: Totalment.
1: Perquè realment...
0: Totalment, per mi ho és, per mi ho és.
1: De les oliveres que puguem treure aquest producte que és fantàstic, amb moltíssimes propietats. O sigui, hi ha molta gent, jo conec molta gent, sobretot per allà al Priorat i així, no? Que cada dia ja no només seria la torrada, no? Sinó allò de dir, intentar fer la cullerada d'un bon oli, no? Sí que a vegades tastes algun oli d'aquests bons i dius, té un final una miqueta més picant, no? Bueno, sapiguem que l'oli fins i tot té les mateixes propietats que pot tindre un ibuprofè. És antiinflamatori, dona molta elasticitat a les artèries. O sigui, és allò que dius, té tants bons beneficis que...
0: Mm-hmm. I si no heu fet mai un tas d'oli, l'heu de fer.
1: Oh, és boníssim. Magnífics. Jo el tinc pendent, jo l'he fet,
0: Sí.
1: De fer-lo al celler, sí.
0: És
1: perquè
0: magnífic.
1: Se'ns va passant, és allò que dius, ens va passant, i llavors, igual...
0: Amb un bon pa,
1: de l'olivera.
0: Sempre
1: ha de
0: ser un bon pa, és
1: clar, amb un bon cereal,
0: sí.
1: No transgènic,
0: exactament.
1: Si pot ser,
0: I
1: acabat d'elaborar d'un bon forn.
0: I tant, totalment.
1: Ja seria.
0: Sí. I després també...
1: Ja no et dic una copa de vi, un got de vi.
0: Un got de vi. Fem-ho de poble. Fem-ho de poble. Perquè som això, som un poble, no ens oblidem. I a mi m'agrada molt aquesta iniciativa perquè realment el que està fent aquesta bona gent de l'olivera és donar-li una sortida a unes olives, a uns olivers, que aquí a Sant Just acaben a terra i en canvi ells els agafen, els recullen i en fan oli. Tant de bo d'aquí uns anys puguem parlar de que aquestes olives no només s'estan aprofitant sinó que es queden a casa. Això seria magnífic.
1: Això seria una meravella.
0: Això seria magnífic. Saber que hi ha un equip de persones al poble que elaboren oli amb les olives que treuen dels olivers de Sant Just, perquè n'hi ha, això és el més fort, que n'hi ha, vull dir, de salvatges, per dir-ho d'alguna manera, no?
1: Sí, hi ha varietats que tampoc sabem ben bé el que és, És allò que dius.
0: Clar.
1: Sempre parlem de que aquí la fantàstica és l'arbequina. L'arbequina fins i tot ja s'està plantant moltíssim a Andalusia, que no seria el seu espai més natural, no? Perquè ells ja tenen altres varietats, però sí que és una varietat de fàcil cultiu i agradable a tothom, però hi ha coses que són meravelles. Al Priorat, per exemple, tenen una varietat que és més que mil·lenària i que es diu Negret. I és dens, és potent, no? Li dona unes característiques que dius, ostres, són quasi bé úniques, i d'oliveres que arriben a tindre més de 1.000 anys.
0: Ja.
1: Aquest patrimoni que t'estàs bevent, anys d'història, no? I de totes aquelles persones que al final també hi han estat treballant, no? I vivint allà, no? També és allò que a vegades ens en oblidem, treballar a la terra arrela la gent.
0: Totalment, no? Sí, és així.
1: Per tant, és allò que dius, no només la gestionem, sinó que ens arrela a un territori. Per tant, aquí tenim aquestes, aquí hi ha tot un escrit, perquè a més ve embolicada, Ve embolicada, tampoc s'acaba de
0: llegir del tot. És un tema estètic, no?
1: És allò que dius, l'etiqueta. La il·lustració s'ha realitzat a partir d'un recull de fulles del Parc Natural de Collserola i s'ha imprès amb tòrcul manual. En osfet, dues tintes sobre paper allisat, tal, de l'impremta Casa Coberta, fundada a Barcelona l'any 1928. O sigui,
0: a mi
1: com
0: recorda...
1: crea aquest lligam, no? Total. Fins i tot a les antigues impremtes, i això també és...
0: A mi, primerament, el que positiu. Més m'ha agradat de l'etiqueta és això, precisament, perquè, clar, és com quan nosaltres érem petits que apuntàvem les fulles i després les enganxàvem al paper i traiem la fulla i ens quedava, doncs, això, no? L'empremta de la fulla. I és magnífic perquè veiem fulles d'olivera, són aquestes més petitones, però després també veiem, aquesta deu ser de roure, no? Té pinta?
1: Té pinta de ser de roure, que també són aquests roures que trobem aquí. Segurament les imatges són les que trobem, no tindria lògica de que trobéssim aquí marcat aquestes fulles d'aquests arbres o d'aquests cultius que no serien propis a la zona.
0: Clar.
1: Per tant,
0: sí,
1: és
0: total.
1: Allò que dius és...
0: I aquesta no sé de què és, aquesta fulla.
1: Quina?
0: Aquesta d'aquí, la més gran.
1: De
0: parra? No.
1: Ah,
0: És complicada, eh?
1: No. Això és un...
0: M'encanta perquè
1: em sona, perquè...
0: I això és poc radiofònic, però...
1: Sí, radiofònic perquè crea una reflexió i ai, no sé...
0: No, és poc radiofònic perquè la gent no ho veu
1: no
0: i no
1: veu,
0: pot participar des de casa.
1: Jo crec que és una fulla molt, molt normal d'aquells arbres que et fan com molta ombra. A Sant Just hem perdut molt arbrat amb ombra, eh? Que
0: és
1: tenien
0: veritat.
1: Aquestes fulles molt grosses.
0: És veritat.
1: Sí, jo és de les coses que més em dolen, perquè hi ha pobles que dius...
0: A més, tu l'ombra la necessites, no?
1: I
0: la busques.
1: Jo i molta gent necessita sí. l'ombra, sobretot la gent gran. A vegades sí, penso amb el nou mil·lenari, penso, pobres avis, quina solana patiran allà.
0: Allà farà una solana
1: perquè
0: important.
1: Perquè aquella zona no eres... Ho dic clar, eh? No és la més idònia per posar gent gran, que el que necessiten és sortir i que hi hagi espais d'ombra i de frescor, perquè al final...
0: Mm-hmm. Basses de Sant Pere... està allà al costat.
1: I més connexió amb el que seria
0: sí, el,
1: CAP. El CAP, sobretot, perquè és un lloc que hi van... I van, Déu-n'hi-do, i un espai...
0: Home, més a prop que el mil·lenari sí que estan.
1: No? Sí, el mil·lenari fa molta gràcia a l'estiu, si ningú s'ha fixat.
0: Pobrets.
1: A vegades sembla com formiguetes, no? Perquè passen tots els avis per dins del pàrquing del mil·lenari perquè hi ha ombra i s'està fresc.
0: Clar.
1: Clar.
0: No, no, és lògic, és lògic.
1: Això és d'aquelles coses... No es veuen, eh?
0: No, clar, clar.
1: Però hi passes i t'ho expliquen. Oh, passo per aquí perquè és que si no per fora no es pot
0: anar,
1: no?
0: O el transport públic, no? Que el troben a faltar. A mi per la festa major m'ho diuen molt. Ai, és que ara arriba festa major i no ens podem moure, no podem fer... Perquè, clar, pobrets, és que estan allà dalt i a vegades també...
1: El transport públic és un problema. Cada 30 minuts ja ho era i a més cada agost amb obres.
0: Clar. Sí, sí, a l'agost s'aprofita per fer coses, clar.
1: Jo que també per evitar passar pel sol l'agafava, doncs era...
0: Bueno, un compartit d'aquesta conversa d'oli...
1: No, i obert l'oli! No. Perquè, clar, amb tan poques ampolles...
0: No l'obris.
1: És allò que dius...
0: No t'ho demanaria, no t'ho demanaria. No,
1: però
0: no, per
1: sí
0: favor.
1: Que quedaria molt bé. Per
0: convidaria
1: tant,
0: a olorar-lo, convidaria, però ens apuntarem. Quan facis el tas d'olis...
1: Faré el tas d'olis o que tornin a vindre els de l'olivera que ens fagin el tas d'aquests vins de vinyes de Barcelona, ens tornin a explicar
0: magnífic.
1: El projecte i coses noves que sempre estan fent i tastar aquest oli. Per tant, ja públicament els convido a... que vinguin, que segur que em diran que sí.
0: Crida pública feta i nosaltres ens acomiadem perquè ja són les 12 del migdia. Una abraçada, Astrid. Cuida't.
1: Igualment.
0: Molt. Adéu-siau. Pausa per butlletins. Tornem de seguida. Fins ara. De les 12.
2: Penyals horaris, rai, el que faltava era la sintonia. Bon dia, us informa Joan Bota. Només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut. La resta han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer. Aquests que es podrien considerar afortunats han de superar més una autèntica cursa d'obstacles, en la majoria dels casos per poder engegar un projecte personal. La Zoe i en Pau ara ronden la trentena i són dels pocs que han pogut marxar de casa els pares.
3: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
4: El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
3: Sí, és bastant frustrant.
2: La Confederació de Sindicats de Llogateres ha anunciat aquest matí que es convoca una onada de manifestacions a 24 ciutats arreu d'Espanya les pròximes setmanes i crida la participació de tothom. A Catalunya, el sindicat es mobilitzarà el pròxim 6 de juny. Més notícies, Natàlia Ramon.
5: El 95% dels ciutadans considera que els menors estan desprotegits a internet i demana més mesures de control a les xarxes socials. Ho diu la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals, feta a tot l'Estat, que s'ha presentat a Barcelona en la primera trobada internacional pels drets digitals. Barcelona, Mar Riera.
6: Bon dia. Més del 70% dels enquestats considera que per entrar a internet s'hauria de demanar la identificació obligatòria. L'estudi també constata que la ciutadania considera insuficient l'actual protecció a la xarxa i reclama més regulació i protecció. Ho ha explicat la secretària d'Estat de Digitalització, María González Veracruz.
7: Que la ciudadanía está muy preocupada por nuestros menores. Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad, créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad. E insisto, es muy importante que la ciudadanía sepa que tiene derechos digitales para poder defenderse y que este gobierno tiene los derechos digitales como una de sus principales preocupaciones.
6: Mar Riera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Nova jornada de vaga de mestres i professors avui a les aules del Baix Llobregat i el Penedès, pendents de la trobada de demà entre el govern i els sindicats per intentar desescalar el conflicte. Això després de l'aturada general d'ahir, la primera de les tres que hi ha convocades fins a finals de curs i que va tenir un seguiment del 70% segons els sindicats i del 34% segons la Conselleria d'Educació. Anem a Vilafranca del Penedès, Montse Gené.
8: Hola, bon dia. Uns 200 mestres i professors estan seguint la convocatòria de mobilització des de primera hora. Des de l'Institut Vilafranca 2, molt aturat avui, han anat a tallar l'accés a Vilafranca per la Nacional 340. Hi ha hagut algunes cues per entrar a Vilafranca pel nord i després han anat cap al centre amb aquestes reivindicacions que expressa Anna Cebrián, portaveu de l'USTEC al Penedès.
9: És el sou, però sobretot són les ràtios que no ens permeten atendre a l'alumnat com es mereix. Són els recursos per la inclusió que no ens permeten arribar a tot arreu. És per la burocràcia que ens ofega, és per tot, ja no podem més.
8: D'aquí a poca estona està prevista una manifestació a la plaça de la Vila. Montse Gené, arriba a Catalunya Ràdio, Vilafranca del Penedès.
5: El govern espanyol insisteix a demanar a Brussel·les que creï un impost sobre els beneficis extraordinaris que les empreses energètiques obtenen amb la guerra de l'Orient Mitjà. La ministra Sara Aguessen porta la proposta a la reunió informal que els ministres europeus d'energia mantenen avui a Xipre i recorda que té el suport d'Alemanya, Àustria, Itàlia i també Portugal. Els cinc països ja van fer la petició d'aquest impost per carta al comissari europeu del clima unes setmanes enrere. Avui Aguessen defensava la proposta com una manera d'equilibrar els efectes de la crisi energètica entre consumidors i companyies.
10: Crec que és una bona proposta. Necessitem un enfocament d'equilibri entre les indústries i els consumidors afectats per aquesta crisi i les empreses que probablement obtenen un benefici extra en aquesta situació actual.
2: El president dels Estats Units, Donald Trump, arriba aquest migdia a la Xina, on hi farà una visita fins divendres. Trump hi arriba amb el rerefons de dues guerres, la d'Ucraïna i la de l'Orient Mitjà, sense resoldre, però malgrat les diferències amb Pequín, el viatge es presenta amb objectius econòmics. De fet, el líder nord-americà viatja al gegant asiàtic acompanyat d'una vintena d'empresaris rellevants. El portaveu de la diplomàcia xinesa explica com ho afronten.
11: La Xina està disposada a treballar amb els Estats Units per mantenir l'esperit d'igualtat, respecte i reciprocitat per ampliar la cooperació i gestionar les diferències per injectar així més estabilitat i certesa en un món de canvis i turbulències entrellaçats.
5: El rei Carles III d'Anglaterra presentarà aquest migdia el full de ruta del govern del primer ministre Keir Starmer en plena revolta laborista per la desfeta del partit a les eleccions de diumenge. Serà en la tradicional cerimònia, amb tota la pompa, que es fa al Parlament de Westminster. Starmer s'ha reunit aquest matí a Downing Street amb el seu principal rival, el ministre de Sanitat, que no amaga l'ambició de substituir-lo. La reunió ha durat un quart d'hora i no s'ha transcendit cap detall, si bé els mitjans britànics la qualifiquen de confrontament. El primer ministre ha dit que no pensa dimitir, tot i que una quarta part dels diputats laboristes li hagin demanat la dimissió i un grup d'alts càrrecs hagin deixat el govern. A hores d'ara, cap dels opositors a Keir Starmer l'ha desafiat formalment per substituir-lo.
2: Aquest matí s'avaluen els danys que la pedregada d'ahir a la tarda va provocar a les zones agrícoles a la plana de Lleida. És la tercera de la temporada i va afectar sobretot hectàrees de cereal i de fruita dolça. Anem a Lleida, Noelia Caselles.
12: Bon dia. La pedra va caure en zones del Segrià, el Pla d'Urgell i les Garrigues i era de la mida d'un cigró o una avellana. Ara la fruita que hi ha als arbres ja comença a ser gran i aquest matí s'avalua quin dany ha rebut. Cap al migdia s'espera tenir l'informe del Departament d'Agricultura. El sector lamenta que no s'han materialitzat els 8 milions d'euros en ajudes que el govern va anunciar per instal·lar xarxes antipedra. Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, i Sergi Baluer, de JARC.
13: Ni sabem quin dia sortirà, la gent està nerviosa perquè hi ha molta gent que es voldria acollir amb aquest ajut.
14: I com sempre, pues, anem tard. I els pagesos el que no podem permetre'ns aquest luxe.
12: Noelia Caselles, Catalunya Ràdio, Lleida.
2: Marcos García.
15: L'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, s'alinea amb les declaracions d'ahir del president blanc, Florentino Pérez, tant Arbeloa com Florentino acusant el Barça pel Clas Negreira i diuen que els han robat 7 títols de Lliga. El Barça va anunciar ahir que valoren prendre accions legals contra Pérez per aquestes manifestacions. Amb el títol de Lliga, doncs, a la butxaca, el Barça juga 2:15 al camp de l'Alavés. Entra a la llista Christensen i són baixa De Jong, Fermín i Rafinha, que es perd el partit per sanció. Abans de les 7, l'Espanyol rebrà l'Atlètic Club. Té un partit amb la necessitat possibilitat de guanyar per allunyar-se del descens. A partir de 7:15 el Tot Gira de l'Espanyol Atlètic Club, a 8:45 la TDT de l'Alavés Barça. El Girona acaba de preparar avui el partit de demà a Montilivi contra la Reial Societat i encara primera el Barça Betis es jugarà finalment aquest diumenge a 9:15. I en bàsquet avui tenim dos partits a l'ACB en presència catalana. El Barça juga a la pista del Granada i el Hajduk Split Lleida visita la pista del Breogán de Lugo.
16: Fins aquí les notícies.
17: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 8 minuts a les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. La colla gegantera de Sant Just celebrarà la 20a trobada gegantera el pròxim 6 de juny amb una jornada festiva que reunirà diferents colles convidades als carrers del municipi. L'activitat començarà a les 6 de la tarda al Parc Maragall amb la plantada de gegants, mentre que la cercavila s'iniciarà a les 7 i finalitzarà cap a les 8 del vespre a la plaça Verdaguer, on es farà el tradicional ball de gegants. La cercavila recorrerà diversos punts del poble passant pel carrer Major, carrer Verge del Pilar, Creu, Raval de la Creu, Bonavista, Creu, Rambla de Sant Just, Ensem Claver, plaça Can Preciós i plaça Verdaguer. La trobada comptarà amb la participació de diverses colles convidades en una de les cites destacades del calendari festiu local organitzada per la colla gegantera de Sant Just. I encara en cultura, el celler de Can Ginestà inaugurarà aquest dijous 14 de maig l'exposició pictòrica Distopies íntimes, de l'artista Pepe Jiménez Espejo. La mostra es podrà visitar fins al 21 de juny a Sant Just i l'acte inaugural començarà a 7:45 del vespre. L'exposició planteja un recorregut artístic centrat en la idea d'un temps marcat per la imminència i per la percepció d'un futur cancel·lat. A través de diferents obres, la proposta busca generar espais de reflexió sobre la complexitat de l'existència contemporània, posant el focus en la incomunicació i el soroll presents en la societat actual. Les peces combinen figuració contemporània i abstracció geomètrica, amb una iconografia formada per figures aïllades, arquitectures inevitables i espais escenogràfics que transmeten sensacions de desorientació i pèrdua de referents. En les obres abstractes, els elements geomètrics trenquen les regles tradicionals i el color s'utilitza allunyat del simbolisme convencional per destacar els processos i les transformacions. La programació inclourà també dues visites guiades, previstes pels dies 8 de maig i 11 de juny a les 6 de la tarda. I pel que fa a esports, el president de l'Hoquei Sant Just, Edu Borràs, i el vicepresident esportiu, Ferran Brull, han visitat els estudis de Ràdio d'Esvern per analitzar la situació actual de l'entitat després de la conclusió de la temporada. Malgrat el descens del primer equip masculí de l'Hoquei Lliga, des del club s'ha volgut posar en valor el treball realitzat durant els darrers 3 anys a la màxima competició estatal. Segons ha afirmat Ferran Brull, la pèrdua de la categoria ha estat fruit d'un cúmul de circumstàncies on la falta d'encert, cara a la porteria, ha estat un factor determinant. Malgrat el resultat esportiu, la Junta Directiva ha volgut lluar el compromís de la plantilla. De cara a la propera temporada, a l'Hoquei Lliga Plata, el club ja treballa en la confecció d'una plantilla competitiva. Tot i les baixes confirmades de jugadors com Iñaki Cabezas i Xavi Burguillos, el club manté la calma i treballa amb discreció en el mercat de fitxatges. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la 1. Fins ara.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, un minut passa d'un quart d'una del migdia. Saludem ara en Josep Lluís Gil, director de la Vall de Vers. Josep Lluís, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Benvingut al programa, acostem una mica al micro, que et puguem sentir bé. Bé, doncs avui venim a parlar d'aquest número del mes de maig, que ja acaba, és que és molt fort, que ja estiguem al mes de maig, eh? És molt fort.
1: Sí, t'asseguro que corre el temps. Sí, a l'hora de fer la revista és un no parar, no has acabat una i ja estàs amb l'altra. Bueno, és el que hi ha.
0: I tant que sí. Molt bé, doncs explica'ns una mica què trobarem en aquesta revista del mes de maig.
1: La revista del mes de maig, que ja s'està repartint des d'ahir, per tant, ara aquests dies, amb permís de correus, arribarà a tots els subscriptors.
0: Perfecte.
1: Ja està disponible els punts de venda habitual, el cal llibreter, el cal escrivà, el quiosc de la Mallola, allà a la Margarita del carrer Major. I bé, doncs, en portada hem posat una foto de l'Ajuntament, perquè falta un any per les eleccions i ja comencem a
0: Escalfar motors,
1: tots plegats, els partits. Ara aquesta setmana hi ha hagut una presentació d'un candidat, la proclamació d'un altre candidat en aquest cas. Bé, ja comencen a haver-hi
0: moviments,
1: rumors de possibles persones que s'incorporaran a llistes i tal, no? Bé,
0: ho anirem seguint, no?
1: Hem inaugurat la precampanya electoral, per dir-ho en termes col·loquials. No?
0: Clar, perquè la precampanya, avui, de fet, hem començat amb això a l'editorial del programa i no sabíem molt ben bé on ubicar la precampanya, perquè la precampanya gairebé que ja ha començat, podríem dir.
1: Bueno, a nivell municipal no és com a nivell
0: general,
1: perquè és gairebé la campanya electoral és permanent, gairebé,
0: sí,
1: no? Encara que s'accentua doncs els últims mesos. Però a nivell municipal ja es van fent moviments. També podríem dir que la campanya electoral dura tota la legislatura, no? Tot el mandat.
0: Sí, sí.
1: Però bueno.
0: Molt bé, doncs ara obrim la revista, anem a veure el contingut que hi trobem dins. I
1: tenim un editorial que hem titulat "Què fem amb el poble?" I quan parlem del poble no parlem del poble de Sant Just, sinó en la seva accepció més àmplia, la gent, perquè estem en un moment en què es posa més de manifest, en definitiva fem una reflexió sobre aquesta dicotomia, no? El poble serveix per anar a la guerra i també per servir-lo o no servir-lo dels serveis bàsics, no? I al final, a darrere de tot això, sempre hi ha el poble, no? Hem agafat un trosset d'una cançó del Joan Manuel Serrat que va fer en el seu moment, que deia que la gente va muy bien para formar ejércitos y para dar ambiente, va muy bien para contarles cuentos, para darles porrazos y venderles ungüentos. Només un trosset d'una cançó, perquè en el fons és això, no? Que la gent estem per rebre pals, no?
0: A vegades és aquesta la imatge que ens donen, no? Perquè realment doncs és una mica això, no?
1: Parlem de comencem parlant de l'efecte de les guerres, el poble és carn de canó, però també portat a un àmbit més proper. Doncs això, el deteriorament de l'ensenyament i dels temes d'habitatge i de sanitat repercuteixen sempre sobre els mateixos, no? Llavors hem buscat aquest paral·lelisme de que sempre són els mateixos els que reben, no?
0: Molt bé, doncs aquesta és una mica doncs la línia, l'estela que segueix aquesta editorial. I què més tenim? Què més trobem?
1: Això que et deia, que comencem la recta final del mandat i llavors hem fet una mica de, no anàlisi polític en quant a mesures dutes a terme i no, però sí que hem fet una mica una mena de reflexió sobre com està sent la legislatura a nivell municipal. El govern no està tenint, té majoria absoluta i per tant no està tenint
0: entrebancs,
1: entrebancs per aprovar les seves uh-huh. coses, així com la legislatura anterior tenia minoria i s'havia de... primer va necessitar la crossa del Quico Ferrer i posteriorment a l'última part del mandat aquell acord tàcit amb endavant amb la Laia Flotats i companyia. Llavors fem una valoració d'això. El govern té un paper còmode uh-huh. i l'oposició, que està tan atomitzada de resultes de les últimes eleccions, que realment com a oposició, si ja és difícil opositar a nivell municipal perquè no hi ha... La capacitat d'actuació és tremendament dispar. L'oposició està en una situació molt debilitada.

0: Doncs és un municipi bastant més reduït, però que el Baix Llobregat ja té aquesta dicotomia de municipis grans i de municipis més petits.
1: Sí, sí, sí, però no és un problema d'això només. És a dir, a nivell estatal o nacional de Catalunya, els partits tenen els seus aparells i tenen una estructura. A nivell local, les possibilitats són desmesuradament desiguals. Els partits dediquen unes hores, la gent treballa i no pot dedicar més que el que pot, no? Són estructures petites i molt mancades. En canvi, el govern municipal, hi ha diverses persones, començant per l'alcalde, amb dedicació exclusiva o parcialment dedicada a la labor, que no estem dient que no calgui, no? Però simplement es tradueix en més capacitat, i a més doncs, hi ha un potentíssim aparell d'informació i propagandístic al servei del govern municipal, que això l'oposició li costa molt de contrarrestar-ho, no? Ho posem de manifest, és una realitat que a nivell municipal, no a nivell de Sant Just només, sinó que el món municipal, qui té el govern ho té molt, molt més fàcil, vale? Tot i així, hi ha algunes poblacions que es produeixen alternances.
0: Totalment.
1: Aquí a Sant Just això, ara per ara, es veu difícil perquè, com deia abans, l'oposició està tan atomitzada, tan dividida, o no hi ha un partit hegemònic que pugui aspirar. Llavors,
0: com va ser en el seu moment Convergència i Unió, per exemple, no?
1: Sí, i fins i tot, si m'apures, en l'última legislatura Esquerra tenia 3 regidors, va perdre 2 i ara només en té un. Llavors, clar, el món convergent, que ara està dividit en 2 grups a nivell de Sant Just...
0: Un municipalista i l'altre, que és Endavant Sant Just, no? Que podríem dir que és un partit municipalista, o així es venen, bueno, o així es venen.
1: I l'altre amb un posat més independentista, però que tots dos són similars en la concepció social, no? Bueno, són 4 regidors que si estiguessin... Estem parlant de realitats, eh? No, després passarà el que hagi de passar. I posem de manifest que aquests dos grups, que ens consta, perquè ens ho han confirmat, que han tingut converses, però que ara per ara sembla que no hi ha cap possibilitat de reagrupament...
0: D'acostament
1: d'aquestes dues formacions, amb la qual s'afavoreix la divisió i, per tant, bé... A més, tenim una legislatura que no serà de 17, no s'hauran d'escollir 17 regidors, sinó 21, i això, a priori, sembla que afavoreix els partits majoritaris, com que aquí, partit majoritari com a tal, només hi ha el PSC, perquè els altres ara haurien de canviar radicalment les seves expectatives.
0: Més d'un 30% dels vots, no?, a les anteriors eleccions, crec, 3.000 i pico.
1: Sí, però amb la nova, és a dir, en el fet de tenir d'escollir 21 regidors, en principi l'escó és més barat, necessites menys vots, però pel sistema d'on i tal i qual, sembla que els que treguin més vots tenen més possibilitats d'assolir més regidors, amb la qual cosa, a priori, podríem dir que el PSC, si repetís resultats, percentatges, segurament trauria majoria absoluta encara més marcada, no?
0: Bueno, majoria absoluta no la té.
1: Bueno, però és que la tindria, possiblement la tindria i no li caldria ni tan sols el concurs de comuns, que també és una incògnita que passarà, perquè
0: el Just no s'hi presenta, Just fos Salvat no s'hi
1: presenta. Just no s'hi presenta, i que l'evolució d'aquest espectre polític de l'esquerra ecologista ha anat de baixa i ara es manté en termes molt baixos, no? Bueno, hi ha moltes incògnites i el que fem és una

0: mica allò, recordar que d'aquí un any...
1: Són futuribles, tot això.
0: Sí. Nosaltres no, aquí no fem valoracions.
1: Bola de vidre, de moment no la tenim, no,
0: no la
1: Josep
0: tenim,
1: Lluís?
0: No la tenim.
1: Molt bé, doncs vinga, marxem a parlar de més qüestions.
0: En profunditat, l'entrevista, parlem amb el Joan Buixeda, santjustenc, periodista i poeta.
1: Home, i familiar meu. O sigui que bueno, em fa molta il·lusió.
0: Bé.
1: No ho sabia.
0: Doncs mira, jo tampoc ho tenia controlat, però sí, sí. És així. Porta molts anys treballant a TV3.
1: Sí, tant.
0: I entra amb una trajectòria molt dilatada. I bé, doncs, ens ha semblat que li podíem fer l'entrevista i així ha sigut.
1: Molt bé.
0: Més coses. A veure, què més et puc dir? Fem una segona entrega de l'article que vam fer el mes passat de gent de Sant Just que ha publicat llibres. Ens en van quedar alguns en el tinter i hem fet una segona entrega que, tot i que ha passat Sant Jordi, però era
1: valia la pena.
0: De justícia incloure aquestes persones que alguns ens van, no ens hi cabien, alguns ens van escapar i, bueno, doncs resolem el tema amb això. Parlem de l'associació veïnal La Miranda Can Candeler, que reivindica un barri viu.
1: Entesos.
0: En l'apartat de comerç parlem de la vermuteca dels Navarro, de Mas Lluís. I vull esmentar dues seccions que normalment passen més desapercebudes, però en l'apartat de patrimoni amb el que col·laborem o col·laborem nosaltres al centre d'estudis, es parla de Can Candeler, que és una masia que pertany a l'Ajuntament, al poble, que està en un molt mal estat i que és una pena que sigui així, perquè hi ha uns diners esmerçats pel consistori i s'està degradant de manera accelerada, no? I vull esmentar la crònica passada, l'apartat d'història. Hi ha una cosa que és una història més recent, que és a Sant Just vam tenir uns fabricants d'esquís molt reconeguts, Poll Puig, que en el seu moment van tenir eren molt valorats a nivell inclús internacional, no? Aquesta fabriqueta, per dir-ho d'alguna manera, al final va desaparèixer, però un dels hereus d'aquella família ens ha escrit un article, que no és la primera vegada que la Vall de Vers se'n fa ressò, però que valia la pena donar-li una altra volta, no? En l'apartat de creativitat, aquest mes hem publicat tres entregues d'alguns dels premiats en el concurs que organitza el Servei Local de Català. Hem publicat un de prosa i dos poemes, i ho anirem fent aquests mesos següents per donar visibilitat, doncs, aquests treballs que val la pena difondre'ls. No?
1: Perfecte, l'Espai Som Creatius de la Vall de Vers trobarem aquestes peces fetes per santjustencs i santjustenques.
0: Exactament. Amb moltes santjustenques, val a dir-ho, en els premiats.
1: Magnífic.
0: En totes les categories diria que el 80% eren dones o noies.
1: Home, aquí en tenim una que no ho ha dit pas i també va sortir premiada, eh?
0: Sí, s'ho tenia ben callat.
1: De Mariona Sales, que va guanyar premi també, que la tenim per aquí, i que sí, s'ho tenia ben callat, però també va recollir premi.
0: Sí, però és digne de destacar que, pel que sabem, la participació i, en conseqüència, els premis, la proporció era bastant 80-20 a favor de les dones, no?
1: Molt bé.
0: Això... El resum del debat que vam fer el dia 16 sobre el tema de les relacions dels dos clubs de Sant Just de futbol.
1: Com el valoreu, aquest debat?
0: Bé, va ser una sorpresa perquè els que se suposa que volien de sempre han volgut la fusió, que és l'Atlètic, el seu president va sorprendre dient que ja no estaven per la fusió. Suposo que és una suposició meva, un moviment estratègic per evitar el debat en si mateix, però bueno, fos com fos, ens van sorprendre perquè per l'altra banda, la banda del Sant Just Club de Futbol, tots van ser floretes i petonets i reconeixements a la labor de l'Atlètic. En el fons hi ha dos models, dues filosofies diferents en quant a la gestió i en quant a la, diria, la, per dir-ho d'alguna manera, la propietat, per dir-ho d'alguna manera. No?
1: Jo que hi era, veiem un Pep Palacios, que els que el coneixem sabem que és una persona amb molta làbia i que sap doncs, transmetre molt, molt bé el missatge d'Atlètic, però veiem un Palacios contingut, més contingut del normal.
0: Jo crec que, no va voler ensenyar...
1: No va voler entrar en joc amb algunes polèmiques o amb algunes situacions,
0: però
1: o...
0: va sorprendre que digués que ara ja no estaven per la fusió. Bé, ho ha dit, per tant, si d'aquí un temps hi tornen, quedaran entredit, però en fi, ho ha dit, que ara no estan per la fusió.
1: I per altra banda, del Club Futbol Sant Just, aquesta... que em va sorprendre, no?, aquesta situació de no, en lo social no ens guanyeu, no?, aquesta frase que sentíem per part del vicepresident de dir no, amb la resta ens guanyeu, però amb lo social, amb a peu del carrer estar amb les famílies, que això va molestar a la bancada, diguéssim, de l'Atlètic, perquè sentíem també veus de persones que havien anat allà de visitar molestes.
0: Jo crec que aquí el rerefons de tot això és una opinió no del director de la Vall d'Hebron, sinó del Josep Lluís Gil, que a més té experiència en temes de futbol, no? Jo diria...
1: Com a entrenador, que havia sigut?
0: Havia sigut, exactament. Jo tinc la impressió de que... A veure, són dos models de gestió diferents. Independentment de la bondat dels resultats, és innegable que el Sant Just en molt pocs anys ha aconseguit uns nivells que l'Atlètic Sant Just,
1: sí,
0: que no ha aconseguit el club històric. El fet de que el club històric es gestioni a través d'assemblea, socis, vol dir socis, pares, la majoria, pares dels nens que tenen veu i vot, en contraposició, l'Atlètic Sant Just ara aquest any s'ha constituït amb una
1: fundació
0: que en definitiva el que fa és blindar el futbol base, és a dir, els pares no poden intervenir.
1: Aquí hi ha una manera de fer del club, i si accepteu el club, accepteu aquestes normes.
0: Exactament, és a dir, en el fons és això el que hi ha en discussió. Aquesta fórmula, que no és única de l'Atlètic Sant Just, de crear fundacions, és per blindar, perquè la fundació la gestionen uns patrons que ja està, s'ha acabat. Sí. Jo vaig posar de manifest en el debat que aquesta fundació de l'Atlètic Sant Just està radicada a Barcelona, no a Sant Just, i casualment és l'adreça on radica la fundació, és la mateixa adreça on radica l'empresa del senyor Palacios, amb la qual cosa, tant si és la seu d'un bufet d'advocats com si la seva empresa i la fundació radiquen en el mateix lloc, la mateixa porta, el mateix pis...
1: Vull recordar que la resposta que va donar va ser que per un tema de logística, no? Per les cartes o alguna cosa així, no? Va ser la resposta que va donar.
0: Em costa molt... No s'aguanta.
1: Sí, no, però...
0: No s'aguanta, perquè... En definitiva, la seu és si tu vols, accessori, no? Però el fet real de que la creació d'una fundació és una manera de blindar que ningú que no siguin els patrons, pot decidir sobre el futbol base. És a dir, s'evita que els pares es puguin, en un moment determinat, intervenir, demanar... No poden convocar assemblees i per tant, no hi ha assemblees, no hi ha discussió i tal. És una dinàmica que està agafant el futbol de base de moltes entitats progressivament i van destinades a... d'una manera... És a dir, no són societats anònimes, però actuen com si ho fossin.
1: Gairebé.
0: Vale.
1: Doncs deixem que girem el full perquè ens queda molt poc temps i hem d'acabar de comentar alguna cosa més.
0: Tu vulguis.
1: Si et sembla, destaquem que podem llegir també un article relacionat amb el OK Sant Just i amb el seu descens. És així? Perquè en aquest cas també és una notícia trista, però és una notícia que,
0: bé,
1: que ja esperàvem una mica també.
0: Sí,
1: no?
0: En el mes anterior ja en l'editorial ja donàvem per fet una cosa que encara no era certa, però que és
1: bé. Les matemàtiques no eren favorables.
0: No eren favorables i els fets van demostrar que efectivament era difícil i s'ha consumat. Bé, a veure, ha estat molt bé. Tothom esperava que aquesta història duraria un any i s'hagués vist normal. Ha durat 3 anys. El que passa que l'últim any no s'ha competit com venint d'on veníem, de 2 anys de molt bona competició, sobretot el primer. Bé, però res a dir. Al final, Sant Just té la capacitat que té... és un tema econòmic i no és fàcil als pobles petits mantenir-se en un esport que no és professional.
1: Clar.
0: Fora del Barça i segurament fora del Reus i el Noia possiblement, no sé si els altres clubs no crec que puguin dir que són professionals des del punt de vista de dedicació exclusiva, no? Per tant, és un món que haver-hi pogut treure el nas durant 3 anys té un mèrit enorme, enorme. Bé, s'ha de continuar i s'ha d'intentar, doncs, a veure si es pot tornar. Seria una bona senyal.
1: I amb una mica de sort, amb aquestes trobades que fem aquí un cop al mes amb en Josep Lluís Gil i amb aquestes lectures que fem també mensuals de la Vall de Vers, potser, qui sap, d'aquí un any llegim que l'Hoquei Sant Just torna a primera.
0: Tant de bo poguéssim estar-ho dient i ens n'alegraríem moltíssim pels dirigents, pels participants i pels aficionats.
1: Josep Lluís Gil, gràcies. Que vagi molt bé.
0: A vosaltres.
1: Adéu-siau.

0: dos minuts per tres quarts d'una del migdia. Nosaltres hem tancant ja el magazín d'avui dimecres, que déu-n'hi-do, 13 de maig ja, ens hem situat gairebé als vols de la meitat del mes i estem molt contents d'estar amb vosaltres un matí més aquí al 98.1 FM. Marxem ara a parlar de les emocions. Elisa Linares, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs? Benvinguda al programa.
1: Bé, mira, per aquí seguim parlant de l'alegria avui.
0: De l'alegria, perquè l'altre dia anàvem a parlar de l'alegria, vam acabar parlant de la risoteràpia, que ens ho vam passar molt bé perquè vam aprendre una mica més sobre aquest tipus de teràpies, i me'n recordo molt aquella frase que vas dir: mira, saps què? El guió avui el deixem de banda i anem a parlar d'això, i la veritat és que va quedar una secció molt maca, però avui per fi ja parlem de l'alegria, que en un dia amb sol tan maco com avui, doncs també ve de gust parlar d'això.
1: I que em cridava l'atenció perquè just ahir, veient-vos les xarxes, veig que el Mil·lenari farà un taller de ioga del riure,
0: sí,
1: precisament.
0: Correcte. Sí, correcte.
1: Mira, just he estat jo parlant d'això fa 4 dies.
0: Sembla
1: aquí
0: que ens hagin
1: ràdio.
0: Escoltat, eh?
1: Exacte, total.
0: Sí, sí.
1: Bueno, doncs avui el que vull parlar és més de l'alegria com a actitud davant la vida.
0: Ok.
1: Perquè al final l'energia de l'alegria és una vibració molt elevada, fins i tot hi ha estudis que diuen que és més elevada que l'amor, perquè és la vibració del creixement de tot ser viu, ¿vale? És l'impuls de vida. I llavors, doncs, clar, hi ha diferents tipus d'alegria, però el que està clar, Dani, és que quan tu poses un somriure a la cara, algú comença a canviar. I això ja ho feien els taoistes i a l'antiga Xina i en moltes altres cultures, d'anar connectant amb aquest somriure interior. Sí? Ho has sentit a parlar, de la meditació del somriure interior? Bueno, avui no m'hi extendré, però és aquesta idea de que hi ha una energia més eufòrica, no? Una alegria més cap enfora, més de jugar amb el cos, no? Més expressiva, etcètera, etcètera. I després també hi ha l'alegria més cap endins, més serena, sí, de trobar aquesta pau, fins i tot. Sí?
0: Molt bé.
1: I llavors, doncs, realment, el que ens passa és que... Tu creus que l'alegria és innata?
0: Home, jo crec que hi ha gent que té més dosis d'alegria que d'altres.
1: Això mateix. Però això també genera per un tema d'hàbits. És també el tema dels personatges i els caràcters diferents. Hi ha caràcters que... Es posen dins de l'hedonisme, dins de l'alegria, com una estratègia per no veure tot el que em fa mal, saps?
0: Sí, sí, totalment.
1: Però el cas és que sí que és innata l'alegria en els éssers humans. Els bebès dins de l'úter ja somriuen, fixa't tu. I tots tenim aquest potencial de reconnectar amb l'alegria aquesta més primària, sí? Ens acostumem a viure en el patiment. I clar, el tema és que, vale, sí, a travessar el dolor, ok, però el patiment és una altra cosa. Però el que passa és que està tan imbuït per tot el món, saps? Que ho hem vist a les àvies, ho hem vist als pares, no? Ho sentim a diari. I llavors jo el que vull és avui portar coses molt pràctiques i que jo m'he observat en mi mateixa. I jo he dit, ostres, ho puc canviar això? Puc començar? Perquè al final és un tema d'escollir moltes vegades. El dolor l'hem de travessar, o sigui, sí o sí, ens passen coses a la vida i s'han de viure. Però el patiment és una altra cosa, no? És quan ens quedem ja enganxats també en aquests personatges. I jo me n'adonava amb mi que... refunfunyava. M'havia acostumat a anar-me queixant per tot el que em molesta, no? Com en plan un corconet, una veu que fins i tot és en veu alta, de, ostres, mira, ha deixat això brut, no sé què, tal, no? De la queixa aquesta del dia a dia. I no me n'adonava que en realitat l'altre no hi és, estàs tu sol a casa i t'estàs queixant, no? Això les mares ho fan molt, no? Que van recollint mitjons pel terra, dels fills, no sé què, tal,
0: sí, sí,
1: i es van queixant. I en realitat... A qui estic repercutint quan jo faig aquesta queixa?
0: Al meu jo, no?
1: Clar, perquè si no hi ha ningú més.
0: Sí, sí,
1: o sigui,
0: sí.
1: M'estic enduent aquest mal rotllo amb mi. Vale? I en realitat no m'està servint per treure-ho, sinó que m'està servint per... És com un hàbit, es converteix en algo com un... I ja em va portant aquesta energia i aquesta actitud. I el mateix em passava amb anar pel carrer. Anava pel carrer, baixant pel carrer, i me'n vaig adonar a l'avinguda Doctor Ribalta, perquè és un carrer, el coneixes, no?
0: Superagradable. Jo és que he vist molt a prop.
1: Pues a mi és el meu carrer preferit, saps? O sigui, sempre que baixo cap a Esplugues, jo travesso, me'n vaig fins al tramvia a peu, perquè és aquest moment de desconnectar i de començar el dia amb una altra energia, no? Passant per aquell carrer. I me'n vaig adonar que estava passant amb totes les meves preocupacions i me n'adonava també de la gent que em creuava, tothom amb el...
0: El ceño fruncido.
1: Totalment.
0: Que no em surt en català.
1: No tinc ni idea com es diu, però sí, m'has entès perfectament.
0: Sí, sí.
1: I tothom anava igual, no? Cadascú amb la seva història, pam, pam, pam. I clar, me'n vaig adonar altre cop, no? Del mateix. Ostres, a qui li estic portant aquesta energia? A qui li estic portant aquesta negativitat? De nou, a mi mateixa.
0: A mi mateix, sí,
1: en canvi, quan et creues algú pel carrer que coneixes, la salutació així cordial, sense... Algú que coneixes, però vull dir de vista, eh? Mm-hmm. Sempre és, llavors fas un somriure i dius bon dia tingui, o que vagi bé, o el que sigui, mm-hmm. no? I a aquella persona li dediques el somriure, però en canvi, amb tu, que vas cada dia i cada matí, no te l'estàs dedicant.
0: Clar,
1: saps?
0: Sí, sí.
1: I vaig dir, ostres, cada vegada que m'hi fixi, vaig a fer-ho.
0: Vaig a canviar-ho, no?
1: Sí, vaig a intentar-ho. Clar, evidentment, hi haurà un dia que estaré supercapficada i tal, i no ni pensaré. Perquè al final l'hàbit està generat cap a l'altra banda. Però vinga, vaig a intentar-ho. Vaig a posar-hi aquesta actitud. I bueno, doncs tenia ganes de compartir coses d'aquestes, com senzilles coses que sento que es poden fer. Perquè al final som els creadors i les creadores de la nostra vida. I aconseguir viure-la des d'aquesta actitud del sí a la vida. També el mateix, no? A vegades em proposaven projectes que jo pensava, uf, vols dir? Uf, quin percal, no sé què, no? Com, uf, no ho veig clar, no sé ni com ho faré, tal. I ara és des del... Vale, no tinc ni idea, la vida ho porta... Pues anem a intentar-ho, anem a veure què surt d'aquí, saps?
0: Quantes vegades hem dit que no? Alguna cosa que ens feia un palet de por, que ens feia un palet d'incertesa, i després dius, ai, i si ho hagués fet, no?
1: Clar, clar. I no parlo de coses que realment s'estan aprofitant de tu i no sé què, també posa límits i digues no, eh? No estic dient això. Però que moltes vegades anem amb el no per davant. I llavors, doncs això, poder dir... Pues sí, vinga, va, és possible. O també, no?, el no puc, no puc. Doncs vinga, per què no? Vaig a provar-ho, a veure si me'n surto. I moltes vegades aquí és quan et redescobreixes, perquè fas coses que no eres ni conscient que eres capaç de fer. I aquí és on creixes també molt. Llavors, pues, això, donar-li aquesta oportunitat a la vida i el que porta, i experimentar. I després, l'altra cosa... és aquesta història de la gratitud, no? Moltes vegades tinc la sensació que ho donem per sentat moltes coses i que no agraïm les coses senzilles, no? En plan, pues, una quedada amb algú, ostres, doncs he estat molt a gust amb tu aquesta tarda. Això no ho diem mai.
0: No, no.
1: I seria tan senzill, saps? I començarien a canviar coses, perquè al final, bueno, pues això, aquesta actitud va generant una altra complicitat, una altra energia.
0: Saps què passa? Que com que no estem acostumats a dir-ho, hi ha vegades que quan ho dius la gent es queda parada.
1: Perquè tampoc ho sabem rebre.
0: Llavors...
1: Has tret un tema interessant.
0: I
1: sí.
0: És, ai, què vols dir, saps? I la gent es queda com sobtada a dir, bueno, val, sí, d'acord. I a vegades crec que és aquesta, aquesta por de que la gent doncs es sorprengui, que dius, bueno, doncs no ho dic, m'ho quedo per mi, no? I jo convido la gent a que, si hi ha algun moment, doncs una cervesa, a vegades un quedar... Aquí sempre posem l'exemple de Can Ginestar, perquè és
1: fem
0: un
1: poble,
0: lloc...
1: És un lloc poble,
0: i que
1: també.
0: És un lloc meravellós, és un lloc meravellós, no? Però sí. Estàs aquí a la Terrasseta, tal... I has tingut una setmana complicada, molta feina, estàs amb aquell amic, amb aquella conversa que t'està donant la vida, i respires, treus aire i dius, ostres, que bé que estic, no?
1: Sí, sí, sí. I això, i també el tema que has tret és que ens costa rebre. Ens costa rebre, per exemple, Veus una altra paraula que no sé ara com es diu. Els aviam. Piropos.
0: Els piropos. Clar, el piro és una castellanada, això de piropos.
1: Total, total.
0: Sí, sí. Doncs no ho sé.
1: Doncs ens costa rebre. No, el, ai, que guapa que estàs avui, que bé que et senta aquest vestit. Ai, vols dir, no, la resposta, ai, si és del mercadillo, no sé què, no? Com, yeah. Les respostes sempre són traient-li...
0: Floretes.
1: Ah, piropos, floretes.
0: Floretes.
1: I és tan senzill com dir,
0: floretes.
1: Gràcies. Mm-hmm. Gràcies.
0: Sí, sí.
1: I, bueno, és això, és que mica en mica puguin entrant el sí a la vida.
0: Mm-hmm.
1: Obrir-nos a aquest sí a la vida. I una mica seguint amb aquesta idea, no sé si has sentit a parlar de l'ikigai.
0: Ikigai, no?
1: No?
0: Em sona, ara que ho dius, ikigai. Ai.
1: Doncs resulta que les persones més longeves del país, uh-huh. Del planeta, que diguis,
0: sí, sí.
1: Són en una illa del Japó que es diu Okinawa. I ha estat molt estudiada per veure què és el que feia que aquestes persones visquessin més temps. I al final el que fa que visquin més temps doncs són coses senzilles com això, menjar bé, viure en comunitat, ajudar els uns als altres i tenen aquest punt d'altruisme i companyonia. Una vida molt més de cultivar la terra, de viure, no?, sense un gran estrès, gaudeixen molt de les petites coses, són persones agraïdes i elles viuen molt al present també, i elles diuen que viuen amb un ikigai. I l'ikigai vol dir literalment aquello por lo que vale la pena l'alegria de vivir.
0: Que saps? Maco.
1: I llavors, al final és algo que a vegades quan estàs perdut i no saps professionalment a què dedicar-te, et recomanen que analitzis el teu ikigai. Perquè l'ikigai és una cosa que ajuda, és alguna cosa que a tu t'agrada fer, que a més se't dona bé i que pots posar-la al servei dels demés. Saps? I que és útil per la societat, d'alguna manera.
0: Clar.
1: Pot ser professional o pot ser coses molt més... Pues, a mi m'agrada cuinar i ho faig, o jo sóc una gran mare o un gran... Saps? Vull dir, no té per què ser professional, però bueno, es pot portar cap al terreny professional. Però jo sento que sí que és important això de viure gaudint. I això m'ho trobo... Jo faig tallers de memòria des de fa molts anys que ho veia, no? Que les persones, clar, quan vaig arribar el primer dia, jo pensava fer-los un cercle i començar, pues, amb una mica de jocs i tal. I elles volien fer les fitxes. Vamos a hacer las fitxes de memòria, que era el que els havien acostumat. I mica en mica, quan es van permetre fer el que jo li deia el corro de la patata, van començar a passar coses, perquè al final aquestes persones van connectar amb més alegria, més complicitat entre elles. No era entro, hago les fitxes i me voy a casa, sinó
0: sí,
1: que,
0: sí.
1: Ai, pues vamos a hacer un café, no sé què, tal. I va haver-hi un senyor que em va emocionar, perquè em va dir això, em va dir, el médico me ha dicho que estoy mejor. I li vaig dir, ah, sí, ay, me alegro, tal. I em va dir, pues yo no he cambiado nada, lo que he cambiado es... com voy por la vida, saps? I era això, una mica aquesta actitud de posar-hi un somriure, no? Al final, sempre que es pugui, evidentment, eh? No
0: tant,
1: es tracta d'exagerar-ho.
0: Jo crec que anem immersos també a aquest ritme estrambòtic i que la vida doncs, ens ha portat en aquesta societat en la que ens ha tocat viure. I entre el ritme, les pressions que nosaltres ens posem, les pressions que ens posa el món i tot plegat, crec que ha arribat un moment en el que del primer que prescindim és d'aquest somriure. Perquè a vegades també, no sé si ho compartiràs, però em dona la sensació que a vegades per estar, relacionem el fet d'estar concentrats i de que tot surti bé amb la serietat.
1: Sí, i ens esperem a les vacances... per connectar amb aquesta diversió, somriure i tal.
0: Que després és mentida.
1: Perquè... després, a més a més, o caiem malalts perquè hem anat tan a tope passant-nos tres pobles que el pobre
0: cos... La primera quinzena malalts i l'altra quinzena tristos perquè tornem a començar les vacances.
1: La feina, sí.
0: Ai, la feina, perdó.
1: Pues això, no? Poder trobar moments de gaudir més de les petites coses. Uh-huh. A veure si la IA ens ajuda, no? Ens treu una mica de feina i tothom va més descansat. Podem plegar abans de la feina, tenir una miqueta més de temps per nosaltres... No ho sé.
0: No ho sabem.
1: També és un tema de prioritzar-se.
0: Això sí.
1: Jo crec que sí.
0: Jo crec que no hem d'esperar la IA, ens hem d'esperar nosaltres mateixos, ens hem de fer una crida...
1: Ens hem de parar...
0: I trobar-nos.
1: Això mateix.
0: Elisa Linares, gràcies.
1: A tu.
0: Avui hem parlat de l'alegria i ho hem pogut fer aquí a l'espai Emociona't, com cada 15 dies, a Ràdio Desvern. Cuida't molt i que tinguis molt bona setmana.
1: Igualment.
0: I fins aquí la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui dimecres 13 de maig del 2026. Us ha estat parlant Daniel Martínez. És un plaer estar amb vosaltres al 98.1 FM un dia més. Avui hem parlat de les notícies de Sant Just. També hem fet un repàs a les portades dels diaris. Hem tingut les efemèrides del dia, la carta del dia amb la Palmira Badell i també hem parlat del temps amb en Carles Rius. A l'entrevista del dia avui hem marxat a l'Ateneu de Sant Just per parlar amb Marta Malaret i tot seguit hem parlat d'olis a l'Espai de Vins amb l'Astrid Goldstein del celler de Can Mata. Hem tancat el programa amb l'Espai de la Vall de Vers amb en Josep Lluís Gil i parlant d'emocions amb l'Elisa Linares. Tornem demà, com sempre, de 10 a 1 aquí a Ràdio Desvern. Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Sant Just d'Esvern celebrarà el 6 de juny la 20a trobada gegantera amb una cercavila pels carrers del municipi. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 13 de maig. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Pepe Jiménez Espejo porta a Sant Just l'exposició Distopies íntimes, una mostra que s'inaugura aquest dijous. L'hoquei Sant Just reivindica el projecte malgrat el descens a l'hoquei Lliga Plata. La directiva destaca el compromís de l'equip, aposta per reforçar la base i fixa el retorn a l'elit com a gran objectiu de la propera temporada. L'Ateneu de Sant Just celebra la festa major, la seva festa major, del 29 al 31 de maig. La colla gegantera de Sant Just celebra la 20a trobada gegantera el pròxim 6 de juny amb una jornada festiva que reunirà diferents colles convidades als carrers del municipi. L'entitat començarà a les 6 de la tarda al Parc Maragall amb la plantada de gegants, mentre que la cercavila s'iniciarà a les 7 de la tarda i finalitzarà a les 8 a la plaça Verdaguer, on es farà el tradicional ball de gegants. La cercavila recorrerà diversos punts del poble, passant pel carrer Major, pel carrer Verge del Pilar, Creu, Raval de la Creu, Bona Vista, Creu, Rambla de Sant Just, Anselm Clavé, plaça Can Preciós i plaça Verdaguer. La trobada comptarà amb la participació de diverses colles convidades en una de les cites destacades del calendari festiu local organitzada per la colla gegantera de Sant Just. Amb motiu de l'esdeveniment, també s'ha organitzat un concurs de dibuix adreçat a l'alumnat de primària de les escoles de Sant Just per escollir el cartell de la trobada. Els guanyadors d'aquesta edició han estat Iris Herrera i Lluís Escofet.

El celler de Can Ginestar inaugurarà aquest dijous 14 de maig l'exposició pictòrica Distopies íntimes, de l'artista Pepe Jiménez Espejo. La mostra es podrà visitar fins al 21 de juny i l'acte inaugural començarà a 8:15 del vespre. L'exposició planteja un recorregut artístic centrat en la idea d'un temps marcat per la imminència i per la percepció d'un futur cancel·lat. A través de diferents obres, la proposta busca generar espais de reflexió sobre la complexitat de l'existència contemporània, posant el focus en la comunicació i el soroll presents en la societat actual. Les peces combinen figuració contemporània i abstracció geomètrica, amb una iconografia formada per figures aïllades, arquitectures inevitables i espais escenogràfics que transmeten sensacions de desorientació i pèrdua de referents. En les obres abstractes, els elements geomètrics trenquen les regles tradicionals i el color s'utilitza allunyat del simbolisme convencional per destacar els processos i les transformacions. La programació inclourà també dues visites guiades, previstes per als dies 28 de maig i 11 de juny a les 6 de la tarda, amb l'objectiu d'aprofundir en el discurs i l'obra de l'artista.

El president de l'Hoquei Sant Just, Edu Borràs, i el vicepresident esportiu, Ferran Brull, han visitat els estudis de Ràdio d'Esvern per analitzar la situació actual de l'entitat després de la conclusió de la temporada. Malgrat el descens del primer equip masculí de l'Hoquei Lliga, des del club s'ha volgut posar en valor el treball realitzat durant els darrers 3 anys a la màxima competició estatal. Segons ha explicat Ferran Brull, la pèrdua de la categoria ha estat fruit d'un cúmul de circumstàncies on la falta d'encert cara a la porteria ha estat un factor determinat. Malgrat el resultat esportiu, la Junta Directiva ha volgut lluar el compromís de la plantilla. De cara a la propera temporada a l'Hoquei Lliga Plata, el club ja treballa en la confecció d'una plantilla competitiva i, tot i les baixes confirmades de jugadors com Iñaki Cabezas i Xavi Burguillos, el club manté la calma i treballa amb discreció en el mercat de fitxatges. Finalment, el club ha celebrat l'èxit del juvenil, que s'ha proclamat campió de la Copa Elit, demostrant la bona salut de la pedrera santjustenca. Amb el suport incondicional de l'afició a la Bonaigua, l'Hoquei Sant Just es prepara per un estiu de treball intens per tal de tornar a portar el club al lloc que li correspon.

0: L'Ateneu de Sant Just es prepara per viure la seva festa major, que se celebrarà els pròxims 29, 30 i 31 de maig. La programació d'enguany es presenta com una proposta oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de donar a conèixer el teixit associatiu que fa possible el dia a dia a l'entitat.
1: Bé, la festa major de l'Ateneu és una festa que la fem les seccions de l'Ateneu, o sigui, el que dona vida a aquest Ateneu, i que la mostrem a la ciutadania i convidem a la ciutadania perquè vingui a veure tot el que s'ha programat, no? És una festa per compartir, una festa per col·laborar, bueno, per divertir-se molt i disfrutar dels espectacles i concerts i de les propostes que es fan.
0: La festa començarà divendres 29 amb una sessió de portes obertes, que permetrà als veïns i veïnes conèixer de primera mà les activitats de les diferents seccions. Tot seguit, tindrà lloc la inauguració oficial que donarà pas a l'exposició 5 veus en color, a càrrec d'Arteneu, a la Sala Piquet. La nit continuarà amb l'espectacle de teatre musical L'arquitecte prohibit, una producció de la Federació d'Ateneus que commemora el centenari d'Antoni Gaudí. La programació del cap de setmana inclou una gran varietat d'iniciatives. Pel que fa al dissabte 30, hi haurà un torneig d'escacs, final del campionat de billar, espectacle d'animació familiar amb Jaume Barri i el segon concurs de microrelats del Club Literari. La jornada clourà amb el tradicional sopar de socis. I el diumenge 31, la festivitat finalitzarà amb una ballada de sardanes amb la Cobla Sabadell a la plaça Antoni Malaret i al vespre un espectacle de dansa i música cèltica. A banda de la festa major, l'Ateneu també acollirà aquest cap de setmana el Festival Docs Barcelona amb la projecció de dos documentals i el diumenge a la tarda el concert solidari del pianista David Expósito destinat a la investigació del càncer infantil. Finalment, l'entitat destaca la posada en marxa de la mostra de teatre infantil i juvenil, que comptarà amb 22 representacions entre el 21 de maig i el 9 de juny. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Els centres educatius de Sant Just es veuen afectats aquests dies per la convocatòria de vaga del personal docent i educatiu. La vaga inclou tant el professorat com la resta de personal educatiu i, a més, el sindicat d'estudiants també s'ha adherit a la convocatòria. D'acord amb la normativa vigent, els centres garantiran els serveis mínims establerts fixats en un docent per cada tres grups per mantenir l'atenció essencial a l'alumnat durant les jornades de protesta. La mobilització reclama millores vinculades al sistema educatiu públic, entre les quals destaquen ràtios més baixes a les aules, més recursos humans, reducció de la burocràcia i millores salarials. Els convocants assenyalen que aquestes reivindicacions tenen com a objectiu defensar una educació pública de qualitat i millorar les condicions actuals dels centres educatius.

0: En una recent entrevista a Ràdio d'Esvern, el portaveu de Junts per Sant Just, Ramon Figuerola, ha analitzat els temes més rellevants que van marcar el ple municipal del passat 29 d'abril. Figuerola ha ofert la visió del seu grup sobre les principals decisions preses a la sessió, posant especial èmfasi en el nou protocol contra l'assetjament sexual i la gestió de la seguretat al municipi. Sobre l'aprovació per unanimitat del nou protocol per prevenir i abordar l'assetjament dins de l'Ajuntament, Figuerola ha qualificat el document de sòlid, tot i que ha reclamat un seguiment actiu per part del govern. Segons el portaveu, és fonamental que la mesura no es quedi només en una declaració d'intencions.
1: És un protocol que sobre paper és sòlid, de fet, raó per la qual va ser aprovat per unanimitat, no? Perquè al final és un protocol que vol insistir sobre la lluita contra l'assetjament, però sí que només com a dada, no? Una mica com per donar-li una qüestió més, que el que vam exposar, que aquest protocol no només quedi en això, no? En un paper, sinó que hi hagi un compromís normatiu i una obligació política. Llavors el que vam reclamar o el que vam demanar és que d'aquest protocol després hi hagi un seguiment, evidentment contemplant que i sent conscient que hi ha una llei de protecció de dades en les quals no es poden transmetre, però sí que ens puguin fer un seguiment polític des del govern, de la quantitat, si n'hi ha, si no n'hi ha, i si realment hi ha un seguiment. Sobre paper, com diem, el vam veure molt sòlid i per això hi vam votar a favor, però el que sí que demanem és que això s'apliqui, que hi hagi un seguiment i que si hi hagi un seguiment i hi ha qualsevol cosa que es pugui fer un retiment i es pugui explicar als altres grups municipals.
0: Pel que fa a la regulació dels vehicles de mobilitat personal, Figuerola ha defensat el paper de Junts en l'impuls d'aquesta normativa, que busca adaptar l'ordenança del 2020 a la realitat actual. El portaveu ha destacat que aquesta regulació, treballada conjuntament amb l'equip de govern, té una funció dissuasòria davant dels furts comesos amb patinets elèctrics, facilitant l'actuació de la policia local.
1: De fet, nosaltres, som els que impulsem la moció, perquè és aquesta moció que entra per urgència i s'aprova. Uh-huh. Nosaltres aquesta moció la vam entrar en el ple anterior parlant sobre la regularització dels MDP. Recordem que ja tenim una ordenança aquí a Sant Just sobre aquests vehicles, parlem dels patinets, no?, per dir així en planer, que es va fer el 2020, si no recordo malament. Clar, aquesta ordenança el 2020, imagineu-vos, no?, època Covid o pre-Covid, com eren els patinets i com estem ara, no? Aquí evidentment hi ha hagut una evolució bastant gran, considerable, de que no és el mateix el patinet, tot i que ja s'estaven introduint, però sis anys després, al final els patinets ja els hem incorporat, no?, en el nostre dia a dia i hi ha molt ús d'aquest patinet. Llavors nosaltres vam veure que ja no només per un ús de seguretat ciutadana amb el patinet, bueno, va molt més enllà, no?, però és en aquesta convivència amb els patinets, amb la resta d'usuaris, vèiem molt clar que s'havia de reformular, de regular i d'establir aquesta ordenança, posar-la al dia.
0: En relació amb el debat de la seguretat ciutadana, Figuerola ha explicat per què el seu grup va optar per l'abstenció davant la moció presentada per Endavant Sant Just. Ha parlat de defensa de la feina prèvia feta mitjançant reunions amb els caps de Mossos d'Esquadra i la policia local, ha fet una crítica a la qualitat tècnica i a les dades utilitzades en la moció presentada per l'oposició i ha parlat de la necessitat d'analitzar les dades reals que situen el municipi per sota de la mitjana de delictes de Catalunya. Finalment, l'entrevista ha tocat la problemàtica de l'habitatge protegit. Figuerola reconeix que, tot i que s'estan fent passes endavant en projectes com els juvenívols, el ritme d'execució és molt lent davant d'una emergència social que requereix respostes més immediates per part de l'administració pública. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La militància d'Esquerra de Sant Just ha escollit Desiree Triller com a candidat a l'alcaldia de Sant Just per les eleccions municipals previstes pel 2027. La presentació pública de la candidatura es farà el pròxim 16 de maig en un acte obert a tota la ciutadania al claustre de les escoles a partir de les 12 del matí. L'acte comptarà amb la participació de Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca, i finalitzarà amb un vermut obert als assistents. Amb aquesta designació, la formació republicana inicia el camí cap als comicis municipals del 2027 amb la configuració de la seva candidatura a Sant Just.

La militància de Junts Sant Just ha reelegit aquest 11 de maig a Ramon Figuerola com a candidat a l'alcaldia de Sant Just per les eleccions municipals previstes pel 2027. L'assemblea local de la formació ha avalat la continuïtat del projecte polític impulsat sota el nom de Pla 2731, una proposta que planteja una alternativa de govern basada en la convivència, els nous lideratges, els drets socials, el coneixement, la sostenibilitat i la cultura catalana. Durant la seva intervenció davant la militància, Figuerola va afirmar que a Sant Just no hem escollit una cara, sinó un projecte col·lectiu amb ambició de poble, i va defensar la voluntat de construir una alternativa sòlida per Sant Just. El candidat també va remarcar la necessitat de continuar construint una alternativa preparada, ambiciosa i arrelada al poble. I va assegurar que l'objectiu és fer de Sant Just un referent de país. Amb aquesta reelecció, Junts Sant Just referma la continuïtat del projecte polític que impulsa el municipi de cara als comicis municipals del 2027.

0: El complex esportiu municipal La Bonaigua de Sant Just ha incorporat recentment el pickleball a la seva oferta esportiva, convertint-se en un dels punts de referència per la pràctica d'aquesta disciplina en creixement. Aquest esport, que combina característiques del tennis, el badminton i el ping-pong, es caracteritza per la seva accessibilitat, utilitzant una pista de dimensions reduïdes, pales lleugeres i una pilota de plàstic amb forats.
1: El pickleball és un esport de raqueta molt fàcil de practicar, dinàmic i molt social, que juga en una pista petita d'uns 6x12 metres, amb una pala lleugera i una pilota amb forats de plàstic, i és un esport divertit, accessible i apte per totes les edats. Entre una pala de ping-pong i una pala de pàdel, pues,
2: sí,
1: la meitat, com si diríem.
2: Sí.
1: De fet, diuen que el pickleball és un esport que barreja, és una barreja entre el tennis, el ping-pong i el badminton, i a jugar amb una pala poc lleugera, i que pesa poc, i una pilota de plàstic una mica tirant al ping-pong amb forats, que flota, que va més lenta. El forat és que la fa menys pesant i flota i té més jugabilitat.
0: Segons Jan Busquets, impulsor del projecte del municipi, el pickleball destaca per ser una activitat altament social i dinàmica, apta per persones de totes les edats. Un dels seus principals atractius és que permet una corba d'aprenentatge ràpida, facilitant que els nous jugadors puguin gaudir de l'esport des de la primera sessió. A més, el seu baix impacte físic el converteix en una opció molt recomanable per la gent gran.
1: M'agradaria puntualitzar que una de les coses que està més de moda, o sigui, hi ha tres, per mi, al pickleball hi ha tres punts molt forts que està fent que estigui tenint molt d'èxit. Un d'ells per mi, i és dels que més m'agrada, és que és l'esport de raqueta que iguala més a l'home i a la dona. De fet, la categoria reina als Estats Units és la mixta dobles. Per què? Perquè estem davant d'un esport que la força no té tanta importància, no té tanta influència en el joc.
2: Entesos.
1: Llavors, diríem que la força és la diferència més gran que hi ha en el pàdel i en el tennis entre l'home i la dona. Llavors, que hi hagi un esport on tants homes i dones puguin competir a un gran nivell competitiu està sent molt ben vist, i això està fent que creixi molt aquest esport. Llavors tindríem un altre punt que també és molt important, que és això el que et digué, és que és per la gent gran, és un esport que per la gent gran és de molt baix impacte, que és poc agressiu, poc lesiu, que ja comencem a veure gent que porta molts anys jugant al pàdel o al tennis que va amb lesions de colze, amb lesions de cadera. Llavors estem et diria que jugar a dobles és molt amable i és molt divertit i incideix a lesionar-te molt menys. I entraríem en l'últim punt que jo és el que em vull enfocar de cara més endavant, que seria pels més petits. És l'esport de raqueta que més abans pots començar a practicar que hi hagi èxit des del principi.
0: Actualment, el complex ofereix diverses modalitats per adaptar-se a les necessitats dels usuaris. Hi ha l'Open Play, una modalitat flexible on els jugadors poden acudir individualment per formar partides amb altres persones. Classes d'iniciació, enfocades tant a la tècnica amb la raqueta com a l'aprenentatge del reglament específic, i grups específics amb sessions dirigides per diferents perfils, incloent-hi grups per majors de 60 anys. El centre ha habilitat 4 pistes a la zona exterior per la pràctica d'aquest esport. Per tal de fomentar la seva difusió, s'està duent a terme una promoció d'accés gratuït oberta tant a socis com a no socis del complex. Les persones interessades a participar-hi poden adreçar-se a la recepció de la Bonaigua o contactar directament amb els responsables del projecte per informar-se sobre els horaris i les reserves per demanar el material necessari per jugar. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la Setmana Sant Just. Avui a 6:15 de la tarda a Can Ginestar es farà el Club de Lectura de Còmic Infantil de la Biblioteca Joan Margarit, a càrrec de Freaks and Friends. Demà a 5:00 de la tarda al Centre Social El Mil·lenari es farà el taller sobre ioga del riure, humor, respiració i energia positiva. També demà, 14 de maig, a 6:15 de la tarda al Parc del Mil·lenari es farà l'hora del conte La vella Martina, a càrrec d'Elisa Linares i organitzat per la Biblioteca Joan Margarit. També dijous a 6:00 de la tarda a les escoles es farà un taller sobre manteniment de l'ordinador.

de Sant Just. A les 9 de la nit del dijous a Esplugues Televisió es farà l'entrevista a l'alcalde Joan Basdeganyes al programa Panorama Municipal. Passem a divendres 15 de maig a 6:15 de la tarda al Parc de Can Candeler. Es farà un procés participatiu per recollir propostes del veïnat per millorar el parc. I a 8:15 del vespre a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, documental del mes amb el film Escrivint Hawa. Passem a les activitats del cap de setmana. Durant tot el cap de setmana pels carrers de Sant Just hi haurà la iniciativa En Cistella al Poble per celebrar els 70 anys del Club Bàsquet Sant Just, en el qual es podran buscar les cistelles commemoratives repartides pel carrer. A les 8 del matí dissabte al Parc de Júlia Guetta hi haurà el mercat ambulant del barri de Masllui de tots els dissabtes. I a partir de les 10, a la plaça Antoni Malaret i al Pati del Roure, es farà la celebració dels 5 anys de la SEA Jove, que començarà amb una cursa d'orientació pel nucli urbà de Sant Just. Després, un dinar popular al Pati del Roure i es clourà amb un concert. Dissabte a les 10 del matí a la sala Utopia del Casal de Joves es farà un curs monogràfic de corda, amb un preu de 7,70 €. Dissabte a les 12 del matí al bar Los Pinos hi haurà música en directe dins la programació de terrasses musicals. I a les 12 del matí al claustre de les escoles, Esquerra Republicana de Sant Just organitza l'acte El Sant Just que ve, un diàleg obert. I a les 12 del matí dissabte al Parc del Mil·lenari, Jugatec Ambiental amb una activitat sobre calendari de llunes. A les 6 al Mille Monkey hi haurà música en directe dins la programació de terrasses musicals. A 7:15 a la sala del cinquantenari de l'Ateneu al Festival Docs Barcelona. I a les 7 de la tarda del dissabte al Binomi, a la Casa de Menjars, a la plaça del Parador 3C, música en directe dins la programació de terrasses musicals. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 17 de maig, des de les 8 del matí fins les 2 del migdia al Parc de Torreblanca, hi haurà el Mercat de Pagès de tots els diumenges. I a les 12 del matí al Parc de Torreblanca, Jugatec Ambiental, amb una activitat sobre herbari artístic. És una activitat oberta a tothom i que no cal inscripció prèvia. I per acabar amb la programació de la Setmana Sant Just, diumenge 17 a les 7 de la tarda a la sala del cinquantenari de l'Ateneu es farà el concert solidari amb David Expósito a favor de la recerca del càncer infantil de la Fundació Sant Joan de Déu de Barcelona.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Sant Just celebrarà el 6 de juny la 20a trobada gegantera amb una cercavila pels carrers del municipi. Pepe Jiménez Espejo porta a Sant Just l'exposició Distopies íntimes. La mostra, que s'inaugura aquest dijous al celler de Can Ginestà, es podrà visitar fins al 21 de juny i inclourà visites guiades. L'hoquei Sant Just reivindica el projecte malgrat el descens a l'hoquei Lliga Plata. La directiva destaca el compromís de l'equip, aposta per reforçar la base i fixa el retorn a l'elit com a gran objectiu de la propera temporada. L'Ateneu de Sant Just celebra la seva festa major del 29 al 31 de maig.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 13 de maig. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.

les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

Amb tots vosaltres, veus de la parròquia, compartint notícies, actualitat, experiències socials i espiritualitat. Ens pots escoltar dimecres a 8:15 del vespre amb repetició els dissabtes a 12:15 del matí. Veus de la parròquia.

Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.

0: Menys del 20% dels joves catalans aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: La crisi de l'habitatge a Catalunya impedeix marxar de casa abans dels 30 anys a 4 de cada 5 joves. Una xifra que pràcticament s'ha doblat en els últims 20 anys, Joan Bota.
2: Ho assenyala un estudi de l'Observatori Català de la Joventut que us hem avançat a Catalunya Ràdio, que assenyala que la meitat d'aquests joves estan treballant, la immensa majoria al sector serveis. Al Catalunya Migdia sentirem els testimonis de la Zoe i en Pau.
3: El sacrifici que he hagut de fer és anar-me'n més lluny del meu lloc de treball. No em puc moure amb transport públic, trigaria més de 3 hores.
4: Vaig anar a viure amb una parella que tenia i la cosa va acabar molt malament. Cap dels dos arribàvem a poder pagar les factures realment i el lloguer.
0: Mentrestant, nova vaga educativa. Avui al Penedès i al Baix Llobregat.
2: Pendents de la negociació de demà amb el departament, mestres i professors d'aquestes comarques han repetit el guió de la vaga general d'ahir, talls de carreteres a primera hora i manifestacions al migdia. La Generalitat parla d'un seguiment de la vaga del 18%, la meitat que ahir. Els sindicats encara no han donat xifres.
0: Sant Feliu de Llobregat, David Àngela.
5: Manifestació al migdia des de la seu de la Delegació Territorial d'Educació a la comarca i després assemblea amb un miler de mestres i docents al parc del 8 de març a Sant Feliu, la capital del Llobregat. Des d'aquí s'esperona els assistents a mantenir la lluita amb la mirada molt centrada a la trobada de demà entre la conselleria i els sindicats educatius.
0: Doncs precisament aquesta tarda la consellera d'Interior, Núria Parlon, donarà explicacions al Parlament de Catalunya per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents la setmana passada.
2: De viatge oficial a Califòrnia, als Estats Units, el president Salvador Illa torna a tancar files amb l'actuació policial amb els seus consellers i també amb el major Trapero, enviat especial Albert Prat.
6: Salvador Illa insisteix que la infiltració de dues agents va ser una decisió estrictament tècnica per mirar que aquesta crisi no escali i tingui conseqüències directes en la consellera Parlon i el director general de la policia.
7: Els Mossos d'Esquadra tenen tot el meu respecte, la meva consideració. Aquesta ha estat una decisió operativa i aquest dimecres, com vostè ha dit, compareix el conseller i compareix el director general i donarà les explicacions pertinents.
0: Al judici del cas Pujol, el màxim acusat, Jordi Pujol Ferrusola, demana la seva absolució en considerar que les acusacions no han pogut provar cap actuació corrupta. Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle.
8: Tots els advocats dels Pujol han dit que no hi ha prou proves per condemnar-los. Francesc Sánchez, lletrat d'Oriol Pujol, ha anat més enllà.
9: Es que hay una persecución por ser vos quien sois. Y en este caso, porque el señor Pujol era el presidente o fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Cataluña.
0: En la crònica internacional, Donald Trump acaba d'aterrar a Pequín, a la Xina, en una visita oficial de 3 dies amb agenda sobretot econòmica, però amb les guerres d'Ucraïna i l'Orient Mitjà com a taló de fons. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
10: Bon dia. El president nord-americà ha arribat minimitzant la necessitat que la Xina l'ajudi amb l'Iran i amb una delegació que l'acompanya en què destaquen Elon Musk al capdavant, les primeres espases de la tecnologia, la indústria i el sector financer, prova del pes que hauria de tenir l'economia en aquesta cimera. No oblidem que som en plena treva aranzelària.
0: I de tornada a Catalunya, les autoescoles de Lleida s'afanyen per preparar 300 alumnes per un examen pràctic extraordinari aquest dissabte que busca reduir la llarga llista d'espera per examinar-se en aquesta demarcació. Estela Usoms.
11: Tot i això, recorden que només representen el 5% dels que tenen pendent examinar-se uns 5.000. També ha qualificat la mesura de precipitada i hi ha centres que ni tan sols s'hi han apuntat per falta de temps.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
0: Amb les paraules de Florentino Pérez encara molt presents.
12: El president del Madrid va protagonitzar una roda de premsa i al vespre delirant pel contingut i per la forma, i avui el tècnic blanc, Arbeloa, ha donat el màxim suport a tot el que va dir. Pendents al Barça, aquesta hora que aterrarà victòria per jugar contra l'Alavés i que podríem sentir en directe al Catalunya Migdia la reacció del president del club a aquestes declaracions a Florentino, i l'Espanyol, que juga avui la primera de les 3 finals que té per la permanència, rep l'Atlètic Club a partir de les 7 de la tarda.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem retencions a l'àrea de Barcelona en punts com la Ronda Litoral, a Santa Coloma, sentit Llobregat, hi ha un carril tallat per una avaria. Retencions també en aquesta via a la Zona Franca i a Sant Adrià, sentit Besòs. Trànsit dens també a la P7, entre Mollet i Paret, sentit Nord, i a la B23, a Molins de Rei, cap a Martorell. Atenció, perquè aquí hi ha un carril tallat per una avaria. Transport públic, hi ha retards a l'R4 de Rodalies. Els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a Terrassa, Estació l'estació del Nord. Hi ha un tren llançadora i servei complementari per carretera entre Terrassa, estació del Nord i Manresa.
0: I ens falta el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Doncs es diuen els nostres meteoròlegs que avui un dia força semblant al d'ahir, molta tranquil·litat durant el dia i que a les últimes hores poden haver-hi tempestes més reduïdes, però a les zones especialment de Girona. Ho he fet bé o no, Francesc Mauri?
15: Molt bé, ho has fet magníficament bé.
0: No sé si t'ha quedat alguna cosa per dir a tu.
15: Sí, no, avui més sol que ahir, menys ruixats, menys tempestes concentrades efectivament al nord-est i només matitzar, que no és res del que has dit, sinó reforçar aquesta pluja del nord-est de cara a demà. Demà durant tot el dia i fins divendres pot ploure de valent a l'extrem nord-est i a punts de la Catalunya Nord. Valors previstos de 50-100 litres contra estan en Ponent i al sud, on no s'espera pluja.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
15: Bon dia.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Només un 18% dels joves catalans aconsegueix emancipar-se abans d'arribar als 30 anys. La resta ha de viure amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer, segons les últimes dades de l'Observatori Català de la Joventut a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. Fa 20 anys eren gairebé el doble. I no és perquè ara hi hagi menys joves que treballin. La proporció s'ha mantingut. El 50% té feina, la immensa majoria al sector serveis i el 60% a més estudia. Aquests que es podrien considerar afortunats perquè han pogut marxar de casa han de superar una autèntica cursa d'obstacles en la majoria dels casos per poder engegar un projecte personal, Sara Riera.
12: Treballen, però les feines són precàries en molts casos, sous baixos i moltíssims contractes de pràctiques o temporals fins que són força grans. Si això s'hi sumen als preus prohibitius que hi ha ara mateix al mercat de l'habitatge, són quatre gats els que marxen de casa. El Pau, per exemple, ha hagut d'anar a viure 40 quilòmetres de la feina i la Zoe ens ha explicat que es va llançar al buit directament i que això va tenir conseqüències.
3: Sí, ara mateix no em puc moure amb transport públic perquè trigaria més de 3 hores.
4: Vaig anar a viure amb una parella que tenia i la cosa va acabar molt malament perquè cap dels dos arribàvem a poder pagar les factures realment i el lloguer, se'ns va fer una bola molt grossa. Ha sigut un dels pitjors episodis d'ansietat de la meva vida.
12: Els problemes amb les immobiliàries són recurrents.
3: De negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
4: El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
3: Sí, és bastant frustrant.
12: Quan va esclatar la bombolla, el 2008, tots dos eren preadolescents i reconeixen que la seva generació s'ha acostumat a viure en una crisi constant. Ara pensen que els que venen darrere encara ho patiran més.
0: Mentrestant, avui tenim nova jornada de vaga de mestres i professors. Avui, les aules del Baix Llobregat i del Penedès. S'hi han sumat prop del 18% dels mestres i professors que treballen en aquells territoris, segons l'última utilització que ha fet pública el Departament d'Educació. Les mobilitzacions dels docents continuen pendents del que pugui passar a la trobada de demà entre el Departament i els sindicats, que es reuniran per intentar desescalar el conflicte. Ara, al migdia, s'estan fent concentracions i actes de protesta a Vilafranca del Penedès i a Sant Feliu de Llobregat. Allà hi tenim en David Àngel.
16: Un miler de mestres i docents han participat en una assemblea al parc del 8 de març a Sant Feliu de Llobregat, on s'ha esperonat aquesta lluita del sector educatiu. Abans s'han concentrat també davant la delegació territorial de la comarca. Mireia Valentí Turriaga és la presidenta de la Junta de Personal Docent del Baix Llobregat.
17: És que avui hem d'arribar a uns acords de cara a la negociació de demà, decidir quines són aquelles línies vermelles en les quals no hi volem cedir. Principalment la recuperació d'aquest 25% de poder adquisitiu perdut, a les sobreràtios que estem patint a dintre de les aules, recursos per la inclusiva.
16: Avui també han tallat durant una hora el trànsit a la B23, molèsties que, segons Oriol Francesc, també d'USTEC, són necessàries per mantenir una lluita per un model de país.
18: I al final el que estem discutint és una qüestió de país, de quina escola volem i, per tant, quina Catalunya volem. Si una escola on hi posen Mossos d'Esquadra per resoldre i acompanyar, diuen, l'augment de la conflictivitat, o una escola on hi ha serveis socials i recursos socials en forma d'orientadors, integradores, serveis psicopedagògics, etc., per fer prevenció, acompanyament i resolució.
5: I entre els crits que s'han sentit avui, som docents, no delinqüents, Baix Llobregat actiu i combatiu, pressupostos policials per a escoles i hospitals.
0: Doncs encara sobre el tema educatiu, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, donaran explicacions aquesta tarda al Parlament d'aquella infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de professors de docents. Ho faran en el marc de la Comissió d'Interior i de Seguretat Pública. Des de Califòrnia, on avui arrenca un viatge oficial de 5 dies, el president Salvador Illa ha intentat apartar Trapero de la polèmica i ha desvinculat la direcció de la policia d'aquesta infiltració. Enviat especial a San Francisco. Albert Prat, bon dia.
19: Què tal? Bon dia. Sí, la comitiva de Salvador Illa acaba de desembarcar a Califòrnia convençuda que la nova crisi al Departament d'Interior està prou encerclada. L'oposició demana el cap de Trapero, però entregar-lo no entra en els plans del president i si, a més, Esquerra tampoc ho vincula als pressupostos. Davant la premsa, Illa ha insistit que va ser una decisió estrictament tècnica.
7: Els Mossos d'Esquadra tenen tot el meu respecte, la meva consideració. Aquesta ha estat una decisió operativa i aquest dimecres compareix el conseller i compareix el director general i donarà les explicacions pertinents.
19: I sobre les vagues d'educació, Illa ha deixat bastant clar que a la reunió de demà el govern no portarà una nova proposta que convenci a l'USTEC. El president vol evitar que es trenquin ponts, sí, però segueix reivindicant l'acord pactat amb Comissions i la UGT.
7: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet un compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. I dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir enraonant i de mà estesa.
19: I sense treure un ull de Catalunya, el president farà avui la primera parada del viatge a Silicon Valley, on visitarà, entre altres, Nvidia, l'empresa amb més valor del món en borsa i líder en intel·ligència artificial.
0: Passen 12 minuts de les 2 del migdia, quan fa tot just un any de l'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural reclama que a partir d'ara l'escola sigui prioritat de país. També demana que arribi a la feina i a l'esport el català, que són dos grans àmbits encara pendents, Montse Camps.
12: I el president d'Òmnium, Xavier Antic, creu que el pacte ha fet avenços, especialment pel que fa a l'accés a l'aprenentatge del català, però que a partir d'ara ha d'actuar sobretot a l'escola.
20: Ara mateix milers d'alumnes acaben l'escolarització sense assolir el nivell C1 amb garanties i amb la llengua pràcticament desapareguda a patis i extraescolars. Per això estem convençuts que ara és urgent actuar a l'escola, i no només perquè ho reclami la comunitat educativa, sinó que ho hem de fer tots.
12: Des del Parlament, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha dit que el govern treballarà per garantir i millorar el model de català a l'escola d'acord amb el Pacte Nacional.
21: La política lingüística del govern actua en coherència amb el Pacte Nacional per la Llengua. En aquest context, farem el que estigui al nostre abast per protegir el model i millorar-lo.
12: En aquest sentit, Òmnium Cultural adverteix que la implicació d'alguns departaments ha estat insuficient i demana que el desplegament del pacte sigui una prioritat per tot el govern.
0: D'aquí a 2 minuts serà 2:45 de la tarda. Els advocats dels 7 fills de l'expresident Jordi Pujol demanen al tribunal que els exoneri perquè no hi ha proves per condemnar-los. S'enfronten, recordeu, a penes d'entre 8 i 29 anys de presó. Afirmen que les acusacions han tirat pel dret amb acusacions pel broc gros, diuen, i els reclamen un càstig penal per ser fills de qui són. El judici quedarà demà vist per sentència. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle, bon dia.
22: Hola, bon dia. El panelista Cristóbal Martell, que defensa el fill gran de l'expresident, que s'enfronta a 29 anys de presó, ha afirmat que al llarg del judici no s'ha provat res, ni molt menys, diu, la corrupció.
23: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
22: Tant Martell com la resta d'advocats dels Pujol han carregat contra les acusacions per la seva manca de rigor i per elevar a la condició de delicte simples sospites. Però, sobretot, per això que ha verbalitzat Francesc Sánchez, defensor d'Oriol Pujol Ferrusola.
24: Yo no digo que hubiera una persecución política. Lo que sí que digo, señorías, es que hay una persecución por ser vos quien sois. Porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Cataluña y padre espiritual, d'una forma d'entendre el país.
22: Tots han tirat de jurisprudència per torpedinar les acusacions. Oriol Rusca, advocat de Mercè Gironès, l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola, ha estat el més gràfic.
25: En la Inquisición con las brujas. Yo cojo la mano y se la pongo en aceite hirviendo. Si se quema es que Dios la castiga, con lo cual es bruja. Y si no se quema es que el diablo la ha salvado, por lo tanto es bruja. Haga lo que haga, esta señora es bruja.
22: Ara ha començat el seu informe final Fermín Morales, que representa l'empresari andorrà Francesc Robert Ribas.
0: És en punt un quart de tres. Fem una pausa i de seguida novetats si voleu fer viatges llargs en tren per Europa.
1: Catalunya migdia.
2: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
6: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
8: Ostres.
6: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
9: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
10: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
26: Arriba el partit. I gràcies al frigorífic Combi LG Door Cooling Sèrie 700 tindràs les begudes sempre llestes, aperitius al punt i espai de sobra per celebrar cada gol per 764 € amb 15. I amb els nostres tecnoavantatges.
27: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
28: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada al Pirineu, l'esdeveniment empresarial de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking. 11 i 12 de juny. Ens veiem al Pirineu. Programa i inscripcions a trobadalpirineu.com.
0: Catalunya migdia. Passant 2:15. Vas endavant de la Comissió Europea cap a impulsar i simplificar el transport ferroviari de passatgers. Brussel·les proposa crear un bitllet únic per poder viatjar amb diverses companyies per diferents estats de la Unió. Això obligaria els operadors a vendre als seus webs bitllets d'empreses competidores, Joan Garcia.
29: La iniciativa vol acabar amb els entrebancs que es troben els usuaris quan fan reserves per agafar diversos operadors ferroviaris en viatges transfronterers. Proposa que amb una sola transacció tinguin un sol bitllet per a les diferents parts del viatge, combinant diferents transports, i que en cas que el viatger perdi una connexió, estiguin protegits, tal com ha explicat el comissari de transports Apóstolos Tsitsikostas.
30: Si alguna cosa surt malament, si el primer tren, per exemple, arriba tard i es perd una connexió, els passatgers estaran protegits del tot, amb assistència, trajectes alternatius, reemborsament o compensacions.
29: Però les companyies de trens es miren la proposta de reull perquè entenen que afavoriria vendes a la competència. Brussel·les, de fet, ja va obrir fa 3 anys una investigació a Renfe per avaluar si podria haver abusat de la seva posició dominant en negar-se a facilitar dades a plataformes competidores en la venda de bitllets. La comissió entén que els serveis de venda per internet més visibles pertanyen als mateixos operadors ferroviaris que limiten la visibilitat dels competidors. La proposta de la comissió l'han de negociar als estats al Parlament Europeu.
0: El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid comença a millorar. Segons el Ministeri de Sanitat, els símptomes han començat a remetre. Pel que fa a la resta de passatgers del Ondius, que estan ingressats, el Ministeri obre la porta que puguin passar la part final de la quarantena a casa seva. Madrid, Cristian Roldán.
31: Bona tarda, Òscar. Doncs sí, en les darreres hores s'havia administrat un tractament d'oxigenoteràpia al pacient espanyol que va donar positiu per antivirus i, segons la ministra de Sanitat, Mònica García, el tractament està donant bons resultats i evoluciona favorablement. Són declaracions a La Sexta.
32: Ayer presentaba síntomas leves, hoy parece que han mejorado un poquito esos síntomas, pero está bien, en buen estado de salud.
31: El Ministeri també ha posat sobre la taula que si passats 28 dies del darrer contacte amb un positiu, els confinats segueixen donant negatiu a les PCR, podrien acabar la resta de la quarantena a casa seva, una situació que afecta els 13 ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, però també a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, que segueix sense símptomes, i la que està ingressada a Alacant, que en les darreres hores ha donat negatiu per tercer cop. Sílvia Valcarce és infermera del Sindicat d'Assistents Tècnics Sanitaris.
33: Si vuelve a ser negativa, es verdad que ahí los protocolos se pueden...
1: podrían revisar y puede que se acorten los periodos de incubación o que en este caso esa cuarentena no la hagan en el hospital, la hagan en su casa, pero no lo sabemos porque eso tendrá que ser en base a los resultados de las pruebas que se hagan.
31: En aquest nou protocol, Sanitat també planteja que a partir de la setmana vinent, quan faci 7 dies del contacte, els pacients confinats que continuïn donant negatiu puguin fins i tot rebre visites externes i, a més, sortir de les seves habitacions. Això sí, sempre amb els equips de protecció corresponents. I pel que fa a la resta de casos d'antivirus d'arreu del món, destaca la ciutadana francesa, passatgera també de l'Ondius, que està ingressada a París i que segueix en estat crític a causa de la malaltia.
0: Per cert, que avui hem sabut que han confinat 1.700 persones d'un creuer a prop de Bordeaux, a França, a causa, en aquest cas, d'un brot de gastroenteritis. Una persona de 90 anys ha mort per culpa d'aquest brot i una cinquantena tenen vòmits i diarrees. El creuer, que venia de les illes Shetland, al Regne Unit, havia fet escala a Belfast, a Liverpool i a Brest, ja a França. L'home mort era britànic. Mentrestant, s'estan fent proves per determinar quin és l'origen d'aquest contagi, insistint, per gastroenteritis. Sembla que podria ser una intoxicació alimentària i es descarta que sigui norovirus, un virus molt contagiós que causa aquesta gastroenteritis. D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. El 95% dels ciutadans consideren que els menors estan desprotegits a internet i demanen més mesures de control a les xarxes. Ho diu la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a Espanya, que s'ha presentat avui a Barcelona coincidint amb la primera trobada internacional pels drets digitals. Barcelona, Mar Riera.
3: Bon dia. La gran majoria de la població avala el control parental, demanen que hi hagi una edat mínima per accedir a les xarxes i que reguli la publicitat dirigida als menors. L'autor de l'estudi, professor de la UB, Jordi Muñoz, ha explicat que la societat espanyola està molt digitalitzada, que la bretxa digital deixa fora un segment de la societat, però que sobretot el que més preocupa són les notícies falses, els discursos d'odi i la protecció dels menors a la xarxa.
4: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació i també de protecció, sobretot en el cas dels menors és molt, molt exagerat. Comentàvem que és un dels consensos més grans que hem trobat mai en cap pregunta d'enquesta.
3: Un tema prioritari pel govern espanyol, segons ha dit la secretària d'Estat de Digitalització, María González Veracruz.
5: Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad, créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad. E insisto, es muy importante que la ciudadanía sepa que tiene derechos digitales para poder defenderse.
3: L'estudi també constata que la ciutadania considera insuficient l'actual protecció a la xarxa i reclama més regulació i protecció dels drets, tant per part de les administracions com de les empreses tecnològiques.
0: I en la informació internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha arribat fa poca estona a la Xina en un dels viatges més destacats fins ara de tot el seu mandat. Aquesta era la fanfàrria preparada a la pista de l'aeroport on ha aterrat l'Air Force One. Una visita de 3 dies en què, intencionadament, vol deixar de banda qüestions de política internacional, com ara la guerra d'Ucraïna o la de l'Orient Mitjà, per centrar-se només en qüestions econòmiques. La treva aranzelària dona marge perquè les dues potències suavitzin la pugna comercial. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
7: Bon dia. Donald Trump es fa acompanyar en aquesta visita per Elon Musk i altres magnats en una prova de com el pols econòmic i tecnològic prima entre les dues potències. Ara com ara, els robots d'Elon Musk potser són encara més avançats en intel·ligència artificial, però la Xina és la que produeix i exporta més robòtica. La intel·ligència artificial, en la qual el dinamisme xinès ha permès escurçar distàncies molt ràpid amb Silicon Valley, també ocuparà els dos líders i per al seu desenvolupament són clau els processadors més avançats que Washington intenta evitar que arribin a la Xina per frenar el desafiament tecnològic del gegant asiàtic. Quina ha estat la resposta de Pequín? Doncs limitar l'exportació de terres rares imprescindibles per a l'electrònica de consum o la defensa. Alejandro Rey, consum o la defensa.

0: a canvi d'ajuda xinesa amb l'Iran, pugui fer concessions a Xi Jinping.
1: I ara, al Regne Unit, on volen enfortir els vincles amb la Unió Europea 10 anys després del referèndum del Brexit. És el full de ruta del govern britànic que el rei Carles ha anunciat aquest migdia en el tradicional discurs al Parlament Britànic. El primer ministre, Keir Starmer, prioritza recuperar les relacions econòmiques amb els 27 en plena revolta laborista per la desfeta electoral de diumenge passat. Londres, Quim Olivares, bon dia.
2: Hola, bon dia. El tradicional discurs del rei Carles III ha coincidit amb la lluita del primer ministre per mantenir-se en el càrrec enmig del caos al Partit Laborista. El rei ha explicat que el govern introduirà legislació per reduir el cost de la vida, millorar les escoles, la sanitat pública, la policia i enfortir els lligams del Regne Unit a la Unió Europea en un món volàtil.
3: Els meus ministres legislaran per aprofitar les noves oportunitats comercials, inclòs un projecte de llei per enfortir els llaços amb la Unió Europea.
2: La carrossa reial, la corona, les trompetes, el ceptre reial, el vestuari, la bandera reial, onejant a les cases del Parlament, en definitiva la pompa habitual d'aquestes ocasions, no ha pogut dissimular els dubtes de si Starmer sobreviurà políticament i podrà aplicar el programa legislatiu que el monarca ha avançat aquest matí. I és que abans Starmer s'ha reunit durant menys de 20 minuts amb Wes Streeting, ministre de Sanitat i un dels potencials candidats a substituir-lo. No ha transcendit oficialment res de la trobada, tot i que alguns mitjans britànics diuen que el ministre dimitirà demà. Fins ara, Starmer ha desafiat la crida d'uns 90 diputats del seu partit, de diversos sindicats propers al laborisme, que li demanen que plegui perquè el fan responsable de la desfeta a les triples eleccions de dijous passat i el troben incapaç de revertir la situació.
1: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida més coses.
4: Catalunya migdia.
5: Avui a 6:45, tot gira amb la transmissió de l'Espanyol Athletic Club. I després, la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui a partir de 9:15, la TDT de l'Alavés Barça a Catalunya Ràdio.
4: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
6: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
7: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
5: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 2 minuts seran 2:45. Reconeixement per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Entra a formar part de la Xarxa Oncològica Europea. La distinció arriba a través del projecte Catalunya Sud Cancer Center, que ofereix una atenció integral als pacients. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
8: El Catalunya Sud Cancer Center, que dona servei a 800.000 habitants, integra l'assistència, la investigació i la docència per tal d'oferir aquesta atenció integral i especialitzada als malalts. Es tracta d'un centre altament especialitzat en què equips multidisciplinaris treballen per la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la recerca del càncer. Això permet garantir una millor atenció al pacient. Ara, el projecte ha estat reconegut amb l'acreditació de l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. En una entrevista al programa Catalunya al dia de 3CatInfo, el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud, Josep Bumà, ha explicat què suposa aquest reconeixement.
9: Per l'institució no deixa de ser prestigi, no? Potser és demostrar que fora dels grans hospitals de Barcelona també es poden fer les coses bé, i pel pacient, que és el més important, l'important és que el pacient estigui ben tractat, ben diagnosticat i ben seguit, no?
8: El centre és referent a les comarques del sud de Catalunya i atén més de 2.700 casos nous de càncer a l'any.
1: I a Lleida, aquest dissabte, 300 persones faran un examen pràctic de conduir en una convocatòria extraordinària que ha fet la DGT per intentar reduir la llarga llista d'espera per fer la prova en aquesta demarcació. Les autoescoles que hi portaran alumnes s'han hagut de reorganitzar a correcuita i d'altres ni tan sols s'hi han apuntat perquè entenen que és un pedaç. Lleida, Estela Bussoms, també es queixen que tot plegat s'ha fet de forma precipitada.
10: Doncs sí, perquè la mesura es va anunciar fa encara no dues setmanes, amb festius pel mig. A més, els 300 convocats dissabte representen només un 5% dels que tenen pendent examinar-se, uns 5.000, i els aspirants del Pirineu n'han quedat exclosos. Tot plegat ha desincentivat algunes autoescoles, segons el president de la federació que les agrupa, Raül Viladric.
11: Alguns de les autoescoles doncs, van decidir doncs, directament no anar a aquest examen extraordinari en dissabte per... que veien que era una mesura precipitada, que no tenien temps de reacció per poder presentar aquest alumnat.
10: Els centres que sí que hi portaran alumnes han tingut uns dies amb molt enrenou. N'hem parlat amb Adrià Bravo, de l'autoescola del RAC a Lleida.
12: Llavors hem tingut que augmentar les hores, hem tingut que fer hores extres per poder tindre cabuda per tots els alumnes. Clar, no ens dona temps a preparar molta gent.
10: Des de la Federació d'Autoescoles insisteixen que l'arrel del problema són els examinadors que estan de baixa, 4 dels 9 que hi ha assignats a Lleida i que cal que la DGT garanteixi que se substitueixen.
1: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Al camp, molt pendents dels danys provocats per les tempestes d'ahir a la tarda. Al Pla de Lleida, la pedregada va afectar més de 2.000 hectàrees de cereal i de fruita dolça. I a Tarragona i a l'Ebre, l'aigua i la pedra han malmès, sobretot cireres. En alguns casos, ja no els surt a compte collir-les. Ho repassem amb la Noelia Casellas i el Jordi Barranca.
13: A Ponent, la pedregada va travessar el Segrià d'oest a est i va arribar també a les Garrigues i al Pla d'Urgell. Va ser calamar-se d'un centímetre aproximat que ha provocat danys en nectarines, albercocs, poma i pera. Els danys oscil·len entre el 40 i el 60% amb afectacions més altes en algunes finques. Es continua avaluant la situació per determinar les hectàrees afectades. El sector molt preocupat lamenta que no han arribat els 8 milions d'euros en ajudes que el govern va anunciar per instal·lar xarxes antipedra. Jaume Gardenyes d'Unió de Pagesos i Sergi Balué de JARC.
14: Ni sabem quin dia sortirà, la gent està nerviosa.
15: I com sempre, anem tard. I els pagesos el que no podem permetre'ns aquest luxe.
13: Agricultura assegura que n'està ultimant les bases.
16: A les Terres de l'Ebre, la pluja ha colpejat sobretot zones de la Ribera d'Ebre, com Miravet i Tivissa, i també han afectat zones del Baix Camp, com ara Vandellòs. És el cas del Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos, que ha perdut un 25% de tota la collita de cireres.
17: Amb el tema de cracking i encalant la pedra, també per molt que ara fem tractaments fungicides i tot això, agafar la cirera molt madura, i a l'agafar la cirera molt madura no té marge de maniobra doncs, per poder cicatritzar bé la ferida i poder-la comercialitzar. No sabrem ni si la podrem collir.
16: Uns danys concentrats en la varietat Frisco.
1: Passant 2 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
4: Catalunya migdia.
18: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT.
2: La nit dels ignorants s'hereda.
3: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
2: Pot arribar a travessar oceans.
4: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
2: Veu com creixen els seus oients màgics.
5: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
2: I posa la pell de gallina.
6: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
0: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
6: És que m'heu posat la pell de gallina.
0: Catalunya migdia.
7: Passant 4 minuts de 2/4, comencem amb música. La 33a edició del Sonar, la primera sota la nova direcció que substitueix els fundadors del festival, ha programat un centenar d'actuacions en directe on hi ha des de clàssics com The Prodigy o Cabaret Voltaire fins a sons globals d'avui com els de Charlotte DeWitt o Skepta. Les sessions del dia i la nit es fusionen al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet i l'espai experimental Sonar Més D es farà a la Llotja de Barcelona. Persona Òscar Callau.
8: Els assistents al Festival de Música, Innovació i Creativitat ja no hauran de fer la clàssica pelegrinació vespertina del Sonar de dia a Montjuïc fins al Sonar nit a Fira Gran Via. Ara els grans pavellons de l'Hospitalet de Llobregat absorbiran tota la programació, amb 4 escenaris dijous 18 de juny i 6 divendres 19 i dissabte 20. La barreja de llenguatges musicals i generacions mantindrà el mateix esperit del Sonar fundat el 1994, des de bandes de culte de dècades passades fins a músics i DJs de l'escena actual. Cristian Suárez és el responsable de programació.
9: The Prodigy, referente del rave británico, que actúan por primera vez en el festival después de 33 años queriendo tenerlos. Charlotte DeWitt, un habitual del festival, viene a presentar su nuevo production show. Amelie Lenz, que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura. Pero más allá del Sonar Club, tenemos la suerte de contar con referentes de la historia de la música electrónica. Cabaret Voltaire, pioneros de l'industrial.
8: La nova direcció ha redissenyat amb els arquitectes culturals 250K els espais, la il·luminació i l'equipament tècnic del festival per millorar l'experiència del públic. Les entrades ja són a la venda al web del festival.
7: I ara, un comiat. Ha mort als 74 anys Tania Doris, una de les reines del paral·lel barceloní durant diverses dècades. La vedette va ser una de les estrelles del Teatre Apolo, on va protagonitzar molts espectacles Montse Camps.
10: S'hi va debutar als 17 anys després que la descobrís l'empresari Matías Colsada, que va ser la seva parella no oficial durant 50 anys. Retirada des de fa més d'un quart de segle, va protagonitzar al llarg de la seva trajectòria obres de revista com Seductora, que també va presentar a Madrid, o Deseada al costat de Luis Cuenca i Pedro Peña. També va fer diverses pel·lícules i va protagonitzar Les Alegres Chicas de Colsada. Entre les últimes obres en què va participar destaca Taxi a l'Apolo de l'any 1993.
7: Ara anem a Reus. Perquè la Fira del Circ de Catalunya, el Trapeci, celebra el 30è aniversari a Reus amb una aposta decidida per les produccions contemporànies i amb un missatge social. Més de la meitat dels espectacles programats estan produïts al país. Reus, Ricard Buigas.
11: El Trapeci arrencarà oficialment amb l'última producció de la companyia garenca Sir Pistolet, Entre el cel i la terra, a la plaça del Mercadal, a 2:15 de la nit. El regidor de Cultura, Daniel Requesens, destaca que estem davant d'una edició especial per celebrar les 3 dècades de vida del festival.
12: 30 anys vol dir que hi ha molts artistes que han crescut amb el festival i que tornen una mica a Reus per compartir l'essència d'un circ que ha madurat, que no perd ni la llibertat ni la visibilitat.
11: La programació d'enguany ofereix fins diumenge una 80ena de representacions. El cartell combina companyies catalanes consolidades com Sicurt, Escarlata, Hotel Yocandi o Tot i Torronell, amb produccions internacionals com Kino Nagare, de la companyia belga Collectif Malumès, la suïssa Jessica Arpin, que representarà Sicu, i la companyia francesa Gaius, amb l'espectacle Pan. Tampoc hi faltaran les nits de cabaret a la carpa del Parc de Sant Jordi.
7: I ara, cinema. Peter Jackson, el responsable de la trilogia del Senyor dels Anells, rodarà la continuació de Tintín, de Steven Spielberg. Ho ha confirmat a Cannes, després que ahir va rebre la Palma d'Or honorífica a la gala d'inauguració del festival de cinema més prestigiós del món. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
13: Feia molts anys que el projecte estava aturat, tenint en compte que ja han passat 15 anys des del Secret de l'Unicorn, que va dirigir Spielberg i va produir ell mateix. Van pactar intercanviar els papers per rodar la segona part i semblava que estaven en un punt mort, però no.
14: Yeah, we're actually writing Sí, sí, estem escrivint el guió ara mateix. Spielberg és bo amb mi perquè no em pressiona i jo vull fer les coses ben fetes. Per tant, avancem amb el guió i precisament aquí, a l'hotel, he estat escrivint des de fa un parell de dies. Vaja, que el projecte tira endavant i es farà realitat.
13: La sala on aquest matí ha fet una trobada amb premsa i públic ha ovacionat la notícia. A banda d'això, Jackson també ha admès la seva sorpresa per haver rebut la Palma d'Or honorífica.
14: Per ser honestos, no m'havia imaginat mai amb una Palma d'Or. De la mateixa manera que mai havia pensat que podia ser ballarí de ballet o saltador olímpic. Hi ha certes coses que saps que mai et passaran, sobretot perquè les meves pel·lícules no són del tipus que competeixen a Canes. Per tant, m'encanta haver-ne guanyat una sense haver de fer cap pel·lícula. És fantàstic.
13: A la conversa d'una hora i mitja també ha explicat com va decidir fer-se cineasta després de veure el King Kong original a la televisió o com de surrealista va ser la nit que la tercera part del Senyor dels Anells es va endur 11 Oscars.
7: I una cosa més abans dels esports.
15: Encara no ha nascut la persona que sigui capaç d'invertir el temps.
7: Això que sentim és Tornar enrere, el documental que ens mostra la cara inèdita dels Sopa de Cabra. El veurem dimarts que ve al Sense Ficció de TV3, Valèria Obreda.
10: I trobarem situacions complicades, com quan el grup va fer un disc en castellà i part del públic que assistia als seus concerts no ho acceptava. També s'hi veuran discussions entre Josep Tió i Gerard Quintana. N'han parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
16: Estava passant un malament i se'n va anar la pinça totalment aquell dia. O sigui, una conversa que hem dit mil vegades és, escolta'm, no facis els parlaments tan llargs. Aquell dia es va convertir en una bronca.
17: Bueno, si em deixo anar i es... Sí, en aquell moment recordo que em va dir, diu, un concert que podia haver durat una hora i mitja, hem durat quasi dues hores.
10: Jordi Call, el director del documental, explica l'esperit amb què l'ha fet.
18: Amb la voluntat d'explicar-se d'una manera transparent. És una història humana magnífica. Poder retratar les relacions entre un grup humà durant 40 anys era un caramel.
10: El documental coincideix amb l'inici de la gira de 40 anys del grup. Serà divendres i dissabte que ve a la sala Ras Matàs de Barcelona.
0: Catalunya migdia.
7: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
19: Bona tarda.
7: Encara ressona la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez i avui primera final per l'Espanyol.
19: Primer dels 3 partits que li queden per assolir la permanència. Avui a les 7, Espanyol Athletic Club.

0: Avui hi ha jornada de Lliga, jugant l'Espanyol, ho dèiem ara, a les 7 de la tarda. També el Barça ho farà a les 9 de la nit, però aquesta prèvia arriba molt marcada per la crisi del Real Madrid, que ha passat de ser una crisi esportiva a ser totalment també institucional. Qui pensés que el Madrid havia tocat fons amb la derrota al Clàssic, sense la Lliga, amb dos jugadors pagant-se, s'equivocava. A les últimes hores, el president del Madrid, Florentino Pérez, ha fet una roda de premsa que recordarà durant molts anys Marcos García.
1: I és que en lloc de fer autocrítica després de dos anys en blanc, Florentino Pérez ha decidit convocar eleccions per tornar-se a presentar a la presidència del Madrid. Florentino centra el seu discurs en atacs a la premsa, als opositors i al Barça.
2: ¿Pero usted cree que es normal que si hace menos de dos años hemos ganado la Champions, que ahora venga esta corriente de que se quieran cargar al presidente? Porque me tendrán que echar a tiros. Que me diga un oncólogo de Madrid, bueno, o del mundo, porque no he ido a ningún oncólogo, que diga que me ha tratado. Yo voy a acabar con todos los malos periodistas y no periodistas que se meten con el, por hacer daño al Real Madrid. Miren los periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
3: A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
2: Porque estoy encantado en que alguien se enfrente conmigo. Es que nunca se han enfrentado conmigo. Debe ser que me tienen miedo. Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento sudamericano, ¿no? ¿Eh? Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien. Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado.
1: La persona amb accent sud-americà de la que parla Florentino amb menyspreu és Enrique Riquelme, empresari d'Alacant, amb negocis a Mèxic, d'aquí l'accent que diu Florentino, i que, segons alguns mitjans de Madrid, està valorant presentar-se en aquestes eleccions. I com et pots imaginar, Florentino va argumentar una vegada i una altra que les 7 lligues que diu que els han robat són per Negreira.
0: Doncs precisament ara, fa pocs segons, el Barça acaba de respondre a aquesta roda de premsa, a aquestes declaracions que va fer ahir al vespre Florentino Pérez. Ho ha fet des de Vitoria, on l'equip ha aterrat fa poca estona per jugar aquesta nit. Bernat Soler, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Què és el que diu el Barça?
4: Ho ha fet el seu president, Rafael Juste, que amb una contundència inusual en la seva manera d'expressar-se, ha qualificat d'aquesta manera tan dura com ara sentireu la roda de premsa i les declaracions d'ahir de Florentino Pérez.
5: Doncs m'han semblat patètiques i plenes de falsetats. És el que m'han semblat. Patètiques i plenes de falsetats.
6: I el club prendrà alguna mesura?
5: Patètiques i llenes de falsedades.
6: Prendrà alguna mesura, el club?
5: Bé, el club, ho vam anunciar avui amb un comunicat, estant amb el departament legal, però des d'aquí sí que vull dir una cosa, que aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de dos anys produint-se, no li portaran lloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Quan nosaltres hem guanyat dos lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vinguts de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una cortina de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva. I nosaltres, el que estem, tota la ficció de ficcionats culers, som molt feliços i que ningú ens traurà aquesta felicitat.
4: Hem de dir que, com ahir va explicar el club en un comunicat, el Barça està estudiant des del punt de vista legal com respondre a aquestes acusacions que va fer Florentino Pérez. Hem de dir també que Rafael Juste l'acompanyava, com és habitual, el president electe Joan Laporta, però que com a president electe no fa declaracions oficials, però sí que somriu i riu, i l'hem pogut veure molt somrient de forma irònica amb aquesta situació que es viu al Real Madrid. I sobre Joan Laporta també hi ha volgut dir alguna cosa Rafael Juste, perquè entre cometes, ha amenaçat Florentino Pérez que ben aviat, quan Laporta prengui possessió, les coses seran diferents.
5: Que se lo pregunten a los millones de culés que estamos tan felices de haberlo ganado, de llegar dos años consecutivos a este gran triunfo, que es muy difícil ganar la Liga Española, que para mí es una de las ligas más difíciles que hay en el mundo. Pero le tengo que decir una cosa al señor Florentino Pérez, y si me permitís que apunte un poco de ironía, que ahora viene el señor Joan Laporta en el 1 de julio y hay una serie en España que es La Casa Vecina, pues que ahí va, que nosotros vamos a continuar luchando para darle éxitos a este club, para que la Masía sea este pilar indiscutible de nuestra gestión deportiva, y nada más, no tengo nada más que declarar. Gracias a todos.
0: Doncs, com deia el Bernat, unes declaracions contundents de Rafa Juste, el president del Barça, responent a aquesta roda de premsa de Florentino. Poc habitual sentir el president del Barça amb aquest to. L'hem sentit ara fa poca estona que parlava al costat del Bernat Soler en aquest dinar de directives prèvia del partit. Ara seguirem sentint alguna declaració més al voltant d'aquesta roda de premsa, sobretot perquè ha parlat Arbeloa, però ja que estem amb el Bernat Soler, avui el Barça té partit a Vitoria a les 9 de la nit, juga amb l'Alavés i l'equip ha viatjat amb algunes novetats i sobretot absències a la convocatòria.
4: Sí, sí, sí. Més enllà de tot el que passa amb aquest terrabastall provocat per Florentino Pérez i aquesta sèrie, aquesta de la que sea vecina, que diu Juste que vindrà a partir d'ara, el Barça, campió de Lliga, avui visita el camp de l'Alavés de ressaca, amb la festa, amb la rua encara presents, i com deies, amb novetats. La principal i en positiu, el retorn de Christensen, el danès Andreas Christensen, que 5 mesos després torna a una convocatòria després d'una lesió complicada, la que ha patit, com dèiem, Christensen. Ha donat Hansi Flick descans a 2 jugadors, Frenkie de Jong i Fermín. Sancionat Rafinha, tampoc serà avui a Medis o Rosa, i recordem també la baixa de Lamine Yamal. Veurem si Flick opta per presentar un equip amb suplents o amb titulars més o menys habituals, tenint en compte que el Barça encara manté un objectiu, que és el de guanyar tots els partits que queden per d'aquesta manera aconseguir els 100 punts en total. També hi ha un segon objectiu, fer 100 gols. Ara el Barça en té 91, n'hauria de fer 9 des d'aquí i fins a l'última jornada en aquestes 3 que queden. Un Alavés al rival on sí que s'hi juga la vida, en posicions de descens i que, evidentment, doncs, no està ni per ressaques ni per festes, tot i que és de preveure que, això sí, faci el passadís al Barça com a campió de la Lliga.
0: Doncs aquest Alavés-Barça el podrem seguir a la TDT a Catalunya Ràdio. El partit és a 9:45. La TDT des d'una hora abans. Com dèiem, també ha parlat Arbeloa avui. I el tècnic del Madrid, Marcos, que s'ha alineat, com es podia preveure també, amb el seu president.
1: Sí, Arbeloa està d'acord amb el fet que al Madrid li han robat 7 lligues.
7: Sí, por supuesto. Es que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos. Porque seguro que también hay cosas que no sabemos y bueno, lo que nos encantaría a todos es que se resolviese un caso donde el número 2 del estamento arbitral ha cobrado de un club de fútbol. Me resulta sorprendente escuchar que este club toca a fondo. Es por eso que no entiendo los demás clubes que tocan entonces.
1: Arbeloa ha parlat avui en la prèvia del partit que té demà el Madrid al Bernabéu contra l'Oviedo.
0: Doncs tot i aquesta defensa que ha fet Arbeloa del president del Madrid, l'any que ve, la temporada que ve, no serà l'entrenador del club blanc. Tenim novetats a Mourinho, que és el gran candidat a la banqueta.
1: El col·laborat Mourinho no s'allargarà, té fins al 26 de maig per activar la clàusula de sortida que té amb el Benfica. Els portuguesos juguen aquest dissabte, dia 16, darrer partit de Lliga, i la clàusula de 3 milions per deixar la banqueta del Benfica caduca 10 dies després del darrer partit. És a dir, si Mourinho vol anar al Madrid, el darrer dia que té per activar la clàusula de sortida és el 26 d'aquest mes.
0: Parlar de la Lliga, perquè ho dèiem a l'inici, avui l'Espanyol té un partit molt important, se la juga davant l'Atlètic Club a Cornellà al Prat, és el partit comença a les 7 de la tarda, és un partit de caixa o faixa, els Manolos són ara mateix quarts per la cua, sense marge d'error respecte del descens. Sergi Andreu.
8: Sí, perquè després dels resultats d'ahir, l'Espanyol té 39 punts, que són els mateixos que té el Girona, el Llevant, el Mallorca i l'Elx. Tot el que no sigui una victòria aquest vespre seria pràcticament sentenciar l'equip a un miracle en els últims 2 partits de Lliga, tenint en compte més que ja n'acumularia 19 sense guanyar. Una victòria, en canvi, acostaria moltíssim l'equip pericó a la permanència. Hi haurà molt d'ambient a l'estadi, amb mosaic, pancartes de suport a l'equip i rebuda als jugadors. Sentim les declaracions de Manolo González a la sala de premsa.
9: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir, no hi ha més.
8: L'Espanyol té les baixes de Dolan i Calero sancionats i Engonge lesionat. L'Atlètic Club de Bilbao és 9è, 44 punts, té les baixes importants de Nico Williams, Sanset i Yuri.
0: I Sergi, coincidint amb el partit, estreneu un nou capítol de l'Espanyol Reservat, que recordeu, una efemèride molt especial.
8: Sí, Laia, perquè avui fa 20 anys del gol de Coro davant de la Reial Societat que va donar aquella permanència agònica a l'Espanyol de l'Otina el 13 de maig del 2006. Doncs bé, en aquest capítol del reservat conversem amb un jugador que era al camp aleshores, Martín Posse, amb el president Dani Sánchez Llibre, que per cert ens explica algunes interioritats de com ho van viure a la llotja, la periodista Imma Casares, que també era en aquella llotja, i Eudal Serra, que va narrar el partit per Catalunya Ràdio, tot plegat per rememorar aquell episodi i també, per què no, establir paral·lelismes amb la situació actual de l'Espanyol. Qui farà de Coro avui? Doncs teniu la resposta a l'Espanyol reservat a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I si avui se la juga l'Espanyol, demà ho farà el Girona. Perquè els gironins rebran a Montilivi la Reial Societat i tampoc tenen marge d'error. Eduard Solà, el tècnic, diu que és dels partits més importants a la història del club.
10: Perquè diu que demà està en joc la supervivència de l'equip a primera divisió.
11: Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. Que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és per fer història.
10: El Girona rebrà demà la Reial Societat després d'empatar in extremis abans d'ahir dilluns a Vallecas i té 39 punts després de només haver pogut sumar dos dels últims 15 punts possibles. Però Mitchell diu que estan preparats i que és or dependre de si mateixos.
11: Tenir aquest tres derrotes seguides i sobretot dos a casa ha fet que estiguin en aquesta situació. L'equip està preparat perquè no ha deixat de patir en tot l'any. Estem preparats per afrontar-lo, per competir i per fer en aquestes tres jornades partidats per guanyar els punts que necessitarem, que no ho sé quan són. Per mi, que el més important, que és or per nosaltres, és dependrà de nosaltres mateixos i lo tenim a la mà.
10: Estuani continua sense poder-se entrenar perquè té mal al genoll, però Mitchell diu que s'infiltrarà i que estarà a punt, però que parlarà amb l'uruguaià per saber quants minuts podrà jugar.
0: El PSG de Luis Enrique podria ser campió de la Lliga a França, però aquesta no és l'única Lliga que pot quedar decidida al futbol europeu, Jan Ortúzar.
12: El PSG viatja a Lens per tractar de tancar matemàticament la que seria la seva 14a Ligue 1. A Lens és segon, a 6 punts dels parisencs, així que una victòria o un empat del conjunt de Luis Enrique tancaria la Lliga. A Itàlia, avui juga la final de la Copa entre l'Inter de Milà i la Lazio. Sobre el paper, els interistes són favorits i busquen aconseguir el doblet nacional després de guanyar la Lliga fa un parell de setmanes. I a Anglaterra, es juga un Manchester City Crystal Palace a les 9 del vespre. Si els manconians guanyen, se situarien amb 77 punts a 2 de l'Arsenal a falta de dues jornades.
0: Fem una petita pausa i seguim.
13: Catalunya migdia.
14: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
15: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
16: D'acord.
15: Quin és l'autèntic operador 100% català?
16: Vera.
15: I el més ben valorat pels usuaris?
16: Vera.
15: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
16: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
15: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
16: Vera.
15: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
14: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
17: Ja som 11 milions els socis del...
18: Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
19: Sí, com el 50% en tots els descomptes de formatge nacional. Bescanviable en un cupó...
18: Que et dona per molt, només el 13 de maig.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: I en bàsquet, Ernest Macià, la penya perd ante Tomic pel que queda de temporada.
3: Doncs sí, el Joventut perd ante Tomic per una lesió d'isquiotibials a la cama dreta. Ja ha sigut baixa els últims 4 partits. Deixa'm dir també que avui hi ha jornada de la Lliga CB, que ahir vam confirmar que el Baxi Manresa serà una temporada més a la Lliga CB perquè va guanyar a Girona el partit i l'Averaix. Són 53 temporades a dalt de tot. El Manresa és el 6è equip amb més presència a l'elit. Avui estarem pendents del Barça, que segueix a la caça del segon lloc de la classificació. Ho aconseguirà si guanya aquesta jornada i si, per exemple, perd el Múrcia demà contra el Baskonia, ja que el València avui no juga perquè té partit de l'Eurolliga. El tema Darío Brizuela.
4: Es muy importante para nosotros, estamos luchando por esa segunda o tercera plaza que para nosotros es crucial y bueno, nos enfrentamos a un equipo que se está jugando la vida prácticamente. Si pierde están descendidos y bueno, últimamente están compitiendo a muy alto nivel, sobre todo en casa y no va a ser para nada fácil jugar contra un equipo con esa urgencia.
3: El Barça juga a la pista al Granada i el Lleida no té garantida encara la permanència de guanyar 2 partits més, començant pel partit d'avui a Galícia. Gerard t'encuentra.
5: Està a falta de 4 partits, 2 per sobre del descens, amb 11 victòries, tenint, doncs, bueno, jo crec que ho haguéssim signat tots, no? A principi de temporada tothom vol ser molt ambiciós i tothom vol més, no? Però arribades amb aquestes alçades, coneixent la dificultat de la Lliga, està clar que tot el que sigui estar fora del descens i dependre de tu, crec que és algo positiu.
3: I compte perquè els horaris dels partits d'avui són poc habituals. El partit del Lleida comença a les 7 i el del Barça a 7:45.
2: Després del descens a l'històric Lleida, la Lliga Elite de Futbol, avui hem conegut una mica més el full de ruta del futur més imminent del club, Isaac Vilalta.
6: L'adjunt a la presidència del club, Marc Torres, ha anunciat que han firmat un acord amb un inversor que aportarà 1.800.000 euros per a un pagament inicial a Hisenda i la Seguretat Social i tancar així una primera part del deute pendent.
7: Em permetreu que no dona més dades, és una persona, ha sortit, és de nacionalitat vell, té passaport britànic, però té el domicili a França, és un empresari del sector de hoteler i de la restauració, que s'ha establert aquí per fer inversions del seu negoci, del negoci hoteler, i estava buscant invertir en el món de l'esport. Va sortir l'oportunitat del Lleida i ens vam posar d'acord. La nostra idea és, en 2-3 setmanes, fer una nova convocatòria, una nova roda de premsa ja, de presentació.
6: D'aquí poques setmanes s'hauria de formalitzar l'acord, que permetrà incorporar una estructura esportiva forta, formada per gent amb experiència en el món del futbol.
2: L'europeu de taekwondo que es fa aquests dies a Munic ens deixa un èxit català. Parlem de la plata de la jove Elsa Sacanell, Maria Chesena.
8: Sacanell, amb només 19 anys, s'ha proclamat subcampiona d'Europa en la categoria de menys de 62 quilos. La de Sant Sadurní només ha caigut a la final davant la vigent campiona olímpica, l'hongaresa Viviana Marton. En declaracions a Ràdio Sant Sadurní, la jove de 19 anys valorava així la medalla.
9: És com que no ho assimilo. Jo vaig fent i com si estigués fent un campionat com quan era petita, no? Que anava i m'ho passava bé i prou. Però sí, al final, quan et pares a pensar-ho, pues sí, veus que ho estic fent bé i molt contenta.
8: Per arribar a aquesta final de Múnich, però, Sacanell s'ha desfet de grans rivals, com la bielorussa Smíkova, la croata Mestrovic i a les semifinals de la txeca Stolbova. Ara la taekwondista catalana suma aquesta plata a la que ja va aconseguir el Mundial Sub-21 del desembre a Nairobi, Kènia, i a l'hora del Campionat Absolut d'Espanya, que va guanyar el febrer.
2: I alguna cosa més del dia, Marta García.
10: Doncs mira, Maverick Viñales torna a la competició este cap de setmana després de 3 diumenges de baixa per una intervenció correctora a l'espatlla esquerra, i l'Atlètic Barceloneta té partit 8 de la Champions, ja està classificat per a la Final Four, però els mariners busquen certificar la primera posició de grup.
2: Aquí al repàs de l'actualitat esportiva del dia. Avui no hi ha tot costa a les 7, però sí que hi ha esports a la tarda, perquè hi ha aquest partit de l'Espanyol que rep l'Atlètic Club a partir de les 7. Des de 7:45 podreu seguir la transmissió del Tot Gira, i després a 8:15 començarà la TDT del partit entre l'Alavés i el Barça. Ho deixem aquí nosaltres, però segueix el Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
11: Són les 3.
0: Catalunya Migdia. Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que menys del 20% dels joves menors de 30 anys aconsegueix emancipar-se. Aquesta xifra és la meitat de la que hi havia fa 20 anys, com a mínim abans de la gran crisi. També us hem parlat de la nova vaga educativa. Avui al Penedès i al Baix Llobregat, en la vigília de la reunió de demà dels sindicats i el departament per intentar acostar posicions. Aquesta tarda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixen al Parlament per donar explicacions per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea docent. Aquest migdia, l'USTEC, principal sindicat de l'educació, ha presentat un decàleg amb les mesures irrenunciables de cara a les negociacions de demà. Fixen el reforç a l'escola inclusiva i a les pantalles i a les plantilles, i no només el sou, sinó aquestes altres peticions com a línies vermelles. I hem connectat també amb el judici pel cas Pujol, on la defensa de Jordi Pujol Ferrusola n'ha demanat l'absolució en considerar que les acusacions no han pogut provar cap actuació corrupta. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
6: Doncs sobre aquesta vaga al sector educatiu, la USTEC acaba de fer pública també la xifra que diuen ells de seguiment. En aquest cas és del 55% de la plantilla. A primera hora us hem explicat que el departament rebaixa aquesta xifra a vora el 18%, que seria la meitat de la participació d'ahir. Més qüestions. L'economia europea frena el seu creixement i gairebé s'estanca a l'arrencada d'aquest 2026, coincidint amb l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. En el primer trimestre de l'any, l'increment del PIB ha estat només del 0,1% de mitjana a la zona euro, una dècima menys que el trimestre anterior. En termes interanuals, el creixement ha passat de l'1,3%, amb què es va tancar el 2025, al 0,8% els primers tres mesos d'aquest 2026. Encara en àmbit europeu, les emissions de gasos d'efecte hivernacle a la Unió Europea continuen augmentant. Segons dades d'Eurostat, d'octubre a desembre del 2025 van pujar gairebé un punt respecte a l'anterior trimestre i van ser del 0,4% més altes que el mateix període del 2024. La pujada més important la va generar el subministrament d'electricitat, gas i aire condicionat. Espanya és un dels 7 països que van aconseguir reduir emissions mantenint el creixement econòmic. El Tribunal Suprem torna a moure fitxa contra l'eurodiputat ultra Albise Pérez. Els magistrats demanen que el Parlament Europeu els deixi jutjar-lo per assetjament i revelació de secrets, ara per haver animat els seus seguidors a perseguir dos eurodiputats que van votar a favor del rearmament de la Unió Europea. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes que s'havien endut 150 metres de cable de coure a les instal·lacions ferroviàries de Sant Feliu de Llobregat. Havien fugit amb una furgoneta abans que els interceptessin. El robatori fa que encara es mantinguin a aquesta hora els retards de mitja hora a l'R4 de Rodalies. Els trens comencen o acaben el seu recorregut a Terrassa, Estació del Nord. Entre aquesta estació i Manresa hi ha un servei de tren llançadora, a més d'autobusos.
0: Passen 3 minuts de les 3.
1: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara fins a les 4 amb el Ferran Casas, director del Nació Digital. Bona tarda.
11: Bona tarda.
0: L'Alícia Puig, experta en polítiques climàtiques. Bona tarda.
12: Bona tarda.
0: I el Joan López Alegre, professor de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona
13: què tal,
0: tarda.
13: Què tal, què tal?
0: Hem estat una mica precipitats, eh? Hem estat una mica més curt el resum i se us han enganxat els llençols, eh?
13: No serà que no passen coses? No,
11: estàvem parlant de futbol, aquesta
0: compte, gent. Compte, compte, compte. Clar, el Joan, no sé si el coll t'arriba a la camisa o no, perquè clar, l'Espanyol avui té un partit transcendent, eh?
13: Estàs parlant amb algú de l'Espanyol. Tu recordes alguna temporada, a més tu has fet espanyol.
0: Jo vaig fer 5 anys, 5 anys seguint de l'espanyol.
13: Recordes alguna temporada que no hi hagi algun motiu concret pel patiment? O sigui, la salut cardíaca dels seguidors de l'Espanyol és molt robusta.
0: Això també és veritat. Sí, també és veritat. Jo en aquells 5 anys vaig fer 2 classificacions per la UEFA. No, i una Copa del Rei a Mestalla 2000, perquè... vull dir que encara vaig agafar uns anys en què vam...
12: Potser
0: has de tornar.
13: Des que estem a Cornellà hem tingut una única classificació europea i en canvi dos descensos.
0: No, és que jo vaig ser Montjuïc, és la prehistòria. L'últim any de Sarrià vaig fer jo.
13: Va ser una mala idea fer el camp, perquè això d'estar de lloguer, això en sap molt l'Alícia, ens sortia bé de preu i ens va permetre anar a Europa, guanyar copes.
11: Ets tremendo, Joan.
13: Era una bona idea.
12: També és veritat que no sabíem com els preus d'estadis no estan regulats. Si ara us haguéssim pujat el preu i pagaríeu el doble i estaríeu pitjor.
13: Bueno, sí, com que tot l'establishment és culer, és possible que això ens hagués passat, sí.
0: Ja hi som, escolta'm, ja està, ja està. És que no cal ni proposar tema, és només de saludar. Només saludar i proposar i ja s'enganxen tots dos. Va, a veure, anem a temes més seriosos, o no?
12: Ja
0: Què és aquesta mirada cua? Santi Villas, bona tarda.
14: No, és que estava mirant el rellotge, ja si porteu 5 minuts ja està molt bé. Podeu continuar, perquè aquest tema dona per molt. L'únic que canviaria jo la música, posaria violins, perquè realment aquesta música que has posat no fa com de nostàlgia. I ells estan allà quan jo feia l'Espanyol. Ara ja soc una estrella de Catalunya.
0: Sí, sí, vull una estrella estrellat.
14: Perdona. És que sempre et fas de menys, així no arribaràs mai lluny.
0: És que no vull arribar més, ja està.
14: Per què no? Això és el més important que es pot fer aquí a Catalunya Ràdio?
0: No, home, es poden fer coses més importants,
14: tipo,
0: però si ha de voler.
14: Un podcast.
0: Si ha de voler.
14: Ja, bueno, però vull dir, és igual, després et comencen. Però quan tu arribes i fas això, com es diu aquest programa? No. Posa-m'ho, per favor, el dibuix aquest. Posa'm a la pantalla.
0: Mira que és fàcil.
14: Mig Catalunya migdia, ara m'han recordat.
0: Molt bé. I sense el cartell, que dius tu, eh?
14: Exacte, exacte. No, és que si m'hi poso... quan arribes a fer això, el Catalunya migdia... Ja és un topall?
0: Depèn, cadascú té els seus...
14: Però, els seus. A dintre de la pròpia cadena, vull dir.
0: No,
14: home,
0: no,
14: si després et poden dir que
0: gent,
14: substituir
0: exemple,
14: a la Melero, però
0: no,
14: vull dir,
0: però
14: no
0: vull
14: seria
0: dir,
14: el cas.
0: Vull dir, la gent que, per exemple, fa esports, doncs potser el seu somni professional és narrar el Barça, per exemple. Qui fa informatius,
14: sí,
0: doncs
14: home,
0: igual és fer el migdia.
14: Els que fan esports, els que acaben tots
0: Catalunya
14: fent el matí de la ràdio, els que fan esports de Barça.
0: Algú altre pot aspirar a fer el matí, nosaltres
14: però,
0: a fer la tarda a Catalunya
14: seria,
0: Ràdio, no sé.
14: Seria el més important. El matí o això?
12: No, a veure, este cap d'informatius a Catalunya Ràdio és bastant al top, no? Què més pot ser?
14: A Catalunya, fins i tot a Catalunya.
15: Home, pot ser director de la ràdio, pot presentar el matí de Catalunya Ràdio.
0: No crideu amb el temps, deixem-ho estar, ja
14: està. Tu voldries ser director de la ràdio?
0: No.
14: I subdirector?
0: No, no.
14: Ah? Bueno, no, no, és que això també ho anem a parlar, perquè clar, aquí, jo et volia fer una pregunta. Quan jo no vinc,
0: sí,
14: ve un home més que jo, perquè quan no ve l'Oriol, ve el seu, diguem que és més. Saps? Vull dir...
0: Qui seria el teu superior?
14: O sigui, diguéssim...
0: A qui hauríem de trucar?
14: A dintre d'aquest tema, d'això que faig jo,
0: sí,
14: que encara no sé el que és... si jo no vinc, ve algú que és més que jo o menys que
0: no,
14: jo?
0: No, però aquí, o sigui, nosaltres no hem triat. O sigui, que el Ferran sigui superior a l'Oriol és perquè el Ferran és en la seva empresa, en el seu diari.
14: Bueno, però això està molt bé.
0: Aquí per nosaltres el Ferran i l'Oriol estan en igualtat de condicions.
15: Oh, però està
16: I el diari també ho estem, eh? Vull dir, perquè som com una pilimili.
14: El subdirector i el director són... No deveu cobrar
16: però,
14: el mateix.
16: Escolta, està dient una cosa que m'agrada. Per què sí, no fas cobrir?
14: Més o menys, mira, faig una... Mare de Déu, qui ho paga, això?
0: Bé, compte.
15: Qui ho paga?
14: Que faig una crida.
15: L'empresari, Marc Bastés, l'editor del diari.
14: Doncs escolti, per favor, diferenci els sous, eh?
16: Una abraçada.
15: Però que pugi els cap dalt.
0: Exacte,
14: cap avall. No, cap avall, no, cap avall.
15: Una abraçada. Perquè ser editor és una cosa molt dura.
14: Que jo porto molts anys a Mediaset, que aquesta gent ha d'anar a fer col·laboracions per arribar a final de mes, per favor.
16: Aquest home proposa una cosa que estic molt a favor. Porta un dia Liu Forn a la vegada amb ell,
0: sí,
16: i que es trobin els dos.
0: Però era el què?
14: Però què és? Batalla de cerques? Com es diu la secció que fa
12: batalla
14: jo
12: de
14: cerques?
12: Dèria.
14: Cerques, deia
0: cerques.
14: Ara jo. Batalla de dèries.
0: No sap el nom del programa, no sap el nom del presentador, no sap la secció que fa.
14: Bueno, és que ara... Vull dir, avui he pensat, dic, bueno, vaig al gimnàs i després vaig a la ràdio. Pues ja m'ho
0: ja
14: la passava, eh?
0: Ja havies marxat.
14: Ja ve, estava anant ja de que dic, hosti, me cago en la... No, però és que no... No, jo els dimecres és un dia horrible.
0: Va.
14: Avui m'ha escrit el director de A3Media,
0: sí,
14: per donar-me l'audiència, a les 8 menys 5.
16: I què tal?
14: Bé, però jo li he dit, mira, José Antón, jo... És que els miércoles... Posa'm la més alta la música perquè, mare de Déu. Els dimecres, miércoles... Jo he de donar 2-3 passes entre el llit i on tinc el mòbil per anar a mirar l'audiència. I crec que em compraré un pijama taronja perquè sembla que vaig al corredor de la mort. O sigui, em compraré un pijama taronja per aixecar-me, perquè és horrible.
16: La idea de posar una tauleta de nit amb el mòbil i no tenir que fer les 3 passes...
14: No, el poso lluny plantejada, perquè diuen que després et fa unes ones al cap.
16: En sèrio, que tot això t'ho creus?
14: Bueno, no sé si m'ho crec, però vull dir... Tinc totes les pastilles jo a la tauleta de nit, que soc quasi terminal.
0: Totes les pastilles, carai, escolta.
15: Fatal, això, eh?
14: Clar, tinc moltes pastilles. Perquè tinc que fer? Perquè tinc colesterol. Sense menjar jo tomàquet, saps què vull dir? Perquè el genero jo. Jo només genero que coses que no van a cap lloc. Llavors tinc que prendre unes pastilles, una altra. Després m'he comprat un tensiòmetre, també.
0: Carai, no miris la tensió.
14: És que si pues la ara mires, me la miro.
0: T'angoixaràs.
14: Me la miro veient...
0: Ara cada dia estaràs
14: saps
0: mirant.
14: Saps què faig? Me la miro i me la prenc Bé, i després poso Horizonte i me la torno a prendre.
16: Però entens, entens
0: el que està dient? I va pujant, no? Allò va pujant,
14: jo trobo
0: no?
14: que això està molt bé. Veure els programes amb l'atenció. La,
0: rebo un missatge que no és per mi, és per Joan López Alegre, que és Iu Forn, que diu, a mi no m'emmerdis, que jo sóc un senyor gran. La idea ha sortit de López Alegre. Jo no
14: hi
0: tinc res a veure.
14: No, i a més, una cosa que jo crec que s'ha de considerar, perquè l'única persona que fa aquesta secció de l'Èria aquí, que no n'escolta cap d'altre, sóc jo.
0: Sí, sí.
14: Perquè tots els altres ho sabem tot.
0: Mira, jo és que no tinc temps. Les deu estar sentint.
14: Clar, t'està escoltant.
0: Fins i tot,
14: jo, o sigui, oh, és que no me'n recordo ni del nom del presentador quan estic aquí. Imagina't escoltar-la a l'hora de la tarda.
0: No, no. És que si els de l'EGM t'entrevistessin a tu, no ens comptaria.
14: M'han
0: no
14: entrevistat dues vegades.
0: Ah, i quins noms dius?
14: Bueno, pues mira, una vegada va venir una...
0: Ah, és que ara traurem aquí l'entrellat. Si ni els col·laboradors de Catalunya Ràdio diuen Catalunya Ràdio quan els entrevista l'EGM...
16: Sí, jo escolto l'Antoni Bassas o el Manuel Fuentes.
14: Va venir una vegada i després va venir una altra vegada. També t'he de dir que les que consulten a l'EGM que van per casa, aquella senyora sabia ni català.
0: Ja.
14: Bueno, aquella senyora, tu deies, Catalunya... Òscar Fernández, deies, per exemple. Bueno, apuntava. Vull dir, no et pensis, jo em vaig quedar una mica parat. No sabien res.
16: A mi em va entrevistar una vegada a l'EGM i vaig dir la veritat. Jo escolto RM Ràdio.
0: Molt bé.
14: RM Ràdio què és?
16: Justo Molinero.
14: Mare de Déu.
15: Ràdio Mataró, no? Ràdio Mataró, no?
16: Clar, és que RM Ràdio era Ràdio Mataró, històricament, està al costat de casa.
14: Doncs jo vaig dir, i vostè a què se dedicava? Vaig dir jo, estilista.
0: Enganyant la informació.
14: I aleshores jo li vaig dir tot el que li havia de dir, no et coneixia tampoc, crec que no vaig dir Òscar Fernández, ara és el primer que diria.
0: Home, clar. Però si no, perquè no te'n recordaries. No te'n recordaries el nom.
14: Mira, senyor, a més...
0: Vaig allà els dimecres al migdia a un programa que no sé com es diu, amb un presentador que no sé com es diu, i l'emissora ben just.
14: A més, sempre ha sent la mateixa persona. O sigui, no m'ha canviat l'enquestadora. Sempre ha sent la mateixa senyora. I una vegada que volia fer de la ràdio, que no, i diu, no, de la ràdio lo haré mañana. Ah, ahora hago de las revistas.
0: No.
14: I llavors em va començar a dir, i que usted lee, por ejemplo, la revista, pues no me'n recordo, Burda. Bueno, dic, Burda. Però usted no ha visto que aquí tenemos mire las revistas que tengo aquí.
16: Ah. El Hola.
14: Que son todas en inglés, de esto de decoración. Esto yo no lo leo, ¿eh? Jo creo esto. Ah, pues estas no las conozco. Pues mire, se las. La vaig dissenyar al sofà un rato.
0: Perquè era l'EGM a nivell espanyol era i a nivell internacional.
14: Sí, però claro, que hi ha unes revistes que jo no les coneixia.
0: Ah,
14: com de...
16: El Pronto.
14: El Pronto també me'l va treure, però clar, el Pronto jo crec que surt hasta un altre dia, no? No sé.
16: No sé.
14: No surt el dimecres, crec que no el veig. No sé. Bueno, escolta, que estic a 12, encara... No, perquè jo avui l'he dit a la teva redacció que volia parlar de què m'he tret del Twitter.
0: Ah.
14: Perquè...
0: Vas com tard, no? Perquè hi va haver com una onada de gent que va deixar Twitter.
14: Sí, però
0: Twitter,
14: torna, ara no? Jo ara estic com amb la desintoxicació i clar, estic en un moment com que de repent és com que vull tornar a entrar.
0: Ah.
14: Saps? Ara, clar, tu ara imagina, per exemple, jo abans...
15: Tens FOMO ara.
14: Bueno, tinc això que vaig, miro i dic, bueno, ho faig o no ho faig? També et dic que no sabria ni com entrar perquè no me'n recordo ni de les claves. Vull dir, jo a Facebook potser tenia 5 comptes de Facebook perquè m'oblidava de les d'això i me n'havia una altra. I aleshores em feien com preguntes això per de seguretat, però clar, també vaig trobar que era una cosa molt original. Em fotien una foto d'una persona que jo coneixia, imagina't, una foto teva, però que tu estàs amb 6 amics teus.
16: Diries de John Kennedy.
0: No, vés a saber, no, què et diria.
14: No, estaves tu, imagina't, una foto teva amb 6 amics teus, i em deien, ¿quién es este? Però no eres tu, l'altre, un amic teu, què cojones ha de saber jo que eres un amic teu? No podia entrar mai. I ara no sabria entrar, però tinc aquesta cosa com... Clar, jo m'ho he tret perquè t'insulten molt.
12: Però t'insulten molt a tu.
14: A mi directament no.
16: Pues ja. Perquè no ets jo.
14: Però m'insulten molt. I aleshores ho he trobat. I la gent entre qui insulten són molt faltons i fan moltes faltes. És que tot és horrible de llegir. És que no. I aleshores vaig dir, bueno, pues m'ho trec, a veure si aguanto.
0: És l'opció.
14: Si no surt la secció, podem fer com cada setmana em pregunteu.
12: Vale.
14: Com va la desintoxicació, a com si estigués jo a la Betty Ford, saps? Vull dir... com si aquí no ha parlat ningú.
0: Ells com ho veuen, això de quedar-se o no a les xarxes?
14: El senyor director que cobra igual que el subdirector, per favor, que digui alguna cosa.
15: Jo estic...
0: No, tu, amor, nai. Ara no t'ho trauràs de sobre, ja, eh?
15: Sí, ara el capitalisme m'assetja. i busca les contradiccions i no sap, que la gent progressista sempre acceptem tenir fins a 5 contradiccions. Perquè jo sempre estic a la tercera.
13: Ets progressista.
15: Jo sí, com tu. No, una mica més que tu.
0: Va, no us, no us encalleu.
14: No, però és un debat mono,
0: No,
14: o sigui, estan mirant-se bé.
0: Tu i jo podem anar a passejar i ells els aniran aquí fent això que fan i fins a les 4.
15: Ah, però què m'havies preguntat?
14: Jo t'ho he preguntat a l'Òscar Martínez.
12: Segueixes a Twitter, per què?
15: Segueixo a Twitter perquè no tinc més remei. I perquè jo crec que pels periodistes és un aparador que cada cop és més tòxic i que t'aporta menys, però crec que tenim com la sensació de que hi hem de ser, entre altres coses, perquè no hi ha una alternativa, perquè va sortir quan La Vanguardia i alguns altres mitjans van deixar Twitter,
0: Threads,
15: van dir,
0: no?
15: Hem d'anar a Blue Sky, no? I tots ens van posar Blue Sky, però la cosa no acaba d'arrencar.
12: No arrenca, no.
0: Jo hi soc a Twitter, eh? Sí. A X, sí que és veritat que soc molt menys actiu del que era fa uns anys, pràcticament no faig piulades.
14: Però això suposo que amb tota la vida, no? Perquè clar,
13: jo he posat un tuit, ara abans de venir.
0: Jo em poso algun de tant en tant, molt més de tant en tant del que feia abans, sí que llegeixo molt, sí que algú fa alguna crítica, allò. A mi, afortunadament, bastant educades, no d'allò, i després també selecciones, i jo trobo molt de gent interessant, moltes aportacions que són interessants, moltes crítiques que estan raonades i fonamentades, i que fins i tot poden fer repensar del que estàs fent, i d'altres que no, però com a la vida real, que també
14: troba
0: gent...
14: Però tu tens comptes que la gent es baralla.
0: No, jo tinc el meu, jo no en tinc...
14: Clar, però tu, per exemple, poses alguna cosa...
0: Sí.
14: Clar, jo ara l'altre dia pensava, per exemple, hi ha una qüestió que jo trobo que també n'ha de considerar, vull dir, quan tu tens, això m'ha passat a mi, diguéssim, a nivell professional, quan tu tens un compte amb molts seguidors que són els teus, tu has de parar una mica de compte del que poses allà, perquè el que poses allà és el teu favor i va en contra de l'altre. Aleshores, o sigui, jo, per
15: exemple... Per què en contra de l'altre?
13: Però també pot ser neutre.
14: Home, perquè tu, per exemple, jo ara aquesta setmana m'he trobat en una situació que a mi m'ha resultat una mica complicada, que és, fas un programa de televisió, fas una sèrie de comentaris, allò és un vídeo que es fa viral, i aleshores això la premsa ho recull. Clar, però si tu ho poses, diguéssim... Ara imagina't que jo... Tu imagina't, per exemple, que jo, el vídeo que el Marc va anar a fer el programa a l'Hormiguero, va sortir escaldat aquella nit i l'endemà no. Això ho recull la premsa. Si jo agafo aquest vídeo i el poso al compte del Marc, jo aprofito els meus seguidors, diguéssim, del programa per humiliar en aquell pobre home del Pablo Motos, perquè tots van en contra. Aleshores, jo aquesta setmana que m'ha tornat a passar trobo que la gent que té aquests comptes, si la premsa vol dir alguna cosa, però tu has de parar molt compte en com utilitzes tu a la gent amb el teu favor i en contra de l'altre. O sigui, si és una qüestió... Que tu ets enemic d'un altre, però és com si tu ara, per exemple...
0: Però és que al final les xarxes socials no deixen de ser un canal de comunicació amb la gent. I, per tant, els has de tractar exactament igual que quan et poses davant d'un micròfon perquè et fan una entrevista. És que tu, quan tens un micro davant i estàs sent entrevistat, no parles igual que quan estàs amb els amics prenent una cervesa? Perquè amb els amics ja es dona per fet que estàs emetent unes opinions que són personals i que igual en públic no faries sobre algú altre. L'equivocació que jo crec que és utilitzar les xarxes socials per dir les coses que no vols que se sàpiguin o que no vols que s'interpretin com un atac a un altre. Si no vols que s'interpreti com un atac a un altre, no ho diguis, perquè allò clar, però, no és un comentari privat teu, és un comentari que estàs fent públic.
14: La interpretació de les xarxes socials jo la trobo molt justeta, diguéssim. O sigui, hi ha coses que la gent no les entén molt bé,
0: Bueno, això, aquesta és una altra.
14: Aquesta és una altra.
0: Aquesta és una altra. Però jo et dic, jo he rebut molts comentaris, moltes crítiques...
14: De la meva secció, per exemple, què diuen?
0: No, hi ha força...
15: Fatal.
0: Bé.
14: No,
15: jo m'he estat documentant abans de venir, perquè, clar, com que jo sóc habitual dels dijous, venia el dimecres, m'he estat documentant, i la teva secció la deixen per terra. No recuperis les contrasenyes, en sèrio.
14: Sí, però és que podria ser.
13: T'està prenent el pèl.
0: No deu saber ni el que fas els dimecres, el Ferran.
14: Però si hi he vingut amb ell una vegada, no te'n recordes?
0: Sí, un dia, sí.
14: Bueno, que hi havia també un senyor que bevia...
0: Sí, kombucha, perquè vas venir un divendres, em sabia, Miquel Àngel Escobar, que sempre pren kombucha.
14: Kombucha de pera, que
15: vam estar junts, em vas començar a preguntar coses, com si jo fos l'Oriol de la Isla de les Tentaciones i de totes aquestes coses.
14: Bueno, m'acabes de dir que sou com un glaucard,
15: però els gustos televisius són molt diferents.
14: Tu no has vist mai una hoguera de confrontació?
15: Ho vaig saber per ell el que era.
13: Això ho sap el teu subdirector.
0: És un
15: superexpert. És un expert, absolut. I ara està molt amb aquesta de TV3 de la Dulceida.
14: Home, és que aquesta no la comentem. cantar també.
12: Aquesta anarem... Mira, això ho has de portar la setmana que ve, que s'ha
15: cantat amb això.
14: Home, és que ara està amb la gran cita.
15: La gran cita.
12: S'ha fet molt bé,
16: aquesta senyora.
12: El primer dating de TV3. Bueno, ja no es diu TV3.
16: Jo soc molt més modest. Abans de venir, just, he vist un vídeo a X en el que l'Omar Montes, que és un senyor que a mi em cau molt bé...
0: Sí, ho vaig veure ahir, ho vaig veure a Twitter, veus?
16: Ha explicat que ara és germanastre del Lamine Yamal.
0: Ho serà.
16: Sí,
0: perquè la mare diu que està embarassada del pare.
16: M'he quedat impactat, perquè he pensat, mira, el podem fer fill adoptiu de Mataró.
15: Saps que jo he pensat que era fake?
16: En Montes, i ja serem una ciutat ideal.
0: Bé, Sorell, dient tu, vés a saber.
12: Clar que és fake. Ho ha fet per tapar que ha deixat prenyada una tia 3 mesos després de ser pare. I llavors ha tret un altre tema per fer la broma. Home, evidentment que és fake.
0: Perquè, a més, les declaracions, ni tan sols per segons quin, no eren defensables. Perquè deia, ara estoy muy preocupado porque mi madre igual se va a Barcelona y quién me hará la cama y quién me hará la comida.
16: Ah, però jo no crec que aquest tio diu això.
0: Jo ho poso més seriosament en dubte.
15: Tu eliges creer.
16: No, jo escolto aquest personatge que també va anar com el Marc, el Pablo Motos, no fa gaire.
14: Home, són molt amics, fan boxa junts.
16: És un personatge absolutament brutal. Té la millor frase que jo he escoltat en molt de temps.
0: Això que Omar Montes, estem parlant d'Omar Montes,
14: No, sí, bueno, vaig a dir una cosa.
16: Omar Montes té una gran frase, una cançó amb Camela, jo sóc molt fan de Camela.
14: No, aquest home és que és un pou d'excentricitats.
0: Sí, clar.
12: A veure, digues la frase.
16: La frase que té l'Omar Montes, aquest home va guanyar un concurs d'aquests.
0: Jo vaig haver de fer un Google per veure qui era.
16: Va guanyar un concurs d'aquests que fan a la tele i diu, bueno, diu, i com estàs? I ell diu, estic molt content perquè en realitat jo tengo la intel·ligència justa per a passar el dia.
0: A veus?
16: I vaig trobar que la frase
0: que
16: estava molt bé i el tio em va semblar entranyable i des d'aleshores em cau molt bé i ara em sap greu que sigui mentida.
0: Jo vaig fer una recerca i vaig trobar que era cantant i vaig trobar que havia fet Gran Hermano VIP i vaig pensar que els VIPs ja són molt discutibles.
14: No, Gran Hermano VIP no, jo crec que va fer la Supervivientes.
0: Ah, no sé, però
14: que
0: un
14: VIP. Que es va fer a mi de la Pantoja.
0: A mi m'ha quedat el VIP. El VIP com
16: Marinero de Luces.
14: La Pantoja Marinero de Luces, sí.
16: Oh.
14: Escolta'm una cosa, jo crec que hauríeu d'anar, diguéssim, a l'equip de guió d'aquest programa, quan són? Hi ha diversos, suposo, no?
0: No et pensis, eh?
14: Tampoc tens equip, fill meu.
0: Home, tota la redacció d'informatius, per totes les notícies.
14: Ah, tota aquella gent que passo jo.
15: Té un equip de 200 persones.
0: Home, 200 no,
15: treballant per Òscar Fernández.
14: Aleshores, per favor.
16: Un moment.
0: La gent s'ho creurà i llavors diran, 200 persones tenen els informatius.
16: Clar, quan vagi al Parlament, que li dius tu cada setmana, llavors li preguntaran que què foten els 200.
0: No, és que no són 200, és que no són 200, és que és mentida.
14: Bueno, el que jo anava dient és que jo trobo que ja es dedica a les presentacions dels teus tertulians, han d'anar incloent coses. Per exemple, professor de, com diu això, de la seu...
0: De la Universitat de Batoliva Seu.
14: I fan de Omar Montes.
0: Ah, val.
14: O sigui, jo trobo que has d'anar incloent elements, no?, que vagin dibuixant el personatge, clar, perquè si tu de repente... Clar, així no t'ho trobes de cop, lo de Camela... Vull dir, és que en qualsevol moment ens canta una cançó de BK.
0: No, deixem-ho estar, deixem-ho estar.
16: Històries d'amor.
0: Deixem-ho aquí. Jo crec que no podem superar.
14: Bueno, doncs una altra merda de tema...
0: És que no s'hi han agafat gaire, eh? Només el Ferran s'ho pres seriosament, eh?
12: A veure, perquè hem desvariat, o sigui, ens has donat 10 segons.
16: Perquè no us agrada el BK?
0: No,
14: és que no.
0: Deixa el Twitter. Que...
14: Avui jo crec que era el dia...
12: Perquè hem saltat Omar Montes.
0: No,
12: jo crec que... Bueno, no, bé, jo segueixo a Twitter, és el que hi ha, no ens agrada el propietari, però és el lloc on hi ha la gent que admirem, està bé llegir-ho, els mitjans, tal, no sé què, jo segueixo a Twitter. A mi ningú em coneix i, per tant, ningú m'insulta, llavors visc molt bé, saps?
0: Com a la vida real també hi ha gent que no és recomanable, com a la vida real.
12: Clar, sí,
0: o sigui,
12: sí.
0: Al final no que deixa de ser una representació en petit de la vida real, i depèn de com tinguis configurat l'algoritme i tot plegat, doncs és més suportable o menys suportable.
14: Però jo he de dir que era el tema que portava menys preparat, s'ha notat molt?
0: Sí, s'ha notat una mica.
14: En relació als altres, potser
0: sí,
14: fins i tot,
0: sí.
14: No? És que gens.
16: Però ara te'n vas al gimnàs,
14: o sigui,
16: al polo...
14: Jo anava pujant les escales i ara va dient...
16: I ara on te vas, al gimnàs, al polo, o sempre vas a llocs d'aquests?
14: No, ara me'n vaig, que tinc la reunió, que tinc una reunió que demà tinc que gravar.
0: Ah, carai.
14: Cuidado,
0: feina de por, home.
14: Que la setmana que ve ja em posen publicitat, eh? Llocs de 12 minuts, eh? Llavors la setmana que ve.
0: Els multipremiats...
14: La setmana que ve, el dimecres, m'haureu de replegar aquí del terra. Perquè tindré dos blocs de publicitat de 12 minuts cada un.
0: Imagina't el tema que portaràs. Si avui cansat de portar-te un que no se l'ha preparat...
14: La setmana que ve ja tinc el tema.
0: No te'n recordaràs d'aquí
14: no,
0: a dimecres.
14: No, és que no en faré cap, perquè estaré destruït.
0: Ah, molt bé.
12: No, però fes la gran cita, i així estem contents, que nosaltres ens l'hem vist. Segur que l'Oriol també.
15: Sí, no,
12: ho defensem entre jo i l'Oriol, no pateixis.
16: Sí, jo us escolto.
14: La gran cita ho he de veure, també. Vale.
12: Mira tu, et distraurà.
0: Però amb tanta il·lusió
12: sí?
0: No, eh?
12: Sí.
0: Veus?
12: Fes-me cas, et distraurà.
0: Està bé, eh?
12: Està ben feta.
14: No, home, ben feta, no ho dubto.
12: No,
14: que
12: però vull
0: dir... Està bé, eh?
12: Està ben feta.
14: No, home, ben feta.

0: que no ho vegi, saps? Que no em digui
1: res. Vols, sóc el teu assessor estilístic.
0: No, sí, molt bé, perquè a més estava darrere un botó que no ho havia vist mai.
1: Veus?
2: Adéu,
0: i de pas
2: Santiago.
0: Me vaig assegurar el botó.
2: Torna-hi. Bueno, adéu, fins la setmana que ve. D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Una pausa i anem a temes seriosos.
3: Catalunya migdia.
4: Uns en diuen temps de qualitat. Uns altres, deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
5: Sou molt bona gent!
6: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
8: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Arriba el partit. I gràcies a l'esplit d'aire condicionat Daikin, un per un de 2.201 frigories, pujarà l'emoció mentre baixa la temperatura per només 623 euros amb 20 i amb els nostres tecnoavantatges.
11: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
12: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
13: l'Auditori.
12: I per anar de museu, concert i espectacle,
13: l'Auditori.
12: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
3: Catalunya migdia.
14: Evitem el soroll.
15: Ens allunyem de les estridències.
14: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
15: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
7: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
14: Un informatiu sense presses.
15: Per donar context als grans titulars.
7: De dilluns a divendres, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
16: Aquest dimecres a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
17: Senyores i senyors, bon dia.
16: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
17: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
18: Frena el feixisme espanyol i català.
17: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
19: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
17: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
18: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
17: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
16: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
17: Hola, Anna.
20: Hola.
16: Amb Ricard Ostrell.
20: Rufiti. Rufiti. Rufiti.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
2: D'aquí un minut seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya migdia amb el Joan López Alegre, amb el Ferran Casas i amb l'Alícia Puig. Ara us trec els temes que hem parlat a la primera hora del Catalunya migdia, però vull fer una mena d'exercici. Veu estar molt pendents ahir de Florentino Pérez o no?
21: Entregadíssim.
2: Entregadíssim, eh?
1: Jo he vist a posteriori tota la roda de premsa sencera.
22: Jo he vist només els millors talls que sortien així a Twitter.
2: El serial del Madrid ha continuat aquest matí i continuarà les pròximes hores, tot i que és impossible superar la roda de premsa d'ahir a la tarda del president Florentino Pérez. Avui l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, ha sortit en defensa del seu president. Assegut a la mateixa sala de premsa, l'entrenador blanc no ha volgut entretenir-se gaire en el detall de les paraules d'ahir de Florentino, només ha volgut defensar-lo, dient que qualsevol madridista que sentís ahir el president estaria d'acord amb ell, que defensa els socis, que sempre vol guanyar i no accepta que ningú li digui com ha d'actuar.
23: Cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios, en que al Real Madrid se le trata siempre de manera muy, muy diferente que al resto de clubes del mundo, pero este club, bueno, pues si algo tiene de fuerte son sus socios, a los madridistas, y que nadie nos va a decir cómo tenemos que pensar, ni lo que tenemos que ser, ni cómo actuar.
2: Arbeloa de seguida ha passat al parlar de l'anomenat cas Negreira, del qual també va fer referència ahir Florentino Pérez, i ha tornat a insistir que encara no se sap tota la veritat, diu Arbeloa. Entre les declaracions de Florentino Pérez ahir, dient, entre altres coses, que les lligues que no ha guanyat el Madrid amb ell a la presidència són perquè els hi han robat, i les d'Arbeloa d'avui, tornant a treure el cas Negreira, avui el president en funcions del Barça, Rafa Juste, doncs diríem que se n'ha atipat i ha respost.
0: Doncs m'han semblat patètiques, patètiques i plenes de falsetats, que aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Negreira quan nosaltres hem guanyat 2 lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vinguts de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una cortina de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva.
2: Això continuarà, perquè ara em deies, Ferran, que aquesta nit al Chiringuito hi ha Florentino Pérez.
4: Al Chiringuito, i clar, promet molt. Sí, entrevistat per Pedrerol.
18: No, és insuperable. No, jo crec que avui farà un exercici de contenció.
4: Lo d'ahir va ser molt heavy, Joan.
18: Sí, sí, és que jo, per això t'ho dic, jo crec que és insuperable.
22: Però expliqueu-nos pels que no entenem bé aquest món. Per què és absolutament tan... O sigui, jo penso, què va sortir a dir? No va anunciar res més que feia eleccions.
4: Va sortir
22: a
4: desfogar-se.
22: Sí, no. Això sí, però...
4: És dir, l'excusa era dir que faria eleccions, però jo crec que van veure una persona absolutament governada per la ira i per l'ego, i que va ser molt cru. És dir, va ser molt cru una persona, doncs, de 79 anys... que no té contrapesos ni dins el club, i és possible que tampoc en altres àmbits, ni al món dels mitjans de comunicació, i que només ha tingut gent al seu voltant, doncs, que l'ha lloat i que l'ha aplaudit, i que de cop és com que el treuen de la vitrina, no? Perquè aquest senyor feia 15 anys que no feia una roda de premsa, i es mostra amb totes les seves febleses, totes les seves debilitats, i la veritat va ser al·lucinant. És a dir, perquè hi ha un tipus de personatge públic que si constantment està fent rodes de premsa, entrevistes, està compareixent, parla molt, doncs ja li coneixes una mica, no?, les mancances, ja veus per on va. Però amb el cas de Florentino, que com deia, estava en aquella vitrina sempre protegit, només intervencions llegides i que de cop vegis això, no?, com fa anar malament el micròfon, com no troba les coses al telèfon, com no para de remoure papers, com té un discurs absolutament inconex.
2: Mira, algun moment em va fer patir.
4: Sí, com va repetint les coses, i veus, no?, doncs això, va ser molt cru, va ser molt espectacular, i després, evidentment, tota la victimització, sempre la culpa és dels altres, mai parlar en primera persona del plural, sinó sempre en primera persona del singular. M'han robat a mi 7 lligues. No, no. Podria dir-nos han robat, no? Que seria igualment discutible. No, m'han robat a mi. Jo sóc el millor president de la història.
2: Me da vergüenza decirlo, pero...
4: Però
2: i ho va dir 5 o 6 vegades. I escolti, si et fa vergonya, no ho diu 5 o 6 vegades.
4: Jo he llevado el futbol gratis als nens de l'Àfrica. Va ser un festival.
13: El que passa que jo crec que... primer, perquè, clar, per tothom, Florentino Pérez és el president del Madrid, però, disculpeu-me, per entendre la magnitud de la tragèdia d'ahir, des d'un punt de vista del personatge, s'ha d'entendre i s'ha de veure qui és Florentino Pérez. Florentino Pérez és el propietari d'una de les 5 grans companyies constructores, no d'Espanya, no, del planeta Terra, perquè ens entenguem. O sigui, és una de les 5 grans constructores mundials. Sí, sí. Que es diu Aviat. És una persona que dirigeix una empresa que en aquests moments està treballant sobre actius que superen els 100.000 milions d'euros. És un personatge que fa 26 anys que és president del Real Madrid. Ja sé que els culers em direu que no, però el Real Madrid és un equip que té 600 milions de seguidors, segons diuen els propis estudis que fa la FIFA, a nivell mundial, i que té un palmarès que la resta d'equips del món els agradaria tenir a qualsevol. Aleshores, un personatge d'aquestes característiques, d'aquest impacte econòmic, social, en concret, en positiu, perquè els hi dona feina, perquè genera riquesa, amb la vida de, m'atreveixo a dir, milions de persones, de cop i volta, es converteix en un personatge absolutament fora de control, caricaturesc, de tabernacle, que dius, com pot ser que algú
1: que en principi té aquesta intel·ligència, aquesta trajectòria, no sàpiga medir les conseqüències de lo que va fer ahir la tarda. I com algú amb un recorregut com aquest senzillament esfonsa tota la seva reputació d'una vida guanyada des del meu punt de vista justament i merescudament en una hora. I com es pot tenir tan poca intel·ligència emocional? I sincerament, jo que crec que Florentino Pérez no és idiota, crec que aquest dematí, quan ell mateix hagi vist el vídeo, quan algú del seu equip li hagi dit, escolti, miri vostè això...
2: El meu dubte és si algú del seu equip li diu això.
22: Exacte.
1: Per això, per això penso que el que avui faci amb el Josep Pedrerol serà un exercici de contenció i una recollida de cable, perquè no pot ser que algú d'aquestes característiques perseveri amb un número com el d'ell, que jo estic d'acord amb tu. Feia patir. Amb moltes coses, i tenen exactament la mateixa edat, semblava Donald Trump quan està a la sala de premsa de la Casa Blanca fent aquelles rodes de premsa on t'ava dient coses inconexes i barbaritats una darrere l'altra.
2: Aquest matí sentia el Francesc Garriga, el matí a Catalunya Ràdio, que deia, ahir em va recordar a una barreja de Donald Trump i Joe Biden. Algunes sí. coses de Donald Trump, en el sí, sentit d'aquesta acció despòtica o de manera d'adreçar-se a les noies que hi havia a la sala de premsa, no, a la niña que habla, que és muy feo, això és una... I en una altra, a Joe Biden, parlar lentitud de reflexes, sí. diguem-ne, algunes vegades, o l'embolic amb el telèfon, o el bus remenant papers...
4: I després
2: papers.
4: A mi també em va recordar una mica l'avís còmica i el gag i com passarà la història de les rodes de premsa dels presidents d'equips de futbol a la roda de premsa de Núñez, quan destitueix...
2: Els sangus i que les cadires volaven.
4: A Johan Cruyff, dels serveis metges, les cadires que volaven els sambuts, que va ser l'any 94.
2: Però no? És que això semblava una època passada.
4: Ja, però...
2: En els presidents, però perquè en aquella època hi havia uns presidents d'aquest format, però...
4: No, però és que Florentino és d'aquesta època.
1: Clar. I les exigències sobre la comunicació i la imatge pública de l'època de Josep Lluís Núñez de les d'avui, jo crec que han canviat moltíssim. Sí. Un dirigent o un gran empresari, com era Núñez, que va ser un gran empresari, podia no tenir cap mena d'imatge pública a finals del segle XX, i a dia d'avui és una exigència imprescindible per qualsevol persona que davant d'una empresa.
4: Ell... diguéssim que té un menyspreu profund pels mitjans de la comunicació, pels periodistes, i de fet ell a vegades ha comentat en privat, Florentino Pérez ho explicava ben avui, que ell, si depengués d'ell, no tindria cap de comunicació, perquè el millor cap de comunicació és ell.
1: Però perquè ens
4: puguem
1: entendre.
4: És una cosa molt antiga, pensa això avui.
1: Que ell digui que es pensa donar de baixa de l'ABC siguent el president del Real Madrid, i amb la importància que té l'ABC a tot Espanya, a la història del periodisme, però especialment a la ciutat de Madrid. Ve a ser com si ara apareix aquí a la porta i fa una roda de premsa dient, perdoneu l'expressió, que es caga amb l'esport i que a més el tancarà i que a més no desacreditarà en els periodistes de l'esport.
22: Que aquí és on ve la meva pregunta també.
1: És una bogeria.
22: Jo us vaig fent preguntes perquè també, bueno... No, o sigui, jo ahir l'únic que vaig veure va ser un tuit boníssim que deia qualsevol persona que es pensi que la burgesia és il·lustrada, moderada, temperada i racional, que es posi la roda de premsa del Florentino, perquè és veritat que era una cosa com molt...
4: Sí, aquesta és l'elit del país.
22: Exactament, si aquesta
4: dirigent...
22: és l'elit del país...
2: Jo estic d'acord amb... Vaig veure a través de Twitter que va fer el seu anàlisi Manolo Lama a la COPE, sí. que deia Florentino Pérez és un personatge al qual se li va tenir por, sí, al qual es van mirar, i aquí ara ja se li han vist les costures i ara comença a fer pena. Perquè, és a dir, que això no vol dir que no continuï tenint tot el poder del món que té, la seva empresa és potentíssima, la feina que ha fet amb el Madrid és espectacular, perquè el Madrid que ell va agafar realment estava enfonsat, guanya molts títols.
4: Ell té raó.
2: L'època dels Galàctics, després va acabar malament, però hi va haver un moment que el Madrid era model de... Ara, últimament, no gaire.
4: I és evident que tot... 7 copes d'Europa, això,
2: qualsevol règim en qualsevol àmbit de la vida, que dura 20 i escaig anys, en què no hi ha hagut ni tan sols eleccions, perquè ha posat unes condicions per presentar-se a les eleccions que són impossibles.
4: Però sobretot, Òscar,
1: 20 anys de soci.
2: 20 anys de soci.
1: O sigui, ja, no, deixa estar els calés, eh?
2: Ja valà 187
1: sí,
2: milions d'euros.
1: Sí, però clar, 20 anys de soci.
4: Però sobretot,
2: Òscar, ininterromputs.
4: Tants anys amb aquesta manta protectora, no? És a dir, amb aquest no està sotmès a crítica, tenir els mitjans de comunicació... Clar, avui surten molts periodistes a Madrid explicant...
2: Últimament, ja farà un parell d'anys que s'ha vist que hi comença a haver-hi moltes més crítiques de les que hi havia fa 5, 6, 7 anys.
4: Clar, però ell no hi està acostumat.
2: No, clar.
22: Però quin és el problema? També perquè ahir diu que es dona baixa la BC. O sigui, no sé, l'esport o els diaris esportius a vegades critiquen el Barça. O sigui, jo no... Quin és el drama de que critiquin el Madrid?
2: Bueno, hi ha una sèrie de presidents de club de futbol, però també en algun moment algú que s'ha passat 20 anys al poder pot pensar-se sent president d'un país, d'un estat, d'una comunitat autònoma, etc, que ells són l'entitat que presideixen i que, per tant, la premsa els ha d'ajudar.
4: Sí,
2: perquè
4: però...
2: hi ha un moment que diu protegen el Real Madrid.
4: Però jo crec
2: els
4: que això...
2: No el Real Madrid.
22: Seria surrealista polítics, que això
4: els
22: digués
4: polítics
22: el Pedro Sánchez.
4: No els hi passa tant, Òscar.
22: Home,
4: no,
22: evidentment.
4: No els hi passa tant.
13: Crec que era la porta.
4: Això jo crec que és una cosa de dirigents esportius, d'empresaris... Sí,
2: perquè no s'han de sotmetre a les urnes cada 4 anys, clar.
4: Perquè un polític pot ser com Florentino Pérez, eh? I pot...
13: Bueno,
4: l'exercici de molts
13: dedicar,
4: anys...
13: Es va dedicar a la política sense èxit.
4: No, però vull dir que l'exercici de molts anys del poder i estar molts anys en un càrrec pot tornar-te així. Però clar, jo, per exemple, avui ho comentava amb uns companys, un president de la Generalitat o un president d'Espanya, al final, cada setmana ha d'anar al Congrés o al Parlament a una sessió de control on l'oposició li dirà el que li sembli.
2: I cada any o cada dos anys assumeix... té eleccions, encara que no siguin les seves, però
4: exacte,
2: el seu partit fa unes municipals, unes autonòmiques,
4: i assumeix que pot controlar o aspirar a tenir la complicitat de molts mitjans de comunicació, perquè el poder és possible que ho faciliti com a palanca, però que sempre hi haurà mitjans de comunicació que seran crítics, que no tots... En canvi, amb el món del futbol i del Real Madrid aquests anys, doncs això ha funcionat diferent.
2: Ara sí, la contracrítica que ha de fer és un article que hizo una xica que no sé ni si siquiera sabe de futbol.
4: Uf, home,
2: si el problema de la crítica és que te la fa una dona, doncs aquí hi ha part del problema, diguem-ne. Bé, en tot cas, doncs avui veurem com evoluciona tot plegat abans d'aquella jornada de Lliga i que, per exemple, l'Espanyol té un partit molt important avui a les 7 de la tarda, que el Barça juga un partit intranscendent pel Barça, però no per l'Espanyol, per exemple, perquè el Barça juga contra un rival directe a la zona de descens.
13: Vaig a dir una cosa que potser enfada algú. Si no estigués el Girona exactament a la mateixa situació que està l'Espanyol, estic segur que avui l'Alavés guanyaria. Però tinc una petita esperança perquè nosaltres no som el Girona.
2: Bé, doncs és una indirecta de Joan López Alegre pel Barça, diguem-ne. 19 minuts i seran les 4. Fem una pausa i de seguida anem amb altres temes que hem tractat a la primera hora del Catalunya Migdia.
5: Catalunya Migdia.
6: Aquest diumenge i tots els festius...
8: El Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat de Francesc Macià...
6: obren de 12 a 8 de la tarda.
8: Ara tens més temps per fer les teves millors compres...
6: molt més fàcil i còmode.
8: Recorda, aquest diumenge i tots els festius...
6: El Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat...

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
3: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
4: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
5: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
6: Sí.
5: I després a ca la meva mare, Olot.
6: Uh-huh.
5: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
6: Molt bé.
5: Arribarem a tot?
6: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
7: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
9: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
10: Passem a la previsió meteorològica.
11: Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
12: de rialles.
13: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
14: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
15: Us esperem! Serà brutal!
16: Projecte Beta. Nova temporada. Divendres estrena al Super 3 i a la plataforma 3K.
1: Catalunya migdia.
17: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
18: No m'agrada aquesta sintonia.
19: És que està molt bé. Pam, pam, pam, pam.
17: Inconfusible, però molt imitable.
19: M'ho faries tu, Lisenda?
18: Jo sempre.
19: Pam, pam, pam, pam, pam. Mar Marva, bona tarda.
20: Bona tarda.
19: Ens pots fer un pam, pam, pam, pam?
20: Pam, pam, pam, pam.
18: Molt bé.
19: Com ho faries, Òscar?
21: No, jo no ho faria.
19: Pam, no puc millorar-ho.
20: Pam, pam, pam.
19: Veus?
22: De dilluns a divendres de 4 a 7...
17: La millor hora del dia.
22: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
19: Pam, pam, pam, pam.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
19: Són 3:15 de la tarda, som al Catalunya Mitjà amb el Joan López Alegre, el Ferran Casas i l'Alícia Puig. Hem parlat sobre futbol i sobre Florentino Pérez, però el tema amb el que hem començat a les dues és un d'aquells titulars que no és que sigui sorpresa, perquè més o menys ja ho anem explicant cada dia, però sí que quan t'atures i el dius i l'assumeixes, t'adones del drama. Només un 18% dels joves catalans aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys. Ho mostren les dades de l'Observatori Català de la Joventut, on també es veu com la resta, més d'un 80%, han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer. El més interessant és que el 50% de les persones joves està treballant i dels que tenen feina, el 80% treballa en el sector serveis. De tota la població jove, gairebé el 60% està fent algun tipus de formació. Cada vegada són més els que fan estudis postobligatoris i paral·lelament també creix el percentatge de joves que compagina estudis i feina, que ara arriba al 39%. El lloguer és un dels grans problemes per a aquest segment de la població que es veu obligat a allargar l'estada a casa familiar amb els pares per l'impossibilitat de llogar-se una casa pròpia i començar el seu projecte de vida. La d'avui és només una dada que mostra aquesta crisi de l'habitatge i que a més diu que s'ha doblat en els últims anys la quantitat de joves que no poden marxar de casa quan voldrien fer-ho per raons econòmiques. Insisteixo, no és novetat, no és sorpresa, perquè més o menys ho anem explicant, però quan t'atures i ho analitzes, realment és com per arrencar a córrer.
23: Sí. Mira, la setmana passada l'IDESCAT donava unes dades que trenquen molt aquella idea de que els joves són gent displicent i que està tot ple de ninis, que, i les xifres, crec recordar, parlaven de, entenent els joves, la gent entre 15 i 29 anys, i deien, parlo de memòria, però crec que no m'equivocaré gaire, que a Catalunya hi havia 291.000 joves que ni treballaven ni estudiaven, però que hi havia més del doble, més de 600.000 joves que treballen i estudien, la qual primer reconcilien la joventut i segona agafant la informació que dones tu de la dificultat d'emancipar-se, el fet de que hi hagi tanta gent jove estudiant i treballant 1. Fa palès la dificultat de sortir de casa per al cost de l'habitatge i per al cost de la vida. I segona, fa palès una altra cosa, que és que s'ha de modificar, des del meu punt de vista, el sistema educatiu, perquè s'ha creat un sistema a partir de la reforma de Bolònia d'avaluació contínua que premia molt la gent jove que només estudia i dificulta moltíssim els sistemes d'avaluació contínua i del treball constant a la universitat de poder estudiar i treballar de forma combinada.
0: Però el problema que tenim davant no és un problema del sistema educatiu, és un problema del model d'habitatge. O sigui, ara mateix el lloguer mitjà a Barcelona són 1.100 euros. La pregunta és, qui es podria permetre això?
23: No.
0: I, bàsicament, hem creat un model immobiliari que el que fa és que sigui un valor refugi, una inversió, que estigui donant actualment, segons el Banc d'Espanya, unes rendibilitats del 10,5%, quan invertir en empreses de l'IBEX et dona una rendibilitat del 6%, i, per tant, ara mateix és la font major, o sigui, és el millor lloc on pots invertir. I això, evidentment, doncs ho paguen els llogaters. Llavors és evident que amb lloguers a 1.100 euros de mitjana no hi ha ningú, i menys jove, que es pugui permetre poder-se emancipar. I a més, si sabem que des del 1995 els sous han pujat només un 5%, tenim un caldo de cultiu de que fa impossible una vida digna i una emancipació, ja no només pels joves, sinó per la gent de totes les edats. Per tant, es fa més evident que mai que amb el tema de l'habitatge s'ha d'anar molt més enllà. No hi ha una solució única. Hem estat 40 anys cultivant un model que ens portava al fracàs on hem arribat ara, i el que passa és que ara la situació és tan desesperada i al mateix temps no hi ha cap mesura que ho pugui solucionar d'avui per demà, sinó que necessitarem 10 anys com per poder veure resultats, que ara ens espera una dècada de gent jove molt fotuda i també seguir sent, com ens diuen les dades, la segona regió d'Europa amb la natalitat més baixa. Home, evidentment.
2: Sí, home, jo crec que al final les dades el que retraten és aquesta suma, aquest cercle virtuós negatiu, no?, que ens ha perjudicat tant, de la no regulació o la no intervenció al mercat de l'habitatge, la immigració, que ha provocat doncs un creixement poblacional, un canvi demogràfic, creixement poblacional, que lògicament ve a viure gent que necessita una casa, i després també el canvi d'hàbits de la nostra societat, és a dir, cada cop hi ha més gent gran que viu sola, per exemple, i això, o més famílies monoparentals o parelles que no tenen fills, és a dir, la ràtio d'ocupació dels habitatges al nostre país doncs ha baixat, i això doncs fa que la necessitat d'habitatge hagi pujat, no? I aleshores doncs tenim aquestes dades, i és evident que hem d'actuar de forma integral en aquesta regulació, i que segurament doncs si mirem només una única solució que actuï sobre els llogaters, o que actuï sobre els propietaris, o que actuï sobre el sòl, o que actuï sobre la construcció, doncs no ens en sortirem, i cal actuar sobre diverses factors a la vegada.
23: El que passa que administrar l'escassetat no és mai la solució. Quan tu parles de regulació, sí que no el problema actual, un problema d'oferta, perquè
2: no, però també s'ha de construir.
23: Hi ha molta més demanda.
2: És que també s'ha de construir,
23: més demanda,
2: Joan,
23: que oferta, perquè es creien moltes més unitats familiars, hi ha molta més gent que demana emancipació, que no pas el que es construeix, perquè les dades de construcció són les més baixes que hi ha dels darrers anys, amb molta diferència.
0: Això no és del tot cert, eh? No sé d'on treus les dades.
23: Les dades les dona el gremi.
0: No, el gremi no. Ho dona l'OAC i Urbanisme, almenys a Barcelona, està estabilitzat a 2.500-3.000 habitatges l'any a Barcelona des de fa més de 15 anys.
23: La qual és manifestament insuficient.
0: Però tenim una ciutat que no hi cap ningú. O sigui, no tens solars per construir.
23: La Generalitat li va demanar a cada Ajuntament de Catalunya que poguessis a la seva disposició solars, perquè el president Illa va fer una primera promesa electoral quan va convertir-se en president de la Generalitat per construir, crec que eren 200.000 habitatges. Vale? Ja va reconèixer en aquell moment el govern de la Generalitat que aquest era un nombre insuficient en relació a lo que era la creació d'unitats familiars i de gent que es tenia que emancipar, més població que arribava a Catalunya. Per tant, si ens dediquem a regular allò que a dia d'avui és insuficient, no resoldrem el problema.
0: Puc fer un matís sobre això? No, un segon, però deixeu-me fer un matís sobre això. A Barcelona, per exemple, tenim una casa per cada dos habitants. ¿Vale? Aquesta mitjana és una mitjana que no existeix a Europa. O sigui, a Europa és molt més, una casa per 3-4 habitants. Per tant, realment, aquesta focalització en què tenim només un problema d'oferta és una fal·làcia. El que passa és que tenim un mercat que està usat per molts altres usos, per mals usos, des de
19: temporals.
0: Però no només, vull dir que a les grans ciutats hi ha un tema en què hi ha molts negocis que estan en habitatges i en canvi tens plantes baixes buides. Per tant, tens un sistema en el qual la focalització és aquesta. I sobretot, Joan, per un tema. Ara mateix Madrid i Màlaga estan construint més que mai i estan pujant els pisos més que mai. Astúries perd població i estan pujant els preus més que mai. Per tant, hi ha un tema en què en l'habitatge no només es regeix per l'oferta i la demanda. I això, si no s'entén, està tot absolutament malentès. Perquè, o sigui, a part de que, bueno, entraríem en discussions profundes, no? Però el sòl és un tema monopolístic. Bàsicament, la gent està disposada a pagar el que sigui per tenir un habitatge. Per tant, no s'aplica aquesta llei de l'oferta i la demanda. I després, i això, deixeu-me acabar amb aquest matís, ara mateix l'habitatge és un valor refugi. En un moment de molta volatilitat econòmica, la gent no inverteix en empreses, sinó que inverteix en coses que no perdin el valor. Per què l'or, per exemple, ha pujat de preu un 95% en els últims 5 anys? Falta oferta d'or? Hem de treure més or? O és només que la gent està invertint en allò que saben que sempre...
23: Les coses que tu apuntes, que són interessants com a element de reflexió, per exemple, tu has dit lo de Madrid i el preu que puja a Madrid. Efectivament, a Madrid els preus han pujat més que a Catalunya, però també ha pujat moltíssim més la disponibilitat d'habitatge. Per exemple, el 48% dels habitatges del Plan Vive, que és un pla d'habitatge social que hi ha en el conjunt del país, s'estan fent a dintre de la Comunitat de Madrid. Per tant, és cert que altres comunitats que no estan tan regulades com Catalunya els preus han pujat més, però també és veritat que a la vegada la gent té més possibilitat d'accedir a un habitatge perquè
0: això...
23: hi ha més estoc
0: però tu
23: disponible.
0: Tu t'adones que és una incongruència. Deixa'm fer-te una mini pregunta.
23: Deixa'm acabar de dir això. Per tant, el tema ja no és només el preu, és que hi hagi estoc. O sigui, el problema és que quan, per exemple, deixeu-me que citi una marca, quan algú a l'Idealista penja una oferta perquè vau comprar un pis, dura minuts.
0: A Madrid
23: perquè
0: també.
23: No hi ha oferta,
0: Joan,
23: per accedir a un habitatge.
0: Joan, però com pots dir que ha pujat el preu a Madrid més que a Catalunya si allà s'està construint més i al mateix temps defensar-nos que el que hem de fer és construir més? Tenim un problema regulatori. No pot ser que aquí no tinguem... Absolutament. O sigui, en països com Alemanya,
23: tenim
0: on el 80%... Mare de Déu, però si t'acabes de negar tu mateix. Però deixa'm explicar-te una cosa.
23: Alemanya, era compatible una cosa i l'altra.
0: No, perquè dius que puja l'estoc. M'has dit, a Madrid, i això és així, s'està construint molt, perquè tenen grans esplanes on construir, o a Màlaga...
23: I està pujant... I habitatge protegit, en el cas de Madrid, a sobre.
0: I està...
23: O sigui,
0: sí, però
23: un
0: mínimament.
23: Govern de dretes està fent habitatge protegit.
0: Mínim, O sigui, és com un 5% de tot el que
23: disculpa,
0: es construeix.
23: El 48% del conjunt del Plan Vive.
0: Però és que el Plan Vive construeix molt poc. Però, en tot cas, si és on més s'està construint, a Madrid i a Màlaga, i estan pujant més els preus que a Catalunya, Astúries està perdent població i pugen els preus, com em dius que és un problema d'oferta?
23: Bueno, Astúries...
0: I llavors, deixa'm acabar-te amb una cosa. A Alemanya hi ha un 80% de la població que viu de lloguer. És un mercat on els lloguers són indefinits. No et poden pujar el preu. Pràcticament no hi ha desnonaments. I, per tant, la gent no té la necessitat de comprar i pot viure tranquil·lament en un mercat de lloguer.
23: Sí, que...
0: Perquè aquí sembla impossible plantejar que hi hagin contractes indefinits, que no et puguin pujar
2: perquè
0: el preu...
2: Perquè aquí l'habitatge
0: menys...
2: és un negoci.
0: Exacte, és un negoci.
2: El
0: tema
2: és que hauria de deixar de ser
0: exacte.
2: Un negoci.
0: Disculpa. Hauria d'estar ultraprotegit.
2: S'hauria de poder guanyar la vida la gent amb l'habitatge i haver de tenir presència del sector privat, de les empreses privades? Sí, segur. Però no hauria de ser un lloc per invertir.
23: En un país.
0: Com pot
23: perquè
0: ser?
23: Si no... La diferència...
0: Com
23: no,
0: pot ser, Joan, que doni una rendibilitat del 10% i invertir a l'IBEX un 6%? Com pot ser? Quin país hem creat?
23: Contestaré les dues coses. Primer element, si la gent no inverteix en empreses és perquè a dia d'avui en aquest país muntar una empresa es converteix en un impossible.
0: No, és a tot el món. L'or és a tot el món, Joan.
23: Amb un impossible laboral i perquè aquella persona que a dia d'avui pretén muntar un negoci està condenat a tenir problemes. I això fa que la gent no vulgui muntar un negoci. I que per tant inverteix en altres coses. I després el que no podeu canviar és la realitat sociològica d'un país. Espanya i Catalunya dintre d'Espanya és un lloc on l'administració al llarg dels anys i perdoneu, i us enfadareu també, des de l'època de Franco no s'ha construït habitatge social.
0: Sí que s'ha construït, però no era per
23: construït,
0: no s'ha construït
23: habitatge social.
0: S'han construït 2 milions d'habitatge, no era per
23: acabar, sisplau. I això ha creat el país d'Europa on el percentatge de propietaris és dels més elevats a dintre de la Unió Europea. Altres països tenen un règim de llogaters diferent perquè l'administració va utilitzar els recursos públics per fer un habitatge social que a casa nostra no s'ha fet.
0: Sí, però...
23: El que no pots fer és carregar-li la culpa a les persones que són propietàries d'un pis que legítimament se l'han comprat i és seu
3: vale? I dir, no, vostè de cop i volta té la responsabilitat del que hagués hagut de fer l'administració.
4: És el que es demana a Alemanya. Sí, la responsabilitat no és només de lo públic. No. Oi que hi ha també un salari mínim que no només ha de pagar el sector públic, sinó també el sector privat. A Alemanya, els lloguers indefinits, que no et puguin pujar el lloguer, tot això no se li exigeix només al sector públic. Només té un 10% d'habitatge públic a Alemanya, no és a Àustria. En canvi, el 80% viu de lloguer en lloguers privats i, per tant, se'ls exigeix al sector privat que garanteixi que la gent pugui tenir vides dignes vivint de lloguer.
23: Com molt bé ha explicat l'Òscar, el 80% dels nanos joves en el nostre país treballen al sector serveis. La base industrial que té Alemanya, el tipus de salari, el tipus de feina, com és la formació professional dual a Alemanya, què és el que fa un nano jove que és aprenent a la seva estructura econòmica, comparat amb la nostra, amb tota la crisi que pugui tenir Alemanya, ens passen la mà
4: per
23: la cara.
4: Però que jo t'estic parlant de la regulació.
23: Sobre com es crea el futur d'un jove.
4: T'estic parlant de la regulació d'un model immobiliari, no?
23: Que és absolutament diferent que la que tenim nosaltres.
4: Però això què té a veure amb la regulació del mercat immobiliari? Què té a veure això amb els lloguers indefinits?
23: Té a veure tot. Té a veure tot.
4: Què té a veure? Que hi hagi més formació professional?
23: Com està creada l'estructura social, què és el que ha fet l'administració alemana i què és el que aquí nosaltres no hem fet i de cop i volta dieu, no, el que té un pis que es foti i aquest el que té que fer és compartir.
4: Que es foti?
23: O sigui,
4: convertir
23: en un país socialista.
4: Lloguers
23: indefinits.
12: Sempre fas la caricatura, Joan.
4: Socialista és Alemanya.
12: Sempre fas la caricatura.
23: Us descric sempre la idea de que teniu una obsessió, la gent que us autonomeneu progressistes, de traspassar la gent privada coses que no són la seva responsabilitat.
4: No, o sigui, no teniu obligació als empresaris de pagar un salari mínim. Això també és socialisme.
23: Sí, vosaltres que sou progres hauríeu de veure, és d'una profunda injustícia social.
19: Ara baixaré els micròfons perquè hauríem d'acabar, perquè queda un minut per arribar a les 4. Per tant, després, ara, sortiu fora i continueu el debat, perquè realment estava molt interessant. I, a més, amb les dues versions contraposades. En tot cas, serà en un altre moment que ho allargarem. Ferran Casas, Alícia Puig, Joan López Alegre, gràcies a tots tres. Fins
21: moltes
19: la pròxima.
21: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
3: Que vagi molt bé.
19: Ho deixem aquí. Queden 40 segons per arribar a les 3 de, a les 4 de la tarda. De seguida, el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Mitjà. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.

0: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio. De dilluns a divendres, de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
2: Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'espera a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar: ostres, jo aquest el conec. De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.1 FM i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí, que no s'adorm mai.
3: La sardana va de baixa? La resposta a aquesta pregunta que us tortura és no pas a Sant Just Desvern, perquè a Ràdio Desvern s'emet un nou programa dedicat a la sardana i al seu món. Es diu Just Sardanes i té per objectiu dinamitzar el panorama sardanista local. Just Sardanes s'emet els divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 10 a 11 del matí. Però també el podeu escoltar per internet a radiodesvern.com. Soc en Josep Soler Pareta i presento Just Sardanes. Us hi espero.
4: Soc llavor, soc planta, soc flor. Soc la llavor que desperta el teu amor. Soc la llavor que està a prop teu. Soc la llavor del canvi i la transformació. Soc la llavor que envelleix i la que t'ajuda a viure. Soc llavor, soc la teva planta, soc la teva flor. Fem créixer el verd. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

Smooth Jazz Club.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. La consellera d'Interior demana disculpes als mestres per l'operatiu en què dos agents es van infiltrar en una assemblea de docents. Ha recordat que l'operatiu policial es va fer d'acord amb la norma, diu, però que es va plantejar malament. Ho ha dit Núria Parlon al Parlament de Catalunya fa uns minuts en el marc de la Comissió de Seguretat que encara està en marxa. Anem fins al Parlament. Miquel Jarque, bona tarda.
2: Molt bona tarda. La consellera Parlon ha recordat que en l'operatiu on es van infiltrar dues agents dels Mossos no hi va haver cap ordre política. Reconeix l'error i ha demanat reiteradament disculpes concretament al sindicat CGT.
3: No és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, també per la imatge del cos, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes pel malentès que ha provocat aquesta decisió operativa, insisteixo, i no política.
2: Parlon que ha assegurat que es revisaran els marcs d'intervenció d'aquest tipus de dispositius policials.
3: Definint millor els marcs d'intervenció, les pràctiques i les limitacions que aquestes han de tenir, amb un reforç de supervisió que tindran les operacions.
2: El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, declara en aquests moments. Txell Vespí, Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Parlament.
1: Més notícies amb Cèlia Forment.
4: La USTEC posa la recuperació del poder adquisitiu i un pla de xoc per a l'escola inclusiva com les principals línies vermelles per tancar un acord demà a la taula sectorial amb el govern. Entre la llista de condicions, el sindicat majoritari demana que hi hagi un tècnic d'educació infantil per cada aula i un integrador social a cada centre educatiu. Altres peticions són que el govern augmenti un 15% el personal d'atenció educativa i docent especialista en educació inclusiva el curs que ve i que aquests professionals es puguin anar augmentant fins a un 50% en els propers 4 anys. Pel que fa a les mesures salarials, el sindicat demana revertir la pèrdua adquisitiva, que es calendaritzi el deute pendent i que hi hagi una clàusula lligada a la inflació.
1: Junts per Catalunya i el govern de Pedro Sánchez acosten posicions per aprovar deduccions fiscals per comprar o llogar un pis després de tombar al Congrés la pròrroga dels lloguers. Jordi Corbalan, bona tarda.
5: Els de Míriam Nogueres tenen constància que el govern espanyol estudia la proposta de llei que van registrar al Congrés per tal que es pugui desgravar la hipoteca, el lloguer o les imposicions en comptes d'habitatge. De fet, la ministra del RAM, la socialista Isabel Rodríguez, ha avalat els incentius fiscals que plantegen els de Puigdemont. Junts ho desvincula de l'aprovació d'un nou decret per prorrogar els contractes de lloguer, encara que aquesta vegada no es tancarien en banda si es garanteix que un propietari podrà recuperar el pis si el necessita per viure-hi i que els grans tenidors estaran obligats a aplicar també els topalls de preus si prorroguen contractes. Jordi Corbalan, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: L'economia europea frena el seu creixement i gairebé s'estanca l'arrencada d'aquest 2026 coincidint amb l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. En el primer trimestre de l'any, l'increment del producte interior brut de l'Estat només de 0,1% de mitjana a la zona euro, una dècima menys que el trimestre anterior. En termes interanuals, el creixement ha passat de l'1,3% amb què va tancar el 2025 al 0,8% en els primers 3 mesos d'aquest 2026.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'una desena de fusells de sal en un cotxe d'alta gamma que uns individus han abandonat a l'AP7 a Borrassà, a l'Alt Empordà, quan els ha sorprès la policia. Girona, Maria Rovira, bona tarda.
6: Bona tarda. Els fets haurien passat cap a les 2 d'aquesta matinada. Els ocupants del cotxe, un Porsche Cayenne, han abandonat el vehicle en aquest tram de l'AP7 a Borrassà en direcció sud, quan els agents han detectat moviments sospitosos. Després han pujat a un altre vehicle i han pogut fugir. Quan la policia ha escorcollat el cotxe abandonat i ha trobat al maleter una desena de fusells AK-47 coneguts com Kalashnikov, amagats dins de 2 sacs. Els Mossos han obert una investigació amb la documentació localitzada del vehicle per intentar esbrinar també l'origen i quin destí tenien aquestes armes. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
1: Els esports amb Francesc Ripoll, bona tarda.
7: Bona tarda, avui el Barça i l'Espanyol juguen partits de Lliga. El primer en jugar serà l'equip blanquiblau, que rep l'Atlètic Club de Bilbao a les 7 de la tarda amb la necessitat de trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar i allunyar-se del descens. El partit en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Més tard a les 9 i en directe a la TDT a la Ves Barça, els blaugranes ja són campions de Lliga i visiten Mendiz Roig amb la novetat d'Andreas Christensen, ja novetat, ja recuperat de la lesió. També avui a les 7, Getafe Mallorca, i a 9:15, Villarreal-Sevilla. El president interí del Barça, Rafa Juste, qualifica de patètics els atacs d'ahir de Florentino Pérez al club blaugrana pel cas Negreira. El Barça valora emprendre accions legals contra el president del Madrid per aquestes declaracions. A la Lliga CB de bàsquet, a les 7, Breogán-Lleida, 9:15, Granada-Barça, i tenim en marxa la cinquena etapa del Giro d'Itàlia. En final a Potenza hi ha dos escapats a poc més de 30 quilòmetres de l'arribada, amb més de 4 minuts de marge respecte al pilot, on hi ha el líder de la general, Gilo Ciccone.
0: Fins aquí les notícies.
8: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Salas Vilanova. La colla gegantera de Sant Just celebrarà la 20a trobada gegantera el pròxim 6 de juny, amb una jornada festiva que reunirà diferents colles convidades als carrers del municipi. L'activitat començarà a les 6 de la tarda al Parc Maragall amb la plantada de gegants, mentre que la cercavila s'iniciarà a les 7 i finalitzarà cap a les 8 a la plaça Verdaguer, on es farà el tradicional ball de gegants. La cercavila recorrerà diversos punts del poble, passant pel carrer Major, carrer Verge del Pilar, carrer Creu, Raval de la Creu, Bona Vista, Creu, Rambla de Sant Just, Anselm Clavé, plaça Can Preciós i plaça Verdaguer. La trobada comptarà amb la participació de diverses colles convidades en una de les cites destacades del calendari festiu local, organitzada per la colla gegantera de Sant Just. I encara en cultura, el celler de Can Ginestà inaugurarà aquest dijous 14 de maig l'exposició pictòrica Distopies íntimes, de l'artista Pepe Jiménez Espejo. La mostra es podrà visitar fins al 21 de juny a Sant Just i l'acte inaugural començarà a 7:45 del vespre. L'exposició planteja un recorregut artístic centrat en la idea d'un temps marcat per la imminència i per la percepció d'un futur cancel·lat. A través de diferents obres, la proposta busca generar espais de reflexió sobre la complexitat de l'existència contemporània, posant el focus en la incomunicació i el soroll presents en la societat actual. Les peces combinen figuració contemporània i abstracció geomètrica amb una iconografia formada per figures aïllades, arquitectures inevitables i espais escenogràfics que transmeten sensacions de desorientació i pèrdua de referents. En les obres abstractes, els elements geomètrics trenquen les regles tradicionals i el color s'utilitza allunyat del simbolisme convencional per destacar els processos i les transformacions. I encara en cultura, l'Ateneu de Sant Just es prepara per viure la seva festa major, que se celebrarà els pròxims 29, 30 i 31 de maig. La programació d'enguany es presenta com una proposta oberta a tota la ciutadania, amb l'objectiu de donar a conèixer el teixit associatiu que fa possible el dia a dia de l'entitat. La festa començarà divendres 29 amb una sessió de portes obertes, que permetrà als veïns i veïnes conèixer de primera mà les activitats de les diferents seccions. Tot seguit tindrà lloc la inauguració oficial, que donarà pas a l'exposició 5 veus en color, a càrrec d'Arteneu, a la Sala Piquet. La nit continuarà amb l'espectacle de teatre musical L'Arquitecte Prohibit, una producció de la Federació d'Ateneus que commemora el centenari d'Antoni Gaudí. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi.

Avui dimecres ja estem a la meitat de la setmana i la cosa va pensant. Avui, bon dia, avui fa bon dia, fa solet, que mare meva ahir, quin xàfec ens va caure aquí a Sant Just. Però va, ara sí, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit presentarem la cançó i l'efemèride del dia. I a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb el món del vi, amb el Jordi Clavero i amb un convidat molt especial. Seguidament, curiositats del motor, amb l'Iker Blanco, i posarem fi amb racons del món, amb l'Adrià Hernández. I ara sí, fetes les presentacions, comencem amb les notícies, comencem amb Zoom Informatiu.

0: Florentino Pérez va comparèixer ahir davant dels mitjans de comunicació per anunciar que no pensa en dimitir i que convocarà noves eleccions a la presidència del club, en les que es presenta com a candidat. Durant una roda de premsa esperpèntica, Florentino va reivindicar els 66 títols aconseguits durant el seu mandat i va carregar durament contra periodistes, mitjans de comunicació, la Lliga i també contra el Barça pel cas Negreira, fins i tot assegurant que enviaria un dossier de queixes a la UEFA al final de temporada. El president madridista també va denunciar una suposada campanya mediàtica contra la seva figura. Escoltem dos dels moments més surrealistes de la seva intervenció.
1: Hace poco nos hemos enterado, hace 3 años, que también nos enfrentamos a un caso de corrupción como el caso Negreira, que no hay precedente en la historia del fútbol mundial. El mayor escándalo de la historia. Un caso que no se ha resuelto y que todavía colea. Es incomprensible que todavía estemos viendo árbitros de aquella época en una competición con la Liga. Miren los periódicos hoy, 2 artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, pues lo anuncio aquí que me voy a dar de baja de la suscripción de ABC por honrar a mi padre.
0: La compareixença d'ahir de Florentino Pérez ha obert una guerra pel poder al Real Madrid. El president del Club Blanc, Florentino Pérez, ha desafiat públicament qualsevol possible rival. El principal nom que emergeix és el de l'empresari energètic Enrique Riquelme, vinculat a l'entorn de Sánchez Galán, històric enemic empresarial de Florentino Pérez. La batalla té un important rerefons empresarial i recupera la rivalitat històrica entre Florentino i Galán pel control d'Iberdrola durant els anys de la crisi financera. I fa poques hores s'ha conegut que l'Audiència Provincial de Madrid ha exonerat el Club Blanc de responsabilitats penals pel soroll dels concerts celebrats al Sant Santiago Bernabéu. La justícia considera que la responsabilitat recau en les empreses promotores dels espectacles. Tot i això, la resolució no implica que el Bernabéu torni a acollir concerts.

En resposta, el president del Barça, Rafa Juste, ha carregat durament contra Florentino Pérez després de la seva polèmica roda de premsa. El dirigent blaugrana ha qualificat les declaracions del president madridista de patètiques i plenes de falsedats i assegura que són una cortina de fum per tapar la crisi esportiva del Real Madrid. Juste també ha defensat els èxits recents del Futbol Club Barcelona i ha advertit que el club estudia possibles accions legals després de les acusacions relacionades amb el cas Negreira. Els passatgers del creuer Ondius afectat pel brot d'antivirus ja han començat a arribar als seus països d'origen després del desembarcament complet a Tenerife. Entre els afectats hi ha 5 catalans que es troben ingressats a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid, juntament amb la resta de passatgers espanyols. Les autoritats sanitàries han fixat el 10 de maig com a inici oficial de les quarantenes i seran com a mínim de 42 dies, fins al 21 de juny. Durant la primera setmana, l'aïllament serà estricte i sense visites, tot i que el Ministeri de Sanitat ha flexibilitzat el protocol i permetrà passejos i visites controlades si les PCR continuen donant negatiu després de 7 dies. L'OMS coordina el seguiment internacional del brot mentre cada país adapta les mesures de quarantena segons els seus propis protocols sanitaris. Els sindicats majoritaris de l'educació mantenen la pressió sobre el govern abans de la reunió clau d'aquest dijous amb el Departament d'Educació. Aquest dimecres, la vaga territorial convocada per l'USTEC, el CGT, professors de secundària i la intersindical ha afectat el Baix Llobregat i el Penedès, amb talls a la B23, a l'AINA 340 durant aquest matí. Segons el Departament, el seguiment de la vaga ha estat d'un 17%, mentre que els sindicats l'eleven fins al 55%. Els docents reclamen més recursos per l'escola pública, una reducció de ràtios, reforç de l'escola inclusiva i millores salarials. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha insistit que confia que la mesa sectorial de dijous serveixi per desencallar el conflicte. La jornada també arriba marcada per la polèmica infiltració de dos agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea docent la setmana passada. Per això, aquesta tarda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixen al Parlament per donar explicacions. L'Audiència Nacional tanca avui el judici pel cas de la fortuna oculta de la família Jordi Pujol amb l'última jornada després de 6 mesos de sessions. Aquest dimecres, les defenses dels germans Pujol-Ferrusola han reclamat l'absolució de tots els acusats, assegurant que no existeixen proves suficients per acreditar delictes de blanqueig de capitals ni tampoc d'associació il·lícita. L'advocat de Jordi Pujol-Ferrusola ha assegurat que la Fiscalia no ha pogut demostrar que la fortuna familiar provingui de comissions irregulars vinculades a adjudicacions públiques. Les defenses també han admès la dificultat de provar que els diners ocults a Andorra provenen d'una deixa de l'avi Florenci Pujol, que és la gran teoria de la família, però insisteixen que tampoc s'ha acreditat un origen delictiu dels fons. Durant la sessió, els advocats també han denunciat una suposada persecució política contra la família per la figura de l'expresident català. Per la seva banda, la Fiscalia manté que els Pujol formaven una organització criminal destinada a acumular una gran fortuna familiar i reclama penes d'entre 8 i 29 anys de presó pels 7 germans Pujol-Ferrusola. Avui està previst que el judici quedi vist per sentència.

Donald Trump ha aterrat aquest dimecres a Pequín per mantenir una cimera amb el president xinès Xi Jinping. La trobada arriba després de mesos de tensions comercials i diplomàtiques entre les dues principals potències mundials i suposa el primer gran cara a cara entre tots dos líders des de l'escalada aranzelària del 2025. Els temes econòmics centraran bona part de les converses. Trump busca reforçar els negocis i les inversions nord-americanes a la Xina i ha viatjat acompanyat d'una poderosa delegació empresarials amb directius multinacionals com Tesla, Apple, Nvidia o BlackRock. El president nord-americà també vol pressionar Pequín perquè utilitzi la seva influència sobre l'Iran per afavorir una desescalada al Pròxim Orient. Per la seva banda, la Xina veu aquesta cimera com una gran oportunitat per projectar estabilitat i reforçar el seu paper internacional després de la guerra comercial amb Washington. Un dels punts més sensibles serà la situació de Taiwan. Pequín vol que els Estats Units redueixin el suport militar a l'illa i reclamen un posicionament més clar contra una possible independència taiwanesa. Més de 1.700 persones estan confinades a bord d'un creuer atracat a Bordeus després de la mort d'un passatger i davant la sospita d'un possible brot gastrointestinal. Entre els més de 1.200 passatgers, principalment britànics i irlandesos, una cinquantena de persones han presentat símptomes com vòmits i diarrea. Les autoritats sanitàries investiguen ara si es tracta d'un brot de norovirus, un tipus de virus que produeix gastroenteritis, o si bé es tracta d'una intoxicació alimentària. El passatger mort és un home de més de 90 anys. Tot i això, les primeres proves han descartat, de moment, la presència de norovirus i també qualsevol relació amb l'antivirus. I ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. Sant Just celebrarà el 6 de juny la 20a trobada gegantera amb una cercavila pels carrers del municipi. La jornada reunirà diverses colles convidades i finalitzarà amb el tradicional ball de gegants a la plaça Verdaguer. Pepe Jiménez Espejo porta a Sant Just l'exposició Distopies Íntimes. La mostra, que s'inaugura aquest dijous al celler de Can Ginestar, es podrà visitar fins al 21 de juny i inclourà visites guiades. L'hoquei Sant Just reivindica el projecte malgrat el descens a l'hoquei Lliga Plata. La directiva destaca el compromís de l'equip, aposta per reforçar la base i fixa el retorn a l'elit com el gran objectiu de la propera temporada. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

El Futbol Club Barcelona visita aquesta nit Mendizorroza per enfrontar-se al Deportivo Alavés a 2:15. Els blaugranes arriben ja com a campions de Lliga després de derrotar el Real Madrid, mentre que l'Alavés es juga bona part de la permanència en aquest duel. L'equip de Hansi Flick vol guanyar i continuar mantenint el repte d'arribar als 100 punts, però Hansi Flick podria introduir rotacions importants després de les celebracions del títol. El Barça, però, tindrà les baixes de Lamine Yamal per lesió i de Rafinha per sanció. La gran notícia és la tornada a la convocatòria de Christensen. I a les 7 de la tarda, partit clau també a l'RCD Stadium. L'Espanyol i l'Atlètic Club s'enfronten en un duel pràcticament de vida o mort per als blanquiblaus. Després de la victòria d'ahir del Llevant contra el Celta, l'Espanyol ha caigut a la zona de descens i necessita puntuar per sortir-ne quan només resten 3 jornades de Lliga. Per la seva banda, l'Atlètic Club també arriba en necessitat, ja que els bascos encara lluiten per mantenir opcions d'entrar a competicions europees la pròxima temporada. I Rafa Hoder continua brillant al Masters 1000 de Roma i aquesta nit, a 8:45, disputarà els quarts de final contra l'italià Luciano Darderi, que ha sorprès eliminant el número 3 del món, Alexander Zverev. El madrileny de només 19 anys va superar als vuitens l'estatunidenc Lernen Tien per un contundent 6-1 i 6-4 en una hora i quart de partit. I ara presentem la cançó del dia.

I avui anem amb una cançó molt nostàlgica que sona com un record d'infantesa i que és d'un artista que s'està posicionant com una nova referència dins del panorama musical nacional i que amb aquesta peça d'avui fa la seva primera cançó exclusivament en català. El missatge gira al voltant del pas del temps i de la necessitat de no perdre mai les nostres arrels, allò que som. Hi ha una mirada molt tendra cap a la infància i cap als vincles que ens fan sentir a casa. I enmig de tot això hi ha una persona constant, algú especial que continua present encara que la vida canviï molt. També hi ha una reflexió molt bonica sobre créixer, sobre aquesta sensació de voler avançar però alhora mantenir viu aquell nen interior que sentia les coses d'una manera més intensa i més fàcil. La cançó transmet la idea que encara que ens escapem de la ciutat, de la rutina o del temps, sempre acabem tornant emocionalment a allò que ens ha marcat de veritat. I darrere d'aquesta sensibilitat hi ha una veu molt vinculada a la proximitat i a les emocions quotidianes, amb un estil íntim i molt sincer, ha aconseguit crear cançons que respiren autenticitat. La seva música combina emocions, records i sentiments amb una naturalitat que fa que molta gent s'hi senti molt reflectida. Com sempre, us deixo tres pistes.

Doncs una cançó molt emocional, aquesta de Serco Ventola, que ens transporta directament als estius al poble, on el món ens sembla que ens atura. Però va, ara sí, anem amb l'efemèride del dia.

I avui, 13 de maig, fa un any que va morir José Mujica. I sembla estrany parlar-ne en passat, perquè hi ha persones que fins i tot després de marxar continuen fent un especial soroll dins nostre. Mujica era això, una veu tranquil·la enmig d'un món accelerat, un president de l'Uruguai que va decidir viure com la gent normal en una època en què molts polítics semblen allunyats de la realitat. Li deien el president més pobre del món, però ell sempre responia el mateix. Pobres són els que necessiten molt per viure, i potser

aquí hi havia la gran revolució de Pepe Mujica. No només governar un país, sinó recordar-nos que la felicitat no es compra, que viure no és acumular, que anar sempre més ràpid no sempre vol dir saber més coses. I això ens fa més esclaus d'una carrera infinita. Mentre molts líders s'amaguen darrere de cotxes oficials, protocols i luxes, Mujica continuava conduint el seu vell escarabat blau, vivint a la seva petita xacra a les afores de Montevideo, regalant flors i compartint silencis amb la seva companya de vida, la Lucía Topolansky. I no era màrqueting, era coherència. Potser per això el món el va escoltar tant. Va passar gairebé 15 anys empresonat, va conèixer la tortura, la solitud i la por. Va parlar amb formigues per no perdre el seny, però en lloc de sortir-ne ple d'odi, en va sortir amb una mirada més humana, més serena. Mujica no parlava de política com qui parla de poder, parlava de la vida, del temps, de l'amor, de la necessitat de cuidar-nos els uns i els altres. El seu discurs a l'ONU encara ressona avui. El desenvolupament no pot ser en contra de la felicitat humana. I escoltant-lo ara, en un món obsessionat en produir, consumir i competir, sembla que ens parlés del futur. Mujica també tenia contradiccions, errors i frases polèmiques, però precisament això el feia més autèntic. No volia semblar perfecte, volia ser honest. Avui, un any després de la seva mort, potser el millor homenatge no és recordar el president, és recordar la persona que ens va fer una pregunta incòmoda però molt necessària. Quanta vida estem perdent intentant tenir més coses. I potser, en el fons, Pepe Mujica continuarà viu mentre algú decideixi viure amb menys soroll, menys presses i amb una mica més de veritat.

0: ara fem una petita pausa per publicitat i en seguida tornem.
1: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
2: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
3: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
5: En cas de robatori o furt del mòbil, informeu l'operador, faciliteu-li el número d'e-mail i feu la denúncia als Mossos d'Esquadra.
4: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
0: I ara sí, arrenquem amb les seccions, arrenquem amb el món del vi, amb el Jordi Clavero.

0: Bona tarda, Jordi, què tal, com estàs?
1: Bona tarda, què tal? Avui estic acompanyat.
0: Sí, sí, ja ho veig, ja ho veig. Avui tenim un convidat molt especial, així que, escolta, sense més dilació, presenta'ns-el.
1: Sí, avui fem l'entrevista a un wine lover, wine worker, bastant aventurer, que a l'Instagram es diu Miquel Vins, a les seves comptes d'Instagram. I, Miquel, com estàs?
2: Jo estic molt bé, jo encantat de que em convidéssiu aquí a parlar una miqueta sobre les meves experiències i bé, acabo d'arribar fa una setmana de Nova Zelanda, llavors estic contentíssim.
0: Ostres. Mm-hmm. Doncs escolta, té molt bona pinta aquest episodi del món del vi amb una persona que ha estat per tot el món, treballant en aquest sector vinícola. Sí, amb ganes de conèixer-te més, Miquel.
1: Doncs, Miquel, comencem una mica, que sabem que és la teva primera entrevista i
2: sí.
1: Pot ser una mica, doncs, bueno, el primer cop, no?
2: Sí.
1: I jo tinc ganes de saber on va començar tot, on vas començar a estudiar i com van ser aquests primers passos relacionats amb el món del vi, perquè no qualsevol es posa a estudiar viticultura i enologia, no?
2: Sí, mira, bueno, és que va ser com una mica casualitat, perquè és que jo sóc una persona que em costa molt aprendre.
1: Sí?
2: O sigui, sóc una persona que em costa molt que se'm quedin les coses. Llavors, quan estava estudiant, quan estava fent batxillerat, jo anava enfocat per una enginyeria. I me'n recordo per batxillerat que, clar, jo una altra cosa que sóc és molt que fins que no aconsegueixo una cosa, no paro.
1: Sí.
2: Llavors, la barreja d'aquestes dues coses va portar que durant el batxillerat
1: sí.
2: em vaig passar tancat a casa tots els dies sense sortir, intentant estudiar i tot.
1: Estudiant.
2: Sí. I al final vaig tindre, com es diu l'examen, l'espau. Vaig tindre un 5, no, un 6. Vaig...
1: Sí.
2: Tot l'esforç que vaig fer va ser per només un 6. I llavors vaig fer un treball a batxillerat sobre entrevistar cellers de la meva zona, que m'ho va proposar
1: sí,
2: els meus pares.
1: Sí, perquè tu ets del Montblanc.
2: De Montblanc, sí, de la Conca de Barberà. I llavors me van... Bueno, vaig començar per la manòlegs i tal, i me va començar a entrar curiositat sobre aquest tema.
1: Sí.
2: I finalment em vaig enterar que hi havia una carrera d'enologia a Tarragona, i clar, jo anava enfocat per una enginyeria, però no m'hi deia. I llavors vaig dir, ostres, això m'està començant a interessar, i si ho provem?
1: Sí.
2: I doncs ho vaig provar, i em va encantar, o sigui... No m'han
1: joder,
2: vaig...
1: Això és sí, sort, sí, sí. Vas tenir sort,
2: Sí, sí, va ser casualitat. I clar, llavors després vaig fer la carrera d'enologia, que em va agradar molt, i durant aquesta carrera, l'últim any, vaig fer unes pràctiques que me'n vaig anar a Ribera del Duero.
1: Ostres.
2: Mm-hmm. Vaig estar treballant allà un mes, dos mesos,
1: sí.
2: I allò ja va ser el no va més. Perquè clar, vaig veure, ostres, a part de Catalunya, de la meva zona, hi ha vins a tot el món, hi ha gent molt maca fora de casa també, i bueno, va ser com, ostres, anem a explorar una mica també.
1: És tan top com diuen la Ribera del Duero?
2: És molt top. És, de tots els llocs que he estat realment, de tots, el Ribera del Duero, bueno, els vins,
1: sí.
2: Per mi són els millors.
1: Són els millors?
2: Sí.
1: Fort, però per què? Per què?
2: Perquè, bueno, perquè, personalment, això, perquè a mi
1: sí.
2: m'agrada molt els vins negres, el Tempranillo, i el Tempranillo que fan allà, que cultiven allà, o sigui, aquell cos, aquella estructura que té aquell vi, el color, m'encanta. O sigui,
1: t'encanta el Tempranillo, sí. Bueno.
0: Per tant, Miquel, una mica la fascinació per aquest món t'arriba a això que deies, no?, de casualitat.
2: Sí, exacte, és de casualitat, però realment tampoc no és tan casualitat, no sé com dir-ho, perquè jo el meu avi quasi que no el vaig conèixer.
1: Sí?
2: Perquè es va morir quan jo era molt jove, quan era molt petit. Però al meu avi li encantava el vi i cada cap de setmana se n'anava a La Rioja a comprar vi i tot, i li encantava beure. Llavors, crec que alguna de relació amb això tinc, perquè no
1: sí,
2: tinc
1: sí.
2: ningú més de la meva família que es dediqui al món del vi.
1: Sí.
0: Doncs ve d'aquí, ja ho hem descobert.
2: Sí.
1: Ja hem descobert d'on venia. A mi m'has comentat la teva primera experiència, que va ser a Castell del Remei.
2: Sí.
1: Com va ser, exactament?
2: Bueno, va ser un lloc molt xulo. O sigui, jo agraeixo molt l'oportunitat que em van donar. O sigui, el cellerista... que es diu Òscar.
1: Sí?
2: L'Òscar va ser com un mentor per mi, o sigui, he sigut com un mentor. Ja no he mantingut massa contacte amb ell des de llavors, però va ser la persona que realment em va donar l'impuls per començar a viatjar. O sigui, jo estava treballant allà, em va ensenyar moltes coses, em va fer... bueno, em feia fer a mi els càlculs per fer les coses...
1: Sí, i sempre... per fer els copats...
2: Exacte.
1: Sí.
2: Llavors em va ensenyar moltíssim, em va donar l'oportunitat d'ensenyar tot el que sabia i llavors em va també proposar de començar a viatjar una miqueta, a veure una mica de món, com fan el vi en altres llocs del món.
1: Ostres.
2: Sí, sí, sí. I llavors, a partir d'aquí, doncs, vaig començar a viatjar.
1: I quin va ser el primer, no? Quin va ser el primer?
2: El primer, que el tinc al cor, va ser Nova Zelanda. I, bueno, per això, de fet, he tornat aquesta vegada.
0: Vas començar aquí al costadet, eh?
2: Exacte, sí, sí.
1: Sí, no... sí, va començar per el país que està més al costat.
2: Sí, de... no podia trobar un altre lloc, sí, sí, sí. I, pues, clar, jo amb 20... no sé si eren 22 o que... ni 22 anys...
1: Ni 22 vaig... anys, et sí, vas anar a Nova Zelanda.
2: Vaig agafar un vol jo sol, a l'altra punta del món, que no coneixia ningú, saps? I, pues sí, me'n vaig anar a Nova Zelanda, me'n vaig plantar allà, i, bueno, des de llavors, o sigui, em va encantar l'experiència i va ser increïble.
0: I què vas fer a Nova Zelanda? Vas arribar... amb una oferta laboral ja concreta o vas arribar i et vas buscar la vida?
2: No, mira, molta gent això sí que ho fa, que se'n va a un país i llavors ja troba la feina allà. Jo sempre busco la feina abans d'anar-hi, per tindre algú assegurat.
1: Sí,
2: sí, sí. Llavors em vaig presentar allà, que ja tenia l'oferta, i tenia també la casa on anava a viure.
1: D'acord, d'acord. Sí, sí. Quin celler va ser el primer?
2: Es diu Invivo.
1: Invivo,
2: que ara ja quasi que no existeix.
1: No existeix?
2: O sigui, la marca, el nom existeix, però el celler ja no.
1: Per què?
2: Perquè l'ha comprat una gran marca que es diu Indevin, l'han comprat i ja fan els cellers allà a Melbourne.
0: I quines tasques feies a Nova Zelanda?
2: Com?
0: Quines tasques feies tu en aquell celler?
2: Pues de tot. Amb tots els cellers que he estat, perquè jo, amb quasi tots els cellers que estan menys el d'ara, he buscat cellers petits per poder fer de tot. Mm. Llavors... perquè jo no em veia amb la idea d'estar en un celler i només fer una tasca. Llavors jo feia de tot. Feia des de, jo què sé, les fermentacions, els remuntats, tot, i fins i tot també una mica de laboratori vaig fer allà.
1: Ojo, el laboratori sí. Està guapo, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, vaig tindre la sort que em van donar l'oportunitat per fer més laboratori. I,
0: que guai, no, que guai.
2: Va ser molt guai.
0: Per tant, en aquests... 3 anys que portes viatjant pel món, en quants països has treballat?
2: Bueno, 3 anys... no són 3 anys, eh? Realment són 4.
0: 4.
2: Pues he estat... bueno, primer vaig estar a Nova Zelanda, llavors, a partir d'aquí, vaig estar 4 mesos i me'n vaig anar a Estats Units. Me'n vaig anar a Estats Units, a Califòrnia.
0: Mira.
2: I després, bueno, vaig estar a Austràlia, he estat a Hongria, he estat a Turquia, he estat a Sud-àfrica... i ara, de fet, me'n torno a anar a Califòrnia, al mateix lloc on estava.
1: I a quin país et quedaries a viure? Si pogués elegir entre aquesta llista, quin diries? En què do viure en aquest?
2: És molt difícil la pregunta.
1: Per nivell de vida, la gent, la cultura gastronòmica, o sigui, sumem X factors.
2: Sí, jo pel nivell de créixer professionalment, que ho tinc claríssim, als Estats Units, per això hi torno.
1: Sí?
2: Sí.
1: A quina zona dels Estats Units?
2: Califòrnia, Napa Valley.
1: Napa Valley. Oh, mira, Napa Valley, hem parlat d'ella.
0: Hem parlat de Napa Valley, sí.
1: Hem parlat de Napa Valley.
0: Per tant, a Napa Valley s'està potenciant molt el sector ara.
2: Sí, a Napa Valley és un lloc que jo veig... clar, totes les converses que tens allà tenen a veure amb el vi. I va ser un punt que vaig dir, ostres, això mola. I a més, a Califòrnia, els enòlegs són com a rockstars.
1: Viuen, sí.
2: Viuen com a estrella de rock.
0: Mira, hòstia. mira.
1: No fotis.
2: Jo l'enòleg del celler on estava treballant, bueno, hi havia diferents enòlegs, però un d'ells té una pasta que flipes, o sigui, tenia fins i tot un helicòpter.
1: Uau. Però què és això?
2: Sí, sí.
1: Però
2: sí.
1: Què és això? Mare meva.
0: Hauran d'anar tots els enòlegs cap allà.
1: M'estic quedant molt boig, que...
2: Ostres. No, guanyen una pasta, sí, sí.
1: No.
2: Se'l valora molt la feina.
1: Es valora molt la feina, sí. De l'enologia.
2: Sí.
1: Ostres, Déu-n'hi-do, pues, que bé, no? A quin país de l'estranger no t'hi quedaries a viure? No perquè sigui el pitjor, sinó... referint-nos, no? Sí. No perquè sigui dolent, sinó...
0: vale. Pel que has viscut.
1: Pel que has viscut.
2: Pel que he viscut és que, realment et diria que Hongria...
1: Hongria. Ostres, doncs jo és el que hagués pensat, ostres, haig d'anar aquest sí o sí.
2: O sigui, ja, s'hi ha d'anar, és un lloc xulíssim, vaig aprendre moltes coses, fan les coses d'una manera molt diferent allà on sí. estava Tokai, però és que no hi viuria, perquè és un lloc que ja la cultura que té la gent, per totes les coses històriques que han passat, la gent és border.
1: Bueno, és molt tancada.
2: És molt tancada, és border, és, la veus molt trista.
1: Sí, sí. Trista.
2: A mi em va xocar molt el primer dia que vaig arribar, perquè jo vaig vindre d'aquella mateixa setmana, estava a Austràlia, que la gent és molt oberta, molt contenta i tal. Vaig arribar allà a Hongria i vaig anar al supermercat i jo volia marxar, perquè allà hi havia un desordre, que flipes, la gent era molt borde i, clar, això em va xocar moltíssim. Mm-hmm. És un lloc molt xulo, però no és un lloc on viuria.
3: Mm-hmm. D'acord.
0: I de tots els llocs on has estat, Miquel, quin és el lloc, traient Espanya, traient Espanya d'aquesta equació, on has vist que s'hi fa més bon vi?
2: Ui,
1: més bon vi, més bon menjar, o sigui, la cultura gastronòmica, sí. No? Diguéssim.
2: Això és una... Ara tindré molt de hate per aquesta resposta.
1: Bueno, no passa res.
2: Però jo dic que França, totalment.
1: França.
2: França. No he estat treballant allò, però jo crec que França, el tema vi és brutal, o sigui... Jo és que hi ha molt més percentatge de vins bons a França que aquí a Espanya, això segur. Mira. Això segur. I és que a França tenen ja la cultura, saben, o sigui, saben el que fan, realment.
1: Sí?
2: Saben el que fan i entenen molt bé el seu territori i fan uns vins espectaculars.
1: Aquí no tenim, creus que saben vendre titular, el que fan?
2: Com?
1: No creus que els francesos saben vendre el que fan? Més que saber tant? O sigui, que saben molt,
2: sí.
1: Però jo a vegades veig que saben vendre molt bé el que fan.
2: Saben vendre molt bé, sí. Però és que el que tenen és bo. A veure, el tema menjar igual és més discutible. Sí que és veritat que aquí, la cultura espanyola, el menjar que tenim és una barbaritat. Però el menjar que també tenen a França, la cuina que tenen francesa, també és molt bona.
0: I tant.
1: No, no?
0: Sí. I un dels llocs que més m'ha sorprès a mi és Sud-àfrica. Com és treballar a Sud-àfrica?
2: És... O sigui, és un lloc que... Mira, a Hongria jo vaig anar amb molt bones expectatives i a la primera setmana, bueno, primer dia se'm van caure. Pues a Sud-àfrica va ser al revés.
1: Vas anar amb baixes expectatives?
2: Molt baixes expectatives. De fet, només aterrar a l'aeroport, no sé si em sequestren o em roben, una de les dues coses. Quasi que passa una de les dues coses. Però no, o sigui, va ser una experiència increïble, però de les millors que he viscut mai. O sigui, estava visquent realment en una mansió.
1: En una mansió?
2: O sigui, el celler aquell és dels més macos que he vist que hi havia allà a Sud-àfrica i jo estava visquent a la casa d'invitats del celler, que realment era una mansió. Mm-hmm. Una mansió enorme. A més, em feien el menjar, hi havia una cuinera que em feia menjar.
1: Que guai.
2: Em feien fins i tot la roba.
1: Mare meva, per què és això?
0: Haurem d'anar cap a Sud-àfrica.
1: Joder, ostres, és que m'estàs posant d'unes maneres que m'estàs invitant, no?, a anar a Sud-àfrica o als Estats Units.
2: Jo ho comparteixo, o sigui, és un lloc xulíssim, Sud-àfrica, i buah, és increïble, les muntanyes, els paisatges
1: sí?
2: que tenen, o sigui...
1: I una pregunta, jo a vegades tinc una imatge molt arredada potser amb el passat a Sud-àfrica, amb el que va passar a l'apartheid, després amb el Nelson Mandela... Quins rastres veus d'aquella història negra que té Sud-àfrica, aquella història també com tan racista que es va viure?
2: Encara segueix. De fet, ara que acabes de dir la paraula negra,
1: sí.
2: Jo algunes històries que vaig fer allà que deia, ostres, he estat en una missa de negres, o així... Buah, la que em va caure.
1: No pots dir res.
2: No pots dir negre. La paraula negra no la pots dir.
1: Està prohibida.
2: Sí, realment. Hi ha moltes paraules que d'això. I jo estava visquent amb una noia blanca. Bueno, és que allà ho divideixen per blancs, marrons i negres.
1: Hòstia.
2: Són diferents cultures, realment. Llavors, jo estava visquent amb una blanca i amb una marron. I molts, o sigui, hi anàvem molts cops a molts llocs junts.
1: Sí.
2: Llavors... La majoria de cops anàvem a llocs de blancs
1: sí.
2: i la meva amiga sempre se sentia molt mal, o sigui, molt malament perquè hi havia, jo què sé, un home gran en una altra taula que l'estava mirant així malament, en plan, què fas aquí? What are you doing?
1: Hòstia, que és un país bastant racista, no?
2: Sí, i després també hi ha l'altra part, que jo vaig anar a una discoteca, que jo era l'únic blanc, i tothom m'estava mirant molt raro. Yeah. Em vaig sentir molt malament.
0: Sí, sí, sí. O sigui que realment l'apartheid doncs va marxar perquè ho van treure, però encara la cultura
1: segueix molt recent, no?
0: I, tenen aquests espais molt segregats, oi?
2: Sí. I bueno, a l'hora de trobar feina i tot això, també, o sigui, està.
1: Les oportunitats bones potser són més pels...
2: Hi ha més oportunitats de treball, se'ls donen més oportunitats de treball a la gent negra.
1: Sí.
2: A la gent negra que dona, o sigui, que clar, la gent negra és la que menys estudis té.
1: Vale.
2: Llavors hi ha molta gent a molts càrrecs, al govern i tot això, que és inculta, que no sap ni llegir.
1: Hòstia, no ho
2: Només
1: sabia,
2: perquè són negres estan allà.
1: Hòstia.
2: Sí.
1: Joder, no sé. No... Coses que no sabien de Sud-àfrica. Bueno, ara farem un joc i jo et diré un país i tu m'hauràs de dir un celler que et coneguis i, bueno, que hagis treballat, i un vi que puguis recomanar que sigui identitari de la zona concret que vas estar-hi.
2: Vale.
1: El primer de tots, Hongria.
2: Hongria. El celler més top que he provat és exactament on estava treballant, que és Oremus.
1: Oremus?
2: Que és de Vega Sicília.
1: Ostres,
0: mira.
2: Sí, és de Vega Sicília. Pues els vins que tenen allà a Oremus són...
1: Els Tokai, no?
2: Sí, són dels millors toques que he provat, la veritat. Els Six Putonios que tenen és molt bo, el Late Harvest, els vins secs també, el Mandolas i el Petrax, jo els recomano molt. I el Mandolas, que és el més econòmic realment, és una passada de vi blanc. És sec i és una passada.
0: Clar, perquè a Hongria quin tipus de vi s'hi fa? Perquè no sabia ni que es feia vi a Hongria.
2: A Hongria, a veure, quasi tot Hongria es fa vi. La regió on estava jo és més famosa pels seus vins dolços.
1: Mm-hmm.
2: Però realment és que en aquesta regió els vins dolços no són ni el 60%, o sigui, no són ni el 40% de la producció, que es fa principalment els vins secs i després els vins dolços.
1: Els vins dolços, l'únic que tenen molt de valor, no?
2: Exacte, perquè els cellers fan els vins secs per tindre diners per fer els vins dolços.
1: Exactament.
2: Sí.
1: Però els vins dolços aquests, els Tokai, normalment entenc que els costos de comprar un bon Tokai deu ser bastant elevat, no?
2: Sí, realment sí. Però jo inclús crec...
1: Que és barat?
2: Que és barat.
1: Sí, per o sigui, tot el que es gasta, tota...
2: La manera de treballar, agafar el raïm...
1: A pins?
2: Sí, o sigui...
0: I es diu Tokai?
1: Tokai,
2: sí. Mm-hmm.
0: I té alguna cosa a veure amb els vins dolços d'aquí o són completament diferents?
2: Bueno, són l'estil, la vi dolç i tal, però són...
1: Però són més àcids, no? Jo et diria més fresquets.
2: Són més àcids, tenen el caràcter... O sigui, el caràcter... que tenen de fong a la boca és que és únic.
1: És únic.
2: Perquè, clar,
0: no el coneixia.
2: Aquests vins els fan amb raïms que estan podrits.
0: Mm. Ostres.
1: De podrir d'una noble.
2: Sí.
1: Sí, és una manera de fer els vins.
0: Ostres, no tenia ni idea.
1: Ja parlarem, farem un episodi d'Hongria, sí. I també està el Miquel per aquí, me'l porto.
2: Jo encantat, sí.
1: Ha estat a molts jocs. També, Turquia. Què diries?
2: Turquia... Ostres, Turquia em va sorprendre molt perquè, clar, jo vaig arribar allà amb aquell celler i vaig provar... El vi més bàsic del celler on estava jo no em va agradar.
1: Sí.
2: Ja vaig tenir una mala idea de Turquia. Però justament allà, a la regió aquella, en aquell poble mateix, tenen tres cellers més que són molt top. O sigui, un d'ells és Subla. A mi Subla m'agrada molt. És bastant, no econòmic, però bastant assequible.
1: Sí.
2: I tenen uns vins molt bons. O sigui, treballen amb varietats autòctones d'allà. Ara mateix no et puc dir cap nom, perquè ara no me'n recordo quins vins. Sí, cap a Castrami o alguna cosa així es deia la varietat, estava molt bona. I també hi ha un altre celler que es diu... Ostres, Etruscan no, Etruscan és l'altre, ara no em ve. Tor, igual Tor, no me'n recordo.
1: Bueno, no passa
2: però...
1: res.
2: Increïble, sí.
1: I els vins amb el menjar turc combinen molt bé. Quan dic menjar turc, no sé si m'estic equivocant, perquè allà entenc que també deu haver-hi una mica dels falafels, aquests vegetals...
2: Sí.
1: Combinen bé, per exemple, amb vins brisats? O...
2: Sí, Bueno, un bon kebab turc.
1: Sí?
2: Brisat, no sé, però amb un vi negre dels que tenen ells, sí? Que són així, tipus Pinot Noir, sí? O tal, estan bé. O sigui, combinen.
1: Sí. Vale. A part de Turquia, tinc per aquí... Bueno, hem parlat bastant de Nova Zelanda, doncs anirem a Estats Units, que m'ho has pintat molt bé. Què em pots dir d'Estats Units?
2: Ostres, és que Estats Units... És... Pensa que és més gran que Europa.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, de Napa Valley.
2: Clar, clar.
1: De Napa Valley,
2: també tornem al celler on he estat treballant. El vi que, més top que he tastat de Napa Valley, que vaig tastar, va ser d'allà on vaig estar treballant, que és Honeycutt, el celler es diu Honeycutt, i és el vi 911, crec, i és una explosió a la boca de fruita, és brutal, o sigui... Quan te'l poses a la boca és que dius, ostres, això és el cabernet de Napa Valley que tant...
1: O sigui, fruita, es nota molta fruita i no tanta tenicitat, sí. Ni sí. Tant de cos...
2: Es nota el cos, però la fruita, l'explosió que tens...
1: Es nota moltíssim,
2: sí,
1: no?
2: Sí, de fruita negra, de plam, com se diu ara, de pruna.
1: De pruna, vale. O sigui, diguéssim, aquesta diferenciació entre els vins del Nou Món i els vins de l'Antic Món, no? Una mica, que sí. Aposten per algunes explosions de fruita que a vegades aquí no en trobem, no?
2: Però es fa una barreja entre amb això i amb la barrica nova.
1: I la barrica. Però utilitza més barrica nova o barrica ja utilitzada?
2: Mira, amb el meu celler, cada any barrica nova.
1: Nova, per donar-li tenir, per donar-li força.
2: Sí.
1: Per donar-li força.
2: Sí.
1: Mm-hmm.
2: Sí, sí.
0: I Miquel, si tornem aquí a casa nostra... Ens recomanes algun celler català que t'agradi especialment, ja sigui per fer una visita o per provar els seus vins?
2: Sí, mira, sempre els recomano vins escumosos,
1: sí?
2: Perquè a mi m'agraden molt els vins escumosos i també ho dic perquè fa temps que no provo un vi escumós. Els de Vives Ambrós.
1: Vives Ambrós? Ostres, sí.
0: De quina zona?
2: És de Valls.
1: Mhm.
2: De la zona
1: Montferri,
2: de Valls.
1: Montferri, no?
2: Sí, Montferri.
1: Montferri, per allà.
2: Sí, i la... qualitat que tenen els seus vins amb el preu, és que està
1: és
2: increïble.
1: És molt top, no?
2: Però també, a veure, si hem de parlar de vins escumosos i estem on estem, doncs hem de parlar del Penedès.
1: Sí.
2: Del Penedès, com estàvem dient abans, el Torelló,
1: sí.
2: A Terroca també, o quin és l'altre? Bueno, aquesta família...
1: Aquesta ja es pot fer molt amb aquesta família.
2: Sí.
1: Sí, sí.
2: Vins increïbles, sí.
1: Ostres, doncs, déu-n'hi-do. Ara vull fer unes preguntes, ens dona temps?
0: Sí, sí, en sí? Un minut.
1: De què has d'escollir entre vi blanc, vi negre i rosat, què diries?
2: Vinegre.
1: Vinegre? Amb més cos o amb menys cos?
2: Amb més cos.
1: Amb més cos. Més jove o amb més envelliment?
2: Més envelliment.
1: Més envelliment.
2: Però clar, tot depèn de lo que mengis, eh?
1: De lo que mengis, això està clar. Blanc o brisat?
2: Vi blanc.
1: Blanc. Val. El vi amb maridatge o sense maridatge?
2: Vi amb maridatge, òbviament.
1: Sempre, no?
2: Sí. Bueno, també una copeta així i tal, també cunde, sola.
0: També cunde, i tant que sí. Doncs escolta, Miquel, gràcies per venir avui aquí. Gràcies a tu també, Jordi, per portar-nos al Miquel
2: moltes
0: i per venir
2: gràcies.
0: Aquí a Ràdio d'Esvern. I escolta, amb Jordi ens retrobem la setmana vinent i, Miquel, esperem veure'ns aviat.
1: Adéu.
2: Moltes gràcies. Adéu.
0: I ara els butlletins informatius. Primer el de Catalunya Ràdio i després el de Ràdio d'Esvern.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
4: Bona tarda, us informa Marc Güell. Ni els socis parlamentaris de Salvador Illa, Esquerra i els Comuns, ni la majoria dels partits de l'oposició en tenen prou amb les disculpes de la consellera d'Interior. Núria Parlon ha assumit com un error la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres. Esquerra, els Comuns, Junts i la CUP exigeixen responsabilitats polítiques a la consellera i la dimissió del director general de la policia. Última hora des del Parlament. Txell Vallespí, bona tarda.
5: Bona tarda. Esquerra Republicana i els Comuns valoren el gest de la consellera Parlon demanant disculpes, però creuen que es queda curta i li reclamen el cap de Josep Lluís Trapero per una infiltració que titllen d'indolerable i inadmissible en democràcia. Sentim la diputada republicana Laia Cañigaral i el diputat dels Comuns Andrés García Berrio.
6: Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
7: Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem. Ens tornem a reiterar en que demanem el cessament del director general de la policia. Considerem que la interpretació que està realitzant del dret a la protesta i altres elements no s'adequa a la direcció a la que hauria d'anar el país.
5: Pel juntaire Josep Rius, la consellera d'Interior i el director general dels Mossos no han comès un error, sinó una il·legalitat, i els demana també que dimiteixin.
8: I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin drets fonamentals i que es limiti aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
5: Txell Vallespic, Catalunya Ràdio Parlament.
4: Més notícies amb la Montse Pujol.
9: La mesa del Congrés suspèn cautelarment els agitadors ultras Vito Quiles i Bertran Andongo. Els provocadors d'extrema dreta ja no tindran acreditació de premsa per entrar demà a la cambra. Madrid, Paula Brujats, bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda. A partir d'avui, Vito Quiles i Bertran Andongo tenen prohibit entrar al Congrés. La decisió és provisional i d'entrada per 15 dies, i el Congrés ho justifica per l'increment d'aldarulls els últims dies que han provocat contra diputats i també periodistes. Ho acaba d'aprovar la mesa amb els vots a favor del PSOE i de Sumar. El PP s'ha apartat de la decisió i ha decidit no votar. Sentim Gerardo Pisarello, portaveu de Sumar.
11: Basta de blanquear agitadores ultras que actúan como escuadristas y basta sobre todo de financiarlos, porque esto no es libertad de expresión, esto es hostigamiento y violencia contra la democracia. Y lo que estamos haciendo desde aquí, bueno, es poner un freno.
10: La decisió és inèdita, l'expulsió provisional encamina el camí per una suspensió definitiva quan es resolgui la dotzena d'expedients que acumulen tots dos agitadors d'extrema dreta. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
4: El Ministeri de Sanitat es planteja que els 5 catalans i els 9 espanyols ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid puguin fer l'última part de la quarantena a casa. Això passaria sempre que no tinguin símptomes i les PCRs surtin negatives.
9: El judici pel cas Pujol quedarà demà vist per sentència. Avui els advocats dels 7 fills de l'expresident han demanat al tribunal que els exoneri perquè no hi ha proves per condemnar-los. Les defenses acusen la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat de tirar pel dret i de demanar-los penes d'entre 8 i 29 anys de presó per ser fills de Pujol.
4: La Fira del Circ de Catalunya Trapezi obre aquesta tarda la 30a edició a Reus, al Baix Camp. La inauguració institucional s'està fent al Centre d'Art Cal Massó. Unitat mòbil de Catalunya Ràdio a Reus. Ricard Buigas amb el suport tècnic de Xavier Espelt. Bona tarda.
12: Bona tarda. Comencen 5 dies de circ a Reus amb una 60a de companyies i una 80a de representacions. L'organització vol celebrar els 30 anys refermant el seu compromís amb el circ contemporani, arriscat i enfocat també en relats que aborden temàtiques socials com la maternitat, la igualtat de gènere o la soledat. Cristina Cazorla és codirectora del Trapezi.
13: I ens fa especial il·lusió que bufarem espelmes amb el sector, bufarem espelmes amb la institució, però també bufarem espelmes amb el públic. El dissabte, al cabaret, que ens fa també molta il·lusió, perquè són com les tres potes que han fet gran aquest Trapezi.
12: Ricard Buigas i Xavier Espel, Unitat Mòbil de Catalunya, Ràdio a Reus.
4: Els esports, Francesc Ripoll, bona tarda.
14: Bona tarda. Avui el Barça i l'Espanyol juguen partits de Lliga. El primer a jugar serà l'equip blanquiblau, que rep l'Atlètic Club de Bilbao a les 7 de la tarda amb la necessitat de trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar i allunyar-se del descens. Ja tenim 11 de l'Espanyol, l'RCD Stadium. Sònia Oleart, bona tarda.
15: Bona tarda, Francesc. L'Espanyol jugarà amb Dimitrovic a la porteria, la defensa Omar, Riedel, Cabrera i Romero. El doble pivot per Urco i Pol, mitja punta Expósito, banda dreta Rubén Sánchez, banda esquerra Antonio Roca i en punta Roberto. Això són tres canvis respecte a l'últim partit. Entra Rieder per Calero, Roca per Dolan i Pol per Terrat. Recordem les baixes obligades de Calero i Dolan per sanció, Engonga i Puado per lesió. 18 partits sense guanyar. Cornellà al Prat ja és a punt, ja veiem les banderoles que llueixen en els seients per fer aquest mosaic, per donar suport a l'equip en un partit tan important com és el d'avui, que necessiten aconseguir aquests 3 punts per mantenir la permanència primera. Sònia Oleart, Cornellà al Prat, Catalunya Ràdio.
14: Més tard a 2:15 i en directe a la TT a la Ves Barça, els blaugranes ja són campions de lligues i arriben amb la novetat d'Andreas Christensen, ja recuperat de la lesió. També avui a les 7, Getafe, Mallorca, i a 2:15, Villarreal, Sevilla, la Lliga CB de bàsquet, a les 7, Breogán, Lleida, i a 8:15, Granada, Barça, i el navarrès Igor Arrieta ha guanyat la 5a etapa del Giro d'Itàlia. El portuguès Afonso Eulàlio és el nou líder de la General.
3: Fins aquí les notícies.
6: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones...
16: Les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Salas Vilanova. La colla gegantera de Sant Just celebrarà la 20a trobada gegantera el pròxim 6 de juny, amb una jornada festiva que reunirà diferents colles convidades als carrers del municipi. L'activitat començarà a les 6 de la tarda al Parc Maragall amb la plantada de gegants, mentre que la cercavila s'iniciarà a les 7 i finalitzarà cap a les 8 a la plaça Verdaguer, on es farà el tradicional ball de gegants. La cercavila recorrerà diversos punts del poble, passant pel carrer Major, carrer Verge del Pilar, carrer Creu, Raval de la Creu, Bona Vista, Creu, Rambla de Sant Just, Anselm Clavé, plaça Can Preciós i plaça Verdaguer. La trobada comptarà amb la participació de diverses colles convidades en una de les cites destacades del calendari festiu local, organitzada per la colla gegantera de Sant Just. I encara en cultura, el celler de Can Ginestar inaugurarà aquest dijous 14 de maig l'exposició pictòrica Distopies íntimes, de l'artista Pepe Jiménez Espejo. La mostra es podrà visitar fins al 21 de juny a Sant Just i l'acte inaugural començarà a 7:45 del vespre. L'exposició planteja un recorregut artístic centrat en la idea d'un temps marcat per la imminència i per la percepció d'un futur cancel·lat. A través de diferents obres, la proposta busca generar espais de reflexió sobre la complexitat de l'existència contemporània, posant el focus en la incomunicació i el soroll presents en la societat actual. Les peces combinen figuració contemporània i abstracció geomètrica amb una iconografia formada per figures aïllades, arquitectures inevitables i espais escenogràfics que transmeten sensacions de desorientació i pèrdua de referents. En les obres abstractes, els elements geomètrics trenquen les regles tradicionals i el color s'utilitza allunyat del simbolisme convencional per destacar els processos i les transformacions. I encara en cultura, l'Ateneu de Sant Just es prepara per viure la seva festa major, que se celebrarà els pròxims 29, 30 i 31 de maig. La programació d'enguany es presenta com una proposta oberta a tota la ciutadania, amb l'objectiu de donar a conèixer el teixit associatiu que fa possible el dia a dia de l'entitat. La festa començarà divendres 29 amb una sessió de portes obertes, que permetrà als veïns i veïnes conèixer de primera mà les activitats de les diferents seccions. Tot seguit tindrà lloc la inauguració oficial, que donarà pas a l'exposició 5 veus en color, a càrrec d'Arteneu, a la Sala Piquet. La nit continuarà amb l'espectacle de teatre musical L'Arquitecte Prohibit, una producció de la Federació d'Ateneus que commemora el centenari d'Antoni Gaudí. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: I ara tot seguit, les notícies de...
1: I ara fem una petita pausa musical. Anem amb de l'1 al què dels detallets.
2: He perdut un de l'1 al què i ara no m'atreveixo a fer-ho.

0: Perú. Van a encertar de lo al mil. Diego de aclarar el meu amor de gamberro.
1: Vinga, seguim amb més música i anem amb Estrelles de Max Navarro, que és un autèntic tamacle.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: I ara sí, anem amb la segona hora del refugi. Anem ara sí amb curiositats del motor amb Líquer Blanco. Bona tarda, Iker. Bona tarda. Què tal? Com estàs?
1: Bé.
0: Tot bé?
1: Sí, sí, molt bé.
0: Perfecte, doncs tornem aquí a Curiositats del Motor. Recordem, en aquesta secció on investiguem, descobrim, coneixem una marca històrica de l'automobilisme. Iker, avui amb quina marca ens toca anar?
1: Doncs avui parlem d'una marca que molta gent coneix, però que potser no tothom valora prou. Uh-huh. És una marca pràctica, fiable i que els últims anys ha evolucionat moltíssim. Avui toca Skoda Auto.
0: Molt bé, doncs anem a més Skoda, aquesta marca que ara descobrirem.
1: Sí, aquesta marca té molta més història del que sembla.
0: Mm-hmm. I anem pels inicis, va, on comença aquesta història?
1: Doncs la història de Skoda comença al finals del segle XIX, a l'actual República Txeca. Però aquí va la curiositat. Al principi no feien cotxes, sinó feien bicicletes.
0: Bicicletes?
1: Sí, feien bicicletes.
0: Si Skoda era una marca de bicicletes, eh?
1: Sí. Mm-hmm. L'empresa original es deia Laurin i Clement, creada per dos homes, que és Václav Laurin i Václav Clement.
0: Bueno, fàcil, eh? No van rumiar massa aquest nom.
1: No té misteri.
0: Per tant, van començar amb això, eh? Amb el món de les bicicletes.
1: Sí, reparant bicicletes, després motos i, finalment, cotxes.
0: Mm-hmm. I aquest nom d'Skoda, d'on surt?
1: Doncs amb els anys, Laurin i Clement es van unir amb una gran empresa industrial anomenada Skoda Works.
0: Mm-hmm.
1: Skoda Works no era una empresa de cotxes al principi. Era una empresa industrial gegant a la República Txeca, doncs, que fabricava gairebé tot. Maquinària, armes, locomotores, motors, material per fàbriques i tecnologia industrial pesada.
0: Mm-hmm. Ostres, per tant, es van fer aquesta fusió, no? Entenc que potser aquest Skoda Works va donar una mica més el que és tota la logística, totes les màquines, i els germans... Bueno, no, els germans no són, però aquests dos que es deien Václav van tenir aquesta idea, no?, de fundar Skoda, d'Skoda Motors.
1: Sí.
0: Què més?
1: Doncs, en això el nom d'Skoda, perquè Skoda Works tenia molt més pes i fama en aquell moment.
0: Uh-huh.
1: I a partir d'aquí la marca comença a créixer molt més.
0: I el logotip, anem a parlar del logotip perquè és molt característic.
1: Doncs ara mirem el logotip. Segur que l'heu vist, una fletxa amb ales. I sí, què t'ha significat? La fletxa representa velocitat, progrés i moviment, i les ales simbolitzen la innovació, la llibertat i l'evolució.
0: Uh-huh.
1: Amb els anys, el logotip ha canviat bastant. Ens era més detallat, amb colors més foscos i formes clàssiques, i avui, com totes les marques, és més minimalista i modern.
0: Però hi ha un element que encara segueix, eh?
1: Sí, la fletxa. Encara continua.
0: Uh-huh. I em dius, però, que Skoda no sempre va tenir, doncs, un camí fàcil,
1: sí,
0: i també va passar per dificultats, eh?
1: Doncs durant molts anys, Skoda va tenir una època complicada, especialment durant el període comunista a l'Europa d'Est. Skoda estava molt limitada. Els seus cotxes tenien fama de ser simples i poc moderns. I mentrestant, doncs, les marques d'Europa Occidental anaven molt avançades.
0: Mm-hmm. Clar, i aleshores això feia que Skoda es quedava enrere, no?
1: Clar, es quedava enrere.
0: Mm-hmm.
1: Però tot canvia als anys 90. Cau el comunisme a Txecoslovàquia i Skoda necessita diners, tecnologia, motors moderns i qualitat millorada.
0: Mm-hmm. I clar, això, tot aquest canvi, és molt complicat fer-lo sol.
1: Sí, fer-ho sol és molt complicat.
0: Mm-hmm.
1: I arriba un gran canvi, que l'any 1991 Volkswagen Group entra a Skoda.
0: O sigui que Volkswagen es fa amb Skoda, eh?
1: Sí. Skoda Auto es va unir amb Volkswagen Group perquè necessitava modernitzar-se i sobreviure.
0: Mm-hmm.
1: Clar, Volkswagen veu el potencial en Skoda, que és la mà d'obra, les fàbriques, la seva història i una marca amb possibilitats.
0: Mm-hmm. I això entenc que canvia totalment el rumb d'aquesta marca, no?
1: Sí, perquè Volkswagen aporta la tecnologia, qualitat, motors i seguretat, tot el que Skoda necessita.
0: Mm-hmm. Clar.
1: I comença a fer Skoda cotxes molt més competitius. I aquí és quan la marca comença a sorprendre molta gent.
0: I quins són aquests models clau que van fer que Skoda creixés sense parar?
1: Doncs un dels models més importants va ser l'Skoda Octavia, i aquest cotxe va ser clau perquè era espaiós, fiable, pràctic i més econòmic que altres rivals. També destacant l'Skoda Fabia, que aquesta té la Miriam, una amiga de la meva mare, és molt còmoda i apta per la ciutat perquè no és massa gran, però és un 5 places amb un maleter acceptable.
0: Mira, doncs escolta, si tens la review de la Miriam, ens en refiem totalment, que aquest Skoda Fabia és un bon cotxe.
1: L'envia una salutació a la Miriam. Que li envia una salutació.
0: I tant que sí. I escolta, més cotxes que vagin fer aquest potenciament de la marca.
1: Sí, i el Skoda Superbike. Sobretot el Superbike, que sembla, doncs, gairebé un cotxe premium, com el seu nom indica.
0: I escolta, Skoda, avui en dia, com està?
1: Doncs avui Skoda és una marca molt diferent de la d'abans. És coneguda per bona qualitat, espai interior brutal, tecnologia moderna i la relació qualitat-preu molt bona.
0: Vale.
1: I cada vegada té més dissenys i més personalitat.
0: I el futur? Com és el futur de Skoda?
1: Doncs com totes les marques, Skoda també està entrant en el món elèctric, com per exemple amb Skoda Enyaq, que demostra que la marca vol, doncs, continua evolucionant. És més modern, tecnològic i molt pràctic. Molt estil, Skoda.
0: Aquest segell característic de Skoda, eh?
1: Sí.
0: I escolta, anem a fer una mica de resum, una mica de... tot el que hem dit, no? Anem a recuperar una mica amb les curiositats ràpides.
1: Doncs Skoda va començar fent bicicletes, el logotip és una fletxa alada en un ocell, va millorar molt després d'unir-se a Volkswagen i comparteixen moltes peces amb Volkswagen i Audi. A vegades tens... doncs tecnologia molt semblant però més barata. L'Octavia és un dels models més importants de la marca i com el cotxe immortal. Hi ha gent que diu que aquests cotxes duran eternament.
0: O sigui que és un cotxe que és molt fiable.
1: Sí. Actualment és una de les marques amb millor relació qualitat-preu i alguns Skoda tenen paraigües amagats, igual que Rolls-Royce.
0: Com? Com que tenen paraigües amagats? A on?
1: Sí. A la porta, al costat, tenen com paraigües, com el típic de Rolls-Royce que sí. Tenen paraigües, però el mateix.
0: Ostres, quin detall més premium.
1: Sí. Hi ha models doncs, que porta paraigües, com per exemple el Fabia.
0: Que guai, tio, que guai.
1: I Skoda té una filosofia molt curiosa, que és el Simply Clever, que fan petits trucs sortits als cotxes.
0: Com qui?
1: Que és el rascador del gel de tapar el dipòsit, que hi ha nous models, compartiments amagats i xarxes i ganxos per tot arreu. Són detalls petits, però molt útils.
0: Home, doncs sí, la veritat que aquests detallets després, quan estàs al cotxe, s'agraeixen i molt.
1: A la neu o alguna cosa així.
0: Clar. I tu, especialment, què diries que és el que fa especial a Skoda?
1: Doncs potser no és la més luxosa ni la més esportiva, però és una marca intel·ligent, perquè fa cotxes pràctics, útils i molt complets a un preu assequible. I això avui a dia té molt de valor, perquè Skoda és típica marca que sembla tranquil·la, fins que descobreixes que té paraigües amagats i maletes infinits.
0: Sí. No, home, amb aquests detallets doncs, ens guanyen els consumidors.
1: Sí.
0: I per conclusió, què?
1: Doncs Skoda és la prova d'una marca que pot reinventar-se completament. La fàbrica de bicicletes ha competit amb grans marques europees. I tot això sense perdre la seva idea principal, que són fer cotxes pràctics i més passats. Per mi, Skoda és la típica marca que sorprèn, perquè molta gent la veu com normal, fins que puja en una, i llavors s'entén perquè cada vegada té més fans.
0: Doncs totalment. Per tant, una marca fiable, una marca reconeguda, sí. Amb aquests detallets premium que, escolta, ens agrada moltíssim. Ara sí, m'ha arribat el moment d'anar a l'opinió personal de l'Iker, que és una de les seccions més importants del teu programa, Iker.
1: Sí.
0: Quins són els teus Skodas preferits?
1: Doncs començo per l'Skoda Octavia, Skoda Octavia Combi, que és el més mític de Skoda, superpràctics, còmodes i amb un malet enorme. El Combi és perfecte per viatjar.
0: Molt bé. Un cotxe versàtil.
1: Pues una altra és Skoda Fabia, que és petit, senzill, ideal per ciutat. Molt útil i fàcil de portar.
0: Vale, perfecte. Més.
1: Una altra, començo per SUVs, que és Skoda Kodiaq, que és el SUV gran de la marca. Molt espaiós i amb molta presència. Perfecte per família i viatges.
0: Guai.
1: Una altra és el Karoq, que és com el Kodiaq, però més compacte, pràctic i molt equilibrat.
0: I que un més? Va, anem amb un altre SUV.
1: Un és el Skoda Kamiq, que és com el semblant al Satarona, que és el SUV petit de la marca. Modern i perfecte pel dia a dia.
0: I si anem a un rang més, a un cotxe més elegant?
1: Sí, és el Skoda Superb i Skoda Superb Combi, que són molt elegants, com tu vas dir, i molt còmodes. El nom ja ho diu tot.
0: I si anem als elèctrics, hi ha algun que destaqui?
1: Sí, és el Skoda Elroq, que és el nou elèctric d'Skoda. Modern, futurista i amb un disseny molt diferent. Una altra és Skoda Scala, que és un compacte molt modern i equilibrat i senzill, però molt complet.
0: I va, acabem amb un últim elèctric.
1: Sí, que és Skoda Enyaq, que és l'altre gran elèctric d'Skoda. Molt tecnològic, espaiós i amb un vibe del futur.
0: Doncs escolta, molt xula aquesta marca Skoda. Jo, la realitat és que quan veig un pel carrer, cada cop dic, ostres, quins cotxes més xulos, no?
1: Sí, estan bé.
0: Sí, la veritat és que m'agraden molt i són cotxes elegants i sí, estan fent les coses molt bé. Iker, gràcies avui per descobrir-nos a Skoda aquí al refugi de Ràdio d'Esvern i la setmana vinent ens tornes a portar una altra gran història.
1: Merci, adéu.
0: Que vagi bé.
1: Igualment.

I mira, fa poc va ser el concert de l'Último de la Fila aquí a Barcelona i crec que és un moment molt adequat per posar una cançó d'aquest grup tan històric. Anem amb un dels seus grans temes. Anem amb Com un burro amarrado en la puerta del baile.

Doncs espectacular aquesta cançó de l'Último de la Fila, Incombustibles, i són molt, molt bons, i al final, per això, duran tants i tants anys.

0: I ara sí, anem amb l'última secció d'avui. Anem amb racons del món amb l'Adrià Hernández. Bona tarda, Adrià. Què tal? Com estàs?
1: Què tal, Jaume? Doncs avui content perquè portem uns països que són diferents no per la seva cultura, sinó pel seu tamany.
0: Molt bé, doncs escolta, ens centrarem en països amb un tamany peculiar. No direm que ara si per tamany petit o per tamany molt gran. A veure, de descobrir ara dintre de poc, l'Adrià ens ho desvelarà molt ràpidament. Però abans recordem als nostres espectadors que Racons del Món és aquesta secció on viatgem cap a un país per descobrir-lo a fons. I escolta, també per anar apuntant, per si algú vol fer un viatget, doncs que vagi apuntant els nostres tips i les nostres recomanacions.
1: Exacte, al final això és un programa, una secció on parlem de viatges, però també de curiositats,
0: sí.
1: I també de endinsar-nos dintre dels propis països.
0: Sí, sí, a més sempre tenim l'Adrià amb nosaltres, que és el gran referent de viatges de ràdio d'Esbert ara mateix, i ha estat a molts llocs, per tant, tenim secció per molts dies. Ara sí, Adrià, sense més dilació, on hem d'anar avui? A un país molt gran o a un país molt petit?
1: De fet, avui no porto un, porto dos.
0: Mira,
1: dos perquè són petits.
0: Vale,
1: dos dels microestats més petits del món i d'Europa, que són Liechtenstein i San Marino.
0: Vale, perfecte, em sembla molt bé.
1: Llavors, doncs, per situar, quants microestats tenim a Europa, no? Doncs tenim Andorra, Mònaco, el Vaticano, Malta, que ja vam parlar-hi fa un parell setmanes, sí. I Liechtenstein i San Marino.
0: O sigui que vol dir que amb això ja en tindrem 3, el 50%, eh?
1: Exacte, la meitat. El que passa és que Andorra, crec que aquí ja tenim prou coneixement sobre Andorra,
0: sí,
1: i el Vaticano.

0: Ticano i Mònaco estan més, són més coneguts.
1: Sí, sí, són més coneguts. Doncs escolta, anem directament a parlar de Liechtenstein i San Marino. Però per què? Per què ens ha tocat aquests països avui?
0: Primer, pel que justament estava dient. Són els més desconeguts i jo crec que molta gent es preguntarà què és això de Liechtenstein, sobretot. San Marino és una mica més conegut, però Liechtenstein on està, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Llavors, doncs, a més, els dos comparteixen aquesta idea de ser països molt petits que tot i així mantenen una identitat pròpia molt forta i que han aconseguit sobreviure molts segles, al final, a la seva independència, perquè són microestats, són països molt petits, i però que alhora Liechtenstein i San Marino, deixa'm dir que no tenen res a veure un amb l'altre, tot i ser països molt petits. Un és modernitat, molt, molt rural, que és Liechtenstein, i en canvi San Marino és un lloc amb molta història i una villa més medieval.
1: D'acord. Doncs escolta, ara ens endinsarem en aquests dos microestats, que sí, que és el que tu dius, no? Que són molt diferents entre ells. I sí, és el que tu deies, no? També és curiós, no? Com amb el pas dels anys, dius, ostres, aquesta cosa tan petita no s'ha menjat ningú altre gran estat. Doncs avui intentarem també descobrir una mica per què. Però va, per on comencem? San Marino o Liechtenstein? Doncs o Liechtenstein, com es digui.
0: És que té una pronunciació complicada, eh? Liechtenstein, crec, i segurament ho diré malament. Doncs comencem per San Marino, que responent a això que just deies, doncs és curiós perquè, de fet, quan es va reunificar Itàlia, va ser l'únic tros del país, a part del Vaticano, que li van permetre la seva independència quan es van unificar els regnes italians.
1: Mira, és molt curiós, sí, sí.
0: I és una curiositat que a mi em va sobtar quan vaig començar a informar-me sobre San Marino. I on és aquest país, no? És un país que es troba envoltat d'Itàlia, al mig d'Itàlia, al costat de Bolònia i sobretot de la ciutat de Rimini. I té això, té catalogades. Tu saps quin és el títol que té catalogat San Marino? Quina és la curiositat?
1: Doncs
0: que és la república i la nació, o sigui, el país més antic del món.
1: En sèrio?
0: Sí.
1: Però és real, eh?
0: De veritat, de debò, eh? De debò, la sereníssima república de San Marino és el país més antic del món.
1: Uau.
0: Perquè té, crec que des de l'any 300, després de Crist, diria.
1: Diria. No tenien ni idea, no tenien ni idea. Per tant, han mantingut la seva sobirania des de fa moltíssims, moltíssims anys. Eh?
0: Exacte, sí, de fet això. Això ho pots buscar i està confirmat.
1: No, i ja diré a tu, me'n refiaré. I escolta, microestat, però quan parlem de microestat, què vol dir exactament? Quant de gran és aquest país?
0: Doncs mira, San Marino, per tenir unes xifres així, doncs té uns 60 quilòmetres quadrats, i això dirà, què és això, no?
1: Exacte,
0: doncs,
1: posa'm alguna referència.
0: Què és això, no? Doncs Barcelona té el doble. I amb això ja tenim l'ordre de magnitud. El municipi de Barcelona té el doble del que és el país de San Marino.
1: Uau.
0: I llavors, doncs, San Marino no només és una ciutat, com pot ser Mònaco o el Vaticano, sinó que té diferents municipis. Però que és el més destacat. I el que en realitat turísticament es veu, doncs, és la città o la ciutat de San Marino, que és al final la capital de la República de San Marino.
1: Per tant, és un microestat, però dins dels microestats és una mica dels més grans, no?
0: No, és el cinquè país més petit del món, però Liechtenstein és més gran, Andorra és més gran, Malta és més gran.
1: Ah, mira.
0: L'únic que és més petit és el Vaticano.
1: Ostres, però és el cinquè més petit.
0: Del món. Després hi ha Tuvalu, Tonga, que són microestats d'Oceania.
1: O sigui que aquests sis microestats són d'Europa, eh?
0: Sí, jo estic parlant d'Europa.
1: Jo m'havia confusat.
0: Sí, que jo tampoc ho he especificat.
1: Perfecte. Doncs escolta, queda clar. Per tant, és molt petitet, però té una certa grandària, no? Per tenir això que deies, 9 municipis.
0: Exacte, al final municipis molt petits. Hem de tenir en compte que la ciutat de San Marino és una ciutat que té 4.000 habitants.
1: És un poble.
0: Aquí Sant Just tenim 21.000.
1: Sí.
0: És a dir, que us podeu imaginar la magnitud. Això sí, la ciutat de San Marino, he de dir que jo, quan hi vaig anar-hi, va ser una joia a nivell turístic que no m'esperava, jo va ser més, perquè sóc un friqui de veure països així raros, ja ho hem pogut veure en els últims programes, els últims mesos, i em va sorprendre. I, de fet, té turisme, San Marino, sobretot molt italià, i és un lloc molt encantador pel que dic, es nota història. La ciutat de San Marino és un lloc medieval, es nota tot ple emmurallat, i que, quin és el que jo crec que destacaria? Sinó que es troba aquesta ciutat a 10 quilòmetres del mar.
1: No, sí, molt poquet.
0: Molt poquet, però està a 700 metres d'elevació.
1: Uau.
0: Per tant, es troba dalt d'una muntanyeta que té unes vistes espectaculars del que són la plana, del mar, del propi mar, que dius, està aquí al costat.
1: Sí, el pots veure, eh?
0: Es pot veure el mar, es pot veure les diferents muntanyes del voltant, la plana, i és bastant espectacular. A mi, de fet, és el que em va sorprendre, perquè jo vaig anar-hi un dia d'abril i jo crec que es notava que havia plogut els dies d'abans i tenia un verd molt intens tot al voltant i les vistes des de la ciutat de San Marino són precioses.
1: Que guai, no, no, sí, home, per això també potser és perquè ho ha aguantat tant de temps, no? Perquè a l'estar 700 metres d'alçada...
0: Jo crec que per conquerir-ho és complicat.
1: Més, exacte, potser era més complicat. Jo vaig estar d'Erasmus a Pàdova, que està a prop, realment.
0: Exacte.
1: Està a prop, i... Tinc aquesta espineta clavada de no haver anat mai a San Marino.
0: Doncs és un lloc que jo et recomanaria, i a qualsevol persona que m'estigui escoltant, si sobretot es troba a prop de Bolònia, que Bolònia sí que és un destí hiperturístic.
1: Sí. Amb vols molt baratos, de fet.
0: Amb vols molt baratos, doncs és la forma més fàcil d'accedir-hi. Al igual que de la ciutat, una ciutat d'Itàlia més desconeguda, que és Ancona, són les dues maneres que pots accedir-hi, perquè no pots accedir-hi a San Marino d'altra manera, perquè no té aeroport.
1: Clar, clar, clar.
0: Només
1: clar.
0: Pots accedir...
1: Amb tren pots accedir o no?
0: No, només pots accedir per bus o per cotxe.
1: Mm.
0: I llavors, doncs, això, mira, ho explico com vaig entrar, que va ser... que jo crec que és important, no? Doncs tu pots entrar en cotxe o pots entrar en bus. En bus l'única manera que pots arribar és des de Rimini, que és aquesta ciutat que es troba a la costa.
1: Només des de Rimini?
0: Només des de Rimini. Hi ha un shuttle que costa uns 10 euros, més o menys, que et porta al centre de San Marino. Et porta, són uns 50 minuts i et porta...
1: Per tant, si vas a Bolonya i vols anar a San Marino, has d'anar
0: en tren.
1: Bolonya, Rimini...
0: Exacte.
1: I després de Rimini a San Marino.
0: Si vas a Bolonya has d'agafar un tren de tren Itàlia.
1: Sí,
0: de...
1: que
0: no me'n recordo, crec que és una hora, potser, de Rimini a Bolonya i després ja... Busa.
1: No ens ho posen fàcil, per anar-hi.
0: No ho posen fàcil, de fet. És dels microestats més difícil d'accedir i dir-hi... Bueno, no, tots tenen la seva complexitat, excepte Malta.
1: Sí.
0: La seva complexitat.
1: Sí, sí, sí. I escolta, què és propi de San Marino? Per què destaca San Marino, la città de San Marino?
0: Doncs el que destaca és això. El nucli antic és una ciutat medieval. Llavors, us podeu imaginar tot... de carrers empedrats, de carrers de pedra, muralles, però sobretot destaquen tres fortificacions, que són les tres torres de San Marino.
1: Vale.
0: Llavors, doncs, com he dit, es troben a dalt d'una muntanya que es diu el Mont Titano, de fet aquest turó que t'estàvem parlant abans es diu Mont Titano, i és impressionant perquè tu quan estàs a les torres, doncs, tu veus la caiguda des de baix, aquesta elevació d'aquest deia. Llavors, doncs, jo crec que per això ha sobreviscut tants segles, perquè a mi em sembla que a nivell per conquerir això és molt complicat.
1: Era una proesa, eh?
0: Llavors, doncs, sí, sí, és que jo crec que és una proesa. Jo crec que...
1: Bueno, ningú ha fet tant... És el país més antic del món per alguna cosa.
0: Si ho ha mantingut, la seva orografia ho justifica, no?
1: Sí, sí, total.
0: Però la part de baix de San Marino, que són els altres municipis que deia, sí que es troben a la plana. És la ciutat antiga, la capital, la que es troba dalt de tot.
1: D'acord.
0: Llavors, doncs, a nivell turístic, aquestes torres, què s'han de veure, no? Doncs, com he mencionat, primer les vistes que hi ha des de les torres, sobretot a la posta de sol. Espectacular. Segon, les dues torres més boniques són la que es diu primera torre, que es diu la Guaita.
1: La Guaita, mira.
0: La Guaita, que és la més coneguda.
1: Em sembla que sigui en català.
0: Sí, la Guaita, exacte. I la segona és la Cesta. La Cesta.
1: Vale.
0: Després hi ha una petiteta que no es pot visitar, que es diu Montale. Llavors, doncs, jo no recomanaria... Jo no vaig anar-hi, de fet, a veure la tercera torre.
1: Però estan molt a prop totes o no?
0: Sí, estan caminant. Per exemple, entre la primera i la segona torre pots anar 5-10 minuts caminant.
1: Vale.
0: Està molt a prop, perquè al final el que dic... La ciutat de San Marino té moltes pujades, això aviso a navegantes, però, però està molt a prop tot.
1: D'acord. I per entrar a aquestes torres, com ho fem? És amb entrada, és amb reserva, com ho fem?
0: Tu pots fer-ho de diferents maneres. Al final és... pots agafar-ho un tiquet particular per torre, pots fer un tiquet conjunt, combinat entre aquestes dues torres, o veure més museus, perquè al final San Marino, tot i ser petit, el centre té diversos museus, el Palau de la República de San Marino, que també es pot visitar, llavors doncs, hi ha una entrada combinada, que costa, de fet la combinada crec que costa uns 11-12 euros, però per dues torres amb 6 euros, i s'ha de tenir en compte que hi ha descomptes per jubilats, per estudiants, i de fet jo, per exemple, em vaig adherir en el seu moment al d'estudiant i va costar més barat.
1: Escolta, doncs molt bé de preu, la veritat. I a part de les torres, hi ha alguna cosa més que haguem de fixar-nos especialment?
0: Doncs, El que estava dient, jo al final a San Marino, primer les torres, postureo perfecte per fotos d'Instagram.
1: Molta gent fent fotos o què?
0: Bueno,
1: és que tu vas anar a l'abril, potser no sé si...
0: Vaig anar a l'abril, no hi havia tanta gent, però em va sorprendre la quantitat de gent que hi havia a l'abril. Llavors, doncs, això, veiem que hi havia el punt principal, no? I responent al que deies, com he dit abans, Palau té un munt de carrerons, és de perdre's. Ciutat de San Marino és de perdre's pels carrers.
1: I ja està, no?
0: I ja està. Al final, jo crec que en poc temps ho pots veure. Hi ha un punt molt important i molt maco, que és la plaça central, que és la Piazza de la Libertat, que és una plaça central també, que té unes vistes espectaculars i tot rodejada d'edificis del Palau i de cafeteries, que té molt d'encant. Jo, de fet, vaig menjar en un restaurant de la plaça i no em va costar molt car. Llavors, doncs, és recomanable i jo crec que val la pena una visita i de gaudir de la ciutat.
1: I tu vas estar només a aquesta città de San Marino o també vas anar als altres municipis?
0: Jo només vaig estar a la città, però per temps, perquè jo vaig fer un viatge que vaig veure Ancona, Rimini i Ravenna, voltant d'Itàlia, i llavors, doncs, jo, en conformar-me en San Marino, la capital, prou. I jo recomanaria que només veure la capital, perquè la resta són municipis qualsevols.
1: Molt pobles i ja està. No?
0: Exacte.
1: I escolta, abans hem parlat de les opcions que tenim per anar a San Marino. Ens has comentat això, no? Que hem d'anar sempre a Rimini, però tu exactament què vas fer? Exactament, vas alquilar el cotxe, vas anar en bus, com ho vas fer tu?
0: Doncs com deia, jo ho vaig fer en bus, però què em va passar? En el meu cas, i sobretot jo crec que li podria passar a molta gent pel que dic, la logística és complicada, no? A vegades, i jo vaig volar, en comptes de Bologna, vaig volar a Ancona, el dia anterior.
1: Ancona, eh?
0: Ancona, que és una població bastant gran d'Itàlia, una mica més al sud. I llavors, doncs, jo vaig anar allà, vaig dormir en una població que es deia Falconara Marítima, o sigui, un nom raro, així, un poble...
1: Entenc que de mar, no?
0: Exacte. El nom ho diu tot.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: El nom ho diu tot. I vaig anar ben d'hora del matí en tren, fins a Rimini.
1: Vale.
0: Rimini, per dir-ho així, és el Benidorm d'Itàlia.
1: Sí,
0: bastant.
1: Sí, sí, sí. És una de les ciutats de la gran festa a Itàlia.
0: De la festa, de la platja, o sigui que si algú vol anar... Rimini no és una ciutat turísticament super espectacular, però
1: festa, no?
0: A part de la festa és molt agradable. Jo la vaig trobar bastant neta, bastant agradable, i per donar una volta per passejar, jo no la vaig trobar tan malament, eh? Tampoc, jo crec que li echaré un capotillo a Rimini.
1: Mira.
0: Llavors, què passa? A mi em va donar temps a fer-ho en aquell mateix dia. Jo vaig arribar a l'hotel, vaig tornar a l'estació de tren, que és on sortia el bus, i vaig agafar el shuttle, i et porta a San Marino, i vaig estar, això... un migdia, tot això, vaig estar unes 5 hores o por ahí. És a dir, que San Marino, si algú vol fer-ho com una excursió...
1: Es pot
0: fer perfectament. També es pot passar una nit. I jo crec que també val la pena perquè es pot veure així amb més tranquil·litat la posta de sol.
1: Deu ser xula aquesta posta de sol o l'albada. La posta de sol i l'albada és el mateix, crec. No?
0: No estic segura del terme.
1: Ara, sí. Clar, perquè... La madrugada, no? Com...
0: Sí.
1: En català crec que és albada.
0: No, si la vesprada és el...
1: L'albada, ho he dit bé, doncs, no?
0: Jo crec que sí, albada. Però bueno, tampoc... Bueno,
1: sí, és igual, tampoc és el tema d'avui.
0: Bueno, total, que deia, que sempre ens anem, no?, a les nostres converses, i el que jo diria és que, sobretot també per la nit, jo des de Rimini, que és on vaig estar allotjat, es veia la ciutat de San Marino, les torres, aquestes que mencionava abans, es veien il·luminades. És a dir, que tenen... que jo em vull imaginar que des de la ciutat deu ser espectacular veure totes aquelles torres il·luminades, perquè si des de Rimini, que està 10 quilòmetres a baix de tot, es veu, doncs val molt la pena.
1: Sí, no, segurament que valgui molt la pena. Per tant, així com a conclusió, ens ho recomanes, no?
0: Jo, de veritat, de fet, diria que dels microestats, aquí a Mollerè és el que més m'ha agradat juntament amb Malta.
1: Mira, per tant, això ja ens fa una mica d'espoiler del següent país, que anem directament ja amb Liechtenstein, que ens pots dir d'aquest país?
0: Doncs Liechtenstein, al final, té un nom raro, que a vegades aquí és molt alemany, un nom molt alemany i costa de pronunciar-lo. Doncs és un enclau que es troba entre Suïssa i Àustria. És un petit...
1: Per cert, t'interromp, perdona.
0: Digue'm.
1: L'albada és la sortida del sol, sí.
0: L'albada, t'he vist bé.
1: Sí.
0: T'he vist bé.
1: Va, tornem a Liechtenstein.
0: Doncs... Liechtenstein...
1: És un enclau, no?
0: És un enclau, és un petit país que es troba entre Àustria i Suïssa. I també, al igual que San Marino, es troba en una muntanya per diferent. És a dir, Vaduz, que és la capital, es troba a la vall de les muntanyes. Però les muntanyes de Liechtenstein, allò és encara més impressionant, perquè Vaduz està a uns 700 metres i la muntanya més alta de Liechtenstein són 2.500. És a dir, que et pots imaginar que en un petit país es troba la capital... i la resta de municipis, tot ple de muntanyes gegants.
1: Sí, bueno, clar, al final els seus veïns ja són molt muntanyosos, doncs...
0: Bueno, és que encara això són els Alps, clar, en realitat
1: exacte,
0: es troben als Alps.
1: Exacte.
0: Llavors, doncs, al final és el final de la cordillera dels Alps.
1: Vale.
0: Ja, digues.
1: No, No ho sé, no, digues, digues.
0: Et veig allà que volies dir alguna cosa que estàs pensant, no?
1: Sí, no, digues, digues.
0: Bueno, doncs, al final la capital de Vaduz també és una ciutat més petita. Té més població que la ciutat de San Marino.
1: Més o menys.
0: Més.
1: Més.
0: Però no ho sembla. Això és el que jo vull destacar com a idea. Té 5.000 habitants, però és un poble. És la capital, i així ho diré, més estranya que he vist jo, a la que jo no he dit. Jo he dit, això no és una capital d'un país. Perquè és com anar-te... Vaduz és com anar-te a un poble. És, et juro, és... Camines tot amb cases alpines, així d'aquest estil més de muntanya,
1: sí,
0: de colors... A les afores, barri perifèric, per dir-li d'alguna manera...
1: Entre moltes cometes, no?
0: Et trobes tot ple de vinyes. De vinyes? Sí, curiós, eh? El vi de Liechtenstein, no sé per què, ara vaig estar ahí llegint, perquè en el seu moment jo quan ho vaig veure vaig dir, hòstia, quanta vinya, no? Quanta vinya, doncs té vinyes, la gent té horts, i es nota diners. I es noten diners.
1: Sí. Home, la zona és privilegiada. La zona és molt privilegiada. I escolta, tu dius que et va semblar molt diferent, per què?
0: Doncs em va semblar diferent pel que dic. Mira, San Marino jo ho trobaria més urbanitzat, ho trobaria, com dic, una... Bueno, al final més ciutat, entre cometes, ja en diem, però Liechtenstein és poble. Qualsevol població de Liechtenstein és poble. Jo només vaig veure també la capital, Vaduz. I Vaduz, et juro que jo estava allà i tenia la sensació de dir, he vingut a veure un poble.
1: Sí. És com si fos a qualsevol poble de Catalunya, no? Un petitet.
0: Exacte, però és que ja ho dic, si és que té 5.000 habitants la capital d'un país.
1: Sí.
0: Et sobta molt, o sigui, no és per preciositat, perquè jo no diria que, per exemple, Vaduz, jo, a diferència de San Marino, no diria que és una ciutat bonica. És una ciutat agradable, que és diferent. Mm-hmm. És a dir, no té grans atractius turístics, té el castell on es troba el príncep de Liechtenstein, perquè és un principat, que és bonic de veure perquè es troba dalt de la muntanya,
1: sí,
0: i tot rodejat de muntanyes i del riu Rin, que és el que fa frontera amb Suïssa.
1: Mira.
0: Que el Rin al final és un riu molt important dins d'Europa.
1: Sí. Doncs mira, jo a Vaduz i a Liechtenstein sí que hi he estat i comparteixo sensacions amb tu, Adrià. Em va semblar... Dic, bueno, era una mica l'expectativa, no? Anem a veure Vaduz, a veure què hi ha. Anem? Oh, pues no hi havia res, pràcticament. Hi havia, recordo, el Parlament, que era el Parlament i una església que estaven enganxats, pràcticament.
0: Exacte.
1: I, bueno, pues és un edifici com bastant modern, el Parlament, però que tampoc era gran cosa. I una església, pues també, xula, però normaleta. I després, un carrer principal i poc més.
0: Ho has definit espectacularment, les coses que s'han de veure a Vaduz.
1: Sí. I ja està. I és que no hi havia res més. Ens vam quedar, t'ho juro, anem amb uns amics i vam dir... Pues bueno, pues ja està, ja m'ha acabat mitja horeta i ja vam acabar de veure Vaduz.
0: Sí, jo va ser exactament igual. Jo també vaig tenir sort que em va pillar, també era un dia d'abril, però d'un altre any, que em va pillar un dia espectacular i radiant allà a Vaduz.
1: Ella... Clar, jo tenia un fred.
0: Tenia el fred, jo vaig tenir de fet calor. I vaig anar, algo que, a part del que tu t'has mencionat, que és el que jo diria turístic, s'ha de saber gestionar les expectatives si algú s'està plantejant anar a Liechtenstein.
1: Sí.
0: S'ha de saber que no trobaràs un lloc amb molts atractius turístics, sinó el que trobaràs és pobles, inclosa la capital, bueno, casetes agradables, però sense fer res més.
1: Sí, és el que tu deies. M'ha agradat molt de... No és un poble xulo, és un poble agradable.
0: Sí.
1: Perquè és molt tranquil, no hi ha gairebé gent pel carrer i estaràs tranquil, això segur. Saps el que em va passar a Vaduz? Una cosa molt estranya. Vam anar aquí a Vaduz i de cop i volta a les... No sé, era molt tard, eh? Era de nit, 9 o 10 de la nit, apareix un munt de gent. De cop i volta, un munt de gent. Doncs es veu que estaven esperant tots un bus, que era un bus que venia d'Espanya, perquè havien fet una excursió per visitar Vaduz. I la gent estava... Que la gent se'n volia anar...
0: Feia una excursió de Vaduz des d'Espanya.
1: Sí, em vaig quedar flipant. I la gent estava que, bueno, que portem aquí tot el dia, que ens volem anar a casa, que això què és, que aquí hem estat mitja hora mirant coses i després mirant a la cafeteria, les vistes i poc més. Imagina't, em vaig quedar flipant. Imagina't, un bus sencer de gent que anava cap a Espanya. És que és surrealista.
0: Que fort. I sí, és que em sobta, eh? Perquè jo diria això, jo recomanaria Liechtenstein de passada. Com a excursió.
1: Sí, però expressament no vagis a Liechtenstein.
0: No, jo crec que és un gran missatge, al igual que sí que San Marino ho trobaria com un destí final, jo diria, Liechtenstein, si tu estàs per l'est de Suïssa, passa per allà per fer la gràcia, la curiositat, si a tu t'agrada... És digne de veure, sí. El riu Rin és curiós la frontera perquè la gent ho creu en bici i dius, hòstia, quina frontera més no, com dir-ho, fluida, no?
1: Sí, lliure, no?
0: Sí, lliure, exacte. Sí, sí, que
1: és un cartell i aquí és la frontera, eh? I ja benvingut a l'Liechtenstein.
0: Creues el Rin i ja està.
1: Acabat. Sí, sí, sí, sí. I és això, no? El que sí que hem de destacar una miqueta més és el castell de Vaduz, que potser és el gran atractiu del país.
0: Sí.
1: I poc més.
0: Perquè des de dalt sí que tens pistes. Si ja des de baix, això sí, és bonic, les vistes, perquè l'entorn natural és bonic, i això sí que s'ha de reconèixer.
1: Molt. Sí,
0: això
1: sí.
0: És bonic, i sobretot perquè jo quan hi vaig anar dic, bon dia, però estava nevat, perquè el dia d'abans havia nevat. Yeah. Llavors, doncs, és digne de veure i al final, bueno, és de passada.
1: Sí, sí, sí. Justament és això. Jo és el que vaig fer. Vaig fer una ruta nord d'Itàlia i Àustria i vam dir, va, doncs Liechtenstein tampoc ha estat tan lluny. Fem la gràcia, diem que hem estat a Liechtenstein i ja està. I és una mica per fer això. Visitar Liechtenstein i dir, mira, he estat en un dels microestats i ja està.
0: Exacte, doncs jo secundaria les teves paraules.
1: I Adrià, a part de Vaduz, que és de la que més hem parlat, hi ha algun altre municipi que més o menys puguem destacar?
0: Jo no hi vaig estar en altres municipis, però pel que vaig poder llegir, m'hagués agradat veure, si hagués tingut més temps, és un poble que es diu Malbon, que hi ha pistes d'esquí i tal, i està més endins de la zona muntanyosa del que és el propi Liechtenstein, i diuen que és bonic. I jo crec que és el poble, a part del que és la pròpia capital, que és més maco de veure.
1: Mm-hmm.
0: O sigui, bueno, al final és que també té 11 municipis i una mica com San Marino. La resta, és que hem de ser sincers, aquí no podem mentir.
1: Sí, sí, sí. No, potser és el primer cop que realment no recomanem gaire un país a racons del món.
0: És notícia, eh?
1: Sí,
0: és notícia.
1: Sí, sí, sí, és notícia, perquè és això com de passada i com a molt, i com a molt. Si no us desvieu molt, si us desvieu molt...
0: Jo crec que qualsevol persona que ens estigui escoltant, el que valora jo crec que és la sinceritat.
1: Sí,
0: hem
1: sí,
0: de
1: sí.
0: ser sincers amb la veritat.
1: Sí, perquè si sempre diem que tot molt bé, ens diran, escolta, vosaltres de què aneu? Però
0: exacte.
1: Avui estem dient que Liechtenstein, bueno, bueno, feu el que vulgueu. Aneu si voleu, però com a curiositat. Anem a recuperar un moment la frontera, perquè és curiosa, perquè també és un pont de fusta, oi?
0: Sí, és que, bueno, hi ha diversos punts, però el del pont de fusta és el més digne, perquè això, creues un pont de fusta, que està bé, i arribes, creues un país a l'altre, i ja està, i no es nota ningú canvi. Creues el Rin i ja està. I dius, bueno, doncs ja hem canviat a un altre país, com es diu? Liechtenstein. De Suïssa a Liechtenstein.
1: I ja està. Totalment. Anem amb la gastronomia, que últimament ens ho deixem molt pel final. Avui anem amb una mica més de temps, però escolta, em sembla que tampoc el necessitarem perquè no tenen gaire cosa, no?
0: Hem de ser sincers, o sigui, San Marino sí, San Marino sí, que San Marino és Itàlia.
1: Clar.
0: Polèmica.
1: Cuideu que aquí et fonaran.
0: Polèmica.
1: No,
0: però al final, gastronomia italiana, San Marino.
1: Sí, sí.
0: Espectacular.
1: O sigui, és el mateix que Itàlia, eh?
0: Exacte, pizzas, pasta, cafès, gelatos, el que tu vulguis. Liechtenstein, el que tu dius. La veritat és que és menjar Suïssa i Àustria, a part de l'Schnitzel, que és el típic escalope que mengem aquí,
1: una mica
0: d'aquestes amanides que fan amb col i patates
1: col
0: i sopes.
1: Sí,
0: és el típic que hi ha a centre Europa, però jo no ho destacaria com una gastronomia excelsa.
1: No, i a part que és molt cara, que aquests països sempre són supercars, anar a menjar
0: fora.
1: Extremadament
0: cars.
1: I heu d'anar en compte, us recomano anar al súper i fer-vos un entrepà.
0: Però jo diria, de fet també em va passar a Suïssa, que no és tant el menjar, és la beguda. A mi em va passar que em van clatallar 5 euros per un cappuccino o 5 euros per una aigua i potser menges per 20. És a dir, 30 euros acabes pagant, però 20 euros al menjar, 5 al cafè, 5 l'aigua.
1: Sí, sí, sempre es diu que el gran marge de benefici dels locals està en la beguda i aquí a Suïssa se van aprofitar bastant bé. Escolta, anem amb les curiositats. Aquesta curiositat de San Marino, que ja ens l'has dit abans, no? Que és el país més antic del món, però de Liechtenstein hi ha alguna curiositat així que diguis, hòstia, això és xulo.
0: Doncs mira, Liechtenstein, com dic, és un principat i està molt a prop de Suïssa, el poble on es va inspirar el conte de Heidi, doncs és d'aquell estil. Perquè al final està, jo crec que està uns 20-30 quilòmetres, ara no sé la dada exacta, del poble on es va inspirar el conte de Heidi. Llavors, el que és l'arquitectura és així. I hi ha una història... Bueno, també hi ha una altra dada, que és que la gent a Liechtenstein, és el país, és el líder en pròtesis dentals.
1: Què?
0: Ho vaig llegir ahir i no sabia que era així. És el líder en pròtesis dentals i dents postisses. És a dir, que vaig llegir que és probable que si quan vegis un famós amb un somriure perfecte, aquella dent postissa o tal, Bueno, es diu això, que les pròtesis dentals, moltes, és el líder mundial a Liechtenstein, un microestat.
1: Què m'estàs dient, què m'estàs dient? O sigui, per tant, que els habitants de Liechtenstein tots tenen dents postisses o que la gent va a Liechtenstein
0: no,
1: a posar-se...
0: No, que la gent va a posar-se. Bueno, ja, això ja hauríem de fer una enquesta, no?, a la gent de Liechtenstein.
1: O sigui, és famós Liechtenstein per fer bones pròtesis dentals.
0: Exacte. Eh?
1: Per tenir bons dentistes.
0: Exacte.
1: No, no, sí, sí, sí, que la veritat és una curiositat bastant, bastant estranya.
0: I després hi ha una altra curiositat que a mi va fer gràcia quan ho vaig llegir, que és que es veu que l'any 1866 va ser l'últim cop que Liechtenstein va estar en guerra. I diries, vale, un país així que se'n va a la guerra, no? Total, que van enviar a 80 soldats.
1: Vale.
0: 80.
1: Sí, sí.
0: I dius, vale, quants van tornar? Tu quan diries que soldats que van tornar?
1: No, no sé, és una guerra, doncs potser 40 o 35.
0: Doncs pues no. Van sortir amb números positius, és a dir, es van fer un amic italià, un oficial italià pel camí i van tornar amb 81 soldats.
1: Mira, mira, doncs escolta, potser és un rècord Guinness i és el primer cop que un exèrcit se'n va a la guerra i torna amb una mà de més.
0: Es diu que això és una llegenda, però amb bastant punt de verificació, és a dir, no és una... al 100%, però es diu que és bastant real que això va ocórrer i és curiós perquè dius, aquest és un país que va a la guerra i no guanya batalles, però que sí que fa amistats,
1: no,
0: fa amistats
1: no, no, no,
0: a la
1: sí,
0: guerra.
1: Sí. I potser aquí està l'èxit de la seva supervivència, aquesta amabilitat que tenen els seus guerrers, perquè escolta, si te'n vas a la guerra i tornes amb amics, em sembla que ojalà, Adrià, ojalà totes les guerres fossin així.
0: Home, tant de bo, la veritat és que tant de bo.
1: Sí, sí, tant de bo, que ojalà no és. Això m'agrada, Adrià. Molt bé, doncs, Adrià, si et sembla, ho deixem per aquí. Gràcies per venir i per portar-nos més racons del món. Avui podríem dir raconets del món.
0: És bona aquesta, eh? Raconets del món, sí, sí.
1: Benvinguts a Raconets del món i res, ens retrobem la setmana vinent.
0: Ens veiem, vinga, Jaume.
1: Adéu.

I fins aquí el refugi d'avui, fins aquí el refugi del dimecres. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos i ens retrobem, com sempre, demà. A partir de les 5 de la tarda, les teves tardes de Ràdio d'Esvern són aquí, al refugi, al 98.1 FM. Gràcies per ser-hi i fins aviat. Adeu.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Sant Just d'Esvern celebrarà el 6 de juny la 20a trobada gegantera amb una cercavila pels carrers del municipi. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 13 de maig. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Pepe Jiménez Espejo porta a Sant Just l'exposició Distopies íntimes, una mostra que s'inaugura aquest dijous. L'hoquei Sant Just reivindica el projecte malgrat el descens a l'hoquei Lliga Plata. La directiva destaca el compromís de l'equip, aposta per reforçar la base i fixa el retorn a l'elit com a gran objectiu de la propera temporada. L'Ateneu de Sant Just celebra la festa major, la seva festa major, del 29 al 31 de maig. La colla gegantera de Sant Just celebra la 20a trobada gegantera el pròxim 6 de juny amb una jornada festiva que reunirà diferents colles convidades als carrers del municipi. L'entitat començarà a les 6 de la tarda al Parc Maragall amb la plantada de gegants, mentre que la cercavila s'iniciarà a les 7 de la tarda i finalitzarà a les 8 a la plaça Verdaguer, on es farà el tradicional ball de gegants. La cercavila recorrerà diversos punts del poble, passant pel carrer Major, pel carrer Verge del Pilar, Creu, Raval de la Creu, Bona Vista, Creu, Rambla de Sant Just, Anselm Clavé, plaça Can Preciós i plaça Verdaguer. La trobada comptarà amb la participació de diverses colles convidades en una de les cites destacades del calendari festiu local organitzada per la colla gegantera de Sant Just. Amb motiu de l'esdeveniment, també s'ha organitzat un concurs de dibuix adreçat a l'alumnat de primària de les escoles de Sant Just per escollir el cartell de la trobada. Els guanyadors d'aquesta edició han estat Iris Herrera i Lluís Escofet.

El celler de Can Ginestar inaugurarà aquest dijous 14 de maig l'exposició pictòrica Distopies íntimes de l'artista Pepe Jiménez Espejo. La mostra es podrà visitar fins al 21 de juny i l'acte inaugural començarà a 8:15 del vespre. L'exposició planteja un recorregut artístic centrat en la idea d'un temps marcat per la imminència i per la percepció d'un futur cancel·lat. A través de diferents obres, la proposta busca generar espais de reflexió sobre la complexitat de l'existència contemporània, posant el focus en la comunicació i el soroll presents en la societat actual. Les peces combinen figuració contemporània i abstracció geomètrica amb una iconografia formada per figures aïllades, arquitectures inevitables i espais escenogràfics que transmeten sensacions de desorientació i pèrdua de referents. En les obres abstractes, els elements geomètrics trenquen les regles tradicionals i el color s'utilitza allunyat del simbolisme convencional per destacar els processos i les transformacions. La programació inclourà també dues visites guiades, previstes per als dies 28 de maig i 11 de juny a les 6 de la tarda, amb l'objectiu d'aprofundir en el discurs i l'obra de l'artista.

El president de l'Hoquei Sant Just, Edu Borràs, i el vicepresident esportiu, Ferran Brull, han visitat els estudis de Ràdio d'Esvern per analitzar la situació actual de l'entitat després de la conclusió de la temporada. Malgrat el descens del primer equip masculí de l'Hoquei Lliga, des del club s'ha volgut posar en valor el treball realitzat durant els darrers 3 anys a la màxima competició estatal. Segons ha explicat Ferran Brull, la pèrdua de la categoria ha estat fruit d'un cúmul de circumstàncies on la falta d'encert cara a la porteria ha estat un factor determinat. Malgrat el resultat esportiu, la junta directiva ha volgut lluar el compromís de la plantilla. De cara a la propera temporada a l'Hoquei Lliga Plata, el club ja treballa en la confecció d'una plantilla competitiva i tot i les baixes confirmades de jugadors com Iñaki Cabezas i Xavi Burguillos, el club manté la calma i treballa amb discreció en el mercat de fitxatges. Finalment, el club ha celebrat l'èxit del juvenil, que s'ha proclamat campió de la Copa Elit, demostrant la bona salut de la pedrera santjustenca. Amb el suport incondicional de l'afició a la Bonaigua, l'Hoquei Sant Just es prepara per un estiu de treball intens per tal de tornar a portar el club al lloc que li correspon.

0: L'Ateneu de Sant Just es prepara per viure la seva festa major, que se celebrarà els pròxims 29, 30 i 31 de maig. La programació d'enguany es presenta com una proposta oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de donar a conèixer el teixit associatiu que fa possible el dia a dia a l'entitat.
1: Bé, la festa major de l'Ateneu és una festa que la fem les seccions de l'Ateneu, o sigui, el que dona vida a aquest Ateneu, i que la mostrem a la ciutadania i convidem a la ciutadania perquè vingui a veure tot el que s'ha programat, no? És una festa per compartir, una festa per col·laborar, bueno, per divertir-se molt i disfrutar dels espectacles i concerts i de les propostes que es fan.
0: La festa començarà divendres 29 amb una sessió de portes obertes, que permetrà als veïns i veïnes conèixer de primera mà les activitats de les diferents seccions. Tot seguit, tindrà lloc la inauguració oficial que donarà pas a l'exposició 5 veus en color, a càrrec d'Arteneu, a la Sala Piquet. La nit continuarà amb l'espectacle de teatre musical L'Arquitecte Prohibit, una producció de la Federació d'Ateneus que commemora el centenari d'Antoni Gaudí. La programació del cap de setmana inclou una gran varietat d'iniciatives. Pel que fa al dissabte 30, hi haurà un torneig d'escacs, final del campionat de billar, espectacle d'animació familiar amb Jaume Barri i el segon concurs de microrelats del Club Literari. La jornada clourà amb el tradicional sopar de socis. I el diumenge 31, la festivitat finalitzarà amb una ballada de sardanes amb la Cobla Sabadell a la plaça Antoni Malaret i al vespre un espectacle de dansa i música cèltica. A banda de la festa major, l'Ateneu també acollirà aquest cap de setmana el Festival Docs Barcelona amb la projecció de dos documentals i el diumenge a la tarda el concert solidari del pianista David Expósito destinat a la investigació del càncer infantil. Finalment, l'entitat destaca la posada en marxa de la mostra de teatre infantil i juvenil, que comptarà amb 22 representacions entre el 21 de maig i el 9 de juny. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Els centres educatius de Sant Just es veuen afectats aquests dies per la convocatòria de vaga del personal docent i educatiu. La vaga inclou tant el professorat com la resta de personal educatiu i, a més, el sindicat d'estudiants també s'ha adherit a la convocatòria. D'acord amb la normativa vigent, els centres garantiran els serveis mínims establerts fixats en un docent per cada tres grups per mantenir l'atenció essencial a l'alumnat durant les jornades de protesta. La mobilització reclama millores vinculades al sistema educatiu públic, entre les quals destaquen ràtios més baixes a les aules, més recursos humans, reducció de la burocràcia i millores salarials. Els convocants assenyalen que aquestes reivindicacions tenen com a objectiu defensar una educació pública de qualitat i millorar les condicions actuals dels centres educatius.

0: En una recent entrevista a Ràdio Desvern, el portaveu de Junts per Sant Just, Ramon Figuerola, ha analitzat els temes més rellevants que van marcar el ple municipal del passat 29 d'abril. Figuerola ha ofert la visió del seu grup sobre les principals decisions preses a la sessió, posant especial èmfasi en el nou protocol contra l'assetjament sexual i la gestió de la seguretat al municipi. Sobre l'aprovació per unanimitat del nou protocol per prevenir i abordar l'assetjament dins de l'Ajuntament, Figuerola ha qualificat el document de sòlid, tot i que ha reclamat un seguiment actiu per part del govern. Segons el portaveu, és fonamental que la mesura no es quedi només en una declaració d'intencions.
1: És un protocol que sobre paper doncs és sòlid, de fet, raó per la qual va ser aprovat per unanimitat, no? Perquè al final doncs, és un protocol que vol insistir sobre la lluita contra l'assetjament, però sí que només com a dada, no? Una mica com per donar-li una qüestió més, doncs, que el que vam exposar, doncs, que aquest protocol no només quedi en això, no? En un paper, sinó que hi hagi un compromís normatiu i una obligació política. Llavors el que vam reclamar o el que vam demanar és que d'aquest protocol després hi hagi un seguiment, evidentment contemplant que i sent conscient que hi ha una llei de protecció de dades en les quals no es poden transmetre, però sí que ens puguin fer un seguiment polític des del govern, doncs de la quantitat, si n'hi ha, si no n'hi ha, i si realment hi ha un seguiment. Sobre paper, com diem, el vam veure molt sòlid i per això hi vam votar a favor, però el que sí que demanem és que això s'apliqui, doncs, que hi hagi un seguiment i que si hi hagi un seguiment i hi ha qualsevol cosa doncs, que es pugui fer doncs, un retiment i es pugui explicar als altres grups municipals.
0: Pel que fa a la regulació dels vehicles de mobilitat personal, Figuerola ha defensat el paper de Junts en l'impuls d'aquesta normativa, que busca adaptar l'ordenança del 2020 a la realitat actual. El portaveu ha destacat que aquesta regulació, treballada conjuntament amb l'equip de govern, té una funció dissuasòria davant dels furts comesos amb patinets elèctrics, facilitant l'actuació de la policia local.
1: De fet, nosaltres som els que impulsem la moció, perquè és aquesta moció que entra per urgència i s'aprova. Uh-huh. Nosaltres aquesta moció la vam entrar en el ple anterior parlant sobre la regularització dels MDP. Recordem que ja tenim una ordenança aquí a Sant Just sobre aquests vehicles, parlem dels patinets, no? Per dir així en planer, que es va fer el 2020, si no recordo malament. Clar, aquesta ordenança el 2020, imagineu-vos, no? Època Covid o pre-Covid, com eren els patinets i com estem ara, no? Aquí evidentment hi ha hagut una evolució bastant gran, considerable, de que no és el mateix el patinet, tot i que ja s'estaven introduint, però sis anys després, doncs al final els patinets ja els hem incorporat, no? en el nostre dia a dia i hi ha molt ús d'aquest patinet. Llavors nosaltres vam veure que ja no només per un ús de seguretat ciutadana amb el patinet, bueno, va molt més enllà, no? Però és en aquesta convivència amb els patinets, amb la resta d'usuaris, doncs vèiem molt clar que s'havia de reformular, de regular i d'establir doncs, aquesta ordenança, posar-la al dia.
0: En relació amb el debat de la seguretat ciutadana, Figuerola ha explicat per què el seu grup va optar per l'abstenció davant la moció presentada per Endavant Sant Just. Ha parlat de defensa de la feina prèvia feta mitjançant reunions amb els caps de Mossos d'Esquadra i la policia local, ha fet una crítica a la qualitat tècnica i a les dades utilitzades en la moció presentada per l'oposició i ha parlat de la necessitat d'analitzar les dades reals que situen el municipi per sota de la mitjana de delictes de Catalunya. Finalment, l'entrevista ha tocat la problemàtica de l'habitatge protegit. Figuerola reconeix que, tot i que s'estan fent passes endavant en projectes com els juvenívols, el ritme d'execució és molt lent davant d'una emergència social que requereix respostes més immediates per part de l'administració pública. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern.

La militància d'Esquerra de Sant Just ha escollit Desiré Triller com a candidat a l'alcaldia de Sant Just per les eleccions municipals previstes pel 2027. La presentació pública de la candidatura es farà el pròxim 16 de maig en un acte obert a tota la ciutadania al claustre de les escoles a partir de les 12 del matí. L'acte comptarà amb la participació de Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca, i finalitzarà amb un vermut obert als assistents. Amb aquesta designació, la formació republicana inicia el camí cap als comicis municipals del 2027 amb la configuració de la seva candidatura a Sant Just.

La militància de Junts Sant Just ha reelegit aquest 11 de maig a Ramon Figuerola com a candidat a l'alcaldia de Sant Just per les eleccions municipals previstes pel 2027. L'assemblea local de la formació ha avalat la continuïtat del projecte polític impulsat sota el nom de Pla 2731, una proposta que planteja una alternativa de govern basada en la convivència, els nous lideratges, els drets socials, el coneixement, la sostenibilitat i la cultura catalana. Durant la seva intervenció davant la militància, Figuerola va afirmar que a Sant Just no hem escollit una cara, sinó un projecte col·lectiu amb ambició de poble, i va defensar la voluntat de construir una alternativa sòlida per Sant Just. El candidat també va remarcar la necessitat de continuar construint una alternativa preparada, ambiciosa i arrelada al poble. I va assegurar que l'objectiu és fer de Sant Just un referent de país. Amb aquesta reelecció, Junts Sant Just referma la continuïtat del projecte polític que impulsa el municipi de cara als comicis municipals del 2027.

0: El complex esportiu municipal La Bonaigua de Sant Just ha incorporat recentment el pickleball a la seva oferta esportiva, convertint-se en un dels punts de referència per la pràctica d'aquesta disciplina en creixement. Aquest esport, que combina característiques del tennis, el badminton i el ping-pong, es caracteritza per la seva accessibilitat, utilitzant una pista de dimensions reduïdes, pales lleugeres i una pilota de plàstic en forats.
1: El pickleball és un esport de raqueta molt fàcil de practicar, dinàmic i molt social, que juga en una pista petita d'uns 6x12 metres, amb una pala lleugera i una pilota amb forats de plàstic, i és un esport divertit, accessible i apte per totes les edats. Entre una pala de ping-pong i una pala de pàdel, pues,
2: sí,
1: la meitat, com si diríem. Sí. De fet, diuen que el pickleball és un esport que barreja, és una barreja entre el tennis, el ping-pong i el badminton, i es juga amb una pala poc lleugera, i que pesa poc, i una pilota de plàstic una mica tirant al ping-pong amb forats, que flota, que va més lenta. El forat és que la fa menys pesant i flota i té més jugabilitat.
0: Segons Jan Busquets, impulsor del projecte del municipi, el pickleball destaca per ser una activitat altament social i dinàmica, apta per persones de totes les edats. Un dels seus principals atractius és que permet una corba d'aprenentatge ràpida, facilitant que els nous jugadors puguin gaudir de l'esport des de la primera sessió. A més, el seu baix impacte físic el converteix en una opció molt recomanable per la gent gran.
1: M'agradaria puntualitzar que una de les coses que està més de moda, o sigui, en el pickleball hi ha tres punts molt forts que està fent que estigui tenint molt d'èxit. Un d'ells per mi, i és dels que més m'agrada, és que és l'esport de raqueta que iguala més a l'home i a la dona. De fet, la categoria reina als Estats Units és la mixta dobles. Per què? Perquè estem davant d'un esport que la força no té tanta importància, no té tanta influència en el joc.
2: Entesos.
1: Llavors, diríem que la força és la diferència més gran que hi ha en el pàdel i en el tenis entre l'home i la dona. Llavors, que hi hagi un esport on tants homes i dones puguin competir a un gran nivell competitiu està sent molt ben vist, i això està fent que creixi molt aquest esport. Llavors tindríem un altre punt que també és molt important, que és això el que et digué, és que és per la gent gran, és un esport que per la gent gran és de molt baix impacte, que és poc agressiu, poc lesiu, que ja comencem a veure gent que porta molts anys jugant al pàdel o al tennis que va amb lesions de colze, amb lesions de cadera. Llavors estem et diria que jugar a dobles és molt amable i és molt divertit i incideix a lesionar-te molt menys. I entraríem en l'últim punt que jo és el que em vull enfocar de cara més endavant, que seria pels més petits. És l'esport de raqueta que més abans pots començar a practicar i que hi hagi èxit des del principi.
0: Actualment, el complex ofereix diverses modalitats per adaptar-se a les necessitats dels usuaris. Hi ha l'Open Play, una modalitat flexible on els jugadors poden acudir individualment per formar partides amb altres persones. Classes d'iniciació, enfocades tant a la tècnica amb la raqueta com a l'aprenentatge del reglament específic, i grups específics amb sessions dirigides per diferents perfils, incloent-hi grups per majors de 60 anys. El centre ha habilitat 4 pistes a la zona exterior per la pràctica d'aquest esport. Per tal de fomentar la seva difusió, s'està duent a terme una promoció d'accés gratuït oberta tant a socis com a no socis del complex. Les persones interessades a participar-hi poden adreçar-se a la recepció de la Bonaigua o contactar directament amb els responsables del projecte per informar-se sobre els horaris i les reserves per demanar el material necessari per jugar. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a 6:15 de la tarda a Can Ginestar es farà el Club de Lectura de Còmic Infantil de la Biblioteca Joan Margarit, a càrrec de Freaks and Friends. Demà a 5:00 de la tarda al Centre Social El Mil·lenari es farà el taller sobre ioga del riure, humor, respiració i energia positiva. També demà, 14 de maig, a 6:15 de la tarda al Parc del Mil·lenari es farà l'hora del conte La vella Martina, a càrrec d'Elisa Linares i organitzat per la Biblioteca Joan Margarit. També dijous a 6:00 de la tarda a les escoles es farà un taller sobre manteniment de l'ordinador. I a 6:00 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola es farà la conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, amb la conferència Japó, des de l'edat mitjana fins al 1926, a càrrec de l'historiador i professor d'Història Contemporània José Manuel Rua. I també dijous a 7:45 del vespre al celler de Can Ginestar s'inaugura l'exposició Distopies Íntimes, de Pepe Jiménez. I dijous a 8:00 del vespre a les escoles es farà el concert solidari pel rebost de Càritas, organitzat per Justícia i Pau de Sant Just. A 9:00 de la nit del dijous a Esplugues Televisió es farà l'entrevista a l'alcalde Joan Basaganyes al programa Panorama Municipal. Passem a 15 de maig, a 6:15 de la tarda, al Parc de Can Candeler, es farà un procés participatiu per recollir propostes del veïnat per millorar el parc. I a 7:45 del vespre, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, documental del mes, amb el film Escrivint Hawa. Passem a les activitats del cap de setmana. Durant tot el cap de setmana pels carrers de Sant Just hi haurà la iniciativa En Cistella al Poble, per celebrar els 70 anys del Club Bàsquet Sant Just, en el qual es podran buscar les cistelles commemoratives repartides pel carrer. A 8:00 del matí dissabte, al Parc de Júlia Guetta hi haurà el mercat ambulant del barri de Masllui de tots els dissabtes. I a 10:00, a la plaça Antoni Malaret i al Pati del Roure, es farà la celebració dels 5 anys de la SEA Jove, que començarà amb una cursa d'orientació pel nucli urbà de Sant Just, després un dinar popular al Pati del Roure i es clourà amb un concert. Dissabte a 10:00 del matí a la sala Utopia del Casal de Joves es farà un curs monogràfic de corda, amb un preu de 7,70 €. Dissabte a 12:00 del matí al bar Los Pinos hi haurà música en directe dins la programació de terrasses musicals. I a 12:00 del matí al claustre de les escoles, Esquerra Republicana de Sant Just organitza l'acte El Sant Just que ve, un diàleg obert. I a 12:00 del matí dissabte al Parc del Mil·lenari, Jugateca Ambiental, amb una activitat sobre calendari de llunes. A 6:00 al Mille Monkey hi haurà música en directe dins la programació de terrasses musicals. A 7:15 a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, al Festival Docs Barcelona. I a 7:00 de la tarda el dissabte al Binomi, a la Casa de Menjars, a la plaça del Parador 3C, música en directe dins la programació de terrasses musicals. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 17 de maig, des de 8:00 del matí fins a 2:00 del migdia al Parc de Torreblanca, hi haurà el Mercat de Pagès de tots els diumenges. I a 12:00 del matí al Parc de Torreblanca, Jugateca Ambiental, amb una activitat sobre herbari artístic. És una activitat oberta a tothom i que no cal inscripció prèvia. I per acabar amb la programació de la setmana a Sant Just, diumenge 17 a 7:00 de la tarda a la sala del cinquantenari de l'Ateneu es farà el concert solidari amb David Expósito a favor de la recerca del càncer infantil de la Fundació Sant Joan de Déu de Barcelona.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Sant Just celebrarà el 6 de juny la 20a trobada gegantera amb una cercavila pels carrers del municipi. Pepe Jiménez Espejo porta a Sant Just l'exposició Distopies íntimes. La mostra, que s'inaugura aquest dijous al celler de Can Ginestar, es podrà visitar fins al 21 de juny i inclourà visites guiades. L'hoquei Sant Just reivindica el projecte malgrat el descens a l'hoquei Lliga Plata. La directiva destaca el compromís de l'equip, aposta per reforçar la base i fixa el retorn a l'elit com a gran objectiu de la propera temporada. L'Ateneu de Sant Just celebra la seva festa major del 29 al 31 de maig.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 13 de maig. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: el mereix.
1: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
2: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
3: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
4: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Fes-te voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

Veus de la parròquia, programa d'informació i història. Aquest any, 2026, s'escau el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i el dia 10 de juny, exactament, vindrà el Papa Lleó a beneir la creu de Jesucrist, col·locada, encara no fa més d'un mes, a la torre més alta de la Basílica de la Sagrada Família. De tot això, els diaris, els telenotícies i les revistes n'aniran plens, fins i tot massa. Per això m'he promès a mi mateixa de no donar cap notícia d'aquesta important efemèride. Però, és clar, no es pot deixar de parlar de la Sagrada Família. I al mateix temps que s'estan polint els detalls d'aquesta Torre de Jesús, s'està fent una capella més modesta, de planta quadrada, dedicada a la Mare de Déu, concretament dedicada a l'Assumpció de Maria, situada al mig del claustre paral·lel al carrer Provença, darrere l'absis. Com que Gaudí no tenia lloc per fer un claustre tant com nosaltres el coneixem, va idear unes galeries de claustre al voltant de tota la basílica. Aquesta capella podria estar acabada per la Pasqua de l'any 2027. L'arquitecte responsable d'aquesta capella és en Xisco Llebrés, que considera aquesta obra com una petita joia coronada per una cúpula blava que representa el mantell de la Mare de Déu, com a símbol de protecció i acollida. Va ser l'any 1920 quan Gaudí va decidir introduir al temple una capella dedicada a la Mare de Déu de la Misericòrdia, patrona de Reus. I per fer aquesta cúpula, Gaudí es va inspirar en el llit de la Mare de Déu de la Catedral de Girona, esculpit per Lluís Bonifàs, que es muntava per l'Assumpció de la Mare de Déu i que té una gran corona i uns àngels que aguanten el mantell com a la imatge de la Mare de Déu de la Misericòrdia de Reus. Aquesta capella serà un espai quadrat amb una superfície de 9 per 9 metres i una altura de 30 metres. Tindrà una capacitat per unes 20 persones, amb un altar per les celebracions litúrgiques. A les parets hi haurà uns relleus que ja estan a punt de col·locar-se i que explicaran quatre moments claus de la vida de Maria: la presentació de Maria al temple, les noces de Canà, la mort de Sant Josep i la dormició de Maria. La part alta de la cúpula serà de tancadís de tons blavosos per representar el cel, l'Assumpció i la coronació de la Mare de Déu. Per realitzar aquestes escultures, la Sagrada Família es va posar en contacte amb una sèrie d'artistes perquè participessin en un concurs i les guanyadores van ser tres escultores: Mercè Riba, Beatrice Bisot i Teresa Riba. Aquestes escultures seran les que podrem veure de més a prop, només a uns 5 metres d'altura. Per lo que ha sigut molt important cuidar l'expressió, els gestos, les mans i la mirada. Mercè Riba va ser la primera que va acabar el seu treball. Va ser qui va esculpir els quatre relleus de la vida de Maria. Són uns relleus que formen part de l'estructura arquitectònica de la capella i per això es tenien de fer abans de les altres escultures. Mercè Riba ha anat posant les seves escultures amb uns detalls que la gent pugui reconèixer, veure-les i sentir-s'hi identificada. Per exemple, la mirada de Sant Josep i la Mare de Déu, mentre ella li dona la mà, acompanyant-lo en la seva mort. També ha fet l'escultura de Sant Josep Oriol, un dels sants més populars de Barcelona, sacerdot de la Basílica del Pi, que feia caritat als pobres, i per això el representa vestit amb sotana, descalç i amb les mànigues arrebengades per repartir pa com a signe de generositat i compassió envers els més desfavorits. La Teresa Riba, que curiosament no és família de la Mercè, és l'encarregada d'esculpir els quatre àngels que aguantaran el mantell de la Mare de Déu. Per fer aquests àngels li van posar com a condició que fossin àngels que semblessin que volaven però sense tenir ales. Gaudí, tots els àngels que ens fa a la façana del naixement són àngels sense ales. Llavors va pensar que tenia d'haver-hi un diàleg entre forma i esperit. I segons la idea de Miquel Àngel, Teresa no ha volgut fer els quatre àngels simètrics i iguals, sinó que cadascun té una expressió i una personalitat concreta. Són uns àngels elegants, serens, que ens acompanyen amb alegria i il·lusió, que tenen una part humana i una altra espiritual. N'hi ha un, el que estarà més a prop de la vora via, que mirarà cap avall, representant el nexe d'unió entre la terra i el cel. Primer, mentre els esculpia,
els hi va posar un nom a cadascú, però després va pensar que seria millor que no tinguessin nom, i així cada persona ho podria interpretar a la seva manera. Doncs per ella, el més bonic d'una escultura és que aquesta escultura et parli. I ara ens fixarem en la tercera escultora, Beatrice Bizot, que va néixer a Itàlia, però de família francesa, i que fa més de 22 anys que viu a Catalunya. Potser sigui d'aquestes tres escultores la que té més obra pública, sobretot a la zona de Tarragona. Aquí, a la Sagrada Família, és l'encarregada de fer l'escultura de Sant Roc, un altre sant caritatiu, amb una història similar a la de Sant Josep Oriol i també molt vinculat a Barcelona, que, com ell, cuidava i s'ocupava dels malalts, llavors de la terrible malaltia de la pesta. Ella l'ha representat bondadós, vestit de peregrí, acariciant el gos que li porta un tros de pa. Pa que el gos havia robat del seu amo per donar-lo a Sant Roc, per menjar. Totes tres coincideixen que treballar per la Sagrada Família es converteix en una experiència de vida i que mai s'haurien imaginat de tenir. Antoni Llebrés explica que un cop s'hagi coronat la cúpula i a mida que es desmuntin les vestides, es col·locaran els àngels que aguanten el mantell i es treballarà a l'interior. Les tres escultores hauran acabat la seva feina i passaran el relleu a l'artista que decorarà l'interior del cimbori amb la representació de l'Assumpció i la coronació de la Mare de Déu, un projecte que actualment està en fase de concurs, perquè pensen que l'artista, abans de fer la decoració, haurà de tenir la capella acabada per veure ben bé l'espai del que disposa per decorar. És molt interessant de saber el procés que segueixen les escultures fins que són col·locades al seu lloc a la Sagrada Família. És un procés que consta de 5 fases. Primer de tot, les artistes modelen les escultores amb maquetes de fang o de material similar. Després, un escàner permet passar els models de fang a l'ordinador i gràcies a la digitalització es poden analitzar les figures en detall i veure com s'integraran al conjunt arquitectònic i com es poden realitzar, fent els ajustos necessaris i les correccions per tal de que l'escultura encaixi mil·limètricament a l'espai on es col·locarà. Aquesta feina la fan l'equip de projectes de la Sagrada Família, en aquest cas, coordinats per l'arquitecte Llebrés. Després s'envia en un fitxer virtual al taller per poder-lo transformar en pedra. Les propostes es trasladen a la pedra al terrer de Les propostes es trasladen a la pedra al taller de Granits Barbany de Llinars del Vallès, una empresa familiar que fa molts anys que col·labora amb la Sagrada Família. Primer de tot, un robot comença a desbastar la pedra, o sigui, de rebaixar el bloc de pedra per obtenir la primera silueta del que serà l'escultura. Mitjançant un programa informàtic, s'inicia a la màquina com es té de posicionar per treballar la pedra. Una feina dura i exigent, que abans es feia a mà. Un cop acabat el treball mecànic, es comença el treball manual. Els picapedrers s'encarreguen de dotar a les escultures i donar-los els matisos i el caràcter que vol l'artista. Llavors, si és necessari, l'escultor dona els últims retocs a la pedra i la peça, un cop acabada, es porta al centre de producció de Galera, on s'emmagatzema fins al moment de la seva col·locació al temple. Una feina que abans feia l'escultor tot sol, sense cap ajuda informàtica ni mecànica. Com canvien els temps, si en Miquel Àngel aixequés el cap? Ara canviem ben bé de temàtica, eh? Sempre al darrer programa del curs, que correspon al mes de juny, us dono alguns suggeriments de llocs on podeu visitar durant les vacances. Però avui us vull parlar de dues rutes que es poden fer per Barcelona i que són uns camins o pelegrinatges sense sortir de la ciutat. El primer es va fer el 24 de gener, però es pot fer en qualsevol moment de l'any. El va organitzar la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Núria en col·laboració
de l'Escola d'Animació Bíblica i del Grup de Pregària de la Bona Nova. És una caminada de 3,2 quilòmetres que vol recrear el peregrinatge que s'organitza des de fa 25 anys des del Santuari de Montserrat al Santuari de la Mare de Déu de Núria al Pirineu. El peregrinatge del Santuari de Montserrat al de Núria és un camí que comunica aquests dos llocs emblemàtics. És un camí de peregrinatge modern que vol destacar els valors espirituals i humans i el coneixement de la història i la cultura. És una forma diferent de caminar i fer senderisme, descobrint l'entorn natural. Aquest camí té un recorregut de 164 quilòmetres i es pot fer sencer, o sigui tot seguit, durant 10 dies o per etapes. Passa per pistes i camins senyalitzats entre pobles i llocs destacats de les comarques del Bages, Berguedà i Ripollès. I el seu nivell de dificultat és baix, o sigui que és apte per qualsevol tipus de caminants, però s'ha d'estar en forma perquè es caminen entre 18 i 26 quilòmetres per dia. Està organitzat en 10 dies, però hi ha diferents variants. Les etapes clàssiques serien dia primer, de Montserrat a Castellgalí, encara que es pot acabar a Manresa. Dia 2, Castellgalí, Navarcles. Dia 3, Navarcles, Navàs. Dia 4, Navàs, Gironella, encara que també l'acabament d'aquest dia pot ser a Berga. Dia 5, Gironella, Riera de Merlès. Dia 6, Riera de Merlès, Santa Maria de Matamala. Dia 7, Santa Maria de Matamala, Ripoll. Dia 8, Ripoll, Ribes de Freser. Dia 9, Ribes de Freser, Caral. I dia 10, Caralps, Núria. Encara que, com us dic, hi ha diverses variants segons l'interès dels caminants. Evidentment, des de Ripoll fins a Núria, l'itinerari és fix. Durant el trajecte es pot comptar amb la col·laboració de parròquies, rectories i hostals de diferents localitats per trobar acollida i comprar aliments. Els pobles per on passa la ruta tenen el seu interès cultural i artístic. Hi ha un llibre editat que es pot consultar. Es poden veure les diferents variants de la ruta i triar la que més us agradi, depenent dels hostals, restaurants, museus, llocs d'interès i així com consells i suggeriments. És una ruta, de moment, poc coneguda, però prou interessant. Si us animeu a fer-la, crec que aquesta ruta pot tenir un bon futur. Doncs aquí a Barcelona han tingut l'idea de comunicar, en una passejada molt més modesta, la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, al Guinardó, amb la parròquia de la Mare de Déu de Núria, al carrer del Bon Pastor, a tocar de la Diagonal, a la part baixa del barri de Sarrià-Sant Gervasi. És un itinerari de només 3,2 quilòmetres i es pot fer en un matí. És apte per tothom, perquè el camí fa baixada. I és com una alternativa per la gent que no està prou preparada físicament per caminar durant 10 dies, o que no té les possibilitats econòmiques, o que no disposa de tants dies de festa laboral. El primer peregrinatge es va fer aquest mes de gener, i com que va estar organitzada per la Lliga de la Mare de Déu de Núria, l'Escola d'Animació Bíblica i el Grup de Pregària de la Bona Nova, li van donar un caire molt religiós. Va sortir de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, portant la capelleta i el penó de la Mare de Déu de Núria, cantant i resant. Va passar per cinc parròquies: la parròquia de Crist Redemptor, la Sagrada Família, la parròquia de la Mare de Déu de la Bona Nova i va acabar a la de la Mare de Déu de Núria. A cada parròquia s'hi van resar un dels cinc misteris del Rosari. A totes les parròquies, l'altar de la Mare de Déu de Montserrat estava guarnit amb roses de color blau cel, blau marí i blanc, els vestits de la Mare de Déu, que també són símbols de confiança, esperança i amor. Totes les parròquies de Catalunya tenen un altar dedicat a la Mare de Déu de Montserrat. No es va fer cap inscripció, només va caldre anar a l'inici de la ruta a l'hora indicada. És una iniciativa que jo crec que es pot repetir cada any i de la que se'n pot fer una bona difusió. Però com que és un itinerari molt fàcil, es pot fer qualsevol dia, sol o amb un petit grup d'amics. Dels que sortiu a caminar cada matí a primera hora, penseu que deu ser molt bonic fer aquest itinerari, veure el sol sobre el mar des de la part alta de la ciutat o des del barri de la Bona Nova. I a més, us podeu regalar una bona vista de la nova imatge de la Sagrada Família amb les seves 14 torres acabades. L'altra caminada ja té bastant més solera a la ciutat de Barcelona, doncs ja fa 12 anys que es fa.
és la Marxa dels Monestirs, que organitza el Centre Excursionista de Catalunya. És una marxa cronometrada amb un recorregut de 12,6 quilòmetres i no té les arrels marianes que té la caminada de Montserrat a Núria. Aquesta marxa s'ha fet sempre el mes de maig per la Serra de Collserola, anant des del monestir de Pedralbes fins al monestir de Sant Cugat del Vallès. Però aquest any, com que a causa de la peste porcina dels senglars no es pot caminar pel parc de Collserola, s'ha transformat en una marxa urbana, que començarà al monestir de Pedralbes, com sempre, i anirà fins al monestir de Sant Pau del Camp, al Raval. El seu objectiu serà gaudir dels parcs de Barcelona i dels carrers de la ciutat. És una ruta que es pot fer en 3 hores, si s'està ben entrenat, però si no teniu cap pressa, no cal que hi aneu el dia de la ruta cronometrada. La podeu fer vosaltres sols i aturar-vos on cregueu oportú, per descansar o gaudir del camí. Encara que pel seu itinerari, el mes de maig penso que és el millor. Comença al monestir de Pedralbes, passa pel parc de Cervantes, on aquests dies podreu veure la meravellosa col·lecció de roses que conserva, una de les més completes i importants del món, i on cada any, el mes de maig, es celebra el concurs internacional de roses noves. Després es voreja el Camp Nou, on podreu veure l'estat de les obres, encara que, de fet, està tot ple de bastides de ferro, i es va baixant cap a Montjuïc, passant per la via Carles III. I un cop arribats a Montjuïc, passant per sota del Palau Sant Jordi, es puja al castell, on es descobreix la magnífica vista de la ciutat i el mar, i després, cap avall, pel mirador de l'alcalde, s'arriba al Paral·lel, per entrar al barri del Raval i acabar al monestir de Sant Pau del Camp. És una ruta urbana molt bonica, que no desmereix la que anava de Pedralbes a Sant Cugat, doncs passa per llocs emblemàtics i connecta els dos parcs urbans més grans que tenim a la ciutat. Apa, animeu-vos-hi, que són molt boniques les dues.

I ara, com que no tenim massa temps, i fa poc que ha passat el dia de la mare, no puc encetar un tema massa llarg. Llavors, recordant una mica les mares, m'agradaria també tenir el record per les mares dels últims cardenals de Barcelona. Les mares dels cardenals, encara que seus fills siguin sacerdots i es converteixin en bisbes o en cardenals, sempre seran mares, i sense elles no haurien existit els seus fills. Començarem per Dolors Arnau i Ametller, la mare del cardenal Jubany. Era una humil planxadora de Santa Coloma de Farners. Es conserva una fotografia d'ella on amb la mantellina felicita el seu fill Narcís l'any 1956 en la seva ordenació episcopal a la catedral de Barcelona. Un cop viuda, vivia amb el seu fill a la casa de repòs de Sant Camil, al Guinardó. Era una dona decidida, que baixava al bisbat i s'aturava al pla de la seu a parlar amb les amigues abans d'entrar a veure el seu fill. Va viure 100 anys. El doctor Jubany, quan va morir, va escriure una glosa dominical on explicava que tots els seus fills la van plorar molt. La segona seria Josefina Gordó, mare del cardenal Ricard Maria Carles. Ella havia nascut a València en una família que es dedicava a les importacions marítimes. Jo crec que és la que va venir d'una família més benestant. El cardenal Carles la va admirar sempre, encara que quan ell va venir a Barcelona, ella ja no hi era. En va parlar moltes vegades en les seves homilies i en les seves gloses dominicals. Era una dona ferma i molt guapa, amb els ulls verds i una mirada penetrant. Amb ell li agradava dir com va conèixer el seu pare i com es van casar i com vivien a casa, sobretot a l'hora de menjar, tots junts a la taula. Maria Sistachs i Marc Llorenç, la mare del cardenal Sistachs, quan era jove, anava a fer bugada al riu Tort de Camprodon. Anys més tard, quan ella ja no hi era, el seu fill Lluís va voler que li posessin a la seva creu de cardenal una pedra del riu Tort. Una de les seves filles, de capacitats diferents, era el tresor de la família i la seva mare s'hi va dedicar en cos i ànima. El cardenal sempre ho explicava. Per ella, aquesta filla era molt més important que ell. Laura Omella Ferràs, la mare del cardenal Josep Joan Omella, era una dona baixeta i de caràcter, que també va arribar a Centenària. El dia que el van crear cardenal al seu fill a Roma, ella anava per la ciutat de bracet amb una de les seves filles i quasi no es podia creure que el seu noi l'haguessin fet cardenal, i precisament cardenal de Barcelona. Ella no ho entenia, però ho deia a tothom que la volgués escoltar. Després va viure en una residència a Casp, i cada vegada que el doctor Omella anava amb cotxe a Madrid, s'aturava a visitar-la i li portava un pot de crema Bella Aurora perquè es posés guapa. Té la seva gràcia, de saber aquestes històries humanes d'aquestes dones d'origen humil que van tenir la joia de veure els seus fills cardenals. Sempre s'ha dit que darrere d'un gran home hi ha una gran dona. Doncs aquí diem que darrere d'un gran cardenal hi ha una gran mare. I ara, si ens voleu tornar a escoltar, ja ho sabeu, tornarem a estar en antena, com sempre, el dissabte a 11:45 del migdia. Però, al mes de juny, ja us daré els suggeriments per anar de vacances, que en tinc moltíssims. Fins llavors.

Benvinguts i benvingudes a una nova sessió de Music Club Mix Sessions. Aquesta setmana el programa posa el focus en un estil que està marcant clarament el present i el futur de les pistes europees, l'Afro House, un so profund, hipnòtic i carregat de ritmes orgànics que cada cop té més presència als clubs i als festivals d'arreu d'Europa. Durant la propera hora us proposo una selecció d'actualitat, soc en DJ Carlitos, i portarem diferents estils que conviuen entre ells dins del món de l'Afro House, com és el groove, la percussió, l'emoció, amb temes i influències d'artistes com Jay West, Dennis Ferrer, Dan Caster, Black Coffee o Peggy Go. Una sessió pensada per deixar-se portar, per ballar amb els ulls tancats i per sentir el pols de la pista. Puja el volum. Això és Music Club Mix Sessions.

We're free. We're black. We're brown.

0: no de...
1: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
2: Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'espera a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar: ostres, jo aquest el conec. De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.fm i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí que no s'adorm mai.

Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

Bona nit, benvinguts a una nova edició de Cara B. Començarem avui amb una veu que t'agafa sense avisar i ja no et deixa igual. Angelique Kidjo i la peça Fall on Me.

Hi ha moments més intensos, més crus i també en formen part Nine Inch Nails i Boys Noize amb la peça Closer.

I aquí ho deixem, avui amb una mica de tot, com els dies que no acabes d'explicar. Gràcies per ser-hi, per quedar-vos també en els canvis. Que tingueu molt bona nit i recordeu, no tot ha de ser estable, perquè a vegades en el moviment és on tot encaixa. A reveure.

A continuació comença Fabricants de Cançons, un programa de converses amb artesans de la paraula cantada, amb persones que fabriquen a prop nostre aquests artefactes poètico-musicals que ens alimenten l'esperit i ens fan viatjar, i amb persones que n'analitzen la seva alquímia o que fan possible que se'n facin. Fabricants de cançons, una hora conversant i escoltant cançons sense presses, com si estiguéssim prenent un cafè. Aquí, a Ràdio d'Esvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.

0: To de re per a mandolina i clarinet, caminar inspirat i inspirador que l'orquestra Mirasol va enregistrar el 1974. Jazz rock que jugava amb la sinuosa música dita llatina i a la vegada volia connectar amb les nostres tradicions musicals i amb un present generacional trencador que albirava un nou món. Fent una proposta gustosa de salsa catalana, com el mateix Romesco que podia fer una calçotada del Pérez Gato, del Gato Pérez. Peça que es considera germinal d'un concepte de difícil definició alquímica, però extraordinari, el concepte de música laietana. So, plantejament musical que va alimentar grans obres de la nostra cançó d'autor. Què n'hauria estat d'elles sense la seva aportació? Per exemple, a Crònica d'un temps d'Ovidio Montlló. Segurament, sense l'aportació de l'orquestra aquesta que assajava quan s'acabava Sant Cugat i s'aprovava Rubí, no seria una obra d'entre tantes. Per què estem escoltant aquesta gravació de mitjans dels 70? Doncs perquè aquest 2025 s'ha fet un gran disc al voltant d'aquest so, d'aquest repertori, d'aquest moment màgic de la nostra història, de la nostra música popular. Una deconstrucció elegant i suggerent, interpretada per tres joves músics, joves madurs i formats, els músics de Nucli Trio, la formació formada per en David Vinyoles a la bateria, en Guillem Plana a la guitarra i l'Aleix Forç al contrabaix. I una gravació amb l'apunt de quatre special guest artists ben implicats a l'època, en Miquel Àngel Lizandra, de l'Orquestra Mirasol que estem escoltant de fons, en Jordi Soleil, de la companyia Elèctrica d'Arma, l'Eduard Altava, de Blai Tritono, en Jordi Bonell, de Secta Sònica, i d'una cantant jove, que evidentment en aquella època no hi era, que és l'Alba Careta. Correcte, David?
1: Correcte.
0: Correcte. Bé, estem parlant d'un disc que avui escoltarem amb deteniment, que és el disc Nucli Trio interpreten la música laietana. I ho farem tot conversant amb l'alma mater d'aquest projecte, que és en David Vinyoles, bateria de formació al taller de músics, que també s'ha format a Nova York i a l'Havana, músic inquiet, i una altra bateria, un veterà, un senyor molt difícil de veure, que és el senyor Miquel Àngel Lizandra, la bateria i la percussió que hi havia en aquest to de re que estem escoltant de fons, un senyor que, això, de músic de conservatori,
2: sí.
0: De conservatori, de llinatge familiar, però que el d'any 74 era pelut a la vegada.
2: Mig pelut.
0: D'això en parlarem, i un senyor doncs, que no el veiem massa doncs, perquè viu en un país molt serio, un país que tan serio que és tan baix que a vegades fins i tot és un marí, és un partit. És un país.
2: Els Països Baixos.
0: Bueno, un senyor que ha tocat amb el Tete Montoliu, amb el Taj Mahal, també ha fet cançó d'autor, Serrat, sí. Mota, el sí, Maret, sí. Molta gent.
3: Tota la cançó catalana. Bueno, no tots els artistes que en aquell moment, però la majoria, de com l'eren, compartit escenaris.
0: Sí. Bueno, i que vius a Harlem? El Harlem de veritat, no el barri de Nova York, sinó el Harlem de...
3: No, bueno, un és conseqüència de l'altre. No?
0: Exacte, el que té dos as, clarament.
3: Exactament. El que té dos as és el de Holanda i el que està als Estats Units. És amb una...
0: Bueno, ha perdut alguna cosa pel cap.
3: Segurament, sí.
0: Aigua.
3: Sí, últimament es perden moltes pel camí. Amb aquells perills, diguem, per alguna manera.
0: David, bueno, abans que res, moltes gràcies per haver acceptat la invitació a venir a parlar d'aquest disc.
1: Home, és un plaer estar aquí i poder parlar del disc i de música feta a casa nostra. És un plaer estar aquí.
0: La idea de fer aquest disc és teva, no? Pot dir o no?
1: Sí. Bueno, parteix per una banda d'inquietuds meves com a músic, no? Que llavors doncs vaig traslladar i vaig contagiar en els meus companys de Nucli Trio, no? I a mi la música, tot el tema de la música dels 70, aquesta anomenada ona laietana, inclús podríem anar més enrere i parlar del que en deien música progressiva, de màquina, i tot això podríem anar també, no? Bueno, si hi ha tota una època de música underground dels 70 que jo vaig descobrir fa molts anys i que crec que que es coneix poc i que és d'allà va sortir realment un so, una manera de fer, i molts artistes que després han fet grans carreres, no? Com a sidemans, com a arranjaments, com a cantautors, etc, etc, que van tenir que van sorgir de tot aquest moviment, no? Després, doncs, jo com a...
0: Clar, mira, un que me n'he oblidat i que és d'aquí a Sant Just, en Joan Albert Amargós,
1: per exemple,
0: en aquella
1: exacte.
0: Època estava a Música Urbana.
3: Exactament.
1: Exacte, no? Llavors, són tot gent, no?, que un bon dia, doncs, mires discos, busques informació, dius, ostres, i sempre anava a parar aquí, no? I doncs, és com... aquesta manera de retre homenatge a potser una època poc explicada i poc coneguda, no? Però el que hem volgut fer és transmetre-la no com un homenatge, no? Ni pòstum, ni anar a buscar la nostàlgia d'un temps no viscut, no? I llavors, d'aquí una mica va sortir la idea de fer el disc, recuperant aquest repertori. A més, jo crec que... Nucli és, en essència, un trio de jazz. Llavors, hi ha una cosa que jo sempre intento explicar, no?, que es fa molt en el món del jazz, és tocar estàndards del songbook americà, i dius, doncs, un trio amb les arrels a Catalunya també hauríem de tenir un songbook, no? I, clar, els anys 70, doncs, donen molt, hi ha molta cosa a buscar.
0: La proposta és ambiciosa, de crear els estàndards, de convertir un estàndard.
1: Sí. En definitiva, un estàndard no deixa de ser folklore, no? No deixen de ser cançons populars, per dir-ho d'una manera, no? Molts estàndards del songbook americà surten de musicals, dels anys 30, musicals, no?, per exemple. Sí. Llavors, per què no tractar... el repertori d'aquí, exacte, no? Per què no tractar, doncs, repertori d'aquí d'aquesta manera, no? I més quan ja creen, neixen amb aquesta essència, no? I llavors, doncs, va sortir la idea i l'oportunitat de fer tot això, que Nucli Trio, doncs, diguem que hem coproduït aquest treball amb un gran coneixedor d'aquesta època, com és l'Àlex Gómez Font, que doncs també té un pes
0: historiador,
1: important,
0: que ha publicat diversos llibres sobre l'època, que darrerament ha fet una biografia sobre Màquina.
1: Exacte.
0: Que si no m'equivoco és la seva darrera obra.
3: Sí, sembla que és l'últim.
1: Sí, és l'últim llibre que ha fet. És l'últim llibre que ha fet, sí. Sí, sí, no? Llavors doncs, bueno, amb l'Àlex fa anys que ens coneixem i parlant amb ell doncs va sortir una mica va ser com una mica el va acabar de ser l'impulsor de que això es materialitzés, i llavors doncs l'Àlex ens va posar en contacte doncs amb el Miquel Àngel, amb el Jordi, amb l'Eduard, amb una mica amb tothom, no? I a partir d'aquí doncs l'hem, diguem que ha estat una coproducció conjunta, no?, de Nucli Trio més els músics convidats i és amb l'Àlex Gómez Font.
3: Exacte.
0: Miquel Àngel, tu que estaves implicat en el moment que es feia aquesta música, sí. La reinterpretació del David i els seus companys, què t'ha semblat, què t'ha sorprès, què t'ha...
3: M'ha sorprès, m'ha agradat moltíssim, i això el que voldria afegir, que és el que ha dit el David, aquesta inquietud que tenen els músics en general, amb l'època que es va fer aquest disc, era una mica degut a la situació social que hi havia, era una proposta de trencar una mica, de sortir d'aquella mena...
0: Concertament.
3: Exactament. Aleshores, ho van poder realitzar, i el que és meravellós és que en aquell temps es va, diguem, va tenir molt èxit al llançar-ho, però després va entrar dintre d'una mena d'oblit, i sempre es parlava d'aquell temps, de la música laietana, i es va fer... És molt bé, està molt bé, que hi hagi músics joves de la qualitat del Nucli Trio i que estiguin també interessats en recuperar aquella època, que era una època no només ja musical interessant, sinó de trencament social.
0: Sí, clar, perquè era una música que estava lligada amb els seus temps.
3: Exactament.
0: Possiblement totalment. Per això aquest és un jazz que
3: bueno, Exactament. És un jazz...
0: Que és música popular.
3: Exacte.
0: Que no és un exercici intel·lectual o de que és molt lícit, òbviament,
3: sí, sí,
0: o
3: sí,
0: de...
3: Sí.
0: O de música feta perquè agradi a músic, sinó que era una música que tenia una connexió amb el moment.
3: Sí, perquè lligava les ganes de trencar amb els motllos que en aquell moment estaven super arrelats. I aleshores vam, clar, hi havia altres tendències. El jazz estava present, com ja les persones que coneixen el disc de salsa catalana ja ho senten i ho noten, però també hi havia molta influència de la música llatina, molta música brasilenya i, bueno...
0: Bueno, clar, per això es diu salsa catalana, que no deixa de ser una cosa molt pretensiosa de dir anem a fer una salsa com la que fan a Nova York, però a Catalunya, no?
3: Ah, exactament, ah, és una salsa catalana, però molt convençuts de que volíem fer una cosa una mica trencant els motllos. Inclús socialment, almenys per mi era molt important, inclús qualsevol dels arranjaments darrere la bateria i la percussió que van fer junts amb el Pedrito sí. Díaz, hi havia la intenció aquesta de, vinga va, fem...
0: Sí,
3: fem
0: anem a fer el que no podem fer quan toquem com a músics professionals amb els que toquem normalment.
3: Exactament. I això és el que estem intentant, i que, no que estem intentant, sinó que han fet amb el Nucli Trio, que també estaven completament intentant recuperar aquelles ganes de fer coses...
0: Trencadores. Ah, important. A veure, aquesta conversa, ho confessarem a l'audiència, l'estem gravant el dilluns 12 de gener del 26, però aquest dissabte 17 de gener del 26, actueu a Vilafranca...
1: Exacte.
0: Això també és important dir-ho. No?
1: Sí, perdó. Perquè hi ha poques oportunitats de poder veure el sextet al completo. I sí, aquest dissabte estem aquest dissabte dia 17 estem a l'auditori del Vinzeum de Vilafranca,
3: sí.
1: A dos quarts de nou.
0: M'espantis, Miquel Àngel.
3: No, perquè has dit el 26, però realment aquest dissabte que ve...
0: Estem l'any 26, ja. Home.
3: Ah, bueno, 26. No, és que em semblava que parlaves del 26 de gener.
1: No,
0: ens hem embolicat.
3: Clarifiquem-ho.
0: Aquest dissabte 17 de gener del 2026... Actueu a Vilafranca, que la gent ho sàpiga. Si ens escolteu el dissabte ja arribeu una mica tard perquè és a dos quarts de nou del vespre. O sigui, agafeu el Concord i aneu ràpid cap a Vilafranca si podeu.
1: Sí, exacte.
0: Va, anem escoltant la primera cançó perquè la gent se situï. Un poema de Joan Vergés, musicat per Toti Soler.
1: Fantàstic.
0: No em val haver nascut.
1: No em val haver viscut.
0: Perdó, no m'equivoco amb alguna cosa. Una peça del disc de Live Sleet d'en Toti Soler, també és una altra corda, un altre personatge, un altre tòtem de l'època, i això hi ha una connexió amb la poesia de paper, amb Joan Vergés, diguem, no?
1: Doncs
0: anem a escoltar-ne la versió que n'ha fet Nucli Trio, on hi canta una jove cantant que es diu Alba Careta.

0: fabricants de cançons, converses amb artesans de la paraula cantada i amb amants de les músiques populars.
1: Venim d'escoltar No em val haver viscut, poema de Joan Vergés, que Toti Soler va musicar l'any 72 al disc Liebes Lied. L'hem escoltat en la gravació de Nucli Trio amb la cantant Alba Careta i l'enyonat guitarrista Jordi Bonell.
2: Exacte, exacte. Sí, realment és tot el disc ens fa molta il·lusió, però inevitablement cada cop que escolto aquesta cançó penso en el Jordi, no? A més, probablement és l'última gravació que va realitzar i la veritat és que, clar, havia set professor del Guillem Plana, del guitarrista de Nucli Trio. Hi ha com un tema aquí, doncs, clar, vulguis que no. Malauradament fa un any que el Jordi no està entre nosaltres, no? I és un grandíssim músic, dels que potser mai s'ha fet prou justícia, tampoc, no, el Jordi?
3: Sí.
2: Però, bueno, així són les coses, no? I llavors, doncs, hi ha l'Alba Careta, que l'Alba Careta en essència és trompetista, però també canta molt bé.
3: Sí, sí.
2: Esto podem dir que és trompetista i cantant. I quan vam decidir, doncs, vam escollir aquest tema perquè, doncs, també hi hagués reflectit una mica alguna obra amb text, no? I de gent, doncs, que feia música d'autor, també relacionat amb els anys 70, no? Ens quadrava molt bé, doncs, aquesta cançó, i vam pensar, doncs, que l'Alba la brodaria realment. Realment és així, no? Ha quedat una cosa, doncs, molt, molt maca, no? I llavors, doncs, l'Alba també participa en un dels temes de la Mirasol, en el No juguis amb set miralls, i posa la trompeta, no? Que aquí, lligant una mica amb el que deia el Miquel Àngel, no?, de trencar motllos, a No juguis amb set miralls, en el tema original, és amb saxo, del saxo del Ricard Roda, i aquí vam decidir, doncs, canviar el saxo per la trompeta, no? Que recordo que quan li vaig dir en el Miquel Àngel em va dir, caramba, aquesta sí que no me l'esperava, no? I era, doncs, una mica també això, no? Per el que dèiem abans, tractar els temes d'una manera diferent, però sense perdre l'essència, no? I hem volgut, doncs, jugar una mica amb tot això, i l'Alba, la veritat és que és fantàstica.
1: Perquè, David, la tria de cançons és teva, eh?
2: És una mica de entre Nucli Trio i l'Àlex, val? L'Àlex, com a gran coneixedor de l'època, doncs ens va suggerir coses, i llavors amb Nucli Trio vam fer la tria del que ha acabat sent, no? I han quedat moltes coses fora, no? Perquè, evidentment, doncs, va ser una època curta, però amb molta producció musical, hi ha molta música. I llavors, doncs, vam, també, veient els convidats que teníem, no? Doncs, diguem-ne, si el Lisandre, una, hem de fer Mirasol, perquè...
1: Vingui d'Holanda.
2: Perquè, exacte.
1: Per començar.
2: Una, hem de fer Mirasol, perquè és un estàndard de l'època, i dos, perquè... El Lisandre, doncs, formava part de la Mirasol, no?
1: I els has deixat, participant en l'arranjament, o els has dit no t'hi fiquis, o què?
2: Bueno,
1: ho heu fet a mitges, això?
2: Ha estat una mica... O sigui,
1: amb ell i amb els altres, com, i amb l'Eduard Altava i amb...
2: Hi ha hagut una mica de tot. Per exemple, els arranjaments de l'Eduard Altava, els dos temes de Tropopausa, l'Eduard els ha arranjat ell i els ha plantejat ell. Llavors nosaltres hem set fidels a el que ell ha proposat, en base a la idea que ell va portar, no? Perquè ell tenia molt clar com volia tornar a reinterpretar els temes, no? Llavors, amb els temes que va proposar el Soleil de la Dharma, doncs ell ja tenia una mica els arranjaments fets, i vam posar cullerada, i amb els de la Mirasol ha passat una mica el mateix.
1: El Soleil, no? l'escoltarem. Sí. Perquè a mi m'ha donat la sensació que és que ho ha portat cap al camí que ell potser hagués volgut que hagués tingut més a la Dharma, em sembla a mi, però bueno, això és una opinió personal.
2: Sí. Això li hauríem de preguntar amb ell.
1: Sí, però... Exacte.
2: Però, sí. Però, doncs, és això, jo crec que ha estat un treball bastant coral en aquest sentit, sí, que tothom hi ha posat cullerada, I hem mirat que tots...
1: I les quatre petums que has portat, entre les quals aquí en tenim una,
2: sí?
1: com ha anat això? Com, perquè els coneixies prèviament o...?
4: Bueno, ens vam conèixer per l'Àlex.
2: A través de l'Àlex, sí, no ens coneixíem.
4: Àlex Gómez Font, no ens coneixíem.
1: Pels llibres que va fent i pels estudis...
4: Jo sabia de l'existència del Nucli Trio, perquè sempre que vinc aquí pues, intento posar-me al dia de la gent que treballa i que fan les coses. I llavors va ser el moment que vam parlar, després el que es va parlar entre l'Àlex i Gómez Font i el David Vinyoles, això jo no hi era perquè estava, com tu deies abans, a
1: Holanda.
4: El que sí que volia... Sí, en el primer, la primer disc de la salsa catalana del que estem parlant, allí no hi havia text, és música instrumental. Però potser això que voldria recalcar que el fet de que no hi hagin textos que expliquin les coses, vivíem en una societat que, segons quins textos, no eren massa ben rebuts ni entesos. Aleshores, vam intentar traslladar, amb la música que vam fer amb la salsa catalana, unes inquietuds d'aquelles que parlàvem abans socialment, perquè volien fer coses. I llavors, esclar, es manifesta amb els arreglos personals de cada instrumentista, perquè llavors aquí entrem en el món del jazz, que això és una mica com quan t'ajuntes amb una tarima amb uns quants músics bons, ja saps el que vas a tocar, però no com ho tocaràs, perquè depèn molt de les idees que s'intercanvien entre els músics, i aleshores això és el que va passar exactament amb aquest nou disc. Ho vam estar parlant, per exemple, hi ha amb el Set Miralls, hi havia un solo del Pedrito, del percussionista, i un solo meu, que ve al mig del número, per dir-ho d'alguna manera. I en aquest cas vam parlar amb el David de posar-lo d'entrada en el Set Miralls per donar-li una altra forma, perquè també és agradable que fas els números però que segueixin vigents, que segueixis havent la inquietud dels músics entre ells. Llavors vam canviar una mica l'ordre, però bueno, està en el disc i se sent perfectament, intentant doncs les mateixes cançons interpretar-les potser amb els ànims d'avui en dia.
2: Exacte, sí.
1: Anem a escoltar una nova cançó, una de les deconstruccions més suggerents, trobo, del disc, i que m'ha sorprès més, i més inesperades, diguem, que és la deconstrucció que heu fet de L'home dibuixat, cançó del Jaume Sisa de l'any 68, i que aquí sou el Nucli Trio sols, no?
2: A sols, exacte, a sols. Sí.

0: Estem escoltant un programa emès per primer cop el 14 de gener de 2026.
1: Fabricants de cançons. Converses sense presses amb amants de les músiques populars.
0: Venim d'escoltar l'home dibuixat que no té ni carn ni os. Això ho he afegit jo, un vers d'en Jaume Sisa, que aquí no la canta el Jaume Sisa, sinó que podríem dir que fins i tot que la canta el contrabaix de l'Aleix Forç.
2: Exacte. Aquesta era la idea. Sí, sí. Veus, aquesta sí que és una que jo, quan vam decidir posar-la al disc, de seguida vaig tenir claríssim l'arranjament i els vaig dir a l'Aleix i al Guillem, això ho farem així. Provem-ho. I evidentment els hi va estar bé i va funcionar, no? I, bueno, el que dèiem abans dels estàndards del songbook americà, jo crec que aquí queda perfectament reflexat com podem agafar música popular, perquè en definitiva l'home dibuixat ja podem dir que és un tema popular català, no? I portar-lo en un altre terreny.
0: Exacte, com si fos un Cole Porter, això.
2: Correcte.
3: Com musical.
2: Correcte, sí. No? I llavors dius, vale, fem una versió instrumental, i jo tenia clar, no, aquí una mica, que podia quedar molt bé amb aquest so i aquesta sensibilitat que té l'Aleix tocant el contrabaix, doncs donar-li la melodia al contrabaix, i llavors sí, doncs els estribets els agafa el Guillem Plana amb aquest so de guitarra, amb aquesta mena de trèmolo, no?, que pot recordar més el Marc Ribou, no? Llavors és com... Hi ha un guitarrista que m'agrada molt a mi, que és el Marc Ribou, que havia estat, entre d'altres, integrant d'algun dels grups del Tom Waits, i és molt trencador sempre. I hi ha un disc que es diu Marc Ribou i los cubanos postizos, que té una mica aquesta sonoritat, no? I d'aquí parteix la idea de barrejar-ho una mica tot, intentant no perdre la identitat, no?
0: Hòstia, parlant de construccions de cançons de text, hòstia, jo he trobat a faltar el Gato Pérez aquí. Algun del Gato Pérez. No sé si hi havíeu pensat o...
3: Va ser un element importantíssim en aquells temps dels que estem parlant, dels anys 70. Un element molt important.
0: Sí. No hi havíeu, pensat o un moment? O...
2: Sí, va pensar.
0: Sí, va pensar.
2: Igual que tampoc no hi ha res de Barcelona Attraction, de Lucky Guri, no?
0: De Secta Sònica, tampoc.
2: Tampoc. Clar, bueno, però mira, amb Secta Sònica diguem que hi ha la representació del Jordi Bonell.
0: Home, el Jordi Bonell va tocar amb el Gato Pérez.
2: Exacte, una mica... I és això, no? I de la plateria directament... Tampoc no hi ha res en el disc, però sí que és cert que la plateria havia reversionat l'home dibuixat, no?

0: tu llavors, una mica aquí queda com reflexada una mica aquesta part més festiva de la Una Laietana, no?
1: Home, potser no seria una mala idea de gestionar una altra idea sobre un altre LP amb el que ens està faltant de les cançons de
2: Laietana. Sí, home, i com que, aneu fent concerts, perquè això ho vau presentar a Sarrià... Tinc ben entès o no?
0: Sí, a Barcelona vam presentar sí. Sarrià.
2: I això, i ho recordeu, aquest dissabte, 17 de gener, actueu a Vilafranca.
1: Sí, senyor.
0: Exacte.
1: Exactament.
2: Doncs
1: exactament.
2: Això, vull dir, això va, a part del disc, això es aneu trobant i no, això va...
1: Però se m'ha acudit, o sigui, analitzant la teva, el que parles de sobre, en aquell moment que es fa, que hi ha molta cosa que entra en molts long plays, en molts vinils, però bueno... Això ja s'ha sigut mig dit així en plan broma, com un projecte.
2: No, clar, però dir-ho és molt fàcil, per fer-ho és una altra cosa.
1: Exacte,
2: clar,
1: exacte.
2: Clar, jo, com que sóc el que diu coses, que llença coses, doncs
1: la idea,
2: és molt fàcil.
1: Bé. No, molt bé.
2: Clar, això s'ha de fer.
0: L'apuntem a la llibreta.
1: Coses
0: pendents.
2: Anem a escoltar el nou to de re per a mandolina i clarinet, el que han fet aquests nois joves, amb tu també,
1: sí,
2: tu també per
1: sí,
2: allà.
1: Sí. Per supost. Sí, sí, sí. Bueno, ja et dic, hi ha una altra manera de tocar el tema, però el tema és reconeixible. És un dels temes més, per dir-ho d'una manera, popular del disc de la salsa catalana.
2: Tema de Xavier Batllés.
1: Aquí, sí. Jo, amb tot el que vaig fer en aquell moment com a baterista, i junt amb el Pedrito, per exemple... A l'entrada que hi ha, que entra el tema, en un moment determinat entra el bombo, a mi se'm va acudir com si fos un cor que respira. Vull dir, són aquestes coses que parlàvem de la cosa social, no? Tenc ganes de fer coses que dic, bueno, donem-li que no hi ha texta, però que sí que hi ha intencions, vull dir, socials. Llavors, se'm va acudir gravar el bombo, tum, com si fos un cor que batega, amb ganes de bategar i amb ganes de fer coses. Llavors, a part de tot això, en aquells moments fèiem coses bastant estranyes. Jo tenia en aquell moment un amic, un gos, que es deia el Boi, i al final, quan hi ha total, surt en el disc gravat la veu del gos. El vaig fer gravar i van gravar...
2: El va portar a l'estudi?
1: Sí, el van portar
2: a l'estudi. El van deixar entrar?
1: Sí, el van deixar entrar.
2: A l'estudi Gemma, potser?
1: No, va ser a la Voz de Suamo.
2: El Tibidabo.
1: No, abans estava al carrer Montaner, amb una travessia del carrer Montaner, a mà esquerra.
2: La gent haurà... És que clar, estem parlant amb un senyor que ha fet molts discos, amb molta gent,
1: sí.
2: I que això, que abans t'has definit com a mig pelut.
1: Mig pelut perquè jo veia que era el moment de ser pelut.
2: De ser pelut. I... Però per formació i perquè eres professional ja en aquell moment,
1: sí.
2: Doncs clar, tu bueno, entraves a...
1: Jo he pujat al Conservatori del carrer Bruc, el Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona. Aleshores vaig entrar...
2: Tenies un peu a l'acadèmia i un peu al carrer,
1: total,
2: diguem. Llavors per això mig pelut.
1: Total.
2: El Batllés i l'Amanen amb
1: peluts. I
2: bueno, això és la màgia d'aquest disc, és aquest moment,
1: exacte.
2: Que té les dues potes.
1: Això és la definició. I ajuntar aquelles dues tendències que no té res a veure el ser pelut o el ser pelut per ser un bon músic. Això no tenia res a veure.
2: Clar, en aquella època ho semblava, podia
1: semblar-ho. Deien peluts perquè era la música que feien gent que normalment no estaven educats en un conservatori. Però clar, la simbiosi d'aquests dos mons... és el que vam intentar aconseguir amb la salsa catalana, vull dir, una nova època, una nova manera d'entendre la música, juntar una mica el jazz amb la música llatina, com hem dit...
2: I amb coses d'aquí.
1: Exactament. Doncs que la meta era buscar les coses d'aquí.
2: Exacte, això també era una cosa... una idea que es tenia claríssima en l'època de la música de la Laietana.
1: Ah, exactament.
2: Que no era fer mimetisme de...
1: No, trencant.

0: Fabricants de cançons. Converses sense presses amb amants de les músiques populars.
1: Bé, i avui aquí, a Fabricants de cançons, tenim el gust d'estar conversant amb en David Vinyoles, músic de Centelles, músic jove. Jove, jove. Home, i tant, no?
2: Molt jove. Molt
1: joveníssim.
3: Mitjana edat, diguem.
2: No parlem d'edat, sí.
1: No parlem d'edat. I el senyor Miquel Àngel Lizandra, senyor que viu a Harlem, el Harlem de veritat, el Harlem de dues as, el que viu a prop de sota el mar.
2: Sí, sí, sí, totalment.
1: I això, i això, i això, i el barri d'Horta.
2: Això mateix. I a l'Horta, algú important, també. Important, també. Hi viu gent molt maca, a l'Horta,
1: tu. Sí, sí, no sé per aquí.
2: No vull ser personal, no ho faig personal, però bueno, mira.
1: I estem, això, avui estem escoltant, degustant, disfrutant del disc que han fet plegats, Nucli Trio, interpreten la música laietana. Ara escoltarem per això una peça del primer disc de la formació, de Nucli Trio. Nucli Trio. Ja, perdoneu, estic...
2: No, són moltes, home, moltes coses que recordar.
1: Que hem de recordar. No. Sí, no, perquè des de quan treballeu junts, aquest trio, aquest teatre, aquest triangle equilàter.
3: Doncs mira,
1: logístic.
3: Aquest triangle equilàter, no recordo si finals del 17, principis del 18, més o menys. Ja portem uns quants anys, i la veritat és que mantenir un trio de jazz tants anys i no és una tasca fàcil, però sí, sí, i llavors, bueno, hem anat evolucionant. Vam començar com tocant estàndards, llavors a poc a poc, doncs, tant el Guillem com...
1: Estàndards d'allà.
3: D'allà, exacte.
1: Estàndards
3: americans.
1: D'aquí.
3: Correcte.
2: Ja,
3: i
2: no.
3: Seguim tocant alguns estàndards d'allà perquè ens encanta, no? Però llavors ja també vam començar a escriure música pròpia, vam editar un disc, no?
1: Avui, ara n'escoltarem una teva.
3: I vam tenir la gran sort que, doncs, durant un bon grapat d'anys vam ser banda resident de la Jazz Cava de Vic i actuàvem allà periòdicament, la qual cosa, doncs, et permet solidificar una
1: el
3: banda.
1: El trio, el Guillem,
3: sí,
1: Plana,
3: sí.
1: L'Aleix Forç i tu.
3: Correcte. El que sí que sempre convidàvem un quart músic a actuar amb nosaltres, no? Llavors hem tingut la sort de tocar amb molts músics d'escenes diferents i d'aprendre moltes coses, no? I també, doncs, ha estat una manera de consolidar el so. Gràcies a això, probablement també va sortir la idea de fer el segon disc convidant a músics, no?
1: No un, sinó busca, quatre.
3: Exacte, no? I fer aquesta, aquest petit reconeixement, homenatge a la Una Laietana.
1: Ah, no? I de construcció, i reinterpretació,
3: i el que faci
1: i nova,
3: falta.
1: I nova posada a punt, no? Diguem, un nou vestit a les peces, no?
3: Exacte.
2: De fet, és la mateixa història, si em permets que ho digui, David, però dels anys 70, salvant la distància dels anys, naturalment, però és integrar gent que ja tenien un grup molt ben format i que funcionava molt amb un projecte de gent que venien dels anys aquells, que és el que vam fer nosaltres amb la Mirasol, amb el Xavier Vallès, que ja tenien la seva pròpia vida, amb una sèrie de músics que vivien a Barcelona que es van integrar, i llavors es va fer la Mirasol. Però en aquest cas s'ha fet un projecte...
1: Digue'ls, que no els hem dit, el Ricard Roda,
2: el Pedrito Díaz, hi havia el Vallès, el de baixista, hi havia el Vallès.
1: Ah, clar, és veritat.
2: L'Amant, i també hi havia un César Vieira, que era un tio... L'havies conegut, tu, David?
3: No, jo no.
2: Era un noi brasileny, que era molt curiós perquè venia als bolos amb una vespa i amb el birimbau penjat a l'esquena i amb els instruments penjats sobre la vespa. Era una cosa molt curiosa. Un tio, un brasileny molt maco. Tal. Allò era el grup que van fer la Mirasol.
1: El Salsa Catalana. El 64.
2: Sí.
1: Anem a escoltar una cançó teva, David,
3: sí,
1: del teu primer disc, del primer disc amb el Nucli Trio, Croquetes de Gallina.
3: Exacte.
1: Sí. Què ens pot dir d'aquesta peça?
3: Croquetes de Gallina. Mira, és un homenatge... Perquè
1: hi ha intenció amb aquest títol també, o no?
3: Sí, té història, no? I veureu que és un tema molt divertit, que té un punt New Orleans, no? Un punt de Second Line, de música americana dels anys 20. però sona modern al mateix temps, no? I croquetes de gallina perquè, doncs, com explicava, no? Periòdicament actuàvem a la Jazz Cava de Vic i llavors, clar, com que cada concert venia un músic diferent, fèiem assajos express i els solíem fer a la mateixa Jazz Cava tota la tarda, abans de la nit del... I llavors no teníem massa temps per menjar res, no? I la Montse, que és la meva companya, a part de ser una gran gastrònoma i gran saxofonista, ens cuida molt i era com bastant un habitual les croquetes de gallina per sopar a la Jazz Cava
1: per sortir del pas
3: abans del concert, no? I aquest, doncs aquest és una mica un homenatge
1: a la Montse
3: i a la Jazz Cava i a aquesta època, no? Tan maca que vam viure.

0: Fabricants de cançons. Converses sense presses amb amants de les músiques populars.
1: Bé, i venim d'escoltar Croquetes de Gallina. N'hi haurà de croquetes aquest dissabte al concert de Vilafranca.
2: Ho proposaré, a veure si...
3: Jo estaria encantat, perquè no he tingut mai la sort de provar-les. Em dic que una cosa increïble. Bueno, jo insisteixo. Que quedi constància.
2: Exacte.
1: Doncs això, recordem a l'audiència, si ens escolten dimecres i si ens escolten dissabte també, però que això, que aquest dissabte 17 de gener doncs actueu a Vilafranca.
2: Exacte.
1: I si ens escolteu en un altre moment, perquè aquest programa el repetim unes quantes vegades, doncs ja heu fet tard, però bueno, que estiguin a l'aguai del que feu. Què els hi pots dir? Per qui vulgui saber quins concerts feu, on han d'anar?
2: Mira, xarxes socials, perquè ara tot sembla que ha de passar per allà. Si ens busqueu, tenim un Instagram de Nucli Trio, i allà anem publicant tot.
1: No?
2: Exacte. I si no, jo tinc la meva pàgina web personal, davidvinyoles.com, i allà també tinc tota la gent de concerts, tant de Nucli Trio com dels altres projectes que tinc en marxa i tot plegat. Allà també vaig publicant tot el que passa al voltant de Nucli Trio.
1: Sí, cosa molt important, aquest disc l'heu editat en vinil.
2: Sí.
1: Vinil,
2: sí.
1: De veritat, Arrabal Jazz es diu la discogràfica, no?
2: Exacte, és el mateix segell que ja ens va editar el primer disc, que és un segell basc. I nosaltres volíem editar-lo en vinil, també per fer referència a l'època, ja que era el format estrella als anys 70, que ara ha tornat el vinil.
1: Jo no m'ho creia, però es veu que sí, que la gent jove, més jove que nosaltres,
2: sí.
1: En compra.
2: Ha tornat, sí.
3: Hi ha molts ànims per comprar vinil una altra vegada.
2: I una mica, doncs, això ens va un vinil amb carpeta doble. La portada, també hem volgut jugar en el disseny del vinil amb tot el tema aquest intergeneracional, no? La portada és una foto del Celeste...
1: Com era abans de ser
2: Celeste. Era abans, del primer Celeste, i la foto és del Cesc Fàbregas. La portada és del Cesc Fàbregas.
1: Mira, aquest senyor és d'aquí, de Sant Just.
2: És veritat,
1: sí.
2: És veritat, i a més és un dels pocs fotògrafs que té material de l'època, no? I llavors...
1: I una carpeta que té un aire com que sembla un disc de la Blue Note.
2: Exacte,
3: molt bé,
2: té aquest disseny Blue Note, correcte,
1: sí.
2: I la resta de les fotos són de la Elena Márquez, que és una fotògrafa, doncs, també jove, no? Una mica també en el disseny hem volgut jugar una mica amb això, no?
1: David, malauradament se'ns està acabant el temps. Teníem pensat també escoltar una de les teves recreacions que has fet de Frederic Mompou, perquè la gent veiés la capacitat de fer coses diferents que tens.
2: Sí.
1: Però, malauradament, tenim poc temps i només tenim temps per escoltar una última peça d'aquest intèrpret en la música laietana.
2: Estupendo.
1: Que és la reinterpretació que heu fet amb en Jordi Soley, pianista original de l'Elèctrica d'Arma dels primers anys, fins l'any 78, si no m'equivoco, i que ha fet una peça que es diu Tria 7, que evidentment 7 CED, vol dir
2: Companyia Elèctrica
1: d'Arma, evidentment. I aquí fa un medley
2: Ell fa un medley a piano sol, que és una delícia, és preciós.
1: Sí, i això, escoltarem aquesta peça per tancar la conversa. Moltes gràcies per haver vingut aquí.
3: Gràcies a tu.
1: Per explicar-nos totes aquestes coses.
3: Ha sigut un plaer poder estar a la taula amb vosaltres.
2: Gràcies per convidar-nos.
1: I Miquel Àngel, a veure si no estàs tan a Holanda i vens una miqueta més.
3: Home, jo...
1: Perquè jo em sembla que jo no t'havia sentit mai cap... Ah, no, et vaig sentir en un programa que avui homenatjar, que és el programa Club Trèvol del Jordi Roure, Ràdio 4.
3: Sí.
1: Que et va fer un programa molt maco, això el 2015, però jo t'he escoltat molt poques entrevistes.
3: Reconec...
1: Home, bueno, em sembla que aquesta és l'única que t'he escoltat.
3: Estan a fora, estic residint a la vora de Saddam, a Harlem, com molt bé has dit abans. Clar, se'm fa difícil. Jo vinc, sempre que vinc, doncs, per estar, ara sobretot, els últims anys també, perquè fem les coses d'aquest projecte. Però jo ja m'agradaria sortir-hi més i xerrar més i combinar-ho.
1: Ja buscarem maneres de tornar a parlar amb tu.
3: Vinga, quan vulguis.
1: Anem a escoltar el Jordi Soley, que si no, no tindrem temps d'escoltar-lo.
2: Estupendo.

0: desequilibrat de l'acció d'Antonio Blanco i la passada no és precisa.
1: Sí. Jo crec que deixa
0: segurament per aquest desequilibri.
1: Sí. Ara, ara parla Pedri amb l'àrbitre. Però vaja, l'àrbitre està xiulant també una mica a cop de vent, eh?
2: És un alabès xolista, getafista, bé, utilitzant totes les armes que permet el futbol, al límit del reglament, però...
3: El PSG és Luis Enriquista i el PSG és també campió des d'aquesta nit de la Lliga Francesa, ha vençut el Lens 0-2, 14a Lliga pels parisencs, les 12 últimes des del 2013.
2: Compte que té la pilota a l'Alavés a l'interior de l'àrea, la treu Blanco, la juga per Guridi, però el xut! Pilota fora! Semblava que anava cap a dins el xut de Guridi.
1: Hi havia fora de joc.
2: Sí, fora de joc previ a l'elaboració de la jugada.
0: No, no, jo crec que el fora de joc és de l'amic del Marc, perquè està la trajectòria de Toni Martínez, perquè està la trajectòria del xut de Guridi.
4: Jo crec que no, perquè s'ha anat com, ha fet un 1 amb la mà. Vull dir, potser era com el primer
1: sí, jo crec que era l'inici, sí. Potser sí. Era l'inici de la jugada perquè, sí, la Sani ha anat a un costat, tot i que l'assistent l'ha picat des d'un altre.
2: 28 de la segona, perd la pilota Ferran, que no la pot controlar. Tenaglia, posarà en joc l'out. Ara hi ha un moment d'aquells de comunió absoluta, sí, entre equip i afició.
1: L'Alavés ho veu a prop i el Barça tampoc té la necessitat que deia el Costa per revertir tot plegat, però ho intentarà.
2: Talla la pilota Bernal, també la talla Koski. Intenta saltar, caient a terra, Cortés. La pilota se l'endurà Koundé, que la juga enrere cap al porter, cap a Stenzner.
1: Hi ha una diferència d'intensitat en els duels, en les accions, que marquen la diferència.
5: Stenzner, per cert, que no ha deixat cap porteria zero aquesta temporada. No li compto els menys de 10 minuts que va jugar aquell partit contra el Newcastle de tornada, que Joan García va haver de ser substituït. Allò no el contem.
2: Doncs hi ha falta sobre Pedri al mig del camp per una empenta, la pica ràpidament al Barça, la remena Pedri, l'envia cap a Dani Olmo, Olmo juga cap a Ferran, Ferran la torna per Olmo, l'avantatge per Koski, es creu, atenció, la pilota en Rebeix, que la fa rebotar a l'esquena de Ferran.
1: Quin ensurt se n'endú, perquè Rebeix a l'àrea petita ha refusat contra Ferran i el rebot era incontrolable.
2: Pilota a l'interior de l'àrea i arriba Ferran, allunya Koski.
1: Quina pilota, tret Koski.
2: Gairebé de xilena, tret, sí, la pilota Koski.
1: La centrada de Pedri era boníssima i Ferran ja havia guanyat la posició, in extremis.
2: Defensant-se com pot l'Alavés, ara amb una pilota a la frontal, la Ferran torna a provar l'assistència cap a Olmo, talla l'Alavés molt intens.
1: El Barça ha augmentat la velocitat de la pilota, molt bé Xavi Espar amb el pas endavant, moments d'assetjament del Barça.
2: 1-0, perd el Barça, som al 29 de la segona meitat, l'Alavés s'hi juga la vida. Toca la pilota a Koundé. Koundé l'obre a la banda dreta. La rep Rashford. La juga enrere per Xavi Espart. Xiula el públic de Mendizorroza.
1: Aquí defensa tothom.
2: Pilota per Koundé. Koundé l'envia cap a Álvaro Cortés. Cortés per Lewandowski. Trens d'àrea escurat. Reclama fora de joc al públic. El públic xiula tot com si fos un cinquè àrbitre. Pilota cap a Valde. Valde la lluita amb Ángel Pérez. També amb... Pablo Ibáñez, empenta de Valde, cau a terra, Ángel intenta salvar-la, l'acaba perdent, la recupera Lewandowski, déu-n'hi-do quina tensió, i encara queda un quart d'hora més l'afegit. Sembla que siguem els últims minuts. Pilota per Xavi Espar, penja la pilota, intenta arribar-hi Olmo, la pentina, no, acaba d'aconseguir, l'allunya Ángel, i l'àrbitre diu que hi ha... Res, que la jugui el Barça.
1: Que manté el llistó alt amb els dos equips i la intensitat dels duels d'aquestes empantetes les està permetent.
5: Entrarà Cancelo.
2: Pedri l'envia cap a Valde. Valde juga per Bernal. Bernal enrere per Cortés.
1: Bé, el Barça està dignificant el seu paper. Ara Cortés en el canvi d'orientació es precipita. Està competint i està anant per intentar-ho.
2: Ara s'ha quedat assegut a terra el capità de l'Alavés, Antonio Blanco. Sembla que amb algun problema de rampes.
1: Però és que, clar, l'Alavés està jugant la vida,
2: Sí.
1: O sigui, clar, que no negocia ni un instant d'intensitat.
2: Es recupera Antonio Blanco. Minut 31.
1: Cortés jugarà 90 minuts?
2: Si entra Cancelo, pot marxar Valde o pot fer... No, clar, no farà allò de posar...
1: Valde de central no me l'imagino.
2: No, i els davanters...
1: Bé, encara queda algun canvi, no, per fer, Mireia?
5: En quedarà un després del de Cancelo.
6: I una finestra.
5: I una finestra, sí. Sí, s'està escalfant.
2: Compte, pilota en atac de l'Alavés, posa el cap Álvaro Cortés i l'envia directament als dominis de Stenzek. Amb el braç la juga cap a Marc Bernal. Bernal troba Ferran. Ferran la baixa amb el pit. Desequilibra el seu marcador. Continua Ferran. Continua encara Ferran. Entrarà dins l'àrea. Gran jugada Ferran. La pilota li ha quedat per darrere. No ha pogut
1: com
2: culminar l'acció.
1: Com Ferran? Com el control, el canvi de direcció i l'acceleració, eh?
2: Intentarà jugar Toni Martínez cap a Pablo Ibáñez. Recupera bé Bernal.
1: Mou l'arbre Ferran. A vegades no aconsegueix l'èxit, però el mou sempre, eh?
2: Pilota per Pedri. Se l'heu, a més, amb confiança, eh? Amb capacitat i seguretat de fer el que intenta. Opcions individuals, jugar-se-la. Té la pilota Pedri, l'obre a la banda dreta. La juga Rashford. Rashford toca per Espart. Xavi espara amb Koundé. Koundé amb Dani Olmo. Olmo cap a Valde. Valde davant d'Àngel Pérez. Juga enrere per Ferran. Ferran buscava filtrar la passada. I arriba però Tenaglia que avança amb la pilota. Cau a terra. L'àrbitre diu que no hi ha pas falta. Està consentint molts contactes l'àrbitre.
1: Sí, ve Xavi Espart aquí fent servir el cos.
2: Toca la pilota Pedri, l'envia cap a Valde. S'espera per entrar al terreny de joc Cancelo, mentre tant el Barça ataca a la frontal, la juga combinant la Olmo i Ferran, l'acaba perdent, l'àrbitre atura el joc perquè l'havia tocat ell. Serà pilota per l'Alavés.
5: Que hi ha un jugador de l'Alavés que és a dins de l'àrea de Cibera. Es queixa molt aquest jugador, dient que ha rebut un cop a la cara. En el moment en què es fa el canvi, marxarà Alejandro Valde. Entra Cancelo i s'acosta també Álvaro Cortés a parlar amb Flick i a veure aigua.
1: Aquest jugador ja
3: ha
1: vist que l'àrbitre no li feia cas.
6: Però ha rebut un bon cop de colze a la cara, eh?
1: I ha deixat de queixar-se. Ja és dret.
2: Doncs ha entrat Cancelo, substituint Valde, per tant, canvi de jugador.
1: Sí, aquest canvi l'agrairà l'atac del Barça perquè necessita improvisació, profunditat, i Valde a vegades no li dona amplitud a l'equip, no li dona profunditat per contextos tan localitzats de camp rival. Si actives el servei Cashback pagant en la targeta de CaixaBank als establiments adherits que hagis visualitzat, recuperes una part dels diners. Això sí que és capgirar el marcador, perquè si a tu t'importa, a CaixaBank també.
5: Aplaudiments ara per Víctor Parada, que és un dels jugadors que marxarà del terreny de joc. Veurem qui més marxa, perquè estan preparant dos canvis.
2: Un moment se'n va al central, Víctor Parada. I entra...
5: entra el dorsal 23, Carlos Benavides.
1: Benavides, que és un mig centre, actuarà com a tercer central amb la substitució de Víctor Parada.
3: A la samarreta posa Protessoni.
1: Sí. El segon cognom, no?
5: Exacte, i ara es fa dir Protessoni, però és Carlos Benavides. Bé, jo el coneixia així sempre.
1: Bé, futbolísticament l'hem conegut sempre com a Benavides, tot i que ara ell vol canviar-se el segon cognom, probablement per reivindicar la seva mare, Protessoni, però per qui el segueixi des de fa temps és el mateix jugador, eh? Deia que per si algú no acaba d'entendre la intensitat de l'Alavés, és que l'Alavés rep un gol ara i queda en una situació molt difícil per salvar-se.
7: Tindria 39 punts, com el Girona, com el Llevant, com el Mallorca i com l'Elge. En canvi, no.
1: Tindria 39 o 38?
7: Ah, no, si empata 38, tens tota la raó. Seria penúltim amb 38. En canvi, clar. Si guanya com està ara, surt del descens, té 40 punts, un més que el Llevant que marca el descens.
1: Amb la victòria surt amb el descens, però amb un gol del Barça cau a 38 punts quan hi ha molts equips amb 39, és a dir, es complica molt la vida. Per tant, d'aquí la importància per a l'Alavés de defensar aquest 1-0, eh? Per posar en context, perquè potser algú pensa però com van aquests jugadors? Doncs van perquè s'estan jugant la vida, l'objectiu de la temporada en aquest partit.
2: Minut 36 de la segona meitat, guanya l'Alavés 1-0. Només ha fet un canvi, eh? L'Alavés en aquest últim...
5: Sí. L'altre jugador estava ben aigua.
2: Té la pilota Ferran. Ferran és al límit de l'àrea, de la línia de fons. Acabat salvant la pilota, reclamaven fora de joc els jugadors de l'Alavés.
1: La primera filtrada de Cancelo, eh?
2: Torna a recuperar la pilota al Barça. La juga a la banda dreta, Xavi Espart. Avança amb pilota controlada. Espart la juga cap a la banda esquerra per Cancelo. Cancelo la fa, la passa per Olmo. Olmo enrere cap a Cancelo, que penja la pilota a l'interior de l'àrea petita buscant l'arribada Lewandowski, moltíssima intenció, aquesta pilota de Cancelo, la té Pedri, Pedri va fotar la pica, busca la presència en atac de Bernal, que venia la rematada, recupera l'Alavés, que ara ja les va refusant com pot, compte que se la pot endur Toni Martínez, i arribarà abans Stenzne, i l'àrbitre diu que hi ha hagut
1: falta de Toni Martínez d'Álvaro Cortés. Se li farà llarguíssim aquest final a l'Alavés, una angoixa duríssima per Mendy Sorroig aquests minuts.
2: Déu-n'hi-do, quants nervis que hi ha aquí. I el Barça ja és campió de Lliga. Compte que recupera la pilota a l'Alavés. Se l'endú Toni Martínez. Sol davant de tres jugadors del Barça. Se'n va cap a la banda. Aguanta encara amb la pilota. La té Toni Martínez. Davant d'ell Álvaro Cortés. I força molt intel·ligentment un corna Toni Martínez. N'ha tret petroli. Or. Toni Martínez, aquesta acció no havia quedat absolutament sol en atac. I ha forçat el corna. Que, evidentment, l'Alavés també trigarà una estona en picar.
1: Una estona llarga, eh?
2: Sí, podríem llegir un llibre sencer, llarg.
1: Ara el jugador que va picar el córner, ara travessa la línia lateral de l'àrea, eh?
2: Sí, sí.
1: Ja fa una estona que el córner...
2: I ara fa una mica d'exercici.
1: Trota una miqueta.
2: Eh? Agafa la pilota, és revés, oi?
1: Sí.
6: Va, el carril esquerre, ja deuen buscar el més allunyat.
1: Han buscat el més allunyat. Sí, sí.
2: Planta la pilota i el 38 picarà el corna. 1-0 guanya l'Alavés, pica el corna, rebeix, atrapa la pilota Stenzne.
4: Era el sisè primer de la segona per part de l'Alavés.
1: I ara vol córrer el Barça.
2: Pedri l'envia per la cavalcada de Xavi Espart. Ha recuperat finalment la pilota l'Alavés, puntada del porter cap al mig del camp. La baixa amb el cap Koundé. La toca Marc Bernal. Veu a la banda esquerra la presència de Rashford. L'aguanta l'anglès. Rashford continua, intentava filtrar la passada. Se la torna a endur Rashford. Toca amb l'esperó i finalment se l'endú Sivera. Atrapa la pilota Sivera. Els jugadors de l'Alavés esperonen el públic. Sivera queda estès a terra. Grata, rasca uns segons. I la veritat és que la sensació de mirar-s'ho des de la barrera, eh?
1: Amb els deures fet, és a dir, perquè d'una altra manera seria una impotència.
2: Sí. Això és una final, no? I que dius que és que no pots empatar. Home, evidentment que volem que el Barça remunti, però la diferència de nerviosisme entre uns i altres és considerable. 39 minuts, segona meitat, 1-0, perd el Barça. L'Alavés està defensant amb la vida. Té la pilota Koundé. Avança metres. A punt de... S'està jugant un sopar ara mateix Sergi Andreu. Que diu que guanyaria l'Alavés.
1: Amb qui se l'ha jugat?
2: Amb David Clopés.
1: Paga David.
2: Pilota que talla l'àrbitre.
1: Recupera la pilota a l'Alavés perquè és un rebot, sí, després d'una intercepció. Pilota per
2: l'Vitoria. Està tocant-ne moltes l'àrbitre en l'últim tram de partit, eh? Intervencions de l'àrbitre, Carles?
4: És la segona.
2: La pilota la juga Koski, enrere cap a Sivera. Puntada llarga, buscant la presència en atac d'Àngel Pérez, que la pentina, ho intenta com a mínim. La lluita és amb Xavi Espart. Recupera la pilota Koundé. Té la pilota al Barça. Queden 5 minuts més d'afegit.
1: Quin afegit hi haurà, Marc?
4: Doncs aquesta segona part tampoc se n'ha perdut tant com es podria semblar. 3, si vols ser generós.
1: Ah, sí? Jo crec que...
6: Però els canvis s'han fet molt en bloc, no?
1: Sí. Vols dir que no en seran 4, com a mínim, no? Jo, vaja, no
4: sé. Si és molt generós, sí, però...
1: És que, clar, l'Alavés ha esgarrapat molt, eh?
4: Però no tant a nivell general, eh?
2: La pilota la juga Koundé l'envia per Ferran. Ferran l'acaba perdent. Té la pilota Guridi. Tot això passa a camp propi. Guridi intenta congelar-la. La cedeix cap a Rebeix.
1: El Barça vol, però no, Rebeix, tampoc té claredat.
2: Cap al porter, Sivera amb dificultats. L'envia amb la cama esquerra cap al mig del camp. Ha posat el cos Bernal. S'ha endut un cop d'Aitor Mañas. Recupera la pilota al Barça. La té al mig del camp Bernal. La juga Álvaro Cortés cap a Cancelo. Arribem ara mateix al minut 41 de la segona meitat.
1: Bona actitud del Barça, però una ment poc clara per desequilibrar una defensa molt organitzada després de l'1-0.
2: Pilota a la banda esquerra perquè la jugui Pedri. Pedri en posició gairebé d'extrem, l'ha de tocar enrere cap a Koundé. Koundé canvia el joc, obre cap a la posició de Cancelo a la banda esquerra. Cancelo prova d'encarar, continua Cancelo, prova de retallar, fa la centrada cap al segon pal per Rashford, el cop de cap molt forçat.
1: No ha aconseguit. Estava sol, eh?
2: Sí, sí.
1: Què ha passat aquí? Ha calculat malament la distància Rashford, perquè Cancelo havia tornat a guanyar una posició fantàstica per la centrada. Rajola estava tot sol al segon pal.
6: Un pèl alt a la centrada.
3: Ell anticipa, diguem-ne, l'arribada.
1: Això volia dir. Potser fa un pas endavant, sí. No? Que potser no hauria fet falta.
3: Sí.
5: Fa l'últim canvi al Barça, marxa Marc Bernal i torna a tenir minuts Tomi Marquès, que va debutar amb el partit contra el Mallorca al mes de febrer. Fins ara no havia tornat a jugar. Uns altres minutets per Tomi.
1: I ara el veurem jugar de mig centre. El vam veure jugar a la segona alçada. Avui el veurem aquí en la posició de mig centre que ja el Barça ha fet servir aquest any. Casado, Bernal, Eric, De Jong,
4: Gavi
1: i ara Tomi Marquès. És la posició... on passa tothom.
2: Encara no ha posat en joc la pilota a l'Alavés després de la pilota perduda per Rashford en l'intent de rematar amb el cap.
5: Doncs mira, mentre ho fa, una curiositat. A darrere tenim una altra vegada el nostre amic DJ d'aquí de Mendizorroza, el Sergio, que abans m'explicava que a la prèvia sempre posa cançons en català, sí. Que bé, el Barça ha posat l'Empordà,
2: sí.
5: I ha posat també Volcans de Bus, i quan ha sonat l'Empordà he agafat els prismàtics, aviam si veia alguna reacció d'algun jugador del Barça, i havia escalfant-se Joan Garcia, que li ha dit a un membre de l'staff, s'ha assenyalat l'orella i li ha dit: has vist que sona?
2: La sopa de cabra.
5: Sí,
1: molt
5: sí.
1: Bé, Joan Garcia molt atent avui com a porter suplent de la sonoritat de Mendizorroza.
2: 43, segona meitat, perd el Barça, 1-0. Queden dos minuts més afegit. Es defensa l'Alavés, ataca el Barça. No amb gaires idees, intenta endur-se la Tenaglia. Compte l'acció ara de Cancelo sobre Ángel Pérez, que potser li costa la groga.
1: Si ha tocat la pilota.
2: Doncs targeta groga Cancelo.
1: No s'entén.
6: Ha tocat la pilota, sí, sí. Va baix, fort, amb la planta del peu.
3: Força excessiva i la planta per davant podria
1: ser... La planta per davant a la pilota, però, eh?
3: Sí, però si consideres que és força excessiva per l'acció, sí. Que és...
2: Compte que el porter de l'Alavés diu que...
1: S'està equivocant, si vera, perquè li cauran més minuts. Sí. És que és absurd, això. Mira... És que, clar, és que els jugadors això encara no ho entenen, que ara estan fent llarg. Mira el Tenaglia, quin esprint es clava per dir que s'aixequi. Ho has vist o no?
2: Sí.
1: Clar,
2: sí.
1: És que què està fent Sivera ara, esgarrafant segons? Si tot això et penalitza ara.
5: No li han fet gaire cas al Sivera perquè el jugador, bé, el porter de l'Alavés demanava que li portessin aigua, que havia de beure aigua i ha estat en aquell moment que Tenaglia li ha dit que s'espavilés, sí, que no, sí, que va.
8: Quan l'àrbitre li ha dit que allargava el temps, s'ha aixecat de cop.
2: Sí. Aigua i olives, sí. Ha demanat, i unes patates. També, perquè, noi, atenció, som al 44 ja d'aquesta segona meitat. Posa en joc la pilota Sivera. Hi ha hagut ara una trompada entre Álvaro Cortés i un jugador de
1: ja Toni
2: Martínez.
1: S'aixecarà perquè no es pot perdre temps aquí. No
2: s'aixeca
1: pot...
2: Toni Martínez.
1: Per un cop no et pots jugar la vida. Vull dir, t'aixeques i després si fa mal ja et curaràs.
2: Tomi Cortés envia la pilota... Marquès. Tomi Cortés seria...
7: La barreja,
2: sí. És Tomi Marquès i Álvaro Cortés.
5: Sí, senyor.
2: Pilota de Koundé, la passada cap a Rashford no és bona, agafat a contrapeu a Xavi Espar, tampoc hi ha arribat Rashford, servei de banda favorable a l'Alavés, que no té cap pressa per...
1: Bé, no, cap pressa no, no té ningú per servir l'out.
2: Minut 45 ara mateix. Per tant, veiem la pissarra, s'afegiran...
5: 3 minuts.
1: I el públic ho celebra.
5: Tothom ho celebra s'aixeca Araujo de la banqueta posant-se les mans al cap i dient-li l'àrbitre que com pot ser.
2: Marc...
3: Tot justificat.
2: I ben explicat.
1: Aquí estan molt d'acord amb tu, amb els 3 minuts. Jo no tant, però...
2: Necessita resistir 3 minuts a la vez. 3 minuts que tindrà el Barça per, com a mínim, empatar el partit. I allò de remuntar per sumar els 3 punts i aspirar al 100, doncs...
3: S'ha acabat.
2: Sembla complicat, eh? Sembla complicat.
5: Es quedarà amb la de Tito Vilanova.
2: Minut ja 45 amb 40 segons. Té la pilota al Barça, la juga Xavi Espart. Aguanta la pilota. La deixa per Álvaro Cortés. Aquest amb Cancelo. Cancelo cap a Tomi. Tomi penja la pilota a l'interior de l'àrea. La talla Rebeix. La baixa Antonio Blanco, no la controla bé. Marquès tampoc, allunya Guridi. Hi ha molts nervis, és normal, s'estan jugant les... Topa Tomi Marquès amb un jugador de l'Alavés, amb Ibáñez, i l'àrbitre opta per la solució fàcil, que és assenyalar falta,
1: sí,
2: del nano.
1: Perquè no, per mi no era ni falta, però Pablo Ibáñez a terra, també els jugadors del Barça li estan demanant a l'àrbitre que així no es pot jugar.
2: Una pregunta.
1: Alguns minuts
2: els,
1: més.
2: Els jugadors de l'Alavés, a la gespa, amb els jugadors del Barça, els deuen estar dient, alguna cosa, que ja no us jugueu nada.
6: Si has percebut alguna cosa.
2: No ho sé, però m'ho imagino.
1: Home, però és que hi ha molts equips que sí que has estat jugant molt.
2: Ja, però el Barça... Però
1: el, clar, vull dir, el Barça està atacant per intentar empatar el partit i jo crec que és la manera sí, de dignificar sí. la competició.
2: No, no, jo no poso dir... dubte això, dic si està passant això.
1: No, però jo
8: segur
1: crec que
8: sí.
1: No. Sí, tu creus
8: però
1: que sí?
8: Que el jugador de l'Alavés li deuen dir de tant en tant algú, que fluixa. Sí, comentaris clàssics d'aquests partits.
7: Recordem que l'Alavés amb aquesta victòria surt del descens, suma 40 punts, un punt més que el Llevant, que ara marcaria el descens.
2: Recupera la pilota Rebeix davant de Rashford, la juga enrere, la torna per Rebeix, aguanta la pilota l'algerià, l'enviava a la punta d'atac, la controla Toni Martínez, se l'endú, sembla que voldria fer la de Carrasco, fa tocar la pilota en Olmo, servei de banda, 47 minuts amb 20 segons de la segona meitat, el públic tot dret, tothom dempeus aquí a Mendizorroza, el Barça que no podrà guanyar el partit, veurem si el pot empatar en els segons que queden i per tant aquella aspiració expressada verbalitzada per jugadors i tècnics de fer 100 punts quedarà aquí. L'ambient a Mendizorroza, com podeu comprovar de fons, és impressionant. Pilota que tindrà Koundé en defensa, deixarà que surti fora, serà pilota per Stensner. Queden 5 segons. L'àrbitre assenyala el final. Final, final, final del partit. El Barça ha perdut amb l'Alavés per 1-0. L'emoció a Mendizorroza és màxima. Els jugadors s'abracen i ho celebren pràcticament com si haguessin guanyat un títol. Els del Barça, els jugadors li reclamen a l'àrbitre que havia d'haver assenyalat, deixat jugar més temps, i segurament tenen raó perquè és que ni tan sols ha deixat acabar els 3 minuts d'afegit.
3: Quedaven 8 segons.
2: Però aquí el que pesa Mendizorroza, sens dubte, l'estat d'ànim d'una afició que es veia enfonsada i que amb aquesta victòria, sense encara tenir res assegurat, pot respirar una miqueta més. No són bones notícies pel Girona ni per l'Espanyol, tot i que l'Espanyol avui ha fet la feina guanyant el seu partit. Esperem que demà el Girona també ho faci davant la Reial Societat. Derrota del Barça després de guanyar la Lliga contra el Madrid diumenge passat. Avui en aquest partit ja sense incidència pel que fa als punts en l'equip blaugrana. L'11 de Flick, ple de jugadors poc habituals, no ha estat capaç de superar un ultramotivat, cosa normal, a la vez, que amb un solitari gol de Diabaté al minut 45 de la primera meitat ha aconseguit endur-se la victòria. A la segona meitat s'ha jugat molt poc. Els jugadors de l'Alavés han sabut jugar les seves armes, els del Barça no han tingut les idees prou clares com per generar prou ocasions de perill, i al final el Barça, que ja és el campió, marxa de Mendizorroza, marxa de Vitoria, doncs amb el testimoni de veure l'alegria a l'altra banda, i és que els jugadors de l'Alavés ara mateix ho celebren amb el seu públic. No podrà guanyar el Barça la Lliga fent 100 punts, però el títol ja és a la butxaca. Avui l'alegria cau de l'altre costat, del rival. Ho celebra l'Alavés, ho celebra la seva afició després de la victòria d'aquesta nit a Mendizorroza. Alavés 1, Barça 0.
9: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
10: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
5: D'aquí de les graderies de Mendizorroza no marxa ningú. Els jugadors encara són a la gespa, els de l'Alavés celebrant aquesta victòria amb la seva afició. Els jugadors del Barça tot just ara comencen a desfilar cap al túnel de vestidors. Una vegada l'àrbitre ha xiulat al final del partit, s'hi han acostat tres jugadors a parlar amb ell. Eren Ferran, Lewandowski i Pedri. Estaven bastant enfadats amb les decisions, algunes decisions que havia pres l'àrbitre del partit, que se'ls ha tret de sobre. Finalment els jugadors del Barça han marxat. Abans d'entrar al túnel de vestidors han anat a saludar els aproximadament 300 aficionats blaugrana que han vingut avui fins a Vitoria, un dimecres, dia entre setmana i feiner, recordem-ho. I Ferran, abans d'entrar cap a túnel de vestidors, s'ha tret la samarreta i l'ha regalada a algun aficionat o aficionada que hi havia darrere de les banquetes. Els jugadors del Barça ja sona dins de túnel de vestidors. No en queda cap a la gespa. De fet, l'últim en entrar ha estat Pau Cubarsí, que s'ha quedat una mica més d'estona amb els aficionats del Barça. La festa ara és entre els jugadors de l'Alavés i l'afició, els jugadors que estan agafant-se, abraçant-se a la porteria, davant de la porteria que en aquesta segona meitat defensava Stenzner. El Camp Nou seria el gol sud, de la mateixa ubicació on hi ha ara la grada d'animació del Barça. Bufandes al vent, banderes al vent, banderoles que avui repartien amb ratlles blau i blanques i l'escut de l'Alavés al centre. Comunió absoluta entre afició i jugadors de l'Alavés. Tots ells encara sobre la gespa, d'aquí de Mendy Sorrotza. No hi ha ningú del Barça. Una gespa on ha perdut el Barça per un gol a zero.
0: De moment no hi ha declaracions de cap jugador del Barça després del partit en les habituals flash interview.
5: De fet, hi ha sobre la gespa el company de Movistar, que és Ricardo Sierra, esperant, expectant i mirant aquesta celebració de l'Alavés. De jugadors del Barça, tots han entrat cap a túnel de vestidors. Mira, ara si comença a acostar un dels defenses de l'Alavés, és Tenaglia. Se'n va cap a aquesta posició, no sé si per parlar pels mitjans de comunicació o per buscar algú a la graderia. Sembla que més aviat està demanant que algú baixi a la gespa a celebrar-ho amb ell de la gent que és aquí al camp. De moment no hi ha jugadors que s'acostin a aquesta posició de flash interview.
2: L'Alavés no està salvat. El que passa amb aquests 40 punts, doncs deixa les posicions de descens que ara ocupen Llevant, Girona i Oviedo. Demà juga el Girona
0: contra la Reial Societat.
2: Sí, i dels que estan per baix ja hauran jugat tots, no? Sí, perquè l'Elx va perdre ahir, el Mallorca ha perdut avui, el Llevant va guanyar.
0: El València juga demà, potser?
2: El València juga demà, sí.
7: València té 42 punts.
5: Però... comença a acostar-se Toni Martínez a la posició de Movistar. Serà l'encarregat d'atendre els mitjans de comunicació, el dorsal 11 de l'Alavés, amic del Marc i de la TDT. De tots nosaltres, clar que sí.
11: Toni, ¿qué tal? Buenas noches, enhorabuena.
12: Bueno, casi sin palabras. Ha sido un esfuerzo increíble en una de las finales que nos quedan y hoy ha sido increíble. Hemos jugado con 12 jugadores. Estamos muy felices.
11: Voy a preguntar por los 12 jugadores. Es una evidencia, ¿no? Es esa comunión con Mendizorroza hoy, con Mendy.
12: Sí. Bueno, los necesitábamos hoy. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos, lo que iba a proponer el Barça. Hemos sabido jugar el partido en todo momento. Estos partidos son los que dan vida y obviamente no está nada hecho, pero es un gran paso.
11: No sé qué le dan más valor, por ejemplo, evitar que un equipo que es campeón de liga, 56 seguidos, partidos seguidos marcando, se quedara a cero, que vosotros lleváis precisamente 20 encajando, 20 hoy dejáis la portería a cero.
12: Sí, todo, se junta todo. Creo que era muy importante volver a dejar la portería a cero. Era súper importante para estos tres partidos haber parado al Barça. En la segunda parte han sido un asedio, hemos sabido aguantar bien. Bueno, al final en estos partidos pasan estas cosas y bueno, por fin pues dejamos de una portería a cero. Y bien, como está diciendo, al final al Barça sin marcar después de muchísimos partidos.
11: Lo que pasa es que es buen momento para disfrutarlo porque la ocasión lo merece, pero esto es una montaña rusa, ¿no? Porque en cuanto llegue mañana vais a mirar otra vez la clasificación, el domingo es otra final.
12: Esta noche, ya no hay tiempo. Hay que empezar a recuperar, tenemos una final en Oviedo. Bueno, lo que te digo, nos da la vida, es súper importante el ganar, el irnos con esta sensación a las dos últimas jornadas, viendo también los resultados que se han dado. Y bueno, nos metemos en la pelea, somos expertos de liarla y una vez más, ahí vamos a estar.
11: Firmas no marcar ni un solo gol y sumar.
12: Joder,
11: cuatro puntos.
12: Claro que te lo firmo donde quieras, con sangre.
11: Muchas gracias, enhorabuena.
12: Gracias a vosotros.
13: La TDT a Catalunya Ràdio.
14: El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La teva salut.

0: La TDT a Catalunya Ràdio.
1: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a CupraOfficial.es.
2: Partits de la jornada.
3: Aquesta setmana es juga la jornada 36 de Lliga. Repassem resultats.
4: Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2.
3: Betis 2, Elx 1.
4: Celta 2, Llevant 3.
3: Espanyol 2, Atlètic Club 0.
4: Villarreal 2, Sevilla 3.
3: Alavés 1, Barça 0.
4: I Getafe 3, Mallorca 1.
3: Demà tenim 3 partits. A les 7 a Mestalla.
4: València, Rayo Vallecano.
3: A les 8 a Montilivi.
4: Girona, Reial Societat.
3: I a 2:15 al Bernabéu.
4: Madrid, Oviedo.
3: El Barça ja és campió de Lliga amb 91 punts, 14 més que el Madrid.
4: Villarreal amb 69 punts, Atlètic de Madrid amb 66 i Betis amb 57 tanquen les posicions Champions.
3: Celta 50 punts, Getafe 48, són 6è i 7è, places europees.
4: L'Espanyol amb 42 punts és 14è.
3: Llevant 39 punts, Girona també 39 i un partit pendent i l'Oviedo amb 29, que ja és equip de segona, ocupen les places de descens.
4: A Itàlia, l'Inter confirma el doblet al guanyar aquesta nit la Copa dues setmanes després de fer-se amb la Lliga.
3: Amb aquest Lazio 0, Inter 2, l'ex blaugrana Pedro ha tingut 14 minuts.
4: I a l'Eurolliga de bàsquet, victòria del València.
3: El València jugarà per primera vegada a la història la Final Four, ho ha aconseguit avui després de vèncer el cinquè partit contra el Panathinaikos. València 81, Panathinaikos 64.
0: La TDT.
5: Què us poso?
6: Per mi una estrella.
5: I per tu?
7: Jo també una estrella.
6: Ara estem d'acord.
7: Estem d'acord?
8: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
0: A la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Fernando Polo.
9: Flick, el que està veient és que primer els ha de pessigar perquè aquest any hi ha risc de dormir-se. I allò de pensar que tot és més fàcil.
0: I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
10: M'agrada, tinc dubtes sobre...
11: No ho entenc.
2: Les conclusions del Ricard.
12: El Barça ha perdut 1-0 al camp de l'Alavés i no ha pogut fer un cop de mà ni a l'Espanyol, ni al Girona, ni al Mallorca, que com l'Alavés estan immersos en la lluita per evitar el descens. Flick ha fet molts canvis en l'11 titular, 8 respecte al partit de diumenge contra el Madrid. Stenge, per exemple, ha estat titular a la porteria. El gol de l'Alavés ha arribat al temps afegit de la primera part en una segona jugada. A la segona part han entrat Pedri i Ferran, entre d'altres, però el Barça pràcticament no ha generat ocasions de gol. Bon debut del central aragonès Álvaro Cortés, que ha jugat tot el partit. Derrota del Barça en el primer partit després de ser campió. L'equip blaugrana ja no podrà arribar als 100 punts. Ricard, què t'ha agradat?
13: L'estrena d'Álvaro Cortés, la nota positiva del partit d'avui. Hem vist un central amb unes formes molt interessants, un central molt diferent al central fet a Can Barça, perquè destaca més per les seves condicions defensives, sobretot dintre de l'àrea, el seu ofici de central, protegit, recolzat per un físic imponent, un jugador que ha exercitat com a domina el duel, el cos a cos, el joc aeri. Estem parlant d'un debutant de 21 anys a primera divisió, que, per exemple, ha assumit la responsabilitat a la pilota aturada de la carta guanyadora de l'Alavés, Toni Martínez, i no l'ha deixat marge. Ens ha demostrat molt bona sortida de pilota, molt pausat, molt equilibrat, trobant bones decisions. I qui parla?
14: Arriba Hansi Flick aquí a la sala de premsa. Li preguntarem a l'entrenador del Barça, després de ser campions, com es manté la motivació dels jugadors? After being already champions, how do you keep your players motivated? Thank you.
15: Today it's I saw a team was very motivated. So my team, I saw a lot of really really good things. We managed the minutes for the players who played really often, and Alvaro played a fantastic game today. Xavi Esbar, when he came in, also Tommy has some minutes. Marc Bernal is back, was also good, also for Casa, important also to play. So for me, what was good, we in the first half, we controlled the game. It was not an easy

0: game because they attack really on a hard way. But it's okay because they are fighting to stay in La Liga, and this is normal. So we try to control the game. I think we were not so in the attacking, not so good like we normally be. But at the end, I'm happy about what I saw. Of course, the result, we want to win. We want to reach the 100 points. It's not possible more. So, but at the end, it's like that. And I said this also to the team. I saw a lot of things I really appreciate a lot. And so we go on. Prepare now for the next game.
1: Que ha vist coses positives, que ha vist un equip motivat, el seu, que ha vist coses... Que Álvaro ha fet un... Álvaro Cortés un partit fantàstic, que Xavi Espart, Tomi Marquès, Bernal, Caçador... Que la primera part hem tingut control, però que no era fàcil, que davant hi havia un equip que estava lluitant per estar a primera divisió i que han intentat controlar el partit, però que no han estat bé en atac.
2: Álvaro Cortés.
0: It was fantastic against really strong strikers. So this is what I saw, but also with the ball, the confidence he showed today. It's nice. Before the game, I said to him, okay, come on, have the confidence, just play like you train. You improve a lot this 6-8 weeks he trained with us. And this is what I want to see from the young players. When they are training with us or playing then for Barça Athletic, that they give everything, that they show, okay, I train here, and you can see it in Barça Athletic that I deserved it. And he did this, he goes this way, and it's really, really good to see, and this is the way how we want to manage this.
1: Doncs que sí, que m'ha fet un gran partit, que ha hagut d'enfrontar davanters molt forts i que abans del partit li ha dit que tingués confiança i que jugués com està entrenant i com ho ha fet el Barça Atlètic, que ho està fent molt bé i que aquesta és la manera que tenim de gestionar aquests joves, que és donant confiança i fent que si entrenen bé puguin jugar després també com avui ho ha fet Álvaro Cortés.
2: Sembla que li pregunten pels 12 joves que ha fet de debutar.
3: Sí, exacte, pels joves del planter.
0: Everyone, when I speak with players, they love Barça. So it's also, when they're arriving, they want to play for Barça. So it's the same with the coaches. When we arrive, we also want to work for Barça. But this is a special thing. This is a special connection. The La Masia players, also when they play many years together, it's totally different. And this is fantastic. This is really fantastic.
1: Que hi ha una connexió especial entre els jugadors que són de casa, que són de La Masia, amb el club, que tothom vol jugar al Barça, jugadors i entrenadors, que tothom li encanta, però que el que aconsegueix aquesta colla de jugadors és una connexió especial que no poden tenir altres.
2: Florentino, no. Y digo que no contesta.
4: Bueno, quería preguntarle sobre los 100 puntos. With this defeat, yes, it's not possible. What are you disappointed at not reaching 100 points?
0: Of course, I'm disappointed about the result that we lost today, of course. But at the end, we have to accept it because we played against opponent. They are fighting to stay in La Liga, and they make it really... really tough for us. Was not so easy. How I said before, we got the goal the last minute in the first half, so we have to be more focused in this moment. And for me, it's more the positive thing. What I said before, it's important. You know that really the young players are playing now and play today. Also. Managing the minutes from players who are really have a lot of minutes, and this is the positive thing. And we go on. We have two games more, and this of course we want to win.
5: Última pregunta.
1: Doncs sí, que està decebut pel resultat, però que ho han d'acceptar, que vull jugar contra un rival que estava lluitant per mantenir-se a primera divisió i que es vol concentrar en les coses positives, com ha dit abans, amb el debut i la participació dels joves, i que en el gol potser sí que haurien d'haver estat més concentrats, que els ha enganxat a l'últim minut de la primera part.
2: Steisnes hi jugarà les dues pròximes jornades.
0: 3 days in a week, so we said today, we decided today, also I spoke with Della, I think it's a good opportunity today to give... Tron a rest, and we did this. Tron is clear number one, and he will also play the next games.
5: Doncs,
1: que Joan García jugarà els pròxims dos partits, perquè el que hem valorat amb De La Fuente és que eren tres partits en una setmana, Madrid, Alavés i el de diumenge contra el Betis, i que per tant doncs, no, donar-li una mica de descans al Joan García, i per això hem fet jugar avui a Stenzel.
2: Deixi però... que tornarà Joan García, sí, contra el Betis i contra el València.
6: Deixa'm matisar una resposta. Li hem preguntat pels 12 futbolistes que Flick ha fet debutar. Nosaltres en considerem 10, perquè Gerard Martín i Pau Víctor són catalans, però no formats a la Masia. Per tant, hem explicat que eren 10 debuts de la mà de Hansi Flick, tot i que li hagin preguntat pels 12 avui.
2: Aquest d'avui, l'Álvaro Cortés, sí que el considerem de la Masia.
6: El desè.
3: Va arribar en categoria per jugar al juvenil B.
2: Estava dient que havia fet un molt bon partit això, a la seva estrena. Exacte, Xavi, que és un central que ens ha ensenyat en banda de la seva fortalesa defensiva, una bona sortida de pilota, molta pausa, bona lectura d'aquesta sortida, i on no l'hem pogut acabar d'examinar és amb l'emergència defensiva que hem obert, amb la línia alta, en el retorn, la seva velocitat, que és el que necessita un central del Barça. Però ens ha ensenyat arguments molt singulars i que jo crec que el fan un jugador claríssimament per jugar a primera divisió, per fer carrera. Només té 21 anys i té unes condicions especials tant de cap com físiques.
3: Per ser un incís del final de la roda de premsa, li ha demanat perdó, Flick, per no poder-li respondre aquesta pregunta a la nostra companya de la cadena COPE, a l'Helena Condis, i ha dit que ell sí que té una opinió, però que no la donaria, però que clar que la té i que segur que ens hi acostaria.
2: Això ho ha dit després de
3: sí, sense micròfon, al davant, just mentre sortia mentre marxava de la sala de premsa.
1: A la pregunta sobre les declaracions de Florentino.
3: De Florentino, sí.
2: Ricard, algun dubte? No tinc dubtes, Xavi, que Rashford ha acabat la temporada esmolat. Per mi, el futbolista de la part de dalt que més ha accelerat el joc, que més ha estat més vertical ha estat, que ho ha intentat, que tot i que els defenses de l'Alavés anaven al límit, ell ha insistit amb la verticalitat, bones desmarcades, bones aparicions al segon pal. Llàstima que no hagi encertat a la rematada de la primera part, amb el cop de cap de la segona a la centrada de Cancelo, però està acabant la temporada cap amunt, a diferència de Bardaggi, per exemple, i tot i que no ha tingut encert en el desenllaç i ha quedat frustrat, s'ha pres el partit molt seriosament. O sigui, Rashford està entenent aquest final de temporada i aquests compromisos com compromisos transcendentals, i això contrasta una mica amb l'actitud general d'un equip que ja és campió i que és normal que no es buidi. Rashford també té el Mundial i no està jugant amb el Mundial al cap, i això és molt difícil amb futbolistes de primer nivell. Podeu anar repassant grans equips d'Europa, grans futbolistes que estan fent en aquesta recta final amb el Mundial al cap. Rashford ha vingut campió a Vitoria i se n'ha oblidat del Mundial, ha pensat en l'Alavés Barça, i jo crec que aquesta és una qüestió que hem de donar-li relleu. Hi ha alguna cosa que no puguis entendre?
7: Avui tot entès, des del primer minut fins l'últim.
2: És que la Lliga ja està guanyada. La bona estrena d'Álvaro Cortés amb el primer equip del Barça, bon partit del central aragonès, seriós, concentrat, contundent per defensar l'àrea i sense complexes quan ha tingut la pilota als peus, i el bon rendiment de Rashford en aquests últims partits de la temporada. Avui ha estat el davanter més perillós del Barça contra l'Alavés. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Alavés 1, Barça 0. Ja hem sentit la roda de premsa de Hansi Flick, l'hem escoltat, i ara sentirem l'efecte Costa.
8: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
9: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
10: L'efecte Costa.
2: Jordi.
11: Bona nit, Ricard.
2: Bé, el Barça ho ha intentat, amb els canvis, ha canviat el ritme d'atac, però faltava una mica de claredat, no? Els caps estaven encara una mica emboirats per la rua.
11: Jo fins i tot diria que algun estava a la rua directament encara. No, jo crec, tu dius que ho has entès tot del minut al 90, doncs ja és això. Ja. Un equip necessita els 3 punts per sobreviure i l'altre no necessita res. I això, al final, encara que hi hagi una diferència bestial de nivell, encara que Flick hagi tirat de titulars al tram final, doncs s'acaba notant, vaja, no, jo crec que no té més volta de fulla aquest partit.
7: El Barça ha acabat amb Tomi Marquès, Xavi Aspar i Álvaro Cortés, també ha fet els deures Flick en aquest sentit.
11: Sí, sí. Vaja, jo encara ho faria més accentuat, però també entenc que hi ha jugadors del primer equip que, per exemple, penso en Casado, que aquest any han tingut poc recorregut i que Flick, evidentment, prioritza, ni que sigui per una qüestió de respecte, donar minuts a aquests futbolistes, tot i que n'hi ha que els veus completament encallats. Heu parlat de Valde a la segona part. O el club o ell s'han de fer un plantejament, o ell fa el pas endavant que ell li demanava Flick, o el Barça haurà de buscar el lateral esquerre, no sé si trobant la manera de quedar-se Cancelo, que em sembla mentida que ho estigui dient jo, que no vaig entendre el fitxatge, però és que la segona volta Cancelo s'ha menjat Valde amb patates i ara mateix és titular indiscutible. Aleshores, bé, el lateral dret no és que sigui una garantia perquè Koundé també ha donat símptomes d'estar extraviat.
7: Però tens Eric també, no? Allà.
11: Sí, sí, sí. No, ho tens més cobert, però l'esquerra no... Vaja, llevat que Flick amb Jofre Torrents, que ara està lesionat, a mi m'ha fet la sensació que encara el veu obert, per tant.
7: Sí, perquè va començar la temporada com a jugador de primer equip, dinàmica, sí. I pensar, mira, és un altre campany per darrere. També és veritat que Jofre Torrents era de la generació dels 17 anys, també, o sigui que ara en tenia 18. És precocitat màxima.
11: Exacte, és que clar, avui quan dèieu que Cortés té 3 anys més que Cubarsí, pensava, un autèntic avi, clar, comparat amb el...
7: Clar.
11: El normal és que és el que passa amb Cortés i no el que ha passat amb tots els altres.
7: I t'ha quedat alguna cosa per veure que volguessis? Christensen debutarà, però farà potser al Camp Nou, que li serà més fàcil.
11: Sí, més que ganes a mi, suposo que ganes a ell, que porta molta inactivitat i jo crec que un moment o altre tindrà minuts, però... Jo la
3: per cert,
11: que
3: són 2 anys la diferència entre Cubarsí i Cortés. Un Cubarsí és 2007, Cortés és 2005.
11: Doncs dos.
7: Que vols dir que...
11: La qüestió és que
3: Cortés... A l'inici de la transmissió em sembla que hem dit 3.
11: Sí, ha dit 3.
3: Són 19 i 21.
7: Ja ha fet els 19.
3: Cubarsís del mes de gener.
7: Sí, perquè
3: ja
7: jo he dit 18 19. Perquè ja ha fet els 19 Cubarsís de la generació, sí. Que encara no ha fet els 19 tothom. Però
3: l'any
7: és del gener... Ja
11: la qüestió on volia anar per allò és que Cortés debuta amb el primer equip amb 20 fets i que és el
7: no,
11: que era normal.
7: 21. No,
11: 21. Sí, que sí. És el que era normal tota la vida.
7: Sí,
11: i ara ens hem acostumat que juvenils estan de titulars al primer equip i, clar, ens crida l'atenció, però és el més normal, em sembla a mi.
7: Clar, aquí.
11: Hi ha tot arreu.
7: Mireia, de quin mes és Álvaro Cortés?
3: Del mes de març, 17 de març, i els ha fet.
11: 21, sí, sí.
7: Molt bé. O sigui, 2 anys i 10 mesos de diferència, no?
6: Un any i 10 mesos.
7: Molt bé. Què tal? O sigui, esteu forts de mates, eh? Quin buit he quedat.
6: Gran mèrit el nostre, eh?
7: Sort de la cobertura, Xavi. Cap has estat
11: I de
7: tu,
11: aniversaris,
7: Xavi?
11: Perquè és que ara jo pensava que no sé de quin mes és Cobercí, llavors no puc poder restar.
7: Sí. Un any i 10 mesos, sí, dels 2 anys que deia la Mireia.
11: Deixa'm dir una cosa, ja sé que la paraula del Marc en matèria de temps afegits és càtedra.
7: Però ho clava, però, eh? Però, tu creus que Marc pensa com els àrbitres o pensa com ell?
11: No, pensa com els àrbitres. A mi m'ha semblat una autèntica vergonya que la segona part d'avui li afegissin 3 minuts. No,
7: és que del Barça també.
11: Ho dic perquè al Barça li era igual, però hi ha equips que s'estan jugant la permanència amb l'Alavés. Que aquest tio xiuli al final, 8 segons abans, és el jutjat de guàrdia.
7: Però a més et diré una cosa. O sigui, tens la primera opció de que no siguin 3.
11: Però després
7: del temps afegit, Sivera va a terra. Sí, li han d'avisar que s'aixequi.
11: I Rebeix...
7: Hi ha un altre lateral que dura 40 segons.
11: Rebeix s'ha trencat la mandíbula amb Rashford. Sí. Tenagli amb Lewandowski. Sí. És que només amb aquestes ja fas els 3 minuts.
7: Un minutet més del temps afegit, però és que no ha donat ni, com dius, tu, ni els 3.
11: Que no.
7: Bueno, sí, sí,
11: a mi m'ha semblat
7: estava boig
11: espantós.
7: Per la música. Sí, jo crec que ha patit més tots els rivals directes de l'Alavés a casa que no pas els aficionats del Barça, que ja ho entenen. I els jugadors han estat bé, com a mínim, de compartir-ho amb l'àrbitre, de dir, escolta'm, que no passa res, que no ens juguem res, però que hauríem de tenir una mica de consideració.
11: Tapa't una mica, company. Ja?
7: Sí, sí.
11: Bueno, no sé. A mi és que com que no m'ha agradat l'arbitratge en general...
7: No, a mi tampoc m'ha agradat avui el Sánchez Martínez. Sánchez Martínez és dels veterans, no? Dels Marc, és dels ben considerats, no?
6: Sí, sí, sí, és dels super més ben considerats. Màxima categoria internacional.
7: Màxima, o sigui,
1: Se va veig a Europa, jo.
7: Però no va al Mundial, eh?
1: No,
7: Fernández Hernández.
1: Sí, el del clàssic.
7: Molt bé, doncs, Jordi, el millor?
11: Doncs Cortés.
7: Sí, eh?
11: Sí, sí, clarament.
7: Álvaro Cortés. Doncs gràcies, Jordi.
11: Bona nit.
12: A Catalunya Ràdio, la TDT.
13: Ei, com va? Com et dius?
14: Tenim un nom que el sap tothom.
13: Però d'on surts tu?
14: Tant se val d'on venim, si del sud...
13: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
14: Ara estem d'acord, estem d'acord.
13: Sí, i una estrella ens agermana.
15: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
12: A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.

0: se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran!
1: I
0: jo que
1: estava fatal. I el Barça, que avui amb nens que encara no s'han fet grans, com Álvaro Cortés, Tomi Marquès, Xavi Espart, ha perdut 1-0 contra un Alavés que necessitava aquests punts per sobreviure. Fernando Polo, bona nit.
2: Bona nit. Quan sento aquesta cançó, trobo a faltar Lamine Yamal.
1: Sí, eh? Dius, te'n recordes i dius, ostres, però clar, on és Lamine Yamal? Quan tornarà a jugar, oi?
2: Sí, i aquests partits s'han tot decidit, bueno, gairebé tot, a les 21:30 que comencen, i dius, home, si estigués Lamine, aquest s'ho prendria d'una altra forma, perquè ell sempre té ganes de fer coses.
1: Sí, quan dius 21:30, ho dius pel diari o per què ho dius?
2: Que home, perquè el dia es fa llarg. A mi no m'agrada tan tard, la veritat.
1: No, eh? Un quart de deu de diumenge, et sembla?
2: Doncs mira, m'agradava més l'hora inicial, però...
3: Però els partits de Champions són les 9. De mitja la diferència, potser vosaltres al diari sí que us condiciona molt.
2: Sí, però a nosaltres el tancament de web i de paper, sobretot, s'ajunta i...
1: Doncs ja parleu amb Tebas.
2: No. Ell ho fa sempre tot pel bé del futbol i...
1: Exacte.
3: Com Florentino.
2: I del públic en general, que ha d'anar també als estadis a les 21:30.
1: Clar, i bé, escolta'm, aquí a Vitoria ha vingut tothom, eh?
4: Però un moment, les 21:30...
1: Aquí ha vingut tothom a Vitoria.
4: Les 21:30, Fernando, és el prime time de la televisió. És que, clar... I la televisió és la que paga les milionades.
1: Però no juguen totes les jornades de Lliga a la prime time de televisió?
4: No, però sempre hi ha partits a les 9.
2: Hi ha franja.
1: Això, vull dir que...
4: A les 9 també és prime time.
1: Doncs a les 9, això és el que estan dient.
2: Però hem avançat perquè recordo que havia partits a les 10.
3: Avui no el posen a les 9, perquè com hi ha partits a les 7 i ara amb els bars i els temps afegits, que excepte avui a Menys i Sorrotja, tots són molt amplis.
1: Si fas 2 hores i mitja de marge...
3: Clar,
1: entre setmana és 6:45 i les 9. Sí. Bé, Tebas ho té tot controlat, i a més a 9:15 diumenge ens ha regalat un quart d'hora perquè la gent pugui tornar en metro a casa, que la gent que hi vagi al Camp Nou. Bé, alguna cosa sobre el partit que t'hagi cridat l'atenció?
2: A veure, jo m'esperava una miqueta més de combativitat del Barça, de l'Alavés. Sí, una miqueta més, sí, per seguir-li una mica el discurs.
1: Però han volgut, el que passa és que no estaven molt, no tenien el cap molt al lloc.
2: Home,
1: no?
2: Entenc que la Rua sempre et deixa seqüeles, alguns més que d'altres. M'ha sorprès que jo em pensava que Tecles, aquelles pizzas i aquell gelat i... li passaria més factura. Dintre de tot no l'he vist molt rovellat.
1: Està preparat per tot.
2: Sí, ell s'ho pren bé tot.
3: En el gol no ha pogut fer res i no ha tingut gaire més exigència.
1: Ha tingut aquell cop de cap de Diabaté a segona part, no?
2: Sí. Simplement hi ha hagut una que ha anat al pal que jo crec que no arribava ni de lluny, però bueno, escolta'm, era complicat. Però mira, no ha estat malament el noi, el Cortés, ha estat bé.
4: Sí, va molt bé.
2: Per ser un partit allò important per ell, l'he vist bé, l'he vist amb bona pinta. Com tu dius, per jugar al Barça no sé, però com a mínim per jugar a primera divisió segur. I després volia dir alguna cosa de l'àrbitre. Sé que no... Evidentment no hi ha res en joc pel Barça, però sí que hi ha...
1: Tampoc t'ha agradat el temps afegit, com deia el Costa.
2: Més que el temps afegit, és que jo he vist dos penals... d'aquells que, sobretot...
1: El de l'empenta que hem dit de Rebeixa-Raixa, no?
2: És que és una empenta molt descarada. Una cosa és una càrrega legal espatlla amb espatlla. Una altra cosa és que un tio tingui guanyada la posició i tu amb els dos braços li fotis una empenta i el treguis del camp. A veure...
1: I
2: la Lliga està sentenciada.
1: Que sí,
2: però hi ha clubs que estan jugant la permanència.
1: Sí.
2: A veure, ens ho prenem en sèrio.
1: Els rivals de l'Alavés avui no els hi deu haver agradat gaire l'arbitratge de Sánchez Martínez.
2: Clar, mira, hi ha un Barça-Betis, aquest que estem parlant. El Barça ha guanyat la Lliga, el Betis té la Champions, no? Home, mira, és competició oficial, però, bueno, mira, sembla un amistós. Aquest no era amistós, eh?
1: Sí,
2: aquest l'Alavés està jugant-se.
1: I quin és l'altre penal, ara que ho dius?
2: Que... Un que agafen a Lewandowski.
5: A la primera meitat. Es queixen poc, m'ha explicat.
1: Poqueta cosa, aquell, no?
2: Bueno, jo crec que l'agafen sense cap intenció, l'agafen dintre l'Alavés sense cap intenció de disputar la pilota. A veure...
1: Han defensat molt al límit els defenses de l'Alavés en moltes accions, eh? Aquesta empenta... Allò que l'àrbitre no s'atreveix a xiular perquè sembla un penalet, però no és un penalet i s'hauria de sancionar. O sigui, està sempre fregant aquest límit.
2: Jo aquest reba, et dic, l'empenta que li fa Rashford, per mi, el tio se l'ha jugat,
1: Sí, sí. Mira, saps què farem avui? Començarem per buscar el millor i tirarem del fil.
2: No.
6: El millor jugador del partit. Doncs som-hi, triem el millor jugador del Barça aquesta nit. El Costa ha votat Álvaro Cortés. Ricard, tu primer, qui tries?
1: Rashford.
6: Mireia.
7: Jo també, Álvaro Cortés.
6: Bernat Soler.
8: Cortés.
6: Marc i Carles.
9: Cortés.
6: Xavi.
3: També Cortés.
6: Bernat Coll.
10: Bernal.
6: Fernando.
2: Mira, com que m'esperava molt poc d'ell i pensava que faria alguna, li dono a Tec.
6: A Tec, per Stensner.
1: El millor jugador del partit, li has donat i tot. O sigui, les expectatives eren baixíssimes, eh?
2: Molt baixes, eh? Jo cada córner dic que això serà un drama. Aquell, ja et dic, aquell gelat quilomètric que es va menjar, dic, li passarà factura.
1: Pica'm el gelat, que tu i el Bernat esteu impactats amb el gelat,
4: sí,
1: aquest, tu.
4: Home, és que no era, no era un vaset.
1: No,
4: de tamany familiar.
6: Sí, els oients no han escollit a Stensner, han escollit Álvaro Cortés, que és avui, el dia del seu debut, escollit el millor jugador.
1: Doncs per aclamació, per clam popular, Mireia.
7: Ha parlat Álvaro Cortés a Sport 3. Podem sentir les seves paraules després del debut.
11: Hombre, esta fecha me la llevo para toda la vida. La verdad que es lo que he dicho, lleva soñando eso. Este momento, ser titular con el club de mi vida, es que no tengo palabras para describir lo que siento, pero también tengo una sensación agridulce por no haber conseguido el resultado que queríamos, pero lo que te digo, para mí es el mejor día de mi vida.
12: Com ha estat? Quan t'has assabentat de la notícia, no sé si durant la setmana, durant els entrenaments, ja sospitaves alguna cosa.
11: La verdad que ha sido una semana un poco movida, porque entre el campeonato de liga, la Rúa, la verdad que hemos tenido poco tiempo para entrenar y no sabíamos muy bien quién iba a salir, y el míster me la ha dicho al mediodía. Y la verdad que me he puesto nervioso cuando me lo ha dicho, pero supongo que es normal, ¿no? Cualquiera se pondría nervioso con debutar con el mejor club del mundo, y a partir de ahí lo iba con normalidad, hablando con mi familia, con los compañeros, que me han tranquilizado, me han dicho que esté tranquilo, que haga lo que sé hacer, y ya se ha salido.
12: Se t'ha vist molt bé durant el partit, sincerament, has tingut una bona actuació. No se t'ha vist gens nerviós, com a mínim des de fora? No sé si dintre del camp es portava una mica per dintre.
11: Sí que és veritat que antes del partit estava un poc nervioso, però en quant ha pitat el árbitro, me he centrado en el partido, me he alejado del ruido ajeno y me he centrado en cada jugada como me han enseñado desde pequeño, y lo que te he dicho, jugar con estos compañeros se hace todo más fácil.
12: Y una demostración de la apuesta del club por la Masía.
11: Sí, sí, está claro que apuestan por los jóvenes, y yo solo tengo palabras de agradecimiento tanto a la directiva que ha confiado en mí, como al staff, también del filial que está esta temporada, y se lo agradezco todo a ellos.
12: L'equip ho ha intentat, però finalment no s'ha aconseguit la victòria. No sé si el fet de venir de la celebració, enfrontar-te amb un equip que s'està jugant la vida, i influeix.
11: No, es lo que decíamos, si tenemos tiempo para celebrar, tenemos tiempo para jugar bien. Hay que hacer quizá un poco autocrítica todos, pero el rival se jugaba mucho, han planteado el partido como ellos querían, y nosotros lo hemos intentado y nos ha dado.
12: Evidentment, això, després del triomf contra el Madrid, després de la victòria al títol de Lliga, és una gran temporada pel Barça.
11: Sí, sí, está claro, pero el club es ambicioso, quiere ir a más, y ahora disfrutar lo que hemos conseguido, y la temporada que viene vendrán más cosas.
1: Álvaro Cortés, el millor jugador del partit per la TET. Ara vaig amb la sala, amb el laboratori, Carles, perquè m'expliquis les dades de l'Álvaro Cortés, però abans volia fer un incís amb el tema de la zona de descens i les curiositats del calendari, no? L'Aves juga avui contra el Barça, que és campió, juga aquest cap de setmana contra l'Oviedo, que ja és equip de segona. Ara canviem de dia, ja som a dijous, la mitjanit. I juga l'últim partit contra el Rayo, que estarà a punt de jugar la Conference League, la final. O sigui, si ho tries, no te pots tenir millor calendari, per poder-se salvar. No sé què passarà, però vaja, la qüestió és que li ha sortit cara les tres vegades.
3: Has dit, l'Oviedo ja ha baixat.
1: El Barça ja campió.
6: El Barça ja era campió.
1: I el Rayo l'ha posat per la final de la Conference. Sí, fet a mida. Carles, aviam, Álvaro Cortés, tu que el coneixes, com l'has vist?
9: L'he vist molt bé. Escolta, va donar molta tranquil·litat.
1: Et vaig a fer preguntes. És ràpid o no?
9: Sí, però és un tio gros, ja l'has vist, eh?
1: Sí,
9: però, sí.
1: Sí,
9: jo crec que és més intel·ligent que ràpid, o sigui, sap situar-se bé...
1: Ja, domina els espais, eh?
9: I controla la seva... La intel·ligència el fa saber quan ha de tirar enrere, quan ha de fer el pas enrere.
1: Quan anticipar, sí. O sigui, és ràpid de cap i això el fa ser més ràpid del que sembla, físicament, perquè és un jugador...
9: Però no és un jugador lent, vull dir que és un jugador que pot mirar enrere també i pot córrer, però òbviament no seria el més ràpid de l'equip.
1: O sigui, tu no descartaries que es quedés a la plantilla del primer equip la temporada que ve?
9: Sense dubte. Jo crec que és ha de ser el cinquè central o el sisè central.
1: Ah, sí, eh?
9: Sí, sí, sí.
1: Encara que tingués pocs minuts, perquè, clar, centrals... Clar, el Barça que tindrà...
9: Clar, és que què tindrà el Barça?
1: Gerard Martín, Cubarsí...
3: Araujo.
1: Bé, Araujo, si no hi ha sorpresa.
9: Eric.
1: Eric, i quedar-te'l com a cinquè, més un que pugui venir.
9: Clar, que puguis fitxar.
5: Li van oferir renovació a Christensen.
1: Però li van oferir la renovació a Christensen, però perquè continuï al Barça, Christensen. Sí. Quan acaba Christensen?
3: Ara ho hem comentat a la prèvia. Sí.
1: Ah, o sigui, ara quedaria o lliure o renovació, eh?
3: D'un any, sí.
9: Però és la relació, no?
5: Diria que la primera oferta no li va agradar massa.
1: Però una pregunta, però és com un gest? Sí. O per què per què li ofereixen la renovació?
3: Sí, perquè es va lesionar.
1: Ah, perquè clar, el cicle de Christensen el podríem donar per acabat. O sigui, estàs tenint un gest de...
3: generositat.
1: I no li va agradar l'oferta? Doncs...
5: Home, suposo que va ser una oferta a la baixa. Ell va venir cobrant molts diners perquè venia en prima de fitxatge.
1: Hauria de ser a la baixa, no? Hauria d'entendre que...
3: Sí, li van fer l'oferta perquè no es quedés sense res després d'aquesta lesió que l'ha tingut 5 mesos, 6 mesos de baixa.
1: Això em sembla fantàstic.
5: També et dic que crec que a Flick li agrada.
1: A Christensen.
5: Sí. Sí, ja. que
9: però no sé si està en condicions de...
1: Ja és gran, Christensen.
3: Sí. Quants partits ha jugat Christensen les dues temporades de Hansi Flick a la banqueta?
5: Molt poc.
7: Anem a parlar.
1: Perquè, a més, Christensen és jugarà al Mundial, no?
5: Dinamarca...
1: Sí, vaja. Encara no hem estudiat pel Mundial tots, avui ho estem demostrant. Però vaja, Christensen crec que jugarà al Mundial. Clar, si el renoves no el podràs vendre, però potser seria un bon aparador per demostrar que la lesió és passat i perquè pugui fer l'últim contracte, però que no hipotequi, per exemple, la presència d'Álvaro Cortés a la plantilla. Però vaja, ja veurem què passa i sobretot si accepta aquesta renovació. Bé, Carles, tu el coneixes bé, i el partit d'avui com ha anat això?
9: 101 intervencions, amb 4 passades de mèrit bé, una de malament, 17 recuperades, una perduda, 11 refusades en defensa, no ha comès cap falta i n'ha rebut una. Vull dir que fins i tot les dades són rodonetes.
1: Dades bestials, sí. Bestial, 17 recuperacions, 11 refusos...
3: Sí, aquestes intervencions que han superat les 100, és habitual en els centrals?
9: Sí, quan tens molt la pilota, pensa que surt tota des d'ells. És molt més vistós quan les fa Pedri, perquè és la mirada endavant. Ells fan molta passada de lateral a central, de central a lateral, de passada enrere. És normal que el central del Barça toqui moltes vegades la pilota.
1: Bueno, un bon dia, perquè avui al tercer temps comencem a... pensant els plans de futur. Ara hem començat a parlar del tema Christensen a l'Oro Cortés, però crec que hi ha altres apunts interessants.
8: Mira, preguntaves per la velocitat de Cortés. Tirem un escàner.
1: Sí.
8: Dels 16 futbolistes que han jugat avui, Cortés avui té la desena velocitat més alta.
1: O sigui, és mitja taula, això,
8: mitja taula a l'alçada de Cubarsí, avui, diguem-ne.
3: Mitja taula de 42 punts.
1: Sí, no, exacte. Però em serveix el contrast amb Cubarsí, a l'alçada de Cubarsí.
8: Cubarsí avui, avui.
3: No tens la punta
9: que avui no han estat exigits.
8: A Cubarsí avui... Em refereixo que, com que ha jugat tan poc Cortés...
1: Que Cubarsí té una marxa més, vols dir?
8: No. Em refereixo que Cortés ha jugat tan poc que és molt difícil comparar-lo amb tots els futbolistes en el seu màxim de la temporada. Llavors, comparem només avui... a l'alçada de Cubarsí.
1: Sí, jo el que vull dir és que el que estàs matisant és que la velocitat de Cubarsí no és la velocitat normal de Cubarsí. I que dic que Cubarsí encara té una marxa més en el seu potencial.
8: I potser Cortés també.
1: I no sabem si Álvaro Cortés la té.
8: Exacte.
1: De Cubarsí sí, d'Álvaro Cortés no ho sabem.
7: Dos temes. Ara que obriu Cubarsí. Ha marxat Cubarsí amb una vena a la mà dreta que li agafava el dit gros de la mà dreta i una mica de canell. Cubarsí està bé, simplement a la primera meitat. Primer ha tingut una rebrincada i després un mal gest o viceversa, llavors a la mitja part ha decidit que s'ho lligava, ara mateix diu que era un mal gest i ja està i que no aniria més, i després preguntava pels petits jugats.
1: Aquesta...
7: Mà dreta.
1: Mà dreta.
7: Dit gros de la mà dreta.
1: Bé, no jugar amb vol, no hi ha problema.
7: No. I, no, exacte, cap problema. I després, carpeta Christensen. Heu preguntat quants partits ha jugat Christensen en l'era Flick amb el d'avui. Ah, no, mentida, amb el d'avui no, calla, que avui no he jugat. Doncs sense el d'avui són 23 dels 115 que s'han jugat en l'era Flick.
1: 23 partits dels 115 de l'era Flick, eh? Això és... Sí, sí, això sí. És molt poquet.
4: Però estan lesionat les dues temporades,
1: sí.
4: No?
1: Sí, lesions i
4: l'any passat és la lesió que va permetre la inscripció d'Olmo i aquest any doncs, la lesió aquesta després del dia del Guadalajara.
6: Parlant de l'era Flick, avui acaba la ratxa de 55 partits de Lliga marcant gol. El rècord estava en 64, era del Barça també entre el gener del 2012 i setembre del 2013. Mm. Avui el Barça, però, trenca aquesta, acaba amb aquesta ratxa 55.
1: Quin va ser l'últim partit que no va...
6: El Leganés de l'any passat, el 0-1.
1: És veritat.
4: Són partits de Lliga, no?
6: Sí, això és Lliga. Sí,
4: sí.
1: O sigui, un la temporada passada, un aquesta temporada, no?
4: Sí.
6: Sí.
1: Molt bé. Doncs es trenca aquesta ratxa en partits de Lliga, com diu el Bernat, i fa bé de matisa. Va, anem a parlar una mica de la temporada que ve. Fernando, començo... obro el meló del davanter, per exemple?
2: Buf. Home, en, sí, teoria, no? En teoria és la... Va. És la,
1: bé,
2: bueno,
1: mira,
2: la gran aposta,
1: mira, aniré una miqueta més enllà de l'arquitectura ofensiva del Barça, perquè, clar, també ha de resoldre el tema Rashford, no? Ha de resoldre si fitxa un davanter i fitxa un extrem, perquè, clar, el Barça... Avui m'ha dit el Bernat que havia llegit un article teu molt interessant, eh?
4: Sí, però sí, el que passa que no concreta en una posició, sinó que defensaves, Fernando, si no entes malament en l'article de Mundo Deportivo, que el Barça, per competir al més alt nivell, perquè ens entenguem, la Champions, ha d'invertir diners. S'ha de gastar els calés i fitxar cracs.
1: Ja estaves demanant diners, ja?
4: Sí, estaves com...
2: Sí, no, el que mirava...
4: Posant el focus en que aquí, si no gastes calés, no podràs... I ho feies comparant amb els grans equips europeus.
2: No, he mirat els darrers 3 anys quan s'han gastat els grans equips i els grans clubs i rivals, per tant, del Barça a nivell europeu, perquè la Lliga al Barça l'ha guanyat 2 anys seguits amb Flick i sembla que per això dona i és possible que continuï donant. Ara, molta gent ja mira més enllà i, a més, és possible que ja ho exigeixi. Clar, però és que tu has de pensar que el Barça s'ha gastat en 3 anys 121 milions, que és el que s'ha gastat, per exemple, el Liverpool amb Florian Wirtz.
1: Ja. Yeah.
2: Crec que Isak va costar encara 145. És a dir, hi ha un club que en 3 anys s'ha gastat en un jugador més que el Barça... En tot el que ha aportat, perquè han vingut Joan Garcia, Dani Olmo, el primer any d'aquests 3, Vitor Roque, i Rooney Bargi, que va costar 2,5. La resta
1: ja,
2: han estat sessions.
1: El Barça està en una situació econòmica que no té aquesta capacitat, no?
2: Sí, però dic que arribarà un any que haurà de tenir-la, no?
4: Però aquesta lectura que fas tu creus que s'està també començant a comentar dins del club?
2: Home,
4: de dir, aquí hem de fer un mica... Un dia hauríem de començar a gastar-nos els calés amb algun crac.
2: Jo crec que sí, perquè... Home, a veure, si quan parlem de noms, és el que diem sempre, quan parlem de noms i parlem d'una forma... tots els mitjans, de forma... bueno, amb certa regularitat...
1: Julián.
2: Clar, amb certa regularitat d'un jugador com Julián, ja sabem que té un preu, ja sabem que té un contracte llarg, i ja sabem que voldrà una fitxa. Per tant, si això no surt de les nostres mentes calenturientes, que diria algú, sinó que surt de que algú hi pensa dintre del Barça, vol dir que també valoren que tenen certa capacitat per poder intentar això. És a dir, tu saps que probablement marxi Lewandowski. Doncs has de portar un jugador que faci
1: algo similar a Lewandowski,
2: que ha donat un rendiment brutal.
1: Sí, brutal, però el problema amb Marchi Lewandowski, ja podem dir que gairebé segur marxa Lewandowski? Bueno, o algú pensa que Lewandowski...
3: Avui des de Polònia s'informava que tenia la decisió presa i que la seva intenció fins i tot era acomiadar-se diumenge en el Barça Betis del Camp Nou.
1: Jo crec que Lewandowski és d'aquells jugadors que sap quan ha d'arribar i sap quan ha de marxar. O sigui, jo estic convençut que Lewandowski ha gaudit l'any, però ha vist que les coses es movien i que continua una temporada més. Ja el veiem en segons quins partits. Li costa molt mantenir l'energia, pensar ràpid. El que passa és que és un jugador d'àrea, bé, probablement dels millors dels últims 25 anys, dels millors davanters. Però jo tinc la sensació que seria bo pel Barça i per Lewandowski que es tanqués aquí el cicle. Quants anys té Lewandowski ja?
2: 38.
1: Clar, és que...
3: El Barça tampoc no el retindran a la força.
1: Correcte. Aleshores, Lewandowski té una massa salarial alta, no?
2: Molt alta.
1: Sí, un salari alt.
2: 40 val. Milions d'impacte.
1: Val. Aleshores, fa pocs dies el Xavi Campos va presentar com el Club de Mitjanit com una llista de davanters on vas donar la prioritat màxima, si no m'equivoco, Xavi, que era Julián, no?
3: Julián número 1 i en el màxim nivell de davanters que el Barça voldria aspirar, Harry Kane i Erling Haaland. Però vaja, eren tres objectius, no diré utòpics, però que s'assumia que eren molt difícils d'aconseguir. Sense renunciar del tot, sobretot en el cas de Julián Álvarez.
1: Ja, i tu, Fernando, et quadra que, com dius, que Julián és la prioritat?
2: Jo crec que des que van començar a posar objectius amb números a la llibreta,
1: sí.
2: El número 1 és Julián. Una altra cosa és que això vagi fluctuant o que si no pots amb el número 1 pel que sigui, perquè no et poses d'acord amb ell o perquè el seu club, com que tu ets un rival directe a la Lliga Espanyola, et posa un preu molt elevat per...
3: Sí, és a dir, a Julián per menys de 100 milions no. És difícil que l'Atlètic de Madrid el deixi marxar.
2: Sí, és difícil. El que passa que jo ja estic llegint que els que deien que no estava en venda, ara ja diuen que per 100 milions, a partir sí. de 100 milions, ja començarien a escoltar oferta.
1: Qui són els que deien que no estava en venda?
2: Premsa de Madrid, que la seva font és l'Atlético de Madrid.
1: Vol dir que ha canviat una mica el discurs.
2: Jo diria que sí.
3: Però el problema, Fernando, no són només els 100 milions. El problema ara mateix és el de sempre, és el fair play. Ara mateix el Barça no té garantia que pugui sortir al mercat d'estiu amb l'1x1.
2: Això és cert.
3: I sense l'1x1 és impossible afrontar una operació sí. com aquesta.
2: A veure, jo diria que en les entrevistes que ha donat el que serà, en teoria, seguirà sent el tresorer del club a partir de l'1 de juliol, que és el senyor Ferran Oliver, i a més, diria que a part de tresorer és possible que promocioni a vicepresident econòmic. Ell deia que faltaven 10-12 milions, hem sentit tots...
3: En l'última actualització, que és de la setmana passada, 14 ens van comentar.
2: Vale, doncs, clar, aquí la clau, com dic, és que d'una vegada per totes això ho puguin aconseguir. I després que amb les sortides que hi hagi generin aquest espai salarial. A mi em van dir que l'impacte salarial de Lewandowski era de 40 milions. Entre amortització i fitxa.
1: Per tant, això facilitaria bueno, atacar un objectiu.
2: Això vol dir que si tens l'UAU, tens un forat de 40 milions.
3: L'UAU l'has d'aconseguir abans del 30 de juny per aquest exercici. Això és molt tècnic. I,
2: no, és tècnic,
3: ja.
2: Sí.
3: Clar, i a Lewandowski te'l treus a sobre a partir de l'1 de juliol.
1: Per tant, no entra aquí. Escolteu una cosa.
2: No, però vull dir que si...
3: Ajudarà,
2: que si deixes de tenir aquest impacte i estàs a l'UAU sí. amb Lewandowski, vol dir que pots, entre amortització i fitxa...
3: Tens espai per incloure.
2: Clar, impactar un davanter que a l'any et doni això.
3: Però has de tenir-ho per un.
2: Julián, dic jo, en teoria, si volgués venir al Barça, potser d'entrada, vull dir, d'entrada el primer any, no t'impactaria tant com el Lewandowski en el seu darrer any.
1: Ja t'entenc.
2: Que pots fer amb un jugador un contracte progressiu. Que
1: hi ha alguna opció que el Barça pugui fitxar dos davanters o amb una operació com aquesta és impossible? Ho dic perquè si no...
2: Però dos davanters es refereixes nous o un extrem
1: no,
2: i, un,
1: per,
2: i un...
1: No, un nou i un extrem. Perquè jo,
2: el Barça vol un nou i un extrem.
1: És que jo trobo que Ferran és un jugador d'una química immillorable a la plantilla i un jugador que accepta el rol que toqui, que rendeix en els contextos que faci falta, que no és el millor davanter del món, ja ho sabem, que no és el més delicat, que no és el més efectiu, però que és un jugador que suma amb tantes coses que el Barça, per mi, no se'l pot desprendre de Ferran.
3: Sí, encara Lewandowski que Ferran no hagi continua... de ser titular. La idea és quedar-se a Ferran la temporada vinent.
2: Jo crec que això estava lligat, com diu el Xavi, estava lligat el tema de Ferran i Lewandowski.
1: Val, ara bé, clar, necessitem un altre davanter. Vam anar a buscar Rashford, vam poder fitxar Luis Díaz, tornarem a estar igual un any després. Per tant, el pregunto, hi hauria una opció de fitxar dos davanters? Ho dic perquè per saber si s'han d'obrir altres carpetes o...
2: A veure, la prioritat és l'extrem tens a Rashford a preu tancat i amb una fitxa pactada, eh?
1: Com?
2: A Rashford el tens a preu tancat i amb una fitxa pactada
1: quin
2: amb
1: és
2: ell.
1: Sí, però el preu tancat quin
2: 30
1: és?
2: 30 milions.
1: Ja, però 30... Això és molt, potser, no? O no? O no, és una cosa assumible?
2: Clar, aquí... Mira, a mi em diuen que en aquest cas de Rashford, igual que amb el de Lewandowski, una veu molt autoritzada és la de l'entrenador.
1: I quina sensació teniu de Flick amb Rashford?
3: Se'l quedaria, el que passa és que per 30 milions crec que el club no està disposat a fer aquesta inversió.
2: Aquí el tema és un puzzle dels diners que tu has de veure, que et gastes amb la gran prioritat, que és el nou, i si després et dona per pagar aquests 30 milions de Rashford, o dius, escolta'm, com que no em dona, o crec que no s'ho val, a veure si podem aconseguir una altra sessió. El que passa que a mi m'estranya que l'United s'empassi això, clar, bàsicament perquè recuperant-lo el poden vendre perquè els seus números són bons.
1: I té un Mundial com perquè costi molts diners,
8: no? Un Mundial, per cert, que no té Christensen, eliminada...
1: Ah, va quedar eliminada
8: Dinamarca? Sí, contra la República Txeca, els penals. Sí,
1: el tema Mundial ens hi hem de posar ja, eh? Sí,
2: però són massa seleccions.
8: Estem amb la Lliga ara...
4: Curaçao sí que
1: ens
4: juga.
1: Estem ensopegant, que hem fet ensopegades de Mundial avui. Es nota que encara no hem enfocat allà al cap. O sigui, els van eliminar a la repesca, eh?
8: Sí.
1: Molt bé. Torno amb
4: com a Polònia, Lewandowski tampoc té Mundial.
1: Exacte. Okay. Torno al tema dels davanters. És que a mi m'han dit que a Flick li agrada molt João Pedro, eh?
3: Sí, però jo, Pedro, l'extrem del Chelsea, el portuguès.
1: No, el davanter.
2: No, aquest és Pedro Neto.
3: Ja. Quan va pagar el Chelsea per... sembla que jugava al Brighton, no?
1: Al Brighton jugava.
2: Jo diria que 60 i pico.
3: Clar, és que...
1: I té un Mundial on serà titular. No, ho dic, però no ho dic per jugar com a la banda esquerra.
3: No, és més... Si no, és pel centre,
1: no? Pels temps. És a dir,
2: va pagar 63 milions.
1: Fins quan esperes Julián? És a dir, la via Julián, fins on la llargues? Perquè, clar, un nou hauràs de fitxar tard o d'hora. I si no vas a primeres opcions, és a dir, no vas aviat, potser et pots quedar tirat, perquè al Chelsea hi haurà molts jugadors que voldran marxar.
4: Sí, però és que el Campos abans ha donat la clau. És que tu, no, com en els futbolistes, no els puguis garantir la inscripció, ja pots anar pagant 100 milions i els que vulguis, que si després no pots quadrar perquè no tens fair play, i això els jugadors ja fa anys que estan advertits que el Barça et vulgui fitxar és una cosa, i una altra és a veure quan arribis com que t'hi trobaràs, si has d'esperar una lesió d'un jugador per inscriure's. És a dir, aquí el tema és que portem molt de temps esperant aquesta ràtio de l'1:1
1: ja,
4: i no arriba. És un problema que no el comentem i crec que és molt important.
1: No, sí.
4: Perquè, home, és clar, a dir, jo crec que Julián té dubtes també. Julián, li encantaria jugar al Barça, sí, però ell diu, però podré jugar al Barça si em fitxa? Perquè una cosa és pagar i l'altra és poder inscriure...
1: I quan se sabrà això?
4: Ah, doncs teòricament...
3: El 30 de juny a les 11:59.
4: El 30 de juny es tancaran els...
1: El 30 de juny ja ho sabrem, no?
4: No ho sé si estan automàtic, no sé.
3: Segurament...
4: El Barça els comptes els està presentant al setembre-octubre.
3: Sí, però la Lliga no et dona l'1:1 si no té la certesa que es compliran amb el...
4: Sí.
1: Però quan et dona la Lliga, si tens l'1:1 o no?
3: Suposo que hi ha un marge de dies.
1: Perquè tu has de saber el reglament amb què pots anar a fitxar-los o inscriure, perquè si no... Diràs, escolta'm, si no em diu qui puc fitxar i qui no, i què puc pagar, vol que vagi a fitxar?
2: És possible que comencis la finestra de mercat i no tinguis l'1:1? Això, el Barça ja ha viscut aquests estius que no l'ha tingut. Ara, igual el dia 10 de juliol o el 5 el tenen. Mm-hmm. O si us en recordeu, aquell hivern de, no, aquest, no aquest darrer, l'anterior, amb el tema d'Olmo i Pau Víctor,
3: recordem.
2: El 3 de gener el Barça li va donar la Lliga a l'1-1.
1: Sí, sí.
3: Bueno,
1: sí,
3: obligada sí. Pel CSD.
2: No, diria que era per aquells pagaments del senyor Virladeanu, dels seients.
3: Sí, els hi va donar, el que passa que ja no podien inscriure'ls perquè estaven fora.
2: Ja havia
4: aquells pagaments no s'han acabat.
3: Encara no han arribat.
4: No han arribat al 100% d'aquells pagaments.
2: Però en aquell moment, amb aquells pagaments que el Barça va poder, amb un auditor, que no era de primera línia, amb aquell auditor va poder acreditar aquells pagaments i Tebas, que estaven en plena trifulca pel tema de Olmo i Pau Víctor, va donar l'1-1 al Barça. Mm. Vull dir que això és mòbil i el tema és quan entrin els
4: clar,
2: pagaments.
4: I després hi ha moltes operacions, és a dir, si tu de sobte et marxa Lewandowski amb l'impacte econòmic que et trauràs de sobre, mm-hmm. o jo què sé, fessis una venda que et suposi tot, gairebé tot un ingrés net, en fi.
1: Mira, fer una cosa, Casado, què passa per Casado?
2: No, que Casado és un jugador que sembla que no té per Flick un gran protagonisme, mm-hmm. i que, bueno, que té, pot tenir mercat i que pot sortir i tot el que ingressi és allò directe a la vena, proteïna de fair play, perquè ja. És un jugador format a la casa.
1: Bé,
2: tens l'opció de vendre l'abans del 30 de juny.
1: Han d'haver-hi molts moviments, però hem de pensar en positiu, perquè per pensar en negatiu diríem que ja tindrem temps.
2: No, però jo el que volia dir amb aquest article que m'ha dit el Bernat abans és que el Barça, fins ara, en els darrers anys, que s'ha gastat molt poc
1: sí,
2: en fitxar,
1: sí.
2: El que sí que ha fet és consolidar plantilla, ha renovat. S'ha gastat diners, clar que sí. Home, en Lamine Yamal, en Pedri, en Cubarsí...
1: En mantenir allò que ja tenia.
2: En mantenir aquella qualitat que ja té en lloc de vendre-la. Sí. Això també és una inversió. Ara, amb aquesta base que és molt potent, que és molt bona, que és molt jove, que té molt per davant, què li falta? Li falten els retocs potents de marcar la diferència i fer aquell salt perquè tu et posis a jugar una eliminatòria doble amb el PSG i no diguis... Ostres, hi ha molta diferència. Sí.
1: Deixa'm passar pels laterals, que jo crec que és una altra opció per fer mercat, perquè el Barça haurà de prendre decisions, què passa amb Cancelo, què passa amb una possible marxa de Koundé. Per exemple, Mireia, Koundé, quin plans de vida té?
7: Koundé el que vol fer, ell és jugar a futbol, i ell el que vol tenir són minuts. Llavors, tenir-los a Barcelona li semblaria bé. Tenir-los a una altra banda, doncs no seria un grandíssim daltabaix a la seva vida.
1: No descartes poder escoltar opcions?
7: No, ni que n'hi arribaran, n'estic segura. Que n'hi haurà alguna que probablement Koundé escolti, tampoc no, és una cosa que no descarto.
3: Clar, el Barça... Deco encantat.
1: I el Barça té Eric aquí, en aquesta posició, diríem, per assumir aquesta plaça i Xavi Esparques vagi cuinant a foc lent.
3: I Héctor Fort.
1: També que pot tornar cedit, que a més pots guanyar molts diners amb Koundé al mercat. Un altre jugador que a més ha de tenir una presència al Mundial important.
2: Però insisteixo que aquí, i ho diré sovint, aquí té molt a veure l'entrenador.
1: Koundé, ja, si Koundé que
2: va ser renovat
1: Flick,
2: a l'agost de l'any passat.
3: Però Flick diria que no està excessivament content, satisfet de la temporada de Koundé.
2: Vale. El tema és, si tu tens un contracte que t'han fet fa un any ben retribuït, diria que era perquè havia una amenaça del City.
3: Us ho va explicar Deco al Mundo Deportivo.
2: Sí, l'estiu passat. I van parlar amb l'entrenador i tal, i van dir, escolta, doncs tu el vols, sí, renovat. Té contracte llarg, viu a Sitges, i juga sempre, o gairebé sempre.
3: El clàssic no el va jugar.
2: Però Fernando, sí, però quan, dic, si quan juga no sempre, calés... tot i que no estigui bé, el que diuen és, home, un jugador es veu amenaçat si quan no està bé, no juga. El dia del clàssic, que era un dia de final de Lliga a casa, va jugar Eric.
3: Sí,
2: això és un
3: significatiu,
2: un senyal. És a dir, el jugador ha de veure que encara que no estigui bé no juga sempre. Si veu això, que encara que no estigui bé juga sempre, per què s'ha de moure? Llavors l'entrenador ha de donar senyals o parlar amb ell i dir-li, escolta, no ets imprescindible, si vols escoltar ofertes
1: bé,
2: aquí
1: jo
2: estem
1: crec que
2: segueixes, comptaré amb tu quan ho guanyis.
1: Jo crec que el detall del clàssic també és una advertència de començar-li a dir que era titular indiscutible i ara és titular, però no sé si indiscutible.
2: I si arriba, insisteixo, si arriba una bona oferta que el jugador veu bé, el Barça també ho veuen bé.
1: I deixa'm acabar abans de les preguntes. Cancelo pot continuar al Barça l'any que ve?
2: Volen que continuï.
1: Volen que continuï. I
2: hi ha convençut a Flip, com és evident.
1: Hi ha opcions, eh?
2: Sí, però té un any de contracte amb Al Hilal.
1: Bé, s'ha de negociar, molt bé. Sí. Va, Bru, endavant, primera.
10: Polo, ordena'm els migcampistes en funció de la confiança que creus que els hi té Flick. Pedri, Gavi, Frenkie, Olmo i Fermín.
2: A veure, Pedri. Gavi.
1: Dos.
2: Fermín.
1: Fermín, tres.
2: Olmo.
6: I Frenkie?
2: No, perdona, m'he deixat a Frenkie.
1: I on el poses?
2: Que per gent del club no és tan important, però per Flick és veritat que te'l posaria potser al segon.
1: Imagina't.
2: I desplaçaria al tercer lloc a Gavi.
1: Molt bé. Segona.
10: Mireia, d'aquí a dues temporades, a quin país creus que jugaran Roni Verdaggi i Marc Caçadó?
7: Caçadó a la Lliga Espanyola. I Verdaggi no estarà a les quatre grans lligues.
1: No estarà, dius?
7: Jo crec que no.
1: Molt bé. I la tercera?
10: I Bernat Soler, d'entre tots els fitxatges possibles que sonen, quin és el que veus menys clar pel Barça?
4: Menys clar vol dir que menys, més difícil o que no em convenç?
1: Doncs més difícil.
4: Contesta el que vulguis. Doncs... Julián.
1: El veus poc clar, per dificult, per difícil. Tu no te l'acabes de creure.
4: No, perquè són molts diners.
1: Aquesta operació no te l'acabes de creure.
4: És que la veig... Sí, la veig molt cara, molt cara.
1: Molt difícil, eh?
4: Sí.
1: Doncs veurem què passa al futur.
2: En el tema de Joan Pedro, Ricard no juga a Champions, no? El Chelsea no juga a Champions.
1: No, ni Champions ni Europa, em sembla, Fernando. O sigui, allà hi haurà... Passaran pel despatx i aniran dient que quan poden marxar. Ja veurem què passa.
2: Un altre que va boig per venir és Cucurella, eh? No dic que sigui la prioritat, però...
1: Però vaja, és a la carpeta. El Mussol.
13: A Catalunya Ràdio, la TDT.
14: Dolors musculars, lesions esportives o molèsties postoperatòries? A Epsilon Fisio t'oferim tractaments personalitzats amb la tecnologia més avançada. Epsilon Fisio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
13: El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
1: Bona nit, Guillem.
15: Bona nit.
1: Ja pots volar.
15: La ressaca contra la gana, la felicitat contra la necessitat. L'Alavés supermotivat, no tenim continuïtat, al Barça li falta profunditat, no recordo cap oportunitat, no és el nostre dia, ni un xut a porteria, al Barça no s'hi juga res, s'avança l'Alavés, a l'últim instant els qui més ho necessiten es posen per davant, s'imposa la fam, la segona és molt dura, quina tortura, sumen tots els de la cua, encara estem a la rua, l'única motivació en aquests últims partits és veure si es peguen al vestuari del Madrid, si el Florentino està que trina, pobre avi, va perdut, i si Mbappé s'orina, altre cop, el seu escut.
1: Ja queden només dues jornades amb el Barça campió. Gràcies, Guillem, bona nit.
15: Bona nit.
13: Recupera el podcast de la TDT i el tercer temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3cat. Web de 3cat. Escolta'ns com i quan vulguis.

0: L'Alavés ha guanyat per 1-0 i Vitoria està de festa perquè tenen opcions de salvar-se. Ha guanyat també l'Espanyol. Veurem què fa demà el Girona, perquè la zona de baix està al límit, amb la màxima emoció. El Barça, diumenge, 9:15, Barça-Betis, però abans, a partir de les 7, a Catalunya Ràdio, el descens, un diumenge de futbol. Bona nit, que descansin.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines. Tenim

0: Doncs ja som aquí, no hem marxat, hem començat una mica més tard, ja ho vaig advertir ahir, i després dels nostres companys d'esports i de la TDT, doncs venim nosaltres. Ells us han dit que descanseu, però jo us demano que descanseu escoltant la nit dels ignorants, perquè la programació en aquesta emissora continua en directe fins a les 2 de la matinada. I vosaltres sou els que feu possible aquest programa trucant, com sempre sabeu, al 93-201-7474. Avui, mitja hora més tard, però he viscut més d'una vida en un mateix dia. He tingut temps de felicitar el meu germà, que ha fet anys rodons. He vist una foto del seu net, l'únic net que té ell, que com a regal li ha fet un somriure amb la seva primera denteta. He anat a la perruqueria abans de ser detinguda pel carrer, no per excés de velocitat, sinó per excés de canes, diguem-ho clar. He dinat de sorpresa amb la meva filla, que ha vingut sense avisar, i malgrat l'àpat que habitualment faig sola. He anat a veure una exposició d'art a l'Illa Diagonal, a Barcelona, on una bona amiga exposa les fotografies artístiques que ha fet amb intel·ligència artificial, i abans de gaudir de la seva obra ja he començat a patir, perquè li he dit que tot estava molt a l'abast dels que no tenen bones intencions i que si no hi havia d'haver més vigilància perquè les fotos no volessin per art de màgia. Són imatges que juguen entre la realitat i la ficció, que ens acosten als somnis a vegades i que tenen una sensibilitat extrema. Les fotografies amb IA de l'Ariadna Arnés conviuen amb els quadres d'altres autors i es poden veure a l'Illa Diagonal fins a finals de maig. Però el dia ha continuat amb una conversa entranyable, que escoltareu aviat en aquest programa, d'un home centenari que ha baixat les escales de Catalunya Ràdio amb el bastó a la mà, perquè deia que li feia nosa, he dit centenari, eh? Que ens ha fet riure, que té una memòria prodigiosa, una lucidesa i una energia encomanable, i ens ha recitat poesia, la que escriu ell des que es va jubilar ja fa 35 anys. Però això ja ho escoltareu un altre dia. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Doncs bona nit, aquí som a 2:15 d'una de la matinada d'aquest ja dijous 14 de maig. Som aquí per fer la nit dels ignorants fins a les 2, com sempre, i amb la vostra participació al 93-201-7474. I per encetar aquesta edició una mica retallada del programa, ens truca des de Mollerussa la Cristina. Bona nit.
2: Hola, bona nit, què tal?
0: Com estàs? Molt bé, i tu?
2: Mira, em fa una mica de mal l'ull.
0: Et fa una mica de mal l'ull? Com és això?
2: Sí, mira, m'ha sortit com un mussol.
0: Ai, sí que fa mal això.
2: Sí, i és la primera vegada a la vida. I la veritat és que em fa mal. I voldria saber, doncs, quin és el motiu perquè surti. I després, remeis naturals.
0: Algun remei natural, no?
2: Sí, sí. O si s'ha d'anar a l'oculit, vull dir, no sé jo com evolucionarà tot això.
0: Clar, perquè dius que és el primer que tens, eh?
2: Mm. Sí, clar, però això com que no...
0: Sí, sí, és veritat, no hi ha gent que no en té mai i gent que té tendència a tenir-ne. Per tant, els que tenen tendència a tenir-ne segur que et poden dir mil coses per passar una mica millor. Cristina, vale. Et sap greu que vagis així avui per a veure si et poden donar solució, t'ajuden i et baixa aquest mal, perquè sí que fa mal, realment.
2: Sí, doncs moltíssimes gràcies, felicitats pel programa i acompanyeu molts dies.
0: Ai, doncs moltes gràcies, és l'objectiu, i si ho aconseguim ens feu feliços també. Així que gràcies, Cristina.
2: Una abraçada.
0: Una abraçada, bona nit. Doncs va, els ignorants que en saben molt de tantes coses, i estic convençuda que de mussols als ulls també, i que teniu algun remei per la Cristina per fer-li passar aquest dolor que té, i si algú si no ja consultarem nosaltres un metge, que ho fem sovint, eh? Però si algú també té una explicació de per què surten els mussols, doncs avui farem una resposta completíssima per la Cristina. Podeu trucar al telèfon del directe 93207474 o deixar-nos els missatges de WhatsApp al 667-220-148. Tenim diferents missatges que ara escoltarem, però com que em diuen un moment, no donis pas ara una gravació perquè tenim una altra trucada d'en Lluís des de Premià de Mar, doncs parem màquines. Lluís. Ui, ara ha de baixar la ràdio, Lluís, que s'està acoplant tot.
3: Sí, perdona, que no. Ha sigut un lapsus, que aquest no l'he tingut mai, sempre vaig molt en compte de tot arreu i escolta.
0: És que m'he anat sentint jo amb eco, sí. Saps?
3: Perdó, eh?
0: Ja està,
3: escolta'm
0: ja està.
3: Una cosa.
0: Digues.
3: Marta, que vas poder resoldre aquell entrínculis matemàtic o no?
0: No, jo estic esperant que algun savi ignorant ho resolgui.
3: Carai, és ben fàcil, eh? Però bueno, és igual.
0: No, doncs espera't uns dies i si no ens ho expliques. A veure, sincerament, no m'hi he posat una altra vegada, eh? No m'he posat a estudiar-ho, eh? Però potser que m'hi posi, no?
3: És una mica complicat, però quan t'hi poses dic, carai, si això és facilíssim. Però bueno, t'hi has de posar i no? De moment veus, carai, si sumen 510, i clar. Si només n'hi ha 500, com pots tenir 510? Bé,
0: hi ha un
3: perquè
0: truc.
3: Pas la resta per un costat, a la dreta, però diries que feia la de l'esquerra. I he dit una possible
0: solució. Ja has dit una pista. Eh? Va, ja has dit una pista.
3: Llavors, jo avui volia fer dues preguntes, Marta, sí. Que penso que, penso que es diuen malament. I m'explico. Mira, es diu la paraula doctor, pues, en els impresos, a les targetes, en els rètols, els informes que puguin fer metges, a tot arreu es diu doctor. I jo no sé el percentatge, perquè segurament m'equivocaria, però així que li diem en castellà, a grosso modo, de 100, 90 són metges, els altres 10 seran o poden ser doctors. I m'explico, tots són metges, però doctors només ho són aquells que han tret el doctorat. Llavors es pregunto, per què se'ls diu doctors? Si són metges, no són doctors, perquè no han fet el doctorat. No sé si m'explico.
0: Sí, clar.
3: Hi ha doctors en filosofia, també n'hi ha doctors en dret i en moltes coses, no? I no se'ls diu doctor.
0: Tens raó.
3: Se'ls diu l'abogat tal i tal. Per què? Perquè no és doctor. Llavors, en el metge, si no és doctor, per què se'ls diu doctor?
0: Sí, és veritat.
3: Bueno,
0: perquè
3: no sé si m'he explicat
0: prou
3: bé.
0: Sí, perquè llavors, com ho dius per dir amb un metge que es diu Lluís, com li dius, metge Lluís, bon dia?
3: El metge.
0: Però quan t'hi adreces, com t'hi adreces? Metge Lluís, hola, què tal?
3: Perquè li has de donar un títol a una persona que no el té.
0: No, està bé.
3: Tu ets ministre o ets periodista, perdona?
0: No, jo soc
3: periodista.
0: Periodista.
3: Llavors,
0: ministre, ni ganes, eh?
3: Aviam. Ja, però no sé si m'explico.
0: Sí.
3: Potser no m'he explicat prou bé i no se m'entén, no?
0: Que s'entès perfectament, que és veritat.
3: Metge o senyor, el que vulguis, però vull dir, li dones un títol a una persona que no el té, per què? Mm-hmm. Perquè sempre s'ha dit, una vegada, això es va dir fa molt de temps en època d'en Cuní, però encara no m'ho va respondre ningú, eh? Estic parlant de... Tu encara estaries a pàrvols. Mira, i la segona és, també vosaltres, i tothom, el pueblo, diguéssim, i els periodistes i tothom, diuen... Bona nit. Aviam, jo penso que està malament. És bona nit. Amene. I per què? Perquè la vora és la vora del riu, la vora que fas amb uns pantalons, m'entens? Però la bona és un desig, que passis una bona nit, no una bona nit. I què és això de bona nit?
0: Sí, doncs...
3: I tothom, vosaltres, els informatius, ara mateix els acabo de sentir, els de Deports, t'han dit una altra vegada, i tothom, ja se'n sembla que alguna vegada no voldria acusar-te, tu mateixa ho has dit, bona nit.
0: Puc ser dolenta ara, Lluís? Deixes?
3: Mana?
0: Puc ser dolenta ara?
3: Ho ets sempre, però t'ho admeto. Digues.
0: De ports no, eh? De ports no,
3: digues. Digues.
0: Que dic, tu
3: dius... Dolenta amb mi, cuidado, que no. Se m'entengui.
0: No. Vale. Dic, de ports no, diem esports.
3: Bueno, perdó.
0: Ah, t'he enganxat.
3: Va.
0: Per això he dit si podia ser dolenta. El que passa que això que dius, que vam fer una consulta perquè algú altre ho va demanar, i ens van dir que es pot dir. Que es pot dir en català bona nit. Sí.
3: Però...
0: Ara no recordo qui va ser, però és una... Hi va haver més d'una persona que van fer algunes preguntes de llengua, i si el bona nit i el bona nit estava bé, i que era una manera col·loquial, i que no està... És col·loquial, eh? Escriure, no pots escriure bona nit, però parlat sí que ho pots dir, que no és incorrecte, que és una manera col·loquial o popular, digue-li com vulguis. Ara no recordo els termes de la resposta, però sé que ens ho van respondre.
3: Vull dir que... És a dir, la Real Acadèmia de la Llengua Catalana, això, o sigui, l'Acadèmia de la Llengua Catalana, això no el té aprovat, no?
0: Jo
3: és una
0: ara...
3: forma, com dius, col·loquial i acceptable.
0: Jo
3: però
0: crec
3: que,
0: no és, que és aquesta part.
3: No
0: però...
3: és oficial, vaja, que no és oficial.
0: Jo diria que no. Però t'hauria de mirar, eh?
3: Sí, així ens has passat al bando dels ignorants, ara, eh?
0: Clar, però és el bando que m'agrada, el dels ignorants.
3: Molt bé, Marta, bona nit.
0: Moltes gràcies, igualment. Adéu-siau. En Mario, des de Barcelona, bona nit.
4: Hola, bona nit, bona nit.
0: Què tal, Mario?
4: Bé, volia contestar una miqueta a aquest senyor que comentava el tema dels metges que es diuen doctors,
0: sí,
4: i a les persones que no es diuen doctors i que han fet el doctorat.
0: Uh-huh.
4: A veure, si un es refereix al diccionari de l'Acadèmia, diu que doctor és el màxim reconeixement acadèmic, però també, al mateix temps, és aquella persona que pot exercir la medicina.
0: Amigo.
4: Per tant, per exercir la medicina no cal fer el doctorat, com es diu habitualment, fer la tesis doctoral,
0: sí,
4: sinó tota aquella persona que pot exercir la medicina, per poder fer-lo, basta con ser licenciat en medicina i cirurgia, que és la nomenclatura habitual del títol. I, per tant, és per això que es poden dir únicament com una excepció, però acceptada per el diccionari, diu que doctor és aquell reconeixement màxim acadèmic o bé aquella persona capaç d'exercir la medicina. Per tant, un licenciat en medicina es pot dir doctor.
0: Es pot dir doctor. Doncs resposta correctíssima i perfectíssima, Mario. Que ets, vale, que ets doctor?
4: Sí. Jo habitualment aquesta aclaració la faig... Soc professor de la universitat i aquesta aclaració la faig habitualment als alumnes quan a vegades comenten això, i val la pena sempre, perquè sempre està una miqueta el comentari aquest d'altres companys d'altres carreres que diuen que tu no te podem dir doctor perquè no tens la tesis. I a vegades les diu, mira, cultivaré una miqueta la teva ignorància i ja t'aclariré una miqueta aquest tema.
0: Doncs és perfecte, Mario. I puc demanar-te de quina especialitat?
4: Traumatologia.
0: Traumatologia, molt bé.
4: Sí.
0: I és una època tranquil·la de feina, ara, o...?
4: No.
0: No és tranquil·la,
4: bueno,
0: no, eh?
4: Mai ho és. El que passa és que, sobretot, aquests dies... Bueno, a Barcelona és molt complicat perquè sempre hi ha molta població que és turista i que, per tant, la nit a Barcelona és tranquil·la dintre dels marges, però també és molt complicada en segons quines zones, amb el qual, quan estàs de guàrdia a Reuma, pues sempre sempre estàs entretingut.
0: Cames trencades i cops i de tot,
4: sí,
0: no?
4: Sí, cops, baralles i tot allò que... Sembla que això no, aquí no passa, però passa cada vegada més.
0: Ja, és un tema aquest també. Doncs, doctor Mario, moltíssimes gràcies.
4: De res, a vostès.
0: Que vagi
4: moltes
0: molt
4: gràcies
0: bé.
4: I bona nit, que vagi molt bé.
0: Bona nit, gràcies.
4: Adéu-siau.
0: Tenim uns oients que, vamos, és que no ens els mereixem. És que no ens els mereixem. Gràcies. Com la Carme, que ens truca des de Navès. Bona nit.
5: Hola, molt bona nit a tots i felicitats pel programa, a tu i a tot l'equip i a totes les persones que truquen, que s'aprèn molt. Jo aprenc molt a través de totes les persones que truquen. M'encanta aquest programa. Sempre que puc, l'escolto.
0: Molt bé.
5: Vale.
0: I crec que pots ajudar a la primera oient que ens ha trucat avui amb el problema...
5: Digues.
0: No, que crec que pots ajudar la Cristina, no? que demanava uh-huh. pels mussols a l'ull.
5: Sí.
0: Digues.
5: Mira, jo quan era petita i quan era adolescent m'havien sortit bastants, però bastants, eh? Entre que anava al metge, anava al curandero i així finalment, pues bueno, però i que tenia, que a vegades em sortia un o dos a l'ull i jo vaig arribar a patir molt dels sortuelos durant tota la meva joventut.
0: Oh, doncs de jove quin mal també, no? I quin
5: maltràngol. Sí,
0: mal
5: vaig
0: tràngol.
5: Patir molt. Sí, no sé per què, pues mira, l'havien agafat a mi els sortuelos, mira. I d'això, i al final, bueno, ja a part de medicació, de farmàcia i tot això, pues, a través de curandero, com dic, pues, això és molt lliure, no? Molt personal, però la finalitat va ser, com quan surten els herpes al llavi, pues, posar oli d'oliva, oli d'oliva del bo,
0: sí,
5: a l'ull, simplement això.
0: A sobre del mussol.
5: Sí, de l'orzuelo, amb les mans ben netes, sobretot la higiene, sempre ante tot com és per tot, no?
0: Sí.
5: Però posar directament amb una gaseta, i aquesta gaseta a trossets petits, ella que s'ho vagi posant, i així ben suau, i se n'anirà marxant. Per lo menos a mi m'hi va marxar.
0: Uh-huh.
5: Últimament, dels que me sortien, sempre ho fèiem així.
0: Molt bé.
5: Perquè a vegades, segons quin tipus de medicació, te pot ser o té al·lèrgia, o no te pot anar bé, no sé,
0: clar,
5: saps?
0: Quan dius medicació, és que et donaven fins i tot alguna pastilla per prendre?
5: Sí, jo recordo alguna cosa, sí, ja dic, és que fa molts anys,
0: però
5: el que sí que recordo que me va... I precisament la meva germana no fa gaire, ho havíem parlat, i t'acuerdas que te habíamos acompañado al curandero por los arzuelos que te salían tanto? Digo, sí, el aceite.
0: Doncs mira, ja tenim...
5: Amb oli d'oliva, eh?
0: Molt bé, perfecte. Un remei natural per la Cristina.
5: I pels herpes... Si les surten també les pancetes aquestes que surten al llavi,
0: sí.
5: La mateixa saliva regenera molt. Uh-huh. Bueno, jo sempre m'ho faig així quan me surt, i a més a l'oli d'oliva també el mateix, eh? Jo ho faig molt així, tot molt natural.
0: Molt bé, perfecte. Molt bé, Carme, doncs moltíssimes gràcies.
5: Doncs vinga, felicitats a tots, que sou un gran equip, eh?
0: Vinga,
5: una abraçada.
0: També. Una abraçada, bona nit.
5: Molt bona nit, adéu.
0: En Ramon, des de Piera, bona nit, Ramon.
6: Hola.
0: Què tal?
6: Bona nit. Això. Bé, de passada, això del bona nit o bona nit,
0: sí.
6: Jo de petit, de criatura, fins que ben bé uns 10 anys, em vaig pensar que bona nit era bora nit amb R.
0: Amb R.
6: B-O-R-A.
0: Sí.
6: Sí, bora nit. Jo no entenia per què volia dir, però bueno, fins a llavors vaig, amb una edat, vaig començar a entendre que volia dir bona nit.
0: Clar.
6: Sí,
0: bona.
6: És curiós, però de criatura, això. Bueno, jo ara, de passada que havia sentit el comentari d'abans,
0: mm-hmm.
6: Sí, jo només sentia fonèticament...
0: Clar,
6: la,
0: i et pensaves
6: casa,
0: que s'escrivia amb R, no? Bona nit.
6: A casa dèiem bona nit, bona mm-hmm. nit, bona nit, i semblava, oi, com
0: sí.
6: si...
0: I a la que vas començar a escriure vas dir, no, aquí va una N, i no una R.
6: De molt criatura, jo sempre havia pensat que era bora. Vora.
0: Perquè a casa teva sempre ho dèieu així, suposo, no?
6: Sí, bueno, era com es pronunciava així, a casa.
0: Sí, bona
6: nit, bona nit, clar, els pares et deien bona nit i...
0: I tu contestaves igual.
6: I, clar, era fonètic.
0: I tu ara ho fas servir?
6: I no sabies què volia dir, però clar, després vaig entendre que era bona nit.
0: Nit, clar. Dic, i ara què dius sempre?
6: Home, bona nit.
0: Ara dius bona nit. Ja no dius més bona nit, eh?
6: Mm. Home, perquè ara entenc el que dic.
0: Clar. Està
6: però
0: clar.
6: Jo, quan era criatura, molt petit... Pues,
0: no ho sabia,
6: pues,
0: només, sí.
6: Repeteixes lo fonètic, sense
0: clar.
6: Saber el que dius.
0: Exacte.
6: Però bueno, això era només de passada. Jo, la pregunta meva, ara mateix que feia dies que la volia fer, i mira, ara he trobat l'ocasió, perquè de comentant això de que sí, és veritat, eh? A veure, totes les bestioles de la muntanya que a veure, s'han d'anar morint. I, bueno, ara que hi va haver l'assumpte del senglar, que, esclar, quan se'n troben un senglar per la muntanya, se suposa que els recullen, els apleguen, els porten a analitzar i a tot. Però, esclar, tots els animals salvatges, tot el planeta, de tot arreu, jo això fa molts dies m'ho pregunto. Clar, deuen quedar estesos per mi, quan vas per la muntanya, que són molts milions
0: d'animalons
6: que hi ha, clar, entre esquirols, conills, senglars...
0: Sí, de tot.
6: Isards... Jo aquí ho hem vist, que aquí, vull dir, n'hi ha un tou de isards, eh? Vull dir, sembla mentida, però sí.
0: Aquí a Piera?
6: Sí.
0: Isards?
6: Sí, aquí hi ha molta muntanya, i tant.
0: Però isards i tot? Sí, si pensava que havíem d'anar més amunt.
6: Jo, anant amb cotxe per algun camí per aquí a la muntanya, m'ha anat...
0: Te n'has trobat algun, sí, molt bé.
6: I tant, que passen pel... Sí. Bueno, hi ha moltes bestioles per la muntanya. I, esclar, bé, es deuen morir. I aquí, com els humans, tenim el costum de que enterrem a la gent, oi? Perquè, és clar, si no fan pudor o fan cucs...
0: Sí.
6: I se'ls enterra o se'ls incinera, ara mateix, l'última moda és incinerar, perquè... Mm. si no, no hi ha puesto, no, per fer-los una tomba a cada un.
0: I tu vols saber què passa amb aquests animals, no?
6: Hosti, jo em pregunto, dic, jo vaig per aquí, per la muntanya i el d'allò, i clar, no em trobo cadàvers per allà.
0: De res, de cap animal, clar, sí.
6: I han de ser mils i milions d'animalons que deuen morir cada dia, com deuen néixer, a Lleida tenen el problema amb els conills.
0: Sí, sí, tant.
6: Que allò, jo que tinc aquí, hi ha caçadors, eh? I jo, mare del senyor. Ara es veu que és època de que són petits, estan criant, ara no poden, les vedes, oi, yeah. Això. Però per totes les bestioles salvatges que corren per tot el planeta, no, jo conec d'aquí, però a tot arreu del món deu estar ple d'animalons, mm-hmm. Allò que deuen néixer, deuen morir.
0: I tu vols saber què passa? Per què no trobes cadàvers? Molt bé.
6: I com, esclar.
0: A veure quin respon això, a veure quin respon això.
6: Els humans ens enterrem, sí, sí. O ens incinerem, o hi ha tot un procés, a part de les companyies que s'ocupen de...
0: Sí, sí, no, a la muntanya això no hi és, està clar.
6: Totes les bèsties salvatges, que han de ser milions cada dia que moren i d'allò, com és que no ens les trobem?
0: Doncs va, segur que algú té la resposta.
6: Hi ha algú que s'ocupi de recollir-ho? O es reciclen automàticament perquè altres bestioles els mengen, els cucs?
0: Jo crec que vas bé, però va, a veure quins il·lumina.
6: Quan un va per la muntanya, no vas trobant morts.
0: No, està clar, està clar.
6: I a mi això és una cosa que no acabo d'entendre.
0: Doncs va, a veure qui ens ajuda, Ramon, a aclarir-t'ho, d'acord? Que vagi molt bé.
6: Aquesta és la meva pregunta.
0: Vinga, merci, bona nit.
6: Bona nit.
0: Adéu. En David, des de Barcelona, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Què tal, David?
7: Anem per feina. Diversos aclariments.
0: A veure, digues.
7: Bé, aquest senyor ha comentat en un moment que hi havia isards. No, els isards es troben al Pirineu a altitud. El que deu haver-hi són cabirols, que es troba per aquí.
0: Jo també per això he dit tan avall, i m'ha dit que sí, i me l'he cregut, però vaja.
7: No.
0: Més amunt,
7: Són cabirols.
0: Són cabirols. Molt bé.
7: Sí. Bé, en qualsevol cas, jo, tema lingüístic, que a vegades un tema lingüístic i si l'enganxo truco, perquè no soc lingüista,
0: sí.
7: Doncs el tema bona nit, que ja el vaig aclarir de fa uns
0: que
7: dies.
0: Sí, anava a dir, veus com va ser tu? Digue, ens ho van aclarir ja.
7: I vaig ser jo. I el tema també del doctor, que ja l'han explicat una mica, ràpidament el del doctor ve del llatí, no? I que en llatí volia dir ensenyar. Uh-huh. El que passa que a l'edat mitjana, doncs, els que feien, com es diu ara, feien universitat, doncs el màxim grau que se'ls donava, la màxima titulació que els donava, era el de doctor, però només es donava, atenció, amb els que estudiaven dret, teologia o medicina. Només amb aquests tres estudis. Llavors, jo suposo, i això és l'assumpció que faig jo, doncs que els que estudiaven medicina, doncs doctor en medicina, per no dir doctor en medicina tota l'estona, doncs ja va quedar el doctor. Només, no? Uh-huh. Per simplificar, no? Llavors, és una paraula totalment acceptada, surt al diccionari, per tant, doctor i metge, doncs, són dues paraules sinònimes i són correctes. Vull dir, la gent, no és la primera vegada que algú diu, no, és que el doctor, el metge no se n'ha de dir metge, i si és doctor, llavors ni pots dir doctor. No, es pot dir de les dues maneres.
0: Correcte,
7: amb els metges, amb la resta no, evidentment.
0: Perfecte.
7: I després el tema del bona nit, a veure, l'explicació és que bona nit tenim dues enes molt seguides i es fan com una mica de nosa. Llavors hi ha un fenomen fonètic que és una dissimilació, que és el contrari d'una assimilació. Una assimilació és quan, diguéssim, dues coses s'ajunten, no?, per dir-ho així. Doncs en aquest cas aquestes dues enes es fan nosa i se separen, i la manera que tenen de separar-se és que una li canviem el so i en comptes de fer-la N la fem R i diem bona nit. En català també molta gent, en comptes de dir ningú, que tenim dues enes seguides, la gent quan parla diu dingú, amb una D. Sí,
0: és veritat.
7: És el mateix fenomen.
0: Sí.
7: Tenim dues enes aquí que es fan nosa i diem dingú, no? I també hi ha un altre fenomen que es diu de metàtesi, que amb el darrere, que també tenim moltes erres aquí juntes, darrere, la gent què fa? Doncs diu darrere, no? Separem aquestes erres una mica més i canviem les síl·labes, no? Uh-huh. En qualsevol cas, és un fenomen fonètic. Si busquem, diguéssim, la paraula acceptada, la paraula que surt al diccionari és bona, no vora.
0: Clar.
7: Uh-huh. Però jo vull insistir en el fet de que vora no és incorrecte, és un col·loquialisme. La gent quan parla,
0: clar,
7: doncs pronunciem les coses d'una manera. És com ara farem el símil amb el castellà, no? La gent diu, estoy cansado. però la gent escriu cansado. Clar. Ara, no busquis cansau al diccionari.
0: Que no
7: ara,
0: trobes.
7: Això vol dir que cansau... Clar, però això vol dir que cansau és incorrecte en castellà? No, és una manera vulgar de parlar, però és castellà totalment correcte. Mm. Per tant, la gent que diu bora nit, que no s'espanti, que continuï dient bora nit, perquè és un tret dialectal i és una riquesa del català.
0: I és bonic.
7: De la varietat de la llengua. I és una manera de dir-ho. I la gent que diu vingú, que continuï dient vingú. I la gent que diu dimarts, o la gent que diu dimarts, doncs també són qüestions fonètiques a la pronúncia, o la gent que diu saps, o la gent que diu saps, etcètera, etcètera. Podríem posar mil exemples ara fonètics, Llavors, doncs l'explicació és aquesta. Però és correcte. Una cosa que no surti al diccionari és una cosa, i l'altra és que sigui incorrecte.
0: Que és molt diferent.
7: El que no és correcte és dir, bueno, això ja és una altra
0: això
7: cosa.
0: Això és una altra cosa, exacte.
7: Ara ens anem per les branques.
0: No, perfecte. Molt bé, David, moltíssimes perfecte. Gràcies, vinga. Un dia més. Que vagi bé, bona nit. En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, bona nit.
8: Bona nit.
0: Bona nit, Joaquim.
8: Aquí sempre ho diguem.
0: Sí.
8: Almenys la majoria. I això que ha dit aquest senyor, també, de darrere, també.
0: Al darrere i darrere, sí.
8: A darrere.
0: Són riqueses del llenguatge, sí.
8: Exacte, i com aquí, bueno, sobretot a l'Empordà, Brunyols.
0: Sí. Molt bé, boníssims, per cert.
8: I també n'hi ha algun altre, que no sé si és correcte o és casolana, que d'una processó, també hi ha moltes Cs i Ss per aquí, també ho derivàvem en professor.
0: Ah, sí? La professor.
8: La professor de Verges.
0: Sí.
8: Dèiem, no la professor.
0: Ja.
8: Escriu professor, però...
0: Però a vegades dieu professor.
8: La professor de Verges.
0: D'acord. Molt bé.
8: Bueno, coses així. I d'això del mussol, d'aquella senyora...
0: Sí.
8: Però jo tinc entès que un mussol, perquè a mi em va sortir un, de petit no, vull dir, em va sortir de gran, de 40 vermons.
0: Sí.
8: I no em marxava de cap manera. Jo primer vaig posar aigua freda i em diu, no, si havia de posar aigua calenta, un drap calentet, bueno, estèvia i així, bueno, però la qüestió és que no marxava. Que anava a la farmàcia a buscar alguna crema que d'allò, havia de posar per aquí, en treballs, bueno, aixecar la parpella, i res, i tampoc no marxava. I al final vaig anar amb un oculista, i va dir, bueno, va mirar, no és pas cap mal dolent, ni res, i tot això, però la manera de treure'l, si fa tant de temps, diu, s'ha d'operar.
0: Me cachis.
8: I em va donar una llista de tot el que havia de la preparació que havia de fer per operar, que el mussol es va espantar i va marxar.
0: Què dius ara? Ai, que bona aquesta. Quin mussol més intel·ligent, doncs.
8: És verídica,
0: Sí, me'l crec. Es va espantar tant que va dir, desapareixem d'aquí.
8: I va desaparèixer per art de màgia, com ja d'allò... De l'ensurt
0: va desaparèixer el mussol.
8: Alguna cosa semblant, així, sí. I,
0: que és
8: però
0: bona.
8: Vaig entendre que això és com una infecció.
0: Sí.
8: No sé si és ben bé cert, això, però per el que jo vaig entendre és com una infecció. Que si no hem tocat algun terra o hem remenat alguna cosa que ens quedi microbis als dits, sense rentar-nos les mans i
0: poden anar als ulls.
8: I el toquem, és possible que vingui per aquí.
0: Molt bé, Joaquim. Doncs moltes gràcies, que arribem a la una de la matinada. Hem de donar pas als informatius. Una abraçada i a descansar.
8: Com que hi havia els del futbol.
0: Sí, clar. Però ara ja hem arribat a la una. O sigui, ho heu fet molt bé. Això, tots els oients. Vinga, bona nit, a descansar.
8: Bona nit.
0: Igualment. Adéu. A descansar no, a descansar els que ara han trucat, però que continuaran escoltant, i vosaltres hi torneu a partir de la una i uns 6 minuts després de les notícies. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana disculpes als mestres per l'operació en què dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents. Ha admès que, tot i fer-se d'acord amb la norma, es va plantejar malament. Ho ha dit al Parlament de Catalunya en el marc de la Comissió de Seguretat i acompanyada del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha assegurat que es modificaran els procediments.
2: Sí que avui demanat disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu.
3: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
1: També ha anunciat una investigació reservada dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient i una ampliació de la norma que defineix les atribucions de la Comissaria General d'Informació per restringir i aclarir aquestes operacions d'infiltració que, a partir d'ara, hauran d'estar més justificades. Repassem ara altres informacions en format breu. El govern i els sindicats d'educació es reuneixen aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir la situació en ple cicle de vagues de mestres i de professors. El sindicat majoritari USTEC situa el pla de xoc a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu com a línies vermelles per tancar un acord i desconvocar les aturades. Donald Trump i el seu homòleg xinès Xi Jinping abordaran a la Xina l'establiment d'una junta comercial que tracti les diferències que separen els dos països. El conflicte a l'Iran serà l'altre gran tema a tractar. Pequín ha incrementat les reserves de petroli davant del tancament de l'estret d'Hormuz. Al Regne Unit, el ministre de Salut podria dimitir aquest dijous per intentar desafiar el lideratge de Keir Starmer al Partit Laborista i rellevar-lo com a primer ministre. Starmer està a la corda fluixa després de la desfeta electoral dels laboristes la setmana passada, però insisteix que no pensa deixar el càrrec. I el cinema català marca una nova fita històrica al Festival de Cannes. Un estudi barceloní hi ha presentat aquest dimecres The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona. Els advocats dels set germans Pujol han demanat aquest dimecres la seva absolució en el judici que afecta la família perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los i que la Fiscalia ha tirat pel dret a l'hora d'atribuir-los els delictes. Per Cristóbal Martell, advocat de Jordi Pujol Ferrusola, durant el judici no s'ha aprovat cap dels delictes atribuïts per la Fiscalia, especialment pel que fa a la presumpta corrupció política.
4: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
1: La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola ha afirmat que se'ls ha perseguit judicialment pel que va presentar l'expresident per a Catalunya. Per la seva banda, la defensa de Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, també ha sol·licitat que se l'exoneri. El judici quedarà vist per a sentència aquest dijous. Esports, el Barça ha perdut per 1-0 al camp de l'Alavés a la 36a jornada de la Lliga de Primera Divisió de Futbol amb un gol encaixat al llindar del descans i es queda sense l'objectiu d'arribar als 100 punts. L'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després en superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García els últims 20 minuts de joc. Aquest dimecres també s'han disputat a primera Villarreal 2, Sevilla 3, Getafe 3, Mallorca 1 aquest dijous, Girona, Real Societat a la classificació provisional. El Girona queda penúltim amb 39 punts, mentre que l'Espanyol és 14 amb 42. Entremig hi ha l'Alavés amb 40 punts i el Mallorca, Elx i el Llevant amb 39. Florentino Pérez ha instat el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a la Sexta, el president del Madrid ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades. I una de freda i una de calenta per als equips catalans que han jugat els seus partits de la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça s'ha imposat al Granada a domicili per 98-101, mentre que el Lleida ha perdut a la pista del Breogán per 114 a 87.
0: Fins aquí les notícies.
5: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
7: Frenar el feixisme espanyol i català.
5: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
8: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
5: Tu eliminaries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
7: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
5: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
5: Hola, Anna.
9: Hola.
6: Amb Ricard Ostrell.
9: Rufiti, Rufiti, Rufiti.
0: A Catalunya Ràdio. Postdates.
10: Escric a una persona que encara no existeix i que potser no existirà. De Les meves nits en blanc, de Ramon Folch i Camarasa. 100 anys del seu naixement.
0: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Una de la matinada i pràcticament 8 minuts. Tornem a ser aquí, ara ja sim l'hora sencera, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, amb telèfons oberts per parlar amb vosaltres, si ho voleu, el 93-201-7474. Ara hi tenim la Constança, des de Terrassa. Bona nit, Constança.
1: Hola, bona nit a tothom. No, que aquella bestiola que dieu, aquella... Què és un bisard?
0: No, isard. Isard.
1: Com?
0: Isard, amb vi.
1: Amb mi?
0: Sí,
1: isard.
0: Isard. Ah. No és un bisard amb bé, sinó amb i.
1: Ah, me podeu dir què és. I després, una altra cosa. Jo, quan era joveneta, també tenia algun mussol. I me'l feien rentar amb aigua timolada. Pregunto, què és l'aigua timolada, que ara m'hi han recordat?
0: Aigua timolada?
1: Sí, me'l feien rentar amb això, l'aigua timolada.
0: No havia sentit mai aigua timolada.
1: Sí.
0: A veure si algú ens ho sap explicar, doncs.
1: A veure si algú m'ho sap explicar.
0: Perfecte.
1: Em sembla, que m'ho rentava amb això. Perquè si és una mica d'infecció, que d'allò.
0: Sí,
1: bueno,
0: molt bé. Gràcies, Constança.
1: Bona nit. Adéu. Bona nit.
0: En Magenguet, des de Vilafranca, bona nit.
2: Hola, bona nit. A veure, suposo, ara que deia aquesta senyora aigua timolada, deu ser aigua de timó, de farigola. Dic jo.
0: Ah.
2: Sí, clar, vull dir...
0: Aigua de farigola.
2: Sí, bueno, és que és timó, clar. Bueno, a veure, jo anem per la pregunta.
0: Digues.
2: Mira, a veure, ara que està de moda parlar del proper viatge del Papa a Barcelona, la pregunta és com s'anomenen els habitants de l'estat del Vaticà i quants habitants té.
0: Molt bé.
2: I ara, si puc, fer un d'allò, un comentari sobre l'estafa que va patir ara fa 3 o 4 dies aquell home que ho va explicar aquí a la nit dels ignorants, no?
0: Sí, sí.
2: Bueno, probablement recuperarà els diners, però en principi jo crec que hauria de parlar amb el director de la seva sucursal i fer els passos que aquest li pot indicar. Esclar, probablement aquest home, tal com hem fet tots... i estic dient tots els que m'estan escoltant, i torno a dir tots, aquest bon home va donar el seu dia fa si 2, 3 o 6 anys el número del seu compte corrent, la fotocòpia del DNI, el telèfon, el correu electrònic, tot el que tenia. I m'explico, a veure, quina és la persona humana que no ha donat el número de compte i el DNI i el correu electrònic a un empleat de banc que li ha fet una hipoteca? O un senyor o una senyora que li ha venut un cotxe. O una senyoreta simpàtica que li ha llogat un pis. Qui no ha contractat una alarma i l'empleat que li ha vingut a casa a instal·lar-la, vostè li ha donat tot el que li ha demanat, fins i tot la talla dels calçotets. I si no se'n recorda, li ha fet abaixar una mica les calces per mirar l'etiqueta. A veure... En fi, no acabaríem mai, perquè és un sinfí, tothom l'ha donat el número.
0: Sí.
2: Segur que em direu, home, però és que ho hem donat a un senyor de la SEAT o de la Renault o d'una casa d'alarmes molt important. No, no, ho heu donat a una persona humana, que pot ser que estigui compinxada amb un altre i li passi totes les vostres dades. I aquest altre ho faci servir per delinquir al cap de 5 o 6 o 10 anys. Penseu que el número del DNI és el mateix per tota la vida. I el de compte corrent, gairebé la meitat de la gent també el té fins que es moren. Si mireu les notícies de la televisió, veureu com cada dia, però cada dia, com jutgen i condemnen els polítics de Catalunya i d'Espanya. I llavors què penseu? Que aquests que vau donar els números del vostre compte i els DNI són déus? No, no, no són déus. Només són persones que es poden podrir i algunes es podreixen. Clar, llavors, doncs com s'ha de fer per anar segurs? En principi no hi ha res per anar segur. Pots posar els calés sota la rajola, però si t'entren a robar
0: també
2: i et foten d'hòsties fins que dius quina és la rajola, bueno... L'altre és tenir el compte corrent bastant al mínim i el que es diu sempre, que no pots posar tots els ous a la mateixa cistella, tot i que, clar, això vol dir obrir un altre compte que et costarà 60 euros més cada mes. En fi, per la ràdio no es cansen i van dient, sobretot, no doneu el número del compte, la DNI. Però tots estem farts i farts de fer-ho i ho continuarem fent, perquè és que no ens toca altre remei.
0: Una altra cosa, sí.
2: Bueno, res més.
0: Bé, moltes gràcies, com sempre.
2: De res, bona
0: nit. Que vagi bé, bona nit. La Pili des de Gironella, bona nit.
3: Bona nit. Us escolto sempre, el programa és preciós, però de vegades us tinc de demanar coses tontes, com ara aquesta que us demano.
0: A veure, digues.
3: Tinc un nen que juga molt a futbol i és més futbolero que no pas la pilota. I sempre me'ns ve en futbol. Per què porten els nois la mà embolicada? I no tenen mal.
0: Per què porten la mà embolicada alguns
3: la
0: jugadors de futbol?
3: La mà embolicada blanca.
0: A veure, doncs va, a veure què ens diuen els oients.
3: I una altra cosa, això de dir les paraules malament, també em rectifiquen. En tinc 4 de nets i em diuen iaia, no, això així no, perquè jo dic, aneu-vos a posar el pijama.
0: El pijama,
3: El
0: pijama, clar.
3: El pijama. I jo saps què els hi dic? Noi, jo vaig anar a un col·legi amb monges castellanes i se m'ha quedat això. Clar. I se me'n riuen.
0: Però que bonic, bueno, que et rectifiquen els nets, és bonic.
3: Molt bé. I només volia saber això perquè s'embolica les mans.
0: Les mans, perfecte.
3: Ho trobo un misteri.
0: Molt
3: bé, Pili. Acaben d'acabar el partit i es treuen la vena de la mà.
0: A veure què ens diuen els oients. Una abraçada, Pili. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.
0: El Ricard, des de Sant Hilari Sacalm, bona nit.
4: Bona nit, Marta.
0: Què tal?
4: Bé, i tu? Encantat de saludar-te, primer que tot.
0: Igualment.
4: Escolta'm una cosa. Digues. El tema del mussol a l'ull.
0: Sí.
4: La senyora ha preguntat què és l'aigua timolada. L'aigua timolada és aigua de timó. Timó vol dir farigola.
0: Sí, això ens ha dit ara un oient també. Aigua de farigola.
4: No us havia sentit.
0: No, perquè ha sigut el següent que ha trucat i que ho ha sentit i de seguida ha contestat. Aigua de timolada, aigua de farigola. Molt bé.
4: Aigua de farigola. I el mussol no és més que una infecció bacteriana. Staphylococcus aureus és el bacteri que la provoca i normalment fa un granet amb pus aquí a la parpella i ja està, es tracta amb això o amb una mica de pomada antibiòtica i res més. No hi ha més.
0: Molt bé, perfecte. Ricard, moltes gràcies.
4: Gràcies a tu, bona nit.
0: Bona nit. La Carmeta des de Sants a Barcelona, bona nit.
5: Hola, què tal? Marta, bona nit a tu i a tothom.
0: Molt bé.
5: A veure, la meva pregunta, a veure, si m'ho puc explicar bé. La meva pregunta simplement ha lligat que com plorem o riem, d'on surt tot això del cos, de l'òrgan? Tenim un òrgan que ens fa plorar o ens fa riure, o quan tenim mal aquell dolor, d'on surt del cervell o de dintre? A veure si algun metge o algú m'ho podria explicar.
0: És a dir, quan plorem, quan riem o quan sentim dolor?
5: Perquè, esclar, llavors això surt d'un òrgan del cos, no? Però de quina part, a veure, no sé si és una pregunta una miqueta rara, però com que també el doctor Eduard a vegades es explica també, no sé si em podria donar una explicació, a veure què tal.
0: Doncs vinga.
5: Perquè clar, com tenim un dolor, ens surt una cosa, com les llàgrimes, no? Com surten les llàgrimes?
0: Sí.
5: Surten o del dolor o de riure.
0: Sí, i
5: tant. De quin òrgan, sisplau, a veure què tal,
0: Molt bé.
5: Adéu-siau i bona nit per tothom. Adéu-siau.
0: Bona nit, adéu-siau. Va, que a més de les vostres trucades, que avui estic molt contenta, per cert, però amb un ritme fabulós, també tenim missatges. I, per exemple, l'Adolf, des de l'Eixample de Barcelona, ens ha deixat aquest missatge.
6: Us he enviat uns enllaços sobre un blog que jo faig, que està pensat perquè la gent rigui i s'ho passi bé, i després 3.000 cançons d'una emissora que m'he inventat jo, que es diu Passocat amb Oli Ràdio. També aprofito per donar suport a tota la gent que truca i que es queixa de la poca oportunitat, podríem dir, de TV3 en emetre aquestes pel·lícules el diumenge a la tarda, que tots són assassinats, crims i que tenen molt poca imaginació i que no costaria res posar altres coses que no tenen per què ser d'absoluta actualitat, però, per exemple, les tresines o qualsevol... No serà que a Catalunya no tenim coses bones que es podrien posar un diumenge a la tarda i no entristir la gent d'aquesta manera?
0: Doncs aquest és, ja mirarem això del Passocat amb Oli Ràdio, que m'ha fet molta gràcia, i aquest blog que ens fa arribar l'Adolf des de l'Eixample. Un altre missatge ens ha deixat una reflexió, la Fina des de Nou Barris.
7: Estamos viviendo la era de las comunicaciones y además la conquista espacial. de otros mundos. Me parece muy bien todo empeño y toda investigación, pero claro, hasta cierto punto. Yo preguntaría a los enfermos, por ejemplo, mayores, que todo lo han dado en la vida por este estado de bienestar y que padecen algo tan simple y tan invalidante, en algunos casos, como la artrosis, sí, la artrosis, las articulaciones molestas que duelen e invalidan. Y este dinero tan exagerado de ir a ver a la señora Luna con todos sus peñascos rocosos y que no exentos, por supuesto, de algún interés, pues claro, para la ciencia, sí. Pero digo yo, ¿no será prioritario el averiguar cómo se sana, se regenera la artrosis antes que ir a la Luna? ¿No merecen nuestros mayores, como digo, que todo lo han dado, sus fuerzas y sus energías antes que ir a la Luna?
0: Doncs és la reflexió que avui ens ha deixat la Fina des de Nou Barris, i tenim un missatge amb una pregunta que li fa directament a la Fina a una persona, vaja, no ens diu d'on és, però que és un missatge del Toni.
8: Jo vull explicar només aquestes coses, només que vaig sentir una senyora molt important, una senyora molt castiza, d'això, que em va tocar un poquet a l'alma, no? Però no volia explicar-ho perquè, bueno, per diverses coses. Però, bueno, avui ho vull explicar un poquet. Només, això és molt ràpid, sé que teniu moltes coses i jo ho sé. Bé, avui dimecres, dia 13 de maig, explicaré que fa temps que vaig veure una senyora que te dic jo, que era, que diu, hòstia, és que si se talla una rosa, es mora, és viva. Ai, collons, jo ho sé, però estan en tantes roses cada dia, roses, clavells i moltes herbes, no? Herbes també. I un peix que el sortim de fora s'ofega perquè, claro, necessita oxígeno. Claro, ho sabem, tot això ho sabem. I jo pregunto a aquesta senyora si té consciència dels toros que els matrisen a poc amb banderilles. Bueno, abans de les banderilles li posen un d'això que no sé com es diu. Hòstia, després l'espasa. Això és matrisar un animal. Això, què pensa ella? No és el mateix una rosa, un peix, un conill, que un toro que m'estan martiritzant durant hores?
0: És una pregunta directa, però no sé si sap el Toni que la Fina és bastant defensora dels animals, de tots els animals. Vull dir que em puc imaginar la resposta, que segurament estaria fins i tot d'acord amb ell. Una altra pregunta ens deixa l'Anna des del Raval de Barcelona.
9: Tinc una consulta. El rellotge que hi ha a l'edifici que ara és Zara, la plaça Catalunya, que abans era del BBVA, aquest rellotge no funciona fa moltíssim temps. A qui li correspon arreglar aquest rellotge? Penso que és allà enmig de la plaça Catalunya, seria prou important que estigués en marxa. Fa molt mala sensació el veure un rellotge que no funciona i un tan visible com aquest. A qui li correspon?
0: A veure si podem descobrir a qui correspon de posar en hora aquest rellotge. Després, l'Aleix des d'Esparreguera diu, recorden els ignorants els xiclets bazoca? Diu, i el forn del Cisne de Barcelona? L'Aina des de Sant Cugat del Vallès ens diu, ignorants, què sabem per què no han fet el Quanta Guerra avui? Diu, el millor programa de 3CAT, ignorants a banda, esclar. Gràcies, Aina. I en Marc, des de Nou Barris, diu, així com alguns humans necessitem dur ulleres per veure millor, no hi ha animals que també en necessitin? Tots els gats i gossos tenen bé la vista?

0: Es poden guanyar diners amb allò que et fa feliç. És més, et pots fer ric sent coherent amb la teva manera de pensar i buscant el bé dels altres? Són preguntes que de ben segur el comú dels mortals ens hem fet en més d'una ocasió. Diners i feina són un binomi que van lligats des de fa segles i no sempre de la millor manera possible. Hi ha moltes maneres de, com es diu popularment, guanyar-te les garrofes. Héctor García i Francesc Miralles acaben de publicar un llibre que es diu Ikigai dels diners, editat en català per Ara Llibres i en castellà per Aguilar, on justament aborden aquesta qüestió. El subtítol del llibre ja ho diu tot, els secrets per crear riquesa amb propòsit. Consideren que a la vida cal buscar allò que t'apassiona i convertir-ho en la teva font d'ingressos, una que sigui coherent amb la teva manera d'entendre la vida. Doncs aquesta nit ens acompanya Francesc Miralles, un dels dos autors del llibre, a qui li demanarem que ens expliqui quina és la fórmula. Francesc Miralles, bona nit.
1: Molt bona nit.
2: Primer de tot, per situar els nostres oients, com que aquest programa es diu La nit dels ignorants, a nosaltres sempre ens agrada saber moltes coses i deixar de ser una mica ignorants cada dia. Ikigai? Sí. El títol què vol dir exactament? Perquè és una paraula japonesa.
1: Sí, és una paraula japonesa que es va popularitzar fa 10 anys amb un llibre que vam escriure amb Héctor García i que està traduït a tot el món, que vol dir propòsit de vida, no? Allò, la teva raó de ser, la teva missió. Llavors, quan tu trobes el teu ikigai, vol dir que la teva feina o l'activitat que tu fas o allò que és el cor del teu dia a dia, doncs dona un significat a la vida. Hi ha gent que ho té i ho ha trobat, i hi ha d'altres que ho estan buscant.
2: Que encara ho estan buscant. Anem a això que deies de fa 10 anys enrere, quan vau publicar Ikigai. Vau anar fins a un poble que es diu Ojimi, crec.
1: Exacte. Sí.
2: Que té la taxa més elevada del món de persones centenàries.
1: Com a mínim en aquell moment.
2: En aquell moment,
1: clar. Que això va ser ara, abans de la pandèmia.
2: 10 anys després ja ho veurem.
1: Ho hauríem de mesurar, però encara hi ha gent molt gran. L'últim cop que hi vam anar va ser...
2: Què vau aprendre en aquell viatge?
1: Home, moltes coses. O sigui, l'últim cop hi vam anar amb National Geographic per fer un documental que es diu La ciència de longevitat, La ciència de la vida, no? O sigui... Bàsicament, el que hem aprendre que per viure molt de temps no només són els hàbits que, per exemple, tenen a veure amb menjar, ells mengen una mica menys de la gana que tenen, mouen el cos, suaument tot el dia, passen molt de temps a l'aire lliure, de manera que els seus rellotges interns estan sincronitzats amb el sol, tenen molts amics, tenen moltes relacions socials, que això ja es va veure amb l'estudi aquest de Harvard tan llarg, que és un factor clau pel benestar, i tots tenen un propòsit a la vida, un ikigai. És a dir, en aquest cas, en ser un poble d'agricultors, el seu ikigai és l'hort, treballar al camp, estar amb els amics, i això els ajuda a viure molt més temps.
2: Per tant, si anem a aquest segon llibre, l'ikigai dels diners, una mica la idea és portar tot això que explicaven en aquest primer llibre al terreny... del propòsit econòmic, en definitiva, no?
1: Sobretot es dirigeix a dos tipus de persones. Les persones que tenen un projecte que té a veure amb la seva professió, amb la seva carrera, amb el seu talent, i l'estan desenvolupant, sigui algú que crea una start-up, algú que s'està formant per ser psicòleg, per ser coach, per ser terapeuta, per dedicar-se a escriure a la ràdio, el que sigui. Algú que té un projecte de vida i vol saber un full de ruta per fer-ho, o persones que ja estan en una feina que potser els agrada més o menys, o que en el passat igual els hi va agradar, però han descobert una cosa que els hi fa més il·lusió. Llavors, en el llibre hi ha molts casos que expliquem pas a pas de transicions, no? Per exemple, doncs, persones que treballaven en el món de la banca, Joan Garriga, era director d'una oficina bancària d'una caixa d'estalvis, i després es converteix amb un psicòleg, un formador, un conferenciant, un escriptor. I hem posat molts casos d'aquest tipus.
2: És a dir, gent que potser té una carrera professional desenvolupada en un àmbit i un bon dia és quan troben aquest ikigai seu.
1: Exacte. Troben aquest ikigai i veuen en un determinat moment, potser després d'una crisi personal o d'un descobriment o d'un fet que fa que canviïn el punt de vista, que allò els hi pot agradar més i que han d'anar a poc transitant cap a aquesta nova vida, i al principi és molt possible que ho facin de forma simultània, el treball antic i el treball futur que ells fan.
2: Clar, però a vegades els humans confonem això amb jo tinc la meva feina que no m'agrada però és la que em dóna diners, i en canvi el meu temps d'oci el dedico a tal altra cosa que és el que a mi m'agrada molt, però no ho valoren com... o no, sí, no ho valoren com una possible feina, potser, no?
1: Però avui en dia cada cop és més difícil que un jove brillant vulgui estar en una feina que no li agradava. Això és cosa ja de la generació dels nostres pares. El meu pare, recordo que va fer durant més de 30 anys feina d'auxiliar administratiu en una empresa química que no li deia res, perquè ell no era d'aquest món i li agradaven altres coses, però va considerar que jo era una feina a canvi d'un salari, un horari correcte, etc. Si parlem amb gent jove, formada i que tenen talent per certa cosa, no? Et diran que necessiten com a mínim dos ingredients perquè en una feina s'hi quedin. Una, que creixin en aquesta feina, que no sigui cada dia igual, que aprenguin coses, i l'altra, veure que això té un impacte en el món, un impacte positiu. Llavors, avui en dia, no només és el salari, l'horari, etc., sinó que tingui un sentit això que fas.
2: Clar. Per això, el llibre Citeu Confuci, tria una activitat que t'agradi i no treballaràs un sol dia de la teva vida.
1: Exacte, això
2: que deia. Això sona fàcil.
1: Sí. A veure, és una minoria que ho han trobat, però cada cop jo diria que hi ha més persones que van en aquesta direcció. Durant el confinament es va produir un fenomen que els sociòlegs van estudiar, que es va dir la gran renúncia, que va passar als Estats Units, i és que 8 milions de persones que havien perdut les feines degut al confinament els van cridar per anar-hi de tornada i no van tornar aquests 8 milions. És a dir, eren persones que treballaven de cambrers, a botigues, al món de la logística, i que no estaven satisfets en la feina i no sentien representats o que no s'identificaven amb allò o amb les condicions que els donaven i van preferir arriscar, formar-se, intentar fer alguna cosa diferent, no? Llavors jo crec que cada cop hi haurà més gent, a més, a mesura que les corporacions, que les empreses tenen menys personal i hi ha més gent que és autònoma, que ofereix un servei, que intentarà dedicar-se a allò pel qual tenen un talent.
2: Hi ha alguna edat, Francesc, a partir de la qual ja no t'has de fer un propòsit d'ikigai, sinó de no cal fer salts, ni experiments, ni salts al buit?
1: No, perquè justament el final de la vida és molt adequat per l'ikigai, perquè quan tu et jubiles de la teva feina, per començar, alliberes un temps molt important que tu dedicaves a anar a l'oficina, a la ràdio, a l'escola, al lloc on tu estiguessis treballant. Però, d'altra banda, els fills ja són grans, ja no necessiten de tu. I els pares, probablement, i malauradament, han mort. Per tant, no tens ningú per dalt, ningú per sota, no hi ha una tasca a fer, tens un temps immens i molt

0: Que s'han de guanyar diners pensant en la resta de la societat, és a dir, en l'equació que seria enriquint-se fent bé als altres. Però, pregunto, es poden fer molts diners amb ètica?
1: Hi ha gent que ha fet moltíssims diners amb ètica, de fet.
0: Sí?
1: Sí, o sigui, a veure, potser amb ètica no es poden fer molts diners de forma ràpida.
0: D'acord.
1: O sigui, això que en castellà diem un pelotazo,
0: sí.
1: Amb ètica
0: aquí
1: no es
0: no
1: fa.
0: Aquí no hi ha ètica.
1: Perquè, depèn molt de comprar empreses, tornar-les a vendre, d'especular. Uh-huh. Però sí que és cert que han hagut projectes que s'han fet al llarg dels anys. Per exemple, IKEA, que el seu propietari original, Kamprad, era una persona increïblement austera, té uns principis, i jo he conegut gent que treballa allà, que estaven contents per la filosofia d'empresa de cuidar el treballador. I n'hi ha d'altres que no s'han fet d'avui per demà, però que la filosofia de l'empresa és cuidar els clients, però també cuidar els de dins, que és el més intel·ligent que pots fer, perquè cada cop que et marxa personal i l'has de formar de nou, és un cost per l'empresa.
0: Està clar. Vosaltres també assegureu en el llibre que els diners sense propòsit, dieu, són una presó més.
1: Sí.
0: Per què?
1: Hi ha molts estudis que s'han fet de com gasten els diners la gent que treballa en una cosa que els agrada i com es gasten la gent que treballa patint en una cosa que no li agrada. En la mecànica psicològica del consum, tu ara imagina't que et posen una feina que tu odies, no? Per exemple, que et diuen tu ara trucaràs tot el dia per telèfon a persones per intentar que canviïn de companyia elèctrica. Potser hi ha gent que li agrada perquè tenen aquest esperit comercial, però molta gent no ens hi veiem allà, no?
0: Uh-huh.
1: Però que per circumstàncies de la vida et veus obligat a fer això. Llavors, clar, encara que tinguis èxit en la tasca que t'han posat, quan tu acabes del teu horari, hi ha un sentiment psicològic de compensació, de que ho has passat malament i necessites que et retribueixin això que has fet. Llavors, és més fàcil que tu vagis a fer despeses de coses que no necessites, gent que li dona l'alcohol o el joc, o que hi hagi un mecanisme de compensació...
0: Que malgastes,
1: que malgastes els diners. Mentre que si tu la feina que fas li veus un sentit, t'agrada, li veus una utilitat, és més fàcil que aquests diners els inverteixis bé.
0: Uh-huh. Hi ha un altre moment d'aquest IKEA i els diners que dieu el camí més ràpid a la riquesa implica l'eliminació de creences que limitin.
1: Sí, a veure, per exemple, hi ha moltes creences... Quan jo recordo, quan jo anava al batxillerat, a l'Institut Montserrat de Barcelona, feia lletres pures. Hi havia assignatures com llatí, que igual havia quatre persones per allà. I ens deien els professors, ui, no trobareu feina, acabareu de cambrers. Els mateixos professors que estaven allà, no? En la pràctica s'ha vist que és tot el contrari. Avui en dia, molta gent que té carrera de dret o d'economia no troba feina. Qualsevol persona que surti de carrera de filologia catalana té tres feines, perquè es necessiten tres vegades més persones dels que es llicencien. Per tant, el futur està canviant d'una manera tan ràpida i la IA està substituint tantes feines tècniques que potser els de filosofia, psicologia i llengua seran els que trobaran més feines. Per tant, no es pot saber, i el que hem de fer és que la gent jove es dediqui a allò que els agrada, que hi posin ganes, que hi posin hores i que s'hi dediquin i ja trobaran el seu lloc.
0: Clar, tampoc hi ha paletes, tampoc hi ha bons fusters,
1: no,
0: hi ha molta, sí. Tot l'ofici artesanal, per exemple.
1: Està molt buscat i cobra...
0: I això la IA no ho fa, en principi.
1: I cobren més que nosaltres, o sigui, una persona que ara entri en un despatx d'advocats com a passant, cobra la tercera part con lampista.
0: Exacte.
1: Llavors, s'ha de posar han entredit moltes creences que hi ha de carrera útil, carrera no útil, això serveix per guanyar diners, això no serveix per guanyar diners, si tu cantes passaràs gana, bueno, que li diguin a la Rosalía, no? Llavors, tot depèn de dues coses, de dos factors. Quin és el teu talent natural? Que això, lògicament, com diu la Bíblia, molts són els cridats i pocs els escollits, i quants milers d'hores estàs disposat a dedicar això per fer créixer aquest talent? Perquè hi ha aquesta regla que va calcular Malcolm Gladwell, de les regles 10.000 hores, que 10.000 hores és el temps que tu inverteixes en desenvolupar al màxim una capacitat que tu tens.
0: 10.000 hores?
1: 10.000 hores en total. Ell ho va calcular en base al temps que van estar els Beatles assajant i tocant a Alemanya amb 3 i 4 concerts al dia, o Bach no, perdó, Mozart, i triava l'exemple de Mozart, Bach va estar tota la vida fent el mateix, no? I

0: I també Steve Jobs, no? I gent com Bill Gates, que des dels 14 ja programava, o des dels 12. Mm. Per tant, la regla de les 10.000 hores és tot allò que tu inverteixes per tal d'arribar al màxim de la teva competència en alguna cosa.
1: Molt bé, és treballar a poc a poc i anar fent, però
0: i
1: també...
0: I pensar a mig terme. Que
1: i, exacte, no,
0: les coses no venen
1: de
0: demà,
1: prou,
0: perquè a vegades... Mm. El que veiem a les xarxes enganya, no? Tu veus, la gent jove veu algú a YouTube que està tenint milions de seguidors i té patrocinadors i guanya molts diners, o influencers, i pensen, obriré el canal i demà serà així. No.
1: No.
0: Aquest youtuber o aquest influencer potser fa 10 anys que ho està fent, no?
1: Uh-huh.
0: I per tant ara està recollint els fruits i potser té el talent concret per fer això.
1: De fet, vosaltres al llibre aprofiteu per criticar un principi que corre sobretot als Estats Units, que és lluita i treballa de valent, cada segon que estàs despert has de treballar de valent, descansar és de perdedors. I vosaltres no hi esteu d'acord.
0: No estem d'acord perquè, a veure, al final, si tu no tens el cap clar, si tu no estàs descansat, no es pot dir que això sigui un èxit, sinó que estàs obsessionat amb una cosa. I jo crec que el llibre La psicologia dels diners, de Morgan Housel, que ha sigut molt conegut a molts idiomes, crec que en català encara no està. Diu, èxit és llevar-te pel matí i dir, organitzo el meu temps com jo vull, treballaré amb qui vulgui, faré el que jo vulgui i no aniré al lloc on jo no vulgui estar. No? Llavors, si tu estàs obsessionat amb l'èxit i treballes a totes hores de dilluns a diumenge, ets un esclau de tu mateix, de la idea que tu t'has format d'allò que tu has de ser.
1: Uh-huh. Haver fet aquest llibre Quatre mans amb l'Héctor García, a tu t'ha afavorit que aprenguis noves coses,
0: sí,
1: també?
0: Sí, jo aprenc molt d'ell, perquè som d'entorns molt diferents. Jo vinc del món de les lletres, del món de les editorials, vaig ser editor de psicologia i autoajuda, vaig treballar de traductor, de moltes coses, i ell, en canvi, ve del món de l'empresa, pròpiament. Mm. I va dirigir un equip de 100 enginyers de tot el món i coneix les empreses del Silicon Valley de molt a prop. I gràcies a això hem pogut entrevistar moltes persones que han tingut projectes que van començar de zero i he après molt amb aquest llibre.
1: Que, acabo, Francesc Mirallès, què té la cultura oriental i la japonesa en concret que sembla que sempre ens porta al terreny d'això de reflexionar, de mirar cap endins,
0: bueno,
1: no? Una mica d'introspecció.
0: Té una manera diferent de viure, per bé i per mal, eh? O sigui, hi ha aquest esperit que es diu takumi, que vol dir l'artesà que és capaç de repetir una cosa milions de vegades per millorar un 0,0001%, no? I això ho veiem, els japonesos són molt perfeccionistes, intenten desenvolupar totes les seves capacitats, i això ho veiem en les arts marcials, amb les arts gràfiques, i també, per exemple, amb aquest senyor que té un restaurant de sushi en el metro, que surt en un documental de Netflix que es diu Hero Dreams of Sushi, que són aquesta ànsia de perfeccionar-se i fins i tot a la tercera edat, quan ja s'han jubilat, de tenir un servei a la societat, de ser útils.
1: Doncs qui no el tingui que el busqui i qui el tingui que el treballi fins arriba a les 10.000 hores amb Sabi Kigai. Moltes gràcies,
0: Francesc
1: Mirallès.
0: I passar-ho bé en aquestes 10.000 hores perquè sigui una cosa que t'agradi.
1: Exacte, això és el que procurem.
0: No una cosa que fas per obligació. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, bona nit.
0: Un plaer.
2: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
3: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
2: Moments que semblen sense sortida.
4: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
2: Dolors que costen d'explicar.
5: És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
2: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
3: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
2: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat.
2: Els matins del cap de setmana, el suplement...
7: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
8: Crec que no vindran aquest cop, eh?
7: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
9: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
2: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
9: En fi, Roger, és una cosa, bueno, és increïble.
10: 5 minuts i arribarem a 3:45 de la matinada, a la nit dels ignorants, al 932-07474. Ens truca l'Esteve des de Manresa. Bona nit.
11: Hola, Marta, bona nit. Aviam, com que abans heu parlat de paraules catalanes que no estaven massa bé, o que sí, no ho sé, me n'han vingut al cap 4, que em sembla que no estan massa bé i es diuen molt.
10: A veure.
11: Per exemple, es diu molt antes, en comptes d'abans. Un altre. D'aquí una estona, no, d'aquí un rato et truco, en comptes de dir d'aquí una estona ens veiem o ens trobem o truco. Un altre, que aquesta sí, aquesta em posa la pell de gallina. En comptes de dir tant de bo, es diu ojalà.
10: Això fa mal a les orelles, fins i
11: tot. Però molt mal. Sí. Sembla, jo diria que ve de l'àrab, això. Ojalà.
10: Oh.
11: I es diu molt, ojalà em passi això, ojalà em toqui la loteria.
10: Ojalà no ho diguéssim, mare meva. Ojalà no ho diguéssim.
11: Doncs sí, això mateix. En comptes de dir tant de bo,
10: tant de bo, que és preciós, tant de bo. Sí, sí.
11: Ah, això mateix. Mm. I el vale i el d'acord.
10: I el vale i el d'acord, sí senyor. El vale bueno, Vale bueno. Això és molt clàssic.
11: és que segurament, si m'hi poso a pensar, en trobaré moltes més.
10: Sí, sí, sí. A algú li dius, no diguis vale, diu bueno. Diu no, bueno, no, ni vale ni bueno.
11: Bueno, també. Exacte. També, bueno.
10: Sí senyor. També. Tota la raó, Esteve. Sí, sí.
11: Molta paciència.
10: Bona reflexió. Molta paciència, exacte. Moltes gràcies, Esteve.
11: A tu, bona nit.
10: Bona nit, adéu-siau. Doncs farem una cosa, perquè com que hem fet una mica de cúmul de cançons que ens heu anat demanant, i ara, mira, avui hem fet moltíssimes trucades i hem fet aquesta conversa sobre l'Ikigai dels diners i no havíem posat cap cançó. I com que ja fa uns dies l'Aleix d'Esparreguera ens va demanar una cançó del Monxo que es diu Amar i Vivir, doncs ha arribat el moment.

0: Doncs a aquesta hora trobo que el Monxo ha entrat molt bé. Va, que obrim el capítol de preguntes contestades. Like a bird on the wire. Si ahir vam parlar d'oranetes i falciots, avui parlem d'ocells en general, perquè fa unes nits la Pilar, des del barri de Sarrià a Barcelona, va preguntar si alimentar amb cacauets ocells com el pit-roig o la mallarenga és bo per la seva salut. Doncs hem traslladat la pregunta a Ferran López, ornitòleg a la Reserva Natural del Delta del Llobregat.
1: Simplement comentar que bueno, òbviament, si fiquem en una menjadora cacauets, vindran a menjar les dues espècies. Tant el pit-roig com la mallarenga són... Bueno, l'alimentació de les dues espècies és bastant variopinta. És a dir, a l'hivern menjaran doncs, més llavors i fruits, etcètera, etcètera, però és a la primavera i estiu, durant l'època de reproducció, quan ja s'alimenten més d'insectes. Amb la qual cosa, sí, és bo per alimentar-los amb aquest extra d'aliment, amb cacauets, però sobretot a l'hivern. Durant l'època de reproducció, doncs, a part que en menjaran menys, doncs, potser no és la millor idea de totes. Jo particularment doncs, tinc menjadores a casa i això ho faig més a l'hivern que no pas a la primavera i estiu, que és quan s'alimenten més de proteïna, no? D'insectes pels seus polls, per poder-se reproduir, etc etc.
0: Doncs mira, no sabia jo que el pit roig i la mallarenga menjaven cacauets. Ja hem après una altra cosa. D'ocells també demanava alguna cosa en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona.
2: Quin és l'ocell que més quilòmetres pot volar sense descansar?
0: Doncs aquesta és la resposta que ens fa l'ornitòleg Ferran López.
1: Probablement la resposta sigui els falciots. A Catalunya en tenim tres espècies de falciots. El falciot comú, el falciot pàl·lid i el ballester. I les tres espècies poden estar pràcticament tot l'any sense tocar a terra. A diferència de les oranetes, per exemple, que es poden aturar els cables de telèfon o els postes, els falciots s'alimenten, doncs, reprodueixen, bueno, s'alimenten, copulen i fins i tot dormen en l'aire sense tocar a terra. Dormen d'aquesta manera, és el que aconsegueixen adormir mitja part del cervell i deixen l'altra part doncs, funcional. D'aquesta manera poden descansar parcialment i volar l'hora, no? I què passa? Doncs aquests ocells quan només toquen terra quan és l'època de reproducció. Fan nius en els forats dels edificis i dels arbres i fora d'aquests dos mesos de reproducció, la resta de mesos estan constantment en vol. Pensa, a més, que els individus juvenils que han nascut en el mateix any calendari, aquests no es reprodueixen a l'any següent, amb la qual cosa encara fins i tot poden estar més mesos fins i tot sense tocar terra. Per tant, la resposta és el falciot o els falciots.
0: Doncs resposta, moltes gràcies, en Ferran López, aquest ornitòleg amb una àmplia experiència a la Reserva Natural del Delta del Llobregat que ens ha tret d'aquests dos dubtes que teníem. I qui ens traurà de dubtes demà a la nit en directe aquí a la Nit dels Ignorants sobre qualsevol cosa de flors i plantes, serà l'Oriol Villatoro, que el tindrem aquí a partir de les 12, de Jardins Oriol Villatoro, que és una empresa dedicada al disseny, manteniment i creació de jardins personalitzats, per totes aquelles preguntes que de tant en tant ens aneu fent sobre plantes, sobre arbres, llimoners, que si aquesta planta que sigui li passa això, tot això, demà ho podem tractar a fons aquí a la Nit dels Ignorants.

0: Aquesta setmana estem dedicant al llibre Dones, publicat per columna de l'escriptora Isabel Clara Simó, història sobre personatges femenins que l'autora d'Alcoi ens va regalar ja fa temps, l'any 1997. Avui farem dos contes, perquè són més curtets, i justament el primer porta per títol Pardalets. És en una terrassa de la plaça Buonaparte. Fa calor. Xarrupa el darrer clop de la cervesa i mira al seu voltant la silueta del Castello Sforzesco. La invita a prosseguir, però tot i les sabates de taló baix i els pantalons frescos i còmodes que previsora s'ha posat en el primer dia a Milà, la calor la invita a continuar a la terrassa. Està a punt de demanar-ne una altra de cervesa. Al seu costat, quatre empleats satisfan la gana del migdia amb bravíssims entrepans. Fan cara de murris falsos. Guarda, guarda, il bambino con la sua mamma. Ho ha dit el més xerraire, que té pinta de mil homes. I és que just als seus peus han aterrat dos pardalets que se'l tironegen sense manies entre els peus de la gent. La sua mamma? Sí, en efecte. Un dels pardalets està donant-li menjar a l'altre de bec a bec. Tot i la mateixa mida i aspecte, el galifardeu amb pinta de mil homes ho ha deduït de seguida. Qui, si no, alimentaria d'una manera tan altruista un altre? Els murris es desfan en tendresa i tiren els pardalets molles de l'entrepà. Parlen fort, amb la fresca expressivitat dels italians, després marxen. La darrera llambregada als pardalets és tan infantil que se'ls destaquen a la cara els barbs i grans amb prou feines cicatritzats. Als seus peus, els pardalets continuen fent botets simpàtics. Vet aquí, però, que n'aterra un altre de pardalet que va de seguida cap al golafre i n'exigeix part de l'àpat. La mamma aixeca el vol. És evident que va cercar alguna cosa de menjar. Els dos germans picotegen el terra només per jugar, perquè està tot ben escurat. Els agrada trobar un foradet, segurament moll, del rec, on escarbotar i fer-se fora l'un a l'altre. La mamma arriba amb una grossa molla de pa al bec. Quan comença a repartir la ració de cadascú, hi aterra un colom. Al costat dels pardalets sembla un transatlàntic enfront de barques de pesca. La mare reté la molla, però el colom la hi arrabassa amb facilitat. La mare no s'hi resigna. Se'l tiren al voltant esperant un descuit del colom. Manta vegades aquest la fa fora amb un sol moviment del cos, però ella és persistent. Els salts d'ella són gràcils, el del colom pesats. Ella salta amb els peus junts com una ballarina simpàtica. El colom es fa anar ara un peu, ara un altre, remenant el cul. En partir la molla de pa cau un tros a terra i la mamma s'hi precipita. Novament es veu empesa per la mola del colom i ha d'abandonar. I els dos fillets? Se'l tironen. No han ajudat en res. Juguen tan indiferents als treballs de la mamma com si pertanyés a un altre planeta. La mare encara no ha menjat res. Amb gest irritat, la mare aixeca de nou el vol. Torna més menjar, el colom li arrabassa de nou, ella s'enfada i lluita valerosa i no té l'esforç. Diverses vegades marxa i torna més menjar i a la fi el colom se'n va a altres terrasses i el camp és lliure. La mamma parteix equitativa el fruit de la cacera entre els dos becs golafres. Cada cop que marxa, ells juguen. Els mos mandarres només saben obrir el bec. La mare, que se sàpiga, encara no ha tastat res. Són graciosos, els mandarres, simpàtics. No temen el soroll del trànsit i es mostren despectius amb els peus humans que els envolten. La mare, en un dels molts viatges, descansa un xic, mirant al voltant, per si convé alertar la mainada. La mare també és graciosa, però està esgotada. Els dos bandarres ho tenen molt ben muntat. Una parella d'una altra taula els ha vist i fa exclamacions d'alegria. La noia els tira engrunes d'alguna cosa que menja. Els golafres s'ho mengen tot. No n'han guardat per la mamma, que torna i torna amb tossó de constància. I a la fi, els tres aixequen el vol i se'n van a explorar altres terrasses. Ella s'ha sentit sobtadament cansada. S'ha sentit sola. Una turista sola en una ciutat tan gran, encara oberta a la seva curiositat, i ara la troba avorrida, lletja i bruta. Arrossegant els peus, se'n torna a l'hotel, es farà una dutxa freda, s'estirarà una mica, mirarà el plànol, decidirà una ruta nocturna per quan no cremi tant el sol d'estiu. Pel camí, troba uns pardalets simpàtics que picotegen el terra només per jugar. Molt simpàtics, molt bandarres. Ella, indignada, els fot un cop de peu inofensiu, però suficient per espantar-los. Els pardalets fugen i ella se sent inútil, buida i estafada, com si algú se n'hagués aprofitat d'ella tota la vida sense ni tan sols haver-hi reparat. I la segona història porta per títol La foto. És un aparador d'una botiga elegant del Passeig de Gràcia. L'han decorada un equip de prestigiosos dissenyadors i ha adquirit una forta publicitat. Amb el pas dels dies, però, la gent s'hi acostuma i no s'hi atura. Representa un menjador de classe mitjana dels anys 40. La gràcia no són els mobles, els atuells, també les galindaines, sinó els petits detalls, els tipus de fotos a sobre del bufet, el taparet de ganxet, el fruiter amb fruites de cera, una llibreta escolar de gairell oberta mostrant línies de cal·ligrafia. I passa una vella captaire. Va embotornada amb un feix de robes indexifrables, de colors apagats i d'una brutícia tan total que sembla el cel quan anuncia tempesta. Els cabells són crinera blanca, la cara vermellosa de vi i arrugada d'anys, mostren només dues dents separades i tortes com esmussats ullals de bèstia. Put. Les sabates són un embolcall de bosses negres de plàstic i de vetes i venes llardoses. S'hi atura, a davant, i mira aquell aparador. Els ulls alcoholitzats segueixen d'esma la fingida habitació, els llavis murmolen una mena de pregària o imprecació salmodiosa i inintel·ligible. Però tot de sobte es fixa en una de les fotos del bufet. Mostra una nena rossa i delicada, de primera comunió, amb les mans enguantades, pietosament unides, de les quals penja un breu rosari. Somriu, forçadament, sota la garlanda de flors i el vel. A la vella se li baden els ulls com les llunes plenes, rovellades i inflades de l'estiu. «Goita!», exclama, com si no estigués completament sola. «Goita!», insisteix. I una riallada, com si fos vidre ratllat, li puja de la gola a la boca esdentegada. S'hi ha aturat un home sol que porta el diari a les mans. De seguida, una parella de mitjana edat que arrosseguen un gos arrissadet i blanc com una ovelleta d'anunci comercial. Tres noies amb carpetes també s'hi han parat i miren què pot passar. Goita! Aquesta sí que és bona! Rialles i rigalles, gots escardats, guix grinyonant a la pissarra. Goita, tu! Quin cas! Però si sóc jo! Es gira la captaire a la petita multitud que ha anat augmentant fins a estar formada gairebé per 30 persones i assenyala amb una mà mig coberta de parracs, amb ungles negres, com les d'un cadàver, aquella foto. Sóc jo, aquella del retrat. Me'l van fer quan la primera comunió. Ai, caram, aquesta sí que és bona. Riu i riu. La gent es mira el retrat i mira la captaire. Si m'ho juren, no m'ho crec, la puta d'oros, la mare que m'ha parit. I riu, i riu, i riu. Ningú dels quasi 30 que la miren aconsegueix, però ni tan sols, fingir un desmaiat somriure. Doncs amb aquest retrat i aquesta història de la foto d'Isabel Clara Simó, avui diem adéu-siau a aquesta edició de la Nit dels Ignorants, que hem fet gràcies a vosaltres, bàsicament, a totes les vostres preguntes, les vostres aportacions i reflexions i les vostres respostes, que les vull tornar a sentir diferents, és clar, no les mateixes. Demà, a partir de les 12 de la nit, amb normalitat, que serà el darrer dia de la setmana per nosaltres, i tornarem amb més històries i amb aquest consultori en directe, amb preguntes sobre plantes, flors i tot allò que teniu a casa i que us preocupa, que voleu que sigui verd i ufanós i potser no ho teniu tant. Així que fins demà a les 12, bona nit, adéu-siau.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Donald Trump ja és a la Xina, on abordarà amb el seu homòleg Xi Jinping l'inici d'un procés per establir una junta comercial que tracti les enormes diferències que separen els dos països en la matèria. El conflicte a l'Iran serà l'altre gran tema de la cimera. La Xina ha mirat d'assegurar-se reserves de petroli davant del tancament de l'estret d'Hormuz, però no li convé que s'allargui, perquè això encareix les seves exportacions, com deia l'analista del think tank nord-americà Centre d'Estudis Estratègics i Internacionals, Philip Black. China is one of the most...